0: L'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
1: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta les condicions.
2: Doncs ja s'acaba l'estiu.
3: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
2: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
3: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
2: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: En una cursa has d'evitar que els altres ocupin el teu lloc. I quan protegeixes casa teva, també.
7: I és que quan cada segon compta, a Verisure detectem amb antelació qualsevol intent d'ocupació per avisar immediatament la policia. Els fem arribar les proves necessàries perquè hi puguin intervenir i evitar l'ocupació.
6: Per protegir casa teva davant dels robatoris i les ocupacions, confia en Verisure. Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Verisure. 45.712.
2: Em toca?
8: Això és el número de la loteria, ara?
2: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
9: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.

0: quarts d'una del migdia. Continuem a la competència parlant de gastronomia, de tendències, de moda i de restauració i de com s'arrebossa el pollastre. La competència després d'un debat aferrissat durant la publicitat aquí a l'estudi, on hi ha hagut fins i tot víctimes mortals que s'han atrevit a contradir-me. Hem arribat a la conclusió que, efectivament, tal com diu la intel·ligència artificial, que recomana...
1: Que sabeu que cuina cada dia la intel·ligència artificial.
2: Sí, no sé qui mai la intel·ligència artificial aquesta.
0: El que recomana una mica és passar una mica de paper al pit de pollastre per treure'n aquella mena de sucs, passar-ho una mica per farina...
2: Per la cara te'l passaré jo, el paper.
0: Etcètera. Busqueu que ho trobareu.
1: Bé, tenies raó com sempre, no, Òscar, al final...
0: Com gairebé sempre. Acabo de tenir raó un altre cop, és que no puc parar.
3: Bé, la qüestió és que la nova moda als Estats Units, i d'això en parlàvem abans de publicitat, té a veure amb les begudes energètiques.
0: Ah, sucre amb aigua. És com l'homeopatia, però lo bèstia.
3: Sí. Bé, el que està de moda als Estats Units, avi, són les begudes energètiques cristianes.
0: Cristianes.
3: N'havia sentit a parlar de les begudes energètiques cristianes?
0: Sí, la sang de Déu, per exemple, és una beguda de la sang de Crist, perdó. Sí, bueno, el fill, bueno, el que sigui. Quina diferència hi ha entre un Red Bull cristià i un Red Bull normal? O sigui, ateu, o agnòstic com a mi.
3: Calla, un moment.
0: Què vol dir això de begudes energètiques cristianes, Noelia?
3: Ara li expliquem.
4: Doncs miri, marques com Praise Energy, Gape Energy o Yahweh imprimeixen versets bíblics a les llaunes i fan servir imatges de Jesucrist amb el propòsit de fer servir les begudes per difondre l'Evangeli.
0: Vaja, o sigui, Déu en una beguda energètica? Quina versió...
3: L'enviat de Déu,
0: L'enviat de Déu. Quina versió més rara del cavall de Troia? O sigui, quan dèiem que cal trobar maneres de connectar amb els joves, esteu segurs que ho volíem fer amb sucre i Evangeli, tot junt, perquè ens sortiran joves hiperensucrants i tremolosos que s'enfilaran per les parets per anar a trobar Déu. Estàs menjant sostre? No, estic resant el rosari, per exemple, no? A veure, volem connectar amb els joves o volem chihuahuas que van a missa?
3: Perdoni, això...
0: Jo la resposta ja me la sé.
3: Tot això no s'ho han inventat els americanets, eh?
0: Què vol dir?
3: Home, que aquest últim any que no has estat viu o què? No t'ha arribat el que fa la Rosalia? Els yanquis diran que és un invent seu, però això d'evangelitzar... a la gent, i de vendre l'Evangeli, Jesús, i la Iglesia, i el Rosari, i les monges, i tot això. S'ho ha inventat la Rosalia.
0: Però què diu ara?
3: Això, la Rosalia, escolti... que no has vist el Lux.
0: El Lux, sí.
3: Que canta en llatí, que això ho feien antes els capellans,
0: Sí,
3: bueno, i ara ho fa la Rosalia.
0: Hi ha pop cristià i rock cristià.
3: Bueno, diuen que rapeja, que canta en diferents idiomes, però jo... per mi sona tot a llatí.
0: Tot a llatí. Sí. Jo li diré que hi ha pop cristià pràcticament des de l'inici del pop, i rock, i heavy cristià, és a dir, pop, o sigui...
3: Una altra vegada donant la seva opinió, no té ni idea de res,
0: sí,
3: però bueno, els homes, nenes, els homes.
0: No, bueno, doncs això... O sigui, això a més s'ho havia inventat també la Madonna, ja ho havia fet, això. Això
3: una
0: de
3: miqueta,
0: sortir
3: sí.
0: Vestit mig de monja, doncs com fent-s'ho amb un sant, amb Sant Martí de Porres, em penso que era, amb algú, no?
3: Sí, la Madonna també es va inventar tenyir-se els cabells deixant-se aquí com una coronilla?
0: Pues alguna cosa va fer, amb una supercreu d'aquella...
3: La Madonna va fer una cançó d'òpera?
0: Bueno, alguna cosa...
3: Amb violins?
0: Bueno, perquè això que té a veure amb el cristianisme...
3: La Madonna cantava com la Rosalia?
0: No, cadascú té el seu... És Rosalia o és Garfield?
3: Garfield. Sí que sembla una mica gat.
0: No una mica gat. Bueno, sigui com sigui, no ho sé, la Madonna ja havia fet altra... Tothom ha fet...
3: Fixa't, aquí està cantant en llatí, puja-ho. Mira, què diu? Raúl Alejandro, veus? I està dient, aniràs a l'infierno.
0: No.
3: Te trobaràs a Satanàs, trobaràs a Satanàs i...
0: Deia això, la cançó, exactament, trobaràs a Satanàs i moriràs. Bueno,
3: es veu que no estan bé amb el Raúl Alejandro, no estan bé, no han acabat bé.
0: Home, clar, estan bé, ja, però si ja porten 18 parelles entremig.
3: No, es veu que l'ha deixat de seguir a l'Instagram,
0: Sí?
3: Sí.
0: Germans!
3: Home, mossèn Papiol, bon dia.
0: I en aquell sopar, Jesús s'adreçà als seus deixebles i digué: Sant Hilari, Sant Hilari, fill de puta, qui no se la canta.
3: No, avi.
0: I tots.
3: Avi, no,
0: tots
3: no.
0: Tots 12, no. Pap.
3: Avi. Això, aquesta és una versió de l'últim sopar molt lliure.
0: Bueno, però per això va ser l'últim. La cosa va anar pel pedregar.
3: No, són... dient avi, era mossèn Papiol,
0: Sí, exacte. Jo contesto igual.
3: Ja.
0: Perquè ja tinc una edat, perdona.
3: Perdona, va. Endavant, mossèn.
5: Estàvem parlant de l'auge de les begudes energètiques cristianes als Estats Units.
6: Ho sé, ho sé. Són qui m'ha inspirat a crear una beguda energètica cristiana catalana.
3: Ah, sí?
6: Tot i que si ets bon cristià sabràs que a Catalunya fa temps que tenim les nostres begudes energètiques cristianes.
3: Ah, sí? Des de quan?
6: Tota la vida, la vida, aigua del Carme.
3: Ah, aigua del Carme.
6: Aromes de Montserrat.
3: És veritat, eh?
6: Sí, tota la vida.
3: Estaves allà una mica moix?
5: Sí.
3: Una mica una copeta de... Aromes que... de Montserrat, eh?
6: Sí.
3: Encara que el nen tingui 3 anys, vull dir...
6: L'espavila.
3: Revifa, respavila.
6: Sí. Primer revifa i després ja no.
5: Però escolti, mossèn, això no són begudes energètiques, són alcohol.
6: Reconec un estemi. Quan no sap què, després d'uns xarrups d'aigua del Carme, revifes i veus a Déu. Sí. I al moment que veus a Déu i després ja veus a tothom.
3: Sí.
6: Doble, doble, però bé. La meva beguda energètica...
5: Sí. Vostè ha creat aquesta beguda energètica catalana i cristiana.
6: Exacte, és diferent. Barreja aigua del Carme, aromes de Montserrat i una llauna de Red Bull. L'he batejada com el pet de les tres marques. És aquesta la marca.
3: Per això vostè ha barrejat begudes que ja existeixen.
6: Sí.
3: No ha creat res aquí.
6: Compartir és viure.
3: Un còctel.
6: Un còctel, exacte, el còctel de Déu. Compartir és viure i sobretot fer diners. A cada llauna imprimim un vers de la Bíblia, com per exemple, si ens llevem ben d'hora, ben d'hora, però ben d'hora, ben d'hora, som un país imparable. Això ho posarem.
3: No, això no és de Jesucrist, això és de Pep Guardiola.
6: Alabat sigui en Pep.
3: Sí.
6: Cada anem llauna... El preu.
3: El preu. Quant val?
6: 25 euros.
5: Collons.
6: La llauna, eh? Tornem de seguida.
5: Vinga, va.
7: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre, estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wallet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wallet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
8: Si vols fer la compra bé a Tanacarre.
9: La tornada a la llar més lleugera amb el salmó noruec a meitats o sencer a un preu imbatible de 9 euros amb 25 al quilo. I el pit de pollastre sencer a un preu imbatible de 5 euros amb 29 al quilo. Fins al 9 de setembre.
8: Si vols fer la compra bé a Tanacarre.
10: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
11: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
12: Que l'any serien... 1, 2, 3...
11: Més de 2.400 euros.
12: Ja m'has descomptat!
11: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les cuixetes de pollastre a 2,35 al pack. Info a Aldi Ponés. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
13: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 en milers de productes per a la tornada a casa. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions a la botiga web i app.
14: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... No em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
15: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
16: Amb Viatges al Corte Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
17: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
18: Perfecte, aquí el tens.
17: Ja?
18: Ja.
17: Sí?
18: És així?
17: De debò?
18: I tant, de debò.
19: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
20: RAC 1 Podcast. A RAC més 1, sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. per segona temporada, Marta Cailà parla amb persones conegudes sobre el que significa conviure amb trastorns mentals.
2: Per exemple, amb el presentador dels Taloners, Guillem Estadella, descobrirem què implica conviure amb una mare que pateix trastorn bipolar.
21: Ma mare ho tenia tot. Ma mare era, en el mateix dia, al matí es llevava d'una manera i es llevava de la migdiada i era d'una altra manera. Vull dir, eren canvis d'actitud, canvis de ritme de vida i instantanis, una muntanya russa.
20: A RAC més 1, sense filtres, amb Marta Cailà. Premi al millor podcast Ràdio Associació de Catalunya 2026. Tots els dijous, un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
22: Ei, què passa amb els arcacats?
23: Què fa avui la competència?
22: No, nostre!
23: Piqueu, veieu. A mi no em vingueu a molestar.
22: És va, de com gaines.
23: Amb els Oscars. A RAC 1.
3: Doncs fins aquí la competència. Nosaltres tornarem dilluns. Que passeu molt bon cap de setmana. Feu bon dia!
0: I arrebosseu bé. I arrebosseu bé.
24: Acabo d'escoltar
23: la competència.
25: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
26: Hola, i a Gorina.
23: Un programa basat en fets reals.
24: Malafarida.
23: Misteri resolt. Amb els Òscars RAC 1.

0: RAC 1. Aquesta temporada, els caps de setmana tornen a ser territori d'informació.
1: Donald Trump l'han hagut d'evacuar del tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un atemptat que ha resultat frustrat.
0: De conversa.
2: Si jo puc atribuir-me algun tipus de mèrit acadèmic, és que he explicat coses que ja no estan de moda. Que la classe és un acte d'artesania.
0: Són territori d'històries increïbles.
3: Havia acceptat morir-me. No havia tragèdia, estava tranquil.
4: Gira, que hi ha algú. Llavors faig un viratge amb l'helicòpter, acabo d'entrar al barranc i el veig.
0: I també d'entreteniment.
5: S'ha torçat el peu avui.
6: Què t'ha passat?
7: No, venim.
8: És que l'edat no perdona.
9: L'edat castiga.
10: Sí, l'edat castiga, l'edat no perdona. Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
0: Els dissabtes i els diumenges de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: Al territori del cap de setmana.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports de RAC 1, amb Xavi Puig. Serem al Molinón a l'Sporting de Gijón Girona amb Miquel Agut i Marc Brugués. Viurem la semifinal de la Supercopa d'Espanya de futbol sala al Palau Blaugrana, Barça-Jaén. A més, el Narcís Sala, Sant Andreu Àguiles a la Primera Federació. Partit del Barça a la Lliga F al Camp del Sevilla. La final de la Supercopa Ibèrica d'handbol. A les 9 a la Ceràmica, Villarreal Deportivo. Etapa d'alta muntanya a la Vuelta. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. El Girona Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: RAC1. Tots som un milió.
0: RAC1. Sabies que cada dia prens unes 30.000 decisions?
11: Si ets dels que t'agrada que et recomanin viatges, cultura, gastronomia, salut o educació, t'esperem tots els dissabtes a la tarda a RAC1.
12: Si vols tenir uns dies de tranquil·litat a les platges atlàntiques, que són molt diferents del Mediterrani, la illa de Noirmoutier està a la costa atlàntica.
13: Es va començar l'any abans un arquitecte que no era Gaudí. El va començar Francesc de Paula del Villar.
14: No l'acabarà, però és que, a més, la Sagrada Família és la seva tomba.
15: Quan fas uns pèsols ofegats amb una mica de pernil, o sols, o cansalada, l'altre dia els vam fer amb sobrassada, i era una cosa demencial.
0: Els dissabtes de 3 a 4, Recomanat, amb Esther Muñoz.
11: Al Recomanat tindrem propostes de tot mena per fer-vos la vida més fàcil i més feliç.
0: RAC 1. Tots som un milió. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la 1 del migdia.
16: Bueno, jo el que vull advertir, que aquest programa que anem a repetir ara ha estat horrible, els pitjors dels pitjors de la temporada. Vostès sabran el que escolten. Escolta't, jo no me l'escoltaria.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
17: Home, el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrester Romeusa, què tal estàs? Avui ens acompanya les Glòries Cabareteres.
18: Oh. Bona nit!
19: Què tal,
17: carinyes?
18: Bon dia,
17: bravo.
18: Bon dia, si no et
17: sap greu. Avui han titulat el...
20: És un xiste.
18: És un xiste, sí. Hola, bones noches.
17: Sempre ho diu.
18: És que no s'entén.
17: No, perquè és que l'Ester és la guardiana del
18: ens ha d'explicar les vacances.
17: És que és la guardiana del canon, saps?
18: És que no...
19: No agafa la ironia, no agafa el cabró.
17: Ella és la guardiana del canon. I totes les que estem a l'extraradi, ella no ens recorda que ella és la guardiana del canon.
18: Mare meva.
17: Ella és la institució. Ella és el grup Godó, ella és aquí, el grup Godó personificant. A veure, escolta una cosa. La Glòria Cabaretera, brev! Yeah! Avui estrenem col·laboradora Clàudia Calvino.
18: Yeah!
17: No tens la cadira molt baixa o ja estàs bé?
21: No, jo me poso así.
17: Ah, t'has posat así,
21: sí.
17: Eh?
21: Molt me bé, gusta molt. Tener los pies en la tierra.
17: Molt bé.
18: Mira.
17: Perquè és bajita, clar, no? Sí, sí, clar, per favor. I escolta, abans de tot, per favor, comencem avui. És un plaer tornar-la a tenir entre nosaltres, per favor, una temporada més, la senyora Desiree Benalobé.
18: Bravo.
22: Ben tornada, no?
17: M'he fet de la teva membresia, perdona.
22: T'has fet de la meva membresia.
17: Ole, que és superinteressant. Per,
22: superinteressant.
17: Com és? Desirevela.com.
22: Desirevela.com. I des d'allà es pot entrar a la membresia. Doncs aquest clar. Dimarts tenim una classe magistral que penso que et pot interessar
17: doncs
22: molt.
17: Mira, no perquè més a les 9. Amb qui serà?
22: Amb mi.
17: A tu mateixa, oh, sí, perquè sí, tens sí. Convidats de vegades.
22: Tinc
17: també.
22: Tinc convidats, però les classes de març, aquí, juny i setembre les faig
17: bueno, la membresia d'aquesta senyora feu-vos, perquè...
18: Sí, jo ja soc, sí, cada dia rebo... Ah, sí, jo sí. M'emociono.
17: Pues
18: d'ella i de la Madonna.
22: Doncs, ah, pues me'n faré de la membresia.
17: Però saps la quantitat d'informació que hi ha? I després és superordenada. Que, o sigui, és, una nova, és com un college.
22: És un sí. College, clar.
17: És un college, és sí. Genial.
22: Sí, sí, sí.
17: I és clar, jo, bueno, com que t'escoltava aquí, pensava, bueno, ja ho tenia fet, però he pensat, aprofundeix.
22: Clar que sí.
17: Aprofundeix.
22: I què tal?
17: Ho trobo genial.
22: Veus?
17: I tu estàs, i tu ets una estrella tota, o sigui, tu ets la meva tutora, m'entens? Sí. És boníssim. Sí, sí,
22: ara, no, sí. Ara seré la teva tutora.
17: La tutora, però és super... o sigui, està super ben fet a nivell tècnic, és molt intuïtiu, o sigui, pots fer el teu tot recorregut, mm-hmm. vas descobrint coses, és increïble, la membresia.
22: Sí, sí, sí. Sí,
17: sí, sí, sí, desirevela.com. Són quatre xavos, em vaig fer el de New York Times i de tu, la mateixa tarda.
22: Mira,
17: per quatre xavos, sí, estàs informada per quatre xavos.
22: I qui no ho trobi, que m'escrigui per Instagram i ho mirem.
17: Saps que m'he adonat que ara tu has estat al de New York Times? Jo no tinc un gran anglès, eh? I moltes vegades he de copiar i vaig al traductor del Google d'anglès i tal, però bueno, alguna cosa pilla. Perquè a més, els titulars en anglès a mi em costen molt, t'he de dir. Costen, sí, eh? Perquè deuen tenir una fórmula...
19: El frase, el verbs aquests que són tan complicats, no?
17: Els titulars jo... I llavors, bueno, però estic anant endavant. I clar, hi ha moltíssima notícia que aquí ens arriba... O sigui, que veig claríssimament que aquí hi ha moltíssima gent que s'agafa notícia del New York Times i després les col·loquen a nosaltres de dies després, eh?
19: Sí, sí, hombre...
17: Fixa't. Perquè jo dic això, tenim. Bueno, com tots vostès, deixaria bé de l'obre.
22: Vinga.
17: Brava.
22: Mira, avui vull parlar d'una cosa relacionada amb la crisi humanitària de Ceuta, que jo no faré cap mera anàlisi geopolític perquè no és el meu expertís, i llavors això no ho faré. Però sí que és veritat que de seguida es van començar, no? La gent va començar a parlar, perquè hi ha molta gent parlant simplement pel fet de tenir una boca, sí, i van començar a aparèixer tot d'experts en geopolítica, de sota de les pedres, etc. I un fenomen que a mi que veig sempre que es produeixen aquestes situacions, Ceuta, Melilla, etc., hi ha un tipus de persona racialitzada dient coses que a la gent blanca li sembla que tenen molt sentit, i d'això és del que vull parlar avui.
17: És a dir, de coses que d'una persona racialitzada a través de xarxes socials, per exemple,
22: sí,
17: on sigui.
22: Sí, sí, sí, mira, t'explico.
17: Vale,
22: t'explico.
17: Vale, sí.
22: Un senyor africà va publicar la seva història d'èxit migratori, no? Li direm així. Llavors, no volia posar l'àudio, però la publicació, al peu de fotos, el que deia, en castellà, deia: "Tengo la nacionalidad española, pero no me la regaló nadie. Durante 10 años trabajé, conviví, respeté las leyes y las normas sin delinquir ni hacer daño a nadie. Presenté mis antecedentes penales de mi país de origen y de España para obtener la nacionalidad. Llegué con una mano delante y otra detrás. Crucé el desierto, sufrí a manos de mafias y estuve a punto de perder la vida en el mar. Hoy he trabajado, he formado una familia, he escrito un libro y sigo aportando a esta sociedad. Lo digo claro, quien venga a vivir a un país debe venir a trabajar, respetar, convivir y aportar. No a delinquir ni a perjudicar a los demás. Esto no es discriminar. Es el mismo respeto que todos esperaríamos si alguien fuera a vivir a nuestro país. Humildad, respeto, educación y trabajo. Ese siempre será el camino."
17: Joder.
22: Clar. El vídeo, a més...
17: No estic a l'alçada d'aquest senyor.
22: Ningú ho estem, jo diria. Llavors, el vídeo, ell, a més, deia això, no? Que no discriminava ningú, i aquesta és la qüestió, no? Hi ha un gènere de persones amb experiència migratòria, generalment originàries de l'Àfrica, explicant aquest "jo he pogut, per tant, tothom pot", no? I es veu com un missatge d'esforç, de superació personal, fins i tot com un missatge, això, no?, que ens inclou a tots i que no és excloent en absolut. Però compleix dues funcions molt perilloses. I la primera és que, encara que la persona que ho diu no tingui cap intenció de discriminar, el missatge reforça exactament els discursos de la dreta i l'extrema dreta sobre l'utilitarisme de la migració. Reforça el tòpic del bon migrant versus el mal migrant que delinqueix. El que ha patit, ha treballat, ha cotitzat i no ha fet mal a ningú versus el que suposadament fa tot el contrari. I aquest tòpic és exactament el que utilitza l'extrema dreta per justificar polítiques migratòries cada vegada més dures. I una altra cosa fotuda és els comentaris que s'hi fan en aquest tipus de publicacions, no? Que us llegiré uns pocs. Sí, us llegiré alguns. "Qué hombre tan agradecido. Así deben ser todos los inmigrantes."
19: Joder.
22: "Has salido adelante por tu fortaleza mental, tu esfuerzo y amor propio. Eres tan o más español que muchos que no mueven ni un dedo por su país. Te valoro mucho." Una altra: "Esta inmigración sí es bienvenida." ¿Mm? "Ole tú, Tú sí que eres un ejemplo de lo que hace falta en España. Mi respeto. Que després tota aquesta gent que fa aquests comentaris, aquest negre que veuen dient això, se'l creuarien pel carrer i pensarien...
5: Adela.
22: Eh?
6: Ens està traient els ajuts.
22: Exacte, exacte. I la segona funció d'aquest tipus de missatges, que per mi encara és més greu, és que aquest discurs esborra tota la qüestió estructural. No? Quan una persona explica la seva experiència individual i diu, malgrat les circumstàncies jo ho vaig aconseguir, sembla que tot es redueixi a la voluntat de cadascú.
5: Sí, sí.
22: I això no és així, perquè
5: la sort, el destí, a més a més,
22: exacte, el sacrifici i esta cosa tan individual, no? I llavors això elimina de tot d'una el colonialisme, el racisme institucional, totes les barreres que dificulten a moltíssimes persones poder arribar a Espanya per vies legals i segures.
5: Les raons profundes per les quals algú s'ha de moure de casa seva sense tenir cap ganes, aparentment.
22: Exacte. I encara que hi arribin sense aquestes vies, això no els hi garanteix absolutament res. No els hi garanteix poder seguir aquest model d'èxit occidental i sumar-se a les files del bon migrant agraït. Perquè no tothom que arriba té accés a la mateixa feina, al mateix suport, a les mateixes xarxes, ni parteix de la mateixa situació. Llavors, dir, si jo he pogut, tu també pots,

0: Pau Casals, Pablo Picasso, Joan Miró, Antoni Gaudí...
1: Paisatges que no són gaire lluny i que es viuen, es mengen i es veuen a Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
0: Reus, Riudoms, Mont-roig, el Vendrell i Horta de Sant Joan. El paisatge dels genis.cat.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Barcelona 2017.
3: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
4: S'ha activat l'operació Cronos.
5: Busquem el conductor.
2: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
6: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
7: Mossos d'Esquadra!
2: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
8: De forma involuntària, la mateixa persona que fa el vídeo. Perquè aquest tipus de contingut funciona, es viralitza, li dona visibilitat i validació públic com el migrant bo. Mm-hmm. No dic que ho faci amb mala intenció o amb aquest sentit, és que el missatge acaba treballant a favor de qui vol, qui vol responsabilitzar l'individu i treure's de sobre o treure de l'equació la responsabilitat col·lectiva. Però qui no se'n beneficia mai és la persona que arriba sense xarxa, sense un visat, sense la mateixa sort, sense la mateixa situació i que ara, a més de tot el que ja arrossega, ha de sentir dir que si no se'n surt és culpa seva. Clar, així que clar. Anem al tanto quan escoltem aquests discursos discursos i siguem una mica més crítiques.
9: Impecable. I després altra cosa.
10: Perdonit, respecte a l'utilitarisme, que això és una cosa que a mi sempre sabem que tu saps que em preocupa molt, que és aquesta cosa que els migrants han de venir aquí a treballar i si no treballen, però no sé quant, i sembla que, bueno, si venen a treballar i no els necessitem i no sé què, i fan les feines que ningú vol fer, tot aquest rotllo patatero, bueno, molt bé. Però després, aquí, s'hauria de començar a reivindicar el moure's per no fer res, és a dir, per temptejar-ho, per provar, perquè de nou vols viatjar, és a dir...
8: Que és el que fa la gent d'Europa, no? Sí, me'n vaig a Anglaterra a provar.
10: A veure què passa.
8: A veure què passa.
10: Quantes persones blanques han anat a Anglaterra a provar, a aprendre anglès, a servir taules perquè una aventura... quantes vegades has estat un estiu, t'has enamorat d'un i te n'has anat després a Toronto seguint-lo?
8: Exacte.
10: Que, gilipolles, després t'ha anat malament, saps? O a Bèlgica, que encara t'ho poso pitjor, diguéssim, perquè els hiverns són terribles i t'agafa una depressió perquè per moltes mamades allò no ho aixeca.
8: No ho aixeques.
10: És tremendo. Mira, veus el cànon? Has vist el cànon? Dius mamada i ella ja salta.
8: Portes de tot arreu, sense necessitar un visat, sense tal, no? Llavors, clar, des d'aquí, tu pots anar pel món sent expat.
10: Sí, exacte.
8: Expat.
10: Sí, sí.
8: Però la gent pobra, sí, que ve de l'Àfrica, de tal, aquesta gent ha de venir,
10: demana unes altres coses,
8: ha de venir aquí a ser d'utilitat pel país.
10: Exacte, sí. Que això és una cosa que tal. I després l'altra cosa que jo també voldria dir, que també estic reflexionant aquests dies, mira, que no em faci un monòleg jo per la tele, que és que això de que si nos estan colando, que diuen aquests fatxes, terroristes. A vostè els dona la sensació que si vostè fos terrorista i el teu jefe terrorista d'Al-Qaeda o d'un, doncs, diguem un grup d'Al-Qaeda, jo què sé, un grup terrorista. Vinga, entra a Melilla, et poso les bombes aquí a al flotador i vas nadant fins a Melilla. Tu penses que els tirroters són gilipolles i arribes a Melilla amb la bomba molla que no t'ha... És que no me va la metja. Què coño? Pues que gilipolles. Però el terrorista no arribarà a nado. Arribarà a nado, no. Saps què dius o no? I una altra cosa també vull dir jo, respecte a allò del furtar. Si tu estàs molt apurat, però potser robes.
11: Clar.
10: Jo,
11: clar,
10: que et digui.
11: Sí, sí.
10: I no passa, perquè jo em trobo quantitat de gent al meu barri que de vegades em diuen, per fora, em pot comprar un bocata o tal? O sigui que no volen ni dir. De veritat t'ho dic. L'altre dia també vaig estar a un súper amb un senyor que sortia jo i dic, què vols? Pum. No, és un bocata, no sé què. Llavors, clar, a més que era musulmà, no hi havia manera, els bocates, i també demanaria per fora els supers una mica de cosa...
11: Vegetariana.
10: Perquè, clar, vull dir, t'estan...
8: Halal, el Mercadona va treure línia halal, si no recordo malament.
10: Sort que el xaval que estava atenent-ho, que per cert eren les tantes de la nit, hi havia dos nanos joves d'origen pakistanès, o sigui, allò semblava Nova York, 1975, semblava amb nosaltres, els van ajudar, però, bueno, vull dir, una mica de consideració. Tu trobes que un terrorista arribarà ara aquí a Espanya nedant i es colarà per Melilla amb la bomba molla, la metxa molla... Pa fotre't una bomba a tu al cul? Totes aquestes ciutats són gilipolles? Pues t'entraran, jo crec que t'entraran pel Prat del Llobregat.

0: que va l'altre tota la vida. Home, és que clar. Flipant, no? O que no estiguin aquí, ja, o que no estiguin aquí. Uh-huh. Bueno, moltíssimes gràcies, Eva, lo veig, un aplaudiment. I no deixin d'aplaudir, perquè amb tots vostès, Clàudia Calviño. Brava, brava! Bueno, no sé com la pagarem, no sé com ajustarem, perquè aquí no puja el pressupost, però cada som més és igual. És igual. Bueno, escolta una cosa, Clàudia Calviño, què tal estàs? Deixa'm presentar-te. Tot bé?
1: Estoy muy bien.
0: Bueno, tu ets d'origen cubà, no?
1: Sí.
0: I llavors, resulta que ets una cineasta cubana afincada a Barcelona. Fa més de 20 anys que estàs a Finca de Barcelona, no?
1: No, com més de 20 anys d'experiència.
0: Ah, és que clar, m'ho poseu produint... tot, us penseu que jo soc llista per llegir. Produint cinema independent, és a dir, bueno, jo el que vull dir que la Clàudia Calviño és una de les grans productores cubanes a nivell internacional. Hi ha moltíssimes pel·lícules que nosaltres hem vist o que els cinèfils... Di algunes.
1: Bueno,
0: que
1: hagis
0: produït
1: sé.
0: Tu com a productora.
1: Creo que aquí la más conocida será Juan de los Muertos, porque ganó un Goya y la vio mucha gente. Pero bueno, sí, varias películas. Estuve también coproduciendo Yuli, que es una película de Isiah Boyaín, que se rodó en Cuba.
2: Sí.
1: Son unas cuantas, sí.
0: Unas cuantas. Llavors, ella és veïna meva. Podemos decir que, perquè tota la teva afiliació, quina és la ropa?
1: Sí, por favor.
0: Ella, la senyora, però t'has en aquest programa, que tenen mania tenen els cubans. No, és que és la dona d'Abraham Jiménez de Noa.
1: Correcte. Llavors,
0: un dia se m'acosta, que som com cal, que la Marta i nosaltres vivim més o menys. Llavors, tu anaves amb la teva filla, anaves amb els gossos, i dius, soy la dona de l'Ivan Jiménez de Noa, home, tu. I llavors, portem molt de temps parlant al carrer...
1: Parlem molt.
0: I llavors jo, i al final, el meu marit, el Santi Villas, va dir, però aquesta senyora, perquè no la contracta de secció, perquè cada vegada que parleu, ell ja fart, ell se'n va, eh? I la gran gent se'n va, la seva filla se'n va, tot això, estem allà...
2: Els gossos marxen.
0: Anem amb bosses, sortim del súper, anem totes carregades, que no, tenim uns bíceps increïbles. És així o no és així?
1: És així mismo.
0: I llavors jo vaig dir, pues, aquestes converses, en lloc de dir al puto carrer a 40 graus, pues, les tindrem amb aire condicionat a la...
2: A l'estudi de Rasquevén.
1: Bravo!
0: Idea!
2: La millor manera de fitxar. Sí.
0: Llavors, tu avui portaves una secció sobre les coses que no t'agraden de l'estiu, però jo te la boicotejaré.
1: Molt bé.
0: Perquè, com que ets un especialista en cinema, m'agradaria que ens recomanés... Jo només vull saber què és les últimes coses, que és el que parlem nosaltres, que parlem aquesta senyora. Què de cinema has vist últimament que t'hagi cridat l'atenció i per quin motiu?
1: Bueno, jo últimamente... He tenido una suerte muy grande porque encara que estoy aquí facing años, todavía soy cubana y la gente me tiene lástima a veces. Entonces yo me colé.
0: Perdón, ¿cómo es eso?
1: La gente me toma lástima y yo juego a la cosa. Bueno, es que no tengo una entrada y me cuelo. A mí eso me funciona todavía, me funciona mucho y gracias a eso me voy colando en cosas. Entonces yo logré colarme en Cannes en la proyección primera mundial estreno total del Ser Querido y se las recomiendo a todos.
0: Ara. Jo esta tarda faig un col·loqui perquè Vicky Luengo vindrà, sí. Victoria Luengo. Vindrà al Cara al Show, nenes, us recordeu, no?
1: Sí,
0: que és
1: sí,
0: dimecres,
1: sí.
0: Ara, em sembla, no sé si s'ha anunciat, ho estic anunciant,
2: bueno, mira. No s'ha anunciat.
0: Dimarts, no sabem.
2: No sabem.
0: I al Ser Querido. Llavors, hi ha un col·loqui avui, després de la projecció de les 8 del Ser Querido, al Cinema Esverdi, hi ha un col·loqui que he de mudar ara jo, que no sé exactament què parlaran ells, perquè jo a les 10 de la nit del col·loqui estaré...
2: Amb la Victoria.
0: A la Victoria Luengo i al Rodrigo Sorogoyen. Jo us recomano. El Ser Querido. ¿Per què t'ha gustado? Hay que ir a verla.
1: Hay muchas razones por las que me ha gustado, pero creo que lo primero es que me parece que Sorogoyen es un genio de este país. Es un genio hace mucho tiempo. Es mi favorito absoluto, indudable, por encima de todos los directores de este país. Creo que es un genio absoluto. Creo que poca gente tiene su capacidad para hacer películas que manejen la tensión humana de la forma que él lo hace. Uh-huh. Sí, creo que Rodrigo Sorogoyen debería tener la joya de la corona del cine español.
0: ¿Va als Oscars?
1: Hay tres películas preseleccionadas que son Los Domingos, La Abuela Negra y El Ser Querido.
0: Y la de Isabel Peña, ¿no? Porque la
1: Isabel Peña,
0: que es la
1: un genio absoluto. Y bueno, son dos genios, Javier Bardem y Victoria Luengo. Yo estuve en la proyección en Cannes porque los amigos de Catalan Films, que son la empresa aquí, la institución que es es pública, que apoya y promueve el cine catalán, me ayudaron para conseguir una entrada y poder ver la película. Ver una película en Cannes, además, en su estreno mundial, es como...
0: ¿Qué va a ser la recepción?
1: Es como ir a la meca de todo, ¿no? Y fue muy bonito. Y después también me colé en las fiestas, que tengo mucha suerte.
2: Por ser cubana también.
1: Por ser cubana, porque yo estaba realmente camino a una fiesta latina, que ya es el cómo de la vida y de la felicidad para mí, pero alguien dijo, nos podemos colar en el ser querido. Y genial. Yo pensé, si voy a la fiesta del ser querido y veo a Javier Bardem, le rozaré el brazo y pensaré que le rocé a Dios. Y fue por eso. Sí. No pudo ser.
2: ¿No?
1: No pudo ser. No,
0: lo rozaste.
1: No era un tocamiento. No planificaba un tocamiento indebido.
0: No, era todo místico.
1: Todo místico.
0: ¿Qué tal? A Javier Bardem y a Victoria Luengo estaban increíbles, ¿no?
1: Pero creo que Javier Bardem está en el Olimpo de la actuación del universo, del mundo mundial. A mí la película me gusta por muchas cosas y todas se han escrito. Lo único que yo creo que como otra persona humana pudiera aportar es que hay algo en la complejidad de la película y en la complejidad de este director que está en desépoca, que no es buen padre, que ya no es un buen ser humano hombre con una masculinidad correcta porque tiene una relación.
0: Hablas del director que es el protagonista, la película.
1: Que es el director de una película que sucede dentro de la película. Sí. Hay algo todavía aún admirable de los que somos mayores, como yo que soy una señora, en la entrega y no el sacrificio, porque ahora esa palabra no me gustó después de lo que contó de Siré, pero en el compromiso con la excelencia. Él no lo hace bien, él es un hombre que todavía está fuera de época. Él tiene que ser mejor ser humano y mejor padre y mejor hombre. Pero hay algo de su... Esto tiene que ser perfecto, que yo me relacioné mucho con eso, porque creo que a veces ya vamos muy, muy tranquilos. Exactamente. Y también vi La Bola Negra.
0: La Bola Negra. Tú has tenido la suerte de ver La Bola Negra, yo también.
1: Tuve la suerte porque de nuevo una amiga...
0: ¿Te colaste como cubana?
1: No, siempre como cubana.
0: Yo me colo como guapa, ¿eh?
1: Sí,
0: a mí
1: claro.
0: Me invitan los productores. No, a mí me colo como guapa, por pómulo, por pierna, enseño un poco de mugro.
1: La Bola Negra es una película monumental, me colé con una amiga que es Akanem. Sí, a mí me gustó mucho. Sobre todo,
0: a mí también, ¿eh?
1: Lo miro todo desde el lugar de una mujer migrante. Y sobre todo de ser la mamá.
0: La Bola Negra, dirigida por los Javis.
1: Por los Javis.
0: Va a ganar la Palma d'Or a Cannes.
1: Va a ganar el premio de mejor dirección en Cannes, que es un premio extraordinario. Sí. Y sobre todo, La Bola Negra la veo como la mamá de una niña trans. Uh-huh. Sí, yo veo.
0: ¿A poco me es eso?
1: Claro, porque yo miro La Bola Negra y me siento feliz de vivir en el mismo territorio donde existen unos directores como los Javis, que están haciendo esta película hoy, que creo que políticamente es importante.
0: Muy bien.
1: Yo creo que la reivindicación de la película no es solo sobre Lorca, que por supuesto, como cubana, la escuela en Cuba, y ahí yo me estudié Bodas de Sangre, El Público, La Casa de Bernarda Alba, y la película está llena de eso, que es un nivel otro de lectura que yo disfruté, pero sobre todo la miro y digo, qué bueno que existe esta película, porque esas son las personas que van a defender, si la cosa se pone peor de lo que está, que van a defender a la gente como mi hija, porque ella va a tener un espacio, porque hay unos Javis que están haciendo una película donde todos los maricones son fabulosos y donde hay que celebrarlo. Y no nos podemos olvidar de lo que le ha pasado en el pasado a todos. Esto no puede volver a suceder. Entonces yo me sentí muy emocionada por eso, porque me sentí agradecida. Dije, qué bueno, quiero presentarle a los Javis a mi hija, quiero que ella sepa quiénes son, ella tiene que entender. Y los Javis hacen muy bien el tema de la diversidad, porque ellos no solo es en el terreno de la orientación sexual o de la identidad de género, son buenos en la diversidad, en muchas otras cosas, y en toda su obra lo han probado. A mí me gusta mucho la historia del presente y me gusta mucho que sea un hombre gordo, que tenga un novio latino. Me encanta la historia del presente. Me gustó muchísimo.
0: El presente política al Javis, en la película al Javis, ya va y ve en la historia. Va la guerra civil, durant la guerra, la postguerra, hi ha una història que passa al present, etcètera, etcètera. Hi ha una història d'un estudiós...
1: De un estudioso que és un dramaturgo que por casualidad se encuentra con esta historia, buscando un poco algo que le ha llegado, y entonces él empieza a investigar la historia de su familia.
0: La Bola Negra és un relat no acabat, o una obra de teatre, perdó, no acabada, de Lorca. Es veu que van trobar una sèrie d'esbossos, o el principi d'una obra, però no hi ha el final. O sigui, això és real.
2: És real.
0: I després apareix, i ells fan... desenvolupen el que és, acaben l'obra, diguéssim, de La Bola Negra.
1: És muy bonita la película y es muy emocionante.
0: Però Penélope Cruz, ¿no te gustó muchísimo el homenaje?
1: Me encanta.
0: Cuando aparece Penélope Cruz.
1: Me encanta Penélope Cruz en cada palabra que dice, cómo se mueve, todos sus gestos.
0: Que es un poco, además, él es una mica un homenatge a aquella película que va a hacer la Penélope que feia de folclórica. La niña de tus ojos.
1: Muy bonita Penélope y todos los...
0: Muy bonita.
1: Me gusta mucho el elenco, creo que además...
0: Guitarrica de la Fuente, perdona.
1: Ay, increíble. Y la fotografía de la película.
0: Bernardo, el actor, increíble.
1: Maravilloso.
0: Yo creo que es el gran descubrimiento de un guitarrista de la Fuente como actor, porque a més y aporta, ¿no te pareció que y aporta el guitarrista una profundidad? Claro, al no ser actor.
1: Sí, una verdad.
0: Una verdad increíble toda la estona, porque es el fil conductor. Y después al Bernardo, yo creo que es el que
1: a mí me gusta mucho el actor que hace, que no me acuerdo cómo se llama, Milo, es un actor, el chico que hace del cuento del casino de La Bola Negra. Ajá. A mí ese actor me encantó, me parece, Milo, se me olvida su apellido. Los actores son increíbles.
0: Sí, sí, sí.
1: Y bueno, yo tengo cosas que a lo mejor no me gustan de toda la película, creo que como productora de cine siempre creo que noto cuando los directores les falta un productor que les diga a tu película hay que quitarle aquí, que ponerle allá. Y entonces siempre tengo esa sensación de que a veces necesitamos que un productor nos ayude a hacer mejor la película.
0: Exactament, tenim la sensació que un productor és la persona que posa els diners. Però en televisió i al cinema, sobretot, un productor és un creador, diguéssim, està a favor de la creació.
1: Totalment.
0: Ha de remar a favor de la creació.
1: Totalment.
0: Tenia la sensació que un productor és un que no et posa taxis, que ha de retallar això, que sempre està com retallant.
1: Sí.
0: Però no és això.
1: No, yo por ejemplo, si hubiera estado involucrado en la producción de La Bola Negra, seguramente que la conversación hubiera empezado en el guión, porque yo creo que hay algo que la película hubiera sido con un impacto emocional más fuerte si el guión hubiera sido más contenido y más dirigido en algunos momentos a ciertas cosas y aunque le pega el estilo desbordado y exuberante y monumental que tiene la película, yo siento que la emoción se mueve de una manera ondulante que hubiera sido más completamente hacia arriba con algunos ajustes de guión.
0: Bueno, de los Javis también son muy joves y hay desparrame, es decir, ellos diuen s'agraden, pero hay un momento a la película que s'agrada y diuen, y esto... Jo cosa que dius, això, mira, això t'ho podries haver estalviat. Però de vegades dius, bueno, però ho farem.
1: A mi me fascinen, saps? Las imágenes de los hombres, todos esos hombres entrando a la playa de noche con esa luz. Yo lo disfruté muchísimo.
0: I després, per acabar, a mi em vas recomanar pel carrer, jo hi ha dues persones que els faig moltíssim cas. Una és J. Bayona. Tu no lo conoces a J. Bayona, és vecino tuyo también.
1: Vecino, pero no lo conozco.
0: Pues
1: lo veo en la misma heladería donde nos vemos nosotros.
0: Claro, pero dile
1: le digo de tu parte.
0: Dile, soy amiga del Mar Giró.
1: Vale.
0: Es que el J. Bayona no saps, el J. Bayona del Carlos Bayona, que són genial, ells no saben com sabes de cine i és increïble. No falla cap recomanar
2: el J. Bayona. Home, l'última que et va fer el J. Bayona era...
0: Pillion.
1: Ah,
0: no has visto Pillion. Es que esta la comentamos al carrer, Pillion. Esta yo no sé si torné durar la matraca, pero viene la... ¿Tú la vas a ver o no, Pillion?
2: No, no la he visto.
0: Es Caster,
2: no,
0: es Caster. No, estás a Balcano, no joder. Bueno, pues Pillion. No, tú vas a recomendar El Poeta.
1: Un poeta,
0: perdón.
1: Para mí, la mejor película colombiana.
0: Perdón.
1: La mejor película.
0: No es pot veure, perdón, es pot veure, me sembla que Filmin.
1: Está en Filmin, yo creo que ya está en Filmin.
0: Si está en Filmin, aquest estiu l'he vista perquè me la va recomanar tu i jo ràpidament vaig anar-hi.
1: Para mí es una genialidad, creo que es una película además que es envidiable poder ver algo que combina de esa manera la comedia con un mensaje tan profundo, con una película tan de autor, con una película tan seria de lo que habla. Yo creo que todo el mundo... Ay, ahora se me va el nombre de ese chico de que todas estamos enamoradas porque es como un genio. Bueno,
0: ¿por qué te gustó El Poeta, Dios?
1: Sí. Me gusta.
0: Explica una mica de qué va. Es un...
1: La película va
0: de un poeta,
1: va de un hombre que es poeta, que encuentra en la relación con una chica que escribe un poco una manera
0: mucho más joven que él.
1: Mucho más joven que él, pero la relación, lo bonito que tiene es que él, a diferencia de todos los demás, no tiene con ella ningún interés que no sea esa cosa como un poco de salvarla, pero en realidad se está salvando él. Él encuentra con la relación con esta chica una
0: forma... Que te escribió poesía, ¿no?
1: Exacto.
0: Es una alumna, me sabes.
1: Es una alumna a la que él puede un poco como emancipar, ¿no? Y se van relacionando, pero es una alumna que vive en un barrio muy marginal, en una vida muy precaria, y bueno, él es un poeta en todas las de la ley. Él habita en un espacio donde se puede pasar sentado en la esquina de una calle tomando ron y borracho y olvidarse de que el mundo existe, porque al final lo interesante es la vida, cómo pasa, y escribir poesía. Y la película es muy simpática porque él es un ser de otra galaxia, ¿no?
0: El actor
1: y el personaje. Es muy bueno. Simón Mesa Soto es el nombre del director.
2: Dirige, escribe y coproduce.
1: Él es productor de sus películas, él es guionista de sus películas y él ha hecho anteriormente buenos cortos. Él es maravilloso. Y creo que, bueno, su futuro será increíble porque ya está todo el mundo. Ya estaban hablando de hacer un remake de la película en los Estados Unidos.
0: De aquesta del poeta.
1: Claro, es que
0: la relació entre aquest home gran desballestat, alcoholitzat, que ho intenta per tots els mitjans i que ho segueix intentant i ho seguirà intentant.
1: A mi m'encanta
0: la relació amb la noia aquesta joveníssima que és la seva alumna perquè li aconsegueixen una feina de professor, que és una relació que de sobte en el context actual dius, ai Déu meu.
2: Pot ser polèmic, no?
1: Ui,
0: no, és,
1: claro.
0: Està tan ben retratat.
1: Hermoso.
0: És tan delicat, és tan de veritat. I després també hi ha una realitat que descobreixes formes de viure molt més enllà de l'extraradi, perquè aquesta noia, aquesta poeta jove, que no té cap interès, que ella li diu, no, jo és que jo no vull ser poeta, jo el que vull
1: no,
0: és...
1: No, vive con su mamá y está tranquilo.
0: Mamá,
1: tiene que ir a trabajar en la escuela para poder...
0: Sí.
1: Claro. No, a mí me parece que el momento en el que él la intenta subir a ella, que está emborrachada, por la escalera de caracol complicadísima de la casa donde ella vive con 100.000 personas, y él no quiere que nadie lo descubra, pero él no hay nada, y él trata de subirla como un saco, es... Historia del cine.
0: Y después ya una crítica demoledora al paripé de los ambientes artísticos.
1: Por supuesto. Sí, la película va de eso.
0: Va de eso también.
1: La película va de eso,
0: paripé,
1: totalmente.
0: Paripé, de qué tal, nos reunimos, un cineforum, una charla, un presentación del libro.
1: Y yo vengo a hablarte de poesía y tú lo que quieres es un tupper con comida. La familia que le dice, tráeme algo, tráeme un pollito, tráeme un no sé qué. Y entonces viene, no, porque la poesía, porque la niña tiene talento. Sí, pero bueno, y el tupper de la comida, ¿no? Y eso me fascina.
0: Bueno, doncs jo perdonin, aquesta senyora venia a parlar de coses que no m'agraden de l'estiu i a part de cinema, que és el que possiblement farem.
3: Brava! Claudia Calvillo, brava!
0: Sí o no?
2: Funciona. Gràcies. Vaya mente tienes.
0: Després de la publicitat, les glòries que m'ateres, que és un altre tipus de ment, però vaya mente.
4: Vostè primer, amb Marc Giró. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
0: A veure, ha dit el Marc Serena
2: la presentació del ser querido avui és el Cinesa.
0: El Cinesa? I ho ha dit el Verdi. Una mica més que m'ha Verdi, eh? Imagina't,
2: el Cinesa. Cinesa Diagonal,
0: quin és?
2: Pues Cinesa Diagonal, no? Jo sé.
0: Pues
2: jo no
0: sé, el Verdi, l'amigo, bueno, el
5: Cinesa Diagonal.
0: Cinesa Diagonal. On està?
5: Pues Diagonal.
6: On està el Piscines i Deportes.
0: Ah, vale. Escolta una cosa, tots vostès...
5: Ai, estem aquí.
6: Hola, què tal?
0: El Cinesa és això.
5: És que el Marc Serena està en tot.
6: Està en tot?
5: M'ho envia tot. Me'n contesto mai, Marc, ja ho sé, carinyo. No em mereixo.
0: La Glòria Cabareteras, vosaltres voleu parlar avui, fer una reivindicació del Molino, reivindicant també la figura de Merche Mar.
5: Sí.
0: I això és el que farem ara.
5: I si la Clàudia també, demanaria a Clàudia si vol ser la nostra producer, perquè nosaltres també necessitem un tall a tot.
6: Un tall ben bo. I també que, bueno, el nostre espectacle, i això ho he dit per dramaturg, sembla que baixa, que diu, ja està, el subterrani.
5: Ja no pot ser més merda.
6: Més merda. I diu, després no dones un duro, però puja.
5: Un moment, som els Javis, també.
6: Re, pugem un momentet, som els Flor d'una noix.
5: I no sabem acabar les coses.
6: No sabem acabar.
0: D'això va dir perquè avui parlarem de la vostra primera del Molino, A més, a més, amb Merche Mar, però aquest diumenge, dia 6 de setembre, al Paral·lel 62 es fa un espectacle que es diu El Paral·lel Oblidat, sí, per recordar a Merche Mar. Això és un concert que començarà a les 8 de la tarda a la Sala Gran, al marc del festival Mas i Mas.
6: Exacte.
0: El Paral·lel Oblidat per recordar Merche Mar. Expliqueu-nos, per favor, aquesta...
6: aquesta secció que hem preparat?
5: Que hem perfilat.
6: Que hem perfilat. Mira, hem tingut un conflicte amb el Joel, amb això, perquè, clar, jo li vaig dir...
0: Que jo no puc amb ell.
6: Li vaig dir ahir, us va bé si us passem el guió demà de lo que parlarem? Perquè és que ho hem de perfilar. La resposta de Joel, perfilar el què? És veritat, mamarracho, però
5: si som la gent més professional, vamos.
6: Si som professionals, què?
5: Anem a saco.
6: Bueno, la primera vegada que vam actuar...
0: M'enteneu, no? Sí. Entre aquesta defensant el cànon i l'altra,
5: massa bestes,
0: que és increïble, que a més a més es comença a menjar un bocat a les 9 del matí, jo no hi soc perquè jo arribo a la 1:05, però i no se l'acaba fins a les 3 de la tarda, que ja li t'avui jugar, li he fotut una bronca indescomunal.
6: Per
0: quan
6: què?
0: Jo arribi,
6: la deixa allà, ho deixa allà,
5: pues Florín, no sé, se tindran formigues,
0: nyic.
6: És que jo no sé com estàs en el teu eje,
0: Jo no sé com estic en el meu eje. Per favor, Merche Mar, al Molino.
6: Bueno, la primera vegada que vam actuar al Molino va ser perquè ens va trucar un amic, que no direm el nom.
5: Xavier Pujol Ras.
6: Xavier Pujol Ras.
5: Ajudant, jefazo de TNC. El Teatre Nacional de Catalunya.
6: I estava dirigint un espectacle, Esperança Dinamita, que feia, un homenatge al Paral·lel dels anys 20 i a la figura de la vedet. Hi havia unes quantes vedets en l'elenco. No direm noms.
5: Aquí sí que no direm
0: noms. La Marta, la Glòria 2, ha rigut per sota el nas.
6: Hi ha una història aquí. Era una funció matinal i ens va dir,
5: ja todo mal.
6: Funció matinal, sense cobrar.
5: Era allò de, us faria gràcia, clar, érem joves, sí, encara, 2014, 2014. 40 encara.
6: No havíem fet els 40.
5: No havíem fet els 40 encara, que estàvem començant.
6: Érem unes pipioles.
5: Però
6: ens va dir, la Merche Mar fa de mestra de cerimònia.
5: I aquí vam dir que sí, i era el Molino, 11 del matí, una mica d'arengar el públic, dius, venga, 2 minuts i la Merche Mar us talla.
6: Sí, serà una mica de, hola, què tal, buenas noches, i la Merche Mar dirà, nenes, foteu al camp d'aquí, que jo sóc la mestra de cerimònies.
0: Sóc la vedet d'autèntic, d'això, d'aquell
5: Molino sense focus.
6: Érem les teloneres, però érem les... És que,
5: no, és que no, el nom no seria telonera.
6: No, érem, o sigui,
5: dos
6: fèiem...
5: Senyores, bueno, no sé.
6: Fèiem la prèvia... de la prèvia que feia la Merche Mar. O sigui, l'anada misma, perquè, clar, allò que era...
5: Era allargar una mica l'espectacle.
0: Jo t'entenc.
5: I perquè li queien bé al Xavier.
6: Perquè el Xavier, el Pujol Ras, sempre ha mirat per nosaltres.
5: Sí, mira que és mamarratxo, però mira, ens estima.
6: Sí, és guapo. No, era...
5: Tampoc.
6: Era...
5: No, era gratis.
0: Era fort fri.
5: El cafè.
6: El cafè ens el vam pagar nosaltres, segurament.
5: No, nosaltres sortíem al carrer, fèiem així, pim-pam. Llavors pujàvem a l'escenari, que no teníem ni foco, perquè no... El foco el van encendre quan vam sortir, te'n recordes?
6: Sí.
5: O sigui, vam fer tot allà.
6: Això
5: i
6: no
5: el que havia de ser 2 minuts... Haig de dir que va ser mític, que la gent que va veure això encara ho recorda, perquè va ser meravellós.
6: Clar, és que nosaltres havíem d'estar 5 minuts i ens van dir, la Merche Mar us tallarà. Nosaltres vam començar, pim-pam, que el públic era un públic muy mañanero, molt gent gran. Mira els pits, mira...
5: Nosaltres, la gent gran,
6: tenim tirada. Nenes, però sou vedets, però si sou viejas...
5: Això, que ens diu la gent.
6: L'ABC d'un bolo matinal.
5: I vam acabar cantant Glòria, tothom allà... I la Merche era...
6: Jo la veia al fons, allà, xerrant, dient, ai, és que m'han tret de la nevera. Sempre feia la mateixa broma. M'han tret de la nevera per portar-me aquí al Molino. Era com un... Anava allà amb el seu vestit vermell mític, de lluantons, ella estupenda, pentinadíssima, i no ens tallava, tu. Nosaltres
5: vam estar com mitja hora, 40 minuts.
6: Mitja hora.
5: I va ser, de veritat, un èxit. Va funcionar molt bé.
6: Molt bé. Però, clar, nosaltres havíem de venir dues funcions matinals.
5: Dues funcionetes. I jo vaig rebre una trucadeta. Una trucadeta de dir, potser que demà no vingueu.
0: Què? Eren dos dies.
5: D'estrangis, sense contracte.
6: Sí, perquè li feia gràcia al Pujol Ras i punt.
5: I
6: vam rebre aquesta trucada, no vingueu, tal i qual, jo no estic d'acord, però no vingueu, i tal, diu, bueno, diu, si voleu, veniu, però jo, perquè clar, això no pot ser, i no sé què, però què ha passat, què ha passat?
5: Corren diversos rumors.
6: Hi ha diversos rumors, i llavors, després, bueno, pues anem de tothom, és igual, i anem, i el Pujol Rasat final va dir...
5: Millor que no volem tenir conflicte.
6: Va recollir cable, va recollir cable, va dir, no, perquè em fotrem...
5: Hem de dir que Mercè Mar va estar encantadora, eh? Ens va donar petonets, de vedet, aquells que no toques, perquè, ai, no, coses, massa maquillatge, tal.
6: Mercè Mar va estar estupenda.
5: Llavors, corre el rumor. Aquella època...
0: Us van vetar.
5: Ho portaven uns russos, allò...
6: Nosaltres vam
5: barajar... Va haver una època del Molino que el portaven russos.
0: Sí. Bueno, Barcelona jo crec que la porten bastant els russos, també t'he de dir, en general.
6: A nivell inversors.
0: Va començar amb el Molino...
5: Hi havia uns camerinos que allò era, vamos...
6: Espampanant.
0: Ah, sí?
5: Sí. Allà hi havia pasta. Pinky.
6: Pasta.
5: I se'ns va dir, potser massa vulgars.
6: Com?
5: Sí. Això és el que ens va arribar a nosaltres. Després ens va arribar...
0: Però per part dels russos?
6: No, bueno, no sabem.
5: Potser massa vulgars...
6: Després hi havia...
0: Home, això sí.
6: Bueno, ens va arribar que potser mira, algú com estem. De l'elenco...
5: Algú de l'elenco, no. Potser massa...
6: Què fan
5: massa
6: aquestes?
5: Vedet, massa vedet.
6: La Mercè Mar?
5: No! No! La Mercè no s'entén, pobreta. La Mercè estava al seu món.
0: La Mercè les va deixar actuar 40 minuts.
5: Estava encantada amb el seu públic i ella no estava per res. No direm noms perquè no sabem, mai vam saber...
0: Qui havia?
5: No direm res.
6: No. Busqueu Esperança Dinamita el 2014.
5: No diguis res. No. Que ja vam dir una vegada, no vol, va venir una senyora que es va dir, jo sóc amiga d'aquesta persona i és molt bona persona. Sí.
0: Bueno, no. Però es pot ser molt bona persona...
5: Això li vam dir,
0: I si vol cabrona en alguna circumstància, vull dir, això dir-te.
5: És igual, això ha quedat com una anècdota per les glòries.
0: Però teniu, que la, teniu la sensació de que pot ser?
6: Sí.
5: Teniu
4: noms
5: i cognoms. Sí.
4: Però no els diré. 902-477.
5: Perquè no ho sabem segur. Perquè també
6: teniu un d'això clavadet, no?
5: No, perquè després vam fer moltes coses.
6: No.
5: Però també et dic que el senyor que ens va contractar, aquest senyor, Xavier Pujol Ras, tampoc havia avisat a ningú que això passaria. Es veu que vam... Clar, jo també entenc que si estem aquí...
0: Home, sabent...
5: Com amb aquesta senyora que ens ha eclipsat, no? Tampoc ens havies avisat.
0: La Clàudia, vols dir? Exacte. Us ha eclipsat, trobes?
5: Home, no. Bueno, i ell, totes.
6: Tampoc no.
0: Això sí que és un eclipsi, vols dir?
5: Som l'eclipsi, nosaltres.
0: Un moment, llavors, perdona.
5: No ho direm.
0: Aquí tinc el nom d'una persona.
5: No
6: el nom d'una persona?
5: Si us plau, t'ho demano.
0: No el diré. Vale. Però és aquesta persona?
5: No ho sabem.
0: La que va dir, home, al final de tot,
5: diu... No.
0: És que aquí sí que
5: Paulowski.
0: Ha...
5: Paulowski?
6: Mira, Paulowski i la Mercè Mar ens van reconèixer com nenes, valeu...
0: Perquè
5: el Paulowski, que vam actuar davant d'ell en un homenatge que li feia, jo pensava, bueno, ens tirarà... Bueno,
0: Paulowski, des d'aquí una abraçada,
5: I ens va baixar i va dir, ustedes sí que són vedets.
6: Sí, això ens va dir
5: Paulowski. I després ens va dir, ell a la ràdio i ha dit que la festa del recomana.cat l'única cosa que valia la pena era vosaltres.
6: Era la festa...
5: Ho va dir el Paulowski.
6: Era la festa dels crítics.
0: A mi també em va venir una vegada el Paulowski.
5: A veure si la va venir tothom també.
0: I vaig dir, no,
5: jo crec que no.
0: Perquè em costa només va venir a vosaltres i a mi. Tot el que més és una merda. Vinga.
7: Ole, Paulowski.
6: Ole, Paulowski.
0: Un aplaudiment per Paulowski.
5: Visca Paulowski.
0: Que gran el Paulowski.
5: Això sí que és un...
6: Que gran. I que gran la Mercè Mar i...
5: Bueno, i aneu a aquest homenatge que li fan...
0: A veure, això, exactament. Estàvem dient que... Encara teniu temps, perdona, guapes, però...
5: Ah,
0: ja
5: hem acabat, ja? Vaja, se'ns ha fet...
0: Això us ha fet curt avui.
6: No tenim les coses.
0: Avui el paral·lel oblidat...
5: Avui no, diumenge.
0: El paral·lel oblidat...
6: Diumenge.
0: A veure...
6: És diumenge, eh?
5: Avui no, avui és el...
0: Però qui ha dit avui?
5: Tu, ara mateix.
6: Marc.
5: No està.
0: Doncs és diumenge. Bueno, perdona, la gent, tal com el tot, tal com està Rodalies, tal com està la gent que la gent té el cap com un bombo, tal com va tot, la gent que vagin tirant avui cap allà.
6: Clar.
0: Perquè res, arribareu el diumenge 5 de setembre, al Paral·lel 62, a l'homenatge de Paral·lel Oblidat, per recordar la Mercè Mar, a les 8 de la Sala Gran,
6: a les 8 hores, a la Sala Gran,
0: del Festival Mas i Mas, i la gent dirà, no hi ha entrada. M'ha sortit divendres, que t'ho vaig dir, guapa.
6: Clar, clar que sí.
0: Jo miro per la gent.
6: Clar. El Molino per les vedets. Aquesta és l'última reivindicació que volem
0: fer. Vosaltres això ho heu reivindicat davant de l'alcalde de Barcelona, una vegada que vam estar, venir a l'alcalde de Barcelona en aquest programa, a Jaume Collboni, li vau dir la seva cara. El meu tio Guillem Giró li va dir que la plaça Espanya havia de dir-se plaça de la Independència.
5: Molt bé,
0: va,
5: sí,
0: va passar ell primer.
6: Això va passar.
0: Va aparèixer el meu tio, com, i ho he explicat mil vegades, no, això? Va aparèixer com un tanquete i va dir, escolti, vostè l'alcalde, soc Guillem Giró, la plaça Espanya d'aquí de Barcelona,
5: sí,
0: això que digui plaça Espanya, ho trobo una merda. S'hauria dit plaça de la Independència.
5: Recordem que li va donar el telèfon, que era fals.
6: Ai, sí, me'l va donar malament.
0: A més, a més.
6: Sí,
0: i després va aparèixer la Glòria Cabaretera i va dir, el Molino, si la plaça Espanya s'ha de dir plaça Independència, i segons la Glòria Cabaretera, quina reivindicació li vau fer al Collboni?
6: El Molino per les vedets.
5: Que es deixin de mamarratxades.
6: Ja està, ja
0: prou. Ara hi ha un lío amb el Molino, també, perquè no sé què...
5: És que l'han tancat.
0: L'han tancat, perquè no sé què, diuen de la sonorització, però després, no sé què, hi havia copes, però no sé quant, però després un espectacle...
5: Que fan unes coses molt rares. Molino, un ventríloco, una vedet, la cosa
0: anyeja. Si haguéssiu de fer una
5: diguéssim... Ui, nosaltres, ja està.
6: Nosaltres, sí.
5: Que bo.
6: Ens van oferir les claus del Molino, te'n recordes?
5: El pit...
6: Les vaig portar aquí, tot el bolo.
0: I què?
5: Això ho podem explicar. El marit de la Janet Sanz, no?
6: Sí, el marit de la Janet
5: Sanz. No me'n recordo com es diu ara.
0: El marit de la Janet Sanz, nosaltres fan molt...
6: No, Janet Sanz.
0: I punto. No, Janet Sanz. A més a més, per tolir del món.
5: Doncs ens el vam trobar que
0: en una boda... Ara nosaltres no ens aprendrem el marit de les senyores.
5: En una boda i va dir, vosaltres hauríeu de portar el Molino. I va treure unes claus
0: i jo les va portar aquí. Però què tenia a veure el marit de la Janet Sanz?
5: Doncs es veu que portava...
0: Portava tres manejes de l'Ajuntament.
5: Sí, i estava...
0: Però va quedar en això.
5: Sí, va quedar al pit i després les va treure.
0: El que hem de fer, que l'altre dia estàvem parlant, les Glòries Cabareteres tenen molt de material gràfic, de cartell.
6: Ah, sí.
0: Quan vau començar vosaltres?
6: Ui. A veure, com a les Glòries soles, el 2012. O sigui, com a les Glòries, que érem tres,
5: això el 2009. I com a Cabaretillo de Bolsillo, el dos, que és una mica...
6: Cabaretillo de Bolsillo, 2006.
0: Vosaltres ho heu fet, Cabaretillo de Bolsillo.
6: Sí, Cabaretillo de Bolsillo es tractava d'anar...
0: Com era això, el Cabaretillo de Bolsillo?
5: No ho sabíeu?
0: No,
5: que vam estar 90 vegades.
0: Ja sabia.
5: Vam començar al metro, nosaltres.
6: Nosaltres vam començar al metro, amb els músics, el punt de músics al metro.
5: Que jo anava a les 5 del matí a buscar un tiquet perquè ens donéssim...
0: Què vols dir això? Com
5: perquè
0: va funcionar?
5: Tu, per tocar el metro has d'agafar... En aquell moment havies d'anar a fer encara cua al convent de Sant Agustí i et donaven encara parada. I allò hi havia moltíssima gent. I
6: encara
5: jo...
6: tinc el carnet,
5: sí,
6: eh?
5: I jo vaig dir...
0: Podries actuar al metro encara?
6: No sé si estarà vigent, perquè era una cartolina.
5: No, crec que ara fan càsting, ara no ens agafarien. I llavors jo vaig dir, doneu-nos la pitjor, perquè nosaltres no volem guanyar-nos la vida. Volem fer la mamarratxa, provar coses, i aquí hi ha gent que guanya la vida.
6: Les bones són plaça Catalunya, plaça Universitat, que tenen una bona plaça.
5: I
6: ens
5: van donar el paral·lel, sortint al Molino.
6: Fantàstic,
5: no? Que vam acabar... No.
6: Per què no?
5: O sigui,
6: no, perquè
5: nosaltres sí, però no. Vam acabar donant diners nosaltres.
0: I què feia... Cabaretillo de Bolsillo,
5: pues
0: que era?
5: Portàvem
6: una escala. Una escala així. Que
5: si estava, tenim foto.
6: Que estava forrada, així la
0: sí,
6: vaig forrar.
0: Sí, però el ràdio Marta la foto.
5: Ara, no, per tu, carinyo, per tu. Que no teniu càmera. La teníem amb una ràdio que teníem...
6: Sí, ja tenim càmeres. Un, dos, tres.
0: Perdona, a quina ràdio veu anar?
5: Venga a la SER!
0: Traición!
6: Ens van fer una retrospectiva a la SER
0: Catalunya. Què? A què programa?
5: Tot és comèdia.
0: Ah, bueno, tot és comèdia, són amics, tot perfecte.
5: Sí. I ens van donar revista.
6: No, però perquè com que presentàvem lo del Pride, agafant lo del Pride, ens van fer una retrospectiva.
5: Era boníssim, vam agafar totes les revistes.
0: Val, no, si és tot comèdia, fa genial.
5: Sí.
0: Si és tot comèdia, fa genial.
5: Res, 10 minuts, vam estar tan
0: poc. Molt poc em sembla, que cabrons.
5: I vam explicar,
0: doncs,
5: això.
6: Explicaré l'última cosa. L'última cosa és que vaig rebre una trucada l'altre dia de la Pepa Plana.
0: Home! La Pepa Plana, i ara, ahora... Ai, calla, que no tenim temps, mejor.
6: Bueno,
0: la Pepa Plana, gran pallassa, Creu Sant Jordi, però...
6: Sí, no puc dir res perquè m'ha dit, no, escolta, Gloria, no diguis res, perquè encara no hem fet la roda de premsa, no diguis res. Tu digues que com a les grans estrelles no podem donar titulars encara.
5: Però bueno. I amb Pepa i Glòria.
0: Però, molt bé, Pepa i Glòria, hi haurà algú en el Tejemanés?
6: Hi haurà un Tejemanés.
0: Bravo, i podem parlar aquí o anireu a totes comèdia?
5: No.
6: Tindrem aquí més.
0: Ara,
7: Vostè primer, amb Marc Giró. L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
8: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
7: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
8: I escolta el que vols.
7: Quan ho vols.
0: Doncs miri, nosaltres per vostès podríem fer moltíssim més, però no ens dona la gana de fer-ho, ja. O sigui, nosaltres ens n'anem ara de cap de setmana, després que vostès tinguin la sort de poder-ho fer també. Decidiré, la setmana vinent vols parlar perquè ha mort...
6: Gloria Steinem.
0: Gloria Steinem, que
6: sí,
0: és una...
6: Sí, podem parlar d'ella.
0: Podem parlar d'ella. Doncs que Déu guardi. Has de fer una
6: menció? Ràpidament, perquè avui divendres arriba al cinema Cronos, la pel·lícula que narra l'operatiu policial amb l'objectiu de capturar...
0: Està molt bé, eh?
6: ...els responsables de l'atemptat de la Rambla i Cambrils del 17 d'agost. Auqué, Mònica López i Ana Gómez, entre d'altres, protagonitzen aquesta investigació policial contrarrellotge. Cronos, des d'avui divendres, 4 de setembre, als cinemes. No us la perdem.
0: Mira tu quina virgaria que vam de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. A la discoteca.
7: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
9: Aquest diumenge, el Barça visita Mestalla, territori hostil. I l'espera una banda de música. Des de les 3, a RAC1.
7: El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC1. Tots som un milió. RAC1. A RAC1 sabem com t'agrada començar els caps de setmana.
10: El líder, en realitat, i ho vam parlar aquí una vegada, és aquell que pren decisions en la incertesa, en l'ambigüitat, sense saber res.
11: Sabem que l'elecció dels materials és un punt que ens pot fer un canvi amb el benestar. Tenim cases com que acullen, com que abriguen, com que ens fan sentir bé.
12: Va començar a pintar piscines al 64 i les piscines també explicaven una mica els seus amors i els seus desamors. I l'obra es titula Portrait of an Artist, Full with Two Figures, i es va fer el 1972.
13: El cap de setmana no canviarem el món, però el mirarem des d'un altre angle.
7: Els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí, La Primera Pedra, amb Noemí Polls.
13: Perquè en som molts, amb moltes ganes de dir bon dia.
7: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
14: Vaia un estiu, que estava jo allà al càmping a Torre en Barra amb la nena, amb la nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, no vam rebre cap missatge d'alerta, cap alerta, de cop es fot a ploure, se'm va endur la nevera de Porespan, el cotxe ple d'aigua, i no em van enviar cap missatge, és a l'OS.
15: Fixa't.
14: Mira, calla.
15: Què?
14: Ara n'he rebut un.
15: Què diu?
14: O sigui, és alert. Versió RAC1, torna nova temporada amb Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i molt important, no. Fins luego.
7: Versió RAC1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
15: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
14: Ja seria hora.
15: I bona.
14: Walkers.
7: RAC1. Tots som u.
16: I ho patrocina, suposo que ho patrocina...
17: No, un altre cop
6: del rellotge, no.
17: El d'ahir ja ho veurem comentar, eh?
6: No.
17: Vull dir que si no li sap greu ja podem entrar en altres coses. Bé, tenim el...
16: Però per deu sortir gent amb rellotge de pulsera.
6: Com?
17: A Cronos.
6: Però no té res a veure.
17: A veure si podem avançar sobre el tema.
16: No sé.
17: Tenim la comunicació amb Venècia o no la tenim a punt? Havíem quedat a aquesta hora. Vull dir que si podem anar trucant. Mentrestant, abordarem amb Laura Fa el primer tema que ens ocupa després de felicitar l'Antoni Bassas, que serà...
6: Sí, a
17: veure. Nova imatge de Lamine Yamal. Una imatge de... En fi, que ha canviat. Escolta, fins i tot el trobo aquí, en aquesta fotografia, per exemple, el trobo interessant, vull dir, un tio... Vull dir...
14: Que has fet maricona, ara, tu?
17: No, vull dir que no, ho he dit aquest matí, dic, és que inclús està guapo,
14: saps? Sí, no,
17: amb un bigotet, una imatge així, amb un...
16: Elegant,
17: amb corbata, per primera vegada que el veig amb corbata, i després tot un seguit de fotografies que s'ha fet, on doncs el veu, això sí, amb un avió privat, amb un hotel com si fos Duran Lleida esmorzant...
14: Al Palace.
17: A la Torre Eiffel, amb una habitació a la que dona... O sigui, ha fet tot un reportatge fotogràfic.
16: A París?
17: A París.
16: Que se'n va al PSG?
17: No, a París, que va anar amb un viatge privat.
6: Amb, i
17: a
6: la, partir nòvia,
17: amb la nòvia.
6: Amb la Inés García, que ja té 4 milions i mig de seguidors a les xarxes socials.
17: La Inés o el Lamine?
6: La Inés. En té molt més.
17: Perquè la Inés García...
6: Era influent.
5: influencer. Ah, i es van conèixer per Instagram.
14: És que és el oficial futuro, Tete.
17: Sí, sí, no, no, realment...
14: Si tu hija quiere ser algo, que se vaya buscando la vida per influencer. Ja, perquè si haces lo tuyo, Tete, estábamos acabada.
5: I ja saps la inèrcia i la tendència que tenen els futbolistes de buscar per Instagram a veure què troben, no? Doncs es va trobar la Minya Mal amb la Inés García. Han passat el cap de setmana a París. Aquest canvi d'imatge està totalment des del Mundial. Ell va canviar l'estilista i ara l'estilista és una de les germanes de la germana Rosalia. Gran de la Rosalia.
17: Que és estilista.
5: És estilista i a més ha fet un canvi amb el Lamin. Abans, si et fixes, si recuperes imatges anteriors, anava com molt, tot molt gran, això que es diu oversize, més amb aquells pantalons més, com més cagat i tal. Sí. Des de l'estiu i des del Mundial és una imatge molt més de luxe, que si Chanel, que si avió privat. És una, de moment, és com una... Tenen la intenció d'acabar sent una mena de Cristiano Ronaldo i Georgina, perquè els futbolistes de la...
18: Pues vaya una influència. Tio, que fot una ràbia, que no t'hi pots acostar?
5: No, l'altre dia veia un vídeo de la Núria Marina a Instagram que deia... Em recorden també una mica els Beckham.
17: Ah, bueno,
5: perquè
17: sí.
5: Aquesta associació sempre funcionen molt millor aquests futbolistes en parella. Pensa en fa dos estius quan ells eren nans, prostitutes, canviant de parella per la seva imatge i per les marques. Això, fatal. En canvi, ui, que bonic l'amor, i mira que pijo soc, i quanta pasta tinc, això per un futbolista vesteix molt més. Jo d'aquesta relació tinc tants dubtes com la de Cristiano i Georgina. Perquè si veus totes les escapades...
19: Què vols venir a dir?
5: Si veus totes les escapades
14: però
5: que fan...
14: Me estàs dando unes notícies?
5: No, però no en aquest sentit. Perquè no segura... Sé. Junts estaran, eh? Però que ells volen que aquesta relació els hi sumi i que serveixi com a, per la seva
19: com
5: imatge...
19: Com una empresa.
5: Com una empresa. Totes les imatges de la... Ells a tot arreu on van, a part de portar l'escorta, l'assistent, no sé què, van amb un fotògraf. I de tot ho tenim. Reportatge, tot
17: bueno,
5: tenim
17: en aquestes
5: imatges.
17: Fotografies que he dit i en aquests vídeos que estan penjats a Instagram, se'ls veu que van en bici per París a la nit, però clar, si van en bici, algú els ha de filmar.
5: Tot és
17: Baixant de l'avió i pujant de l'avió privat, evidentment, fotografies de tota mena. O sigui, han fet com un reportatge de lectures, però en lloc de... o a l'Ola, però en lloc de ser un reportatge en una revista, l'han penjat a Instagram.
5: Ho porten fent tot l'estiu des del Mundial i les poques escapades que han fet. Sí que és veritat que se'n va anar a Eivissa ell amb els amics i va haver-hi el rumor de crisi, s'ha anat sola a Eivissa. Ella també va anar a Eivissa, el que passava que va estar un dia amb els amics, i ella també va passar uns dies a Chipiona amb les seves amigues. Vull dir que sí que han passat algun moment separats. Ella, quan ve a Barcelona, està a la casa que li va comprar el Piqué i a la Shakira, s'instal·la allà.
17: Ah, ella ja s'instal·la, perquè ell viu amb Moja i Soja. Que no són productes per sucar el xux, sinó són dos xicots que viuen amb ell.
5: El seu millor amic i el seu cosí, que ja es van repartir les habitacions.
19: Però si van junts, per què no van a casa d'ell? Son pare no els hi deixa.
5: Què, el Moja i el Soja?
17: A casa
19: d'aquí. No, la noia.
5: La noia és que viu a Talavera de la Reina, com anar...
19: Quan
5: ve aquí, viu amb ell.
17: A veure, perdoni un moment. O sigui, si tu tens una casa com la del Piqué, quants metres té aquella casa?
5: És una borrada.
17: Una borrada. Has d'anar a casa del sogre allà a passar la nit amb un llit?
5: Com ha d'anar a casa del sogre? Quina tonteria és aquesta?
19: És que diuen les coses... No els deixa.
5: Com? Com? No entenc res.
19: És que no sé si sou tapats o no.
20: Però jo entenia que vostè deia com és que no van junts a la casa d'ell.
17: A la casa
20: d'ell. No del sogre.
19: No, del sogre no. A casa del sogre no.
17: A casa d'aquí.
19: D'ell!
5: Pues que van a la d'ell.
17: És el que li està dient, que no sé.
19: No m'has dit que anava a l'altra, a la que té.
17: De veritat, el que està tapat és vostè.
20: Perquè la del Soja i el Moja és la mateixa.
17: La del Soja. La Min viu amb el Soja, Moja, sushi, sashimi... I jengibre. I a partir d'aquí, ara també anirà aquesta,
5: la Inés García.
19: Llavors
5: estan
19: quatre.
5: Cadascú
17: té les seves habitacions.
5: A la planta de dalt, la planta de dalt em sembla, ara no recordo, però era la que tenia la Play i tot plegat, però bueno, és suficientment gran aquella casa.
17: Anís, que ni et trobes.
5: No, home, sí, no es troben segur.
17: No es troben, el Soja Moja amb el sushi i jengibre, no.
5: Va veure l'eclipsi des d'aquesta casa.
17: Des de la casa, imagina't.
5: Vam fer fotografies d'estar junts.
19: O ella.
5: Els dos, la Inés i el Lamin. Però que jo crec que aquesta relació és més comercial i d'imatge i de tot que no pas, ui, que bonic l'amor i tal. No
17: te l'acabes de...
5: No, jo crec que els hi estan invertint
20: tots dos, en el que els hi beneficia, perquè ja pots comptar que si els futbolistes no són fidels, aquest que ha començat amb 18 anys, és que li queden 4 dies per tenir ganes de viure una mica la vida. O sigui, això és de calaix, saps?
19: Potser no, potser és molt casolà.
20: Molt, molt, ja ho té. Sí, sí, ho té. Per això s'agafava una... És tan casolà que s'agafava una casa a Eivissa i només convidava a totes les amigues que trobava... que eren amigues d'uns altres amics i les portaven a la casa.
17: A Eivissa, a Eivissa.
20: A Eivissa es van agafar.
17: És curiós, eh? Com canvia la vida? Jo vaig estar un any a Eivissa i...
20: Un any?
17: I vaig treballar un any a Eivissa.
20: Ah, sí?
17: Sí, sí, sí.
20: A IB3 sí. Estaves?
17: No, estava a Ràdio Eivissa.
18: Ah, a cop,
17: sí,
18: eh?
17: Sí, sí, sí.
20: Ah, que eres dir jo, que hi és veritat,
17: sí,
20: oi?
17: Sí, sí, sí. Convidava, bueno, convidava noies i tal.
20: I què,
17: i només
20: funcionava?
17: Venien escarabats voladors. Això és el que venia. Perquè a Eivissa els escarabats volen.
20: Sí, sí.
17: Una
20: sí,
17: cosa
20: sí.
17: que no és insòlita.
18: Ara aquí també.
17: Sí, sí.
20: Sí, és que a Eivissa...
17: Són els únics que venien a casa, els escarabats voladors.
20: A Eivissa només he estat a la discoteca de Marcos Tercevic.
17: No hi he estat mai.
20: Però Marcos Tercevic saps qui és?
17: Sí, l'ex de la...
20: Aquest sí que ha estat de la
17: Norma Duval.
20: Sí, aquest sí que estava... Aquest torrat no, o sigui, tenia la pell ja que li... No sé si és mort ara.
17: No t'ho sé dir, bueno, no t'ho sé dir.
20: Un moment.
17: No sé, ara buscarem si és viu o mort.
20: És que és un concurs que fa anys que s'ha de fer aquest.
1: Viu o mort?
17: A veure, Marcos Tercevic, viu o mort? Jo crec que és mort, eh?
20: Jo diria que també ho veig.
17: Sí? M'apunta un oient, que és mort.
20: Tothom diu que és mort?
17: Sí.
20: Jo diria que sí.
17: Pues...
20: 85 anys.
17: Pues no és mort. Oh. És viu. És viu.
19: Ha sigut una persona que és
17: viu. És viu. Bueno.
20: A veure, potser està més...
18: No fa unos jaleos con Hacienda o algo así.
17: Sí, hi ha gent que està viva, que estan com a los Tercevics, aquest.
20: Aquest també estava com una pansa que anava amb aquella pell negra.
17: Sí, sí, negra, negra.
20: Havia tenit anorexia.
17: Bueno, per tant, la teva aposta per tancar la qüestió és que és una... que la veurem com els Beckham, intentant fer de Beckham o de Cristiano Ronaldo.
20: I de moment li funciona perquè les marques que estan ara apostant per Lamine no són les marques aquestes de street fashion, sinó que ja són marques de luxe
17: sí,
20: i ja s'està posicionant.
17: Sí, perquè sembla que hi ha una de les fotografies que està obrint com unes caixes d'aquesta marca.
20: M'ha semblat,
17: sí, semblat sí, que era Louis Vuitton. Sí. Vull dir que...
20: Totes les bosses i les motxilles sí, també sí, les porta així. I sí, això, sí. Menys de 1.000 euros per bossa...
19: Què dius?
20: Sí, tant, i
17: sí,
20: tant.
17: Home, sí, sí. I llista d'espera, per una bossa d'aquestes. Llista d'espera de 6 mesos o un any. Va,
20: els rics els agrada molt que els enganyin.
17: Sí.
20: És una cosa que els hi passa. Perquè dius, ara has de pagar per això 3.000 i es pensen, ai, és que s'ho val. I t'estan enganyant a la cara. I és que seran burros, vull dir, és que no hi ha una altra explicació perquè no ho val moltes de les coses que paguen.
17: Bueno, el bolso aquest, clar, després te'l venen a...
19: Aquí el Castelldefels, el passeig marític...
17: No, home, no, a part del Tom Manta, però hi ha magatzems, hi ha magatzems que te'l venen per el preu. Per
19: i pot regatejar, eh?
17: Sí, però no dic aquí, per exemple...
20: Hi ha gent per fer-se la pija. Jo, molta gent de la tele es compraven còpies per fer veure
17: sí,
20: que...
17: Sí, sí, sí.
19: Jo li regalava a la meva dona.
21: Sí, són bons igual.
17: Ah, li regalava còpia, vostè.
19: Clar.
17: Bueno, amb el seu permís, a veure, deixem obrir línies amb Venècia, on tenim l'Adrià García. Adrià, bona tarda.
22: Hola.
20: Hola.
17: Així és m'agrada.
22: Hola, hola.
17: Directe i al gra, sense perdre el temps en saludar. Està molt bé. Bueno, a Venècia, com dèiem, tenim l'Adrià. Avui comencem perquè ara farem una mica de planning del que veuràs. Per cert, molta calor, Venècia, o com esteu a Venècia?
22: Hola.
23: Hola.
20: Hola. Hola.
17: A veure...
20: No estan.
17: Bueno, no estan, s'ha mort.
19: S'ha mort?
17: No, s'ha mort, vull dir que s'ha mort la connexió, que s'ha tallat la connexió. La teníem, però no la tenim.
20: Bueno,
17: tornem a recuperar la connexió. Bueno, doncs anem a un segon tema. Jo fa estona que vull connectar amb Venècia, però veig que no estic de sort. Què passa amb Mbappé?
20: A l'Mbappé, que van estar a punt de segrestar-lo. Van detenir... Bueno, a punt. Van detenir l'altre dia a un quinqui...
17: A l'Mbappé, perdona, li passen coses... Molt rares,
19: sí.
20: Bueno,
19: sí.
20: Que t'acusen de violació, et sembla raro, no, un futbolista?
17: No, vull dir que aquesta acusació va quedar... No s'ha sabut res més.
20: Bueno, la van investigar i van decidir que no hi havia prou proves
17: Ara que si el volien segrestar, vull dir que tot és una mica estrany.
20: Hi havia un noi de 18 anys que a Snapchat, que és una aplicació... com Instagram... L'has vist alguna vegada?
17: No.
1: acostumen a penjar fotos amb... Té molts filtres, una aplicació per fer filtres i jugar.
20: Per fer cares, no?
1: Per fer cares i tal. És que moltes criatures fan servir més Snapchat. Bueno, doncs amb aquesta aplicació hi tenia un perfil que es deia Lester Z, on es comunicava amb altres kinkis, perquè hi havia com una xarxa que es dedicaven a fer petits robatoris, bueno, coses així. Ell, amb dos amics, van intentar fer un robatori a casa d'un rellotger.
19: A què?
1: Que ell ho va enxampar de seguida al rellotger, perquè els tres, com si fossin d'Amazon, van picar la porta i tenien una caixa allà. El rellotger va dir, jo no obro. La intenció era que quan obrís la porta entressin. Aquí va quedar la cosa, però uns dies després van atracar a la rellotgeria d'aquest senyor, es van emportar joies per valor de 150.000 euros.
19: Ell
1: amb dos amics. No, a l'Mbappé no,
19: Ah,
1: favor,
19: és que no ho expliqueu més.
1: No, el Lester Z, aquest noi.
19: Aquest, el Kinky.
1: Llavors, quan estaven investigant aquest robatori, el Lester, el Kinky aquest, ja estava a la presó. Es veu que amb Snapchat anava organitzant robatoris i coses. Fixa-se, un xaval amb 18 anys.
19: Amb les pel·lícules. Bueno,
1: entre les coses de diferents atracaments que havia fet, li van treure uns telèfons mòbils. I en aquests telèfons mòbils hi havia diversos llistats de gent famosa amb les adreces.
19: Fixa-se.
1: I un dels que hi havia era l'Mbappé, amb la seva adreça, i a més, en el domicili d'aquest noi van trobar brides, van trobar com material i instruccions de que una de les intencions era segrestar a l'Mbappé. És veritat que aquests futbolistes...
19: Com el Quini.
3: Bueno, escolti, és que bona tarda, soc Joan Gaspar. És que t'he de dir que em sap molt greu, però aquests sequestradors de l'Mbappé, al costat dels del Quini, són uns aficionats, perquè els del Quini eren professionals.
17: Bueno, professionals tampoc eren, No, molt professionals no eren, que tothom ho ha dit, que no sé com van aguantar tant aquell segrest.
1: Quants dies eren? Quants dies el van tenir?
17: Ui, ara tu buscarà la Lluçà, però eren dos...
3: I
17: el Quini era tan bona persona que després d'anar-ho segrestant no sé quant de temps amb un
3: fosso de garatge.
17: Amb un metro, eren 2 metres per 2 metres, pràcticament, un lloc.
3: Un fosso.
17: Va perdonar, imagina't si...
20: 1 de març del 81, 25 dies.
17: 25 dies.
1: Bueno, és que...
19: Va ser horrorós,
1: Sempre penso en la farmacèutica.
17: Allò va ser tremendo.
19: Va perdre la lliga, per culpa d'això.
3: Bueno, sí. I el rescat...
20: No, per favor.
17: És el tema, no?
3: El rescat...
17: Veig que vostè, el que li va afectar del segrest del Quimi, home, és que van perdre la lliga.
19: Van perdre la lliga,
17: Sí, va ser, però vull dir que...
19: Et sembla poc.
1: Home, el patiment de la família, diguéssim, que era bastant més important que la merda del futbol, no?
18: Però era una persona. I els aficionats quants érem?
19: Exacte.
18: Era una persona que jo, pobret.
17: Estan prioritzant la Lliga.
18: Pobret, jo dic pobret,
17: El pobre Enrique Castroquini, que estava segrestat.
18: Era un jugador segrestat.
19: No ho eren tots.
18: Però no ho eren tots.
19: Els altres
18: estaven, que estoy con pena, que
20: estoy con pena, que no lo veo.
18: Estoy con pena, que no lo veo. Escolta, però bien que cobras.
19: Per favor.
18: No estàs donant el sou pel rescat.
17: Però a veure,
18: ara
17: imagini's vostè que segresten a la Montse Llussà. I vostè, aleshores, que anem nosaltres afectats i comencem a tenir...
19: A què fer? Un programa que fa sucat amb oli.
17: Bueno, el programa no assoleix els objectius i tal. Clar, nosaltres perquè estem afectats, perquè ens s'ha segrestat a l'empresa.
18: Si no t'han segrestat a tu?
19: Exacte. Tots el presentador igual.
20: O sigui, vostès dos es quedarien igual i diria que ja tornarà, no?
18: Clar, tu fas veu de dona i ja està.
20: Perfecte.
19: Que no hi ha la policia.
20: I mira, se'l van emportar a Saragossa.
17: Exacte.
3: I escolti...
20: A darrere d'una paret, d'un pis, d'un soterrani.
17: No, és el que dic.
3: I el rescate va ser molt complicat, perquè per pagar el rescate, fins i tot el senyor Nicolau Casaus es va jugar al físic i es va haver de disfressar amb unes gafes de sol, que ho va explicar el José Luis Núñez perfectament.
21: Com es va pagar aquells diners?
23: Ells els diuen que tenien que ingressar els diners a Ginebra amb una compte, no? Casaus, des que anava cap a Ginebra, en un hotel, i em truca la policia dient que els segrestadors estan amb el mateix Josep del senyor Casaus. Casaus, mira, vés al tanto, em compré una gorra amb unes gafes de sol... Casaus deia, però és que a mi em coneixeran. Em posaré una gorra, unes gafes de sol, unes gafes de sol. Baixant per l'escala de servei fins que es va fer l'ingrés a la col del banc.
3: li sembla, per rescatar el Quini, vam haver de fer l'operació.
17: Però al final van pagar, no van pagar, no m'ha quedat clar mai allò com va acabar.
3: Bueno, al final va acabar amb el sequestrador.
17: Ah, no, això sí.
20: Home, en principi Josep Lluís Núñez va ser qui va gestionar personalment les trucades i el pagament del rescat
3: exigit. Correcte.
17: Però em sembla que al final els segrestadors els van detenir, els van detenir, i crec que al final no es va fer
3: rescatar els diners.
17: No es va fer el pagament. Bueno, anem a fer un tercer, un segon intent en Venècia, a veure si aquest cop sona Oasis, perquè es passarà un... No sé si és una pel·lícula, un document, ens ho explicarà aquí l'Adrià, a veure si... Perquè la gent ho diu, com és que tota l'estona posen Oasis? Perquè ara parlem d'Oasis. A veure si a la segona va la bona. Adrià García, de nou, bona tarda.
0: Què tal? Bona tarda.
17: Ara... Bueno, ara ja no poso l'home al foc, a veure què dura. Preguntava per Venècia, una mica meteorologia, com estem de temps?
0: Mira, moltíssima calor aquí a Venècia. Abans li he passat una foto a Joan Torres, perquè em deia, ei, què tal l'ambient? Li he passat una foto, la plaça d'aquí al Lido, la plaça central, on es fa el festival, està ben buida de gent, tothom refugiat als llocs on hi ha aire condicionat, per exemple, aquí al Palazzo del Casino, que és on soc.
20: I molta humitat. Aquella pudor,
0: sí, molta humitat, sobretot...
17: Quina mania... Digues, perdona, Adrià.
0: No, anava a dir, sobretot a San Marco, diguem-ne, a la illa gran de Venècia. Aquí al Lido, és veritat que bufa una mica més l'airet, perquè doncs, estem a tocar de la platja, diguem-ne, i aquí s'està un pèl millor que al centre de Venècia.
17: Mm. Què anava a dir?
2: No, que li vull preguntar a l'Adrià...
18: Digue-li.
2: Si ha anat allà...
18: Morano.
2: Al Motreto aquell, allò que va per damunt de l'aigua.
20: El Vaporetto.
2: Aquest.
17: El Vaporetto. El Motreto no.
0: Sí.
2: Bueno,
0: sí.
2: Si has anat a l'illa de Murano...
17: Millor que no hi vagis.
0: Aquesta no.
17: Millor que no,
0: aquesta
17: no
0: hi he anat.
17: No te l'aconsello.
2: No hi vagis. No hi vagis perquè t'enredaran, perquè al final acaba sortint amb una peça de Murano, siguin gots, siguin...
17: Sí, quedes segrestat allà i no surts,
2: no pots sortir mai més.
17: No.
20: A veure, veus com fan el vidre.
2: Et fan visitar una fàbrica i no pots sortir de fàbrica si no...
17: Home!
2: Sí. T'ho dic perquè vés en compte amb això, perquè nosaltres hi vam anar fa molts anys.
17: Sí, bueno, és que el trucàvem, vull dir, l'Adrià, és que ens explica el festival.
2: I vam haver de comprar un unicornio.

0: Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
1: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
2: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai! Se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
3: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Plegats. També és veritat que pot ser molt perillosa una roda de premsa amb els germans Gallagher llançant-se retrets entre ells, perquè jo crec que, tot i que de cara a la galeria puguin aparentar que tot està bé, de portes en fora, de portes en dins, perdona, tots sabem que alguna cosa doncs encara no acaba de quadrar entre ells.
5: Com Sonia i Selena, recorda't Sonia i Selena?
6: Oh, sí.
7: Ah, sí, és veritat.
6: S'han separat.
7: Bueno, posant l'alçada a Sonia i Selena, els d'Oasis, tu també veig que...
6: Perdona, perdona.
7: Els has rebaixat de cop, eh?
5: Però al final...
7: Vinga, Sonia i Selena.
5: Al final les bronques són les mateixes.
7: Andy Lucas.
5: Andy Lucas.
7: Bueno, però aquests dos són germans, encara és més greu.
5: Camela, que també...
7: Bueno, Azúcar Moreno sí que eren germanes. Azúcar Moreno van acabar molt malament.
5: Però no, però ràpid es van reconciliar.
7: Bueno, no sé, una anava arrancant de l'altra, eh?
5: Sí, però això ja ho tenen elles, perquè després Camela, no sé, però Camela estan en un moment que quan es clat i tot, riu-te tu de Sonia i Selena.
7: Ja. Bueno, tenim, per tant, esperant aquests, a tot això, demà, qui aterra més? Adrià.
4: Doncs mira, demà, més enllà dels Oasis, tenim també grans noms del cinema mundial, per exemple, Robert Pattinson, que tothom el coneix d'entrada per ser el vampir de la saga de Crepúsculo, però també, doncs, per exemple, l'han vist a papers com l'Odissea, més recentment.
7: Ah, sí? Home, que Alborina diu que és clavat en l'Arnau Vila, diu que és clavat. Jo estic d'acord amb ella.
5: Ah, sí que s'assembla una mica.
4: Sí,
5: és veritat.
7: És que l'Arnau Vila...
5: Té un aire, eh?
7: Té un aire tot.
5: Sí. Oh. A tu?
8: A tu.
7: No vull dir.
5: És com un comodí, sí que és veritat, sí, que té com una cara estàndard. Sí.
7: Sí, bueno,
5: és
7: estàndard.
5: Com guapo.
9: I podria ser un dibuix animat, també.
5: Clar,
9: també,
5: és també. Un guapo estàndard, sí, sí. Que dius ara, saps?
7: Sí, sí, sí, és veritat. Sí, sí.
5: Si ets molt lleig, no et passa, perquè ets tan peculiarment lleig.
9: Bueno,
5: que
9: també,
5: no
9: també pot passar, eh?
5: Clar,
9: hi ha lletjos.
5: Però no s'assemblen a ningú, sí. Perquè són lletjos com, sí, ells mateixos.
7: Sí, perquè Mick Jagger, per exemple, l'únic que s'hi assembla és el lleig dels germans que la trava.
9: Ah,
7: però,
9: també. Adrian Brody, per exemple, és lletjot, no? Però vull dir que té com un carisma, no? També.
7: Bueno, qui més? Qui més? Perdona, estem aquí amb...
6: No t'escolta, no t'escolta.
7: Amb el Robert Pattinson.
5: Li va regalar un castell, sí, a la Pataki.
9: Sí, sí, sí.
5: Perdona, eh? Li preguntaràs per Georgina, no? També suposo que ha arribat a Venècia.
7: Per què ha d'anar a Venècia?
5: Ah, no sé, perquè són aquesta gent que la fitxen per fer bulto.
7: No, bueno, m'està explicant Robert Pattinson.
5: Ah, perdona, perdona.
7: I qui més? Qui més?
4: Mira, anava a explicar que Robert Pattinson ve a presentar una pel·li que es diu Primetime amb una cantant que debuta també al cinema, que es diu Phoebe Bridgers, una cantant de moda sobretot entre els adolescents i la gent jove. El Marc Simon, per exemple, que el tenim per aquí, la redacció, és gran fan de Phoebe Bridgers, que debuta al cinema amb aquesta pel·lícula. I després també tenim demà a un dels clàssics d'aquí al Festival de Venècia, que és Nani Moretti.
5: Home.
4: Que presenta una pel·lícula que té coproducció catalana. Es diu Sucederà esta noche. I la veritat és que hi ha també molta expectació per veure el més nou de Moretti i a veure, doncs, si pot tornar a aspirar allò.
7: A veure, que la Lluçà s'ha fet la guai. Quan
9: Moretti.
7: Has dit Nana Moretti... Ui,
9: no sabeu qui és, Caro Diario.
7: No.
9: Caro Diario. No us sona, Nani Moretti és un italià.
7: Caro Diario.
6: Caro Diario, que un servicio de pasta
9: a domicili. És una pel·lícula, L'habitació del fill...
6: Pasta a domicili, pasta fresca.
9: No,
6: sé. Caro
9: no
6: Diario.
9: Us sona?
5: Ni idea.
7: Què més ha fet?
9: És un actor italià.
7: No, no, clar, aquest nom no serà xino.
9: Bueno, noi, jo... No us sona el Nani Moretti?
7: No em sona de res.
9: Bueno, doncs...
7: No tinc vist de res.
6: Bueno, jo sona el meu abogat.
7: Bueno, tot això, avui has pogut parlar amb la directora Carla Simón, que presideix,
6: sí?
7: Atenció, al jurat d'una, sí, secció paral·lela del Festival de Venècia, la Jornada dels Autors. Què t'ha, sí, explicat la Carla Simón?
4: Doncs mira, una cosa força curiosa, no sé si sabeu que Carla Simón està preparant ja la seva nova pel·lícula, i serà una pel·lícula molt diferent a les que ens té acostumats, perquè serà un musical sobre el flamenc, i per tant...
6: No m'ho miraré.
4: Ha dit que li agradaria col·laborar amb grans autors, grans músics de la música flamenca espanyola, i en aquest cas diu que, per exemple, el seu somni...

0: m'agradaria poder treballar en aquesta pel·lícula amb Rosalía. Escolteu.
1: Oh, m'encantaria. O sigui, estem com en procés de començar a pensar les col·laboracions, perquè és veritat que quan fas un musical és molt interessant perquè de sobte no és només la part del cinema, no? O sigui, també hi ha tota la part musical, hi ha tota la part de coreografia i t'obliga o et convida, no?, a col·laborar amb altres artistes. Llavors, en aquest sentit, doncs estem ara començant a pensar en possibles col·laboracions.
0: I també ens ha dit una cosa que encara no li havíem sentit dir fins ara, i és que més enllà de fer cinema en català, no descarta en un futur fer alguna pel·lícula en anglès, perquè té alguna idea que li ronde pel cap.
1: És veritat que tinc com algun projecte al cap molt, molt incipient, on el lloc no és tan clau. Llavors, quan entres com a terreny, doncs, de llocs una miqueta més indefinits, llavors allà sí que penso, per què no? No? Jo vaig viure a Londres durant 4 anys i sempre hi ha una cosa que m'ha fascinat dels actors anglesos.
2: En lloc de fer un musical català com Cop de Rock o...
3: La
2: Moreneta Mix.
4: Mira, demà hi vas,
3: sí,
4: no?
3: Sí, demà hi vaig, a Cop de Rock.
2: Bueno, pues no, ella va i ha de fer una cosa anglesa i a flamenco. I a flamenco, tablao. La Virgen de
3: Rocío. Estan tancat vostè també, mare
2: meva. Sí, bueno, sí. I tu què?
5: Ja té raó,
2: Tu segur que te'n vas allà perquè has tingut un nòvio sevillano.
3: No.
4: Bueno,
3: I avui està sopa de cabra a Santa Coloma. Després està major Santa Coloma
4: però,
3: de Gramenet.
4: Però no estan a resguard esperant a celebrar els 40 anys de sopa de cabra?
3: Bueno, estan fent, jo vaig anar a veure els...
4: Ah, segueixen fent concerts?
3: Els vaig veure a Portal Blau.
4: Jo pensava que havien... Que estaven...
6: Et treuen del geriàtric, surten a actuar...
4: No, que a mi m'agrada molt sopa de cabra.
3: A mi m'agrada molt. Doncs, vaig comprar la samarreta dels 40 anys, també.
4: Ah, molt bé. Però ja estan celebrant els 40.
3: Bueno, estan celebrant els 40, aquesta gira.
6: Som ben bé que jo, que l'Enli.
4: Adrià García, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
4: Adéu-siau. Bé, anem amb una notícia que hem conegut fa poca estona. Les extreballadores, recordeu d'aquell cas de denúncia de Julio Iglesias, que ja no ens en recordem, han presentat avui una querella, o han presentat aquests darrers dies una querella, contra Julio Iglesias a l'Audiència Nacional.
3: Sí, per trata d'éssers humans, treballs forçats, servitud, delictes contra la llibertat sexual, tracte vexatori, tot el que van explicar en aquell reportatge. Direu, però això ja ho van fer. No. El que van fer el mes de gener és posar una denúncia a la Fiscalia de l'Audiència Nacional per veure si la Fiscalia es feia seu el cas i anaven junts endavant amb aquest cas. La Fiscalia va dir no, nosaltres, la Fiscalia, no, nosaltres no volem aquest embolic. A més, no s'ha comès a Espanya, per molt que Julio Iglesias sigui espanyol.
4: Sí, no va voler.
3: No vam voler i tal. El que han fet ara no és una denúncia, sinó és una querella, i directament aquesta querella li han presentat al jutge. I ara el jutge haurà de decidir si obre una causa de judicial i si hi haurà judici amb tot això. Quan arribi el jutge... Clar, és diferent perquè si ell no es vol
6: busca
3: fer càrrec,
6: dineros, aquestes...
3: poden fer un anar apel·lant i que vagi al Tribunal Suprem, al Constitucional, vull dir que encara tenen vies perquè això judicialment es faci a Espanya.
5: Aquestes només van darrere del carrer.
3: Però si no poden treure res.
7: És increïble,
3: si
7: senyor
3: no poden
7: Marcelí,
3: treure
7: que
5: pot dir això. No, a veure, la pura veritat...
4: Ha fet el comentari, li diu la Laura Fa que no poden treure res i ja s'ha quedat sense arguments.
3: I a més...
5: Aquí no poden treure res.
4: No poden treure res.
5: I tant que treure res.
3: És important...
6: Era a Telecinco, aquí es va fer les entrevistes, me llamava Papucci.
3: A més es diuen Rebeca i Laura... Com a noms inventats perquè estan molt protegides, perquè evidentment són molt més vulnerables dos noies de República Dominicana. Imagineu-vos al costat de Julio Iglesias, que a l'aeroport es diu Julio Iglesias, vull dir que no pot tenir més poder aquest senyor. És veritat que si es tira endavant aquest judici, depèn de com acabés, ajudaria molt a tota la causa que té Julio Iglesias contra, recorda que s'ha querellat contra la Susana...
4: Bueno, i contra el director de Diario.es,
3: contra
4: Ignacio Escobar.
3: Contra Ignacio Escobar, contra el Diario.es, vull dir que ell sí que ha posat també demandes i querelles, però no contra les seves ex-treballadores, sinó contra la gent
4: que ho ha publicat,
3: que això també és curiós, perquè
7: els que els han donat veu, no?
3: Clar, però en tot cas, les que han dit alguna cosa que no és veritat són elles, però a ell tampoc li interessa.
5: Però no dius que no sap qui són, perquè dius que...
3: Sí que sap qui són, perquè ell ja sap a qui li ha fet aquestes coses. És més, ell, des del mes de gener, ho vam explicar
5: si
3: un dia...
5: Però si està impedit, si ho vas dir, vas explicar que està impedit...
7: Jo no he dit que estigui impedit. Què diu vostè? Jo no he dit això. No, jo no he dit mai que estigui impedit.
5: Me sembla que ho vas explicar un dia, que estava impedit, que el van portar a banyar amb una mena de cadira.
7: No, anava caminant, sí que és l'última imatge que tenim de Julio Iglesias, és ell, amb tres infermeres, que totes són...
5: Això, anem amb infermeres, a veure, està impedit aquest home.
7: Tres infermeres.
4: Però ho està dient vostè, això no ho ha dit ella.
7: Clar.
4: És que de veritat, ens vol portar problemes, a veure si...
7: Tres infermeres que el portaven...
3: En biquini,
7: i totes...
4: En biquini portaven?
7: Normatives.
5: Home, si has d'anar a la platja, no has d'anar vestit.
7: Bueno, pots anar amb roba de feina, no cal que vagis en biquini perquè no anaven a banyar-se, anaven a portar aquell senyor que li donés l'aire. És l'única imatge...
3: Però que no camina.
7: Sí, però
5: no, que està impedit, si ho va dir.
7: Que no he dit
4: que
7: això.
4: Que no ho ha dit, que no ho ha dit.
7: Camina amb dificultats, però jo què sé. Humberto Janeiro anava coix, que anava arrossegant la cama.
4: Malament,
7: i
4: com ho sap vostè?
6: Està molt malament, que es diu, i ho he llegit de Porta Impacto.
4: Porta Impacto, que vaya referència.
6: I aquestes només van a veure què li treuen. Home, a veure què li treuen.
7: Molt fi de salut no està, perquè el Carlos Herrera ho va dir al seu programa,
4: veus?
7: I va fotre la pota, després el Julio Iglesias li va dir ja pots estar desmentint què parles, però no em fotis a mi amb embolics, i home, fa tant de temps que no el veiem que entre el Julio Iglesias que recordem i el que pugui aparèixer...
4: És que no ha aparegut mai, no.
7: És que no sap, havia, no existe... clar, havia de tornar, recorda que es
4: que
7: va comprar...
4: Que per cert, no sé si heu vist anunciat els busos... Que
7: sí, allò
4: que
7: la el seu publica... fill.
4: El fill canta, sí, sí. El Julio Iglesias. Sí.
8: Julio José.
5: Julio José.
4: Julio José. Bueno, el bus posa Julio Iglesias, canta Julio Iglesias. Julio José. I com ho vaig estar mirant, dic, això, com s'entén això? I és el Julio José que canta les cançons del pare.
5: No l'Enrique.
7: Farà una gira.
4: No, l'Enrique no. El Julio José. No farà una gira ara, d'aquí al mes d'octubre, que estic per comprar-me unes entrades.
7: Sí, jo vaig veure que també anirà a Benidorm. Perquè vaig estar a Benidorm.
4: Això s'ha de veure. Aquestes coses que s'han de veure.
8: Has estat a Benidorm?
7: Sí, vaig estar a Benidorm fa poc i també vaig veure l'anunci de que anava Julio José.
4: Sí, Julio José cantant les cançons de Julio Iglesias.
7: No m'imagino pitjor merda en un concert que Julio José, amb tot el carinyo. O sigui,
4: s'ha greu, amb tot el carinyo. Que canta igual que el pare.
7: Deu
4: sentit o no? Igual que el pare.
7: Fatal.
4: És com...
7: Mira.
4: A veure si no ho fa bé.
8: Maravillós.
9: Volver el tiempo atrás.
4: Ara.
7: Una versió, no?
3: De Cindy
8: Lauper,
7: o...
8: I canta igual que el padre.
7: Ara em sap greu si la...
8: Si antes te revienta el tímpano, escuchas igual que el padre.
4: Però si és igual que el pare.
7: Igual.
4: Que m'ho està clavant.
7: Em sap greu perquè potser l'ha programat algú.
5: Aquesta cançó és de Julio Iglesias.
4: No.
7: No, és de la Cindy Lauper.
4: Bueno.
5: Però aleshores, si diu que canta Julio Iglesias, per què posa una cançó?
4: Bueno, perquè és la que ha trobat l'Àlex Arbiol. Què vol que li digui? La que ha trobat, si troba una cantant Julio José Iglesias, el pare de... Si troba alguna cantant alguna del Julio Iglesias, ja li posarà, però no l'ha trobat.
7: Està totalment cancel·lat Julio José Iglesias l'última vegada.
4: Com està cancel·lat?
7: Cancel·lat. Bueno, que jo
4: l'he cancel·lat.
7: Jo l'he cancel·lat. Públicament està cancel·lat. Perquè jo i molta gent...
4: Congelat.
7: No, que hauria de desaparèixer directament.
4: Però per què?
7: L'última vegada que ens va presentar la seva nòvia, que va, sempre ve a Espanya a fer-se un hola, un no sé què, i a recaptar quatre calés, va presentar la seva nòvia en un fotocall i la va treure primer amb un llençol de fantasma.
4: Ah, sí, ja ho recordo, sí.
7: A dir, ara us vull presentar a mi nòvia com si fos una cosa, saps? Com si aquella senyora, ja, com se les busca guiris, que no parlen res, o sigui, estan allà, li treu el llençol i aquí està ella. No es pot ser.
8: Però si sí, una cosa superromàntica i fantàstica.
7: Ella rient com si li semblés bé allò. Vull dir, sort que anem una mica...
8: És com quan hi ha...
4: Calla, que l'Àlex Arbiol ens ha trobat. Veus? Ah, calla, no, el tio no para fins que... És que sou pesats, pobre, ja ens havia fet la mostra, però vinga, a veure, com canta amb Julio Iglesias, no? Vull dir, fent la cançó de Julio. Ja us ho dic jo, perquè jo ja l'he escoltat, que és...
8: Maravillós.
4: Són dos gotes d'aigua.
9: Maravillós. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Nuestras almas se acercaron.
4: Parece que me tiene de trocotando.
5: Sí, ¡calla!
9: Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también un sabor a mí. A si negaras mi presencia.
4: Pero qué maravilla.
9: En tu vivir,
4: a ver si no está bien.
9: Bastaría con abrazarte.
4: Se va así como entropallado, ¿no?
5: Está como electrocutado.
7: Es un imitado dolente.
9: Por fuerza llegas ya. Sobor a mí.
4: Ara.
9: No pretendo ser tu dueño.
4: Atenció a les vocalistes.

0: perdó, a veure si no són dos gotes d'aigua.
1: Sí, sí, home.
2: No fa igual.
3: D'aigua en fan. De mercurio.
1: Sembla Bigote Arrufet cantant igual, ja t'ho dic ara.
0: Bueno, escolta, abans que marxis, que també la Laura m'ha apuntat una última hora amb el Borja Thyssen, el fill de Carmen Thyssen, que ha aparegut aquests dies al butlletí oficial d'Andorra per un deute econòmic que té amb Morabanc.
1: Morabanc, i a més...
0: El nom ja ho porta. Morosos, Morabanc.
1: Com que no el localitzaven, ho van publicar al butlletí oficial andorrà, en plan, aquest tio ens deu... Perquè no el localitzen, perquè ell té casa a Andorra, però ara exactament no sé on té la residència fiscal, perquè viu entre Madrid... Bueno, ja saps com és Borja amb aquestes històries, que com tal que no li agrada tributar a Espanya i fa sempre invents, i ja el van jutjar per això. Què passa? Que aquesta setmana ja ha dit a alguns companys de la premsa, no, aquest deute ja el tinc liquidat. Bé, Morabanc, amb diversos companys, a mi mateixa, avui m'ha enviat un mail.
0: Ah, us ho ha enviat a vosaltres, Morabanc.
1: I Morabanc em diu directament...
3: Que deia Banca Mora.
4: Calleu.
1: Sí, que ho tinc aquí, a veure. Calleu. Morabanc em diu... Ai, ara jo m'ho podia haver preparat, que semblo també nova. Ho tinc molt ràpid. Perquè, clar, suposo que els de Morabanc, quan ho han llegit, hauran dit, però què és això? Diuen... Buenos días, Laura, ¿qué tal? Encantada.
0: Ah, però així, t'envien a tu, a Morabanc, t'envien així.
1: Bueno, perquè l'altre dia...
0: És que a mi ni el meu banc m'envia res, tot és una màquina electrònica, senyor cliente,
5: no,
0: tot el que hi ha.
5: No, però no és el seu banc, o sigui, és perquè t'envien informació.
1: M'envien informació.
0: No, però que un banc... A mi mai m'ha tractat un banc, senyor Clapés, este... Le vamos a atracar, que pues vamos a cobrarle 30%.
1: Ens haurem d'obrir un compte a Morabanc, potser. Diu, ante las... Perquè, què passa? El podcast de dimecres amb la Lorena, amb Mamarazzis, ella va explicar que alguns companys havien dit Borja ja ha liquidat, i jo, que ja saps que sóc malpensada de mena, dic jo no m'ho crec fins que no surti el butlletí publicat aquest andorrà. No, bueno, la Beatriz Cortázar, saps qui és? Una periodista.
0: Sí.
1: La Beatriz Cortázar diu que ha parlat amb advocats i tal i que li han confirmat. I jo vaig dir, no em crec res i menys el Borja. I suposo que per això els amoraven cap dint. Buenos días, Laura, tu que ets viva, que no m'ho posen, però diu, ante las informaciones publicadas en las últimas horas que aseguran que el señor Borja... Thyssen Bornemisza habría regularizado su situación con Morabanc y que el procedimiento por impago habría quedado resuelto, la entidad manifiesta que el procedimiento judicial de reclamación de cantidad sigue su curso procesal sin que hasta la fecha se haya llegado a un acuerdo extrajudicial alguno.
0: Fixa.
1: La entidad considera oportuno realizar esta aclaración con el objetivo de contribuir a la veracidad de las informaciones publicadas. Es a dir, ell...
0: Però quan deu?
1: És que no se sap exactament.
0: Ah, bueno, clar.
1: Un moment. Tu creus que per 50 euros Morabanc ho porta...
0: Dels bancs m'ho espero tot.
1: No, ja et dic jo que no. Aquests, que són uns vius, demanen pasta perquè no tenen liquiditat, ja es va vendre dos quadros que li va deixar perquè no treballen. Si és que són vagos de naixement. Llavors, l'herència que li ha deixat el Baron Thyssen, com que no... La Tita això sí que ho té, que gestiona, saps que els mou, llavors alguna cosa recupera. Però el Borja no ha fet absolutament res. Llavors porten unes vides, que es va haver de vendre un Monet, em sembla que era, o un Gauguin, o no sé quin quadre tenia, li van donar 3 o 4 milions d'euros, però amb el ritme que té aquesta gent de no fer res,
0: sí, no, clar, que estàs,
1: això els hi vola. Sí, i no tenen líquid. Si no, si,
3: claro,
1: si
3: el... es el drama, que no claro, tienes, claro, tienes patrimonio, dramático. Pero no tienes caro. Lo he contado 40.000 veces como Carmen.
0: Sí, bueno, es aquello que contaste, que es un drama.
3: El pobre siempre está acostumbrado.
0: El pobre está acostumbrado a ser pobre.
3: La tita no tienes cos.
0: Sí, sí.
1: Tita que continua a Sant Feliu de Guíxols. Qui? Aquesta, la Tita Cervera. No li surten els... Perquè està malalt, tant recordes que vam explicar la nostra vacina.
0: Sí, bueno, que va tenir una cosa, sí, un aixaque.
1: Continua amb el seu aixaque, no ha pogut anar a Andorra en tot l'estiu. Vull dir que aquest any els números li sortiran complicats perquè està aquí, va anar a la Tecnon a fer-se revisions i només posar-se malalta, mira que el seu fill no la visitava, però ja saps com som els voltors quan comencen a olorar que la cosa es complica, que ja està allà el Borja Thyssen a prop de casa de la seva mare a veure com està. I està aquí la meva informació.
0: Pues molt bé. Pues,
6: Mira, si no t'afecta directamente, claro. T'afecta indirectamente. Porque el hecho de ver amigos, lo mal que lo están pasando, gente que se ha quedado sin trabajo, que tiene mucho patrimonio, pero que no lo pueden vender porque es un momento muy crítico, y que no tienen dinero cash para ir al supermercado. Yo eso lo estoy viendo. Pero lo peor, porque el pobre de siempre que ha estado pidiendo tal, bueno, está acostumbrado. Lo peor es la pobreza en las personas que, bueno, que han tenido un trabajo, que viven bien y de repente se encuentran que les embargan la casa, que no tienen paro. Ai, unos dramas.
3: Unos dramas.
1: La Tita Cash té, perquè recorda que fa uns anys va vendre una casa que va heretar a Suïssa. Com es deia la casa de Suïssa?
0: Aquest
1: la va vendre...
0: document és insuperable.
3: Hombre,
0: a més, aquest final ho vol acabar amb. Ai, unos dramas.
3: Ai, unos dramas.
0: Però el pobre ja és pobre. Ja.
5: El que pide,
6: Ai, unos dramas.
1: Ella té molts diners perquè els va heretar d'un marit que se li va morir i està sobrada tant en tant. Sí. Jo quan treballava, quan coincidia amb ella, fa com una mena de mercadillo entre les pijas perquè li comprin...
3: Rastrillo.
1: Sí. Fa un rastrillo d'ella. Llavors tots, ja li vaig dir, avísame.
3: De Carmen bueno, Lomana.
0: Que, bueno, escolta...
5: Villa Favorita, vols dir?
1: A Villa Favorita la va vendre la Tita Cervera, va vendre fa uns anys, per 40 milions, vull dir que caix la Tita sé que
0: en té. Sí, sí, clar, 40. Sí, bueno, ho hem de deixar aquí. Escolta, pràcticament has estat una hora aquí,
1: ah,
0: eh?
1: Ah, sí.
0: Bueno, oh. Dic que hem tingut la connexió amb Venècia, que...
1: Ah, sí. Però no m'ha dit res de la Georgina, tu, Jolín.
0: No,
5: bueno, no ho segueix,
0: no,
5: crec.
0: Crec que no ho toca massa. Ah, no? Estava més per tots aquests...
5: Sí, sí, no m'ha fet
0: aquests...
5: Pattinson, Oasis, Nani Moretti...
0: La Moretti aquesta, que té nom de cervesa, hi ha una cervesa...
5: Sí, la Moretti.
0: Sí, italiana, que es diu Moretti.
2: Però és un home,
0: això. No, és una cervesa.
5: És un home.
0: Tornem en... 2 minuts.
4: Versió RAC 1. RAC 1. Aquest diumenge a partir de les 3, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. A 4:45 a Mestalla, València-Barça amb Fotli Pou i companyia. Tindrem partidars a la Premier League, Arsenal-Chelsea. Viurem la final de la Supercopa d'Espanya de Futbol Sala, el Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1. Serem a Sant Julià de Vilatorta, el Kids Anas Manresa i l'Erna Lleida a la pretemporada ACB. El Johan Cruyff, Barça Atlètic, Nàxara a la Segona Federació. I a les 9 a Cornellà al Prat, Espanyol-Sevilla amb Eduard Batlle i Dani Solsona. Per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. L'Espanyol Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
8: Ei, Mastercrackers! Aquest setembre torna la competència! Hey! Aquesta temporada amb més jovenalla.
9: Ai, sí, doneu-me iogurins de dos en dos.
8: Col·laboradors amb ment privilegiada.
10: Bueno, pues...
8: I opinadors de centre.
9: Ni masclisme, ni feminisme.
8: La competència ja és major d'edat, 18a temporada.
11: Ojo, 18 anys i encara fan veuetes, eh?
8: Cada dia de 12 a 1.
11: I treballar quan treballareu, cony?
8: La competència amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
9: Mira, 18 anys i encara no sé qui és l'un i qui és l'altre.
7: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
12: Esther, Joel, estigueu atents, per favor, per una vegada. M'he comprat un àtic a Madrid. Hi havia una senyora que em vaig trobar que se l'estava traient de sobre a molt bon preu perquè es veu que la tia pues, bueno, té trifulques. Dic, pues ja te lo compro jo. I he decidit que farem el programa des de Madrid. No fent les maletes. Vinga, vaig a comunicar-ho a la direcció.
13: Ui, no.
12: Des de Madrid i a més el farem en castellà i punt.
13: S'ha
12: quedat en català i tantes tonteries, ja. Usted primera, ¿cómo? En RAC 1.
13: A mi se me va a hacer muy extraño hablar en castellano.
14: Jo hablo fatal en l'espanyol.
7: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, amb Marc Giró.
12: Ja ho he decidit, ho farem en castellà i xau pescau.
7: RAC 1. Tots som un milió.
0: A tot això, Mònica Folquet, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
0: De les coses que ens han cridat l'atenció avui, tenim els premis Ig Nobel amb coses, senyor Virgili, molt interessants a comentar.
15: Sí, sí, els d'aquest any ja es coneixen, de fet es van entregar ahir, i s'han premiat investigacions que, tal i com les descriu el jurat, primer fan riure i després fan pensar. I atenció, que hem descobert, entre altres coses, Toni, que ens moquem malament.
0: És tremendo, eh? Ens moquem malament, eh? Sí, sí, ara ho explicarem, eh? Són uns premis que s'entreguen a les investigacions més peculiars de l'any, però que en el seu jurat hi figuren premis Nobel reals. Enguany la cerimònia es veu que ha deixat als Estats Units i s'ha fet a Suïssa per por que alguns guardonats arribessin i no tornessin. Vull dir que més val fer un lloc una miqueta més neutral. En tot cas, ens interessen uns estudis que s'han endut premi, per exemple, el primer relacionat amb el món dels calçotets. Uns investigadors suïssos van enterrar durant un any 1.000 calçotets de cotó en camps i jardins diversos. Mm. La conclusió de l'estudi.
16: Sí.
0: Com més es desfan els calçotets, millor és la terra.
16: Ah?
0: Què et sembla?
16: Com?
0: El calçotet de cotó marca que la terra sigui bona. Ah. Si el calçotet es desfa molt, la terra
16: perquè,
0: és bona.
16: Perquè és cotó... I
0: això, perdona, aleshores, portant-ho al terreny humà,
16: sí.
0: És a dir, quan millor tens el cul, més es desfà el calçotet.
2: Claro.
0: Bueno, és, a veure, si,
2: a veure, si, a veure si com tu, ho extrapoles, com, això? Com,
15: jo ho entenc més per la fertilitat. És a dir...
0: Però perdona...
2: Si més fèrtil és el teu cul.
0: Clar, no, a veure, no, el cul, el cul i tot el que és...
2: L'escrot
0: i la zona testicular. Oh. És a dir, el calçotet, si se't desgasta molt, sí, això vol dir que tens una fertil... Bueno, que ets,
2: és fèrtil.
0: És fèrtil. Si la cosa... Si el cotó... Perquè hi ha una part dels calçotets, sí, que no sé si us heu fixat, sí, que s'ha d'anar al tanto.
2: Oh, tant, que s'ha d'anar al tanto.
0: S'ha d'anar al tanto, perquè si no, quan vas al metge o vas a segons en quina situació pots trobar, quan el calçotet està que ha perdut el cotó...
3: Sí. Transparenta ja.
0: Transparenta. És molt, molt trist.
2: I fa boleta, eh?
13: És una imatge... Això és de fregament, no?
2: Fa boleta.
0: Bueno, sí, sí, és del fregament, sí, però també agafant-nos aquest estudi de l'Ig Nobel...
2: És ciència, això, eh?
0: És ciència. Bueno. Clar, si diu que el cotó amb un any, amb una terra fèrtil es desgasta, això vol dir que quan tu el calçotet, després d'un any, te'l mires i transparenta, que ja no queda cotó, sí, això vol dir que tu...
13: Que ets molt fèrtil.
0: És molt fèrtil. Sí, tu, això sí, compta, perquè no és la primera vegada que vas al metge o tens una cita... i el calçotet, diguéssim, que és un tel de ceba. Això és molt trist, o està curadat. I aleshores s'ha d'anar...
13: Cadascú pot creure el que vol, vull dir que això també...
2: Però que tens el cul de terra.
0: Bueno, no, vull dir que...
2: Que ciència, que ciència.
0: Que ciència vol dir que...
2: Que malament, eh?
0: Vostè, ara... Quants anys que estem fent? Alujas, alujas. Estem fent. Els tècnics fan unes coses aquí. No, dic que vostè, que els calçotets, quants anys li duren?
2: Ui! Ara em porto uns, de, em sembla que de quan em vaig casar. Doncs
0: pues és el que li dic. Aleshores, són llargs, vostè, vostè no, sí, no és fèrtil.
2: Però diré una altra cosa. He vist imatges d'aquests calçotets, sí, i la, sí, fertilitat a la terra.
0: Que eren bòxers o com eren?
2: No, bòxers blancs, a més a, sí, més, de la vida. Clar, clar. Sabeu què ha aguantat? La veta. Les vetes estaven intactes.
13: És goma.
0: Doncs,
13: és goma.
0: La veta del calçotet sí que...
2: És el primer quan,
0: que... es dona, es comença a donar, no, i hi ha un moment que ja no activa.
10: I et penja l'ou, eh?
2: Bueno, en el cas de la terra, la veta...
0: Això passa també. Quan la goma, sobretot del camal, es dona...
10: Em passa a mi, eh?
0: Aleshores sí que... bueno, hi ha també aquell calçotet, el calçotet l'has de retirar. Perquè comença a ballar tot.
13: Mira, són calçotets com de mòmia. Mira, queda la goma,
2: sí, us ho dic,
13: i llavors trossos que pengen.
0: Sí, sí, sí, això després d'un any, eh?
2: Perquè la goma, clar, no ha tingut tensió, no, sí, no hi ha hagut cul a dins,
0: no,
2: saps?
0: No
2: ha passat res.
13: Home, la goma és goma, sí, i l'altre, sí, és cotó.
2: Aquest és el primer estudi.
0: T'has de preocupar quan la goma es converteix, això ho deia un dia el Carles Sanz en el seu espectacle, amb un caneló, eh?
2: Sí, quan es
0: sí. Sí, quan la goma del calçotet...
2: Quan es tanca sobre si mateix.
13: Sí,
0: per, la panxa, ja se't gira i et fa un dobladillo. Aquí has de tenir mica de cura ja, perquè vol dir que comences a tenir potser un excés de pes.
2: I n'heu vist que hi ha calçotets, sí, que ceguen l'engonal?
0: Sí. Sí.
2: Estan pensats,
0: sí, slips, sí,
2: per deixar-te, sí, com un mandril, sí, sí, eh? Sí, sí. Va, i et quedes tot, sí, l'engonal, sí, vermell... Que
0: ja... Mira, estàs parlant d'això i la Laura Feia treu el cap. Sempre estan els mateixos temes.
2: Bueno,
10: posa-t'hi talco.
2: Ja m'hi posaré coses. El primer és aquest. El segon, un que ja segurament ens ho veiem a venir. Quan més ric, més gilipolles. Seria
0: aquest és un estudi?
2: Bueno, sí, han constatat que quan més ric ets, més semàfors et saltes.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Ah.
2: I menys respectes als passos de vianants. Per allò que si et posen una multa, doncs que ets ric ja la pagaràs, i és igual. I menys respecte a la gent. Aquesta m'ha fascinat. La tècnica del pipí. Si el vostre vàter...
0: Del pipí.
2: Si el vostre vàter sembla el tutu que és plaix...
13: Ai, per favor.
2: Això té solució. Un grup d'enginyers ha determinat que el xurret de la tita, perquè sí, és
13: d'home, eh?
2: És d'home, és d'home. Sí, el xurret, sí, de la tita...
10: Sí, digues el rajolinet.
2: El rajolinet de la tita ha de caure amb un angle igual o inferior a 30 graus perquè esquitxi menys.
0: Per un moment. Al vàter o a l'urinari?
2: Al vàter, al vàter.
13: A casa, vols dir?
2: A casa, a casa.
10: A casa,
0: a casa no esquitxa.
2: Com que no esquitxa? Home, si no apuntes bé i tant que esquitxa.
3: Jo pixo la banyera. Home? Pixo la banyera i així no esquitxo.
2: Però llavors la gent que ha pensat? Ningú, sí, es mesurarà el xurret, o sigui, ningú anirà allà a mesurar-se.
0: Estem parlant dels Premis Ig Nobel, eh? Vull dir que
2: ningú anirà a veure si l'angle és correcte, per tant han dit, perquè la gent no mesuri l'angle, ja fem nosaltres uns lavabos, uns vàters amb aquest angle, perquè no hi hagi esquitxades. Llavors, una dada que no sé de què servirà, diuen que si els tingués tothom, aquests lavabos, sí, es guanyaria 1 milió de litres d'orina al dia.
13: Es guanyaria?
10: Es guanyaria de què?
2: Sí. Bueno, aquesta és la pregunta.
0: Bueno, i per què la volem?
2: No ho sé. O sigui,
10: perquè és urea, eh? Perquè això va bé per fertilitzar
3: el camp. Per la piel.
2: Hi ha gent que quan té les mans...
0: Ja se la pot posar tota vostè.
2: La gent que té les mans segades s'hi posaven orina.
0: Sí,
2: si voleu provar.
13: Sí. Bueno, Santos Inocentes es rentava les mans.
2: L'olor dels bebès. Per
0: això, mira, un dia la Cailà podríem abordar-ho amb aquesta secció que fa de...
2: Sabies que?
0: Doncs preguntar si això és real o és llegenda.
2: No, és real, això.
0: Bueno, sí, bueno. Jo no veig la gent pixant-se les mans...
2: Bueno, espera't.
0: Quan se li tallen les mans.
10: I el Xumar i el Faro...
0: El Xumar i el Faro... miri on està, Giovanni Fabra. Està amb els calçotets.
2: Bueno, però premiat, però de moment amb Xumari Alfaro no ha quedat ni la goma.
13: No, bueno, però és molt masculí tot, no? Hi ha alguna cosa moment que puguem aprofitar?
2: Sí, sí, aquest que ve ara. No, aquest que ve ara. Aquest que ve ara. Bueno, no sé si ho han fet amb calces. Ja preguntaré allò dels calces. Bueno, premiat un altre estudi que analitza per què l'olor dels bebès ens agrada molt.
14: Sí,
2: i especialment als pares, això, a tot arreu.
14: Hi ha gent que esnifa bebès.
2: Es posen els bebès.
14: Bueno, que se'ls posen allà i...
2: Bueno, es veu que és una qüestió genètica, que això t'agrada perquè com que ets pare i tens una lligam amb aquella criatura, aquesta olor, estàs com predestinat, com prefixat, programat a que t'agrada.
0: Nota molt interessant aquest Premi Ig Nobel, eh?
2: Però l'estudi també planteja una pregunta que l'he trobat cabdal. Com és que als pares els agrada l'olor dels seus fills quan són bebès i, en canvi, quan són adolescents, els llançarien per la finestra?
0: Bueno, perquè perden l'olor de l'embolcall.
2: Sí.
0: Quan són bebès, venen amb l'embolcall de bebès, però, clar, quan es fan grans...
13: I estan desprotegits quan són nadons.
0: Aleshores, l'embolcall són les esportives, que estan putrefactes, amb peus putrefactes.
2: És un olor comparable a la del formatge que ha portat avui l'Arnau Vila a la redacció, que ha contaminat tota la redacció amb olor de pudor de formatge. Aquesta és l'olor que fan els adolescents. L'amistat, també és interessant aquest. Un estudi conjunt...
0: Que, per cert, la Marta Gailà, la redacció, ha dit que amb ella l'olor als bebès no... Tot i que n'ha tingut tres, però res, perquè li feia més nosa que servei.
2: No, ell en suma gats, li agrada més els gats. Un estudi conjunt entre científics australians, argentins i americans conclou que busquem amics que odien els nostres enemics. És a dir, ens és igual si són molt amics nostres. Si odien a les persones que nosaltres odiem, són la gent amb la que ens portem.
16: Clar, jo només aquesta em faig amb gent afirmació que odia Guardiola. Clar, no és normal.
2: I ara arriba el plat estrella, que és com mocar-se. Perquè d'aquests ens ha cridat l'atenció, que és el Premi Nobel 2026 de Medicina, un grup de científics japonesos, té un estudi publicat que porta per títol Com mocar-se, un estudi aerodinàmic sobre com mocar-se correctament el nas. Que he pensat, bueno, què et vols mocar més? Pues el nas, no? És el títol de l'estudi. El jurat ho ha trobat tan interessant que és una hipòtesi, és un innovel d'aquests publicats, pòstum, perquè es va publicar l'any 1977, però no s'havia premiat fins ara, i els innovel l'han trobat tan interessant que han dit l'hem de rescatar del 77 i ara li donarem un premi. I es veu que quan van anar a recollir el guardó es van mocar tots a la vegada per celebrar-ho.
0: Bueno, però a veure, com ens hem de mocar?
2: Ara ho explicarem, ho comentarem amb el doctor Jordi Coromina, que és director del Centre d'Otorrinolaringologia del Centre Mèdic Tecnon. Doctor Coromina, bona tarda.
17: Bona tarda.
2: Gràcies per atendre'ns, doctor.
17: No, gràcies.
2: Jo li llenço ara el bistec.
17: Gràcies a vosaltres.
2: Li explico exactament què és el que s'ha premiat en aquest Ig Nobel i vostè ens diu si això és veritat o no. Per començar, l'estudi diu que és millor mocar-se una nariu cada vegada, és a dir, un forat del nas cada vegada, tapant l'altre, Això seria perquè els dos narius poden tenir resistències al pas de l'aire diferents segons els mocs que hi tenim a una banda i a l'altra. Ho hem de fer així, doctor?
17: Totalment d'acord. Per molts motius. Primer, perquè si concentrem tota la força en un sol cantó, en una sola nariu, la força amb la que traurem el moc és molt més efectiva, com és lògic. No repartim aquesta força. I què hem de fer? Amb un pulgar ens tapem un cantó del nas i amb l'altre ens moquem. I després canviem de cantó. Totalment d'acord amb això.
0: Això ho he vist fer a molts jugadors de futbol al camp.
2: És molt fàcil. Bueno, jo veig amb gent del carrer.
0: També.
17: I sense mocador. Jo al camp ho faig sense mocador.
2: Al carrer també ho faig sense mocador. Bueno, aquí arriba un altre element clau d'aquest estudi, doctor, que diu que hem d'apretar amb força. L'estudi diu que no s'hi val fer bufadeta. Bufadeta és el que faig jo, que és que el faig una mica com una trompeteta. Faig...
13: De pissarrí, no.
2: Saps? Ho he fet diverses vegades.
3: Ai, que morbo.
2: Diu que quan més alta és la velocitat de l'aire, més mocs expulsats. Això també ho donem per bo? Sí.
17: És veritat, sí, és física pura, no? Més força, més velocitat i més quantitat de moc que sortirà per la nariu, i tant que sí.
2: Però hi ha molta gent que això no ho fa perquè diu que li perjudica les oïdes, que li fa mal les oïdes. Sí. Si
17: quan ho fan els dos cantons, quan ho fan els dos cantons a la vegada, hi ha un conducte que es diu la trompa d'Eustaqui, que comunica l'orella amb el nas, i que és el conducte que equilibra les pressions, quan bussegem, quan anem amb avió, o quan ens moquem. Aleshores, si ens moquem els dos cantons a vegades es pot obstruir temporalment, tindrem aquesta sensació que ens passa quan anem amb avió i pugem i se'ns tapen les oïdes, temporalment també, doncs es passaria el mateix. Llavors, una manera d'evitar-ho és mocant-se només per un cantó. que comentàvem.
0: I puc preguntar una cosa?
2: Sí, ja, pregunti, pregunti.
0: Viva, viva la medicina privada, això per començar. Bueno, la segona pregunta.
2: Bueno, segona pregunta.
0: És bo aprofitar un esternut per tapar-se un d'allò i aprofitar l'impuls o pot rebentar el cervell?
17: No, no. Home, per coordinar les coses a vegades... Jo no ho sabria fer, jo no ho sabria fer, coordinar les coses. A més, els tornos no solen avisar amb gaire temps.
2: No, això és veritat.
17: No.
2: Però un altre punt d'aquest estudi és que la bufada que hem de fer ha de ser sostinguda. És a dir, no pot ser això que fem, tirem cap amunt i després cap avall, sinó que hem d'aparatar, hem de bufar bastanta estona.
10: Però estona? Quanta estona?
2: Bueno, no sé quanta estona. Hora. Això és el que... No, una hora no, a veure. No, depèn dels mocs que tingui. Si té un moc gegant a dins, poder sí, però vaja.
17: No, ha de ser ràpid, no ha de ser de segons, 5-6 segons com a molt, i quan hem acabat, si ens queda moc a dintre, no hem d'inspirar, de xuclar el moc perquè vagi cap enrere una altra vegada, que això ho fem moltes vegades, sinó no tornar-hi a mocar-se amb la mateixa intensitat i al mateix temps.
2: És a dir, allò tan però... català de tirar muntanya amunt, que s'ha dit tota la vida...
0: Home, però què dius?
17: No, això no.
10: Sumant,
17: cap avall, muntanya avall.
2: No
0: havia sentit mai això de tirar muntanya amunt.
2: Quan algú té un moc que li penja, per no dir-li et penja un moc escarós, li has de dir tira muntanya amunt. Sí. Oh, tira muntanya
0: amunt. Jo ja, a vegades, et posa molt nerviós quan veus algú que té una mini borilleta i hi ha un moment que ja no aguantes i dius perdona, és que tens aquí una brossa, perquè és que clar, al final...
2: Per fer-ho delicat i català, sí, has de dir tira muntanya amunt.
0: Tira muntanya amunt. Tira muntanya
2: amunt. Digui.
17: No, i després, evidentment, a vegades els mocs són secs i costen de treure, doncs aleshores, com és lògic, ens mullem el nas... i estovem aquest moc perquè surti més fàcilment. Però bé, això ja és de sentit comú, no?
2: Això m'ha posat ara perfecte per xutar la pilota de porteria, perquè hi ha molta gent que practica els banys de sal, sí, en aquests casos, no? O solucions amb sal. Això vostè ho recomana?
17: S'està abusant d'això, s'està abusant. Jo a vegades veig nanos que diuen cada dia li fem rentats amb aigua amb sal, amb aigua marina, i com no cal, no cal, només quan hi ha mocs que costen de treure per estovar-los, i prou. Amb nens el que va molt bé, amb nens que no se saben mocar per l'edat, fer servir les peres de goma que xuclen el moc.
2: És de les coses més desagradables de veure, la pera aquella.
13: Sí. Jo li volia preguntar per una cosa que no sé si la coneixeu, es diu Lota, és de plàstic i és com si diguéssim com un canti o com una regadora que ho poses amb aigua tebiona i sal i la poses per un costat i ha de fer el recorregut per sobre el nas i surt l'aigua per l'altre costat.
0: O si t'ofega.
13: No. Sí, llavors això neteja molt i treu tot el moc que puguis tenir quan tens una congestió nasal. Sí o no?
17: Sí. Això ho fèiem abans. Ara ja no ho fem.
13: Doncs
17: ara
13: jo
17: ja
13: ho faig. Això.
2: Gràcies,
13: no,
2: gràcies per venir.
0: Sí, ets del segle... Ets de la meva edat.
13: Segle XVIII.
17: Sí, va bé. Jo sempre... Hi ha pacients que em diuen, escolti, doctor, i a més prenc no sé què, unes vitamines... A vostè li va bé, si no ho deixi. No ho deixi.
13: Ja que quan va bé, doncs ja està.
2: I l'última, a Catalunya, evidentment, com que hi ha polèmica amb totes les coses, amb això dels mocs també hi ha polèmica. Concretament, la Comissió de Fisioteràpia Respiratòria del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, per tant, que tenen una entitat, no segueix aquesta via que estem explicant de tapar un nariu i després l'altre, i proposa el següent. La manera correcta és fer una inspiració ràpida i fent un soroll semblant a un ronc, desplaçar el moc de les coanes nasals cap a la gola, que és la via fisiològica de drenatge dels mocs més natural, i afegeixen, ben afegit, tot i que socialment aquesta manera de fer-ho estigui molt mal vista. Resumint, seria passar-nos el moc pel coll...
13: A la boca!
2: Sí, i treure'l. Això, doctor, com ho veu?
17: Ja hi veig dos problemes. Un, el soroll que fa això, que clar, la meva dona em fa fora de casa si faig això. Sí. I l'altre, que clar, hi ha el perill de que aquest moc quedi enganxat a darrere. Sí. I és allò tan desagradable que hem de començar a fer això que no queda bé i que a més costa de treure.
10: És com un llimac.
17: No ho critico, però jo, el que deia, sembla que el senyor Virgili, no? Sí. Muntanya cap avall, no cap enrere. Cap endavant i cap avall.
10: Queda un llimac entre nas i gola.
0: Bueno, va, vinga.
2: Bueno, i encara queda la tècnica del dit. Aquesta sí que no cal fer-la servir, no?
17: Aquesta no. Perquè a més no arribem. La majoria de casos no arribem a...
0: Sí, perquè hi ha gent que fa uns esforços que, escolta, Enric Utentula de la tuneladora de la nova línia...
2: El dit surt per l'orella.
0: Sí, hi ha gent que està allà. I l'altre dia vaig veure una cosa que no havia vist mai, que era treure's els mocs amb una clau.
1: Va!
0: No havia vist mai, perquè el règim que havia vist era el de treure la quisca de les ungles amb la clau, però de treure't els mocs amb una clau, vas pensar, bueno, és una nova modalitat.
2: I després, disculpa, hi ha la gent que els dispara. Hi ha gent que els treu, fa una miqueta de palanca i venga, disparat.
17: Els camps de futbol, ho veiem això, no? Els camps de futbol.
2: Bueno, doctor, gràcies per atendre'ns.
17: Lo de la clau, jo crec que és per anar al psiquiatre, no?
0: Bueno, vostè que és especialista, també hi ha gent que utilitza aquesta mateixa clau per després treure's la cera de les orelles.
17: Home, però és que una clau per entrar a l'orella ha de ser una clau molt, molt, molt recta i sense angles.
0: Miri, jo, de la bústia, doctor, li vaig dir una cosa. Jo, prop de casa, tinc una parada d'autobusos d'aquests intercomarcals, que és molt agradable perquè anem amb el motor encès i, com que ja fa poca calor, només falten els motors. I més d'un xofer l'he vist fent això, agafant la clau
2: i passant.
0: Passant el perforador, mirar-se la quisca de l'orella i netejar-ho i netejar-se la quisca amb la mà. I acte seguit, pum, al nas. Vull dir que vaig pensar...
2: Aquesta clau... Potser la clau no entra bé al pany, en canvi això fa una mica com de 3 en 1.
17: Això sí que és aprofitar la clau, Déu-n'hi-do.
2: Bueno, doctor, disculpi que el truquem per aquestes coses, però són les coses que importen.
17: Sí, la clau multius.
0: Sí, sí, ja ho ha dit vostè. I després la posen, clar, al pany de la... al pany on va.
2: Però vostè, que és otorrino, ha tret coses estranyes del nas o de les orelles? Li ha tocat treure...
17: Miri, la primera vegada fa molts anys, en un barri molt de gent molt agradable, Can Uriac de Sabadell,
2: que vaig fer
17: consulta, només es van apuntar 3, 2 no van venir i va venir una senyora. I aquesta senyora em va dir, tinc un microfilm a l'orella, sisplau, tregui-me'l. Bueno, era un cas d'esquizofrènia, però vull dir que realment doncs, he tret paperetes d'heroïna que venen amb els guardes de la presó dient, aquest senyor té la prova, la papereta d'heroïna a l'orella, sisplau, faci el favor de treure-la, perquè el jutge la necessita.
2: I llavors, disculpi...
17: He tret coses inverossímils, aquesta és la veritat, sí. Són molts anys, ja.
2: I perdoni, treu la papereta amb els dos Mossos allà al davant esperant?
17: Jo encara estic tremolant, sí, perquè pensava, bueno, aquest senyor quan surti de la presó em vindrà a veure, sí, em vindrà i no per donar-me les gràcies, segur.
2: Doctor, moltíssimes gràcies, una abraçada.
17: A vosaltres.
0: Gràcies al doctor Coromina, director del Centre d'Otorrinologia del Centre Mèdic Tècnic.
18: Perdoneu un segon, sí. Però aquesta manera que has explicat, Serra, d'escurar cap dins...
2: De passar de la nariu a la boca o el coll i treure-ho per...
18: Això saps qui ho fa? Ole? Sí. Però Ole és el Sergi Pàmies.
2: Ah, bueno.
18: El Sergi Pàmies, escolta, jo m'hi he fixat i allò fa exactament això, saps? Va cap dins tot i...
2: Tira enrere i llavors endavant.
18: Sí, cap dins i fa com un soroll i ho treu tot i queda net i polit, Una vegada ho va fer aquí en directe al programa, va ser una cosa extraordinària. Posa-ho a l'Uges.
19: Hola, a l'Anna Guitart. De manera, l'Anna Guitart és la presentadora de TV3 del CIA. Ara m'està sortint l'Alien, un moment.
0: Sí, no, endavant. Una endavant.
19: Pues sí que ha sortit, eh? Ara m'està sortint l'Alien, un moment.
0: Sí, endavant. Una endavant.
18: És així com s'ha de fer.
2: Net devia quedar, eh?
18: Home, va respirar.
2: Com una patena.
18: Va respirar. Ole.
1: Encara volar per la planta 15.
0: Bueno, ja ho tindríem, no?
2: Sí.
0: Doncs aquests són els Premis Ig Nobel, a més amb tots els detalls de com ens hem de netejar o com ens hem de mocar el nas.
2: Sí.
0: D'altres coses ja en parlarem una altra. Sí. Sí.

0: diràs, amb Gerard Ballet.
1: Passen 6 minuts d'un quart de 12 de la nit, ha perdut el Real Madrid. Ho repeteixo, ha perdut el Madrid. Primera derrota amb José Mourinho a la banqueta madridista en aquesta segona etapa del tècnic portuguès. I mira que el partit ha tingut de tot, i mira que el Madrid ha tingut ocasions per marcar. D'entrada l'1-1, per exemple, ja al tram final amb un penal fallat de Kylian Mbappé. Ha tingut 3 xuts a porteria avui de la primera part. Una pilota al pal també a la segona del mateix Mbappé, que avui ha estat negat de cara a porteria. Un gol anul·lat també per fora de joc, ben anul·lat, encara que algú us vulgui explicar que no hi havia fora de joc o que hi vulgui treure punta. Un gol en fora de joc ben anul·lat de Carlos Espí, golaç per cert d'Espí, que hauria estat el seu segon gol amb la samarreta del Madrid després del que va marcar el camp de l'Espanyol. En definitiva, que el Madrid ha perdonat, i totes les aturades que ha fet Álvaro Valles més enllà del penal que li ha aturat a Mbappé al temps afegit. Primera derrota de la temporada pel Madrid, arriba molt més aviat de la que va arribar amb Xavi Alonso a la banqueta. Recordeu que Xavi Alonso va perdre per primera vegada després del Clàssic. Després del Clàssic. Ja ha passat el Clàssic a la Lliga. Per tant, és destacable, tenint en compte que només portem 4 jornades. No hauria d'haver perdut el Madrid? Doncs si hagués tingut la contundència que té habitualment Mbappé i companyia, doncs segurament no. Però ha acabat perdent. El Betis ho ha aprofitat amb el gol d'un davanter irlandès, Troy Parrott, de 24 anys, fitxat aquest estiu de l'AZ Alkmaar per uns 16 milions d'euros. De seguida ho analitzem amb el Pol Ballús i el Juan Irigoyen. Hem de repassar també l'actualitat del Barça. Hem de sentir Simeone sobre Julián Álvarez, que ha tornat a una convocatòria de l'Atlètic de Madrid. Hem d'analitzar també el sorteig de la Champions femenina de futbol pel que fa als rivals del Barça. I hem de sentir, entre d'altres, Agustín Ubal, un dels nous fitxatges del Barça de bàsquet, en el tram final del programa, cara a cara amb el Dani Aguilar. Tot això i alguna cosa més. Fins a la 1 de la matinada. Tenim temps.

0: Vinga, afanya't, que l'estiu encara no s'ha acabat.
1: Torna al mar, torna a l'Aquàrium.
0: Aprofita la promoció estrella amb 5 euros de descompte fins al 10 de setembre.
1: Descobreix taurons, pingüins i cavallets de mar d'una forma única i immersiva.
0: Allarga les vacances tot el que puguis al nou L'Aquàrium de Barcelona.
1: Reserva les entrades a aquariumbcn.com.
2: Barcelona 2017.
3: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
4: S'ha activat l'operació Cronos.
5: Busquem el conductor.
2: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
6: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
7: Mossos d'Esquadra!
2: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
8: Hi ha àrbitres que el xiulen i àrbitres que no el xiulen. I li han xiulat al Madrid potser la jugada més gris o més interpretativa, diguéssim, que li han acabat xiulant a favor. Vull dir que no es poden queixar de res més que no sigui del criteri de les grogues, que ja ha dit el Jaume Molló que tampoc li sembla res rellevant en el transcurs del...
9: No, és més, jo crec que jo en directe i me'n segueix semblant que potser és excessiva per segona groga, però es podia treure la segona groga a Guler.
10: Vull dir...
8: Que
10: la
8: primera,
10: fue una faltita, dijo.
8: Ha justificat el canvi de Guler precisament per això, sí, perquè creia que podia veure la vermella.
9: Que jo també tenia ganes de veure també el tipus de preguntes que li feien per saber fins a quin punt serien punyents als periodistes.
8: No, hi ha hagut una que diu ha llegado la primera derrota, no? Com volguent, com
9: tenia
8: assumint.
9: Tenia que llegar
8: la primera derrota.
9: Sí, bé, el Barça de Flick va estar uns quants partits sense... Sí. Va guanyar totes, 8 primers, em sembla, la primera temporada. Però bé, és igual. L'única una mica punyent està quan li han preguntat pel canvi de Guler. Les altres han anat cap a l'àrbitre...
10: Sí, però molt suave lo preguntaron, eh?
9: Sí, no?
10: Sí, no fue com...
9: I l'única cosa de Guler, que vaja, ho ha justificat per la targeta groga que tenia. I deixa'm dir sobre això del penal i el fet que Bartra hagi entrat o no, que tots els exàrbitres diuen que no s'hauria de fer repetir. Per tant, vaja, a mi m'estranya molt que tothom vagi en una línia i que no sigui la correcta, però sí. Haurem de...
8: Entre altres coses, perquè, per exemple, el que adjuntava el periodista de la COPE és una normativa de la IFAB i no sabem les circulars que hi ha del Comitè Tècnic Arbitral, no? Per
9: exemple. I parla d'un restart, clar, un restart, no sé si afecta un penal també.
8: De fet, ho comentàvem amb el Pol Ballús fora d'antena, que hi va haver una jugada molt similar a aquesta temporada que es va arbitrar de la mateixa manera, la temporada passada.
11: Sí, temporada passada, és el play-off de segona divisió cap a primera d'aquesta última temporada, no, de l'anterior, que el Mirandés es beneficia, si no m'equivoco, ara parlo així de memòria, si no m'equivoco, era un penal contra l'Oviedo, que el falla a l'Oviedo i el jugador del Mirandés que arriba al rebot i arriba perquè salta. Abans a l'àrea i quan xuta està, diguéssim, a l'aire, no toca l'àrea i això li permet arribar abans que ningú més, doncs, evitar que allò fos gol.
8: Déu-n'hi-do, però, el que ha perdonat el Madrid, més enllà de jugades discutibles i de decisions arbitrals. És increïble que estiguem parlant de que el Madrid hagi perdut avui el primer partit de la temporada.
11: Correcte. I jo crec una mica també que el que aconsegueix Mourinho és que aquestes alçades estiguem parlant més d'ell, que del que ha fet el Madrid, perquè sobre el camp és el que deia. Jo crec que la primera part del Madrid només es pot mirar amb ell mateix per entendre perquè no ha guanyat aquest partit, perquè en fallen a porteria buida, tant Vinícius com Mbappé, i generen suficient com per marcar, però bé, jo crec que és una mica el problema que té el Madrid, no? Que ho bases tot a el que té davant, i el dia que no hi hagi sort, crec que de futbol tinc sensació que poden ajustar aquesta temporada.
8: Mira, escoltem Pellegrini, abans no em demani pas el Damià López des de la zona mixta amb algun protagonista de la victòria d'avui del Betis.
12: En el partido también tuvimos llegadas y un primer tiempo bastante, bastante parejo. Y un segundo tiempo en que creo que nosotros fuimos mejores, con el balón tuvimos más tiempos del balón, ellos tuvieron también tres o cuatro llegadas, una de balón detenido muy peligrosa que Álvaro Valles tapó muy bien. Después del 1-0 nos fuimos muy atrás, entregamos el control del partido, bueno, y estuvieron a un paso de empatarlo tanto con el penal como con el gol fuera de juego. Pero sin lugar a dudas que son variantes que ante un equipo con variables de momento durante el partido, que contra un equipo Real Madrid es imposible no tenerlas, pero creo que jugamos muy concentrados, jugamos con intensidad y con la personalidad, como digo, de salir a ganar el partido desde el comienzo.
13: ¿Y qué le dejan más satisfecho? Precisamente estaba hablando de las intervenciones de Álvaro Valles, además providencial, incluso con el penalti, el partido que ha hecho Nathan, sobre todo también en la segunda parte, a pesar también del penalti, o por ejemplo la entrada de Troy Parrott. No sé, viendo todo así, ¿qué es lo que le deja más allá de lo colectivo?
12: Es que lo colectivo está siempre por sobre lo individual. Cuando dijo el Levante el partido pasado, hicieron 5 goles, hoy tuvimos rendimientos individuales desastrosos, hoy día tuvimos rendimientos individuales altísimos. altísimas y el fútbol, por más que toda la parte colectiva es muy importante, si no hay un cierto nivel de cada uno más o menos sabiendo lo que

0: 20 es muy difícil sacar resultados, así que me alegro mucho porque después del traspié tuvimos esta gran alegría. No quiero nombrar, pero sin lugar a dudas que Álvaro hizo un gran partido, sacó pelotas muy buenas, pero en términos generales creo que el equipo completo hizo un muy buen partido.
1: Ya termino porque decía José Mourinho hace unos instantes, hemos merecido ganar por parte del Real Madrid, pero merecer no te da 3 puntos. No sé si coincide en ese análisis en parte.
0: Coincido que el Real Madrid tuvo muchas ocasiones, no sé si muchas ocasiones, pero tuvo ocasiones más claras que a lo mejor que la nuestra, donde Álvaro Valle paró muy bien. Pasan muchos otros partidos donde el otro portero tapa. El fútbol es así y al final se gana o se pierde por circunstancias puntuales. Creo que en términos generales que muy contento con lo que hizo el equipo y sin lugar a duda que el Real Madrid también tiene sus razones para esperar por lo menos un empate con la cantidad de ocasiones que creó, sobre todo como diga, a balón parado, tuvieron 3 o 4 muy peligrosas.
1: La última, dice que los partidos duran 24 horas, pero aún así este partido viene bien para el estreno en Champions, que es dentro de algo más de 24 horas.
0: Sí, pero lo importante era que no se nos viniera la moral abajo porque habíamos perdido contra Levante. Contra Levante, los partidos són puntuales, nosotros en el 2-1.
2: Són declaracions de Pellegrini, l'entrenador del Betis a Movistar, ja fent una reflexió sobre l'últim partit i també sobre, li pregunta el Ricardo Sierra, el company, sobre el debut a la Champions, contra qui juga el Betis?
3: Al Camp del Lilla, dimarts.
2: El debut a la Champions del Betis. No ho hem dit perquè ha anat tot molt ràpid. El Barça continua líder, encara ha de jugar diumenge a 4:45 de la tarda a Mestalla contra el València. Madrid segon amb 9 punts, el Betis es col·loca tercer també amb 9 punts, per sota del Madrid perquè té pitjor diferència de gols. Molló.
3: Feta la consulta pertinent, agraïm el suport de Pavel Fernández, exàrbitre que col·labora a Televisió Espanyola. Diuen des del CTA, error. Tenía el otro pie apoyado. La diferencia si hubiera tenido los dos pies en el aire. Entonces es la protección. Lo que cuenta si tiene un pie apoyado y ese pie estaba fuera del área. El peu esquerre, que estava fora de l'àrea, per tant, és el que habilita, i que no estigui trepitjant, òbviament, amb el peu dret a l'interior de l'àrea, és el que habilita Marc Bartra.
2: És una jugada de tiempo de revisión. Si la volen incloure, no? Clar. Tot i que ara em sembla que és la intel·ligència artificial la que inclou les jugades a tiempo de revisió. Ja hi ha un grup de persones, abans eren 3 persones, que em sembla que escollien les jugades.
3: I fan un matís que em sembla interessant, que és això de la projecció dels peus, que és el que comentava Fouto, serveix si té els dos peus a l'aire. Val. Llavors, si tens els dos peus a l'aire, i és lògic, fas la projecció d'on està per saber si està dins o fora. Si té un peu tocant a terra, que en aquest cas és el peu esquerre fora de l'àrea, doncs ja sí que hem de mirar que no tingui l'altre tocant a l'interior de l'àrea. I com que no és el cas, insistim, és el que hem explicat ja en directe, la jugada està ben xiulada i, per cert, fantàstic, Marc Bartra, perquè ens ho estan repetint en bucle gràcies a Real Madrid Televisió per fer-ho. Es llença per totes com si li anés la vida per evitar que Mbappé marqués, perquè segurament hagués marcat, si no intervé Bartra.
2: Sí, perquè el rebot li venia a Mbappé. Que estrany veure un Mbappé tan erràtic. Juan, amb la seva barreta de França això no hagués passat, probablement. Mare de Déu.
4: Bueno, es un partido, ¿no? El Paul recién decía si el Madrid hubiese estado acertado los delanteros, bueno, es un poco la historia del fútbol esto, Paul, ¿no?
5: También, sí, pero yo creo que juegan más això. Se basan más això.
4: Sí, siempre, históricamente. Sí. Es una identidad del Real Madrid, pero hoy el partido, yo diría que el Madrid lo domina.
5: La primera parte. Més. A la segona.
4: Está bien, pero tiene, después falta de acierto.
2: Bueno, perquè el Pol per dominar entén, no, el que fa el Barça, que és acolar l'equip a camp rival, etcètera, etcètera. Això el Madrid no ho té, crec que ho tingui ni ho busca Mourinho.
5: He dit que a la primera part el Madrid és suficient com per guanyar això.
4: Sí, i que quantes ocasions tienes? Que no vi justo las estadísticas. ¿Cuánto creo cada uno? Mucho más en Madrid, ¿no?
5: Sí, molt.
6: Companys, Sevilla.
2: Damià.
6: Adeu. Aquí m'ha acompanyat amb algú que s'hidrata perquè ha de recuperar energies després d'un gran esforç. Marc Roca, bona nit.
7: Bona nit.
6: Quina gran victòria, senyor.
7: Sí, la veritat que victòria molt important. Veníem d'un mal partit, l'últim, però la veritat que l'equip està molt bé. Victòria molt important aquí a casa amb la nostra gent, contra un gran equip, així que molt contents.
6: Ben, si pots posar ràpidament l'auricular, que et saluda el Gerard Ballera des de Barcelona.
2: Hola, Marc.
7: Bona nit.
2: Bona nit i enhorabona.
7: Moltes gràcies.
2: Déu-n'hi-do com ha costat, però no sé quina és la sensació dins del vestidor, Marc, després d'aquesta victòria contra el Real Madrid.
7: Sigui a costa, sigui a costa. Al final ja sabem que aquests partits sempre costen, però molt contents per com ha sigut la victòria a casa contra el Madrid. La veritat que molt contents. Sabíem que eren tres punts molt importants per nosaltres, així que ara disfrutar-ho.
2: A dins del camp teníeu la sensació que el Madrid us estava dominant? O no hi ha aquesta sensació de tant patiment amb les ocasions que us han creat?
7: Sincerament, a trams, crec que ells han començat forts, després nosaltres hem començat a agafar el control de partit. Ells han acabat forts també la primera part, i la segona part crec que hem sortit molt ben assentats a dintre el camp, hem tingut alguna ocasió, ens hem posat per davant, i al final, òbviament, al final ells t'apreten, tenen jugadors de molta qualitat i sempre has de patir en aquests partits.
2: El gol l'ha marcat Troy Parrott. És tan bon davanter com sembla, tan interessant com sembla aquest fitxatge d'aquest davanter irlandès?
7: Això sembla. La veritat que nosaltres estem molt contents. Ha participat ja en tres partits i la veritat que ens ha ajudat moltíssim. Estem molt contents de tenir-lo, té molt d'olfacte, es queda les pilotes, que al final ho necessitem, sobretot aquests partits que ens apreten tan fort. Així que molt contents, crec que tenim una plantilla excel·lent per fer grans coses aquesta temporada, així que molt contents ara a disfrutar i a pensar en la Champions, que és el que ens toca.
2: Un bon davanter i un porter que avui ha aturat tot el que es podia aturar, l'Álvaro Valles. Què ens en pots dir d'ell? I suposo que l'heu acabat felicitant al final del partit. Què ens en pots dir d'ell com a porter? I no sé si és un especialista en això dels penals o si avui és que li ha sortit cara.
7: Bueno, crec que és un especialista en totes les facetes del joc, perquè la veritat que tenim un porteràs. Ens ajuda molt cada partit, és molt valent, llegeix molt bé les accions, així que ja et dic, molt contents de tenir-lo. Portades, l'hem felicitat i tant de bo segueix així.
2: I l'última, Marc, a la sala de premsa José Mourinho ha criticat una mica el criteri de les grogues de l'àrbitre i de fet us ha acusat en general de simular una mica algunes de les faltes que heu rebut. Tu has acabat amb groga, per exemple, al partit, crec. Què en penses del que ha dit?
7: Crec que no té cap sentit, sincerament. Crec que l'àrbitre per donar la segona groga a Gullet, precisament una falta que em fa a mi. Jo no em posaré amb el que diu ell. Al final nosaltres hem fet el nostre partit, hem fet crec un partit molt complet, el que necessitàvem per guanyar els tres punts, que és el més important, així que contents, a disfrutar-ho, que és el que toca ara.
2: I perdona, Marc, l'àrbitre us ha explicat en la jugada del penal què s'estaven mirant i què han acabat decidint amb l'entrada de Marc Bartra a l'àrea?
7: Sí, crec que l'Àlvaro estava sobre la línia, aleshores no hi havia cap problema. Crec que era el tema de del Marc, que no sabia si havia entrat abans, si no ho sé. Al final ha sortit pel nostre cantó, així que molt contents, a celebrar, a disfrutar i ara a descansar també.
2: Marc, enhorabona, a gaudir-ho i que hi hagi molta sort en el debut d'aquesta temporada la Champions. Una abraçada des de Barcelona.
7: Moltes gràcies, bona nit.
2: Que vagi bé, bona nit. El Marc Roca amb el Damià López des de la Cartuja, des de la zona mixta, amb aquesta jugada polèmica. Crec que tenim les declaracions del protagonista, no sé si les podem sentir, de Marc Bartra, en declaracions a Movistar sobre aquesta jugada, sobre aquesta possible infracció d'haver entrat a l'àrea per rebutjar la pilota després del penal que ha fallat Mbappé.
8: Hace como varias jornadas atrás, creo que fue Gallá que hizo el saltito, y lo pregunté a un árbitro que tengo amigo de segunda vez desde hace que no están arbitrando, y me dijeron eso, que si tú estás, pero que no estás pisando,
2: si estás en el aire, vale.
8: Vale, ¿no? Entonces he intentado y calcular como he podido, que es verdad que si la llegué a pegar un medio segundo antes, más tarde me hubiera pillado dentro, pero yo creo que ahí al final le intenté aguantar todo lo que he podido con el pie ahí apoyado y sin pisarlo y me ha salido bien.
2: Doncs molt interessant el que explica Bartra, sí, sí. Molt interessant, perquè a vegades ens pensem que els futbolistes viuen en un altre món, però Bartra crec que és d'aquells que hi dona voltes i que es mira el reglament o com a mínim intenta conèixer el reglament, perquè això, et dic una cosa, un altre jugador cau de peus a la galleda
3: i
2: li acaben en el penal,
3: sí.
2: Però Bartra en aquest cas com a mínim s'ho tenia pres. Ha arriscat, també t'he de dir.
3: Ha
2: arriscat 8 minuts i la mitja nit, hem anat en fi, això, la primera hora del Tuiràs ha passat rapidíssima i estava parlant el Juan Irigoyen abans de fer la pausa. Juan, què volies dir?
4: No, hablábamos de esto, recién estaba intercambiando con Paul mensajes sobre las estadísticas del Madrid, que cualquier estilo de juego sea el que sea, cuando no se marca, se puede cuestionar. Cuando el Barça no marcaba, decían, no, juega el balonmano. Ahora esto, ¿no? ¿Esto ha pasado o no ha pasado? Ahora el Madrid no marca, no se han jugado otra cosa. Yo no estoy menospreciando lo que estás diciendo, porque yo te entiendo lo que me decís. Porque es verdad que da la sensación de que...
9: Yo le he visto poc joc en aquests partits.
4: Sí, no todos. Algunos partidos...
9: Que juguen a casa.
4: Sí, me parece que...
2: La realitat és que els dos partits difícils, difícils, que ha tingut en aquesta lliga... Espanyol, sí, entre cometes, Espanyol però Espanyol i Betis, probablement avui, no? No hi ha molts equips millors que el Betis a la lliga. Compteu els quatre que juguen la Champions, sí, no? Amb el Villarreal, sí, i el Betis, que és el cinquè, però jo crec que la resta, no? Els equips bascos s'han debilitat molt amb el pas dels anys, especialment la Real Societat, també l'Atlètic Club, que no està bé... No hi ha molts equips millors que el Betis, per tant, el d'avui era la primera prova de foc i el camp de l'Espanyol també és un camp complicat, no? I en els dos camps s'han salvat... S'han salvat, sí. Jo crec que avui han tingut moltes més ocasions que Cornellà.
4: Sí.
2: Avui han tingut moltes més ocasions que Cornellà.
4: És un equip, podem dir, en construcció.
9: Sí.
4: Podemos hablar de un equipo. No, quiero ponerme pro Madrid, ni mucho menos, pero es un equipo, claro, que está en formación.
2: És evident. I acabem de començar. El que passa és que en aquesta lliga tan igualada, no? I tant a l'escocesa, veurem després què passa, no? El Barça també es pot deixar punts. Vull dir que després els equips acaben funcionant, alguns d'ells, i acaben posant problemes, i hi ha més competicions.
5: Comença la Champions,
2: diguéssim que et desvies una mica del focus, etcètera, etcètera. Però en aquesta lliga en la qual empatar ja és una derrota per Barça i Real Madrid, una derrota 1-0 al camp del Betis, doncs és important, jo crec, pel desenllaç de la Lliga. Ara no ho veiem, no?, perquè és a la jornada 4, però ja són 3 punts que se t'escapen.
3: Sí, sí, encara a veure si el Barça és capaç d'aprofitar-ho diumenge i que et posa, bé, encara que siguin 3 punts, doncs aquest punt té més de pressió, de dir el pròxim dia que estiguis empatant a 0 al minut 30 a la segona part i el Barça ja hagi guanyat i en tingui 6 més que tu, si és que el Barça guanya diumenge a València, doncs diràs, ostres, compte que això...
4: M'estàs és un campo duro.
3: Sí, s'ha de guanyar. Sí. I estic en la línia d'en Juan en el sentit que és un projecte nou i que la derrota d'avui arriba jugant bé, mereixer la victòria, com a mínim. Sí. Vull dir, creant més oportunitats. En aquest sentit, no és una derrota que creï molts dubtes.
2: Jugant el que jugarà el Madrid de Mourinho aquesta temporada. És a dir, no ens pensem, com diu el Pol, segurament que això de dominar, doncs el Barça, clar, que fa la pressió alta, que cula el rival, però això no ho farà el Madrid. Ara, la creació d'ocasions avui ha estat molt alta, no? I per ells segurament ha estat jugar bé, això.
4: Fichaste a Xavi Alonso para que te juegue otra cosa, te duró 3 meses.
9: Sí.
2: Tot i que recordo, no?, que la Lliga va començar... Bé, va perdre contra l'Atlètic de Madrid, és veritat. Sí, va perdre...
3: Sí, 10 victòries i una derrota.
2: Abans he dit després del Clàssic, però no. Va ser abans del Clàssic contra l'Atlètic de Madrid.
3: Aquella 5-2, no? A més, va ser una derrota... Sí. Aquesta derrota, veus? Aquella derrota sí que va deixar problemes.
2: Va fer mal. Sí.
3: Més enllà que és l'Atlètic de Madrid...
2: 27 de setembre.
3: I que te'n fan 5, és veritat. Vull dir, el resultat i el tipus de rival afecta molt. Però... Jo crec que en aquest sentit la derrota d'avui és més digerible per part del madridisme. Estava preocupada, que pensava que s'havien callat, Real Madrid Televisió, que només repetia l'acció de Martra.
2: Continuen.
3: Però ara veig que és una altra presa, per tant, estic més tranquil ja.
4: ¿Hay mucha gente que mira Real Madrid Televisió?
3: Espero que no.
4: ¿Somos en este momento sus únicos televidentes?
3: No, jo crec que força madridista.
2: A veure, aquí ens va bé perquè, com que repeteixen cada vegada l'acció, no? Vull dir, tens el frame cada vegada.
3: No, ara aquí és que ens ha quedat posada perquè ha parlat Mourinho a la sala de premsa i volíem veure quina cara feia i ja està.
2: Exacte, sí. La cara, com deia el Juan, és de poca energia. Per mi ha acabat esgotat i tardarà un parell de dies en recuperar-se. Ara continuen repetint.
3: Ara hi tornen, ara mira, veus?
2: El penal. Que està ben xiulat, ja ens ho ha explicat el Jaume Molló. 4:30, hem de fer una pausa, ens hem de treure publicitat abans de les 12. Ara tornem i seguim parlant del Madrid i d'altres qüestions de l'actualitat que ens ha deixat el dia d'avui. Ara tornem.
10: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.

0: Pràcticament la mitjanit, si esteu pensant a canviar de cotxe, pareu atenció. Hyundai Link Motor estrena un nou concessionari a Barcelona, al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet. Hi trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Passeu pel carrer de la Botànica, número 57, i descobriu tot el que us ofereix la nova Hyundai de Barcelona. Hyundai Link Motor. And now I live it. I need a kiss. La mitjanit, la primera hora ha passat volant de, tu diràs, tan ràpid que no hem explicat, Clara Rodergues, bona nit.
1: Bona nit.
0: Que el Paris Saint-Germain ha perdut el seu partit a la Lliga Francesa.
1: 1-2 contra el Mónaco de Philippe Luis. No hi ha manera que arranqui l'equip de Luis Enrique. Ja havia empatat els dos primers partits, recordem-ho, i avui derrota a casa contra el Mónaco 1-2. I a més, són dos punts només de nou possibles. Tu abans em deies, per línia interna, que els dos últims anys havia aconseguit aquest 9 de 9, i en canvi aquesta temporada de moment li està costant arrencar. És cert que després acaba creixent aquest Luis Enrique i tenint èxit, però l'inici no està sent del tot bo, això que havia celebrat 6 renovacions abans de l'inici del partit, entre elles la de Luis Enrique fins al 2030.
0: Sí senyor, sí, sí. Luis Enrique renovat fins al 2030, al Paris Saint-Germain li costava arrencar la Champions, la Lliga Francesa era tan superior que guanyava i s'escapava i després potser doncs, feia una mica el tonto, però no és el cas d'aquesta temporada, ha començat amb un 2 de 9, en un dia en el qual també ha guanyat el Liverpool, 0-2 al camp de l'Ipswich, i el Como de Cesc Fàbregas, eh?
1: Sí, 1-4 contra el Gènova, és líder ara mateix l'equip de Cesc Fàbregas, avui ha començat perdent, però en un 3-1-3 ha remuntat el partit, amb doble, per exemple, de Sandy Au, l'ex del Betis, i també amb un bon gol de Nico Paz, aquest jugador que realment és molt bo, l'ex del Madrid, per qual s'ha pagat una bona caixa, una bona milionada per poder quedar-se el ja en propietat al Como.
0: Como últim rival del Barça a la fase lliga de la, sí, de la Champions, en aquest cas al Camp Nou. Segona, Les Palmes 0, Leganés 0. Gràcies, Clara. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Anem un moment a la Cartuja, a banda del Dami, tenim allà el company de Diatlètic, el Mario Cortegana. Hola, Mario, bona nit, buenas noches. No, s'ha tallat. S'ha tallat, ens diuen...
2: Espera, ja te'l poso jo.
3: Hola, què tal? Sí, m'havia silenciat.
0: Espera't, pot entrar el Mario o pot entrar per el Damià López? Damià, com vulguis. Si vols,
2: ja te'l poso jo, si vols, que entrem en millor so, perquè he sentit que li donaves pas i jo estava amb ell.
0: Posa'm el Damià.
4: Què tal? Buenas noches.
0: Què tal, Mario, com estàs?
4: Ahora, bueno, ahora me siento yo el entrevistado, claro.
0: Claro, es que ahora te sientes te escuchas
4: así
0: doble.
4: Voy a,
0: claro,
4: voy a hablar menos, voy a no voy a entrar en ninguna polémica ni nada.
0: No vas a hacer como Mourinho, ¿no?
4: Eso es.
0: Vale, bueno, perfecto.
4: Había ganas un poco de ver cómo iba a ser este nuevo Mourinho y hemos tenido hoy una primera toma. Bueno, ha dado un pasito más, no ha sido el Mourinho de que hubiéramos imaginado igual cuando volvió o el Mourinho de hace años, pero ya ha sido un Mourinho un poco más al ataque, tirando un poquillo con bala que en anteriores ruedas de prensa.
0: ¿Qué te ha parecido del Madrid, Mario?
4: Es un partido un poco raro, porque si miramos la estadística, es un Madrid que ha jugado bien o que ha generado por lo menos ocasiones, pero yo siento que nunca ha tenido el ritmo del partido, que nunca ha conseguido estar a gusto en el Villamarín. Ha dicho Mourinho que esta afición empuja mucho y es verdad, el estadio estaba a tope, era una noche bonita y se veía que el Betis estaba más confiado de sacar tajada y de llevárselo. Y luego yo he visto problemas que decepcionan un poco en cuanto a la falta de intervencionismo de Mourinho. Hay dos decisiones para mí, una es la de Camavinga titular en 2026, estando Bernardo Silva, que es un nuevo fichaje, que no puede jugar el martes la Champions porque está sancionado, y luego está la falta de atrevimiento con los cambios al final. Porque, bueno, creo que el cambio no era Arda Güler, por más que tuviera la amarilla. En una situación similar con amarilla, yo creo que a Vinicius, Bellingham o Mbappé no los cambia.
0: Así lo ha justificado Mourinho, pero estoy de acuerdo contigo. No, a otro no se hubiera atrevido.
4: Ni siquiera a Bellingham, que es muy de meter la pierna y de ir hasta el final, pase lo que pase. Y luego se ha visto otra vez, porque Spi seguramente tendría que haber entrado un poco antes, pero claro, tenías que quitar a uno de los de arriba y yo creo que estaba retrasando lo máximo posible eso, hasta un punto de que yo creo que se ha pegado un tiro en el pie.
0: No, de momento no se ha atrevido, ya no digo con Mbappé, no se ha atrevido ni con Bellingham ni con Vinicius. Mario, y yo no sé si esto al final a la larga puede ser contraproducente, porque hay jugadores como Diomandé, que al Madrid le ha costado 125 kilos, que, bueno, pues de momento
4: bueno,
0: está siendo suplente de Güler, o sea, no tiene espacio más que ese.
4: Uno por 125 kilos, otro porque es Arda Güler, que es el que está mejor a nivel deportivo y el que le da sentido a todo tu juego y canaliza el fútbol para que las estrellas puedan lucir, y va a llegar un punto en el que se va a cabrear. y que va a estar incómodo, y eso también lo tienes que equilibrar. Y bueno, yo creo que Mourinho ha sido muy inteligente de primeras, intentando ponerse del lado de las estrellas, de los galácticos, pero cuando no tienen el rendimiento, va a llegar un punto en el que vaya a tener que tomar decisiones muy incómodas. Y de momento no ha tomado ninguna, y la primera que ha tomado, o que ha dejado de tomar, que ha sido en un día clave como hoy, ha perdido puntos. Entonces, a ver cómo reacciona en futuras ocasiones.
0: Mbappé venía de marcar goles en el Bernabéu, ¿no? Pero no sé si hay ese punto de bueno, por muchos goles que marque, tiene que ser decisivo en días como hoy, ¿no? Y que
4: claro, sobre la todo gente que está generando, ¿no? Tiene unas estadísticas de ocasiones no convertidas, o sea, el ratio que tiene de ocasiones gol es un poco, no sé si decir preocupante, pero es alarmante, porque genera muchísimo, pero le cuesta también marcar más de lo que debería, y al final eso está pasando factura también.
0: De lo que ha dicho Mourinho de las tarjetas y eso, ¿quieres comentar algo?
4: Bueno, que yo no he visto hoy nada exagerado, sinceramente. Hay partidos en los que Mourinho ya lo señaló hace varias ruedas de prensa, hay partidos en los que tú ves que sí, el rival va más a por el Madrid y que es un poco... Yo hoy no he visto nada de eso, no lo he visto tanto, sinceramente.
0: Bueno, 6 minutos por sobre la mitjanit. Mario, muchísimas gracias, como siempre,
4: muchas
0: por atendernos.
4: Gracias. Buenas noches.
0: Buenas noches. Adiós. Al Mario Cortegana, acompanya el Pol Ballús a The Athletic. Alguna cosa més a la Cartuja, Damià, una hora després de que s'hagi acabat el partit?
2: Doncs res més, que l'autocar del Madrid ja ha marxat, volen aquesta mateixa nit cap a Madrid, i que en general la sensació també, parlant amb els companys, a part de que tu conversaves amb el Mario, és que no hi ha una excessiva preocupació, és que no pot haver-n'hi, no?, pel partit, perquè bé, tu imagina que perds 6 partits seguits així, jugant d'aquesta manera, doncs aleshores sí que hi hauria una preocupació evident, doncs per la falta de concreció davant del gol, no? Però bé, jo crec que això s'interpretarà com un accident, i que ara doncs Mourinho treballarà aquests dies i es començarà ja a mirar cap a doncs lògicament cap al debut a la Lliga de Campions contra l'Inter, després Rayo, després ells, però jo crec que avui la preocupació simplement és que s'han deixat 3 punts, que en una Lliga en què se'n sumaran tants, doncs lògicament després s'ha d'importants i es poden trobar a faltar, però avui el que queda dins del madridisme és que aquí a la Cartuja han patit un accident futbolístic, també és veritat, contra un equip al qual no guanyen a domicili des de fa 5 temporades, però jo crec que la realitat és aquesta, i com abans deia el Molló, que aquí expliquem les coses com són, doncs avui el Madrid ha patit un accident futbolístic a Sevilla.
0: Dimarts és això contra sí. L'Inter, eh?
3: Sí, senyor.
2: El Bernabéu inaugural, sí.
0: No és un mal partit, eh? És veritat que juguen a casa, però no és un partit gens senzill. Vull dir, L'Inter de mirar li pot complicar les coses, aquesta derrota... Pot crear algun dubte sempre a la confiança dels davanters, no?, de cara a porteria. És a dir, que s'ha de veure.
3: Sí, home, un equip experimentat, Lautaro... Arguments, l'Inter, com a mínim, per fer-li partit al Madrid.
0: Sí, sí, per suposat. A les 9 en directe a RAC1, com sempre.
3: Sí, sí.
0: Gràcies, Dami, bona tornada.
2: Gràcies, bona nit a tots.
0: Va, 8 minuts per sobre la mitjanit. Suposo que ja serà l'última vegada que en parlarem, almenys fins al gener. Però avui, en tornem a parlar. 'Cause we're all just broken people and we don't know why. Hem sentit el Juan Irigoyen opinar sobre el que ha passat aquest estiu amb Julián Álvarez aquí a RAC1.
5: Lo miraba a Ayús dije, ¿qué? Y ahora... Julián Álvarez, ¿no?
0: Sí. Abans de que opinis una mica sobre tot el que ha passat, i més que sobre el que ha passat, que crec que n'hem parlat molt ja, sobre el que ha de passar, no?, en els pròxims mesos, el mes de gener, o vés a saber si a l'estiu que ve. Hola, Quim Salvador, bona nit.
6: Hola, Gerard, bona nit.
0: Ha entrat a la convocatòria, Julián?
6: Sí, senyor. Per segona vegada aquesta temporada, no va entrar a la llista el primer partit contra el Màlaga, va jugar 24 minuts i va ser escridassat pel públic del Metropolitano. El segon contra el Villarreal, no va anar a Sevilla per jugar la tercera jornada amb el mercat de fitxatges encara obert, i ara que ja està tancat, Julián Álvarez ha entrat a la convocatòria de Diego Simeone per jugar demà a Sant Mamés contra l'Atlètic de Bilbao. Tancat el mercat i amb Julián a la plantilla a contracor, el club matalassé ara el que intenta és reconduir la situació i aparentar tanta normalitat com sigui possible. I en aquesta línia s'ha expressat avui a la roda de premsa prèvia el tècnic Diego Simeone.
7: Está entrenando muy bien. La verdad que mañana va a venir convocado y va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao, esperando lo mejor de él como todos sus compañeros.
6: Més tard, però, l'entrenador ha estat molt més explícit en aquest missatge públic dirigit a Julián.
7: Para mí la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Es aprendizaje puro, tendrá que resolver internamente lo hagan mejor a él y que nosotros lo veamos feliz, porque eso es lo que queremos, que esté bien, que esté contento y que obviamente nos dé goles.
0: Doncs mirant de reconduir la situació Diego Simeone pel que fa a Julián Álvarez, que demà podria tenir minuts en aquesta visita a Sant Mamés contra l'Atlètic Club de Bilbao. Creus que és reconduïble el tema de Julián amb l'Atlètic de Madrid?
5: Lo veo difícil porque se puede llegar a pensar, por ejemplo, en la situación que vivió Luis Suárez en el Liverpool, de que él quería irse, se tuvo que quedar, pero él ya había explotado en el Liverpool, había dado una versión de Luis Suárez muy buena en el Liverpool. Yo no sé hasta qué punto en el Atlético de Madrid se vio la mejor versión de Julián, o al menos la mejor versión que Julián cree que puede dar. Entonces, es muy difícil volver de ahí. Es muy difícil volver de un lugar en el que ya anunciaste que te querías ir, porque ya te fuiste. Entonces, eso es difícil. Y después, respecto a lo que pasó en el verano, creo que fue si depende de qué lado, de dónde estabas, ¿no? Era como que te encontrabas siempre con dos versiones completamente distintas de la película. A veces era yo trabajo para un medio de Madrid, entonces, y estoy, me informo por los medios catalanes, entonces es como que vos decís, no sé, es como que dos sobre lo mismo, son dos películas completamente diferentes. O sea, versiones absolutamente de un lado, versiones absolutamente del otro, y en el medio un representante que intentaba hacer malabares y era muy difícil. Se vio pocas veces la versión del jugador, la única vez que se vio la versión del jugador fue cuando la dijo él públicamente.
0: Que és que volia marxar de l'Atlètic de Madrid i vol marxar de l'Atlètic de Madrid.
5: Y después es entendible de dos lados. Vos podés entender que si vos cuando firmás un contrato de 5 años sabés lo que estás firmando, nadie te pone un revólver en la cabeza para firmar un contrato por 5 años. Por otro lado, también si es verdad, como se dijo, que el club le dijo, si me traes una oferta yo te dejo ir, tranquilo, no sé qué, o sea, en parte de ahí no cumplen su palabra. Y después, qué sé yo, me parece que el jugador es víctima de esta industria que, como vimos en algunos casos cercanos...
0: I després ha vingut una mica... En els últims dies ja tot aquest retrets, una mica... Al final de la pel·lícula, almenys aquest estiu, que ha estat una mica retreure's d'un club a un... Sobretot l'Atlètic de Madrid, perquè el Barça simplement el que ha dit és l'oferta. No li ha retret res a l'Atlètic de Madrid, però sobretot aquests retrets, no? Aquestes acusacions, etc, que ja formaven part, jo crec, que del final del capítol.
5: Lo decía por Gilmarín.
0: Sí.
5: Bueno, lo que decía Gilmarín hablando de dignidad es como un poco ya... Parece hasta una broma. Lo que pasa es que invita a una reflexión, porque vos... Mirarlo desde otro punto de vista. Mirá lo que pasa con Casado en el Barça y mirá lo que pasa en Atlético de Madrid con Julián Álvarez. Cuando un club te quiere sacar, te echa y no tiene, no hay ningún prurito emocional en cuanto. En cambio, por otro lado, te secuestran dentro de un club y si te querés ir, sos un traidor, una rata, un sinvergüenza, un desagradecido. En cambio, el jugador está muy desprotegido antes. Porque cuando el club te quiere echar, te echa y no hay tutía. De la otra manera, sos lo peor de lo peor. Y eso es, para mí, para el jugador, es injusto. Me pongo jugadorista en este. Me pongo jugadorista
0: sí,
5: en este
0: sí,
5: caso.
0: Sí, sí, sí. Has dit abans que qui firma un contracte ha d'assumir les responsabilitats, no. Però t'entenc. Et poses al costat dels jugadors, sí, sí.
8: El 90% de treballadors firmem un contracte i si volem marxar, marxem.
5: Sí.
8: Vull dir, i això el futbol espanyol es van posar les clàusules de rescissió per evitar això, el que passa és que les clàusules s'han pervertit amb el pas del temps. L'altre dia...
0: Clàusules irreals.
8: Sí, sí, l'altre dia, Bojan Krkić Sènior, aquí a la tertúlia del Tu Diràs, deia que ell apostaria perquè en aquests casos hi hagués un estament, fos quin fos, no sé, la FIFA, el TASC i la UEFA, qui vulguin, que marqués una quantitat, tenint en compte l'amortització, els anys que li queden de contracte...
5: Sí, però en nuestros contratos está estipulado que si nos queremos ir, nos podemos ir.
9: Hay países que no.
5: Claro, estos contratos no está estipulado que vos te podés ir. O sea, nosotros firmamos sabiendo que si conseguimos una oferta mejor, podemos venir y decir, mira, tengo una oferta mejor. Sí. Nosotros sabemos lo que firmamos y ellos saben lo que firman.
8: També, saben, ¿sí?, que firmen la clàusula de 500 milions. Sí, és veritat.
5: És una jaula d'oro, això. Qui va venir a pagar 500 milions per jugar?
8: Per això, que no l'haurien de firmar els futbolistes.
5: Bueno, sí,
8: clar.
5: O 1.000 milions, qui va pagar? ¿Cuántos de los de jugar el Barça? Casi todos tienen 1.000 milions, sí, ¿no? Sí. Los buenos.
9: Uh-huh. Sí, sí.
5: ¿No? Araujo seguramente también, sí, sí, porque es tan bueno.
0: Ha debutat avui al Liverpool com a titular. Sí, sí, ha guanyat. I de lateral dret.
5: De lateral.
0: Sí, sí, sí.
5: Hay que aclararlo.
0: Bueno, no.
5: Yo leo tweets por ahí de gente que sabe mucho que parecía que era Beckenbauer, sí. Ronald Araujo.
0: Te n'has anat, però hi ha un altre tema. Araujo és
5: a
0: Anglaterra. Sí,
5: sí. Sí.
0: És reconduïble, Pol, per tu, la situació de Julián o no?
9: Jo crec que l'Atlètic intentarà jugar la carta que és l'últim any de Simeone, perquè Julián amb Simeone no tinc la sensació de que...
0: Tens clar d'entrada, que és l'últim any de Simeone.
9: Bueno, ara mateix és l'últim any de contracte. Llavors, el que passi a partir d'aquí, veurem què passa. Però jo crec que tinc la sensació que hi ha gent a l'Atlètic que si marxa tampoc li farà...
5: Partido ganado para Mateo Alemany.
9: Bueno, això ho has dit tu. No? Bueno,
0: tampoc... No és cap secret. No és cap secret que no tenen la millor de les relacions.
9: Sí, però tampoc el va fer
0: mai. No és interessant, no tenia constància que acabava el contracte aquesta temporada.
9: Jo crec que intentaran jugar una mica, doncs...
0: Si no va bé, vull dir, si no guanya cap títol, o si queda 20 punts una altra vegada...
5: Però no van a traer a Cesc Fàbregas.
0: No,
5: seria com canviar demasiado de estilo,
0: sí,
5: no?
0: Sí,
9: no
0: sé, sí.
9: Que no vingui un Emery de Torn, una cosa així.
0: Sí, però no sé, Julián per potser exemple. Tampoc no... Jo crec que a Julián és igual, ara que
9: sí, entra l'Atlètic de Madrid. Jo el dubte també que tinc, un altre, és si no queda tocat Gilmarín de cara cap a Apolo, també. Perquè jo crec, m'ha semblat que al final la gent d'Apolo, que al final és qui mana ara mateix a l'Atlètic de Madrid... Han intentat com molt imposar el seu cantó de la història, intentar deixar clar que no quedessin malament de cara a la indústria del futbol, i fins i tot m'ha semblat sentir gent que va dir bueno, és que el Barça no va fer cap segona oferta, bueno, és que el Barça no ha rebut resposta a la primera. Llavors, com alguna fissura, una mica així a Polo, perquè pel que ens ha arribat.
5: Mira, respecte a l'oferta, Pol, mira lo que es de siniestro, al menos por la información que yo tengo. Si ellos te dicen, el Atlético de Madrid te dice, tú tráeme una oferta de 150 millones antes del 20 de junio.
9: Sí.
5: En que sea todo, o sea, dinero limpio, o sea, no.
9: Al contado.
5: Al contado. Y te dice que puedes negociar hasta el primer, después de que termine la temporada, o sea, el primero de junio, te está dando 20 días, o sea, es ridículo lo que te están planteando.
9: Pero vas en 50 kilos al contado.
5: Y cuando todos sabemos que a Cucurella ellos lo tocaron antes de que termine la temporada. O sea, el hombre que habla de dignidad. Dignidad, dijo Jesús Miguel Ángel, Jesús Gil, mira, pobre.
9: Bueno, no, Miguel Ángel. Miguel Ángel.
5: Confundibles, de todas maneras, por algunos métodos. Pero Jesús Miguel Ángel Gil, de habla de dignidad, ¿cuál es la dignidad?
9: No sé,
5: ¿cómo te va a traer 150 millones? Un agente te va a conseguir 150 millones en 20 días.
9: Y que al final lo ofrecían por 130 al Arsenal.
5: Y otra cosa, si el Barça te ofrece 100... Y vos pedís 150, bueno, estamos en margen de negociación. No es que el Barça te ofreció 10.
0: No han volgut negociar.
5: Porque ellos creían que el Barça no tenía pasta.
9: Sí, també diuen això.
0: Bueno, però sí. Però, negocia, ¿no? Negocia.
5: Ellos creen que... Ellos dijeron, sí, te dejamos ir. Pensando que el Barça no se iba a ir al Barça.
6: Vale.
5: Bueno, esto es lo que dicen.
9: Sí,
5: eso
9: es
6: lo que digo una cosa. En seguirem parlant fins al gener, Sí. Cada partit seguirem mirant com reacciona l'afició, com rendeix Julián Álvarez.
0: D'entrada hem d'estar pendents de com rendeix Julián Álvarez i en quina situació està mentalment, no? Perquè això pot perjudicar l'Atlètic de Madrid, que és un rival del Barça, encara que pocs ens el creiem, ara parlarem de si són rivals o no de Barça i de Real Madrid, però al final acaba sent un dels equips que, mira, l'any passat li va esgarrar la Champions i la Copa.
5: Sí, ¿cuánto vale Julián si no juega todo este tiempo?
9: Sí, baixa de preu, no?
6: Jo crec que jugarà, el que passa és...
0: Es devaluarà, i si el rendeix, futbolista es devaluarà.
6: Si rendeix molt per sota del seu nivell, què passarà al gener?
9: Sí, sí.
5: ¿Cuánto
0: fas? Però... No, perdona.
6: Jo no hagués pagat ni 100.
0: Aquí hi ha una altra cosa, Jaume. Aquí hi ha una altra cosa, i és el Barça, ara durant aquests 3 mesos, pot analitzar la seva situació, potser diu al gener, escolta, que em falta un central, no un davanter. Que em falta un central perquè s'ha lesionat...
9: Sí.
0: X futbolista, X central, és igual, Christensen, que té tendència a lesionar-se. Esperem que no, però
5: ara està bé,
0: esperem que no, però és igual. Què fitxaràs, a Julián Álvarez al gener o aniràs a per un central?
5: Mira el cas de Nico Williams.
0: Clar.
9: Sí.
0: Nico Williams. Que pot passar moltes coses, ja sé que al Barça li ha donat la paraula a Julián, però si el gener Deco vine a la plantilla i diu em falta un central, no em falta Julián, sí, doncs anirà per un central, no anirà per Julián.
9: Totalment, sí.
0: Vull dir que, a veure què passa, també m'agradarà veure la postura del Barça per molt que li hagi donat la paraula al futbolista. Jo sé que això també el president Laporta ho té molt en compte i tot això, però tampoc es tornen bojos si falta un altre futbolista i no és precisament Julián perquè Rafinha juga de nou, perquè Gabriel Jesús ha sortit bé, etc. Per cert, Gabriel Jesús, bon fitxatge?
9: El veig bé jo. Sí, jo el veig un jugador... Aviam com diré això, A mi em sembla millor futbolista que Ferran Torres.
0: Ui. Mal?
9: Em sembla que Ferran té...
5: No, me sembla mejor que Marc Lluís. Bueno, sí, gràcies.
9: Liquidar a Ferran Torres. Però a mi em sembla millor futbolista que Ferran Torres. Penso que potser té menys gol. perquè Ferran Torres hi ha cops que se'ls trobava, també hi havia moments que no veia la porteria en una piscina, però penso que és un jugador que encaixa amb l'idea de Flick, que és un jugador que no jugarà i no es queixarà, que quan entri et donarà esforç, i que entra dins un rol i dins una sintonia d'equip que penso que pot anar bé. I...
0: Et pesa molt el record de Manchester? Ho dic perquè allò ja fa molts anys, eh?
9: Sí, però
0: dic,
9: tampoc...
0: Tu el vas veure allà in situ,
9: sí, però
0: i...
9: tampoc és tan... Té una explosió espectacular allà, eh? I llavors sí que s'apaga una mica. A mi em dona una mica sensació de Larsson, una mica. O sigui, una
5: és un tipus que sento el Kun Agüero.
9: Sí. Sí, sí, i que Pep en el seu dia era més, més propici de fer jugar
5: Ferran
9: a Gabriel.
5: Torres no pudo sentar ni al peor Lewandowski.
9: No, i a, Gabriel, a Gabriel tampoc el va
5: bajo tu teoria, quiero decir, eh?
9: Bueno, ha sigut mejor. Tu que l'has matat abans. Ha sigut tu que...
0: No és, no és un gran defensor de Ferran Torres, que ja el tenim al Paris Saint-Germain.
5: Sí. Juan, no, però ell dice,
9: no
5: dice, dijo
9: no
5: que...
9: No li ha anat bé avui, eh?
0: No, no li ha anat bé.
5: Dijo
0: no
5: que la culpa, Rati, no, pero dijo no, que la culpa que los jugadores del Barça eran malos. O que el de París eren mejores.
0: Sí, que els del París Saint-Germain tenien més qualitat. No ho va dir així, però sí. Diguéssim que va arribar a dir que arribava un equip amb més qualitat.
5: Se metió con sus compañeros. Sí. Que todos son sus compañeros de la selección.
0: Sí. Vaja.
5: Un genio.
0: No ho sé, si ens posem a comparar un per un la plantilla del PSG i la del Barça, doncs trobaríem jugadors amb més qualitat i jugadors amb menys. No? Sí. Vull dir que, però tampoc... Crec que la diferència no. sigui abismal, no? Ara mateix. I més amb aquesta plantilla actual que té el Barça, amb Rodri i companyia. Per tant, aproves el fitxatge de Gabriel Jesús. Ens comentaven pel que hem sabut a la redacció, que en aquests primers entrenaments... Bé, de fet, avui ha fet el primer entrenament amb el grup de forma completa, que el veuen bé. Bé, vull dir que per entrar a la convocatòria té ritme competitiu i per jugar. No serà titular, evidentment, però que potser surt una estona, que no és un futbolista que ara mateix diguis buf, és que ha de tardar 3 setmanes en posar-se a to perquè és que no està bé ni molt menys, que està bé per jugar.
9: Si et dona 20-25 partits a bon nivell aquesta temporada, val la pena. Ja et dic, el veig millor jugador que Ferran Torres en global, un al Barça 3x50 que l'ha fitxat per 10. I aquest s'ha baixat el sou.
5: Una cosa a favor de Ferran, nunca tuvo una lesión grave, Ferran Torres.
9: Sí. No.
5: Y el caso de Gabriel Jesús tiene 2 cruzados, ¿no? Rotos.
0: Sí, sí. Probablement d'aquí també la diferència de preu, tot i que a mi em sembla molt significativa, eh?
9: Sí, sí.
0: Que només es paguin 10 milions per Gabriel Jesús i 50... Ferran, és veritat que hi ha l'any de contracte...
5: Los dos tenen un any de contrato.
0: Sí.
9: I que se baixi el sou, aquest, també. Perquè Gabriel Jesús va dir que s'ha baixat el sou.
0: Sí, però cobrava molt a l'Arsenal.
5: Ferran Torres no cobrava poc, eh?
0: Hi ha el cas també d'Aubameyang, que va venir de l'Arsenal, i aquí també va funcionar.
3: Hosti, et firmo que surti com
9: Aubameyang. Home, si fa mitja Aubameyang, jo també diré.
3: Aubameyang va marxar per fair play.
0: Què passa? Que Aubameyang...
3: Perquè si no s'hagués quedat.
0: Aubameyang ha fet gols, i ho està demostrant a la Corunya, ha fet gols a tot arreu. Gabriel Jesús no és un davanter tan golejador com Aubameyang.
9: També Aubameyang, quan va arribar, això era un desert.
3: Sí, sí, va ser el màxim golejador de la temporada. És que va ser el màxim golejador de la temporada arribant al gener.
0: Era un desert, sí.
5: Era la temporada de Xavi, no? Com en Xavi fos.
3: Sí, la del 0-4, aquella és la primera.
0: Aquella temporada que acaba guanyant la Lliga a Madrid, però que el Barça talla molt les distàncies.
3: És la primera o la segona de Xavi?
0: La primera.
9: És la primera.
0: Sí, sí, que el Barça retalla molt les distàncies, queda eliminat de la Champions amb Xavi, recordo, no? Se'n va a l'Europa League i a la Lliga retalla molt...
9: L'Eintracht de Frankfurt...
0: Sí, retalla molt les distàncies amb el Madrid, el guanya el Bernabéu, no? Un bon joc,
9: el Guamillán... I aquell 0-4 era com l'inici d'un nou...
0: El mateix Ferran Torres, no?
9: Sí, sí.
0: Vull dir que... Sí, mira, ho hem acabat lligant tot, al final. Aubameyang, Ferran Torres i Gabriel Jesús, amb l'aprovació del Pol Ballús, que el va veure in situ i en directe molts anys a Manchester, quan estava treballant allà, i que segueix també la Lliga Anglesa i l'ha seguit aquests últims anys a l'Arsenal quan ha pogut jugar Gabriel Jesús. Gavi també, per cert, ha entrenat avui amb el grup, també preparat per entrar a la convocatòria diumenge si res es torça. Per tant, Frenkie de Jong és l'únic futbolista ara mateix que està de baixa del primer equip. Frenkie de Jong, que continuem sense notícies almenys
5: vamos del seu... Vamos a abrir este melón.
0: No.
5: Te vi con carita de querer entrar.
0: No.
3: Quedes còmplice.
0: No tractarem avui el tema de Jong, perquè crec que tindrem temps de tractar-lo durant el transcurs de la temporada, i a més avui que se'ns ha complicat una mica el programa, en algun sentit de la paraula, perquè ha perdut el Madrid. Si algú s'acaba de llevar mà de no sé, però...
5: No,
0: però
5: qui s'està levantant?
0: No, si algú s'ha anat a dormir a les 9
9: o
0: fins i tot a les 10, o si algú ha tornat a casa ara, però sí. Si algú a les 10 amb el 0-0 s'ha anat a dormir, que sàpiga que el Madrid ha perdut. 1-0 a la Cartuja contra el Betis.
5: Que gent que se dorme a 9 i se levanta a les 12 i media.
0: Sempre hi pot haver algú, sempre hi pot haver algú.
10: Pot estar escoltant la repetició, pot haver anat a dormir a les 10 perquè s'aixeca molt d'hora i escoltar la repetició.
0: Ah, exacte, i que enganxis allò
10: encara, clar, encara no,
0: i diguis, va, el Madrid, el camp del Betis, no, ha perdut, 1-0. Mbappé ha fallat un penal i han passat moltes coses. I hem parlat amb un munt de protagonistes, hem sentit a Marroc, aquí el tu diràs, i també hem sentit la roda de premsa de José Mourinho. Alguna cosa més del Cholo Simeone, Quim,
6: sí,
0: que
6: ens n'hem
0: anat per un altre costat?
6: Li han preguntat per les expectatives del seu equip a la Lliga i directament ha exclòs l'Atlètic de Madrid de la nòmina de favorits.
7: No va a cambiar todo lo que viene sucediendo hace... ¿Cuánto hace? Más de 15 años, 20 años. Real Madrid y Barcelona, y los que venimos por detrás, evidentemente, intentando acercándonos lo mejor posible para poder competir.
6: Bé, si mirem els diners gastats en aquest recent mercat d'estiu i també el balanç resultant entre despeses i ingressos en fitxatges, sí que és cert que l'Atlètic de Madrid, amb 123 milions gastats, dades de Transfer Market, aquestes coses sempre les fem mirant Transfer Market, 123 milions gastats a l'Atlètic de Madrid i un balanç negatiu de 64, doncs sí, i apareix darrere del Real Madrid, que ha gastat 225 milions i té un balanç negatiu de 166,5, i també darrere del Barça, que n'ha gastat 184 i que té un balanç negatiu de 94. Ara, està molt més a prop dels dos que Simeone situa a un altre nivell, gairebé com dient que no hi ha res a fer. Això és la interpretació que he fet jo del que ell ha dit, no ho ha dit ell, que de la resta, perquè el tercer que més ha gastat, el quart que més ha gastat és el que ve darrere de l'Atlético.
0: El Depor, no?
6: Segons l'estadística que he mirat jo, no.
0: El Betis.
6: El Betis, 30 milions i mig, l'Atlético, recordo, 123 milions, més a prop dels... dels 184 del Barça.
5: I si miras los últimos 5 o 6 años...
6: Només he mirat avui, però
5: no,
6: sí.
5: El Atlético Madrid gastó seguramente que el Barça los últimos 5 años, porque el Barça prácticamente no fichaba, salvo el año de las palancas. Mucho más que te diría que hasta que el Real Madrid. Y sin embargo, el señor Diego Pablo Simeone sigue insistiendo que estaban para pelear por la tercera posición, posición que incluso en alguna temporada la perdió.
6: Sí,
10: com la passada.
6: Per acabar el que tenia escrit, en balanç, el quart equip que té pitjor balanç, anaves bé, és el Depor, amb menys 25,5, menys de la meitat
0: dels
6: 64
0: de l'Atlético. De banca, la inversió de banca, que s'han gastat molts calés, i a veure on estarà el Depor a final de temporada.
6: Tornant al partit, a més del retorn de Julián, també destaca convocatòria de Simeone, l'estrena de Jonathan David, el possible debut del Cuti Romero, que va anar convocat a Sevilla però que no va jugar, i el retorn de Robin Lenormand després de complir sanció. Són baixes Orloz per lesió i Vargas per decisió tècnica, perquè li estan buscant sortida en algun dels mercats que encara no ha tancat. I pel que fa a l'Atlètic de Bilbao, Edin Terzic té les baixes de Vivian i Canales i el dubte de Jaló, que ja estava indisposat i avui s'ha entrenat al marge, i a mala maró Bilbao amb aquest conflicte entre els jugadors i part del personal del club i la directiva per qüestions com les entrades, els àpats en instal·lacions de feina, en fi, tot això. El partit, per cert, que no ho he dit, Atlètic de Bilbao, Atlètic de Madrid, arrencarà un quart de cinc demà.
0: Un quart de cinc, sí, aquest Atlètic Club Atlètic de Madrid... Jo és que crec que Simeone, no sé si els dirigents d'Apolo hi estaran d'acord, és un entrenador perfecte per competir en duels, per exemple, particulars contra el Barça, contra el Real Madrid, per classificar l'equip a la Champions, per establir l'equip en la tercera posició de la Lliga Espanyola, però és que crec que per fer l'últim passet necessiten algú que no sigui el Cholo Simeone. Que després potser no l'acaben fent i en fan dos enrere, però que no veig a Simeone amb la capacitat per fer aquest últim passet de competir contra el Barça i contra el Real Madrid.
9: Sí, sí, no, jo ja crec que porta bastant anys en aquesta línia, estic bastant d'acord, i hi ha com molts anys que ha donat sensació de, ostres, com de cicle que s'està acabant ja. S'està acabant i s'ha anat com allargant. I ja et dic, jo crec que el fet aquest que estigui l'últim any de contracte és una mica una situació que no es veu amb els ulls dins el club. Llavors poden passar moltes coses i pot canviar molt, però ara mateix no es veu molt malament.
5: Hay una cosa que pasa con Simeone también, que al margen de que podamos discutir si me gusta más o menos, él le ha, su personalidad y su manera de entender el deporte ha puesto también al Atlético en ese lugar durante tanto tiempo.
0: Tot el mèrit del món, No
5: super competitivo. Su manera de entender el deporte y darle continuidad a ese proyecto ha hecho que el Atlético de Madrid haya estado así, no haya dando tumbos, saltos, como su historia siempre lo mandaba, que la Madrid a veces tiene una temporada buena, dos buenas y después caía. Eso él lo ha mantenido, porque es parte de su personalidad. Es verdad que no le dio para... Bueno, para ese salto.
0: Dos ligas, ¿no? Y,
5: sí, llegó a algunas copas, llegó a dos finales de Champions. Pero es verdad que ese puntito de saltar, que no sé hasta a dónde quiere saltar el Atlético de Madrid, pero ese, eso de dar un paso más, el Simeone no te lo va a dar. No te lo va a dar porque ya te demostró que no te lo dio. Pero te mantuvo ahí siempre durante mucho tiempo. Y eso a Atlético de Madrid no siempre le pasaba.
0: No, no.
5: Eso
0: no.
5: Hay que reconocérselo.
9: Sí, sí, sí.
0: Per això dic que potser el que ve fa dues passes enrere.
10: Jo mai ho sabrem, però no sé si li hagués anat millor, perquè ell ha intentat, com que se li reclamava, jugar una mica més ofensiu, amb jugadors de més talent, doncs ha fitxat jugadors de talent l'Atlètic de Madrid, s'ha gastat molts calés, com hem dit, però la idea sempre ha estat la mateixa, amb la qual cosa no sé si li hagués anat millor jugadors, potser no de tant nivell, però més adequats al seu estil de joc. Perquè al final ell acaba jugant, sobretot contra els equips grans, sempre el mateix.
0: Tot i que ha anat virant, exacte, la composició de la plantilla amb jugadors amb més talent, no? De més, sí. de més pilota, però...
10: Clar, però potser no era el millor per fer aquest pas definitiu.
0: Almenys.
10: O sigui, tu pots mantenir una idea menys ofensiva amb grans jugadors, vull dir, amb jugadors especialistes defensius. Però, en canvi, els centrals de l'Atlètic de Madrid ja fa temps que diem que no són Godín ni
5: que era l'altre. I s'ha equivocado con muchos jugadores. O sea, Lemar, ¿cuántos jugadores?
9: Jo Félix. Són 27 quilos.
0: Molts milions gastats.
5: Jo Félix igual s'equivocó en la vida, no?
10: Sí, també. Sí.
0: Jugador perdut ara mateix jugant a l'Aràbia Saudita, no? Vull dir que... Sí, sent molt jove encara. Gràcies, Quim, fins ara.
6: Fins ara.
0: Un minut per sobre dos quarts d'una. Una pausa, encara no tanquem la tertúlia, va, que queden uns quants temes per parlar.
11: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera. 205 cavalls i només 4,3 litres?
12: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
13: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
15: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... No em vaig dedicar mai al que m'adonava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
16: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Tu ho diràs amb Gerard Ballera.

0: Dos minuts per sobre, dos quarts d'una. En una nit de tu diràs en la qual hem arrencat amb la derrota del Real Madrid 1-0 aquesta nit a la Cartuja contra el Betis. La primera derrota de José Mourinho com a entrenador del Real Madrid en aquesta segona etapa. Betis 1-Madrid 0 amb un gol de Troy Parrott, davanter irlandès de 24 anys, fitxat aquesta temporada pel Betis a uns 10 minuts pel final. Ha fallat un penal Mbappé també al temps afegit. Ha fallat. I ha desaprofitat moltíssimes ocasions també el Madrid, no per empatar, sinó fins i tot per guanyar. Podria haver guanyat perfectament el partit, però al final en marxa de Sevilla amb la primera derrota de la temporada. Això haurà d'aprofitar el Barça demà a un quart de cinc, demà passat, tot i que tècnicament ja seria demà passat, diumenge a un quart de cinc a Mestalla contra el València. A les 12 del migdia, Clara, en principi, a les 12, per la Hansi Flick.
1: Parla a les 12. A les 10 entrenament i a les 12 s'ha canviat l'horari, roda de premsa de Hansi.
0: A les 12 sentirem el que diu l'entrenador del Barça. Veurem si dona alguna explicació també de la capitania, ara que s'ha tancat el mercat de fitxatges, si ja és definitiva, si encara continua sent provisional. A veure si algú li trasllada la pregunta a Hansi Flick. I sabrem també com arriba el València aquest partit, perquè de moment hi ha 6 baixes confirmades pel València. Demà se'n podrien afegir alguna més d'algun jugador que és dubte, però coneixerem una mica com arriba el València, el rival del Barça, el partit de diumenge, a Mestalla, amb un ambient calent, ja en vam parlar ahir. Demà farem tota la prèvia, sentirem Flick i analitzarem també el partit. Avui pràcticament ens hem quedat sense temps amb aquesta derrota del Real Madrid. I perquè, entre d'altres coses, volíem comentar en aquest tram final de la tertúlia el que ha passat aquest migdia amb el sorteig de la Champions, en aquest cas femenina de futbol. Amb la Clara Rodergues i amb el Pere Aragay, el comentarista dels partits del Barça a la Champions. Hola, Pere, bona nit.
2: Bona nit, Gerard.
0: Bona nit. A veure, tinc per aquí els rivals del Barça. Arsenal, París Futbol Club i Servet a casa, Bayern, Roma i Kege, el Kege de Dinamarca, si no m'equivoco, a fora. Aquests són els rivals del Barça. Assequible, Pere. Si no m'equivoco, això és un sorteig bastant assequible pel Barça.
2: Sí, realment, no? Preguntes molts cops, no? Després dels sortejos, bona sort, mala sort, crec que ni bona sort ni mala sort. Hi havia molt poques variacions possibles. De fet, si al Barça no li tocava el PSG del bombo i si evitava el City, que així ha passat del bombo 3, la resta d'opcions totes eren bastant, bastant similars. Ja sabíem que al bombo tocarien dos rivals forts, entre han tocat l'Arsenal a la casa i el Bayern a fora, i després a París, Servet, Roma i que han de ser 12 punts segurs. Jo també, amb l'al·licient de rebre l'Arsenal, que és l'equip que li va guanyar el Barça a la final de la Champions a Lisboa, també crec que haurien de ser 3 puntets més. I la sortida a Múnich, el Barça ja ha jugat 3 cops, una victòria per la mínima, una derrota i un empat. No, aquesta sortida sí que no és fàcil, i aquí el Barça sí que haurà d'estar fi aquell dia en la visita al Bayern si vol sumar els 3 punts, però jo veig un Barça que deixarà escapar molts pocs punts en aquesta fase de Lliga.
0: A la tarda deia que el Barça-Arsenal era un partit perquè el club, en funció de la data, veurem demà, sabrem els calendaris, era un partit perquè el club es plantegés fer-lo a l'Spotify Camp Nou, no? Obrir el Camp Nou, Clara.
1: Sí, estaria bé. De fet, recordem que ja l'obre el clàssic del 3-4 d'octubre, que falta saber l'hora, però l'obrirà amb el Barça-Madrid, i ja s'ha vist que aquest equip enganxa. És cert que en marxa jugadores importants, perquè que continua tenint aquesta tirada. El Johan ha baixat l'assistència dels últims anys, però el Camp Nou respon sempre, i l'any passat, la temporada passada contra el Bayern, va ser un exemple, i l'Arsenal que més té Mariona, té Ona Batlle, que són jugadores que molt estimades.
0: Per això,
1: exacte, que Mariona segur que rebrà una bona ovació, i Ona també, i les ganes que hi ha també d'aquesta revenja de la final de la Champions de l'any passat a Lisboa. Jo crec que seria una oportunitat per també donar al Barça l'opció de jugar al Camp Nou, tenint en compte que segurament el Bayern serà l'Allianz, com va ser l'habitual les últimes temporades.
0: Sí, dels 6 equips, em sembla que el Servet és l'únic, el Servet de Suïssa, el campió de Suïssa, és l'únic que el Barça no hi ha jugat mai. El Bayern és molt habitual, la Roma també és molt habitual, el París Futbol Club hi van jugar l'any passat. El Kegue, em sembla que sí, va caure en una fase de grups de fa 3 o 4 anys, sí, o 5. Vull dir que hi ha equips amb els quals ja el Barça hi ha jugat moltíssim, però vaja, ara us preguntaré quin és el vostre top 4, però jo crec que el Barça hauria d'estar classificat directament pels quarts de final si es compleixen els pronòstics. El Madrid, atenció, perquè juga contra el PSG, el París Futbol Club i l'Inter a casa, contra el Bayern, la Roma i el City fora de casa. Pere, vinga, és complicat.
2: Sorteig complicat pel Madrid, que com es despisti pot veure fins i tot perillar, crec, la classificació per ja no pel top 4, que això el descarto, sinó fins i tot pel play-off, perquè sí que li toca al PSG, que per mi és el rival més fluix del bombo 1, però a casa rebrà el París i un Inter que està en creixement, i després té tres sortides que per ell no són fàcils, sobretot Bayern i City. Aquí li veig difícil que l'equip blanc pugui sumar punts, i a Roma també es veurà obligat a fer un bon partit. Per tant, veurem el Madrid com arriba a les últimes jornades, si arriba amb l'aigua al coll o si ha sigut capaç de treure algun punt contra PSG, Bayern o City, i això el fa respirar una miqueta més.
0: Et deia Pau Quesada, em sembla, ara fa uns dies, que podien competir contra tots, clara. Doncs mira, l'exemple és aquest calendari que té, ara ho pot demostrar.
1: Clar, és que a més estava recordant mentalment que l'any passat recordo que el Madrid arriba a l'última jornada amb opcions de passar al top 4 i perd l'últim partit, que crec que era un partit que ho tenia tot de cara a priori per poder guanyar, o empat, no recordo contra qui és l'última jornada, i la Barça aprofita una oportunitat molt bona per estalviar-se la ronda prèvia, jugar contra el Barça després, com ho va fer. Té un calendari complicat, perquè el fora a casa, clar, Bayern i City són rivals complicats, i l'Inter a casa ja ha demostrat l'Inter que ha eliminat el Wolfsburg, donant la sorpresa en aquesta ronda prèvia. Ha fet molts canvis al Madrid a la plantilla, és cert que té Schroeder, aquest fitxatge tan car, que està rendint molt bé en aquesta temporada, però és una bona prova de foc, perquè m'ha dit que sempre intenta fer un pas més i competir amb els grans.
0: El top 4, el vostre top 4, Pere, Clara, quin seria? Me l'ordeneu?
2: Mira, jo, mirant una mica els rivals de cada un dels equips, crec que aposto pel mateix que l'any passat, Barça, Lió, Chelsea, Bayern.
0: Barça, Lió, Chelsea, Bayern, eh?
2: Sí, amb opcions d'entrar, i crec que també tindran l'Arsenal i el City, però al final l'Arsenal rep el Lió i visita el Barça. Jo crec que aquí es pot deixar ja punts. I el City, veurem com aquest retorn a la Champions amb el nou format com s'hi adapta. Per tant, jo apostaria perquè repetiran els quatre equips que l'any passat ja van passar als quarts de final directament.
0: Jo, Clara?
1: Barça, Chelsea, Lyon...

0: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
1: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
2: Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles... Tota la roba de la teva llar és a la Mallorquina. I ara amb ofertes especials cada setmana. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
3: Però l'han fitxat més enllà del posicionament a nivell de màrqueting que suposa per un club o per un equip tenir Alexia, perquè l'equip sobre la gespa també faci un o dos o fins i tot diria tres passos endavant, perquè és que l'any passat a London City va ser sisè a la Lliga a 22 punts de la tercera posició, que és la que dona accés a l'última prèvia de la Champions d'Anglaterra.
4: No sabem quantes temporades els hi costarà jugar a la Champions, si és que l'acaben jugant, però aquí hi ha la possibilitat, sobre la possibilitat, evidentment, de que Alexia, Mapi i companyia acabin disputant un partit contra el Barça.
5: És un repte també per Alexia, això, portar un club que és nou i però que té darrere la persona que té per invertir els diners que vulgui i crear aquest projecte per intentar doncs arribar a la Champions. Veurem de moment, primers tres punts, a veure quan arribin els Chelsea, Arsenal i companyia.
4: Demà els calendaris d'aquesta fase lliga de la Champions, d'aquestes primeres 6 jornades, recordo els 4 primers directament a quarts de final, entre el 5è i el 12è, juguen un play-off per veure qui accedeix a les 4 places restants de quarts de final. El Barça sempre s'ha classificat entre els dos primers, sempre ha tingut el factor camp a favor a les quarts de final i a les semifinals, i de moment, amb aquest format, sempre ha arribat a la final de la Champions, en porta 6 consecutives buscant la que seria la setena, que fi, és una bestiesa.
3: Ho diem molt ràpid, Gerard, i crec que som poc conscients. També recordar que aquest és la Champions femenina, és el segon any amb aquest format.
4: Clar, només hi ha hagut una.
3: Que la masculina sí que ja és el tercer, però la femenina no. Sí. Jo, per ser allò, si filem prim no del sorteig, sí que és veritat que ho deies tu abans, m'hagués agradat rivals diferents.
4: És a dir, no toca mai, Barça-Lió no toca mai? Només juguen a les finals? No toca mai?
3: No repetir mai en Roma i París. Jo ja saps que habitualment sóc partidari de que a la Champions el camí més fàcil és el que vull, però aquest any estava disposat a trencar aquest principi i desitjava fora un Barça-Lió, la veritat.
6: Però al final, jo crec que el que busca la UEFA tant en la Champions masculina com femenina és acostar-se una mica a la Superliga, és a dir, perquè no hi hagi tentacions de Superliga i que, per tant, veiem aquests partits el més sovint possible.
4: A la masculina no sé si era necessari, però a la femenina era tan necessari com a mínim que el Barça pogués jugar contra l'Arsenal i el Bayern, perquè encara, no ens oblidem, és un futbol professional encara amb poques jugadores d'elit mundial. Hi ha 5 o 6 equips i després hi ha una diferència abismal amb la resta. Aleshores, això que s'ha d'anar escurçant, no? I que jo crec que amb els anys esperem que hi hagi, doncs, que hi pugui haver 10-12 equips, no? Que siguin molt competitius i d'elit europeu, però mentre no n'hi hagi, com a mínim que no ens privin d'aquests partits entre els 5-6 equips que són els millors i que després la resta és que acaben golejant.
6: Sí, sí, i a la Champions masculina, allò, fent el calendari més comparant amb els últims anys, déu-n'hi-do els partits que es repeteixen,
4: Clar.
6: Ara que ja portem 3 anys, és a dir, els millors d'Europa, diguéssim, s'enfrontaran molt més sovint que abans.
4: Sí. Doncs haurem de seguir
3: esperant. Sí. El que sí que és segur és que l'any que ve Roma-Barça no tocarà.
4: No.
3: Hi ha la norma aquesta que no es poden repetir 3 anys seguits el mateix partit amb el mateix Oresa. Però sí, això, hauria preferit. En lloc del Bayern, que l'any passat el Barça ja s'hi va enfrontar 3 cops, doncs això, que és tocat un Lió o un altre equip, i de París o Roma, doncs, per exemple, la Juve del Bombo.
4: No li haurà importat gaire, Pere Romeu. Em sembla amb la plantilla curta que té també, a més, aquesta temporada. Pere, gràcies, una abraçada.
3: A vosaltres, bon dia.
4: Tots els partits del Barça en aquesta fase lliga a través de l'app i el web, a través de RAC+1, com sempre, demà a les 12 del migdia hi ha un Espanyol-Badalona a la Lliga F i a 8:45 del vespre juga el Barça al camp del Sevilla amb Kika i Esme Brooks. Avui a la convocatòria han rebut l'alta mèdica. Gràcies, Clara, fins ara. Ho tancarem aquí, gràcies Pol Ballús, gràcies Juan Irigoyen per estrenar-vos una temporada més aquí al Tu Diràs, a la nit dels divendres. Gràcies, Jaume Molló.
6: Fins demà.
4: No està gens malament per començar temporada el primer divendres.
6: I tant.
4: Tots són així. No jugar... A Madrid, em sembla que cada divendres va estar a punt de punxar

0: xavalaïdos, però...
1: Ah, sí, és veritat.
0: Potser no torna a jugar en divendres, eh?
1: Mm. Doncs mira que estan insistint en posar-lo divendres per donar-li avantatge a la Champions. Bé, avui el Madrid i el Betis, diguem-ho tot,
0: sí,
1: eh?
0: Els
1: perquè
0: dos,
1: els dos jugaven Champions
0: els dos.
1: Dimarts.
0: Potser s'ho repensa, potser s'ho repensa Florentino.
1: Potser Florentino... Bé, a la Lliga demana poques coses perquè no s'hi parla.
0: Sí. Jaume, gràcies.
1: Fins demà, bona
0: una
1: nit.
0: Pausa i de seguida tornem.
2: Ja s'acosta.
3: 3, 2, 1...
2: El 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Inscriviu-vos a lacursadarraco.cat. Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
0: Va, que encara queda molt, tu diràs. Demà no juga cap equip català de primera divisió. Recordo que el Barça i l'Espanyol ho faran diumenge, però sí que n'hi haurà un que jugarà a segona. Hola, Miquel Agut, què tal? Bona nit.
4: Bona nit, Gerard Ballera i Pineda.
0: Un quart de cinc de la tarda, RAC1, Molinón, estadi mític del futbol espanyol, Sporting de Gijón, Girona.
4: Sí, senyor. El primer partit amb el mercat tancat i la plantilla completa. Avui hem vist un Quique Álvarez molt més relaxat, segurament, davant del micròfon. Hauria de ser un partit, potser, per marcar paquet, perquè si es dona continuïtat al joc i als resultats contra les Palmes, el Girona pot començar a fer-se respectar una mica la categoria. Partit important demà, tot i que és només la quarta jornada amb 23 convocats, i són tots els fitxatges, també Carles Pérez, a qui van presentar ahir, i no hi són Justin, per una lesió muscular a la cuixa dreta, Porto, al tram final de la recuperació d'una lesió de llarga durada que ja arrossega de la temporada passada, i Unai, a qui li falta ritme i continua preparant-se a banda. Fins ara, Quique Álvarez deia, juguen els que tenen el cap més clar, els que estan centrats en el Girona sense pensar en la temporada on jugaran, si aquí o a un altre lloc. Ara, tots tenen el cap on l'han de tenir.
5: El que sí que veig ara és un equip que realment està pensant en el Girona, està pensant en fer un bon any i està pensant en que lo dur que serà, que sap lo dur que serà, però que tindrà un bon final i això és el que deixa tranquil.
4: El que no deixa tranquil Quique Álvarez és que la porteria no es tanca. És veritat, el Girona ha fet 7 gols en 3 partits, però n'ha encaixat 5. No ha deixat encara la porteria a 0. I Quique Álvarez el que vol és que en defensa les coses millorin.
5: Tampoc ens han fet moltes ocasions, sobretot els dos partits de casa, però bueno, sí que és veritat que estem encaixant, no? Llavors és una cosa a millorar, hi ha moltes coses a millorar, una de les coses que s'ha de millorar és això, no? Jo crec que l'altre dia vam estar bé defensivament, però és veritat que en dues accions de 4 o 5... 9 ocasions, però més o menys arribades que van tenir, et fan gol.
4: Clar, no sé si això de en dues ocasions que tenen et fan gol també és un missatge al porter. Defensa tot l'equip, però potser en alguna d'aquestes ocasions, segons gran part de l'afició del Girona, a Montilivi s'han manifestat amb xiulets, per exemple, Gazzaniga segurament li demanaries alguna cosa més.
0: Si no li ha enviat el missatge a Gazzaniga, ja ho fem nosaltres. Des d'aquí, Gazza, espavila i a veure si surt el Gazzaniga d'algun tram de temporada l'any passat.
4: Aviam si és el cas. No serà fàcil al davant l'Sporting de Gijón, un dels 4 equips amb 7 punts en aquest inici de temporada, amb un Molinón gairebé ple perquè queden poques entrades i si els abonats hi van es fregaran els 30.000 aficionats, i un Sporting que de cara a porta genera poc, ha fet només 2 gols, però que encara no n'ha encaixat cap. Per tot plegat, demà, diu Quique, és una prova molt exigent.
5: Ens trobarem un ambient sensacional, jo crec que és de segona... És dels camps més macos de jugar, que apreta, que anima el seu equip. Si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé. I després un equip molt sòlid, no ha encaixat i ha guanyat 2 partits 1-0. No? Una barreja maca de jugadors amb més experiència i jugadors més joves.
4: Demà, a 4:15, el partit al Molinón, en directe al Superesports de RAC1, amb arbitratge de Lax Franco i amb Moreno Aragón al bar.
0: Segur que s'estarà una mica més fresquet. A Gijón, tenint en compte les temperatures que hi ha a Sevilla i a certs llocs de l'estat espanyol.
4: Tinc entès que estem en una cabina, per tant, vull pensar que hi ha aire condicionat, però el Molinón està al costat del mar. Aviam si hi haurà humitat també. Demà t'ho explicaré.
0: No donis mai res per fet. A qualsevol estadi de segona divisió, especialment. Gràcies, Agut, bon viatge.
4: Gràcies, adéu.
0: I avui també protagonisme pel bàsquet. El tu diràs, per primera vegada des de la seva presentació, hem escoltat el tècnic eslové del Barça, Aleksandar Sekulić. Ha estat des de l'estatge de pretemporada que està duent a terme l'equip en camp, a Andorra. Allà ha estat el Dani Aguilar. Hola, Dani, bona nit.
6: Hola, Gerard, bona nit.
0: Jornada amb dues notícies de pes. Ja sabem qui serà el nou capità, Kevin Panther, i, malauradament, ja hi ha una primera lesió a la plantilla, lesió d'un jugador que a priori ha de ser important.
6: Sí, el de Tosane Bouma, l'aler pivot britànic, es va fer una subluxació a l'espatlla a la finestra de seleccions la setmana passada i, segons el comunicat, estarà unes 3 setmanes de baixa fins que hi hagi una reavaluació, tot i que Alexander Sekulic ha explicat que podria ser menys. En tot cas, es perdrà segur la Lliga Catalana i es dubta per la Supercopa. Per tant, primer contratemps per un Sekulic que, com deies, avui ha valorat les primeres sessions. De moment, més que satisfet amb el que ha vist, malgrat la poca informació que té.
0: La reacció dels jugadors, com han treballat a pista, la determinació, la voluntat de fer treballar aquest equip per fer coses grans. Tinc un gran sentiment, però és només l'inici. És difícil de dir, però per ara la resposta dels jugadors és molt bona.
7: The response from the player is great.
6: I l'altra notícia del dia, Gerard, la nova capitania en marxa, Chatoranski i la Provítola, per tant, s'havia de renovar i el nou primer capità és, atenció, Kevin Panther, juntament amb Joel Parra i Darío Brizuela, és el segon capità nord-americà. El primer va ser Norman Carmichael, designat, per cert, Panther pel mateix Sekulic. Per Panther, un honor.
8: It's an honor. It's an honor. I'm always gonna lead with that.
9: És un honor ser el capità del Barça, és un honor. Això no acostuma a passar als estrangers i ho entenc i ho respecto. L'entrenador m'ho ha proposat i he acceptat, de manera que ja tinc moltes ganes de liderar aquests nois, sent un exemple. No dient-los el que han de fer, sinó liderar des de l'exemple.
6: Avui, per cert, activitat grupal al matí, unes voltes en circuit de cars, a la tarda entrenament sense Bouma i sense Mà, quan duen al seu cas l'interior francès té només unes molèsties. Els 13 restants, juntament amb els nanos del filial, Mohamed Davon i Abdoukoné, han treballat avui, demà doble sessió i ja diumenge el primer amistós contra l'Andorra.
0: Allà hi serà l'Aguilar, que avui també ha tingut el plaer de parlar una estona amb un dels nous fitxatges del Barça de bàsquet, l'uruguaià Agustín Ubal. 23 anys, va jugar l'última temporada al Manresa i ara torna a la que va ser casa seva, on es va formar el Barça. Agustín Ubal, al micròfon de RAC1.
10: ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo estás?
11: Bueno, muy bien. La verdad, los primeros días bastante movido, entre acomodándome con la vida afuera de la cancha y todo, pero bueno, contento de volver, contento de estar acá, muy ilusionado y con ganas de que empiece la temporada.
10: Parles una mica el català, no? Només una mica.
11: Parlo una miqueta, sí.
10: I ara, d'aquí uns mesos, segurament ja podríem fer alguna entrevista en català i tot.
11: Segurament sí. Me voy soltando a veces. Cuando tengo más confianza me suelto un poquito más, así que nada, seguro que sí.
10: T'he escoltat dir en les últims dies, últimes setmanes, que pràcticament cada estiu tu li deies a la teva família, tant de bo torni a trucar-me al Barça. I aquest estiu et truca al Barça. Què sents en aquell moment?
11: Bueno, la verdad que, como digo siempre, para mí fue un sueño hecho realidad, porque al final yo había debutado, había estado en dinámica y todo, pero nada, tuve una salida, tuve muchas sesiones, no lo pude disfrutar bien, quizás no estaba tan maduro, me agarraron otra etapa también de mi vida, y creo que ahora, bueno, estoy un poco más grande, valoro mucho más las cosas, valoro mucho más todos los esfuerzos que se hace alrededor de mí, los que hago yo para poder estar a este nivel. Entonces, nada, es un placer poder volver, como te dije antes. Yo creo que lo estaba esperando mucho, trabajé mucho para este momento y espero rendir para estar al nivel.
10: Em fa l'efecte que em parles a nivell de jugador, però també a nivell de persona, no? Per com em parles, em fa l'efecte que també consideres, perquè tu ara quants anys tens?
11: Jo tinc 23.
10: Ets un nen, ets un xaval. Però m'ho expliques com si haguessis madurat en aquests anys des que vas sortir del Barça fins ara, amb les experiències que has viscut a Bilbao, a Palència, a Granada, també a Manresa.
11: Sí, al final yo creo que cada sesión o cada año fuera del Barça fue una experiencia para mí, fue un momento que me curtió como jugador y como persona, porque al final yo salí de la Masía, que primero que le agradezco por todo lo que hizo por mí, desde el primer al último trabajador, pero al final la Masía te lo dan todo. Y una vez que salís de ese entorno, te tenés que buscar la vida y tenés 18 años, empezás a vivir solo, no tenés, ya no tenés a nadie que apoyarte, no tenés a tus padres claramente. Y bueno, todos esos años, esos 4 o 5 años, me ayudaron a crecer como persona más que nada y como jugador ni que hablar, porque es lo que te digo, tenía que buscarme un hueco en una plantilla CB, que no es nada fácil siendo tan chico, y nada, sobrevivir. Yo creo que soy un sobrevividor y acá estoy.
10: És curiós, eh? Explica sortir de la Masia com pràcticament deixar una nova família, no? És com si tornessis a deixar una família, i és allò que a vegades es diu que lejos del Barça hace mucho frío, és a dir, que a vegades, no, el Barça és una estructura que genera molta, molta escalfor i que lluny costa evolucionar també.
11: Sí, obviamente es totalmente distinto estar en el Barça o estar en otro club. Quiero decir que en todos los equipos que he estado me trataron espectacular. No tengo nada para decir de ninguno. Al revés, me ayudaron a seguir creciendo como jugador y persona. Así que nada, primero que nada, estar agradecido a ellos que son parte de todo esto. Y obviamente, como te digo, el club, el Barça es lo más grande que hay. Y te lo dan todo y estás muy cómodo como jugador. Afuera de la cancha no te falta nada. Entonces, nada, es un cambio y ahora va a ser un cambio lindo de volver a tenerlo y disfrutarlo también.
10: Abans d'entrar a parlar d'aquesta temporada, deixa'm resoldre un dubte per deixar l'estiu de banda. Es va explicar, vaja, es va com a mínim plantejar l'opció, o es comentava l'opció de que podies marxar al bàsquet universitari nord-americà, a la NCA. Com va anar tot això, Agus, amb el que puguis explicar-nos?
11: Sí, sí, tuve oferta de la NCA. Eran buenas ofertas, la verdad, como se suele recibir, pero bueno, yo soy partidario de que a mí me costó mucho hacer como una carrera ACB o ganarme minutos en ACB, consolidarme en la liga, me costó mucho. Y quizá a mí me lo ponía en la balanza y a mí me pesaba más mi carrera ahora mismo, la trayectoria o seguir consolidándome en la liga, jugar Euroliga, ese es mi sueño. Si me va bien, seguramente va a venir con lo otro, con lo fuera del básquetbol. Pero bueno, yo no quería tomar una decisión rápida por dinero, por otro tipo de factores externos. Es difícil la decisión, pero prioricé mi carrera, prioricé mi futuro y acá estoy. Al final, cuando viene el Barça, tampoco le puedo decir que no.
10: Mira, això t'anava a dir, perquè, i m'ho respon si vols, Agus, però evidentment, a nivell econòmic, segurament era millor l'oferta als Estats Units.
11: Sí, sí, sí.
10: I llavors, tu tries el Barça, segurament també perquè és el Barça i perquè és el projecte esportiu que tu vols prioritzar.
11: Sí, sí, aparte porque yo soy, primero soy el Barça y segundo que cuando viene un club así de grande, vos no podés rechazar, es un tren que pasa una vez y lo tenés que tomar y yo creo que es una decisión acertada que hice.
10: M'agrada molt i em fa l'efecte que la gent que ens escolti, tenint en compte els últims anys com han anat, que tu com a culer, que em dius, segurament ho has vist des de fora, potser la no sé com explicar-ho, però que potser la gent no se signifiqui, no se senti tant del Barça, o els jugadors, no que no se sentin, sinó que no entenguin tant el que és del Barça. Tu entens molt bé el que és el Barça, Agus. Què li pots dir a l'afició després de 3 temporades sense guanyar un títol? Segurament no és el teu rol, un nano de 23 anys, però què se li pot dir a l'afició de cara al que estàs veient en aquesta temporada, per començar?
11: Bueno, yo sé que fueron 3 años difíciles. Yo lo vi de afuera también. Lo sentí también desde aficionado. Pero yo creo que, bueno, como es un equipo nuevo, vamos a empezar por ahí, es un equipo nuevo, tenemos 11 nuevos jugadores, es un proyecto nuevo, yo creo que es ilusionante para los jugadores y para la gente. Obviamente pueden haber dudas, no pueden haber tantas dudas, pero yo creo que bueno, vamos a dejar todo lo posible para que el club gane, para que el club vuelva a donde tiene que estar. Obviamente no quiero hacer un comentario muy muy ambicioso, pero sí que el Barça tiene que estar arriba, tiene que competir por todo y eso haremos, iremos a compartir en todas las ligas, iremos a hacer lo mejor que podamos, pero yo creo que este equipo, más allá de que vos decís que no sientan o sientan, va más allá de eso y yo creo que hay mucha gente con hambre, mucha gente con ambición, que a veces quizá eso falta. Y bueno, todos queremos hacer lo mejor que de cada uno para poder volver a dejar al club en lo más alto. Ya sé que para la gente es difícil porque llevan 3 años sin ganar un título, pero bueno, yo tengo 23 años, tampoco es mi rol, como decís, pero le quiero devolver eso a la gente, esa ilusión, esa gana de ir al Palau.
10: 11 fitxatges nous de moment. 11, amb un possible 12, que ja vas veure si s'arriba o no. Això no acostuma a passar al Barça. De fet, no ha passat mai. Com està sent aquesta integració? Tu potser sí que has estat en plantilles que hi havia molts fitxatges nous. Com està sent aquesta integració? Quines sensacions tens d'aquests primers dies de pretemporada?
11: Bueno, es una apuesta grande que hace el club. Al final quiere cambiar un poco la dinámica que vienen teniendo. Yo creo que también es acertada porque hay que cambiar los aires. Viene mucha gente nueva, mucha gente, como te dije, mucha gente con ganas, con hambre, con ambición, que eso es muy importante. Y bueno, yo creo que esta apuesta está buena. Hay que adaptarse cuanto antes, hacer todas las correcciones cuanto antes para poder rendir rápido. Va a ser difícil, pero bueno, yo creo que el staff técnico está en eso y nos va a ayudar mucho.
10: ¿Te agrada el ambiente fins ara que s'ha viscut?
11: Sí, la verdad los compañeros son espectaculares, muy, muy buen ambiente entre todos y bueno, yo creo que eso es la principal clave, que haya química fuera de la cancha y lo demostremos adentro.
10: ¿Y el coach?
11: Bien. Tuvimos creo que 2-3 sesiones porque estaba en Eslovenia, pero bien. Es un tipo que sabe y nos va a ayudar a estar en lo que queremos.
10: Y vaig acabant. La primera, per què em fa l'efecte, Agus, que connectaràs molt amb la grada? Per què em fa l'efecte que seràs d'aquests jugadors que la gent s'estimarà molt al Palau Blaugrana?
11: Bueno, no sé si conectaré, pero yo te hablo como jugador. Yo soy un tipo que siente mucho las cosas, soy muy, muy sangre caliente.
10: Uruguayo.
11: Sí, uruguayo. Todo el equipo que he estado, la verdad que conecto mucho con la gente, pero porque yo me dejo la piel cada día. No me importa cómo esté el partido, yo me dejo la piel cada segundo que juego. Es mi principal clave para mí como jugador, no dar nada por perdido y no dar nada por hecho. Así que nada, van a tener eso, energía, ambición, hambre y mucho carácter.
10: I ara que deies amb el coach, què t'ha demanat? O sigui, què creus que pots aportar a aquest equip i quin creus que serà el teu rol? Ets un jugador jove, ets un jugador que segurament, no sé si esperes que hi hagin altres jugadors que tinguin més protagonisme o no, perquè els minuts aniran encara en la teva posició, Agus.
11: Sí, bueno, no hablé con el coach de un rol, porque recién empezó todo, pero bueno, yo de mi punto de vista creo que tengo que darle al equipo un poco de energía. Cada vez que pise la cancha, darle energía, rotación, aire a los exteriores, mucha defensa. Yo quiero ser un perro de presa, quiero salir a defender al que me toque, al 1, al 2, al 3. Entonces, nada, eso. Mirarlo de ese lado, tratar de aportar en los detalles al equipo, en el trabajo sucio. Tratar de que los compañeros se sientan cómodos conmigo en la cancha y nada, eso. Estar preparado siempre. Me tocará unos días así, otros día no, pero estar preparado y trabajar cada día para que el momento llegue y poder rendir.
10: Doncs Agus Ubal, com parla per tenir 23 anys? Mare meva, és un nano que parla molt bé, és un nano que se'l veu amb fam. Me mataran, ho saps, si no et pregunto per Manresa, per la bona gent de Manresa. Què els hi pots dir a la gent de Manresa, que saps que t'estimaven molt, també?
11: No, le tengo muchísimo cariño. La verdad que es un club que me lo dio todo. Tanto los trabajadores como la afición, mucho cariño, me arroparon como en casa. La verdad que bueno, fue una salida inesperada porque yo había firmado 4 años, pero como dije antes, pasó un tren y me tuve que subir.
12: Vinga, afanya't, que l'estiu encara no s'ha acabat.
13: Torna al mar, torna a l'Aquàrium.
12: Aprofita la promoció estrella amb 5 euros de descompte fins al 10 de setembre.
13: Descobreix taurons, pingüins i cavallets de mar d'una forma única i immersiva.
12: Allarga les vacances tot el que puguis al nou L'Aquàrium de Barcelona.
13: Reserva les entrades a aquariumbcn.com.
14: Barcelona 2017.
15: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
16: S'ha activat l'operació Cronos.
17: Busquem el conductor.
14: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
18: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
19: Mossos d'Esquadra!
14: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
0: S'ha classificat pels vuitens de final de l'Open dels Estats Units, Pau Bonastre.
20: Sí, perquè s'ha desfet aquesta nit en 3 sets del xinès Yibing Wu, 6-3, 6-4 i 6-1, un partit que ha durat gairebé 2 hores i mitja. Continua agafant sensacions del murcià després d'haver superat la lesió de canell. El rival a vuitens serà el nord-americà Tommy Paul. Diu Alcaraz que ara ja ha arribat l'hora de la veritat. Són declaracions de Movistar.
21: Ja no podemos ir a
19: tener o querer coger la confianza o querer coger el ritmo. Aquí ya tenemos que ir a por todas, y como decimos nuestro equipo, toda la carne está en el asador. Ya al final hay que ir al partido, hay que darlo todo con lo que tengamos, intentar mejorar por las pequeñas cosillas que hemos hecho mal hoy, con varios errores que no queremos cometer en la siguiente ronda.
20: Avui, per cert, ha caigut eliminada Paula Badosa en dos sets contra Coco Gauff.
0: I el Barça d'handbol s'ha classificat per la final de la Supercopa Ibèrica,
20: que jugarà demà a 8:45 del vespre a Vigo contra l'Sporting Club de Portugal, a la cinquena final consecutiva de la Supercopa que disputa, i espera que sigui també

0: Bé, la cinquena final guanyada. Els blaugrana han eliminat el Porto 39-37, un conjunt de Champions aquesta tarda, mentre que els portuguesos s'han desfet del Bidasoa Irún 29-31. El Barça que aspira a guanyar el segon títol del curs després de la Supercopa de Catalunya. I un últim apunt, ja que hi som, avui a la 13a etapa de la Vuelta hi ha hagut victòria del belga Wout van Aert del Bisma. Ha superat a Valentin Paret-Pentre a l'esprint. El grup principal ha entrat a gairebé 3 minuts amb Enric Mas mantenint el ballot vermell. A la general té 1 minut i 45 segons de marge sobre Roglic i 2.06 sobre Félix Gall. Aquest dissabte, 14a etapa de muntanya, clau per a la general, arrenca Jaén i acaba en pujada a la Sierra de la Pandera.
1: Gràcies, Pau. Bona nit.
0: Bona nit.
1: I abans de l'últim minut, tres notícies més del món del motor amb el Quim Salvador. La primera és que Pol Espargaró substituirà també Maverick Viñales al Gran Premi de San Marino de MotoGP.
2: Sí, com ja van fer les dues darreres cites a Silverstone i al Motorland, el petit dels germans Espargaró, que és pilot de proves de KTM, pilotarà la moto de l'equip Tech 3 per suplir la baixa de l'empordanès, que continua en procés de recuperació d'una lesió a l'espatlla esquerra que arrossega des de fa més d'un any. El Gran Premi de San Marino i la Riviera del Rimini serà la setmana vinent, de l'11 al 13 de setembre a Misano.
1: Aquest divendres, a més, també ha començat el Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1. Com ha anat?
2: Amb un il·lusionant doblet de Ferrari, Charles Leclerc primer i Lewis Hamilton segon a la primera sessió lliure de Monza per deliri dels tifosi italians, però George Russell els ha aixafat la guitarra a la tarda, situant el seu Mercedes al capdavant amb el millor registre del dia per davant de Leclerc segon, del líder Kimi Antonelli tercer. Aquest, però diumenge, haurà de sortir des del fons de la graella penalitzat per canviar de motor. El campió Lando Norris ha estat quart amb McLaren i Hamilton cinquè amb Ferrari a més de 4 dècimes. Inici discret dels pilots espanyols. Carlos Sainz ha situat el seu Williams 17è a 1 segon i 3 dècimes i Fernando Alonso amb Aston Martin 19è a 2.4. Demà tercer lliure a 2:15 del migdia i qualificació a les 4 de la tarda. La cursa diumenge a les 3.
1: I aquest pot ser un cap de setmana important i històric per Toni Bou, que cada any guanya sempre dos mundials, no? Un indoor i l'altre outdoor, però és que aquest any pot guanyar el seu 40è títol mundial amb 40 anys.
2: Sí, 20è any guanyant els dos mundials de trial de cada temporada i aquest cap de setmana pot certificar aquest títol número 40. Serà el Gran Premi dels Països Baixos, que començarà demà a Zelem. Bou té opcions matemàtiques, però molt remotes, de ser campió demà. Hauria de guanyar i que el seu company d'equip, Gabriel Marcelli, que és el segon del campionat, fes un desastre d'actuació que no ha passat en tota la temporada. Tot va més encaminat que el gran dia sigui diumenge per aquest històric 40 títol mundial de Toni Bou, que a més el guanyarà precisament amb 40 anys.
1: Doncs estarem pendents, un dels millors esportistes catalans de la història, Toni Bou, tenint en compte el seu palmarès. Gràcies, Quim.
2: Bona nit.
1: L'últim minut. Mira que n'han passat de coses aquest divendres i n'han de passar moltes també a partir d'aquest cap de setmana, a partir de demà. Hola, Albert Ferran, bona nit.
3: Bona nit.
1: Per exemple, tenim una Supercopa d'Espanya de futbol sala al Palau entre demà i diumenge.
3: Sí, jo bàsicament destacaria això en aquest últim minut perquè és un dels primers títols importants de la temporada pel Barça de futbol sala, que juga a més com a anfitrió al Palau, aquesta Supercopa d'Espanya. Dissabte és jornada de semifinals, arrenquen ben d'hora, 2:15 del migdia ja tenim la primera, el Pozo Murcia Palma Futsal, i el Barça juga la segona semifinal a 4:45 Barça-Jaén. Recordem que el Jaén va ser la bèstia negra del Barça la temporada passada. Va eliminar els Blaugrana a la Copa del Rei i a la Copa d'Espanya. Per tant, compta amb aquest equip que, vaja, és un especialista en tornejos del cau. La gran final és diumenge, 6:45. Van canviar l'horari. En principi era 4:45, però com que coincidia amb el València-Barça, l'han de realitzar 6:45. I, per tant, just després del València-Barça, tant de bo el Barça de futbol sala pugui disputar la gran final. Per cert, deixa'm dir que la gran notícia d'aquesta Supercopa és que es pugui jugar al Palau, que sempre està ocupat. Clar, són quatre seccions professionals, però com que la Supercopa ara ha canviat de data i es disputa a principis de setembre, el bàsquet, l'hoquei i l'handbol encara estan de pretemporada. Això vol dir que la instal·lació del Palau està lliure i el Barça ha pogut ser l'anfitrió d'aquesta Supercopa. Tant de vols blaugrana puguin aixecar la cinquena Supercopa de la història de la secció.
1: Doncs la seguirem amb l'Albert Ferran ja d'entrada demà en aquesta semifinal contra el Gen. Gràcies, Albert.
3: Bona nit.
4: Mm-hmm.
1: pràcticament un quart de dues de la matinada, ho deixarem aquí, ens hem allargat una mica més, després de la derrota del Real Madrid, avui a la Cartuja contra el Betis, 1-0. Per cert, dèiem demà a la roda de premsa de Hansi Flick, que se li ha de preguntar pels capitans, doncs, publica Mundo Deportivo, en portada aquest dissabte, que el Barça ja té capitans, que ja hi ha hagut votació a la plantilla, es manté Rafinha com a primer capità i Pedri com a segon. Eric García i Lamine Yamal entren pel que fa als altres capitans que no va designar Hansi Flick. És a dir, Flick tenia Rafinha, Pedri i De Jong. Eric, em sembla que també l'havia anomenat Flick, doncs Lamine Yamal entra com a cinquè capità en aquesta llista que, insisteixo, publica Mundo Deportivo. Rafinha com a primer, Pedri com a segon, Eric García, De Jong i Lamine Yamal els cinc capitans d'aquesta temporada del Barça. Demà suposo que Hansi Flick en donarà també alguna explicació més, tenint en compte que va ser ell, per exemple, qui va fixar Rafinha com a primer capità del Barça. Demà en parlarem, de fet, aquí també a la tertúlia, a partir de les 11 farem la prèvia d'aquest València-Barça, diumenge a 4:45 de la tarda. Que vagi bé, fins demà.
4: Tu diràs. Escolta, informa't, descarrega.
5: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. El portal de RAC1. RAC1. Notícies. Bernat González.
6: Bon dia, són les 6. Encetem un cap de setmana amb les mirades posades als termòmetres perquè la calor d'avui serà de ple estiu i encara podria marcar nous rècords. Deixem enrere una nit molt càlida per l'època de l'any, amb temperatures mínimes que no han baixat dels 25 graus en alguns punts de la costa. De fet, en aquesta hora, el termòmetre del centre de Barcelona marca 26,7 graus i no ha baixat d'aquesta xifra en tota la nit. I atenció, perquè tant avui com demà es tornaran a superar els 40 graus a Ponent i també al sud del país. Per això, Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa durant tot el cap de setmana. Seguir les comarques més afectades eren el Priorat, el Segrià i la Ribera d'Ebre. Avui la calor ja s'estén de forma generalitzada a tot el territori. De fet, aquest divendres s'ha batut el rècord absolut de calor d'un setembre a Catalunya, amb una màxima de 42 graus i mig a Vinebre, a l'interior de les Terres de l'Ebre. L'anterior dada històrica també era de Vinebre, amb 41,6 graus el 4 de setembre del 2016. I a Manresa, aquesta nit els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli dispositiu policial per escorcollar el pis on vivia el menor de 16 anys detingut per l'homicidi de Carles Vilajosana. Ho ha avançat el Nació Digital. L'objectiu de la policia és intentar trobar noves pistes que permetin reforçar les proves contra els dos menors que hi ha detinguts per aquest crim de dimarts a la matinada durant la festa major de la ciutat. També explica el País que 4 dies abans de l'atac mortal, la policia ja va detenir un d'aquests nois per un altre intent d'homicidi. Els dos joves de 15 i 16 anys que avui han passat una nova nit internats de manera provisional i en règim tancat al Centre de Justícia Juvenil de Can Llupià, a Barcelona. Mentrestant, durant tot el dia d'ahir, la policia també va intentar recuperar imatges de les càmeres de vigilància de l'entorn on es va produir l'atac mortal. Ahir al migdia es va celebrar també el funeral de Vilajosana, on la germana de la víctima va assegurar que portarà el cas al Parlament. També aquesta nit de Santa Bàrbara al Montsià, el jutge ha enviat a presó provisional i sense fiança els pares del nadó que la policia va trobar mort a casa seva al centre del municipi. L'avi del menor va ser qui va avisar els agents que, de fet, ja feia dies que buscaven la criatura. En un dels primers escorcolls al domicili hi van trobar una trentena de gossos desnudrits o directament morts. Per això, la causa està oberta per un presumpte delicte d'homicidi, abandonament de menors i maltractament d'animals. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar als pares la custòdia dels altres fills que ja tenen en comú. Aquest divendres s'ha fet un minut de silenci davant l'Ajuntament de Santa Bàrbara amb més de 200 persones i s'han decretat 2 dies de dol oficial. Aquest no és l'únic cas de gravetat dels últims dies. Dimecres, els Mossos també van trobar un altre nadó mort, en aquest cas, dins d'una bossa de plàstic a l'escala d'un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Doncs bé, en les últimes hores, el jutjat de Guàrdia de Badalona ha deixat en llibertat, amb mesures cautelars, la mare de la criatura morta. La policia va detenir la dona dijous i aquest divendres havia passat a disposició judicial. Ara la magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa també compareixences periòdiques als jutjats. Segons explica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la dona, això sí, continua com a investigada per la mort dels seus fills. I ara, els esports amb Pau Bonastre.
0: El Madrid de Mourinho ha encaixat la primera derrota a la Lliga aquesta nit. Ha sigut al camp del Betis per 1-0. Parrot ha marcat pels bètics a 10 minuts pel final. Després el VAR ha anul·lat l'1-1 d'Espí i a l'afegit Mbappé ha fallat un penal aturat per Álvaro Valles. Mourinho criticava les pèrdues de temps dels jugadors del Betis.
7: Otra amarilla para un jugador que ha hecho una falta importante a Vinicius, pero los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son mal listos.
0: Després de 3 victòries a la Lliga, els blancs ensopeguen per primera vegada. També en futbol, Luis Enrique continuarà al PSG fins al 2030. Per cert que els parisencs han perdut aquesta nit 1-2 contra el Mònaco i encara no han guanyat a la Lliga. I en tennis, Carlos Alcaraz ja és als vuitens de final de l'Open dels Estats Units després de superar el xinès Yibing Bu en 3 sets. El rival a vuitens serà Tommy Paul.
6: Avui, per cert, que serà el torn del Girona a 4:45 de la tarda fora de casa contra l'Sporting de Gijón. Això és tot de moment. Més informació al punt de les 7, al Via Lliure, amb Xavi Bundó.

0: Bon dia, comencem la primera pedra i des d'ara i fins les 7 serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
0: I avui arrenquem amb l'Ozempic i el retorn del cànon de l'extrema primó. Seguirem viatjant, preparant el curs, també riurem amb un molt bon humorista, com és el Raül Alcaraz. Mirarem el cel i acabarem jugant al joc de les pistes amb els Nepo Babies musicals, amb l'Arnau Mulet. Així que comencem.

0: Say what?
1: Avui comencem parlant de bons hàbits amb aquesta pregunta que ens fem si realment estem anant cap a una obsessió per estar prims. Ho diem perquè en els últims mesos figures com Ariana Grande, Emma Stone, Demi Moore han estat al centre d'un debat sobre el retorn de l'estètica de l'extrema primor que semblava que havíem ja deixat enrere, que no vèiem des dels anys 90. Aquesta obsessió per estar prims, exageradament prims, coincideix amb l'entrada i popularització dels nous medicaments com l'Ozempic, que han entrat de ple en la conversa sobre el pes i la imatge corporal. En volem parlar avui amb la Núria Vilarrassa, que és del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital de Bellvitge. Bon dia, Núria.
2: Bon dia.
1: Fins a quin punt, primer, aquesta obsessió actual per estar prims, que veiem sobretot en aquestes celebrities i a les xarxes socials, està influint de manera en la manera com la gent percep el seu propi cos? Ho esteu notant, ja?
2: Aviam, nosaltres aquí a l'hospital atenem a persones que realment necessiten utilització d'aquests fàrmacs perquè tenen una malaltia crònica, que és l'obesitat. O el sobrepès amb complicacions mèdiques associades, com és la diabetis tipus 2, com és la hipertensió, com és l'apnea del son. Penseu que aquests fàrmacs actualment comercialitzats pel tractament de l'obesitat o el sobrepès amb complicacions tenen unes indicacions mèdiques molt estrictes. De fet, són fàrmacs que necessiten recepta mèdica i que tenen uns estudis darrere molt sòlids que demostren beneficis per millorar l'obesitat, regulant els centres que regulen la gana i també el control més hedònic de la ingesta.
1: Quan parlem d'Ozempic, de què estem parlant?
2: Ozempic és el nom comercial del principi actiu, que és la semaglutida. I, de fet, és important que quan parlem d'aquests fàrmacs parlem del seu principi actiu. Ozempic és el nom comercial de la semaglutida, que està comercialitzada per tractar en aquest moment la diabetes tipus 2 amb dosis de fins a 1 mil·lígram. El fàrmac que s'ha comercialitzat per tractar l'obesitat necessita una dosis més alta i el seu nom és Wegovy, encara que el principi actiu és semaglutida igual, però comercialitzat a dosis més altes. I té aquest nom diferent, que és el Wegovy, i no està finançat. Uh-huh. Després tenim un altre fàrmac, que és el tirtezapida, que també està comercialitzat per tractar l'obesitat i la diabetes tipus 2 i no té encara finançament públic. Uh-huh. Aleshores, sí que és important diferenciar, perquè parlem d'Ozempic com si fossin tots els fàrmacs per tractar l'obesitat, i Ozempic és sol el nom comercial del semaglutida amb dosis per tractar la diabetes tipus 2.
1: Que, de fet, quan va començar a saber-se que permetia també perdre pes, va arribar al punt que fins i tot les farmacèutiques i les farmàcies, de fet, es van quedar sense subministrament per la gent que era diabètica, que era la gent que necessitava més aquesta medicació. Quan parlem d'obesitat, està clar que realment té uns efectes molt positius i, evidentment, que superen els efectes negatius que té la pròpia obesitat. Amb això estem d'acord. Però cada vegada el punt més preocupant és que persones que no tenen aquests problemes, aquesta malaltia, l'estan fent servir per pures qüestions estètiques.
2: Qualsevol medicament, sigui quin sigui, té uns efectes secundaris. Aleshores, sempre hi ha una fitxa tècnica, és a dir, unes indicacions mèdiques que ens indiquen quins pacients es poden beneficiar d'aquell medicament. En aquest cas està molt clar que són pacients o que tinguin diabetes tipus 2, que tinguin obesitat, després s'ha vist que són beneficiosos per pacients que tenen també obesitat amb insuficiència cardíaca, problemes renals, etcètera, etcètera, o que han tingut un event previ. Clar, una persona que no tingui sobrepès amb complicacions ni tingui obesitat no té indicació d'aquests fàrmacs. I aquests fàrmacs poden tindre, entre altres, poden ocasionar, amb un percentatge molt baixet dels casos, però un 0,2% poden desenvolupar pancreatitis, poden tindre, com en l'enteixa en el buitat gàstric, pot haver efectes gastrointestinals, de nàusees, vòmits, pacients que tinguin càncer de tiroides, en concret càncer medular, també està contraindicat, i també s'ha de fer un seguiment per veure que la composició del cos, és a dir, el greix i el múscul del cos, doncs es vagi perdent de manera adequada, que l'alimentació que requereix sigui adequada, amb una ingesta important de proteïnes, perquè si no, al reduir la gana, doncs moltes persones que no segueixin una dieta saludable doncs pot comportar problemes de pèrdua més important de massa muscular i donar lloc a sarcopènia, que és un problema de salut.
1: De fet, cada vegada ens estan parlant més de que hem de fer exercicis de força per mantenir la massa muscular, perquè quan siguem grans realment el múscul estigui al seu lloc i faci la seva funció, i en aquest cas podríem estar fent tot el contrari que ens estan recomanant, per altra banda, també des del punt de vista mèdic.
2: Esclar, s'ha de fer un control mèdic, és a dir, qualsevol medicament requereix d'un control, i aquests especialment per acompanyar a l'efecte que té, que treu la sensació de gana, que l'hem d'acompanyar amb una dieta saludable i una activitat física adequada, perquè si no pot tindre efectes adversos contra l'organisme, sobretot quan hi ha un mal ús i s'estan prenent persones que tenen una composició corporal normal, inclús un infrapès. És algo contraproduent.
1: Parlem d'Ozempic, però ara també estem parlant ja, de fet acaba de sortir ara a La Vanguardia, no? Ho publicava aquesta setmana, un nou fàrmac que simula els efectes de l'activitat física en el cos humà. I com que estem amb aquesta obsessió d'estar prims perquè sí, i fer-ho de manera ràpida i sense esforç pràcticament per part de nostra, Què podem dir d'aquest nou fàrmac?
2: És molt innovador, i de fet els estudis és un fase 1, fase 2, és a dir, que s'està provant. No hi ha una evidència sòlida al darrere. Sembla que el que fa és juntar components com el lactat, que és el que es produeix després de l'exercici, amb un aminoàcid, que és la fenilalanina, com simulant el que produeix el fer l'exercici físic, i això també té senyals a nivells cerebrals per reduir la sensació de gana. Encara que, de fet, ja et dic, són estudis molt, molt preliminars. Uh-huh. Encara no hem trobat un fàrmac que simuli el que fa l'exercici físic i que pugui estar fent el mateix que quan un va al gimnàs i fa exercicis de força. És a dir, que no hem trobat cap medicament que ens pugui substituir el que són l'activitat física saludable. Sí que hi ha un fàrmac, que això sí que està a Massachusetts una miqueta més avançat, que en concret es diu, té aquest nom així especial com Bimagrumab, que el que fa és intentar inhibir l'activina 2, que el que fa és que la massa muscular es redueixi, de manera que el que faria és augmentar la massa muscular. I això sí que s'està provant en conjunt amb els fàrmacs com la semaglutida o el tirtezapide per veure si perdem pes a base d'expenses del greix i millorem la massa muscular. Uh-huh. Encara que, hi ha estudis en marxa, No està comercialitzat encara.
1: De totes maneres, aquí, que nosaltres parlem sempre de bons hàbits amb persones, amb gent, amb la població general, hem de seguir recomanant que la gent faci esport, que mengi bé, que mengi sa i que mantingui una estètica en relació amb la seva salut.
2: Totalment. El consell és aquest, que mengin bé, una dieta saludable, rica en proteïnes, amb hidrats de carboni complexes, pocs greixos i que facin activitat física regular. Això és la base de mantindre un estat saludable.
1: Exacte, la millor fórmula per arribar a tenir una bona salut. Doncs Núria Vilarrassa, moltíssimes gràcies del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital de Bellvitge. Avui hem volgut parlar amb ella d'aquest creixement per l'estètica, per la passió per l'estètica, d'estar ultraprim i que ha anat lligat també amb aquest consum de vegades fora de les pautes mèdiques de l'Ozempic. Moltíssimes gràcies per parlar-ne aquí a La Primera Pedra.
2: A vosaltres, bon dia. La Primera Pedra.

0: Home, doncs és tornar a treballar i trobar-te els companys que han fet vacances i la majoria les han fet una miqueta lluny. En aquest cas, Joel Fortuny, bon dia.
1: Bon dia.
0: És el nostre company del Vostè Primer, que segur que us sona, que l'heu sentit i que, a més, ha anat a Grècia.
1: Grècia.
0: Home, sí, fantàstic.
1: Una mica d'illes.
0: No? Una mica d'illes. Mediterrani 100%,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, totalment. Ho necessitava aquest any,
0: sí,
1: fent platja, només platja. M'agrada molt la muntanya, però aquest any vaig dir, mira, només platja.
0: I és que, a més, la majoria de gent que ha anat a les illes gregues, perquè han sigut les illes, no?
1: Sí,
0: has estat a... Bueno, suposo que has passat també per Atenes.
1: Sí, sí. La primera vegada s'havia de passar.
0: Però... Ara ens expliques el recorregut. Però tothom diu que és tan mediterrani.
1: Molt.
0: Que els sorprèn. Que sempre ho hem sabut, però que...
1: Sí. També t'haig de dir que, clar, jo venia de Menorca.
0: Ah.
1: De passar uns dies a Menorca. I haig de dir, i ara la gent se'n tirarà a sobre, però l'aigua de Menorca no té res a envejar que la de Grècia.
0: Segur.
1: Les platges, l'entorn i tot això sí que és molt bonic, a Grècia és molt maco, però el que és l'aigua és molt millor el que tenim a Menorca, Mallorca, Ibiza i Formentera. Mm-hmm. Per mi, eh? Però perquè és més cristal·lina. Allà jo... no és del tot cristal·lina. Jo m'ho imaginava igual i quan vaig arribar vaig dir, clar, venia de Menorca amb un amic que és de Menorca i vam dir és millor Menorca. I bueno...
0: Però escolta'm, això potser sí, va, acceptem que l'aigua estava millor a Menorca.
1: Però, no, però, la resta,
0: però el preu, per exemple...
1: El preu baratíssim.
0: Sí?
1: Jo vaig... O sigui, mira, seré una mica reivindicació i tot. Jo no havia d'anar a Grècia. Jo normalment a la segona quinzena me'n vaig a la Costa Brava perquè tinc un gos i on sí que faig com un viatge i on després em sap com greu que estigui tant temps sol i me'n vaig jo a la Costa Brava amb el gos. I llavors venen amics i tal, i llogo un apartament. Aquest any vaig jugar a l'apartament amb molta antelació, que és el mateix apartament de sempre, i una amica em diu, ei, jo vull anar a Grècia de puntes, i ets, home, que això serà molt car, no sé què, vam estar mirant, em sortia més barat, em va sortir al final més barat anar a Grècia que anar a la Costa Brava.
0: Imagina't.
1: Jugar una casa a la Costa Brava, més el que pots gastar en restaurants o supermercats i tot, que més o menys jo m'ho apunto, perquè tinc aquell servei de productor que m'ho apunto tot, un cop torno, i ara ho he comprovat, i m'he gastat menys diners a Grècia
0: Imagina't.
1: Que a la Costa Brava. I dius, ostres, almenys he viatjat.
0: Sí, sí, sí, no, està molt bé. Està molt bé que ens ho diguis també, perquè a vegades tenim falsos mites i pensem,
1: no,
0: sortirà caríssim a Grècia.
1: És el que pensava, jo pensava, viatge és caríssim. I no sempre és tan car. Si ho fas bé, no és tan car. I el menjar, molt barat. Vull dir, molt barat. També havies de mirar bé, també, perquè hi ha llocs com a tot arreu. Però, per exemple, ja l'aigua em va flipar que 50 cèntims.
0: Ah,
1: o sigui,
0: sí?
1: Ja només per seure a la taula ja et porten una botella d'aigua de litre i mig, gratis. I a part, o 50 cèntims la següent que demanis.
0: Caram.
1: I jo pensava, 50 cèntims aquí a Barcelona et costa 3 euros.
0: Sí, sí, sí.
1: I inclús el postre, també. Em van portar la carta de postre i em diu, creix postre? I jo, sí. Em porta la carta, amb un restaurant que estàvem, i abans de portar-me... Em porta la carta i em porta tres... Ens posem tres al viatge. Ens porta tres magnums de xocolata. I vaig pensar,
0: ja no hòstia,
1: quina poca visió de negoci, perquè és que ja no cal postre. I vaig dir, no hace falta, ja, clar. Ja m'havia menjat un gelat.
0: Clar. Està molt bé saber-ho. I a més, ets tan bon productor, que ja tinc aquí una xuleta, perquè t'ho vas preparar tot, eh?
1: Sí.
0: Tot està escrit. Primer Atenes, arribes a Atenes. D'Atenes...
1: A Atenes vaig anar només a veure l'Acròpolis, i ja està. Sí que és veritat que Atenes està molt, molt, molt perjudicada, vull dir, es veu molta pobresa, menys el centre, suposo, com a moltes ciutats europees, que les cuiden més. I res, vaig anar només a veure l'Acròpolis, i l'única recomanació que puc fer és que vaig estar mirant molt per internet, i em deien, ves a primera hora del matí i tal, vaig dir, no. La millor és a les 7 de la tarda, una hora abans de tancar.
0: Ah, sí?
1: Perquè no hi ha gent, o sigui, hi ha gent, però no són les cues aquelles infernals. No fa calor, perquè ja s'estan en el sol i veus la posta de sol des de dalt de l'Acròpolis.
0: Home, clar,
1: amb
0: aquelles, idea,
1: amb aquells
0: doncs,
1: colors taronjosos i vermells,
0: sí, sí,
1: i és preciós.
0: Preciós, a partir de les 7, eh?
1: Jo a partir de les 7 recomano anar-ho a veure.
0: Anotació important, sí, sí. I
1: a més, em anava trobant catalans per allà, els deia, no, aneu pel matí, aneu per la tarda. I després ens van arribar a escriure, hòstia, teníeu raó, és molt millor per la nit.
0: Sí, sí, sí,
1: és molt millor.
0: Molt millor. D'allà vas anar...
1: D'allà vam anar a Milos,
0: sí,
1: que per mi és com un Cadaqués dels anys 80, i perquè és molt... Bueno, està poc poblat encara, no està massificat. De fet, s'està construint molt, perquè vas per allà i es veuen moltes grues i moltes obres, i jo crec que d'aquí uns anyets veurem allò molt massificat, com, jo què sé, com Mimiconos o una cosa d'aquestes, que sap greu, eh?
0: Clar, el turisme suposa que arriba tot arreu.
1: Arribarà. Però
0: arriba
1: molt bé,
0: tot arreu,
1: la veritat.
0: I els llocs macos encara més, no?
1: Sí.
0: I d'allà, allà quants dies vas estar?
1: No, allà 3 dies, no? Sí.
0: 3 dies.
1: Dues
0: tinc aquí la xuleta, jo
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí.
0: I després vas anar a Paros?
1: A Paros. Després vaig anar a Paros, que sí que s'assembla una mica més, pel meu gust, a Mykonos, perquè clar, veníem d'una illa supertranquils, amb unes platges que saps allò típic que et diuen el que veus a internet i quan arribes, saps?
0: Que no té res a veure.
1: Que no té res a veure, i és idèntic.
0: Ah, sí?
1: I jo pensava que estaria massificat certes platges molt famoses, i a veure, hi havia gent, però no era exagerat, i s'estava bé. I mira que a mi no m'agraden les multituds, i vaig estar superbé. I clar, a Paros ja va ser com, uau, quanta gent aquí. Sí. I hi ha un altre més massificat, un altre més turisme i tot això, no?
0: Uh-huh. O sigui que si ara triessis, no repetiries, aniries directament a Milos
1: tots els dies? Jo tots els dies als amics. De fet, ho vam dir, hòstia, perquè no anulem l'apartament, hòstia, no és que hem pagat l'hotel de Paros, perquè estàvem per dir, no anem a Paros.
0: I els hotels què tal? Veu dormir els hotels totes, bé, totes les nits?
1: Al Milos vam anar a un apartament que està molt bé, molt bonic, i els altres, o sigui, tant a Atenes com a mi a Paros, sí, en un hotel. Uh-huh. I la veritat és que també bastant bé de preu. Uh-huh. I no
0: quan veu marxar, veu tornar a passar per Atenes?
1: Sí, però ja de nit directe. I directament a l'aeroport. Uh-huh. Sí.
0: Els vols us van sortir molt cars o què?
1: No, em sembla que m'han costat 200 euros anar i tornar, vull dir que no, i amb maleta facturada. Vull dir, vam fer el típic, una motxilleta cadascú i una maleta facturada pels tres.
0: Ah,
1: vam ficar tots amb el mateix, amb una maleta, i almenys anàvem amb una sola maleta uh-huh. per allà. El que sí que ets de dir, que s'ha de vigilar molt amb els lloguers de cotxe. A nosaltres ens van timar.
0: Sí, i aquí lloga motos i... Sí. No, millor?
1: Bueno, clar, nosaltres que érem tres i érem clar. De mal fer. Sí. Perquè si no jo hagués anat amb moto, perquè una moto les posa per cap on vulguis i jo per Barcelona vaig amb moto. Però a nosaltres ens van estafar moltíssim.
0: Sí?
1: Sí, perquè a més hem arribat a la conclusió, perquè ho vam veure quan vam tornar al cotxe, que si tu tornes al cotxe abans de les 8 del matí a Milos, això... Si tornes al cotxe abans de les 8 del matí, et fan pagar 60 euros com per obrir l'oficina abans. Què passa? Que el ferri, l'únic ferri que surt de Milos surt a les 8 del matí, per la qual cosa, si tu has de tornar al cotxe, t'obliguen a anar abans de les 8 del matí.
0: Clar.
1: I estan totes les oficines de lloguer de cotxes, però inclús europees, Europcar, totes aquestes, obertes, bueno, gent allà a la porta que
0: esperant
1: la clau i se'n tornaven a anar a casa, perquè venien amb la moto, agafaven les claus, veien el cotxe i se n'anaven. Ah, és clar, aquí ja està el negoci.
0: Sí, sí.
1: I després, una recomanació que a mi ens van dir, home, com heu fet això? I jo, sincerament, no ho sabia. El tema del seguro, tu quan llogues el cotxe per internet, agafes un seguro del buscador mateix i quan arribes a la companyia et diuen, no, és que els que has buscat del buscador no és el que necessites. Si tu l'has volgut llogar, vale, però has d'agafar obligatòriament, ho posaven al contracte al nostre. I clar, jo vaig acabar pagant dos seguros. I va ser, ostres, doncs primera vegada no m'havia passat mai.
0: Clar, és que a vegades llegir-se la lletra petita, sí, d'aquestes
1: no
0: coses és el que no fem i
1: després,
0: està molt bé que algú ens ho digui,
1: exacte,
0: i ens
1: passa.
0: Ho recorda. Super recomanable per anar-hi amb tothom, amb família, amb parella, amb amics,
1: tot.
0: Amb el que et doni la gana,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Doncs mira, una bona recomanació que ens agrada molt que ens expliqui el Joel Fortuny.
1: Moltes
0: Joel,
1: gràcies
0: a tu.
1: A tu,
0: que vagi bé.
1: Bon dia.
0: I anem a veure cap on ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
2: Bon dia i ben trobada, Noe. Mira, avui recordaré una de les sorpreses d'aquest estiu. Una descoberta que m'agrada. Com tants i tants, vaig decidir fugir de la calorada i enfilar-me muntanya amunt. No us cregueu que la diferència de temperatura va ser gaire pronunciada, però respirava millor. Vaig recuperar el plaer de pujar un dels dos trens cremallera que gaudim al país, el de Núria, i des de Caralps em vaig enfilar al Santuari. Altra vegada aquella arribada espectacular, aquell món lluminós que s'obre just a la sortida del darrer túnel i l'estany que se'ns presenta ufanós. Ràpida ullada a l'entorn i decisió de fer la típica excursioneta de reconeixement. Tot és allà, tot com sempre. Una meravella, tot igual. Ep, tot igual. Aixeco el cap i no. Em sembla visualitzar un element que no havia vist abans. En un extrem del llac, i a una alçada considerable, observo una construcció amb força gent que s'hi apropa. Què és allò que sembla un pont a mig fer, pregunto? Que no ho saps? Han fet un nou mirador del llac. És fantàstic. De fet, ara recordo que el web M'agrada Catalunya ho recomanen. Doncs cap allà!

Comprovo que el recorregut esdevé una excursió familiar. I quan hi arribo, tots són mòbils en moviment. Desenes de selfies i enquadraments del paisatge. La vista realment és espectacular. El que fins ara era reservat als que enfilaven la Coma del Clot a peu o amb telecabina, ara és a l'abast de tothom. El llac, el santuari, els prats verds de la vall, els pics que voregen els 3.000 i el definitori entorn glacial que ho caracteritza.

0: Doncs ja teniu un nou atractiu si fa temps que no pugeu a Núria. El nou Mirador del Llac, una passarel·la panoràmica d'una trentena de metres, feta amb materials adients a la natura i enfilat sobre els pedregars damunt de l'estany. Ja diuen que és un dels millors punts panoràmics dels Pirineus catalans.
1: Ja s'acosta.
2: 3, 2, 1...
1: El 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Inscriviu-vos a lacursadarrac1.cat.
3: RAC 1.
4: Aquest diumenge el Barça visita Mestalla, territori hostil, i l'espera una banda de música. Des de les 3, a RAC 1.
5: El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: RAC 1. Tots som un milió.
3: RAC 1. Tots som 1.

0: Si alguna cosa caracteritza acabar les vacances és que normalment va lligat amb inici escolar. I com que volem parlar de l'inici escolar, qui millor que la Avi Sisquella, ella psicòloga infantil. Avi, bon dia.
1: Molt bon dia, Noé.
0: Home, quan comencem l'escola se'ns acaba a tots, això de les vacances. Jo crec que és realment l'inici del curs escolar.
1: Sí, sí, que sembla que s'acabi el món, no, les vacances. També et dic, un moment, que només comença el curs i ja està, està tot bé.
0: Clar, per això l'inici genera nervis, no? No només en els que comencen, els que van a classe, sinó també les famílies senceres.
1: Bueno, és que l'inici de curs és un moment de canvi per tothom, no només perquè, clar, la tornada a l'escola sembla que només els generi un neguit als infants, i no, a les famílies també ens genera neguit, és veritat, és un moment de molts canvis, de molts dubtes, i bueno, pues ens hem d'anar adaptant poquet a poquet, però tant infants com adults.
0: Clar, tots. De fet, jo suposo que quan ja tens experiència, a poc ho vas aprenent, això, però els que comencen per primera vegada, tant si és escola bressol com si és infantil, que ja és obligatori, què els hi diries per començar?
1: Mira, jo els diria una paraula que és calma. És a dir, tenint tota la vida, això és un procés. L'adaptació és un procés i, per tant, no cal ni que estigui adaptat el primer dia, ni la primera setmana, ni el primer mes. O sigui que anem fent poquet a poquet, anem donant senyals de confiança, anem donant senyals de seguretat, d'afecte, i l'infant s'anirà adaptant. No vulguem que el primer dia no plori quan ens en anem. És que el normal, és que la salut mental diu que si plora està tot bé també, perquè no es vol separar, perquè orgànicament amb qui vol estar és amb la mare o amb el pare. Per tant, poquet a poquet anem fent passets i tot acabarà passant, però s'anirà adaptant l'infant, però donem-nos temps, tant nosaltres com a pares i mares, com els infants també.
0: I també hi ha un pas important en l'educació d'un nen, que és el pas a primària i també a secundària, no? Els que comencen aquesta etapa nova.
1: Sí, que aquí a vegades caiem amb l'error, no, de pensar, bueno, com ja va anar l'any passat a l'escola, doncs ara ja s'ha d'adaptar millor. No, perquè és un altre canvi. Potser són iguals, diferents, és a dir, són nens de la classe que ens han fet una barreja i no coneixerem...

0: Barcelona, 2017.
1: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
2: S'ha activat l'operació Cronos.
3: Busquem el conductor.
0: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
4: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
5: Mossos d'Esquadra!
0: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
6: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
7: Pues gràcies per explicar-m'ho. I què et preocupa del curs exactament? Quina assignatura? Estirem d'aquell fil en comptes d'intentar salvar-los d'allò que ens estan expressant.
8: Mm-hmm. I per tant, ara comentaves la figura de la tutora, sempre és important. Està bé com demanar de seguida una tutoria, només començar per garantir que entenguin com és el nostre infant o quins problemes té o posar en contacte ja aquestes coses que nosaltres ja sabem i que potser ells no saben?
7: Per mi, quan més important és quan hi ha un trastorn d'aprenentatge pel mig, que està bé que, tot i que sovint i gairebé sempre es fan els traspassos correctament d'una tutora a la següent, està bé que com a família anem i expliquem quins són els punts forts del nostre fill i quins són els punts febles i les dificultats. I això està bé que ho fem a principi de curs. ¿Vale? Si hi ha algun trastorn d'aprenentatge pel mig. Si no, està bé que deixem com un espai perquè els mestres coneguin els infants i després ens puguin fer un retorn, perquè si no anirem allà, exposarem tots la informació i ells no ens podran dir res perquè no els coneixeran encara.
8: Clar.
7: Però si hi ha una dislèxia, si hi ha un TDAH, si hi ha un trastorn de llenguatge, el que sigui, està bé que anem i diguem només, escolta, que sapigueu que, o recordeu que aquest infant necessita aquestes mesures. Perquè l'infant és dislèxic el 8 de setembre. No serà dislèxic, o sigui, no l'1 d'octubre, no pot esperar l'1 d'octubre. Si ho és ja,
8: clar.
7: També.
8: Sí, clar. Sí, sí, per tant, estarà bé que quan més temps es pugui preparar l'escola, doncs millor.
7: Sí.
8: Per acabar, suposo que dir que la gent s'ho prengui amb calma, que això acaba de començar i que també el procés també es pot disfrutar, no?
7: I que confiem en els infants, que confiem en l'escola, en les escoletes on portem els nostres infants, que si els hem triat deu ser per alguna cosa, i sobretot que confiem en nosaltres mateixos, que com a pares i mares sabem molt més del que ens pensem.
8: Oh, i tant. Doncs seguirem parlant del tema d'adolescents, dels temes dels TDAs, dels temes de problemes en l'aprenentatge en general. En seguirem parlant amb l'avi Sisquella. Si voleu doncs seguir-la, @ludumcp. Allà trobareu moltes de les coses que ens explica l'avi Sisquella. Avi, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies a tu, Noé.
8: Avui ens ve de gust riure. De fet, sempre es va riure, és terapèutic. Sense humor ja no ens queda absolutament res, i això ho té molt clar el Raül Alcaraz, humorista de professió, i que segurament potser l'heu seguit i l'heu sentit perquè fa molt temps va fer molt viral aquest tall.
9: Bien, buenas tardes a todos, queridos compañeros de Facebook, Instagram y YouTube. Hoy quería hablaros sobre el nivel de catalán que tenemos aquí en Hospitalet. Muchas quejas, la gente se mete excesivamente con el nivel que tenemos y no sabéis la gran labor que hacemos desde Hospitalet por el catalán. Sí, utilizamos el dígrafos del catalán en castellano. Acordaros, dígrafos, juntas dos consonantes por arte de birli birlo, que haces otra consonante. T y J las juntas y haces pla pla plache. La T y la X las juntas y haces ch ch cocha. La I y la X las juntas y haces sh, sh, xoxete. Tu vols dir xoxet en català y es IX. Luego está la L geminada. Yo trinco. Pero un bilusió, ¿no? Nosotros somos lo único que utilizamos los dígrafos del catalán en castellano. Véase la prueba. Yo cuando llamo a mi primo Carlos, no le digo Carlos, le digo ¡Carlos! ¡Ven para acá! ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Subirlo o bajarlo? Eso es L geminada. Es una cosa que tenemos aquí. Y sobre todo, nos encontramos aquí con la creadora de la N de Navarra geminada. Buenas tardes, señora Antonia.
10: Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Ella, agua, la creadora de la N de Navarra geminada. Yo llego a su casa y le digo, Yaya, ¿cómo está? ¿Estás bien?
10: No, me duele la pierna.
9: ¡Me duele la pierna! ¡Pierna! N de Navarra.
8: Raúl Alcaraz, això segueix, això segueix.
11: Gràcies. Però, I que no pari. Que no pari.
8: No. Però, clar, no pots evitar-ho, no?
11: No.
8: És a dir, a totes les entrevistes acaben anant aquí.
11: I m'encanta. M'encanta perquè encara

0: I és la meva àvia, però el dia que no estigui me'n recordaré d'ella.
1: Clar, que va ser molt bona.
0: Oh, i l'última frase no estava escrita en un guió.
1: És que acaba justament doncs, ell dient, jo ho sé dir bé.
0: Sí, sí, no te ria de mi, eh?
1: No te ria de mi, que tonta la soy.
0: No.
1: O sigui que va ser ella que va voler dir, però jo ho sé dir.
0: Sí, sí, va dir, ja te'n recordes lo que tal? Sí, sí, ja, vinga, va, t'ajudarà? T'ajudarà? I jo, sí, puede que m'ajude. I mai no ha sabut el rebombori que va fer el vídeo. I llavors va dir, però l'última frase la digo jo, eh? I digo, sí, sí, lo que tú quieras. I llavors hi havia una tercera persona fora de càmera. I quan va dir la frase, a mi em vaig caure i l'altra persona, que era una altra iaia del barri, una veïna, va caure també. I la rialla forta de... Oh! És de l'altra veïna, no és de la meva àvia. Però com ella estava somrient, la gent es pensava que era ella.
1: Molt bo, va ser molt bo. I, clar, i a més vas posar justament un punt molt divertit, que era la part de crítica lingüística, també, que feies, que no era crítica, era posar una evidència.
0: Sí, sí, era una cosa que vaig dir, hòstia, són igual.
1: Sí, sí.
0: És tarannà, quan tu dius tarannà, això és en la geminada, però no hi ha un punt volat.
1: Sí, sí, sí.
0: I llavors la gent, me'n recordo que s'ho van prendre per un costat molt bé, per l'altre em van fotre com si fos un atac al català.
1: Clar, l'altre que... És delinquit contra el català. Escolta'm, d'això fa quants anys?
0: 15.
1: 15. Tu portaves 3 anyets.
0: 3 anyets fent comèdia.
1: O sigui, ara portes 18 anys fent comèdia, eh?
0: Correcte.
1: 18 anys fent comèdia. Es diu ràpid, però és molt difícil mantenir-se en el món de la comèdia.
0: És complicat, però... Ui, una salut mental increïble.
1: Una salut mental sí, necessari, no? Fins i tot per tu deu ser terapèutic.
0: Sempre surto millor de la feina. Això no ho pot dir tothom. O sigui, jo tinc un mal dia, jo tinc un funeral, jo tinc un no sé què, i sé que després d'actuar anirà bé. Fins i tot dies que el públic ha insultat algú, hi ha hagut alguna baralla, hem reconduït la situació i he sortit millor. I han passat coses negatives en directe.
1: Jo crec que això fins i tot hauria de ser una lliçó per a tots. És a dir, amb bon humor, amb sentit de l'humor, la vida és més fàcil de portar.
0: I de fet, si no pots fer humor, és que estàs molt malalt. O sigui, hi ha gent que, per desgràcia, li han tret l'humor. I llavors ja no es riuen de les seves enfermetats. O sigui, és teràpia total. Si tu tens una intel·ligència emocional prou forta, tu tens una ceguera, tu tens una cama, tu ets tartamut, tu tens tal, però si et rius de tu mateix, mm-hmm, la teva dolència la fas més petita.
1: Molt més petita.
0: Ara, si tu ho amagues i dius, ai, que no es noti això, que no es noti allò, el que fas és que el problema sigui més gran per tu.
1: Segurament molta gent ho deu saber, i per això omples, ara ho estàvem comentant, m'ha semblat una barbaritat. A l'Hospitalet portes molts anys actuant.
0: Sí.
1: Quants portes d'anys actuant?
0: Allà 15 anys.
1: 15 anys actuant, i a més has omplert quantes vegades?
0: Bé, doncs al Barrades, diversos cops, 30 i pico cops.
1: 30 i pico cops?
0: La sala River, portem 150 soldats, és petitona, però s'ha d'omplir 150 vegades de 50 persones.
1: Clar, és molt significatiu.
0: Sí, a poc.
1: A poc a poc. I a més tu fas riure, però fas crítica social també.
0: Sí, alguna pedrada el trec.
1: Mira, ara ens ve de gust sentir aquest tall també.
2: Soy de Hospitalet de Llobregat y me acaban de hacer una entrevista puerta a puerta. Me ha hecho una chica unas preguntas, no sé si era de la Caixa o de la Generalitat, pero ha venido y me ha dicho, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Digo, ¿tienes más de 3 a 5 viviendas? Y le digo, ¿perdona? Y me dice a Zagala, dice, ¿eres un gran tenedor?
3: Yo no llego a cucharilla. Gran tenedor, no llega a cucharilla. El hospital es que va a buscar grandes tenedores, montadiente. Aquí,
1: montadiente.
3: Aquí es curadens. Aquí va a encontrar el curadens. Cucharilla lo que hago yo con mi novia.
1: Estàs realment fent crítica social, evidentment. O sigui,
0: que...
1: estàs explicant la realitat de la majoria de la població.
0: Clar, no, la noia es va equivocar.
1: Es va equivocar.
0: Va venir allà i... El sentit comú, jo és que intento... El meu sentit de la realitat va amb el sentit comú. I quan pregunten coses així, el primer que em surt és un acudit. Perquè si estàs malament, et cagues amb ella i dius, oye... T'ofens.
1: Sí, si trenques la porta...
0: Si tu estàs malament, t'ofens. El primer que penses, hòstia, m'estan enganyant. Sí, sí. Però el primer que em surt és l'acudit per rebaixar la tensió i dir, què dices, pava? Aquí? Digo, si en trobes un, vamos a por él, saps? Li traiem dels 3 pisos, nosaltres, jo què sé.
1: O sigui, t'inspires amb la realitat quotidiana,
0: sí,
1: més absoluta. Sense, que... Però ho fas amb una intencionalitat?
0: No,
1: o és que et surt de
0: dintre? És que em surt. O sigui, jo li dic a la gent, hi ha vegades que m'haig de callar. Perquè, clar, em surten acudits que no es poden dir. Després ho utilitzo al monòleg, però a funerals em surten acudits, els faig. El funeral de mon avi, o sigui, aquest l'utilitzo. Va venir la família francesa a Perpinyà. I quan parlant, entre ells, se sent el... I va venir un amic, estaven tots junts, hòstia, ja, jo ho sento, i va sentir el soroll i va dir, hòstia, són els teus familiars francesos? I li vaig dir, no, van al mismo logopeda. A mig del tanatori, clar, ell va fer... I el meu tio, tio, què hace? I diu, escucha el chiste. I llavors rebaixa la tensió, sí, sí. És com... Hòstia, i els acudits són com les persones, no les pots deixar passar. O sigui, quan trobes una persona que dius, hòstia, que interessant, o algú, si tu ho deixes passar, potser no torna. I l'acudit és igual. Si tu el tens aquí, hi ha alguna cosa a la llengua que fa, l'haig de treure.
1: Que, de fet, és un exercici que fas molt recurrent. Que sí. Fas com el gallinti, no?
0: Ui, no sé. No. Crec que tinc el primer vídeo on t'ho vaig fer i la gent em va dir, em va fer el feedback al carrer, em fan el pavo, em fan el gallinti. Sí, vaig caminant i em fan... Però famílies senceres. L'avi, el... I vaig dir, hòstia, això enganxa.
1: Això enganxa.
0: I també ho dic al monòleg, dic, hòstia, 18 anys de comèdia i et fas més famós per fer... O sigui, el que dic és una merda, vull dir.
1: És que al final la gent busquem coses molt simples.
0: Sí, sí.
1: I et quedem detalls.
0: Clar,
1: però clar, dir, bueno... aquest detall sense tot el contingut que tu hi poses, evidentment, no arribaria més enllà. T'has inspirat amb Rubianes, Femino Cansado, sí. Gila, sí. Els grans clàssics de l'humor.
0: Sí, sí, però és que...
1: Són els teus referents.
0: És que Déu-n'hi-do.
1: No sé si Martí Cintrece també.
0: Sí, molt.
1: Ah, molt, oi?
0: Molt, molt. La gent diu... A vegades de bon rotllo i a vegades per fotre ets un imitador de Marte i Trece malo i català.
1: lo peor.
0: Clar, sí, això també ho treballo molt, lo de Catalunya, quan vaig fora. I hòstia, és que jo me'n recordo de petit veure els meus pares disfrutar, gaudir, i vaig dir, aquest tio tiene que ser bueno.
1: Sí.
0: Gila, Rubianes, i clar, veure la teva família feliç, dius, hòstia, esto tiene que ser bueno. Jo crec que per aquí, a part de les coses naturals que tenia, vaig dir, vaig a ajudar la meva família també, uh-huh. I a mi mateix.
1: A tu, a la teva família i a tots els que ens has fet riure moltes vegades.
0: Gràcies.
1: Ara, a veure, la gent li estan sortint ganes de dir, jo el vull veure.
0: Ai,
1: què han de fer? On han d'anar?
0: Doncs mira,
1: perquè Déu-n'hi-do, no? O sigui, no pares.
0: Agafen una miqueta de força i venen a l'hospitalet. Jo estic fent
1: no
0: turisme...
1: No passa res per anar a l'hospitalet.
0: No. Somos la protoceuta. Hospitalet és com, sí, però poc a poc. Escalonat, no és de sobte.
1: Ja no cabeu més gent, no?
0: No sí,
1: cara.
0: Hi ha molts de pisos buits.
1: Sí, clar.
0: Sí, el que passa és que està molt, molt concentrat. Mm. O sigui, hi ha un trombo a Hospitalet en dues zones i hi ha unes altres que, hòstia, es viu bé, sí. Saps? Hi ha relaxació en el carrer i tal. Cada setmana estic a la Sala River. A Hospitalet, amb l'espectacle 100% hospitalent, però que entén qualsevol sensibilitat catalana. Que pot ser Sabadell, pot ser Santa Coloma, els acudits són de tal. I després amb altres espectacles, un sobre Argentina, perquè vaig estar fent teatre a Argentina. Jo vinc del teatre, jo vaig estudiar art dramàtic. I quan estava fent clàssic, vaig descobrir l'humor i em va sortir l'oportunitat i ho vaig deixar tot. Perquè és molt més complicat fer riure que fer plorar.
1: Perquè aquests 18 anys pots viure de l'humor?
0: Sí, porto només dels monòlegs uns 12 o 13. Va ser arrel del vídeo, un any després del vídeo de la iaia. Que també vaig tenir una parella que em va ajudar molt. L'Iris em va dir, venga va, tio, lánzate i no sé què, i me'n recordo que ella va ser un motor per això, perquè jo, hòstia, tenia una feina entre de dilluns a divendres i després el cap de setmana actuava i no arribava ben bé a tot i ella em va dir, hòstia, llença't i arrisca't i va sortir bé la jugada.
1: Estàvem dient que et poden veure a l'Hospitalet.
0: A l'Hospitalet, després al Fumer Martinenc, al Clot, faré les homilies, que és el meu text en català, 100%, que també el sobta, un hospitalenc parlant en català, més o menys decent.
1: Bueno, sentit, si ara t'han sentit a l'entrevista...
0: Bueno, ara hi haurà gent que potser dirà, no es de lo nuestro.
1: Nos ha traicionado.
0: Hòstia, a mi el que em fot és quan em forcen a parlar alguna cosa.
1: O amb una o amb l'altra, no?
0: Hi ha gent que sí, per què no utilitzes el català? Tio, més en castellano, el meu humor. El català també, però... Hòstia, ho sento, però la meva manera d'expressar-me és aquesta.
1: Si venen al Clot et sentiran íntegrament en català.
0: En català, 100%, sí. I després en argentí. Mm-hmm. El monòleg Che Boludo el faig al Foment. I després hi ha un quart espectacle que fan als cinemes Kinépolis. Mm-hmm. L'Esplau de Cornellà, el 3 d'octubre, aquest és el mes que ve, i després a Mataró me'n vaig el 2 de gener del 27. Estic començant a tancar dates del 27. És una bogeria.
1: Si entren a la teva pàgina web, web trobaran, a part de tots aquests vídeos en els que riuran molt, trobaran totes aquestes dates, no?
0: Correcte.
1: Estan... dates, llocs, etc, etc.
0: Raúlalcaraz.cat.
1: Raúlalcaraz.cat.
0: El cat és...
1: el cat és... Exacte. Doncs que et busquin, que et segueixin, perquè serà terapèutic, s'estalviaran molts diners de gràcies. Psicòlegs. N'estic convençuda.
0: Gràcies.
1: Raúl, gràcies per fer-nos riure.
0: A tu, Noemi.
1: Que vagi molt bé.
0: Igualment.
1: Ens agrada mirar el cel i fer-ho amb la Laia López, que ella és física i, a més, és aficionada a l'astronomia. Laia, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: I ha anat d'exposició.
4: He anat a veure una superexhibició.
1: Super, eh? T'has sorprès molt, eh?
4: M'ha agradat moltíssim. Me la va recomanar la Marga d'aquí de RAC1. Una exposició de l'Estació Espacial Internacional, és el meu tema preferit, com ja sabeu. He de dir que al principi jo pensava que anaven a un museu, no? M'ensenyarien, doncs, maquetes de l'Estació Espacial, una mica d'història... I no, vaig anar a Eclipso, que és aquesta empresa que està a Plaça Espanya, a les Arenes, a l'últim pis. Vaig entrar, vaig deixar les coses en una taquilla, em van donar la benvinguda i em van posar unes ulleres de realitat virtual al cap. I tota l'experiència va ser en tres dimensions. Jo realment em sentia que estava a dintre de l'Estació Espacial, que recordem que és aquesta estructura a més de 400 quilòmetres de la Terra, on viuen els astronautes de manera permanent des de fa més de 20 anys. Podies travessar les parets de l'Estació Espacial, et senties realment, sí, com si estiguessis flotant, va ser una experiència.
1: Podies agafar objectes també?
4: Podies interaccionar amb alguns objectes, la resta no, simplement estaves observant, i on hi havia quatre capítols amb diferents temàtiques. Al principi era adaptació, després hi havia expansió, i tu veies unes esferes de colors dintre de l'Estació Espacial, i on t'apropaves, les tocaves i t'ensenyaven una escena, un petit curt dels astronautes dintre de l'Estació Espacial. Per tant, tu estaves veient al teu voltant astronautes, senties que estaven al teu costat, estaven donant voltes, saltant, i els veies fer les seves tasques rutinàries, els veies, doncs, menjant, els veies fent exercici, cuidant plantes, els veies inclús jugant amb una pilota de rugbi, perquè, clar, també passen el seu temps lliure d'allà.
1: Clar, clar.
4: I passava la pilota per allà i tu realment senties que la podies interceptar i tot. Et senties com si tu fossis un astronauta i estiguessis allà amb ells. I t'explicaven, doncs, com es viu a l'espai, què fan en el seu dia a dia, des de que entren amb la nau fins a les seves estones lliures, com també, per exemple, veuen la Terra des de l'espai. Tu estaves allà i veies les imatges de la Terra des de l'Estació Espacial. Veies com, per exemple, poden veure que el gel es trenca als pols, i realment et donava la sensació que hi eres allà dalt. Em va semblar fascinant.
1: Quanta estona dura, aproximadament?
4: 40 minuts.
1: Déu-n'hi-do.
4: Pot anar-hi tothom, els nens a partir de 8 anys, i si van nens han d'anar acompanyats per un adult, i és un espai accessible per a persones amb cadira de rodes també, i et posen aquestes ulleres, et porten en un espai molt gran, i tu vas caminant i realment vas, no?, avançant dintre l'Estació Espacial, però és això, un espai molt gran, i tu vas caminant. I veus a la gent que va amb tu, veus com un holograma d'una figura de color daurat, i la gent que està fent altres experiències, perquè també hi ha altres experiències, les veus d'un color blau. Però és fascinant perquè et veus les mans, no?
1: I clar, clar.
4: És xulíssim, no? I vas... travessant les parets de l'estació, vas veient els astronautes al teu voltant, inclús em van dir, vigila, no et maregis, perquè et dona la sensació que tu també estàs flotant.
1: Que també estàs ingràvita,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, exacte.
1: Fantàstic. Fins a quin dia podem anar-la a veure, aquesta exposició?
4: Podem anar-la a veure fins al 30 de setembre, i podeu agafar les entrades des de la plataforma Fiverr, que és aquesta plataforma tan coneguda pels candlelights, aquests concerts.
1: Sí.
4: Doncs si busqueu Space Explorer, the ISS Experience a Barcelona, trobareu les entrades.
1: Doncs fantàstic, ens agradarà molt també viure aquesta experiència com si fóssim també astronautes, eh? Fantàstic. En Laia, moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: I ara deixem de mirar el cel per mirar el món de l'empresa.

0: parlem d'economia, parlem d'empresa, ho fem amb l'Oriol López Villena, que ell és l'autor, entre d'altres llibres, de 43 maneres de fer més i millors diners a l'empresa. Bon dia, Oriol.
1: Bon dia, Noemi.
0: I ben retrobat després d'aquest parèntesi de vacances. En principi són les vacances empresarials per excel·lència el mes d'agost.
1: Sí, sí, sí, pel que sigui, pel motiu que sigui. Hi ha gent que diu que a altres països no s'atura tot. Jo crec que depèn països. Hi ha països on sí s'atura més, països on menys, però aquí... Si no s'atura del tot, que jo recomano a les empreses que no frenin del tot, sí que és veritat que baixa l'activitat, excepte en sectors molt concrets.
0: A més, és que amb aquestes temperatures que tenim aquí, el clima ens obliga gairebé a treballar. Clar que a vegades hi ha qui diu que està millor al despatx o a l'empresa amb aire condicionat, no?
1: Normalment pots estar treballant, no tens el jefe allà.
0: Exacte,
1: no?
0: Sí, és sí, baixa el ritme, baixa el ritme. Però és evident que començar el curs, també per l'empresa, és bo. És a dir, requereix un plantejament diferent, perquè després l'activitat se'ns menjarà altra
1: vegada. Sí, i és per això que jo recomano a les empreses que en lloc de mirar els anys per número 1, no? El 25, el 26, el 27, crec que hem de mirar els anys per cursos. Perquè al final, tu al mes de gener, o a les vacances de Nadal, podríem dir, no tindràs tantes vacances, no podràs fer aquella aturada i dir ara ens hi posem una altra vegada. En canvi, el mes d'agost, vulguis que no, pel que hem dit, afluixa una miqueta, i això et permet, podríem dir, plantejar el curs. I per això crec que és un bon moment de reflexió personal, i després quan comences a treballar, allò que costa tant al principi, no? És una gran bola que has de començar a moure, que tornes has d'agafar la dinàmica, una bona manera d'agafar la dinàmica és mirar què esperes tu i què t'espera pel proper curs. Fent-te dues preguntes, de fet, no? És ara mateix on som? Com a empresa, no? És a dir, des de què facturem, què guanyem, però també quins tipus de clients, com tenim l'equip, quina formació tenen, quin producte tenim, quina qualitat té, fins a... I preguntar-nos també on volem anar. O sigui, el mes de juliol de l'any que ve, el mes d'agost de l'any que ve, quan haguem fet la volta, on voldrem ser? No estem pensant d'aquí 10 anys, d'aquí 20 anys, no estem pensant ara. On voldrem ser d'aquí un any? I crec que aquesta reflexió és la que toca fer els primers dies quan un torna. Sol, amb els socis, amb un assessor, amb qui sigui, però és important.
0: Perquè allò d'improvisar amb el món empresarial no està bé, no? Bueno, és a dir, el que no escrius i programes segur que no passarà?
1: No, jo crec que la improvisació és bona en tots els àmbits de la vida. Però és millor això, com deien el Joan Pera i el Paco Morant, no? Mm-hmm. Que sempre deien que semblava que estiguessin improvisant molt, o aquí mateix, a la competència. O sigui, tu, quan els vas a veure, clar que hi ha moments que se salten el guió i es sí, perden, sí. Però hi ha un guió.
0: I tant.
1: No, és a dir, al final... I ells mateixos ho diuen, vull dir, hi ha un guió. El que passa que el guió et permet sortir-te'n. Per tant, és bo tenir un guió, també a l'empresa, però també és bo sortir-te'n quan toca. Mm-hmm. I el guió, bàsicament, és dir, escolta, anem a intentar millorar aquest curs tres coses i anem a intentar-les millorar en un 1%, no cal millorar moltes més, molt més. D'acord? La primera és com venem. Sí, escolta, els clients que tenim són els que volem tenir un altre tipus de clients o no, per exemple. O el producte que oferim és el que volem o creiem que podríem fer altres coses. Uh-huh. Llavors, la venda és un punt on podem millorar un 1%. L'altre punt on podem millorar un 1% és l'entrega, és a dir, com fem la nostra feina. Tenim la qualitat en el producte que volem tenir, el servei que rep el client, l'experiència que rep el client és la que voldríem que fos, som eficients, som productius, llavors millorem un 1% això també. O sigui, busquem, digues, escolta, anem a fer una millora a l'1%, no cal millorar 300 coses, no. Anem a fer una petita millora. I la tercera és com fidelitzem els clients, no? És a dir, com aconseguim que aquest client es quedi, repeteixi, ens recomani, perquè jo crec que això és pensar en gran. En lloc de pensar en com faràs una venda, pensa en com en faràs 10. Amb el mateix client. I això també t'ajudarà a veure que la relació és molt important amb els clients.
0: Mm-hmm. Per tant, com dèiem, començar el curs és fonamental, començar-lo bé,
1: sí,
0: amb bons plantejaments i havent-nos plantejat també preguntes, no? Dubtes.
1: I
0: posant
1: sortit...
0: dubtes segons què, perquè a vegades ens trobarem que veritats que pensàvem que estaven totalment ben assentades, les podem canviar i millorem.
1: Ah, exacte. I no tenir por a sortir-se del guió. Mm-hmm. Tant quan planifiques com durant el curs. Perquè al final és allò que deia Tyson, no? El Mike Tyson, que deia que tothom té un pla fins que rep el primer cop de puny. Doncs això, és a dir, hem d'estar preparats per rebre el primer cop de puny.
0: Exacte, doncs així ho farem. Com sempre, Oriol, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Doncs Sí, durant l'estiu l'hem tingut amb nosaltres i li hem dit, calla, allarguem l'estiu. Arnau Mulet, bon dia.
2: Bon dia, Noé, què tal?
0: Perquè volem endevinar, volem saber de qui parles. I a més, normalment sí que podem dir que seran aquesta temporada, de tant en tant. Sí. Ens parlaràs de Nepo Babies.
2: Sí, senyora.
0: A veure.
2: Que són artistes que coneixíem el seu pare o la seva mare, i ara, doncs, el fill és el protagonista de la història, bàsicament.
0: Exacte, i avui,
2: a veure,
0: comencem?
2: Si vols, arrenquem. Ens situem ja a l'any 89. Un nen neix a una família adinerada i molt ben relacionada amb les èlits de Madrid. Des de petit mostra un gran interès per la música, especialment per l'òpera. Es coneix tots els directors, compositors i cantants. La seva habitació podria sonar, per exemple, així, mira.
3: La donna è mobile, qual più mal vento, muta d'accento.
0: Caram!
2: Què et sembla?
0: No, em sembla molt bé, bastant sorprenent per una persona jove.
2: Sí, no? Perquè de petit, perquè això, l'afició de l'òpera, de seguida dona pas a un altre tipus de música. I et dic una cosa, a mi aquest referent, he de confessar que m'ha sobtat moltíssim, perquè no m'ho esperava. D'adolescent escoltava grups com Héroes del Silencio, Reincidentes, Barricada, Extremo Duro, o fins i tot Escape, mira.
0: Home, tot un contrast, no?
2: Sí, perquè estem parlant d'una família, doncs, adinerada, una família ben posicionada a Madrid, no? I que escolti Escape, a mi m'ha com sobtat, ja et dic. Sí. Però, en fi, més tard s'interessa per la música més pop-punk, li crida l'atenció a grups com Offspring, Green Day, i al final s'acaba obrint a tota classe de música. Escolta, per exemple, Estopa, Pereza o Melendi. Mira, podem escoltar Estopa, si vols. Tu perfume es el veneno que contamina l'aire que tu pelo corta. Mentre ell va construint el seu propi gust musical, a casa seva està passant una cosa que li canviarà la vida. Estem cap a l'any 2008-2009. A Espanya acaba d'esclatar la bombolla immobiliària i a l'Estat entra una profunda crisi econòmica. Al mateix temps comencen a sortir a la llum importants casos de corrupció política. Mm. Pista important, aquesta.
0: Epa!
2: Mira, podem escoltar, si vols, el tall del Món a RAC1 del 12 de febrer de 2009, on Jordi Basté i Joan Maria Morros, cap d'informatius d'aquesta casa, en parlen.
0: A veure.
4: Aquest matí comencen a declarar els 37 imputats pel cas de corrupció que afecta el Partit Popular.
5: Ho faran davant del jutge Baltasar Garzón. A la llista hi ha polítics, càrrecs públics i empresaris a qui s'acusa de frau fiscal i tràfic d'influències. Aquest matí el PP també reuneix d'urgència el comitè executiu per analitzar la trama de corrupció.
0: Home, doncs, això pinta
2: malament. Ens hem situat ja, eh?
0: Una mica, sí.
2: Partit Popular, Madrid, sí, no? Jo crec que ja comencem a veure cap on va la cosa. El seu pare, que fins aleshores havia estat una figura molt important dins l'entorn polític del país, comença a aparèixer als titulars de tots els diaris. La situació familiar es complica cada vegada més. I el 2013, el seu pare entra a presó preventiva. Però tornem a la música, va. Perquè aquell moment és precisament quan la música, que fins aleshores havia estat una de les seves grans passions, es converteix en una via d'escapament. Comença a tocar la guitarra i a escriure cançons amb un amic. Això, no sé si s'està entenent, és el fill de la persona que estàvem parlant.
0: Clar, i que encara no sabem qui és.
2: Al principi ho fa pràcticament com una afició, toquen a sales petites, organitzen els seus propis concerts i pengen les cançons a internet, però aquella barreja de pop-rock espanyol, música mexicana i cançons de festa comença a enganxar i el grup comença a créixer. En poc temps passen de tocar davant de poques persones a omplir sales amb milers de fans que estan a davant ja cantant les seves cançons. Però hi ha una cosa que no pot deixar enrere i és el seu cognom.
0: Clar.
2: Perquè mentre la seva carrera musical creix, la seva família continua protagonitzant titulars i ell passa a ser conegut sobretot per una cosa, ser el fill d'un dels homes més polèmics de la política espanyola. I crec que ara sí és el moment d'escoltar aquest grup misteriós, no?
0: Home, jo tinc ganes de saber què és el que fan.
2: Doncs
0: va. Com sonen.
2: A veure com sonen, va.
6: Se han olvidado a que huele la luna y en las cantinas...
0: Home, que fort, eh?
2: Estem parlant de Guillermo Bárcenas, més conegut com a Willy Bárcenas, i evidentment és el fill de Luis Bárcenas del Partit Popular.
0: Sí, senyor. I el grup...
2: El grup és Taburete.
0: Taburete, sí, senyora. Sí, ens agrada molt. Ens agrada molt Taburete, tu també, no?
2: Sí, bueno, m'agrada relativament, sí, però aquesta cançó està bé, s'ha
0: de dir. Està bé, doncs
2: a més,
0: vinga,
2: ha fet la banda sonora fa poc de Torrente Presidente, que és també veritat. Ha sonat moltíssim, però en fi.
0: Quina, si vols, quina mà aquesta, de contrastos, no, eh? Quina mà de contrastos. Doncs sí, acabem amb aquesta. Arnau, un plaer, de veritat. Moltes
2: gràcies.
0: Un plaer
2: gràcies. Per mi, gràcies a vosaltres. Adéu.

0: esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 5 de setembre del 2026. Va que falten encara 15 minuts perquè surti el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins prop de 8:45 de la nit a l'altra punta de Catalunya. De seguida, la previsió del temps amb l'Abel Caral, d'un cap de setmana de setembre encara amb aroma d'estiu. Primer, perquè és el darrer cap de setmana abans que la gran rutina de forma generalitzada amb l'inici del curs escolar ens impregni. I, per altra banda, perquè les temperatures seran inconfusiblement de ple estiu. Ahir es van trencar diversos rècords de calor, una màxima de 42 graus i mig a l'Ebre, inèdita absolutament en un mes de setembre, 40 graus a Lleida, 34 a Barcelona. Avui, nova calorada a la vista. De fet, la nit ha sigut absolutament càlida, tropical a bona part del país, tòrrida fins i tot en algunes zones de Ponent o del Priorat, i sobretot a la costa i gairebé Roent, a Portbou, on han estat tota la nit per damunt dels 30 graus. A setembre. De seguida en parlem de què és el que ha de passar aquest cap de setmana amb l'Abel Caral. Avui que el Via Lliure inaugura la nova temporada 26-27, el cap de setmana, 13a temporada consecutiva d'aquesta etapa, amb renovacions que deixarem que aneu descobrint, tant avui com demà, nous espais, noves propostes, però també amb la gran majoria dels clàssics de sempre. Per exemple, la tertúlia de patates, que arrenca d'aquí uns instants, els execrables, els pantalleros, el vermut, sonaran a l'antena del programa des d'ara fins a les 2 del migdia. I de seguida, evidentment, tota la informació d'un dissabte on, entre d'altres coses, l'actualitat passa de nou per la crisi a Ceuta amb algunes novetats. També les novetats del cas Manresa o, en l'àmbit esportiu, la inesperada derrota del Real Madrid de Mourinho aquesta nit passada contra el Betis, amb suspens final inclòs. De seguida, tot plegat, un plaer de nou sèrie, tornar-vos a saludar i recuperar allò de... Vinga, va, que passen 2 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, 7 i 3, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius dels esports i del temps. Bernat González, Mireia Garolera, Mariona Martínez, Bernat Albó, Abel Caral, bon dia.
1: Bon dia.
0: Segur que ho heu notat. De fet, en les últimes hores ho heu notat, la calor asfixiant que fa el país. Absolutament inèdit per un mes de setembre, però és que la nit ha estat de molt mal dormir, amb termòmetres completament disparats a gairebé tot el país, temperatures mínimes que no han baixat els 25 graus en alguns punts de la costa i de l'interior, o d'aquests gairebé 30 graus a Portbou durant la nit. D'aquesta manera, per tant, encetem un cap de setmana que serà molt i molt calorós. De fet, serà com si encara estiguéssim a ple estiu. Fins i tot avui es podrien batre de nou rècords de temperatura absoluta d'un mes de setembre i que potser podrien deixar en paper mullat les altíssimes temperatures que ja vam tenir ahir i abans d'ahir. Aquest cap de setmana, per tant, els 40 graus és altament probable que se superin a Ponent, a la Vall de l'Ebre i al Priorat. En alguns casos, atenció, que aquestes zones podríem tornar a superar els 42. De fet, aquest mateix divendres es va batre el rècord absolut de calor d'un mes de setembre a Catalunya, una màxima de 42,5 a Vinebre, a l'interior de les Terres de l'Ebre. Per això Protecció Civil ja ha activat també l'alerta per calor intensa tant avui com demà. Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia.
0: A veure, quina és la circumstància amb què haurem de travessar aquest cap de setmana? Avui, el que sí que hem tingut ja és una nit completament tòrrida a diversos punts del país.
2: Sí, temperatures molt altes, temperatures que no es donen normalment a ple estiu, en plena canícula, per sobre dels 20 graus en moltes zones de l'interior de Catalunya. En zones, per exemple, del Priorat o de les Garrigues, també han tingut nit tòrrida per sobre dels 25 graus. Això s'ha repetit a Barcelona, a Badalona, a Mataró, en diverses ciutats de la costa, temperatures que no han baixat dels 25 graus. I tenim aquest cas excepcional, podríem dir, de Portbou, de Llançà, on gran part de la nit han estat a 30-31 graus, a quarts de 5 de la matinada estaven a 31 graus, i després, a tocar de les 6, han baixat els 29-29,5. Per tant, ja partim de temperatures molt altes i s'han de disparar després de dos dies, dijous, de fet tres, dimecres, dijous, divendres, batent rècords de temperatura. Ahir, en 77 de les 128 estacions del Meteocat, amb més de 20 anys de dades, per tant, una bona sèrie estadística, en un 60% d'aquestes estacions es van batre rècords per un mes de setembre, i això es pot tornar a repetir avui.
0: Es pot repetir? És a dir, avui podrien superar aquestes mateixes xifres d'ahir i d'abans d'ahir?
2: Puntualment, ja no tindrem tant rècords, però perquè ja inventen i molts, però sí que doncs tant avui com demà, de fet demà en alguns casos encara pot fer una mica més de calor, es pot tornar a batre el rècord per un mes de setembre, que ahir es va batre, doncs, per exemple, a Lleida, a Vic, a Barcelona, en capitals del Pirineu. Per tant, molta calor avui, molta calor demà, de 40 a 42 graus en sectors, sobretot de Ponent, de la Vall de l'Ebre, del Priorat. Ara miraven dades, no del Meteocat, sinó de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Als Guiamets, al sud del Priorat, es va arribar ahir als 43 graus.
0: Déu-n'hi-do.
2: La més alta del Meteocat, 42,5 a Vinebre, i en tot cas de 33 a 38 graus a gran part del país. També a la costa, temperatures que poden arribar a acostar-se als 35.
0: Molta gent es pot preguntar fins quan això, Abel.
2: Doncs mira, paciència, perquè encara dilluns, dimarts, tot i que començarà a fluixar una mica la calor, en continuarà fent molta. Són temperatures que la majoria de dies, insistim en això, de ple estiu no tenim, i a partir de dimecres, baixada clara de temperatures, i dimecres, a més, poden arribar pluges, segurament tempestes fortes després d'aquesta calorada i amb el mar tan calent, com ja hem anat dient totes aquestes últimes setmanes.
0: I una bona advertència sobre això, perquè després d'un estiu tan calorós, la possibilitat de pluges molt intenses i que puguin fer mal és certa.
2: Sí, i en aquest sentit també això ho apunta a Protecció Civil, que hem d'anar molt de compte aquestes pròximes setmanes, perquè tenim molta calor acumulada, un mar càlid com mai, i ara que arribi inestabilitat, les pluges, com pot passar dimecres, poden ser molt fortes. Un apunt de la diada, sembla, encara queden dies, això sí, la diada sembla que amb menys calor, però de moment sembla que sense precipitacions.
0: Gràcies, Abel. Sobre aquesta qüestió de la possibilitat de pluges intenses i que puguin fer mal, com deia l'Abel, Protecció Civil hi ha advertit d'aquesta qüestió, i fins i tot, avançant-se la situació d'aquestes tempestes de tardor, ha anunciat que es planteja enviar alertes als mòbils quan està passant o ha passat un episodi de temps violent.
3: En especial en els casos on l'esclafit o la pluja torrencial sigui sobtada i imprevisible i no s'hagi pogut enviar un missatge d'alerta preventiu. La subdirectora de Protecció Civil, Emma Soler, explica que poden servir per avisar si hi ha vies tallades o zones inundants, entre d'altres.
4: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís, ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem també enviar una alerta.
3: De fet, la nova campanya del govern posa l'accent en que un aiguat arriba sense avisar. Segons el Meteocat, aquesta tardor serà més plujosa del normal i també tindrà temperatures més altes.
0: 7 i 7 minuts, més coses. A Manresa, aquesta nit, els Mossos d'Esquadra han desplegat un important dispositiu policial per escorcollar el pis on vivia un dels dos menors detinguts per l'homicidi de Carles Vilajosana. L'objectiu era trobar noves pistes per reforçar les proves que hi ha contra ells.
1: Ho ha avançat el Nació Digital, que també explica que durant tot el dia d'ahir la policia es va dedicar a recuperar imatges de càmeres de seguretat de l'entorn on es va produir l'atac mortal la matinada de dimarts, l'últim dia de festa major a la ciutat. Per altra banda, el diari El País explica que els presumptes autors de l'homicidi, els dos joves de 15 i 16 anys, acumulaven un llarg historial de violència i multireincidència. El de 15 anys el van detenir tot just 4 dies abans de l'homicidi de Vilajosana per ferir un home amb un tornavís durant un intent de robatori. En aquella ocasió, però, va quedar en llibertat perquè la víctima no el va reconèixer formalment davant del jutge. I el noi de 16 anys i presumpte autor material de l'atac mortal acumula 3 detencions relacionades amb robatoris violents de motos i mòbils. A tot això, ahir Manresa va acomiadar Vilajosana amb un funeral multitudinari a la ciutat.
0: I encara crònica de successos, aquesta nit a Santa Bàrbara, al Montsià, el jutge ha enviat a presó provisional sense fiança els pares del nadó que la policia va trobar mort a casa seva.
3: L'àvia del menor va ser qui va avisar els agents que ja feia dies que buscaven la criatura en un dels primers escorcolls al domicili i van trobar una trentena de gossos desnodrits o directament morts. Per això la causa està oberta per presumpte delicte d'homicidi, abandonament de menors i maltractament d'animals. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar als pares la custòdia dels altres fills que tenen en comú. Aquest divendres s'ha fet un minut de silenci davant l'Ajuntament de Santa Bàrbara amb més de 200 persones i s'ha decretat 2 dies de dol oficial.
0: I també hi ha novetats del cas de l'altre nadó mort al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. Ahir al vespre el jutjat de Guàrdia de Badalona va deixar en llibertat, però amb mesures cautelars, la mare de la criatura.
1: El dimecres es va trobar el cos del nadó sense vida dins una bossa de plàstic a l'escala d'un bloc de pisos i dijous la policia va detenir la dona i aquest divendres havia passat a disposició judicial. Ara la magistrada li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa també compareixences periòdiques als jutjats. Segons explica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la dona, això sí, continua com a investigada per la mort del seu fill.
0: I mentrestant, als Estats Units, el jutge ha declarat nul el cas Lindsay Clancy. Potser no, pel nom no us diu res, però és un dels judicis més polèmics dels últims anys al país. És el de l'exinfermera de 36 anys que va ser acusada d'haver matat els seus 3 fills a Massachusetts ara fa 3 anys. Doncs bé, després de 6 setmanes de judici i una setmana de deliberacions, el cas torna a la casella de sortida.
3: El jurat no ha estat capaç d'arribar a un veredicte i el jutge n'ha declarat la nul·litat. La fiscalia hi està d'acord, però la defensa s'hi ha oposat. L'advocat de Clancy havia acusat un dels jurats de bloquejar les deliberacions i havia demanat formalment que fos destituït. Ara l'escenari és incertesa. La fiscalia pot decidir retirar els càrrecs o tornar-los a presentar i iniciar un nou judici amb un altre jurat. Això, si acusació i defensa no decideixen arribar a un acord.
0: I de la plana política, la notícia important de les últimes hores és que el nou model de finançament ha començat a fer els primers passos, tot i que es preveu encara molt complicat que s'acabi aprovant. El Consell de Política Fiscal i Financera d'ahir divendres va donar-hi llum verda amb un suport de mínims, això sí, només amb el sí del govern de Catalunya i el de les Canàries. Ara s'ha d'aprovar el Congrés i de moment hi ha una majoria en contra.
1: El model preveu injectar 21.000 milions d'euros més per les comunitats. La més beneficiada seria Andalusia amb 4.850 milions, seguida de Catalunya amb 4.700. Però totes les autonomies, tant del PP com del PSOE, s'hi oposen perquè consideren que està feta a mida per Catalunya. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ahir se'n feia creus de la catalanofòbia que impregna tot el debat.
5: Si quitamos todo el ruido y la furia que hay alrededor de los debates territoriales, toda la animadversión y la utilización de Cataluña como un elemento de confrontación y de sacar votos en otros territorios, nos encontramos con un modelo razonable que conjuga intereses muy diversos, que mejora muchísimo el modelo actual y que refuerza la solidaridad y el conjunto de recursos que se aporta a nuestro estado del bienestar.
1: A hores d'ara, res no fa pensar que el nou finançament pugui aprovar-se al Congrés perquè, en principi, PP, Vox i Junts el tombaran.
0: 3 minuts i un quart, i pel que fa a la plana cultural, té un nom propi de les últimes hores, Aitana, que ha fet vibrar el Palau Sant Jordi en el primer dels 4 concerts que farà Barcelona. Ha estat també una de les cançons de l'estiu, també, un espectacle de pop en què la cantant ha repassat tots els seus hits, evidentment aquest superestrella, una de les cançons de l'estiu i, de fet, una de les icones del Mundial. L'artista va sortir puntual i va recordar els nervis que sentia cantant a casa.
6: Bona nit, Barcelona! Que emoció que em fa estar aquí amb vosaltres aquesta nit, estan aquí les meves amigues, la meva família, bueno, és que...
0: Aitana, recordeu, nascuda a Sant Climent de Llobregat, farà el segon concert al Sant Jordi, avui, dels quatre que hi haurà, com dèiem, fins dimarts. Avui que precisament els diaris en parlen d'aquesta exhibició d'Aitana a Catalunya, les crítiques coincideixen a definir el concert d'aquesta nit, Víctor Vives, com l'exhibició d'una superestrella.
7: Sí, a La Vanguardia Sergio Lozano parla d'una tornada triomfal a Barcelona. Un any després d'haver reunit més de 45.000 persones a l'Estadi Olímpic, diu, ja ha començat a superar aquest rècord amb el primer dels seus quatre Sant Jordis. En destaca uns moviments escènics molt assajats que denoten la influència de la gira de Rosalía amb Lux i l'entusiasme d'un públic que ho va aclamar tot. Jordi Bianchotto escriu al periòdico: assistim al procés evolutiu de l'Aitana nena i anònima, a l'Aitana adulta i superestrella, que deixant enrere la melanconia disfruta el present. Li sobren taules, omple l'escenari i remata. És costum deixar pel final del concert números antics, però ella va reunir pel bis 6 temes de Cuarto Azul, això ho diu tot. Finalment a l'Ara, Xavier Cervantes assegura que Aitana invoca el poder de les divas del pop i aconsegueix establir diferents intensitats de connexió amb el públic. Ho té tot per ser una superestrella de 2026, malgrat, remarca, la irregularitat del repertori i la fredor que exhibeix en bona part del concert.
0: Un minut i un quart de vuit, i pel que fa als esports, primera derrota del Real Madrid de Mourinho. Els blancs van perdre, o han perdut aquesta nit, de manera inesperada, per 1-0 contra el Betis, amb un final obert a la Cartuja.
2: Un gol de l'irlandès Troy Parrott a 10 minuts pel final va donar el triomf als bètics contra el Madrid. El VAR va anul·lar després l'1-1 de Carlos Espí, i a l'afegit Kylian Mbappé podria haver signat l'empat de penal, però Álvaro Valles va aturar-lo. El VAR va revisar el llançament perquè semblava que Marc Bartra havia entrat a l'àrea abans d'hora, però tot i que hi tenia un peu dins, realment no trepitjava la gespa. El Barça, per la seva banda, farà aquest matí l'últim entrenament abans de visitar el València demà. Segons avança Mundo Deportivo, Rafinha i Pedri serien els nous capitans de forma definitiva, i Eric, De Jong i Lamine Yamal completarien la llista. Mentrestant, a segona, el Girona visita l'Sporting al Molinón a 16:45 de la tarda. Abans, a les 12, a la Lliga F, es disputa el duel català entre l'Espanyol i el Badalona, i a 8:45 del vespre, el Barça visita el Sevilla. Les blaugranes s'enfrontaran a l'Arsenal i al Bayern, entre d'altres, a la fase Lliga de la Champions femenina. Fora del futbol, en tennis, Carlos Alcaraz ja és als vuitens de final de l'Open dels Estats Units després de vèncer per 3-7-0 el xinès Yibing Bu. Els vuitens se les veurà amb el nord-americà Tommy Paul. En bàsquet, el blaugrana Tosun Ebuoman estarà fora 3 setmanes per una subluxació a l'espatlla, i a la Vuelta avui es disputa la 14a etapa entre Jaén i la Sierra de la Pandera, de 154 quilòmetres, i amb Enric Mas líder a gairebé 2 minuts sobre Primo Roglic i Félix Gall.
0: 30 segons per damunt d'un quart de vuit.
8: Bé, ja som a casa.
9: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
8: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà.
9: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura.
10: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
11: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
12: Perfecte, aquí el tens.
11: Ja?
12: Ja.
11: Sí?
12: És així?
11: De debò?
12: I tant, de debò.
13: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
14: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
15: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
16: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
2: 29.368-29368.
16: Sèrie
2: 84.
16: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es, o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
17: Dia lliure amb Xavi Bundó.
0: Tots Sants. Judit Vila, bon dia.
18: Bon dia.
0: Arrenquem temporada i ja sabem que els dissabtes i els diumenges fem Tots Sants al Via Lliure, per tant, recordeu que felicitem el sant del dia, els que us anomeneu així, i aprofitem també per felicitar persones que tenen noms que potser són d'interès o estan en creixement, però que en tot cas no formen part del santoral i, per tant, ningú el sol felicitar. Avui és dissabte, dia 5 de setembre, avui a qui hem de felicitar?
18: Doncs avui és la Mare de Déu de la Cinta, patrona de Tortosa. Segons la tradició, la Verge va aparèixer a la catedral d'aquesta ciutat i va entregar, com us podeu imaginar, la cinta que duia senyida al vestit al capellà d'aquesta catedral. Cinti és un nom que ve del grec, concretament de Quíntia, que és el gentilici de Quintos, que és una muntanya que hi ha a l'illa de Delos, a Grècia.
0: Va, doncs avui que és, hem de felicitar les cintes. Hi ha gaires dones que es diguin així a Catalunya? Perquè era molt popular aquest nom, no sé si ara.
18: Doncs 765 dones que es diguin així.
0: No està malament, però tampoc no és una barbaritat.
18: I a més el rànquing està prou avall, al lloc 348 l'any 2025, que és de l'últim que tenim xifres, i el que passa és una cosa curiosa, i és que tot i que el nom havia anat patint de ballada fins a la dècada dels 90, sí, hi ha un repunt molt concret als anys 2000.
0: Sí.
18: Alguns aquí de l'equip tenim la teoria.
0: Sí.
18: Ho he consultat amb Víctor Vives, que és l'expert en la matèria, que pot ser pel personatge de la Cinta Noguera, que era la dona del Peris, al cor de la ciutat.
0: Això és el que t'anem a dir, o sigui, els 2000, això és els 2000, al cor de la ciutat. Doncs, efectivament, hi va haver un repunt als anys 2000, derivat segurament d'aquest personatge tan popular de la televisió, de la Cinta, la dona del Peris, al cor de la ciutat, però vaja, ha tornat a caure, des de llavors.
18: Sí, ara va avall.
0: Va, doncs, felicitats a les Cintes, a les noves i les velles, i algun nom que vulguem felicitar avui, que no sigui el santoral?
18: Doncs, per arrencar bé la temporada, ens hem de fixar en el nom sense sant més posat l'any 2025.
0: Ah, a veure.
18: I anem a repassar el rànquing.
0: Un nom que no és el santoral.
18: Exacte.
0: I que és el més amunt, el més posat de tot l'any 2025.
18: Ens anem d'allà concretament fins al número 9, on hi trobem el nom de Ona.
0: Ona.
18: Sí.
0: És el novè nom de
18: més
0: nens.
18: Més posat, que tot i que podria ser diminutiu de Mariona, no té santoral oficial propi, és a dir, no existeix Santa Ona, i pel que fa a l'origen d'aquest nom, deriva estrictament de la paraula en català per designar les onades del mar.
0: Clar.
18: És a dir, està vinculat amb el mar, amb la natura i amb la llibertat.
0: Ona és un nom molt, molt, molt popular a Catalunya ara mateix, però quantes ones hi ha, per tenir la xifra, hem dit que de cintes menys de 1.000, quantes ones hi ha a Catalunya?
18: 8.000.
0: Hosti, tu.
18: Sí.
0: Quina bestiesa.
18: I és curiós explicar que des del juny del 1967 no es podien posar noms al registre civil que fos, no fossin al santoral, i em preguntaràs per què et dic
0: fins
18: això.
0: Fins a l'any 77.
18: Sí. Havien de ser espanyols, diguéssim,
0: sí.
18: I si no, que tinguessin sant directament. Per tant, Ona no entrava dins aquests requisits, i això ho dic justament perquè el nom d'Ona es comença a posar a Catalunya a partir dels anys 70.
0: Clar, clar.
18: És a dir, és quan començaria aquest pic, tot i que l'esclat d'èxit, diguéssim, més recent és entre el 2010 i el 2019, quan es posa gairebé 4.000 nenes.
0: O sigui, la meitat de les zones de Catalunya nascudes entre el 2010 i el 2019, un dels noms ara mateix més populars del país. Doncs encara que no sigui el santoral, felicitats a les zones de Catalunya i, evidentment, també les cintes que avui és el seu sant. Gràcies, Judit.
18: Fins ara.
0: Vaja, aquesta temporada, aprofitant que és aquesta hora en què molta gent es lleva, al Via Lliure volem que ens expliqueu, que ens feu arribar el que heu somiat. Si és que aquesta nit passada heu somiat, volem escoltar com són els vostres somnis. Què heu somiat, siguin somnis o malsons, realistes, surrealistes, bonics, tristos, macabres, el que sigui, enviant una nota de veu explicant què és el que heu somiat, i a aquesta hora, tant dissabte com diumenge, els anirem escoltant tots.
19: Somnis i malsons al Via Lliure. Envia una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure i explica'ns què has somiat avui. 606 25 64 39.
20: Hola, sóc la Malena i avui he somiat que durant la nit em robaven les rodes a la moto i la deixaven penjant d'un arbre. A mi m'angoixava molt pensar que no podia portar-la a reparar perquè no podia rodar la moto. I llavors, buscant una solució, se m'acudia enganxar-li les rodes a una bicicleta per fer-la anar. I de sobte ho aconseguia i tots els veïns em felicitaven i em deien que estaria molt bé que em presentés a un concurs de sostenibilitat per patentar la meva idea.
19: Si voleu compartir el somni que heu tingut aquesta nit, envieu una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure. 606 25 64 39.
0: Ja ho heu sentit. A partir d'aquesta temporada, als matins, a aquesta hora que hi ha molta gent que es lleva, volem escoltar com són els vostres somnis. Com aquest que acabem de sentir, el reproduirem en muntatge sonor. Ens els podeu enviar amb una nota de veu al 606-25-64-39, des d'ara mateix. 606-25-64-39. Què és el que heu somiat? Notes de veu al WhatsApp del programa.
4: Els millors del món.
0: I també estrenarem un altre petit espai a aquesta hora del matí amb el Víctor Vives. Què tal, Vives? Bon dia.
21: Hola, bon dia, Bundó.
0: Busquem els millors del món. Fem una volta al món per buscar els millors músics, els millors intèrprets que hi ha al planeta, joves, veterans, alguns d'aquí, d'altres de fora, però que ara mateix, diguem-ne que seria un mapamundi de l'excel·lència musical. Avui, amb qui comencem, Víctor?
21: Doncs amb una de les pianistes amb més reconeixement de les últimes dècades, argentina és, però de cognom català.

0: I es veu, fins i tot pels pocs entesos, que té unes mans prodigioses, rapidíssimes. Qui és el nom que s'amaga darrere aquestes mans?
1: Doncs mira, és Marta Argerich i les seves mans tenen 85 anys.
0: Mare de Déu.
1: Pianista nascuda a l'Argentina, tot i que, com dèiem, amb cognom català, més provinent d'una família amb una llarga història. Els seus avis materns eren jueus ucraïnesos que van fugir de les persecucions de l'Imperi Rus i, arribats a l'Argentina, van ajuntar-se amb aquesta branca Argerich, una nissaga que remunta a finals del segle XVIII, quan un metge de Cisteró a la Segarra va participar en les lluites de l'Imperi Espanyol contra el descendent dels inques Tupac Amaru. Per tant, anem molt lluny. Marta Argerich és, doncs, d'ascendència catalana, però de nacionalitat argentina i també suïssa. Més enllà d'aquest còctel d'orígens i dels seus tres matrimonis, però gairebé no se sap res de la seva vida privada. Marta Argerich ni tan sols dona entrevistes. D'aquesta manera ha aconseguit concentrar tota l'atenció dels mitjans i del públic, per descomptat, en la seva música.
0: Aquesta és Marta Argerich, per tant, una de les millors del món en el piano. Uh-huh. I què la fa ser, precisament, una de les millors del món?
1: Mira, la crítica en destaca el seu sentit dramàtic del ritme i la claredat i precisió en les notes, fins i tot a velocitats endimoniades. Posen d'exemple, justament, la interpretació aquest concert per piano número 3 de Rachmaninoff que escoltem de fons, que es considera una interpretació canònica.
0: Insistim, una de les millors del món, Marta Argerich. La podrem veure aviat en algun moment als escenaris catalans o no?
1: El cert és que ha actuat diverses vegades els últims temps a casa nostra, la més recent fa relativament poc, al març, a l'Auditori, però tot i els seus 85 anys i aquesta agenda intensa que la porta en els propers mesos per Suïssa, Àustria, el Regne Unit, Alemanya, els Estats Units i França, ara com ara no sabem que tingui res previst a Catalunya.
0: Busqueu, en tot cas, aneu actualitzant això, perquè sempre és un prodigi poder-la veure. Marta Argerich, una de les millors del món, com anirem repassant cada setmana. Gràcies, Víctor.
1: A reveure, bon dia.
0: Blai Morell, bon dia.
2: Bon dia, Xavi.
0: Avui és dissabte, dia 5 de setembre. Va, fem una reculada musical. Fins a quin 5 de setembre?
2: Anem fins al 5 de setembre de 1946. Ara fa 80 anys.

0: Tremendo Tamarral, eh? Quina cançó que anima d'una manera terrible, eh? Avui, dius, fa 80 anys d'alguna cosa vinculada amb aquesta cançó, el Don't Stop Me Now de Queen.
1: Doncs sí, del naixement del líder de la banda, Freddie Mercury.
0: Oh, avui Freddie Mercury faria 80 anys.
1: Va néixer a Zanzíbar amb el nom de Farrukh Bulsara i va ser l'ànima i la veu de Queen fins a la seva mort al novembre del 1991. Possiblement estem parlant d'una de les millors veus que ha donat el pop-rock amb un extraordinari registre vocal. Mercury va ser l'autor d'alguns dels himnes de la banda, com Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, o aquest Don't Stop Me Now, que està sonant de fons, i a mitjans dels 80 va iniciar una carrera en solitari, on sobretot destaca la seva col·laboració amb Montserrat Caballé al disc Barcelona, on apareixia el tema que es convertiria en l'himne dels Jocs Olímpics que es van celebrar a la capital catalana.
2: RAC 1. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
2: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
3: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
4: A Begú, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils,
5: música, havaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
4: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
5: Informació i entrades a visitbegú.com, a l'oficina de turisme de Begú, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begú és autèntic.
4: Fira d'Indians a Begú.
6: Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Torna a viure la màgia de la primera aventura de Harry Potter i els seus amics amb la pel·lícula completa en pantalla gegant, mentre l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe la inoblidable banda sonora de John Williams. 19 i 20 de desembre a l'Auditori del Fòrum de Barcelona. No et perdis Harry Potter i la Pedra Filosofal en concert. Entrades a gransimfònic.com.
7: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
8: Intuïtiva i renovada.
7: Dia lliure amb Xavi Bundó.
9: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.

0: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
1: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
0: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
4: Ben retornat.
5: Igualment.
4: Toni Muñoz, bon dia.
6: Bon dia.
4: Jordi Beltran, ben retornat, també.
7: Bon dia.
4: Com estàs?
7: Jo?
4: Sí.
7: Els altres no els has preguntat.
4: Bueno, perquè els altres ja han començat a parlar.
7: Ui, és una qüestió d'edat.
5: Això vol dir que t'ha vist, saps?
7: Bé. Molt content. Crec que és el millor estiu de la meva vida.
4: Sí?
7: Vull felicitar des d'aquí a tots els amants de l'estiu.
4: Sí.
7: I a més, avançar-los-hi, que fins al desembre aquest any podran gaudir d'aquell temps que els agrada.
4: De les temperatures.
7: Espero trobar-me'ls a tots i donar-los la mà per Nadal.
5: No t'escolti.
4: Una cosa, tot i que ja he començat a parlar, vull fer una salutació especial per una patatera que retorna a casa després de...
8: Tots tornem a casa sempre.
4: Bueno, sí, però deixa'm que et saludi.
7: Com el
4: parlar,
7: turró,
4: per
7: com
4: favor.
7: El turró.
4: Mireia Garolera, bon dia! Què?
8: Home, m'agrada la nau espacial de...
4: És una de les... No comencem amb el rotllo aquell que portem des del febrer dient que
8: sí,
4: és una nau espacial.
8: Però és una sensació diferent, Xavi,
4: això
8: de seure en un lloc diferent.
4: Això sí. Què has fet durant...
8: Mira, no sé, unes vacances
5: llargues.
4: No me'n recordo, no ho sé. Doncs bueno, la Mireia Garolera, després del retorn també de l'Anna Ballonesta al 9C de RAC1, que torna el cap de setmana, i per tant la podrem seguir sentint a la tertúlia patates. Per cert, em diuen una cosa per l'auricular, que però els oients ja envien missatges, ara? Què volen, els oients? Bueno, hi ha un oient que ens ha enviat un missatge, una nota de veu. A veure, qui és? Podeu sentir?
9: Bon dia, patateros, com esteu?
5: Home!
9: Jo desperta.
4: Clara Molins!
9: És el primer cap de setmana que no faig via lliure, però el meu cos i el meu cap para amb la inèrcia després de tots aquests anys i m'he despertat duríssim de matinada i dic, bueno, doncs, saps què pots fer? Escoltes la tertúlia de patates i els envies una nota de veu a aquesta gent que els trobaràs molt a faltar i que us trobaré molt a faltar i que també, a veure, estic molt preocupada perquè, o sigui, ara aquí li explicaré les meves misèries quotidianes. Què se'n farà d'aquella llista secreta de coses que et van passar el dia a dia? O sigui, què passarà? Ho tindré retingut dins meu, allà, aguantant-ho. Estic desolada, no sé com ho faré, estic molt preocupada. I també, què se'n farà de totes aquelles cançons precioses per mi,
5: això,
9: però horroroses per vosaltres, però ho podreu tirar a terra. És un autèntic daltabaix. No, però, fora bromes, us escoltaré i m'ha agradat molt formar part d'aquesta petita secta encantadora. Una abraçada ben forta i visca la tertúlia de patates.
4: Visca! Visca Clara Molins!
7: Oh, llagrimeta, una mica.
4: Home.
8: Quina cosa, no?
4: Quina emoció. Home, 7 anys fent també tertúlia de patates a Clara Molins,
7: Sí. Trobarem molt a faltar, Clara.
4: Ho hem anat explicant també que la Clara Molins aquesta temporada no serà el Via Lliure perquè han pres noves... És que ja no sé si ho ha explicat o què va fer, llavors no vull explicar-ho jo, però...
8: Noves aventures
4: professionals.
5: Sí.
4: I, per tant, li desitgem tota la sort del món, molt feliços per ella. Evidentment la trobarem a faltar, però mira, bona nota.
7: Ara vam convidar un cop al trimestre, que vingui aquí.
4: Si vols, si vol veure el cap.
8: Com a extra, no?
7: Sí.
5: I que avui del pub... No, a mi em preocupa el tema ukelele. És a dir...
4: Sí, clar, molt d'acord.
5: A hora d'heretar aquesta figura,
4: sí,
5: no, suposo?
4: Sí, perquè són aquelles músiques que ja sabíem que només punxava Clara Molins, que ja són estupendes i era per tallar-se les venes totes. Però bueno.
8: Ha seguit així, no?
4: Sí, ha adoptat aquest absolut rol, però bueno, en fi. Escolta, i d'això també en tenim? Sí?
5: De què?
4: Xocolata!
7: Oh! Oh, que bo!
10: Xolonga.
4: El lot de xocolata Xolonga, que s'ha estat tot l'estiu aquí.
7: Ah, sí?
8: No s'ha fos.
4: No, perquè és impecable.
7: Ja té aquella capeta gris, ja.
4: No. Bé, en tot cas, la xocolata Xolonga i tot el seu lot, que serà per algun dels oients el primer que s'estreni aquesta temporada, que se'ls vulgui endur cap a casa

0: seva fent un... per innovar, fer un retuit al missatge que acabem de publicar a Twitter de la tertúlia.
1: Sí, és innovar, això.
2: Barato.
0: Aquí, no, és així. Fins que no el treguin, Twitter, pues l'haurem de fer servir.
2: Anem enriquint el senyor Mas,
0: exacte,
2: una miqueta, és aquest programa.
0: En aquest també li mirem un lot de xocolata de joc. En aquest lot hi ha de tot, xocolata artesana amb ametlles, xocolata amb cacau al 70%, xocolata farcida de trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa i moltes altres. Retuit fins les 8 en punt del matí i us podeu endur el lot de xocolata Jolong.
3: Jolong!
0: Sabeu què? M'adono que us he trobat a faltar, eh? Ara, quan sonava el cinturó, he pensat... Sí, és veritat, els he trobat a faltar, aquesta gent,
2: que
0: eh?
2: Maco.
0: Quan estava allà a la piscina no ho notava, però ara sí. Bé, què és el que t'ha sorprès, no sé si aquesta setmana, aquest estiu, o el que vulguis, Joan Lluís García?
2: Mira, doncs és aquesta setmana.
0: Aquesta setmana.
2: És aquesta setmana. Ah, vaja, suposo que a tots us passa que veniu amb el, no, amb el, la llista de notes plenes d'històries per explicar.
0: No sé, eh?
2: No? Va, jo tinc moltes.
4: Jo no. Jo he desconnectat.
2: Jo només he viscut per la tertúlia de patates aquest estiu. I el que passa que aquesta història que us explicaré és d'aquesta mateixa setmana.
0: Sí.
2: I, ostres, i a més, clar, perquè les protagonistes són les patates. I ja us vaig pensar, hòstia, és pertinent, perquè... Buah, és que em vaig emocionar molt. El tema és que estàvem fent una ruta en bicicleta amb el meu fill i vam parar un xiringuito.
0: Ahà, una guingueta.
2: Una guingueta, perdoneu, una guingueta.
0: Sí,
2: una guingueta.
0: Sí.
2: No de mar, sinó de, així com de... Més de l'interior, diguéssim. Ah. No? Una ruta per de muntanya i...
0: Un bar de carretera, jo, ja, eh?
2: No, home, no és un bar, és una whiskeria de carretera, si et sembla.
1: No,
0: una whiskeria no.
2: Era una mena de guingueta.
0: Sí, de muntanya.
2: també n'hi ha. I vam anar i li vam demanar al senyor... una bossa de patata. Va, vam demanar allò per fer un refresc, uns vermuts i això.
0: Unes chips.
2: Unes patates. I va dir... La gran o la petita? I vaig calibrar i vaig dir, hòstia, la gran és molt gran. No, la petita, fem la petita.
0: Mm-hmm.
2: Em va donar la petita i vaig pensar, ostres, una petita potser és massa petita. No?
0: Dues
2: perquè
0: petites.
2: Vaig dir, posa'm dues petites. I llavors va dir, un moment, tens aquestes dues petites, jo et recomano que facis la gran.
0: Prenen el mateix tipus?
2: Sí, la mateixa marca.
0: La mateixa marca i el mateix producte.
2: Marca,
0: eh?
2: El mateix producte, però em va agradar perquè és aquestes recomanacions que et fan
0: ara,
2: els cambrers.
0: Ara.
1: Perquè gastis
0: ara.
1: Menys.
2: Menys.
0: Sí.
2: Perquè gastis menys.
0: Escolta, ho has pensat bé, això, que et...
2: dir...
0: hi ha 50
4: bé,
0: grams.
4: Això denota confiança.
2: Molta ara, i amistat.
4: Ara, i amistat
2: ara, de fet,
4: sí.
2: Em va dir hermano i tot. El que m'ha agradat. El Tom
0: però...
2: No, hermano, literalment. Però perquè em va dir, ostres, mira, et costaran les petites 4 euros i la gran et costarà 3 euros. I a la gran hi ha més. I dic, ostres...
0: O sigui, la petita val 2.
2: 2.
0: 2 per 2, 4.
2: 4.
0: I l'altra val 3.
2: Val 3.
0: Home!
2: I clarament n'hi havia més a la gran que la...
1: Que les dues petites juntes.
2: Aparentment, sí.
5: I vas mirar que no estiguin caducades.
2: Ostres!
0: Saps allò que...
2: Hòstia, que molt ruïn.
0: Això també pot passar. El cambrer que et vol col·locar una cosa que necessita...
2: Ja, massa sortida. No? Massa alegria, no? No hi havia ningú allà. No, llavors, bé, vam dir al meu fill... No teníem tanta gana, però vam dir, escolta...
0: Endavant.
2: Ja que surt millor de preu,
0: barato,
2: llancem-nos cap a la 3. I vam comprar la 3 i vam anar a seure allà i sorpresa va ser la nostra.
0: Sí.
2: Quan agafem la bossa, obrim la bossa i les patates... arribaven a dalt de tot.
1: No! Com pot ser això?
2: A dalt de tot?
0: No.
2: Increïble.
1: Pareu una marca
2: de beguda. Mira, pell de gallina.
0: Pues com veure un unicorn, això.
2: Increïble. Mira, si pell de gallina. Al·lucinant els dos de dir...
0: Però si no n'hi ha d'aquestes.
2: Però si normalment obres i hi ha tres pams per trobar les patates. Us ho juro, fins a dalt de tot.
0: Què dius ara?
2: Era increïble. Un patatam allà que hi havia.
0: Ens pots dir fora de micròfon la marca?
2: Sí, i tant, us la diré. És una marca que no havia vist a la meva vida.
1: Ah, perquè anava a dir...
2: Crec que és una marca del País Valencià, pel que em va semblar veure, perquè estava pel sud del país, jo. I és una marca que, si puc, faré a copy quan la vegi, perquè increïble...
5: Pataques.
2: Increïble. Pataques.
5: Pataques.
2: No, no diré la marca, però va ser una sorpresa en majúscula.
4: Ostres.
2: Majúscula.
4: És que cada vegada estan més buides.
2: Però...
4: Jo vull explicar... No, jo, mira, això és que jo fa temps que vaig aprendre aquest concepte.
0: Però aquest és el teu tema, ja?
4: No, però simplement faig un parèntesi, faig una píndola... Faig una píndola econòmica, això es diu reduflació.
2: Bé.
1: Reduflació.
4: Sí, que és un terme una mica de màrqueting que tu... consisteix en sempre vendre el mateix producte amb el mateix embolcall, però amb menys quantitat, no?
2: Sí,
4: I pel mateix preu, no? És a dir, la bossa de patates continua valent un euro i mig, però cada vegada te'n posen menys. I a l'hora d'això, psicològicament, tu sembla que estiguis comprant les mateixes patates, però en el fons estàs comprant més car, perquè compres menys patates per un preu més alt. Aquest d'això es diu... Aquest fenomen...
0: Reduflació.
2: Bravo. Ojalá, Bernardo. Bé.
0: Però escolta, hi haurà algú que dirà que això de l'aire és, és pel teu bé, eh?
2: Perquè respirin. Mira, et diré una altra cosa. Les patates estaven boníssimes.
0: Bravo per les patates!
2: De debò que estaven... bon gènere, hi havia moltíssimes que no ens les vam acabar, perquè estem acostumats a molt menys.
4: Escolta, i si fem una cosa? I si jo et pregunto des del meu Twitter personal...
0: Ara,
4: i tu em respons des del teu Twitter personal quina és aquesta marca, seríem...
2: Això es podria fer.
0: Bueno, ja feu el que vulgueu a Twitter, ja us ho fareu.
4: No ho sé, és que jo crec que l'audiència es mereix.
2: Jo us la diré, una marca que no he vist en la meva vida.
0: Quins són els vostres usuaris de Twitter? Arroba...
4: Toni Muñoz.
0: Toni Muñoz.
2: Toni Muñoz. Toni Muñoz. I tu? Crec que J.L. García.
0: J.L. García. Allà, aquesta conversa, que trobareu allà, suposo, si voleu.
3: J.L. o L.
2: Ella. Que ara és molt complicat, això, perquè moltes coses que no... Sí, J.L. García. Doncs
0: pues allà teniu la derivació de la tertúlia.
2: Correcte.
0: Molt bé. Va, que li sorpresa aquesta setmana o setmanes a la Mireia Garolera.
1: No, només volia dir-li en el Joan Lluís que si és tan difícil trobar-vos que no, els oients no ho trobaran.
0: Bueno, vés a saber. Si, on estava situat
2: el... Puc dir el poble?
0: Sí.
3: Home, clar.
2: Bot.
4: Fantàstic poble,
2: amb
4: molt
2: alta,
4: maco.
2: Amb alta, eh?
1: Que a Terres de l'Ebre.
4: Sí, està al costat de, això està al costat d'Horta de Sant Joan.
0: Ah, mira, veus? Sí, la geografia en sabem.
2: La Terra Alta.
4: Terra Alta.
2: És preciós, la Terra Alta, sí, la Ribera d'Ebre, tot aquell tros de país. És espectacular.
0: Cap a on? Què dius, Garolera?
1: És un fenomen de les últimes setmanes, perquè ha coincidit que m'han convidat més d'una vegada a celebrar aniversaris en un restaurant. No? I no entenc perquè és un error. Jo crec, perquè si la persona que et convida diversa gent en un restaurant, que hi haurà més gent, que llavors no vingui amb la pantomima de quan hi ha el pastís i tota la història. Ai, no, que no em vegi tothom, que no sé què, i fent allà uns xocs. De dir, a veure, si estàs fent una cosa oficial de convidar-nos, a més, allà, família,
0: passarà,
1: amics...
0: Passarà.
1: És que és evident,
0: passarà.
1: Tant si tu vols el pastís com que no, que apareixerà un pastís amb les espelmes i tal... Clar,
0: si I si tenen velocitat els del restaurant, posaran l'anys i anys... Els altaveus.
4: He de dir, també faré un petit parèntesi, que estic molt a favor que s'aturi tota l'activitat del restaurant i els cambrers siguin els incitadors de la cançó de l'aniversari.
3: I si pot ser, Bengala, eh? Allò...
1: Però és horrible. És horrible per al protagonisme, el protagonista que fa tot això, que dius, ho has d'assumir, i llavors, si et passa al revés, que tu estàs en una taula normal, dinant, i et trobes tot aquest xou de dir, ara què has de fer? Haig d'aplaudir
0: Clar. Perquè és una situació molt còmoda, la teva. Saps que allò durarà escassament 30 segons i vols ridiculitzar l'altre. Endavant.
3: Clar. Ei, i de vegades te'n trobes dos de simultanis.
1: Sí,
3: els cambrers no donen l'abast.
1: Això és veritat. I, de fet, és que em va passar amb l'últim.
0: Oita.
1: Un i l'altre. Sí.
3: No pot ser.
1: És que...
0: No es porta als restaurants, això, però bueno.
1: No, doncs ens va passar l'últim cop dues vegades. Apagant el llum una vegada, i una segona, amb una taula gran, i una segona vegada de taula petita, tornant a apagar el llum i de dir, bueno, això ja no s'aguanta, i no era tan gran.
3: Però això els restaurants t'haurien d'avisar.
1: Jo crec que sí.
3: Tindrem dos aniversaris.
0: Va, que t'ha sorprès aquests dies, Beltran.
3: Ningú passarà a parlar de farmejar, Laura?
2: No.
3: Home.
4: No. Farmejar, no.
2: Sí, per tu,
3: això s'ha convertit. Bé, perquè veig que ha quallat, i la gent... He vist articles del diari,
0: parlant que això
3: no és una tendència, no sé. Llavors vaig pensar que a partir d'ara es podria ja fomentar coses com formatejar cervells.
0: Ah,
3: és a dir...
0: O formatejar aura, també.
3: Sí.
0: Perdó, que hi ha, si algú que s'està, no ha estat en aquest món...
4: Jo, explica-m'ho, perquè jo encara no ho he entès.
0: Jo més o menys, però farmejaures no són aquestes mena de competicions que fan al carrer entre, sobretot, adolescents, nanos, que és molt estrany d'entendre, entre un i un altre, que van fent gestos i mobilitat per xulejar amb l'altre, i llavors estan...
2: Una lluita de gall.
4: Això anava a dir, una batalla de gall.
0: Això que et diuen de l'aura és aquesta mena de...
3: La impressió que dones...
0: tens.
3: La impressió que dones a l'altra persona encara que no et coneguis.
0: I llavors farmejar, bueno, ve de conrear-ho. Aquí està. Estàs creant una...
3: Passem al formatejar, sí. I aconsello als instituts i escoles, quan acabin la vaga, que a l'hora del pati obliguin a formatejar cervells. Clar que actualment és una mica inútil perquè ja hi ha la intel·ligència artificial i les xarxes socials, les tertúlies de ràdio, de que ja formategen cervells.
0: Ja formategen o farmegen, també.
3: També podria ser. Per tant, pot ser una nova moda aquesta. Una altra cosa que volia comentar és una imatge insòlita, no l'havia vist mai, que era un noi relativament jove, uns 30 anys o alguna cosa així, que anava pel carrer amb el gat, amb el seu gat, darrere el coll.
2: No amb un gat.
0: Com si fos una...
3: No.
2: Amb el gat.
3: Amb el gat, amb el cap mirant. I...
0: Com?
3: Sí, no, em vaig quedar... Com... Em vaig quedar
0: però
3: bastant...
0: Com si fos una bufanda, diguem-ne.
3: Sí, com aquells coixins que portes per donar.
0: Ara.
1: Sí.
2: A ple agost, no fos cas que s'encostipés, no?
3: No ho sé, però...
1: I si estava
3: però
1: el gat?
0: Era viu, el gat.
2: Home, no sé. Un gat mort. Obre, home.
0: Però és que s'estigui quiet pel carrer és estrany.
1: És que és raro.
0: I li vas preguntar alguna cosa?
3: No. No, què va? O sigui, jo no m'aturo davant d'un tio que porta un gat al coll, perquè ni conec el gat, ni conec el tio, i no se sap mai. O sigui, un gat no saps mai com pot reaccionar.
0: No, mai.
3: O ell el porta dopat i li dona alguna cosa per quan surt de casa, però ho vaig trobar raríssim.
0: I això és farmejaure, també?
3: No, això és... Està molt sol. Jo crec que és estar molt sol i molt acomplexat perquè tu no surts a passejar un gos.
0: Clar, clar, clar.
3: Que, per cert, crec que podríem començar a canviar ja la manera de relacionar-nos,
0: sí.
3: I que els gossos treguin a passejar els propietaris i que la gent, les persones, es relacionin per l'olfacte. És a dir, que vagin...
0: Ja
3: home, això seria ideal.
0: Hi ha gent ja que...
4: Hi ha gent que ja ho fa, eh?
0: I s'olora el cul, eh?
3: Sí.
0: Metafòricament.
3: Això encara no ho he vist. Els polítics, són els polítics, sí. Ho fan.
4: Farmeja en aura.
0: Home, perdona, el Congrés dels Diputats i el Parlament de Catalunya es farmeja aura des de fa anys. Bueno, què és el que t'ha sorprès, Toni Muñoz?
4: Doncs mira, aquesta setmana que molts hem tornat de les merescudes, sí. Vacances, sí. Em m'ha sorprès
0: el
4: molt...
0: El descans del guerrer.
4: M'ha sorprès molt les salutacions excessivament efusives...
0: Ah.
4: D'alguna gent que saps que li importes un pito.
0: Clar,
4: saps?
0: Home,
4: saps?
1: Sí, sí, sí.
4: No, m'ha fet molta gràcia. No,
0: bueno, hombre...
4: No?
2: Hombre,
4: què passa? I jo després pensava... Però sí, tampoc no n'hem parlat mai. Però
2: això, companys del diari, t'ha passat?
4: Jo parlo sempre en general. Parlo d'un amic. És a dir, no parlo de mi. Però jo què sé, l'altre dia, no? Un amic surt del lavabo i es creu amb un altre... Home, què passa?
0: Bons dies, com ha anat l'estiu?
4: Què tal? I serà allò que dius... Hòstia, ara fins a... Clar, és això.
0: Tampoc teniu aquesta relació.
4: No, és que mai li he preguntat ni... És que no sé ni com... Bueno, sé el nom de...
0: De rebot.
4: El sobrenom. No sé ni el nom.
2: El malnom, no?
4: I és allò que dius, ostres, què tal, com estàs? Jo pensava, hòstia, fins on explico, no? Bé, molt bé l'estiu, i ja està, i me'n vaig. El meu amic se'n va. O... li explico, no, home, pues mira, ha anat aquí, ha anat allà, no sé què...
2: Hi ha un punt de no retorn. És a dir, quan comences aquesta segona de mira, he anat a... Llavors ja has dit, bueno, ja he explicat tot el que he fet aquest estiu.
0: Sí, sí.
1: Però també és veritat que pots tenir com un missatge teatralitzat, de dir, si em trobo algú en aquest format que te'n trobes, diré això, això i això.
0: A veure,
1: tres
0: sempre,
1: obvietats, tres obvietats.
0: Amb aquesta pregunta de com han anat les vacances, hi han d'haver-hi tres o quatre clixés que s'han de fer servir.
4: Que són?
0: Massa curtes... Massa llargues...
4: Ja ni me'n recordo.
0: He carregat piles, no he carregat piles...
3: I quan acabes li dius... Perdona, com et deies?
0: Va, tancarem amb la música. Començarem amb el Joan Lluís, va.
2: Vinga, va. Doncs mira, la meva cançó és per tancar les vacances.
0: Veus?
2: Perquè té regust, tancament d'estiu, tancament de vacances, de temporada que acaba, temporada que comença. A més, també em lliga amb el que he fet bastant aquest estiu, que he estat bastant entregat al món de la màfia. Audiovisualment parlant. He recuperat El Soprano, El Padrino... I una de les meves pel·lis preferides...
4: Has llegit la sèrie d'estiu Històries de la Màfia,
2: sí,
4: de La Vanguardia?
2: Sí, correcte. Per quina anava? Suposo que l'ha llegit tots.
3: Molt bona.
2: Suposo que l'ha llegit tots. Toni Muñoz.
0: Sí.
2: Per això estàs immers en el món de la màfia. I també una de les meves pel·lis preferides, que és Un dels nostres.
0: Ah, home.
2: I tot això em porta al mateix lloc.

0: Sí, senyor Beltrán. Martin Scorsese, eh? És a dir...
1: Ets d'un dels nostres, també, no?
2: Home, totalment.
0: Boníssima. I aquesta escena brutal que és... Bueno, comencen a descobrir tot de cadàvers al ritme d'aquesta cançó d'Eric Clapton, bueno, Eric Clapton, d'Eric and the Dominos, sí, era, no? Moment de... sí. I a banda és, ostres, aquella peli, i també és com la cançó de... Escolta, l'estiu ja ha acabat, això ja està... Anem cap avall, anem tornant...
2: Tots els cadàvers.
0: Tots els cadàvers. Ens estem convertint tots en això, tu, que és el que comença ara.
1: S'han dit, se'n tornem-hi.
0: Sí, senyor.
1: Doncs aquesta cançó... La cançó saps com es diu?
0: Leila.
2: Leila.
1: Ah, aquest és Leila.
3: Sí, sí. Ja la segona part.
2: És la segona part.
1: La segona part de Leila.
2: Ah, la segona part de Leila. Sí, sí, sí. Només va agafar la... Scorsese sí. Va dir només la segona part de Leila.
1: La que no és coneguda.
0: Amb el riff de la guitarra, perquè ens entenguem... I a mitja cançó... fa aquest canvi de piano, que no té res a veure amb...
3: Sí, sí, va dir, està molt bé.
2: Sí. El piano, bé, i després torna a entrar Clapton fent allà un solo virgueria.
1: Això vol dir que només he escoltat la primera part de la cançó.
0: Va, ja. La meitat, eh?
1: Bé.
2: O no has vist el final de...
1: No,
2: de los
1: no, és que jo no l'he vist.
0: Què?
1: Sí, sí, per això.
2: Expulsat.
0: De bo?
1: Va, cançó...
4: Jo tampoc.
1: Eh? Oh!
4: Bueno, perquè jo explico les màfies d'aquí,
1: de veritat.
4: De veritat. No, de la ficció.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
4: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ha estat la cançó...
0: No, hem posat cançons de l'estiu, eh?
4: Sí,
1: que fas
4: sí.
1: El que vulgui.
3: A veure...
4: Bueno, per mi, jo crec que aquesta ha estat la cançó de l'estiu.

0: Però aquests són els mateixos de la Marina està morena?
1: No, aquest és Joan Dausà.
0: És el mateix.
1: Joan Dausà i Mamaduixa. Que, per cert, aquest estiu he descobert que si treus una mà és Maduixa. I aleshores m'ha fet molta gràcia descobrir que Mamaduixa és, en el fons, és Maduixa. No? Bé, fins aquí la dada. I ja està.
2: Aquesta... Quina mà treus, la primera o la segona? Però és important.
1: La dreta o l'esquerra?
0: O sigui, l'estiu que ve pot ser Antonio, deixa ja el tricornio.
1: Ah, exacte.
0: Qui la farà? Qui la farà?
3: Ja, bueno, Tejero ja el va deixar el tricornio.
0: Sí,
3: bueno,
0: Antonio, deixa ja el tricornio.
3: Hòstia, que ha estat una cançó de la Trinca meravellosa. Eh?
2: Oh, oh.
3: Volem recuperar la Trinca. Bueno, la cançó de la Garolera, vinga.
4: A veure, la cançó comença d'aquesta manera.
2: Home...
4: És que és la sensació, ara, que tenim ara. Tornes de vacances i estàs com emboirat, estàs així, sí. Comences a treballar, no et sents gaire bé, però arriba un moment, normalment passa amb el primer, segon dia o primera setmana, que fas un clic i dius, ja està, ja ho entenc, les vacances s'han acabat i ja està, la vida meva és aquesta.

0: Però no, eh? Vull dir, passes a la segona setmana i continues estant emboirat perquè dius, la meva vida és la de vacances, és la de treballar. Però vaja, ho acabarem de resoldre en algun moment. Al final estem treballant sempre, no?
1: Sí, senyora.
0: I les vacances són un somni. Talking Heads, em fa pensar molt aquesta cançó, un clàssic del 80, diria, Once in a Lifetime, i que no sé...
2: Un cop a la vida.
0: Cap a la vida, exacte.
3: Va, Beltran, la teva.
4: Per cert, David Byrne, com s'aguanta, el tio? Com l'aguanta i en forma, perquè fa uns concerts...
1: El vaig veure a Cruïlla?
4: Que sí, que sí.
1: Espectacular, el tio, espectacular.
4: I t'asseguro que jo l'havia vist en estats francament penosos.
1: Sí?
4: I el tio està aguantant molt bé.
1: Ha arribat bé.
4: Cosa que m'alegra.
2: Fermeja aura.
1: Sí, sí, sí.
4: Jo crec que fermeja una altra cosa. Però, en fi, a veure, celebrar molt que un grup després de 12 anys de no fer... cap a 19, s'animi aquest any, publiqui el dia 18 d'aquest mes un disc que es diu La Pomes per en Isaac, que és com una ironia sobre Isaac Newton i la llei de la gravetat, i tingui cançons tan bones com aquesta.

0: Bé, aquests són, Echo and the Bunnymen, possiblement per mi el millor grup de Liverpool després dels Beatles.
1: Per quants anys fa molts, no?
0: Sí, sí, però és que en feia 12 que no publicava, no res. Sí, i aleshores editaran ara aquest disc, i allà hi ha aquesta cançó que m'ha tocat molt perquè crec que és molt vigent. Està dedicat a Brussel·les i es diu Brussel·les està assajat o Brussel·les assajada, i parla de, bueno, d'una visió que barreja una història romàntica d'una parella i també l'evolució d'Europa durant dues guerres i anunciant una tercera guerra mundial. Ho fan a aquest ritme que dius, mira, vas pel carrer, vas content,
2: sí, que és agradable.
0: I t'estan dient, hòstia, matarem un dia d'aquest, no? Bé, trobo que tornar amb aquesta dignitat és més que lloable, i per això avui he volgut acabar amb aquesta cançó de Echo and the Bunnymen.
2: Echo and the Bunnymen, el nou disc, ha sortit ja o no, encara no?
0: Surt el dia 18. Per cert, el líder, el cantant Ian McCulloch, sí, era, quan venia aquí, sempre deia que era la ciutat que més li agradava d'Europa. M'estranya que li hagi dedicat la cançó a Brussel·les i no a Barcelona. Però, en fi.
2: Bueno, podria aplicar-ho.
0: Sí, Barcelona assetjada pel turisme.
3: O, anava a dir, a Barcelona que vingués més turisme, no? Sí, potser, sí, que en falta
0: també,
3: una mica,
0: sí,
3: també.
0: Home,
3: algun raconet trobarem.
2: Bé, fins aquí la primera tertúlia de patates de la temporada. Senyors, un plaer retrobar-vos.
3: A vostè.
2: Gràcies, Jordi.
3: A vostè,
2: Beltran.
4: A vostè. Tu què tal les vacances?
2: Bé.
3: Pobre, mai li preguntem.
1: Va, tres clixés, ràpid.
2: Curtes. Ja no me'n recordo, però he carregat per... Gràcies, Beltran, gràcies, Carolera, gràcies, Joan Lluís García, gràcies, Toni Muñoz. Adéu-siau!
5: A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong. La xocolata, xocolata.
6: Dia lliure, amb Xavi Bundó. En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
7: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
8: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
9: Bé, ja som a casa.
10: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
9: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
10: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
11: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
12: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
13: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
14: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
15: el 5, el 14, el 31, el 33 i el 43. I els sols, el 3 i el 4.
14: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres ja pots milionaris. 11. Ben jugat.
16: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wallet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wallet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
17: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
18: Torna a la llar amb tota la carn a la graella amb el 30% de descompte en totes les hamburgueses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 5 i el 6 de setembre.
19: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
3: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: RAC 1 Podcast. A RAC més 1, sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental.
4: Per segona temporada, Marta Cailà parla amb persones conegudes sobre el que significa conviure amb trastorns mentals.
20: Per exemple, amb el presentador dels Taloners, Guillem Estadella, descobrirem què implica conviure amb una mare que pateix trastorn bipolar.
21: Ma mare ho tenia tot. Ma mare era, en el mateix dia, al matí es llevava d'una manera i es llevava de la migdiada i era una altra manera. Vull dir, eren canvis d'actitud, canvis de ritme de vida i instantanis, una muntanya russa.
4: A RAC+1, sense filtres, amb Marta Cailà. Premi al millor podcast Ràdio Associació de Catalunya 2026. Tots els dijous, un nou capítol a l'app i al web de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC1. Tots som un.
22: Bon dia a tothom, són les 8.

0: sounds like... Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 5 de setembre de 2026. I com si res hagués passat, ja tornem a ser-hi. Aquí ara arrenca la 13a temporada d'aquesta etapa del Via Lliure, la 26-27, i és un goig, de debò, i un gust que la puguem compartir. Gràcies per ser-hi. Un primer cap de setmana de setembre que, per cert, té regust d'estiu, per una banda, perquè encara hi ha moltes famílies que volen escurar el fons de la paella de les vacances abans que els atrapi la rutina escolar, però també per la calor absolutament xafogosa de ple estiu, però d'estiu bèstia. Ahir, divendres, es van batre els rècords de temperatura històrics a Catalunya en un setembre, 42 graus i mig a l'Ebre, també rècords a Lleida, també a Barcelona, a un bon grapat de llocs. I avui veurem si arriba aquest punt o fins i tot ho supera. De seguida l'Abel Caral ens ho explica. Un dissabte que arrencarem de seguida amb tota l'actualització informativa, les novetats a Ceuta, a Manresa, la política catalana i fins i tot en esports la primera derrota de la temporada del Real Madrid de Mourinho, aquesta nit passada a Sevilla contra el Betis amb un final inesperat. Un penal fallat per Mbappé en el temps afegit i un gol anul·lat a pocs instants pel final també contra el Real Madrid. Però abans, un instant només per recordar una efemèride extraordinària per la història de la ràdio, la llengua i la cultura d'aquest país, perquè avui dissabte 5 de setembre fa exactament 50 anys la ràdio a Catalunya feia un pas de gegant històric. Avui fa exactament mig segle d'aquest moment.
1: Ràdio Barcelona. Els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unión Deportiva Las Palmas, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
2: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona-Unió Deportiva Las Palmas, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip.
0: El nostre futbol explicat en la nostra llengua. Joaquim Maria Puyal inaugurant la primera transmissió de futbol en català des de la Guerra Civil. Un Barça a Las Palmas, que per cert acabaria 4-0 amb dos gols de Johan Cruyff, amb un Barça que lamentablement aquell any va acabar sense títols. Però a partir d'aquell dia el país redescobria una llengua vibrant, viva, útil, capaç no només de connectar emocionalment amb tot Catalunya, sinó fer-se dúctil per adaptar-se a qualsevol registre. Feia dècades que allò no passava, però aquell 5 de setembre del 76, 11 mesos i 17 dies després de la mort del dictador, el català ressuscitava com una poderosíssima eina de comunicació de masses.
2: Nisquens defenent, de cap, ha tret la pilota fora de l'àrea, Macizo lluita, també Nisquens que ve des de darrere, aquest home és sensacional. Facultats Nisquens se l'emporta la pilota cap en Cruyff, el Cruyff està dins de l'àrea, això pot ser gol, compte, compte, compte, compte, gol!
0: En Cruyff ha fotut un golaç, un dels gols primers que narra Puyal en aquell partit. I amb aquells quatre gols, com quatre barres, Joaquim Maria Puyal ja no va treure... va treure-li la pols a l'oralitat formal de la llengua. No només això, sinó que va haver de reinventar tot un gènere i un diccionari propi. L'ursai, el flequic, el refli, la bimba, la barraca, el famós escapolir-se de l'escomesa, o aquella expressió que encara avui forma part de l'immobiliari lingüístic del país, que és jugar-se un pèsol. Puyal va obrir un univers lingüístic on hi va cabre tota la resta, els qui el seguirien fins avui, amb peces per la història com el penal més famós que va narrar i que li donaria un títol de Lliga al Barça.
3: Penal que obligarà a Urruti a tenir a les seves mans l'encert del campionat. Mira que si l'Urruti el parés, tira quasi de trapés l'Urruti. Minut 43 de la segona, cap la pilota. Urruti ha atrapat, Urruti ha atrapat! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! Urruti t'estimo! T'estimo, Urruti t'estimo!
0: La sonoritat de la repetició d'aquest Urruti t'estimo, t'estimo, Urruti, i la primera lliga que Puyal podia narrar en català. O aquell històric ja, tocaràs Tochkov, pararà Vaquero, picarà Koeman.
2: Tocarà Tochkov, pararà Vaquero i picarà Koeman. Atenció! Koeman, toca Tochkov, para Vaquero, pica Koeman! Gol!
0: el dia que tothom recorda exactament on era, i aquelles imatges de Johan Cruyff que pràcticament s'hi deixa la cama sortint de la banqueta de Wembley per celebrar un gol que implicava arrencar-li al Barça i a una part del país l'etiqueta d'etern derrotat, la primera Copa d'Europa. O aquella mimètica brasilera que va endegar Puyol de Rivaldo.
4: Juga a l'esquerda, enmig de la cama Barcelona. Juga petit per Fran de Boer, 43 i mig de la segona part. Penja Fran de Boer per Rivaldo i gol! Gol! Ha marcat Rivaldo! Ha marcat Rivaldo!
0: Aquesta sonoritat de narrador brasiler amb aquest Rivaldo que ressonaria anys després amb el Gaúcho.
5: Deco canvia cap a l'esquerra pel Gaúcho, que intenta una trajectòria individual, intenta superar la velocitat de l'adversari, pot fer-ho, agafa el Gaúcho, pica amb el podret i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: El Gaúcho, una narració amb aquesta simpatia lingüística amb d'altres sonoritats que no són estrictament les catalanes, com també va fer amb l'argentí de ja tots conegut com el Macanudo.
4: Pinja Guardiola de lluny, salta un munt de jugadors, toca Belardo, ha salvat el porter, rematada i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Pizzi, Pizzi, Pizzi, che, qué bueno que viniste, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, qué bueno que llegaste, Pizzi, Pizzi, son Macanudo, Pizzi, Pizzi, Pizzi.
0: El Macanudo Pizzi, evidentment que ja el van anomenar així per sempre més. I és, de fet, un argentí al qui li donaria a Puyol el seu gol més universal.
4: Assistència de Xavi, més que Pereta, per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, i menys Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, increïble, increïble, no m'ho puc imaginar, no m'ho podia imaginar, no ho he vist mai, això, no ho he vist mai, increïble, quina jugada, increïble, quina jugada, Messi, Messi, Messi, però més i més i més, però més, però molt més, però molt, molt, molt, molt, molt, molt més, però molt més, molt més, molt més, doncs molt més, molt més, i encara més, i més, i més, i més, i més, i més, i més, i més, i més, i més, i més, i més, i tot, i tot, i tot, i tot, i tot, i més, i tot, i més, i tot, i tot, i tot, i tot, i més, tot i més.
0: Aquesta progressió increïble, gairebé melòdica, que es va fent intensa i aguda al mateix ritme que les passes endimoniades de Messi camí de la porteria, aquesta cadència que, curiosament, no necessita idioma per ser entesa, avui dia aquest encara Messi que té centenars de milers de reproduccions, de milions de reproduccions a la xarxa de persones que avui encara dubten si l'encara Messi es referia a Ankara, capital de Turquia. Però és que no cal saber català per entendre la jugada. Part de la capacitat extraordinària de Puyol és exactament aquesta, el timbre, la repetició. Un univers nou creat avui fa 50 anys de l'inici de tot plegat, del dia que Joaquim Maria Puyol va canviar la història de la ràdio d'aquest país. I, evidentment, la resta que ho celebrem. Vinga, va, que passen 9 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
6: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: Ja aquesta hora del matí, a les 8 i 9 minuts, l'Arnau Banyés a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Arnau?
1: Pendents de la calorada que farà Catalunya durant aquest cap de setmana. Avui i demà, temperatures podrien enfilar-se per sobre dels 40 graus, sobretot a Ponent, la Vall de l'Ebre i el Priorat. De fet, ahir es va batre un rècord, 42 graus i mig a Vinebre. És la temperatura més alta que s'ha registrat mai al país durant el mes de setembre.
0: Pendents també de si els Mossos d'Esquadra han trobat noves pistes de l'homicidi de Carles Vilajosana a Manresa, perquè aquesta matinada la policia escorcollat el pis on vivia un dels dos menors detinguts pel cas. Avui el diari El País també que explica que els presumptes autors acumulaven un llarg historial de violència i multireincidència. El jove de 15 anys l'haurien detingut 4 dies abans del crim.
1: L'Audiència Nacional ja té via lliure per investigar l'entrada irregular de milers de persones migrants a Ceuta. La Fiscalia ho ha avalat després que els informes de la policia espanyola i la Guàrdia Civil assenyalin el Marroc i detallin el minut a minut de la crisi. Considera que hi ha prou indicis per arrencar una investigació i apunta possibles delictes d'organització criminal.
0: I en plana política, el model de finançament autonòmic ja supera el primer gran tràmit al Consell de Política Fiscal i Financera. El nou sistema va rebre els suports de mínims per tirar endavant amb el sí del govern espanyol als governs de Catalunya i de les Canàries. Les comunitats del PP s'hi continuen oposant i ara l'haurà de debatre al Congrés. Junts diu que hi votarà en contra i, per tant, el podria bloquejar.
1: I avui Aitana farà el segon dels 4 concerts que té programats a Barcelona i a la nit ja va fer-hi el primer amb el Palau Sant Jordi ple a vessar i amb un espectacle de pop total que va repassar els seus temes més coneguts, com Superestrella. La cantant de Sant Climent va assegurar que estava emocionada de portar la gira de Cuarto Azul a casa. Els altres dos shows d'Aitana seran dilluns i dimarts.
2: Pel que fa als esports, el Madrid de Mourinho encaixa la primera derrota de la temporada contra el Betis per 1-0 a la Cartuja. El Barça, per la seva banda, farà aquest matí l'últim entrenament abans de visitar el València demà a la tarda. Rafinha i Pedri serien els nous capitans de forma definitiva. Avui a segona, el Girona visita l'Sporting al Molinón. A la Lliga F es disputa el duel català entre l'Espanyol i el Badalona, mentre que el Barça jugarà contra el Sevilla. I fora del futbol, avui 14a etapa de la Vuelta entre Jaén i la Sierra de la Pandera amb Enric Mas líder.
0: 4 minuts i un quart de nou. D'aquest primer cap de setmana de setembre amb calor desbocada de ple estiu.

0: De seguida parlarem d'aquesta operació policial d'aquesta nit passada a Manresa, on els Mossos han escorcollat el pis on hi vivia un dels dos menors detinguts per l'homicidi de Carles Vila, Josana, que ha marcat tota l'actualitat d'aquesta setmana. També de les novetats que hi ha sobre la investigació de l'entrada de milers d'americans a Ceuta. Però abans de parlar del temps, serà un dels comentaris del cap de setmana, perquè arrenquem el primer cap de setmana de setembre, el darrer per molta gent d'aquesta, en fi, pròrroga de les vacances d'estiu, i que, efectivament, el temps us semblarà de ple estiu, temperatures que podrien marcar encara més rècords. Recordem que els primers 40 graus ja van arribar al mes de juny i no els hem anat deixant. Aquesta calor sostinguda s'ha anat repetint al juny, al juliol, a l'agost i ara també al setembre. De fet, a les últimes hores s'ha registrat ja el rècord absolut d'una temperatura a Catalunya al mes de setembre. Va ser ahir a Vinebre amb 42 graus i mig, fulminant la temperatura més alta registrada mai al mes de setembre, que era de 10 anys abans a la mateixa població. L'Observatori Fabra de Barcelona també ha superat el seu rècord al mes de setembre, ahir amb 34 graus. Però aquesta calor, Abel Caral, bon dia.
1: Bon dia.
0: No dona treva enlloc del país, preocupa també durant la nit al litoral, hi ha avisos del Meteocat per tot el cap de setmana. Com ha estat aquesta nit que hem deixat enrere? Complicada de dormir, eh?
1: Sí, i no només a la costa. No hem tingut temperatures en alguns casos de 25-26 graus, sinó també en sectors de l'interior i algunes àrees de Ponent, del Priorat, en què també la mínima ha sigut per sobre dels 25 graus, i per sobre dels 20, que és allò que se'n diu nit tropical, amb moltes poblacions de l'interior del país, on normalment a ple estiu es baixa dels 20 graus. De fet, ahir a les 11 de la nit havíem de pujar 1.500 metres per baixar dels 20 graus.
0: Què dius, ara? Ja,
1: la nit partia doncs, amb temperatures molt altes i ha sigut doncs, això bastant insuportable. I tenim el cas extrem de Portbou, de Llançà, on gran part de la nit han estat a 30-31 graus, per sobre dels 31 graus, fins que de matinada han baixat fins als 28-29. Però el que és la nit ha sigut roent, tot i que la mínima hagi acabat baixant dels 30 graus, que és el llindar que marca aquest altre terme, nit roent, que són mínimes per sobre dels 30.
0: Dia, el d'ahir i nit, bastant insuportables per moltíssima gent. Avui continua la calorada. Pot arribar a superar aquests llindars o no?
1: Sí, de fet, portem 3 dies superant rècords de temperatures. Deies, a Barcelona, temperatura la més alta registrada en un mes de setembre, en aquest cas de l'Observatori Fabra, a dalt a Collserola, uns 400 metres d'altura, on, per cert, no s'ha baixat dels 27 graus a dalt a l'Observatori Fabra. Doncs bé, des del 1914, a Barcelona, fins dimecres, la temperatura més alta que s'havia registrat era de 33 graus. Aquests 33 graus es van superar dimecres, es van superar dijous i es van superar divendres. 3 dies seguits superant una temperatura que en més de 110 anys no s'havia arribat. Per tant, són 3 dies superant rècords. Ahir es van superar el rècord en 77 de les 128 estacions que té el Meteocat en més de 20 anys de dades, i avui és més difícil que se superin els rècords, o no tants, però puntualment encara n'hi podria haver un. Deies d'aquests 42 i mig de Vinebre, la Ribera d'Ebre, la més alta registrada pel Servei Meteorològic de Catalunya, mai a Catalunya. L'anterior rècord era de 41,6, per tant,
0: un grau.
1: Pràcticament un grau, però una estació que en aquest cas és d'una altra xarxa, però també dades oficials de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, els Guiamets, un poblet a l'extrem sud del Priorat, als peus de la Serra Gallaveria, es va arribar ahir als 43 graus.
0: Déu-n'hi-do.
1: Però és que a Vic es va arribar als 38,6, la dada més alta només a setembre des de 1950, a Lleida 39,9 de màxima, tècnicament 40, la més alta només a setembre en 86 anys, i també rècords de temperatura per sobre dels 2.000 metres. Per tant, una situació excepcional aquest principi de mes de setembre, que, com deies, ja havia precedit de molta calor juny, juliol, agost. Són temperatures no de preestiu, fins i tot, sinó que podríem dir de dies especialment calorosos de preestiu. La majoria de temperatures de dies d'estiu, per molt que estiguem a la canícula, home, ni ens acostem a aquests valors.
0: Fa molt poc anàvem dient que Catalunya s'arribés als 40 graus, era bastant excepcional.
1: Mira,
0: i ens hem passat l'estiu passant dels 40 graus amb molta facilitat.
1: Sí, t'ho resumiré ràpid. Fins fa 10-12 anys s'arribava als 40 graus 2-3-4 dies en algun punt o altre a Catalunya tot l'estiu. Alguns anys de molta calor, més. Doncs en portem ja 21.
0: 21 dies superant
1: dies
0: els 40 graus.
1: Superant els 40, i en algun cas s'ha arribat als 39,9, que oficialment no és 40, però donem per fet que també, evidentment. Per tant, un estiu excepcional, molt llarg, molt pesat, que semblava a finals d'agost amb una baixada de temperatures que vam tenir, que ja el podrien donar una mica per estocat, però encara no, i ho estem veient.
0: Avui farem aquesta reflexió també en temps de tertúlia de si anem cap a aquesta direcció, perquè tot apunta que millor no anirà. S'ha de començar a fer un replantejament al voltant de les èpoques de vacances. Si l'agost ha de continuar sent el mes per excel·lència de les vacances, si d'Europa perquè això no ha estat només un fenomen a Catalunya, ha estat a tota Europa, pot veure's afectat a nivell turístic per aquestes altíssimes temperatures que s'han registrat a Espanya, França, Itàlia, Portugal, Alemanya, el Regne Unit, i per tant convertir-se, veure un cert declivi de l'arribada de turistes en un mes d'agost realment insuportable.
1: Ja s'està veient, de fet, aquí que baixa el turisme pel tema de la calor.
0: I per altra banda, et volia preguntar, fins quan hem de tenir aquesta calorada inesperada de setembre?
1: Doncs mira, demà, tot i que el conjunt de Catalunya, les temperatures seran semblants des d'avui, avui dèiem, 40, 41, 42 graus a Ponent, a la Vall de l'Ebre, al Priorat, en general no farà tanta calor, però de 33 a 38 graus al conjunt de Catalunya, també a la costa, 33, 34 es podem assolir. Això demà, més o menys la mateixa radiografia, puntualment pot pujar una mica més la temperatura, després entre dilluns i dimarts afluixa, però continuarem amb temperatures clarament, claríssimament per sobre el que toca dilluns i dimarts, i atenció dimecres, baixa de cop la temperatura, arriben pluges i venim del que venim, amb un mar tan calent, també amb rècord de temperatura de l'aigua, de la superfície de l'aigua del mar, i amb aquesta calor, ja no la que està fent aquests dies, sinó la que portem acumulada, tot plegat és un caldo de cultiu perquè dimecres puguem tenir alguns aiguats, que sembla que estarien només dimecres. D'acord. Després dijous i divendres, que és la diada. Ara mateix ho veiem situació tranquil·la, però paciència, perquè queden 3 dies i 3 nits encara bastant insuportables.
0: Gràcies, Abel.
1: De res.
0: Passant ara 3 minuts d'un quart de 9 del matí, aquesta advertència, ja no és només que aquest cap de setmana faci molta calor o els pròxims dies encara faci calor extraordinària d'estiu, o d'un estiu extraordinari, sinó és que després d'això vindran les pluges. I han advertit els meteoròlegs de fa dies que precisament en un ambient tan caldejat compta amb les tempestes, amb les possibles danes que es generin les pròximes setmanes, amb una tardor que des d'aquest punt de vista pot ser perillosa. Aquest perill ja l'han narrant i advertint Protecció Civil, que es planteja fer estratègies diferents al voltant de l'enviament d'alertes de mòbils, per exemple, quan està passant o ha passat un episodi de temps violent. Per exemple, els casos on l'esclafit o la pluja torrencial sigui sobtada, sigui imprevisible, no s'hagi pogut enviar un missatge d'alerta preventiu abans, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, deia ahir que poden fer altres tipus de missatges per avisar si hi havia estallades o zones inundant-se.
2: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís, ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem també enviar una alerta.
0: De fet, evitar desplaçaments és un dels consells bàsics en cas d'aiguat, no anar en cotxe, no travessar rieres, no intentar treure'l de l'aparcament perquè és quan passen la majoria d'accidents. De fet, la nova campanya del govern ha posat l'accent en que un aiguat arriba precisament sense avisar.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Evitem riscos. Generalitat de Catalunya.
0: Aquest és el
3: govern de tothom.
0: El missatge de la Generalitat de Catalunya al voltant de les possibles pluges, perquè efectivament es preveu que sigui una tardor delicada des d'aquest punt de vista. Segons el Meteocat, serà una tardor molt més plujosa de l'habitual. Un temps extrem que es viu aquí, però com dèiem també en d'altres llocs, al Regne Unit, el govern ja ha demanat als ciutadans que tinguin provisions a casa per aguantar diversos dies aïllats arran de la previsió de fortes tempestes que pot provocar l'episodi del Niño. Tot i que encara no se sap quina serà la magnitud del fenomen, les autoritats demanen estar preparats per estar dies sense electricitat ni aigua. Aquest és el panorama en aquesta Europa. 10 minuts i arribarem a 2:15. Més coses, com us dèiem, a Manresa aquesta nit els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli dispositiu policial per escorcollar el pis on hi vivia un dels dos menors detinguts per l'homicidi de Carles Vilajosana, un cas que ha sacsejat Manresa, també tot el país, i que ha encès moltíssim el debat polític. Recordeu que el crim va passar la matinada de l'1 de setembre, l'últim dia de festa major de la ciutat, i la policia va detenir dos menors de 15 i 16 anys per la seva presumpta implicació en aquest assassinat. Doncs bé, Nació Digital ha avançat que aquesta nit, a 8:45, els agents han anat a escorcollar el domicili del menor de 16 anys per buscar més indicis que reforcin la investigació. En paral·lel, i els Mossos també intentaven recuperar imatges de càmeres de seguretat de la zona on va haver-hi l'atac mortal, intentant recopilar pistes, detalls que puguin servir per la investigació. Aquests últims dies, de fet, hem sabut altres detalls que posen els pèls de punta sobre els antecedents d'aquests menors que acumulaven un llarg historial de disculpeu, violència i multireincidència. El diari El País explicava que el noi de 15 anys havia estat estat detingut només 4 dies abans del crim. Va ser el dia 28 d'agost. Els Mossos el van arrestar per haver ferit un home amb un tornavís durant un intent de robatori. Va quedar en llibertat perquè la víctima no el va reconèixer formalment davant del jutge. A l'abril, aquest mateix noi ja havia atacat amb un tornavís al cambrer d'un bar de Manresa en un cas pendent de judici. I el periòdic afegeix avui encara més detalls de la seva situació. Aquest menor encara estava en llibertat vigilada el dia de l'homicidi. Havia estat internat en un centre de menors del dia 6 de maig al 31 de juliol. Després un jutge va decidir que passés a llibertat vigilada i la mesura va arrencar el dia 11 d'agost i encara estava vigent quan va assassinar Carles, presumptament Carles Vilajosana. Ara bé, cal tenir en compte que en el cas dels menors aquesta llibertat vigilada no implica una custòdia policial permanent. És una mesura de seguiment, diguem-ne, educatiu i terapèutic, no físic. L'altre detingut, el noi de 16 anys, també havia estat en llibertat vigilada per uns fets anteriors, però havia complert la mesura. Entre els dos acumulaven diverses detencions per sustraccions, per exemple, de motos o pel robatori violent d'un mòbil. Sobre la situació d'aquests dos menors, també va parlar ahir la consellera d'Interior, Núria Parlon, que va confirmar que un dels dos encara estava, com us dèiem, en llibertat vigilada, i va plantejar que s'obri una reflexió sobre què s'ha de fer amb aquest perfil de joves violents que reincideixen, tot i que passen per totes aquestes mesures d'acompanyament i internament. Els dos menors, recordem que han passat avui una nova nit internats de manera provisional i en règim tancat al Centre de Justícia Juvenil de Can Llupià, a Barcelona. Per cert, ahir a Manresa van acomiadar la víctima, Carles Vilajosana, amb un funeral multitudinari a la ciutat. A la cerimònia, la germana de la víctima va dir que portarà el cas al Parlament i, si pot, més enllà.

0: I l'altra qüestió que ha marcat la setmana és Ceuta, després de la batalla política, on hem vist aquesta setmana Pedro Sánchez més sol que mai, deixant al marge el Marroc com a responsable de l'entrada de més de 70.000 persones aquest estiu a la ciutat autònoma, ara comença la part de la batalla judicial. L'Audiència Nacional i el govern espanyol s'estan tirant els plats pel cap després que el tribunal ha sortit en defensa de la jutgessa que porta el cas de la crisi humanitària de Ceuta. Recordem, és Maria Tardón, que va demanar als agents de policia que participen de la investigació que no informessin els seus superiors. Això després que el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, enviés una carta a Tardón per retreure-li aquest secretisme. Doncs bé, com dèiem, l'Audiència Nacional creu que la jutgessa no va posar en joc de cap manera la seguretat de l'Estat, sinó tot el contrari. Diu que va actuar en defensa de l'interès general aplicant aquesta mesura per investigar. Una picabaralla entre poder polític i judicial que arriba precisament quan l'Audiència Nacional ha rebut l'aval de la Fiscalia per investigar aquesta entrada de milers de migrants a Ceuta. Després d'haver rebut els informes tant de la policia espanyola, que recordeu, és aquest informe famós i polèmic que assenyala directament al Marroc d'estar al darrere d'aquesta crisi permetent l'entrada de migrants. També l'informe, en aquest cas molt més breu, de la Guàrdia Civil. Doncs bé, ara el Ministeri Públic diu que ja té prou indicis per iniciar una investigació detallada per saber què va passar el 30 i 31 de juliol i quines responsabilitats té tothom. Precisament sobre els informes, avui és interessant llegir el diari ABC, que apunta que el Ministeri de Defensa en mans de Margarita Robles creu que és un greu error que aquests informes policials es facin públic, tal com va prometre Sánchez al Congrés, que es desclassifiquin. La titular de defensa, de fet, recordarem, Margarita Robles, va ser una de les imatges de la setmana, va negar-se a aplaudir el discurs del president, i el motiu, segons l'ABC, seria que precisament no veien bons ulls haver ordenat publicar aquests informes relatius a l'episodi. Defensa creu que això deixa al descobert l'estratègia de defensa espanyola. En qualsevol cas, tot i l'oposició de Robles, tot apunta que efectivament aquests informes policials es desclassificaran, hauria de ser aparentment dimarts, un cop hagi passat el Consell de Ministres. Perquè no oblidem que, a hores d'ara, després d'un mes, la pregunta continua sent com va passar i qui va permetre que passés. En aquest sentit, comença a sobrevolar també la possibilitat, moguda per determinats sectors, que això pugui acabar esquitxant judicialment o penalment Pedro Sánchez. És una idea que apuntala, per exemple, a La Razón, que diu que tot i que ara mateix queda lluny la imputació penal del president espanyol, això no vol dir que quedin fora del recorregut si la investigació acaba provant que realment sí que va rebre informació suficient. Una informació que li sembla absolutament ridícula a un catedràtic de dret penal que avui escriu al diari El País. Qui furga en aquesta ferida, en tot cas, és el PP, que puja el to contra Sánchez. Alberto Núñez Feijóo ha fet una crida a la mobilització per fer-lo fora de la Moncloa. El president popular, des de Màlaga, es feia seves les manifestacions de dimecres a tot Espanya.
1: Los españoles os vamos a echar de una manera democrática contundentemente en las urnas, pero os vamos a echar porque no merecéis la dignidad que estáis ocupando.
0: Feijóo, que creu que Sánchez va ignorar deliberadament els avisos policials que tenia, suposadament, i que la compareixença de dijous al Congrés va donar una visió vulnerable del govern d'Espanya. De fet, ahir també llegíem a Carlos Cué, al diari El País, dient que potser Sánchez es comença a obrir a la possibilitat d'apuntar cap al Marroc, després de veure que aquesta batalla de l'opinió pública l'ha perdut radicalment el president espanyol. Mentrestant, sobre el terreny, què passa? Doncs a Ceuta intenten conviure amb l'emergència encara amb centenars de migrants que busquen un lloc on dormir. Els centres que ha habilitat fins ara el govern d'Espanya han ajudat a reduir aquesta xifra de persones dormint al ras, però encara no són suficients. La majoria de migrants es concentren encara als barris més perifèrics de la ciutat autònoma, que des de fa ja un mes, més d'un mes, s'ha convertit en un autèntic polvorí. 3 minuts i 2:15, i mentre aquesta crisi per Ceuta desgasta la Moncloa, el govern espanyol continua avançant altres carpetes per mirar d'agafar aire polític, en aquest cas amb el model de finançament autonòmic pactat amb Oriol Junqueras. El nou sistema ja comença a caminar, però neix amb moltes incerteses, amb molta oposició al davant i amb el dubte de si podrà acabar-se aprovant. Ahir va passar el filtre, el primer, del Consell de Política Fiscal i Financera, però per la mínima. Només hi van votar afirmativament el govern de Catalunya i el de les Canàries, a part, evidentment, del govern espanyol. La resta, totes comunitats presidides pel PP i algunes del PSOE, hi estaven en contra. Ara el nou sistema de finançament haurà de superar el tràmit del Congrés dels Diputats i segurament és el més complicat perquè els números no surten. PP, Vox faran pinça amb Junts, que en principi pretén tombar aquest nou model. És un model que, recordem, preveu injectar 21.000 milions d'euros més per totes les comunitats, amb les més beneficiades al capdavant Andalusia i Catalunya. Andalusia, 4.850 milions més, Catalunya, 4.700. Doncs bé, tot i això, hi ha governs autonòmics que s'hi oposen, com deien, populars, i d'altres socialistes, Castella-La Manxa, per exemple, o Astúries. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, qui ha pilotat aquesta negociació, ahir se'n feia creus de la catalanofòbia, així l'anomenava, que impregna tot aquest debat.
2: Si quitamos todo el ruido y la furia que hay alrededor de los debates territoriales, toda la animadversión y la utilización de Cataluña como un elemento de confrontación y de sacar votos en otros territorios, nos encontramos con un modelo razonable que conjuga intereses muy diversos, que mejora muchísimo el modelo actual y que refuerza la solidaridad y el conjunto de recursos que se aporta a nuestro estado del bienestar.
0: Mientras tanto, en el PP, como las dos comunidades...

0: Barcelona, 2017.
1: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
2: S'ha activat l'operació Cronos.
3: Busquem el conductor.
0: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
4: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
5: Mossos d'Esquadra!
0: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
6: Ja s'acosta.
7: 3, 2, 1...
6: El 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Inscriviu-vos a lacursadarraco.cat.
8: Continua enrocat en contra de, amb l'argument que el govern d'Espanya continuarà tenint la paella pel mànec. La idea dels de Carles Puigdemont és clara: o hi ha concert econòmic o res. En canvi, des d'Esquerra, Oriol Junqueras diu que la proposta pactada amb els socialistes no és perfecta, però molt millor que l'actual. Alba Carnicer.
9: Junts no afluixa la corda i manté la idea de presentar una esmena a la totalitat quan el finançament s'hagi de discutir. Al Congrés, el diputat Josep Maria Cruzet exigeix que Catalunya tingui la clau de la caixa i això passa, diu, per un concert econòmic com el basc. Per la seva banda, en una entrevista a La Sexta, Junqueras defensa el model i diu que la Generalitat tindrà molts més recursos.
10: No hi ha ni sistema de finançament singular ni clau de la caixa per Catalunya. El que hi ha és una proposta de café para todos. Volem el concert econòmic per Catalunya.
11: Nadie saca menos, todo el mundo saca más y sobre todo se garantiza una financiación adecuada para hospitales y escuelas.
9: D'altra banda, els comuns també aplaudeixen aquest pas endavant, malgrat l'intent del PP de boicotejar-ho.
8: Un minut per damunt de 8:45. I l'altra patata calenta que pot tenir derivades polítiques és el futur de SEAT a Catalunya, entre altres coses, perquè Volkswagen garanteix que seguirà fabricant cotxes aquí, a Catalunya, però obre la porta a fer desaparèixer la marca SEAT. El conseller delegat de la companyia ha deixat tots els escenaris oberts més enllà del 2030. Oliver Blume diu que la continuïtat de la marca dependrà de la demanda i les condicions del mercat els anys vinents. Cal recordar que aquest 2025 ja va ser el primer any que una de les dues marques de SEAT, que és Cupra, ja va vendre més vehicles que no pas la marca original. Aquesta decisió, en tot cas, la de fer desaparèixer o no SEAT, forma part d'un pla d'ajustament que reduirà la meitat els models de cotxe que el grup produeix actualment, fet que podria portar a deixar de produir vehicles amb aquesta històrica marca nascuda a Catalunya i prioritzar-ne d'altres del grup com Cupra, com Audi o com Porsche, tot plegat amb l'objectiu de millorar la competitivitat. Tot i les garanties de mantenir aquesta producció a Catalunya, els 15.000 treballadors de l'empresa admeten aquí certa intranquilitat. En parla RAC1, president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero.
12: Aquí la discussió està si se va electrificar algun model SEAT. Si sí o si no, se tiene que decidir en el próximo año. Si es que sí, perfecto. Y si es que no, tienen que asignarnos uno o dos modelos diferentes para que tengamos, dijéramos, totalmente cubiertas las capacidades de la fábrica. Ahí está la clave del futuro de los próximos años.
8: Carnero, que treia xipit de la flexibilitat que ofereix la planta de Martorell, diu que està preparada per produir vehicles de combustió, híbrids o absolutament elèctrics, tant de SEAT com d'altres. Jordi Casals.
13: Amb l'arribada del vehicle elèctric, la multinacional alemanya vol millorar la rendibilitat i fer front a un context marcat per l'augment dels costos, les tensions geopolítiques i una competència cada cop més forta, sobretot dels fabricants xinesos. Per això el Consell de Supervisió ha donat llum verda a una reestructuració que preveu el tancament de 4 plantes a Alemanya i l'acomiadament de 50.000 treballadors, 25.000 a Alemanya i l'altra meitat a la resta d'Europa. Unes mesures que no haurien d'afectar la planta de Martorell. Tot i això, hi ha un cert neguit entre els treballadors. Carnero reclama canvis abans no sigui massa tard.
12: De aquí al 29 está garantizado, pero en el 29, si no nos asignan una plataforma que se tiene que decidir en el próximo año y medio en el consorcio, evidentemente podríamos tener algo o alguna repercusión sobre el empleo. Yo tengo totalmente la confianza que vamos a tener esa adjudicación y vamos a trabajar para ello y, por lo tanto, eso es lo que reclamamos al consorcio.
13: La fàbrica de Martorell té garantit produir el SEAT Ibiza, l'Arona i el León els propers 3 anys. Per això reclamen que s'assignin models nous per garantir la feina a la planta més enllà del 2030.
8: 4 minuts per damunt de 8:45. I aquesta polèmica del futur de SEAT que ha enxampat el president de Catalunya, Salvador Illa, a Ucraïna, des d'on ja va dir ahir que faria tot el possible per preservar-ne l'activitat, la de SEAT i els llocs de feina, però, insistim, el va agafar a Ucraïna en un viatge institucional que s'acaba avui després d'un seguit de reunions amb el president Volodymyr Zelensky, el ministre d'Exteriors i diversos empresaris. Illa els ha traslladat el suport de Catalunya, els ha convidat a Barcelona i s'ha posat a la disposició per ajudar a la reconstrucció del país. Adrià Santasusagna.
14: Durant aquest viatge, Illa ha signat convenis de col·laboració amb regions com Lviv o Zaporizhia. El president també ha formalitzat el suport de 800.000 euros que Catalunya dona a Ucraïna.

0: i s'ha posat en marxa un programa per formar professionals sanitaris a la cura de lesions derivades de la guerra. Ella també ha anunciat que farà unes jornades abans d'acabar l'any a Catalunya amb empresaris per explicar les diferents oportunitats que tenen amb la reconstrucció del país.
1: Pues estan desenvolupant molt ràpidament aquí, molt forçats per la necessitat de les circumstàncies extraordinàries d'una guerra que estan vivint. Tot el sector agrícola, el sector primari és també important aquí, el sector farmacèutic, el sector d'infraestructures. És una economia bastant diversificada i jo crec que hi ha vies de treball interessants.
0: A nivell institucional, Illa ha aconseguit reunir-se amb Volodymyr Zelensky. És el primer president de comunitat autònoma que reuneix amb ell.
2: Gràcies, Adrià. Tot això, per cert, Salvador Illa ens informen que acaba d'aterrar fa poca estona, o ens confirmen que ja ha aterrat a Polònia. Per tant, ja ha sortit d'Ucraïna. Ho dic també perquè, en relació a aquest viatge, ahir va haver-hi un cert ensurt, diguem-ne comunicatiu, quan es va saber d'un atac de Rússia contra la seu central del Servei de Seguretat d'Ucraïna a Kiev, quan Illa era precisament a Kiev. De fet, era molt a prop d'on suposadament era el president de la Generalitat, i la confusió venia del fet que el president havia estat allà el dia abans, però la Generalitat de seguida va afanyar-se a explicar que en el moment d'aquest bombardeig, d'aquest atac, el president visitava un hospital militar de la Guàrdia Frontera d'Ucraïna amb Sor Lucía Caram, una ofensiva, aquesta que estem dient, que per cert va provocar 9 ferits i un nombre indeterminat de morts. Una acció russa, per cert, que arriba justament a les portes aquest cap de setmana de l'arribada dels emissaris nord-americans a Kiev i també a Moscou per mirar d'aturar la guerra. Són l'enviat especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, i el gendre de Trump, Jared Kushner. Segons el president nord-americà, presentaran directament una proposta de pau. 8:37.
3: Nathan, treu Courtois i el gol del Betis, el gol de Parro! Irish Power! Irish Power! Tots cap a Dublín! 3 segons, 2 segons, vinga, pita, Hernández! Final del partit! Final del partit! Ha perdut el Madrid! Primera derrota del Madrid de José Mourinho!
2: Si us n'heu anat a dormir d'hora, doncs us heu perdut aquesta primera derrota del Real Madrid, narrada amb aquesta passió que els caracteritza Damià López i l'equip de RAC1. Des de la Cartuja, el Damià, així ho narrava el gol de Troy Parrott, i al final d'aquest Betis 1, Madrid 0. És la primera derrota de Mourinho d'aquesta nova etapa a la banqueta blanca. Aquest solitari gol del davanter irlandès, que va ser suficient per vèncer un Madrid, que realment va tenir ocasions de tota mena, però que no va poder aprofitar-ne cap. Bernat Balboa, bon dia.
4: Bon dia.
2: El VAR, de fet, va ser un dels protagonistes del partit en una direcció que hi ha gent que no està tan acostumada. Primer, anul·lant un gol del Madrid quan faltaven 1 o 2 minuts pel final, de Carlos Espí, i després amb un penal fallat per Kylian Mbappé, que va haver-hi el dubte si s'havia de repetir o no, i l'àrbitre va decidir que no. Què va passar, Bernat?
4: Bé, que va llançar-lo Mbappé, Álvaro Valles el va aturar, però en el rebuig Marc Bartra va participar en aquesta jugada i, per tant, el VAR va haver de revisar si Marc Bartra havia entrat o no abans d'hora a l'àrea. És cert que semblava que sí, però el peu tècnicament realment no trepitjava la gespa. Per tant,
2: I el reglament diu que perquè es consideri que participa de l'acció entrant a dins de l'àrea, el peu ha d'estar dins de l'àrea.
4: Exacte, està dins de l'àrea trepitjant la gespa. I com això no va ser així, la jugada va continuar i el partit va acabar, doncs, amb això, 1-0 a favor del Betis.
2: Doncs així ho va seguir també, com dèiem, des de la Cartuja, el talismà, Damià López. Damià, bon dia.
5: Bon dia. Primera derrota de la temporada del Madrid de José Mourinho. 1-0 a la Cartuja contra el Betis. El cert és que no va ser una derrota del tot justa, ja que el Madrid va tenir moltíssimes ocasions al llarg del partit, rematades a porteria buida, un penal fallat al final per Mbappé, en general el domini del joc, però l'irlandès Parrott va aprofitar la que va tenir a la segona part. Mourinho parlava de frustració.
6: Creo que el equipo ha hecho un gran partido. A veces se pierde y no se sabe por qué. A veces se pierde y no sabes cómo explicar. Muchísimo juego ofensivo, muchísimas oportunidades de gol. Si termina con empate, vamos frustrados porque hemos hecho más. Imagínate con la derrota.
5: El Madrid, doncs, perd la imbatibilitat a la Cartuja, en un estadi on no hi guanya des de 2021. Els blancs ara ja tenen la mirada posada en el debut a la Champions dimarts al Bernabéu contra l'Inter.
2: Gràcies, Damià. I pel que fa a aquest partit, això també va comportar, hi havia una certa expectació, Bernat, el retorn a la sala de premsa de Mourinho amb una derrota. I com va anar aquesta roda de premsa?
4: Bé, vèiem un Mourinho els primers dies de temporada molt tranquil, doncs ahir amb aquesta derrota, com deies, ja va tornar aquell Mourinho que recordàvem d'anys abans, sobretot en aquell Barça de Guardiola i Madrid de Mourinho, i va respondre, ara ho escoltàvem amb el Damià, també va dir més coses, com per exemple que no entenia com el seu equip, el Madrid, va acabar perdent aquest partit.
6: No sé por qué hemos perdido. No consigo justificar porque colectivamente el equipo ha jugado muy bien. Merecemos ganar claramente, pero el merecer no te da puntos. Enhorabuena al Betis que jugó para empatar y le salió el gordo.
4: Le salió el gordo. A més, el tècnic portuguès va queixar-se de les pèrdues de temps dels jugadors de l'equip bètic.
6: Los jugadores del Betis en este sentido son más listos que los del Real Madrid. Primera jugada del partido es tarjeta amarilla clara a un jugador que ha golpeado Valverde. Después un minuto más otra amarilla para un jugador que ha hecho una falta importante a Vinicius. Pero los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
4: Ara bé, el penedesenc Marc Roca, jugador del Betis, va respondre a les paraules de Mourinho en declaracions al Tu Diràs.
7: Crec que no té cap sentit, sincerament. Crec que l'àrbitre per donar la segona groga a Gullit, precisament una falta que em fa a mi. Jo no em posaré amb el que diu ell. Al final nosaltres hem fet el nostre partit, hem fet crec que un partit molt complet, el que necessitàvem per guanyar els tres punts, que és el més important, així que contents, a disfrutar-ho, que és el que toca ara.
4: Doncs això, per fi ha tornat el Mourinho que coneixíem d'abans.
2: Efectivament. Doncs en tot cas, amb la derrota del Real Madrid, el Barça té un efecte. El Barça podria ser líder en solitari, però això sí, ha de guanyar demà Mestalla contra el València.
4: Sí, els blaugrana faran aquest matí l'últim entrenament abans del partit que es disputa demà a 4:45 PM. Ahir ja van entrenar amb el grup Gabriel Jesús i Gavi. I una de les novetats és que la que avança a Mundo Deportivo i és que el Barça hauria escollit els nous capitans de forma definitiva. Rafinha serà el primer capità i Pedri, el segon, tots dos, a petició de Flick. La plantilla ha triat els altres tres capitans, Eric Garcia, De Jong i Lamine Yamal. Veurem si l'entrenador blaugrana en parla en roda de premsa a partir de les 12 del migdia. Abans d'aquest Barça-València, però, la Lliga continua aquesta tarda, primer amb l'Atlètic Club Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez de nou a la convocatòria en Matalassera, també juga el Rayo Vallecano Racing de Santander i el Villarreal Deportivo a les 9 del vespre amb Marc Casador a l'equip gallec.
2: Gràcies, Bernat. Fins ara.
4: Fins ara.
2: Per cert, parlant de futbol, avui és un dia per la història, avui fa exactament 50 anys d'aquest moment.
8: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona, Unió Deportiva Les Palmes.
2: 5 de setembre de 1976. Faltaven unes setmanes perquè fes exactament un any de la mort de Franco i als micròfons de Ràdio Barcelona un jove periodista anomenat Joaquim Maria Puyal i narrava per primer cop un partit de futbol en català. La veu encarregada d'aquesta fita històrica era la de Puyal, que trencava amb 40 anys de silenci durant la dictadura. En aquell partit, el 76, el Barça jugava contra Les Palmes, va acabar guanyant 4-0 amb 2 gols de Milonguita Heredia i 2 més de Cruyff. Així narrava Puyal l'últim del partit.
9: Gol! En Cruyff ha fotut un golaç!
2: Puyal, que no només es va convertir des d'aquell moment en la veu del Barça, sinó que directament va marcar una escola a la manera de treballar que encara avui es manté com a referència. Va donar força, confiança i visibilitat a l'ús del català en les narracions esportives. Avui l'Antoni Bassas, per exemple, que va formar part d'aquelles transmissions durant molts anys, escriu al diari Ara que mig segle després ningú no s'anuncia explicant que fa el futbol en català perquè es dona per descomptat. I aquesta naturalitat és d'autora d'aquells pioners rigorosos, ambiciosos, innovadors com en Puyal. I és que Puyal convertia directament els partits de futbol en classes de llengua per als oients i als espectadors. Segurament, més enllà d'això, molt recorden moments estel·lars de la seva carrera professional com aquest a Catalunya Ràdio.
10: Assistència de Xavi, més capreta per Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, Messi, immens Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol!
2: Aquest encara Messi, encara Messi, que s'ha convertit en un dels gols, sens dubte, el més popular de la seva vida, de Puyol, perquè avui encara hi ha moltíssimes persones a tot el món que el coneixen. Aquella jugada on Messi arrifa tots els jugadors del Getafe per marcar un dels seus gols més mítics, recordant el gol de Maradona al Mundial de Mèxic 86. O també aquest altre moment.
11: Lurruti al parell, mira casi de trapés, Lurruti, minut 43 a la segona, cap la pilota, Lurruti atrapat, Lurruti atrapat, Lurruti t'estimo!
2: El penal aturat per Urruti, que li va donar la primera lliga narrada en català per Puyol des de Ràdio Barcelona. Tot plegat, com dèiem, arrencava avui fa 50 anys amb la primera narració d'un partit de futbol en català després de la dictadura. 3:45 del matí, i encara parlen, per cert, del català, nou gir amb l'oficialitat del català a Europa. Un any i 3 mesos després que el tema es debatés per últim cop, ara el govern d'Espanya està disposat a fer-li un pols als països que estan en contra de la proposta. La Moncloa, de fet, amenaça de vetar l'entrada de nous estats a la Unió Europea si abans no s'aprova l'oficialitat del català, tot plegat en un moment en què les negociacions entre els 27 i Montenegro encara en la recta final, un fet que implicaria l'oficialitat d'un nou idioma, que és el montenegrí. De moment, el Ministeri Espanyol d'Exterior ha demanat que el punt s'inclogui a la pròxima cimera de ministres d'assumptes europeus, que és el dia 22 de setembre. Més detalls des de Brussel·les. Corresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
12: Bon dia. 3 anys després de dur la proposta a Brussel·les, viurà 2 votacions fallides i el veto de 7 països a l'oficialitat del català a Europa. Ara el govern espanyol ensenya les dents, insinua l'inici d'un pols i amenaça de vetos creuats als 27 i, de pas, jugar amb un intercanvi de cromos habitual en una negociació europea. Ara el Ministeri d'Exteriors vincula directament el vot favorable d'Espanya a l'adhesió de Montenegro a l'oficialitat del català a Europa. L'entrada de Montenegro és estratègica per Brussel·les, sobretot de cara a Rússia, i com qualsevol adhesió implicaria l'oficialitat com a mínim d'un nou idioma, el montenegrí. Doncs bé, malgrat estar a favor de l'ampliació de la Unió, fons del Ministeri d'Exteriors expliquen obertament que per Espanya no és possible acceptar noves llengües oficials i, per tant, donar el vistiplau a l'entrada de Montenegro si abans no es resol l'oficialitat del català. El dia 22, però, tot apunta que només serà un intercanvi d'informació, no s'arribaria a votar, però si el govern espanyol va fins al final amb aquesta amenaça, entrem en una partida nova en què la Moncloa té més números de guanyar.
2: 2 minuts per damunt de 8:45 del matí, en un cap de setmana que és l'últim, com dèiem abans, que abans que arrenqui, diguem-ne, la solemne rutina per tothom amb l'arrencada de nou del curs escolar. Queden menys de 72 hores per arrencar el nou curs, de la mateixa manera que es va acabar l'anterior, de moment amb una vaga convocada pel personal docent. Doncs bé, avui la consellera d'Educació s'obre a revisar el model de l'escola inclusiva, que és un dels eixos de les protestes. En una entrevista a La Vanguardia, Esther Niubó diu que després d'una dècada amb aquest sistema és el moment de revisar-lo. En cap cas parla de derogar-lo, aquell decret d'escola inclusiva, però sí de replantejar-lo.
13: Tenim oportunitat, doncs, de fer aquest balanç, no?, de què ens ha passat en aquests 10 anys i poder tornar a consensuar quin ha de ser el sistema educatiu, doncs, inclusiu del futur. És a dir, mai segurament no posarem a totes les parts de la comunitat educativa d'acord, però penso que també és una oportunitat, no?, aquesta crisi educativa que hi ha hagut, entre cometes, i que hem patit.
2: Niubó, que, de fet, a l'entrevista es pregunta, per exemple, si un alumne de fora que arriba a l'ESO pot passar 4 mesos aprenent la llengua abans d'integrar-se al nou curs. La consellera remarca que aquí també està en joc la cohesió de la societat catalana. Passen 3 minuts de 8:45.
14: Torna Village Stars a la Roca Village. 70% de descompte addicional sobre el preu del Village en una selecció de peces de les teves firmes preferides, com Birkenstock, Nude Project i The North Face. Són els Village Stars de la Roca Village. Només el 4 i 5 de setembre. És ara o mai. Consulta condicions a larocavillage.com.
15: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
16: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
17: Aquesta tornada a l'escola sereu els Reis del Pati amb el 3x2 en tota la roba interior i els mitjons infantils Tex i Tex Bàsic. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 18 de setembre.
18: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: 10 minuts i seran les 9 del matí, i en l'àmbit cultural hi ha un nom propi que avui surt, a més, a les portades dels diaris. És Aitana, ahir que va fer esclatar el Palau Sant Jordi amb un espectacle de pop total en el primer dels 4 concerts, 4, que farà el Palau a Barcelona fins dimarts. Aitana, en plan superestrella total, va sortir puntual i va recordar els nervis que sentia cantant a casa seva.
18: Bona nit, Barcelona! L'emoció que em fa estar aquí amb vosaltres aquesta nit, estan aquí les meves amigues, la meva família...
2: També recordava que des de petita somiava amb dedicar-se a la música a les dues poblacions on va créixer.
18: Realmente todo empezó aquí, todo empezó en Barcelona, el Cuarto Azul. Yo creí en Viladecans y luego crecí en San Climent del Llobregat, que no sé si ara...
2: Tant Sant Climent de Llobregat. La cantant va oferir un recital de hits coronat per una de les cançons de l'estiu, Superestrella. Una cançó que suma més de 300 milions de reproduccions només a Spotify, que, com diem, ha estat una de les cançons de l'estiu i un dels emblemes del Mundial de Futbol que va guanyar la selecció espanyola. Una nit que ha deixat els fans més que satisfets, i era Albert Buscarons.
19: I va demostrar que és tota una superestrella. Aitana comença el concert estirada al llit del seu quart azul, mirant a càmera, i de seguida reparteix èxits com 6 de febrero, segundo intento, acompanyada de 4 músics i una desena de ballarins. Un espectacle que evidencia que Aitana ha madurat i està preparada per jugar a la Lliga de les Estrelles Globals. Amb una posada en escena milimetrada, repassa una carrera que aviat complirà 10 anys, combinant balades com Vas a quedarte amb explosions de moviment massiu com Mon Amour i Les Babies, que van convertir el Palau Sant Jordi en una festa col·lectiva. La seva evolució ha estat vertiginosa. D'un Sant Jordi a mitja capacitat va passar a omplir-ne 2 l'any passat l'Estadi Olímpic, i ara 4 palaus que podrien haver estat molts més. Aitana és un dels grans tresors del nostre pop i confirma que encara li queda molt de fil per teixir. Aquesta nit, segon dels 4 concerts.
2: Gràcies, Albert. 2 de 4 seran aquesta nit ja. Avui, que totes les crítiques dels diaris coincideixen a definir el concert de l'Aitana com l'exhibició d'una superestrella. La Vanguardia, Sergi Lozano, parla d'una tornada triomfal a Barcelona, un any després d'haver reunit 45.000 persones a l'Estadi Olímpic, i ha començat a superar aquest rècord amb el primer dels 4 Sant Jordis. Jordi Bianchotto, al Periódico, posa èmfasi al procés evolutiu de l'Aitana nena i anònima, aquesta Aitana adulta i superestrella que, deixant enrere la melanconia, diu, disfruta del present. A l'Ara, Xavier Cervantes diu que Aitana invoca el poder de les divas del pop i aconsegueix establir diverses intensitats de connexió amb el públic. Ho té tot per ser una superestrella de 2026, malgrat, diu, la irregularitat del repertori i la fredor que exhibeix en bona part del concert. Avui, segon concert d'Aitana a Barcelona. 8 minuts per arribar a les 9 del matí, en plana de successos. És una notícia de fa poques hores. Aquesta nit, a Santa Bàrbara, al Montsià, el jutge ha enviat a presó provisional i sense fiança els pares del nadó que la policia va trobar mort a casa seva al centre del municipi. Els Mossos els van detenir dimecres a València, després que declaressin davant del jutjat, l'endemà van trobar les restes mortals del seu fill al domicili familiar, Mireia Garolera.
20: L'avi del menor va ser qui va avisar els agents, que, de fet, ja feia dies que buscaven la criatura. En un dels primers escorcolls al domicili hi van trobar una trentena de gossos desnodrits i alguns altres directament de morts. Per això, la causa està oberta per un presumpte delicte d'homicidi, abandonament de menors i maltractament d'animals. A banda de la presó, el jutge també ha acordat retirar-los la custòdia dels altres fills que tenen en comú. Aquest divendres s'ha fet un minut de silenci davant l'Ajuntament de Santa Bàrbara amb més de 200 persones i s'han decretat 2 dies de dol oficial.
2: Però aquest hem de dir que, lamentablement, no és l'únic cas de gravetat similar dels últims dies. Recordem que dimecres els Mossos van també trobar un altre nadó mort, en aquest cas dins una bossa de plàstic a l'escala d'un bloc de pisos a la Mina, al barri de Sant Adrià de Besòs. Doncs bé, segons hem sabut a les últimes hores, el jutjat de Guàrdia de Badalona ha deixat en llibertat, amb mesures cautelars, la mare d'aquesta criatura.
20: Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous la dona de 33 anys i ahir havia passat a disposició judicial. Tot va passar a la 1 del migdia de dimecres, quan la policia va rebre un avís d'un veí que havia trobat una bossa de plàstic ensangonada al replà d'un edifici de la Mina. Diverses patrulles es van desplaçar a la zona i va ser llavors quan que es va localitzar el cos del nadó. Ara la magistrada ha deixat en llibertat la mare, però li ha retirat el passaport, li prohibeix sortir del territori i li imposa també compareixences periòdiques als jutjats. Segons explica el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la dona continua com a investigada per la mort del seu fill, tot i que encara no qualifiquen la investigació de cap manera, ni per homicidi ni assassinat.
2: I també un cas dels més mediàtics dels últims mesos, en aquest cas als Estats Units, ha acabat aquesta nit sense veredicte i amb un gran impacte. És el cas de Lindsay Clancy, una infermera de 36 anys, si no sabeu el cas, us ho expliquem, acusada de matar els seus tres fills a Massachusetts. Això és l'any 2023. Tenien només 5 i 3 anys, el petit només 8 mesos. Clancy no nega que els matés, la defensa sosté que patia un psicosi postpart i que en aquell moment no era responsable dels seus actes. Els advocats han insistit durant el judici que feia mesos que buscava ajuda per problemes de salut mental i que poques setmanes abans del crim havia estat ingressada en un hospital psiquiàtric. Doncs bé, després de 6 setmanes de judici i 7 dies de deliberacions, el jurat no s'ha posat d'acord. 11 membres la volien absoldre i només un s'hi oposava. Davant d'aquest bloqueig, el jutge ha acabat declarant nul el judici.
1: I'm going to declare that the jury is deadlocked and I'm going to declare a mistrial.
2: Ara la fiscalia haurà de decidir si torna a portar aquest cas a judici amb un altre jurat o si intenta arribar a un acord amb la defensa. Després de matar els fills, Clancy va intentar suïcidar-se i va quedar paralitzada de cintura cap avall. Ara continua ingressada en un hospital psiquiàtric. I un apunt més en l'àmbit de successos. Atenció a la iniciativa dels comerciants del Passeig de Gràcia de Barcelona per combatre la delinqüència. Ho explica avui el Toni Muñoz de La Vanguardia, perquè botigues, restaurants i hotels s'han posat d'acord per oferir assistència jurídica gratuïta als clients víctimes d'un robatori al Passeig de Gràcia. És un pla pilot en marxa des de l'1 de setembre que consisteix a contactar amb un bufet d'advocats cada cop que un comprador o un establiment s'adoni que li han pres un objecte de valor. D'aquesta manera es vol donar més seguretat i augmentar la pressió sobre els delinqüents. Segons la informació de Toni Muñoz, els robatoris estaven descontrolats fa un parell d'anys, però ara s'aprecia un cert descens gràcies al desplegament policial i la posada en marxa de nous jutjats. 3 minuts i les 9 del matí.
21: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomiconmalaga.com.
22: Els docents mantenen la lluita al carrer.
23: La manifestació en defensa del català.
24: Els metges tornen a fer vaga.
25: Els usuaris de Renfe diuen prou.
26: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. diada.assemblea.cat.
27: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
28: T'ha anat bé de gust la rutina?
27: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
28: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
29: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: Barcelona 2017.
32: Hi ha hagut un atropellament massiu a les Rambles.
33: S'ha activat l'operació Cronos.
34: Busquem el conductor.
31: Basada en fets reals. Viu al cinema la trepidant investigació després dels atemptats.
35: On és la segona furgoneta? Quin és l'objectiu?
36: Mossos d'Esquadra!
31: Cronos, 4 de setembre, només als cinemes.
37: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
2: Un minut i arribarem a les 9 en punt del matí i en l'àmbit cultural obrim plan audiovisual amb el Festival de Cinema de Venècia, que avui serà l'escenari del retrobament de la banda Oasis amb els seus fans.
38: Just pure anger. I need to calm the f*** down.
2: I per què? Doncs perquè aquest vespre desembarquen a l'illa de Lido els germans Gallagher, fan parada a la mostra per presentar-hi el seu documental Don't Look Back in Anger, una pel·lícula que explica com, després de 15 anys de separació, van decidir tornar a pujar junts als escenaris. Aquesta estrena que arriba enmig dels rumors d'una nova gira d'Oasis de cara a l'any que ve. Per tant, l'expectació és màxima. Però més enllà d'Oasis, avui és un dia d'alt voltatge al Lido, amb la catifa vermella amb un Ivory d'estrelles, hi haurà Robert Pattinson, Kiefer Sutherland o un clàssic del cinema italià, Nanni Moretti, enviat especial de RAC1 al Festival de Venècia. Adrià García, bon dia.
0: Bon dia. Feia gairebé 40 anys que Nanni Moretti no trepitjava la catifa vermella del Lido. Per això la premsa italiana viu el d'avui com el retorn del fill pròdig. Moretti torna al festival que el va consagrar com un dels grans cineastes europeus i ho fa amb un drama romàntic protagonitzat pel francès Louis Garrel. Una pel·lícula que, com explicava RAC1 el seu productor Alex Lafuente, ha fet sortir el director italià de la seva zona de confort.
3: És la primera vegada que Nanni Moretti roda fora d'Itàlia. Crec que les seves pel·lícules són pel·lícules que l'espectador abraça i estima. És un cinema, és un cineasta molt estimat, que aquesta pel·lícula encara ho serà més.
0: Fora de la secció oficial s'estrena també una altra de les produccions catalanes, Les Indes. Segueix un jove del segle XVII que ha de portar el retrat de la infanta de Madrid a París, un viatge amb Catalunya com a teló de fons, segons explicava RAC1 la seva productora Ariadna Dot.
4: Quasi tota la pel·lícula s'ha rodat entre Catalunya i la Franja. Vam rodar llocs com a la Seu Vella de Lleida, vam rodar el Congost de Montrevei varis dies. Les localitzacions són bastant icòniques.
0: Per cert, que una de les protagonistes és Ainet Jounou, la petita de la família d'Alcarràs.
2: Gràcies, Adrià. Doncs precisament, parlant d'Alcarràs, Carla Simón és jurat aquest any al Festival de Venècia. Està, de fet, immersa en la preparació d'una nova pel·lícula, a banda d'això de Venècia, una pel·lícula que serà un musical flamenc amb col·laboracions d'artistes d'aquest gènere. En una entrevista a RAC1, Carla Simón deia que el seu somni seria tenir-hi a Rosalia.
5: Oh, m'encantaria. O sigui, estem com en procés de començar a pensar les col·laboracions, perquè és veritat que quan fas un musical és molt interessant perquè de sobte no és només la part del cinema, no? O sigui, també hi ha tota la part musical, hi ha tota la part de coreografia i t'obliga o et convida, no?, a col·laborar amb altres artistes. Llavors, en aquest sentit, doncs estem ara començant a pensar en possibles col·laboracions.
2: I encara plana cultural, hem de dir que ara de seguida repassarem els concerts que podeu veure aquest cap de setmana, que és un cap de setmana d'altíssima activitat de festa major. A Olot, per exemple, hi han començat les festes d'altura. Ahir un pregó fantàstic del nostre estimat Jordi Selles. També estan en plena festa major municipis com Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Vidreres... Però el que segurament ha estat un dels pregons més sorprenents ha estat a Sabadell aquesta nit. El Germán, de fet... Ja havia promès que hi hauria espectacle, doncs bé, enmig del pregó, el Germán va decidir fer una cosa que jo crec que no havia vist mai en un pregó, que és lligar-se amb una corda i baixar fent ràpel des del balcó de l'Ajuntament de Sabadell fins a aterrar a la plaça, embolcallat amb la bandera del Centre d'Esport Sabadell i fent el seu show, diguem-ne, particular. El casco s'està torçant, perquè sí, efectivament, baixa amb casco, però anar cridant perquè diu «Soc el penjat de Sabadell», anava dient el Germán. Bé, el penjat de Sabadell, tal com ell va definir-se, va farcir el discurs de pinzellades humorístiques sense deixar de banda reivindicacions, com el comerç local o la situació de l'aeroport de Sabadell. Però vaja, la imatge és inenarrable, si la voleu la podeu anar a buscar, el Germán despenjant-se amb una corda de ràpel per l'Ajuntament de Sabadell. Va, més coses. Pel que fa a l'agenda de concerts d'aquest dissabte, a banda del concert d'Aitana, aquesta nit al Palau Sant Jordi, atenció als que sigueu fans de Stranger Things. Perquè aquesta nit els dos compositors de la banda sonora original, que són Kylie Dixon i Michael Stein, fan una retrospectiva dels grans temes de la sèrie en un concert a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Un concert que tindrà acompanyament d'espectacle visual. I fora de la capital, cap de setmana, com dèiem, amb moltes festes majors, per exemple, a Sabadell hi ha Macaco. I a Vidreres hi ha els Tiets. O a la Festa Major de Gramunt, a l'Urgell, hi ha els Ginestar. O també a Sant Sadurní d'Anoia, on avui actuen els Catarres. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me embriagat. I atenció amb els caps de cartell d'aquesta nit a Ulldecona. Són els Sirex. Si jo tuviera una escola... El mític grup de rock dels 60, capçalat pel nostre estimat Leslie, Antoni Miquel, actua avui a la festa major d'aquesta població del Montsià en el marc de la seva última gira. 9:04.

0: Anem amb la resta de la informació esportiva abans d'arrencar amb el temps de tertúlia, amb una pila de coses al damunt de la taula. Bernat de Balboa, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Ja hem parlat del Real Madrid, aquesta derrota inesperada contra el Betis, amb aquest final tan intens, amb un penal fallat per Mbappé, que s'hauria pogut repetir, però que l'àrbitre i el VAR van decidir que no, amb un gol anul·lat al Real Madrid quan estaven a punt d'acabar el partit. Bé, una derrota inesperada pels blancs i que, a més a més, probablement no sigui del tot justa. Però, en tot cas, pel que fa a la resta dels esports, ja hem dit que el Barça juga demà, perquè avui, de fet, no juga cap català a primera, però sí que ho fa un de segona. El Girona visita l'Sporting de Gijón al Molinón, a 4:45 de la tarda.
1: El Girona vol enllaçar la segona victòria, donar continuïtat a les bones sensacions mostrades contra les Palmes i deixar enrere l'ambient de les últimes setmanes. En parla l'entrenador Quique Álvarez.
2: I, bueno, jo el que sí que veig ara és un equip que realment està pensant en el Girona, està pensant en fer un bon any i està pensant en que lo dur que serà, que sap lo dur que serà, però que tindrà un bon final i això és el que deixa tranquil.
1: A Gijón hi viatgen 23 futbolistes del Girona, entre els quals hi ha el darrer fitxatge, Carles Pérez. En canvi, són baixa Justin, Porto i Unai.
0: I també hi haurà futbol a la Lliga F. Primer, amb el duel català, a les 12 del migdia, Espanyol-Badalona.
1: Més tard, a 8:45 del vespre, el Barça jugarà contra el Sevilla amb les novetats de Brooks i Kika. Les Blaugrana, per cert, ja coneixen els rivals a la fase Lliga de la Champions femenina. A casa rebran les visites de l'Arsenal, el París Futbol Club i el Servet Suís. En canvi, a domicili s'hi enfrontaran el Bayern de Múnich, a la Roma i al Kogue danès.
0: I alguna altra cosa que ens falti per saber de l'àmbit esportiu, Bernat?
1: Sí, que el blaugrana Tosun Ebuoman serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació a una espatlla. D'altra banda, abans parlàvem dels nous capitans del Barça, de Hansi Flick, doncs els nous capitans del Barça de bàsquet, els del Barça d'Alexander Sekulić, seran Kevin Panther, Joel Parra i Dario Brizuela. En handbol, el Barça buscarà a 8:45 del vespre el títol de la Supercopa Ibèrica contra l'Sporting Club de Portugal. En futbol sala, avui arrenca la Supercopa d'Espanya que es disputa al Palau Blaugrana. El Barça jugarà la segona semifinal a 4:45 contra el Jaén. En tennis, Carlos Alcaraz ja és als vuitens de final de l'Open dels Estats Units, on es veurà les cares amb el nord-americà Tommy Paul. En motor, dia de classificació al Gran Premi d'Itàlia de la Fórmula 1 i a la Vuelta avui es disputa la 14a etapa entre Jaén i la Sierra de la Pandera, amb final en pujada en una etapa de muntanya de 154 quilòmetres que pot ser clau per la general. Enric Mas continua el líder amb gairebé 2 minuts sobre Primo Roglic i Félix Gall. Ahir, l'etapa se la van dur al corredor del Bisma, Wout van Aert.
0: Gràcies, Bernat Balboa. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Les 9 i 7 minuts, de seguida arrenquem temps de tertúlia avui amb Ferran Caballero, Sara González, Milagros Pérez Oliva i Alejandro López Fonta.
3: RAC 1.
4: Setembre no és tornar a la rutina, és tornar als planassos. Tardes de cinema, sopar amb amics, estrenar roba, començar nous reptes, perquè hi ha rutines que sempre ve de gust recuperar i llocs on ve de gust tornar. A més de les teves botigues i restaurants preferits, a Esplau t'esperen un munt de novetats per carregar piles i gaudir d'un caprici postvacacional. Torna a Esplau i redescobreix la teva rutina.
5: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
6: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
5: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
6: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
7: A Begur, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
8: Música, habaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
7: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
8: Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-6245-20 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
7: Fira d'Indians a Begur.
9: Curios de Cirque du Soleil, el gabinet de curiositats on tot és possible per primera vegada a Barcelona. Un al·lucinant viatge circense. Una celebració del poder de la imaginació.
10: No et perdis el millor espectacle d'aquesta temporada. Més de 7 milions de persones ho han vist. Només faltes tu.
9: Curios de Cirque du Soleil, sota la gran carpa.
11: Ja s'acosta.
12: 3, 2, 1...
11: El 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Inscriviu-vos a lacursadarraco.cat.
13: Porta RAC1 i RAC més 1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
14: Escolta, descarrega.
13: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
15: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
0: 9 i 9 minuts.

0: 9 i 10 minuts. Hola, Sara González, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Saludo primer la Sara perquè ha fet una ballaruca aquí ara, d'acord? Que vas al concert d'Aitana o no?
1: No, no.
0: Ah, vale.
1: No, me queda lejos, però...
0: En tots els aspectes, vols dir?
1: Sí, exacte, però vaja, que són cançons que inevitablement escoltes
0: això
1: durant tot
0: sí,
1: l'estiu i durant tot l'any, també.
0: Hola, Ferran Caballero.
2: Què tal?
0: T'hi trobarem, concert d'Aitana?
2: No, a mi no, a mi no.
0: També et queda lejos?
2: Em queda molt lejos. És música per adolescents, no, això?
0: Bueno, però no sé si dir-ho així, però gent molt jove,
2: diguem, no? Aitana, o sigui, que per mi és...
0: Sí, sí. Hi ha una mena de contacte estrany també entre adolescents i nens, fins i tot, no? Que allà està
1: sí,
0: treballant-se, diguem.
1: Sí, ja davant, ja davant.
0: Exacte. També ens acompanya la Milagros Pérez Oliva. Com
3: bon
0: estàs,
3: dia.
0: Mila?
3: Molt bé.
0: Molt bon dia. Bueno, benvinguts a tots, eh? I a, també, bueno, què passa perquè em mires així?
4: Perquè no es pregunta si anirem al concert.
0: Ah, bueno, si vols que es pregunta Alejandro López Font, aniràs al concert o no?
4: No, però...
0: Vale,
4: però bueno, bueno.
0: Això és com l'acudit de les blanques i les marrones.
4: Muy mayor, ¿me ves o qué?
0: No, home, no. Potser per acompanyar algú altre.
3: Clar, no sé és que això, se'n veu algun d'ells que van amb algú altre, eh?
0: Escolta, anem bé l'estiu o no? Feu cara de... Si ni no, ni blanco ni negro.
1: Va anar bé.
0: Va anar bé. Ara
1: és
0: ja
1: que, clar,
0: lluny.
1: Quan tornes vale, a treballar vale. El 17 d'agost, doncs ja
0: mira,
1: queda una mica lluny.
0: Ara que estem
1: vacances.
0: Parlant de la música, avui a la una del migdia farem una cosa que és... No sé si vosaltres sou de fer això, que és quan viatges, fer un intensiu musical. O et fas una llista o no sé què sobre el país en qüestió. Hi ha gent que ho fa. Llavors... Quin és el país més viatjable musicalment parlant? Quin és el que té més potència? França, Itàlia, el Regne Unit, els Estats Units, Cuba, Argentina, Japó, no sé. Això farem una mena de batalla entre gent de la casa que ha estat en aquests països i que cadascú... De fet, l'Abel Caral, hola, Abel, bon dia.
5: I bona hora.
0: Estaràs en aquesta competició?
5: Sí, senyor.
0: Com a viatger de...
5: Dels Estats Units d'Amèrica.
0: Home, té molta tralla, Estats Units, musicalment
5: sí, home,
0: parlant.
5: Sí, musicalment és potent. Home. Home, tinc un...
0: Tu creus que pots guanyar?
5: Jo crec que puc guanyar perquè, aviam, és un dels grans referents musicals dels Estats Units a nivell també d'influència que ha tingut.
0: Correcte.
5: Doncs a la resta del món, no?
0: T'estàs posant de
5: seriós, no? Estic agafant el paper ja.
0: Bé, això ho farem a la una del migdia amb un jurat particular. Veurem a veure què fem. Quarts de final, semifinals, final, a veure quin és el país més viatjable musicalment parlant. Abel, ara de seguida canviarem de tema molt ràpidament, però vaja, el tema és la calor.
5: Sí, home.
0: Sí, ens hem llevat aquest matí amb una calor insuportable que no té cap mena de sentit que es produeixi al setembre, però vaja, no sé si ens hi haurem d'acostumar o què, però
5: sí.
0: Portem tres dies a anar superant rècords un dia darrere l'altre.
5: Un darrere l'altre. Ahir va superar el rècord de temperatura en la xarxa de les estacions del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, en 77, que estava dit, de les 128 estacions que tenen repartides pel territori amb més de 20 anys de dades, per tant, una sèrie doncs, que ja pots veure realment com va evolucionant la cosa, doncs en 77 de 128 estacions es va superar la temperatura màxima per un mes de setembre. Crida l'atenció, sobretot, Vinebre, a la Ribera d'Ebre, amb una màxima de 42,5 graus, superant pràcticament un grau el rècord anterior d'un setembre, que era de 41,6. Justament el 4 de setembre, també, del 2016, just 10 anys després, es va fulminar aquest rècord. Però és que bé, per exemple, a Olot es va superar també el rècord per un mes de setembre en 2,5 graus. El rècord anterior era de 35,7, 38,2 ahir de màxima. A Alta Muntanya també temperatures per sobre dels 2.000 metres de rècord. En el cas de Puigcerdà, per exemple, 34,1 graus de temperatura màxima, superant la més alta que havien tingut el mes d'agost. Altres rècords, els 39,9 de Lleida. La més alta, a la capital del Segrià, en un mes de setembre, després d'un estiu que déu-n'hi-do, la més alta en 86 anys. O Vic, 38,6, la més alta, en un mes de setembre, des de 1950. I una altra estació, una estació d'una altra xarxa, en aquest cas de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, per tant, no és una estació domèstica que puguis dir, no és una dada doncs, fidedigna del tot, no, la CHE, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, els Guiamets, poblet del sud de l'extrem sud del Priorat, una màxima de 43 graus, cap a un quart de sis de la tarda. Per tant, moltíssima calor.
0: I avui canvi de... Pot ser que superem aquest rècord del Vinebre o d'aquest...
5: Seria difícil, però clar, és que ahir tampoc ens ho esperàvem. Ahir estàvem aquí amb el Martí Oliveres a la tarda i anàvem fent F5 no, per actualitzar i ens anàvem excitant perquè anàvem veient que es anaven rebentant aquests rècords.
0: Dono fe que va haver un moment de cridòria a la
5: elecció. Sí, vaig agafar un megàfon i tot per comunicar les dades, el megàfon que tenen allà de la competència. I avui seria difícil, però es pot
0: passar
5: algun nou rècord.
0: És que em deies abans, a més, que no és que sigui la temperatura temperatura d'estiu. És que és temperatura d'estiu a setembre, d'estiu extraordinari.
5: Sí.
0: O sigui, de cosa estranya, d'estiu.
5: Sí, no són les temperatures que dius...
0: A quants graus estem per damunt en alguns d'aquests punts del que tocaria per ser un 5-6 de setembre?
5: 10-12.
0: 10-12 graus per damunt.
5: Sí, mira, pensem que si agafem la referència de 1.500 metres, que és la cota que agafem per veure què fan les masses d'aire, haurien d'estar a uns 13-14 graus a 1.500 metres d'altura, i estem a 23-24. I, per tant, aquestes màximes de 40-42 haurien de ser màximes de 30-32. Hi va haver dies, ara, a finals d'agost, que havia baixat la temperatura i hi havia llocs que no es va arribar ni als 30. Per tant, deixa'm dir també el cas de Barcelona, que té l'Observatori Fabra, centenari, dades des de 1914. Estem parlant no del centre de la ciutat, sinó a dalt a Collserola, uns 400 metres d'altura. Fins dimecres, la temperatura més alta que havíem assolit en un mes de setembre era de 33 graus. Dimecres vam arribar als 33,6, es va superar. Però és que dijous es va tornar a superar el rècord que hi havia, i divendres també ahir. Per tant, durant 3 dies seguits, jo crec que aquesta anàlisi és significativa, durant 3 dies seguits hem arribat a una temperatura que en més de 110 anys s'hi havia arribat un cop, no, l'hem superat. Clar. I ahir es va superar per més d'un grau, 34,2. I després les nits, portem ja més de 60 nits al centre de Barcelona amb temperatura tòrrida, nit tòrrida.
0: Aquest estiu?
5: Aquest estiu, a la zona de Can Bruixa, aquí a les Corts, més de 25 graus. I, per acabar, Portbou, Llançà, a l'Alt Empordà, tota la nit, 30-31 graus. Després de matinada,
0: avui
5: aquesta nit passada, han baixat a 28-28,5, però cosa insuportable, i nits tropicals a gran part de l'interior. Per tant, si això és la nova normalitat, sembla que sí. Molta gent diu, hi ha aquella frase que circula fins i tot en acudits per les xarxes de és l'estiu més càlid que he tingut fins ara, però el més fresc dels que vindran. Això tampoc ho podem saber, potser de cop l'estiu que ve no fa tanta calor, però la tendència...
0: Per motiu estadístic és possible que ara tinguis dos estius una mica més frescos, però vaja, sí, que la tendència... A llarga vista és això.
5: I els 40 graus, que abans s'assolien 3-4 cops a l'any, molt, i ara en portem ja 21 dies, oficialment, en què s'arriben els 40 graus.
0: Deixa'm només dir una darrera cosa. Per tant, esperem un dia molt càlid avui, demà també,
5: tranquil.
0: I demà passat amb baixada, però també. I en tot cas, de cara als pròxims dies, l'arribada de les pluges.
5: Sí.
0: Hi ha molta advertència al voltant d'això. Mm-hmm. Ja els meteoròlegs heu anat veient els models i dieu que serà una tardor molt plujosa, perquè i compta amb la violència d'aquestes pluges.
5: Sí.
0: No dic la de dimecres, perquè no ho sé, però que sí que pot produir-se fenòmens extrems durant la tardor, precisament per aquest escalfament que hi ha al mar, en les temperatures en general.
5: És a dir, ja és normal que a finals d'estiu, tardor, principis de tardor, sobretot tinguem pluges que poden ser torrencials, ho hem vist sempre, al setembre o asseca les fonts o s'emporta els ponts, doncs això, no? Podem tenir períodes de molta estabilitat, però també quan venen les pluges, amb l'aigua al mar calenta i després de la calor d'estiu. Però això està accentuat després d'aquest estiu de rècord, el més càlid des que hi ha registres a Catalunya, amb una anomalia d'entre 3 i 4 graus al conjunt, el 80% de Catalunya, la temperatura ha estat 3 graus o més per sobre del que tocaria. Això per un cantó, amb una aigua del mar que bat rècords, també, per tant, més evaporació, més energia per a les possibles tempestes. Calor no vol dir que haguem de tenir tempestes, no vam tenir ahir, no tindrem avui, no tindrem demà. Però calor combinada amb arribada d'aire fred i inestabilitat, que això és el normal que passi, que hagi d'anar passant les pròximes setmanes, doncs és quan això ens fa patir, perquè els aiguats poden ser més importants, més freqüents, i per tant hem d'estar alerta ja dimecres, que podem arribar a baixar les temperatures de manera clara i podem tenir pluges torrencials.
0: Aquesta és l'advertència. 10 minuts i seran 2:15 del matí. Gràcies, Abel.
5: De res.
0: Després parlarem d'aquestes calorades d'aquest estiu per tota la gent que ha viatjat, perquè Europa realment ha estat un caldo absolut. Deixeu-me canviar un moment de tema, perquè hi ha una persona que crec que podrem enganxar en aquests instants. Una de les notícies, evidentment, que ha marcat la setmana és el crim de Manresa, i aquesta nit passada teníem notícia que és la investigació policial que portava a un escorcoll al pis d'un dels dos menors detinguts per l'homicidi d'en Carles Vilajosana a Manresa, aquest cas que ha portat tanta cua. Un dels periodistes que ha seguit més el cas, i de fet crec que és qui avançava aquesta informació de l'operació policial, és el periodista de Nació Digital a Manresa, el Pere Fontanals, que crec que ens està escoltant, a veure si l'enganxem bé, perquè crec que és en una zona de difícil connexió. Pere, què tal? Com estàs? Bon dia.
6: Hola, bon dia. No sé si em sentiu
0: fantàstic,
6: bé, Xavi.
0: Et sentim fantàstic.
6: Molt bé.
0: Moltes gràcies per atendre'ns a aquesta hora.
6: Gràcies.
0: Sabem què és el que es buscava, què buscava la policia aquesta nit passada en aquest operatiu policial a Manresa?
6: A veure, la veritat és que, clar, aquest escorcoll completava, diguéssim, el que es va fer el mateix dimarts, el dia dels fets, que de seguida, al cap de poques hores, ja van entrar amb uns baixos molt propers aquí al carrer Santa Llúcia, En aquests baixos ja hi van trobar-hi algunes coses, però no proves que demostressin directament el crim, sinó altres armes blanques, i per el que diuen testimonis, perquè això, evidentment, la policia no ho està, ja s'ha fet d'actuacions i no ho diu, i fins i tot alguna substància estupefaent medicamentosa, diguéssim, feta a partir de productes de farmàcia. En el registre d'ahir, clar, la veritat és que no sé ben bé el que van a buscar, perquè si ho preguntes oficialment no et responen. El dispositiu va durar 3 hores, més o menys. Va ser des de les 8 del vespre fins a les 11 de la nit. Van bloquejar, van fer un tancament molt extens, vull dir, van tallar el carrer Santa Llúcia de dalt a baix, vull dir que no, tampoc no s'entén massa, perquè, vull dir, amb un tram n'hi hauria hagut prou. També ho va fer la Brimo, no sé si potser per la zona que era, que tampoc no és que sigui una zona perillosa, però és una zona, diguéssim, del barri antic més profund de Manresa, i allà pues, van entrar dels dos menors detinguts a casa del menor de 16 anys, que segons va avançar la Vanguardia aquesta mateixa setmana, viu amb la seva àvia, perquè els seus pares no se'n fan càrrec.
0: Clar, això haurem de veure què implica, evidentment, aquest escorcoll, i si realment han trobat alguna cosa significativa. Imagino que, evidentment, s'està intentant reconstruir exactament què és el que va passar. Crec que també explicava, espera, sí, que s'estan buscant a les càmeres de seguretat de la zona per veure exactament com va ser la seqüència dels fets.
6: Sí,
0: no?
6: Clar, ens situem en dos llocs diferents de Manresa. A Santa Llúcia és al costat del... O sigui, el pis d'aquest noi és al costat del local que es va registrar el dimarts, i, en canvi, el de les càmeres ho estan buscant a l'entorn dels carrers on es va produir el crim. Mm. Llavors, han anat em consta d'un parell de persones que han anat agents a demanar si amb les càmeres privades que puguin tenir a casa, d'aquelles típiques que es fan per seguretat particular a l'escala o en algun local, podien trobar imatges. M'imagino... Clar, això és imaginar, tot això és especular. Jo m'imagino que deu ser per reforçar els testimonis dels fets. Vull dir, per no tenir només els testimonis, sinó tenir alguna prova física del crim. No van tenir massa sort, com a mínim, amb les dues persones que vaig parlar jo, perquè un tenia les càmeres espatllades i l'altre les tenia apagades. Vull dir que no van poder treure imatges, com a mínim, d'aquests dos veïns.
0: Sobre això, en tot cas, estan sent dies duríssims a Manresa, Pere.
6: I molt durs.
0: Molt durs, no? I continuen sent-ho. Ahir va haver-hi, sí, de fet, la cerimònia de comiat d'en Carles, un funeral multitudinari, sí, a la ciutat, que va parlar també la germana de la víctima. Continua, sí, sota l'impacte Manresa, de fet, en bona part Catalunya, d'aquest assassinat, eh?
6: Sí, sí, sí, a més, és un assassinat que, bueno, prefereixo dir-ne homicidi, perquè està tipificat com homicidi. Assassinat ja ho determinarà el jutge, si de cas. El que sí que és un homicidi. Sí, clar, però és que és un impacte fins a cert punt interessat, o sigui, a veure, és lleig parlar així, perquè clar, vull dir, estem parlant d'un fet gravíssim, traumàtic, i que per la família és molt, molt dur. Però, clar, és que des del minut zero, fins i tot parlaves del funeral d'ahir, fins i tot en el funeral d'ahir es va instrumentalitzar el crim.
0: Sí? Què va passar al funeral d'ahir?
6: Bé, una familiar dels que va sortir a parlar, parlaves tu de la... Bueno, ho dic perquè és que hi havia més gent, la germana va sortir a parlar, havia parlat la parella de la... Bueno, havien parlat en nom de la parella del Carles, havien parlat en nom de la mare dels fills d'en Carles, tot molt mac, una cerimònia realment que estava quedant molt mac. En canvi va sortir la germana, que evidentment està afectada pel dolor i la ràbia, és totalment comprensible, però clar, va deixar anar una sèrie d'estirabots, diguéssim, de caire racial, pues que, no, que potser no era el lloc on tocava. Però, no, però això, que humanament pot ser comprensible, degut al dolor i d'allò, al cap de 3 minuts a les xarxes ja ho estaven fent servir. No em facis parlar de partits polítics, perquè ja, no tinc ganes ja de buscar-me més insults a les xarxes. Vull dir, clar, llavors... que una mica d'humanitat, o sigui, si s'ha de parlar del cas, si s'ha de parlar des d'un punt de vista tècnic, polític, si s'han de prendre mesures o no s'han de prendre mesures, ja hi haurà temps, vull dir, se'n pot parlar la setmana que ve, vull dir, no cal des del minut zero insistir des de totes bandes que havien sigut dos menors no acompanyats. Quan es va dir que no eren menors no acompanyats, van dir que, bueno, que no eren menors no acompanyats perquè eren marroquins. Quan es van dir que no eren marroquins, van dir, bueno, no seran marroquins, però seran descendents de marroquins. I quan es van dir que un dels dos no eren ni tan sols descendents de marroquins, llavors van dir, bueno, delinqüents comuns. Home, no. I això ha passat a les xarxes, però malauradament també ha passat en alguns mitjans de comunicació. Mitjans de comunicació que teòricament, diguéssim, serien mitjans de comunicació que cobreixen altres informacions amb credibilitat, o sigui que no estic parlant dels típics fanzins.
0: Crec que Pere, no sé si estaràs d'acord en això, però quan es produeix un incident d'aquesta magnitud, que és la mort d'una persona a mans de dos menors d'edat, que és tan incomprensible, és tan dolorós, és tan insuportable, diguem-ne, tothom es fa la pregunta de per què, no? I cadascú intenta buscar el per què en algun lloc, i en la recerca d'aquest per què hi ha qui decideix utilitzar-lo cap a una banda i cap a una altra. Com deies tu, jo des del meu punt de vista et diré que la família té tot el dret a dir el que vulgui i està perfectament comprensible tenint en compte l'estat de xoc en què es troben. A partir d'aquí, la resta, que no estan directament implicats, són els que han de tenir responsabilitat de donar més veu, menys veu, més importància, menys importància, calmar-se una mica o no calmar-se, per veure com es gestiona aquesta situació. Ahir sentíem Núria Parlon, perquè, clar, hem vist dels antecedents delictius dels dos nanos, 15 anys, 16 anys, vull dir que això costa molt d'entrar al cap, que puguin haver estat, que un ja ataqués dos vegades amb un arma, en aquest cas amb un tornavís, a dues persones diferents, que estigués en un centre durant uns mesos i que quan l'alliberen està en llibertat vigilada i al cap d'un mes ja està assassinant una persona, no? O practicant un homicidi. És tan incomprensible la situació que...
6: Un d'ells havien... Perdó.
0: Sí, digues.
6: No, que un d'ells l'havien detingut quatre dies abans de l'homicidi.
0: Correcte.
6: O sigui, perquè amb un home va intentar robar-li i li va clavar un tornavís. El que passa que el van deixar lliure perquè l'home, quan es va fer la roda de reconeixement, no el va saber identificar, però l'havien detingut per això.
0: La pregunta que feia ahir Núria Parlon era: què fem amb tots aquests menors de caire i d'actitud violenta quan s'han aplicat tots els protocols que s'havien d'aplicar? No? Perquè aquestes persones les han detingut, les han portat a un centre, se'ls ha fet tota la teràpia que se'ls havia de fer, al cap del temps, diguem-ne, legalment estipulat, se'ls allibera amb llibertat vigilada i acaba passant això. No? Què es fa? No? Aquesta és la pregunta que jo crec que ens hem de fer tots socialment, també. No?
6: Sí.
0: I a partir d'aquí, doncs, enfocar les causes i sobretot, veure si això és una realitat i no és anecdòtica, doncs com es fa? Això és així.
6: Això, a veure, socialment és complicat de dir. Evidentment que la via policial no és l'única via que hi ha, ni la via judicial. Tampoc no vull semblar condescendent, o sigui, no, en un cas com aquest el problema és que quan acabes agafant i dient que potser s'hauria de fer servir un altre camí, no t'acusin de dir que estàs al costat dels nanos. Però, a veure, el que tampoc no és normal és que un d'aquests nois, des dels 10 anys, estigués gairebé sense escolaritzar. Vull dir, estava matriculat però no anava mai a escola. Llavors, aquí també hi ha tema de tutela. Jo no entenc com un noi es pot passar el dia en un local amb altres nois que, a més, les relacions s'estableixen en horitzontal, o sigui, no en vertical, o sigui, no tenen un referent adult amb qui emmirallar-se o amb qui prendre exemple, sinó que el que es fa és un emmirallament horitzontal entre iguals i que el qui destaca és el que té el tornavís o el ganivet i el que s'atreveix a clavar-lo. No sé, vull dir, l'adolescència té aquestes tonteries. Llavors, clar, jo no soc ni sociòleg ni pretenc fer-ho, però a mi em sembla que és més imprescindible que mai fer un treball de camp, fer un mapeig de la situació que hi ha a Manresa, no només a Manresa, a Catalunya, identificar els individus que són susceptibles de tenir un comportament violent, mirar ponts per acostar-s'hi i un cop acostar-s'hi, veure què necessiten i veure com es pot reconduir la situació. Jo no crec que tancant-los més o tancant-los menys... Bueno, clar, si els tanquéssim tots per vida, ja no tindríem el problema, saps? Però no vull dir que em refereixo que no seria aquesta la qüestió.
0: Dos quarts de deu. Pere, moltíssimes gràcies, com sempre.
6: Moltes gràcies a vosaltres, Xavi.
0: El Pere Fontanals és periodista del Nació Digital, és qui ha avançat també aquesta informació, que aquesta nit passada hi ha hagut un operatiu policial a la casa d'un dels detinguts.

0: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
1: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
0: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Chato! L'estiu s'acaba.
4: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Però hi ha una part d'aquestes que... d'aquest debat, vull dir, que és difícil d'encarar perquè és el problema del mal. És a dir, és el problema de la nostra dificultat per reconèixer que el mal existeix. I això que tradicionalment potser s'entén en termes gairebé teològics, tot i que l'origen del mal sempre és teològicament molt discutit, no? però que simplement s'acceptava com una realitat, per nosaltres és molt difícil d'acceptar perquè nosaltres tenim una concepció moderna en la qual la natura i la natura humana és moldejable, per dir-ho així. Aleshores, fixem-nos que igual que...
6: que algú és reformable, diguem-ne.
5: Exacte. O que d'alguna manera som construïts, més que trobats. No, això es veu amb els nens, per exemple, crec que es veu molt clar. O sigui, jo crec que fa uns anys tothom sabia que els nens surten com surten. Ara ningú accepta que els nens surten com surten. Des de que neixen, saps perfectament que si l'alimentes d'una manera serà més intel·ligent o més alt o més no sé què, que si el portes a una escola l'ensenyaran unes coses i farà que es comporti d'una altra manera. I tenim una esperança, jo crec que moltes vegades excessiva, en la possibilitat de pacificar la gent, de convertir-la en ciutadans exemplars, i sabem, perquè ens hi trobem constantment en la realitat, que hi ha molta gent que té problemes que no són fàcils de i una propensió a la violència, i que aleshores sabem també que hi ha factors socials que afavoreixen que aquesta tendència, per dir-ho així, natural, s'expressi de formes terribles com les que estem veient.
6: Necessitaré, ja sé que el cas porta la seva dificultat, el màxim de brevetat, perquè hi ha una altra persona per parlar d'una altra qüestió que haurem de parlar-hi aviat, però, Mila, si pots també fer algun apunt d'aquesta qüestió.
7: Jo anava a apuntar, just quan han començat a parlar ell, de l'acceptació del mal existeix. És evident, perquè si no hi hagués, si aquest mal no existeix, no hi hauria crims en determinats entorns, i tots sabem que en determinats entorns molt cuidadosos amb l'educació, que no tenen cap desestructuració familiar i que naden en l'abundància, també hi ha crims i també hi ha aquestes pulsions, diríem, violentes, que s'expressen en forma d'homicidis o d'assassinats. Sí que és veritat que la conducta de les persones és moldeable, perquè, bueno, només hem d'entendre com eren les societats més antigues, en les que hi havia un grau, diríem, de salvatgisme en el sentit o d'imprevisibilitat de les conductes, i la gent es matava i la vida tenia un preu molt més baix que el que té la nostra societat, diríem, no? Per tant, és veritat. Lo que s'ha aconseguit és, d'alguna manera, identificar que en algunes conductes violentes pot haver-hi causes ambientals, pot haver-hi causes d'abandó, causes de poca educació, moltes causes socials, per entendre's. I llavors és legítim plantejar-se com intervenir des de la intervenció social per evitar que aquestes persones puguin donar sortida a les seves intrínseques, que moltes vegades passa per un caràcter, per una manera de ser, per unes disfuncions, moltes vegades, de violència. I això s'aconsegueix en molts casos, perquè si no, no tindríem una societat tan segura com la que tenim. Jo vull posar en valor que tenim una societat molt segura i que els casos com aquest són casos excepcionals, diríem, no? Ara, és veritat que hi ha casos que, amb totes les intervencions, perquè si ara haguessin trobat fallos dels serveis socials o dels psicòlegs o de qui fos, o de les escoles, estaríem discutint sobre els fallos del sistema.
6: Evident.
7: I en aquest moment no podem discutir sobre els fallos del sistema i finalment ha arribat a la discussió de si existeix el mal. Bueno, doncs això és així. Naturalment, per les víctimes d'aquesta situació, la fortuïtat és encara més difícil d'acceptar. Perquè moltes vegades penses que és més, diríem, consolador pensar que hi ha hagut una causa i anar a buscar i fins i tot ben intencionadament pensar què puc fer jo perquè no torni a passar.
6: Perquè no torni a passar, exactament.
7: I això és el mecanisme exactament que tenim habitualment.
6: De fet, és un dels comentaris d'aquests dies, no? Que no torni a passar. No. Aquí no hi ha cap garantia que no torni a passar.
7: No, clar que
6: no. Ni aquí ni enlloc.
7: Ni enlloc.
6: I aquesta és

0: la part dura, diguem-ne, de ser adult en un món adult, que no pots controlar-ho tot, és impossible. A partir d'aquí les causes s'han d'identificar, s'ha de saber com, per què, quan... Però el que és insuportable és saber que això és impossible de garantir que no tornarà a passar. Fonta.
1: Jo el que estic escoltant m'agrada bastant, o sigui, estic bastant d'acord amb els dos. El que sí que penso és que quan, com diu la Mila, ja és un... Clar, no pot ser que un noi de 10 anys estigui sol fent la seva vida sense anar al col·legi que ningú controli. Això no pot ser. I amb les companyies que podia estar, que segurament eren més grans que ells, etc etc, això no pot ser. Però una vegada ha passat això, que ja identifiques que és una persona delinqüent, has de buscar formes de protegir a la societat. A la societat on estan vivint. Jo aquí no sé quina és. Des del punt de vista de reincidència ja amb arma blanca, home, com pots protegir? Pues, alguna forma d'internament. Ja no dic una presó, però dic...
0: Es va fer. En aquest cas, es va fer.
1: A mi no, però...
0: Clar.
1: No, sí, però quan vas...
0: Va durar un cert temps i a partir d'aquell cert temps es va considerar que...
1: Clar, llavors...
0: Sí, sí.
1: Clar, quan... O sigui, jo estic d'acord amb la primera part. No pot ser de tutelar totes aquestes persones que estan aquí, que estan convivint amb nosaltres i que estan desestructurats, que no tenen una vida estructurada i això pot anar d'un lloc a l'altre i pot... No, la majoria no van a matar ningú. O sigui, ni que estiguin en la mateixa situació, la majoria no són delinqüents ni són assassins. En aquest cas hi ha una part petita que sí que ho són. Pues a lo millor s'ha de fer alguna petita diferència, o sigui, amb això, amb aquests.
2: Clar, però aquí el problema és...
0: De Sara, no, perquè sí, tenim una persona esperant-nos també i...
2: No, o sigui, sí, estan molt d'acord amb el que heu plantejat fins ara, no? Està molt bé que la consellera plantegi aquesta pregunta, no? Que
0: ens fem?
2: Què fem com a societat? I ens hem de preguntar les causes, els motius pels quals unes persones tan joves que tenen tota una vida per davant resulta que entren en una espiral de violència i entren en una espiral, perquè no és un fet aïllat, sinó hi ha un patró, no?, de delinqüència juvenil. Però més important que la pregunta, sobretot, és que es donin respostes. O sigui, està molt bé que la consellera pregunti, però les institucions i la ciutadania espera respostes, perquè si no hi ha respostes sobre una autopista o una P7 pels discursos de l'extrema dreta per confrontar la població, sigui de Manresa o sigui de Catalunya, bestial, s'ha de donar resposta, s'ha de tenir present que aquí hi ha una víctima, que hi ha una família destrossada i una mort absolutament injusta, i un municipi consternat, i això ens ho explicava molt bé el Pere Fontanals. S'ha de tenir present i s'ha d'atendre i s'ha d'acollir que en aquests moments, doncs, hi ha una por i una indignació dels veïns que pot ser comprensible i que s'ha d'atendre, perquè si es deixa buida aquesta tensió, hi haurà altres qui malèvolament les ocuparan. I ja ho estan fent amb falsedats, confrontant la població i amb receptes que no faran més que empitjorar la convivència al municipi de Manresa. Quan nosaltres diem, com diu la Mila, s'han de veure, doncs, de quina família venen, quina situació de desestructuració tenen, com han intervingut els serveis socials, l'escola. Quan diem que hem de buscar què ha fallat, i aquí és un fracàs social, què ha fallat, no ho diem com una excusa. La responsabilitat individual pels fets comesos existeix. Ho diem precisament per intentar evitar que això torni a passar. I per intentar evitar que això torni a passar, hem d'anar sobre la realitat, sobre els fets i no sobre les mentides, que interessadament hi ha partits polítics que estan fent circular.
0: 5 minuts i 3 quarts de 10 del matí. Permetreu que canvi un moment de tema, si voleu. Si us queda una cosa al pap, ho podem comentar després. Però l'altre tema que ha marcat la setmana, evidentment, i de fet tot l'estiu, és el tema de Ceuta. Es lleva un dia més Ceuta amb aquesta tensió també ambiental per l'arribada dels migrants. Després d'una setmana que ha estat de batalla política, on Pedro Sánchez l'hem vist més sol que mai, probablement intentant no tacar el Marroc sobre aquesta qüestió, mentre la batalla s'està portant ja també al terreny judicial. Tenim en línia Ignacio Cembrero, que és periodista absolutament expert en el Marroc des de fa moltíssims anys. Ignacio, bon dia, buenos días.
3: Hola, muy buenos días, desde Madrid.
0: Esta mañana, Ignacio, contábamos que, bueno, que la Fiscalía ya ve indicios suficientes para que la Audiencia Nacional investigue lo que pasó en Ceuta. Con lo que sabemos hasta ahora y las informaciones que tú tienes, porque hace muchísimos años que analizas la situación en Marruecos, ¿qué papel crees que se puede atribuir a Marruecos con esta crisis en Ceuta?
3: Total, 100%. Total. 100%. No, 100%. No hay la menor duda. Otra cosa es que a través de una investigación judicial se pueda llegar a demostrar, entre otras cosas porque no creo que en ningún momento las autoridades marroquíes estén dispuestas a cooperar con la justicia española. Pero yo me remito al informe policial entregado a la jueza María Tardón en la audiencia. Creo que queda muy claro que hubo una planificación, una organización y un acompañamiento del flujo migratorio. Y yo, cuando leí ese informe, pues me puse contento, aplaudí incluso con las orejas, porque avala con matices lo que yo y algunos otros en España y fuera de España hemos ido escribiendo en función de las informaciones que nos llegaban. Hubo una planificación desde probablemente las más altas instancias de Marruecos. Ahora bien, yo también creo que se les fue de las manos. No querían, digamos, imponer un castigo a España de esa envergadura. Quizás querían repetir algo parecido a lo que ya sucedió en Ceuta en mayo de 2021, pero lo multiplicaron por 8 o por 10. Repito, se les fue por completo de las manos.
0: ¿Con qué objetivo, Ignacio? Si esa hipótesis es cierta, que creo que desde un punto de vista, digamos, de opinión pública es absolutamente mayoritaria. Tenemos la impresión que Sánchez se ha quedado muy solo. Incluso ayer Carlos Cue en El País apuntaba que igual se tenía que empezar a abrir la puerta por parte del presidente del gobierno a señalar ya a Marruecos. Pero la pregunta es, ¿para conseguir qué? ¿Cuál era el objetivo que podía tener Marruecos de lanzar un órdago de estas dimensiones, ¿no?
3: Es la pregunta que se hace mucha gente. Yo recuerdo en las primeras horas de la entrada masiva de migrantes, la cantidad de marroquíes conocidos, amigos, bueno, tanto dentro de Marruecos como fuera de Marruecos, que me escribieron y hacían todos la misma pregunta: ¿qué nos ha hecho a España para que la estemos castigando así? Bueno, yo tengo una hipótesis que he desgranado en El Confidencial, que es el periódico en el que suelo escribir. Del 16 al 18 de julio, 14 medios de prensa, 13 de ellos europeos, uno El Confidencial y un medio israelí, el diario Haaretz, hemos publicado una serie de reportajes o de investigaciones sobre el funcionamiento de la principal agencia del servicio secreto marroquí, su manera de trabajar y el uso masivo de Pegasus. Esas investigaciones tienen muchas ramificaciones en España. Hay algunas que se pueden contar y otras que todavía no se pueden contar, pero pondré un ejemplo de esas ramificaciones españolas. Sabemos y se cuenta con mucho detalle, sobre todo en Forbidden Stories, que son el equipo que nos coordinó en esa investigación, que los guardias civiles que fueron a Marruecos para o bien formar a agentes marroquíes o bien para, digamos, estrechar la cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico, contra el yihadismo, etcétera, fueron todos sistemáticamente espiados por la inteligencia marroquí. Cuando digo sistemáticamente espiados, se les introdujeron todo tipo de bichos en sus teléfonos aprovechando su estancia en Marruecos. Es una de las ramificaciones que nosotros contábamos. Hay mucho más. Todo esto enfadó mucho a las autoridades marroquíes, a lo que yo llamaría el aparato de seguridad, el entramado de seguridad marroquí, que decidió vengarse, tomar represalias contra el punto más débil, digamos, de la geografía española, Ceuta y, bueno, Ceuta y Melilla. Y por eso puso en marcha, días después de que concluyera esta investigación periodística, puso en marcha, digamos, esta invasión o asalto o flujo migratorio que se apoderó de Ceuta.
0: Claro, Ignacio, desde este punto de vista, si hay informes policiales que apuntan a Marruecos, si digamos que la oposición a Sánchez de alguna forma usa también este punto, ¿no? Marruecos lanzó este ataque, esta invasión, y usted no lo previó o no supo contenerlo, e incluso los socios dicen, lo oíamos esta semana, Gabriel Rufiano desde Sumar, apuntar a Washington, a Marruecos, pero también a Israel, ¿no? Si todo el mundo apunta a Marruecos, ¿por qué desde tu punto de vista, Ignacio, el presidente del gobierno no?
3: Bueno, porque el presidente del gobierno, yo primero un pequeño matiz, yo no apuntaría en ningún caso, ya sé que se ha escrito, se especula, etcétera, etcétera, que Estados Unidos, Israel, podían haber impulsado o animado a Marruecos. No, yo creo que esto es un asunto estrictamente hispano-marroquí. Otra cosa es que a los israelíes les pueda gustar o a algunos otros también, pero porque se ha castigado a España, pero creo que es un asunto absolutamente bilateral, aunque eso sí, con una repercusión mundial. Yo estoy muy sorprendido de los ecos que me llegan desde la otra punta del planeta, porque las imágenes han sido brutales y han impactado muchísimo. Y bueno, me preguntabas que por qué Sánchez se aferra a no señalar a Marruecos. ¿Por qué él desde 2022, toda su política exterior con relación al Magreb está centrada en tratar de mantener la mejor de las relaciones posibles con Marruecos? Para eso
0: No
3: cambia la
0: molestar,
3: posición.
0: digamos, ¿no, Ignacio? No molestar.
3: Exactamente, exactamente. Entonces, efectivamente, no molestar y agradar incluso. Por eso cambia la posición de España, del gobierno de España sobre el
0: Sáhara.
3: Sáhara Occidental, mediante esa famosa carta misteriosa que en marzo de 2022 envió al rey de Marruecos. Por eso no protesta cuando Marruecos no cumple sus compromisos, como por ejemplo las famosas aduanas que se iban a abrir y teóricamente están abiertas, pero no funcionan, en Ceuta y Melilla. Y por eso, y esto es importante recordarlo, propone a Marruecos incorporarse a la candidatura hispanolusa para organizar el Mundial entre los tres países. Y deja incluso el privilegio al rey Mohamed VI de Marruecos de hacer él el anuncio de que Marruecos ya forma parte de esa candidatura, de candidatura exitosa, puesto que los tres países van a coorganizar el Mundial dentro de 4 años.
0: Esta es una buena reflexión, que dentro de 4 años, con esto que estamos viviendo, España y Marruecos tienen que coorganizar un hecho de trascendencia mundial como un mundial de fútbol. ¿En estas condiciones se puede?
3: Sí. Bueno, por ahora ya sé que hay algunas voces en España que se han levantado diciendo que había que o bien apear a Marruecos, bajar a Marruecos de este proyecto, o bien retirarse a España. En fin, lo han dicho sobre todo líderes de extrema derecha, especialmente en las filas de Vox, pero no solo. Bueno, yo creo que aún así todo esto se mantiene y que de aquí a 2030 es de esperar que Marruecos no nos dé más sustos, sustos dramáticos, porque hay más de 141 muertos contabilizados en aguas marroquíes y en aguas españolas de Ceuta, más todos aquellos cadáveres que el mar se ha tragado y que nunca recuperaremos y nunca sabremos, en fin, quiénes eran, porque muchos están sin identificar. Sí, yo creo que el proyecto se mantiene adelante. A Marruecos, aunque le hace una enorme ilusión estar en esta operación, desde la Casa Real hasta el hombre de la calle, el vendedor ambulante, todos están entusiasmados con la idea de coorganizar este mundial, de ver grandes partidos jugarse en sus estadios y a poder ser la final del mundial en el nuevo estadio en construcción en Casablanca, que cuando esté terminado a finales del año próximo será el mayor del mundo.
0: Apunto también en esta dirección. Decías, esperemos que no haya más sustos con consecuencias graves, pero la realidad es que hemos oído toda esta semana y los últimos días a miembros o del gobierno, del parlamento, de las autoridades marroquíes, recordando que Ceuta y Melilla son una parte, digamos, consustancial del territorio.
3: Sí, hemos visto, ha habido declaraciones, se ha reactivado, o sea, el nacionalismo marroquí, el irredentismo marroquí, que en algunos casos puede abarcar hasta las Islas Canarias, pero yo ahí voy un poco a contracorriente, no le atribuiría gran importancia a todo esto. ¿Por qué? Bueno, porque creo que es una cortina de humo para desviar la atención de de la opinión pública marroquí sobre lo que ha pasado en Ceuta. Aquí hay dos lecturas en Marruecos. Una, la oficial, que también vemos en la prensa, etcétera, que consiste en, bueno, aprovechar la ocasión para reactivar la reivindicación sobre Ceuta y Melilla, en fin, decir que Marruecos tiene derechos históricos, no solamente sobre Ceuta y Melilla, sobre la mitad de Argelia, sobre Mauritania, sobre un trocito de Mali. etcétera, etcétera, y después cómo bajo cuerda el país está viviendo esto, lo que ha pasado en Ceuta. Y ahí es completamente diferente, es un país absolutamente traumatizado por lo que ha pasado, basta con ver las redes sociales, traumatizado porque ha quedado demostrado que hay una juventud profundamente descontenta y en cuanto se entreabre la frontera salen todos corriendo. Eso, y no solamente la juventud, ha habido familias enteras que se han ido y que todavía están en Ceuta. Y después un país traumatizado también por los muertos no reconocidos, ignorados por las autoridades. No ha habido tres días de luto o dos días de luto. Ninguna autoridad, ni del Palacio Real ni del gobierno, ha dado el pésame a las familias, cosa que, por ejemplo, el presidente Vivas de Ceuta sí ha hecho varias veces. Y ahora os cuento lo que para mí es más espectacular de todo. Y, en fin, es que algunas de las víctimas mortales identificadas, que ha costado mucho, identificadas en Ceuta, han querido ser trasladadas a Marruecos para ser enterradas en Marruecos. Ya, los primeros coches funerarios, que hay imágenes del periódico El Faro de Ceuta, para mí me parece impresionante, con toda la documentación en regla, de la A a la Z, para pasar la frontera, han tenido que dar media vuelta. A día de hoy, de los 80 y tantos muertos que ha habido en aguas de Ceuta, ninguno ha sido enterrado en Marruecos. Entonces, ¿qué hizo la ciudad de Ceuta? Pues la ciudad de Ceuta decidió, a partir del 21 de agosto, aquellos que estaban identificados, que no son muchos, empezó a enterrarles en el Sidi Embarek, que es el cementerio musulmán de la ciudad de Ceuta. Y para que las familias pudieran, digamos, a acompañar al difunto durante un ratito corto, el del entierro, la delegación del gobierno excepcionalmente dio un visado de unas horas para que esas familias pudieran entrar, asistir al entierro y volver corriendo a casa. Es un país que niega a sus muertos.
0: Termino con una pregunta, Ignacio. Tú que conoces bien los entresijos de Marruecos, hay una duda que yo creo que planean en el ambiente también, que es, hablabas de Mohamed VI, ¿no? Del rey de Marruecos. Creo que hace bastante tiempo que hay dudas, digamos, sobre su estado de salud, digamos, y siempre se habla, obviamente, y se tiene que tener en cuenta cualquier sistema que, en fin, que tiene un rey, planificar qué es lo que va a pasar en caso de que haya una defunción, por ejemplo, ¿no? Estamos en una y todos los regímenes, cuando hay una duda y cuando hay una oposición, como estás diciendo, ¿no? Mucha gente quería irse de Marruecos. Ahí, en fin, es un estado que no es un estado democrático, hay presos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando se produce esta duda sobre el estado de salud del rey, ¿crees que puede tener a ver con marcar una posición también fuerte hacia afuera para evitar mostrar una debilidad? ¿O lo descartas? ¿No tiene nada que ver una cosa con la otra?
3: No, la posición fuerte hacia afuera la están mostrando en varios ámbitos, especialmente en el diplomático, porque tienen hoy en día una relación privilegiada con Estados Unidos, desde que Trump regresó a la Casa Blanca, y tienen una relación también muy privilegiada con Israel y todo lo que esto significa, el apoyo del lobby israelí en muchísimos lugares del mundo, una relación sobre todo en materia de seguridad y militar. No, el rey está delicado de salud, de hecho, en fin, está mucho tiempo de vacaciones, siempre lo ha estado, pero quizás ahora esté menos activo durante sus vacaciones, largas vacaciones justamente al lado de la, a 22 kilómetros de donde la frontera de Ceuta, de la frontera del Tarajal, pero yo no sé cuánto tiempo tiene por delante, me cuentan, veo incluso en las imágenes que tiene altibajos, hay días en que aparentemente está mejor y días en que está peor, pero no va a haber ningún problema con la sucesión, no hay rivalidades, no hay luchas de palacio, el heredero es Mulay Hassan, él va a llegar al trono y bueno, yo creo que tendrá en algunos aspectos una política algo diferente a la de su padre. Hay algo que va a ser muy importante cuando él llegue y es que hay una persona que va a tener una enorme influencia sobre el futuro rey de Marruecos, Mulay Hassan, es su madre, Lala Salma. Él vive con su madre, tiene una relación estrechísima con su madre, y yo creo que el grado de influencia que va a ejercer sobre el funcionamiento del reino de Marruecos, la princesa Lala Salma, cuando Mulay Hassan llegue al trono, va a ser muy, muy elevado.
0: Ignacio Cebrero, siempre un placer, gracias.
3: Lo mismo digo, gràcies a vosaltres.
0: 5 minuts i arribarem a les 10. Aguanteu-vos les opinions perquè crec que és un dels temes candents que més té impacte sobre la política. Hi ha qui ha començat a deixar caure fins i tot que potser Avui ho llegim, crec que és el diari La Razón, la possibilitat de que potser en aquesta lluita diguem-ne judicial acabi esquitxat el president del govern d'Espanya per inacció, etc, etc. Per tant, estem davant d'una de les crisis més fonamentals que ha tingut Pedro Sánchez, i encara amb la pregunta de què va passar, qui ho va permetre i per què. De seguida.
4: Via Lliure amb Xavi Bundó.
5: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Infórmate'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Torna a la llar amb tota la carn a la graella amb el 30% de descompte en totes les hamburgueses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 5 i el 6 de setembre.
8: Doncs ja s'acaba l'estiu.
9: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
8: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
9: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
8: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
13: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
14: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC+1 en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
15: El mantenim estable aquí, quiet, va!
14: El dijous 10 de setembre a les 8 de la tarda en directe des de la plaça del Blat de Valls. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
16: La Diada Nacional convoca la vella i les joves. Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, Castells de RAC+1 debutem en un nou derbi a la plaça del Blat.
14: El dijous 10 de setembre a les 8 en directe des de la plaça del Blat de Valls. Al quilòmetre zero del món casteller. Castells de RAC+1 per commemorar la Diada. RAC1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Via Lliure amb Xavi Bundó.
0: 2 minuts i arribarem a les 10 del matí. He vist el López Fonte prenent moltes notes. Sí, eh?
1: Sí, sí.
2: És molt aplicat.
1: Molt aplicat. A veure, clar, les proves absolutes no les tindrem mai, perquè ja ho ha dit l'Ignacio Cebreros, que és Marruecos no ajudarà a que sacrifiqui si han estat ells o no han estat ells. El que sí sembla... A mi hi ha una figura que no hem parlat, que és Margarita Robles.
0: Ah, sí.
1: La Margarita Robles es va quedar assentada, no li han agradat algunes coses, va transmetre una informació de que sí tenien informació...
0: A l'ABC apunten que el que està en contra Margarita Robles, el ministre de Defensa,
2: és
0: que es publiquin els informes, que es desclassifiquin els informes policials perquè deixarien en xoc, diguem-ne, o en escac l'estratègia, diguem-ne, defensiva del
1: govern. El moviment de 80.000 persones sense que un país ho sàpiga amb una frontera, sembla que ha de tenir una coordinació. Llavors, que això estigui coordinat per màfies i per... sembla que no cuela. Jo crec que aquí els indicis i els informes que té la policia presenten que el Marroc ha estat darrere d'això. Però molt bé. O sigui, per què ho han fet? Jo penso que és un testeo de com poder... O sigui, que Ceuta i Marruecos... que Ceuta i Melilla, els marroquins, volen que sigui integrar-les en el seu territori i annexionar-les, és evident. I això no pararan. I això ja va començar el Hassan, i continuaran les següents generacions de reis del Marroc i faran passos. Un dels passos ha sigut aquest: com podem assaltar, és un testeo, o sigui, com podem assaltar a Ceuta. Pues ho han aconseguit, van posar 70.000 persones a Ceuta, que van obrir la porta i van sortir 65.000. El que no sé és per què els altres 5.000 s'han pogut quedar-se dintre, que són els que estan comportant problemes reals als ceutis que estan vivint allí. Perquè tenen problemes de convivència i de pors i és el que estan traslladant a la seva vida, no? Tenen problemes de que aquests 5.000 pues, no es comporten com s'haurien de comportar. Per què dels 70.000 han sortit 65.000 i els altres 5.000 s'han quedat? Això és una pregunta que m'agradaria fer a qui correspongui, perquè podien haver sortit tots.
0: Que hi ha molta hipòtesi sobre això, de que tenien una informació que no era la correcta, no? Que podien marxar lliurement i tranquil·lament i creuar la frontera i passar a Europa, que alguns podien estar, diguem-ne, vinculats amb el govern, que es van sentir enganyats i van tornar enrere, els que es van quedar, que potser no tenen capacitat de tornar enrere. És molt difícil, si
1: veritat. En el moment que tu has de poder controlar que en el moment que tens una milers de persones a la ciutat, als carrers, quan estan tornant per darrere, cap al Marroc, que vagin tots, perquè es poden quedar 5.000. Què ha passat? Quin descontrol hi ha hagut perquè pugui passar això? Jo crec que el govern espanyol no ha actuat com hauria d'haver actuat. I dues coses més per acabar. Sobre les relacions amb el Marroc. Les relacions amb el Marroc han de ser bones, però des de la fortalesa. El Marroc és una part molt important del control del flux migratori.
0: El més important.
1: El més important. Llavors, has de tenir, i a més tenim una relació de proximitat i de veïnatge. O sigui, hem de tenir unes bones relacions amb el Marroc, però des de la fortalesa, no des de la debilitat. Perquè des de la debilitat el Marroc entendrà que podrà fer, i això que ha passat a Ceuta és una de les formes de tastar la debilitat del govern espanyol.
2: El problema és que dona la sensació que aquesta relació es basa en el xantatge. Crec que...
1: En el xantatge del Marroc?
2: En el xantatge del Marroc, sí, exacte. Vull dir, és una relació desigual en aquest sentit.
1: Però això per què? Per al Pegasus i per... O xantatge...
2: Jo crec que hi ha diferents elements, no? Des de...
17: No cal Pegasus per fer xantatge.
2: No, des de l'espionatge fins a la capacitat per obrir i tancar l'aixeta a la frontera, amb capacitat desestabilitzadora. De totes maneres, en termes polítics...
0: I aquest és el xantatge que, a més, explica la posició fins i tot, ja no d'Espanya, de la Unió Europea.
2: Exacte.
0: Que no ha fet ni una crítica, ni mitja crítica, ni res. Ha dit, bueno, és un gran soci, sí, perquè saben que és la seva policia fronterera, al Marroc. Llavors, a partir d'aquí, sabent que és un dels principals, si no el principal problema europeu ara mateix, en el debat públic, doncs...
2: I perquè saben que tenen com aliats els dos principals països que més divisió generen dins dels països de la Unió Europea, que és Israel i Estats Units. Mm-hmm. En tot cas, en termes polítics, aquest cas té tots els ingredients per ser explosiu. Jo no diré que és la crisi que s'endurà per endavant Pedro Sánchez, perquè sempre dic que Pedro Sánchez és un felí, té més de 7 vides...
0: No, s'ha dit 10.000 vegades això, aquesta és la crisi definitiva. Va.
2: Per tant, jo no ho diré perquè sé i està constatada la capacitat de resiliència d'aquest president. Però, en tot cas, és una triple crisi. Per una banda, la gestió per part del govern espanyol és absolutament deficient. I el relat de fets així ho constata. 22 dies en sistematitzar una ajuda humanitària a les milers de persones que estan al carrer. Milers de persones. No tenim ni tan sols un cens exacte sobre quantes persones estan malvivint en aquests moments als carrers de Ceuta. Em sembla inaudit no poder donar una xifra exacta. Un mes en fixar un comandament únic. És insòlid, amb una crisi d'aquesta magnitud. Segon element de crisi, un xoc entre els ministres Marlaska i Robles. Marlaska donant la sensació que no sap ni controla què fa la pròpia policia. Robles, que no vol que desclassifiquin uns informes del CNI, per què? O sigui, què s'està amagant? I tercera crisi, un problema de credibilitat del govern. Perquè és impossible que tant els socis del govern com la ciutadania en general ens preguntem qui està faltant a la veritat, qui no està dient exactament tota la informació que té. És el govern o és la policia amb un informe que, jo crec, val a dir, apareix en un moment molt oportú i probablement interessat, que és a les portes de la compareixença d'un president al Congrés, que el que va suposar aquell informe és dinamitar i dilapidar tota l'estratègia argumental que tenia per explicar aquesta crisi. També ens preguntem per què aquesta condescendència amb el govern del Marroc, si realment hi ha elements raonables per posar en dubte com han actuat les autoritats marroquines. No sabem si el govern, no sabem si la policia, no sabem si una coordinació de diferents estaments d'estat, però en tot cas hi ha dubtes i més que raonables per posar en qüestió quina ha estat l'actuació del Marroc. I després, una cosa és, ho dic per l'oposició, l'estratègia de PP i Vox, una cosa és que una situació no hagi estat ben gestionada, que totes llums no ha estat ben gestionada, i l'altra cosa és voler portar a Pedro Sánchez per una estratègia partidista als tribunals per aquest cas. I ho dic perquè, una vegada més, tot allò que la dreta i l'extrema dreta no han aconseguit fins ara per la via de les urnes, intenten aconseguir-ho per la via dels tribunals, que és el que estan posant ara sobre la taula, pensant en que queden 10 mesos de legislatura on Sánchez ja ha dit que sí o sí vol resistir, doncs posar-hi tots els elements encara més complicats, perquè la motxilla que porta Sánchez ja és prou gran, no? Si ens fixem en com va acabar el mes de juliol amb totes les causes judicials obertes, però com que fins ara no ha caigut per tots aquests casos, doncs afegir un element més de pressió per la via dels tribunals per aconseguir-ho.
17: Sí, jo penso que, com diria qualsevol àvia d'aquest país en aquests moments, nois, tenim una mala peça al taler, perquè jo crec que el pitjor d'una crisi és que no puguem definir de quina crisi estem parlant. És a dir, tu com vols solucionar aquesta crisi si no estàs si estàs davant d'una conspiració, d'un atac no híbrid, sinó directe, d'un país veí, o d'una concatenació d'aconteixements que tu no pots controlar, que no has pogut controlar, o de tota l'hora. Per tant, aquí primer tenim un problema de definició de què ha passat, i això és comú perquè tothom especula.
0: Però és terrible, perquè fa un mes i cinc dies,
17: Què
0: va passar?
17: Exacte. Bueno, hi ha algunes coses que sí estan clares. Hi ha una cosa, que és que va haver-hi una campanya a les xarxes que probablement va tenir una escampada i una intensitat més gran de la que inclús els seus promotors podien pensar que podien tenir. I que els que vigilaven allò, serveis secrets espanyols i serveis secrets marroquins, probablement tampoc no van calibrar bé la força que això podia tenir, perquè quan jo l'altre dia parlava amb l'Ali Lamret i diu, tu vas a qualsevol mercat de qualsevol ciutat marroquí i dius, la frontera està oberta, i encara no has acabat de dir, han sortit 100 nanos corrents cap a la frontera, perquè a Marroc hi ha un país de que és un país que els joves volen fugir del Marroc, i això és un fracàs del propi Marroc. També tenim clar, i ja ho sabíem perquè les cròniques que vam veure i la manera que vam veure, que és que la policia fronterera no va fer cap feina. No ho va fer perquè era millor no fer-ho, perquè estaven desbordats per la quantitat de gent, i haver aturat a tota aquesta immensa quantitat de gent hagués implicat necessàriament disparar contra aquesta gent, Tarajal. I no van voler-ho fer. També és raonable pensar això, també. Ara,
0: i aquí recorda Tarajal, aquests dies, no? Una catàstrofe absoluta.
17: Exactament.
0: Perquè van utilitzar una altra estratègia, per entendre'ns.
17: Exactament.
0: No?
17: Disparar, però, bueno, directament. 70.000 persones que van cap a un punt no passen desapercebudes per les forces policials ni pels serveis secrets de ningú, evidentment. Llavors, és evident que es va produir un desbordament. Això podria explicar també que les autoritats en aquell moment no intervinguessin. Hi ha un altre element important. Sembla que hi havia agents dels serveis secrets. Aquí també hem de preguntar-nos si els serveis secrets tenen també, com a pas a Espanya, la seva pròpia agenda. I després hi ha un element que a mi que no s'ha valorat prou, que abonaria la tesi del desbordament, tant per una banda, però sobretot per part del Marroc, que és que a l'endemà mateix de que passés tot això, ells van acceptar que 60.000 persones tornessin enrere. I no van tornar aquestes, les que siguin, 8.000 o 10.000 que queden, però haguessin pogut tornar perquè Marroc no posava cap problema. De fet, les barreres estaven obertes i podia tornar tothom. Per tant, aquí hi ha, d'alguna manera, un desig de rectificació. També el fet de que el dia que es produeix això sigui el dia del tro, que tampoc jo penso que el règim de Marroc els hi hagués agradat molt, ni és versemblant que haguessin planificat una fugida massiva de joves que posa en qüestió el propi país en el dia que és el dia del tro. Per tant, aquí és un altre element que hem de tenir en compte. Llavors, un cop que ha passat això, i que tothom està desbordat, i que tothom afronta això, tenim amb el Marroc i el govern té dos possibilitats, i des d'Europa també, dos possibilitats, l'apaivagament o l'escalada. Llavors, tu has dit, Fonta, tu creus que hem de tenir bones relacions amb el Marroc? Home. El problema és que amb un país que no te'n pots fiar perquè sempre té una agenda que és oculta i que té unes maneres torticeres, de, o com es digui, rocambolesques, d'exercir la seva política, mal si fas l'apaivagament, mal si fas l'escalada. Perquè amb l'escalada tu pots prendre molt de mal, també. I, de fet, però... és contradictori que la dreta espanyola hagi criticat tant el govern espanyol per no haver sigut suficientment contundent amb el Marroc i al mateix temps aplaudeixen constantment la política de la Unió Europea de traspassar la responsabilitat del control de les fronteres a països com el Marroc o com Turquia, que sabes que actuen d'aquestes maneres. Per tant, aquí hi ha moltes contradiccions i no està gens clar. Primer, no està gens clar què ha passat, no ho sabem, no ho sabem exactament. I segon, entre apaivagament i escalada són dues opcions que són, sembla, les úniques que tenim. Les dues són dues solucions molt dolentes en aquest cas.
0: Ferran.
18: Però l'escalada...
0: Fortalesa, o sigui, Parlo jo de fortalesa.
18: Jo crec que amb això estic d'acord amb tu. És a dir, l'escalada què implica? L'escalada implica que el Marroc no pot ser premiat per aquesta... o sigui, no concedeixo això, no? Però per aquesta negligència. És a dir, evidentment, el Marroc ha provocat aquesta crisi per acció o per omissió. I el Marroc simplement ha de pagar un preu diplomàtic per aquesta omissió. Aleshores, el problema de la relació amb el Marroc no és només la dificultat de tenir una frontera al Marroc, que, per cert, Ceuta i Melilla... o sigui, són un cas especial, però per una qüestió molt concreta, que em sembla que és contraintuïtiva a vegades, però és que al Marroc li interessa molt que Ceuta i Melilla siguin espanyoles. És a dir, totes les declaracions que fan els ministres del Marroc aquests dies, de dir, no farem un pas enrere en la nostra sobirania i tot això, no és anem a envair, perquè si es queden Ceuta i Melilla, perden el control de la frontera. És a dir, el xantatge és l'objectiu. No és un xantatge pensat per quedar-se a Ceuta i Melilla, és que Ceuta i Melilla serveixen per mantenir el xantatge, i el xantatge vol dir acords comercials, vol dir acords de control de frontera, vol dir acords diplomàtics com la possibilitat, que sembla en aquests casos, i fa uns anys absolutament increïble, que la final del Mundial, organitzat per Espanya en principi, es jugui a Casablanca, en un estadi que encara no existeix. És a dir, totes aquestes qüestions són les qüestions en les quals el règim del Marroc es juga una legitimitat que lògicament no té a les urnes, perquè no hi ha urnes, i que lògicament no té davant del seu poble, perquè el seu poble ha vist com no només incentivaven que anessin a morir al mar, sinó com els seus propis policies tiraven pedres al cap de la gent que intentava tornar enrere el primer dia. I aquestes escenes, en un país democràtic, lògicament, haguessin suposat la caiguda del règim, i el Marroc simplement no ha sigut així. Per què? Precisament perquè el règim no se sustenta en l'opinió pública. I després hi ha un problema greu, ja no només del tracte general amb el Marroc, sinó el tracte de Pedro Sánchez amb el Marroc. És a dir, des del gir diplomàtic absolutament imprevisible i absolutament improvisat sobre el Sàhara...
2: I no ben explicat.
18: I mai ben explicat. Però no només no ben explicat, sinó ocultat. Perquè la carta famosa a la que es feia referència és una carta que va ser Marroc que va filtrar i que Álvarez va estar intentant fer veure que no existia fins que, evidentment, tothom la tenia al seu mòbil.
17: Jo quan parlava d'escalada...
18: I aquesta opacitat és sospitosa, per dir-ho així. Pedro Sánchez ha dit que necessita moltes proves per parlar una mica contra el Marroc. És a dir, l'exigència. Això, si Pedro Sánchez fos un líder prudent, per dir-ho així, que es caracteritzés per la prudència, diries, em sembla bé. Però en les mateixes declaracions, Pedro Sánchez no necessita cap prova per acusar Israel, per acusar la Meloni, per obrir, no, per trencar pràcticament relacions amb una sòcia europea, per acusar l'extrema dreta internacional, per acusar Trump. És a dir, l'exigència amb el Marroc sempre és molt més superior, perquè la debilitat de Pedro Sánchez, i no només d'Espanya, davant del Marroc, és molt gran. Vull dir una cosa ja sobre Pedro Sánchez, que és, un altre cop, potser és contraintuïtiu, però Pedro Sánchez, les crisis no són un problema per ell. És a dir, Pedro Sánchez té la tendència a deixar podrir les crisis, perquè Pedro Sánchez viu molt millor en crisi que en normalitat. És a dir, Pedro Sánchez és una persona que se sent molt còmoda en les crisis, perquè com pitjor és la crisi, més reduïda queda la qüestió moral, i en la qüestió moral està absolutament convençut, i el temps li ha donat la raó, que ell sempre guanya perquè està a la banda bona de la història, perquè està contra l'extrema dreta, perquè està contra els racistes, etcètera, etcètera. O sigui, contra pitjor vagi la situació, normalment, com a mínim fins ara, a Pedro Sánchez...
17: A mi aquest argument el trobo una mica recargolat, sí, sí, en el sentit de que tu estàs fent tots els possibles per fer-li la vida impossible i quan ell es defensa i se'n surt, dius, ah, és que ja viu millor en que jo l'ataqui. Bueno. Segurament viuria millor... No, però jo volia entrar, sí, molt curtet. Quan parlava d'escalada, no estava parlant de... Estava parlant de l'escalada ideològica nacionalista que s'ha produït tant a Espanya com a Marroc. És a dir, estem jugant amb un tema en el que ja ha sortit aquí, que ens roben Ceuta i Melilla, anem allà, estem, si cal fer-ho una guerra... Ja estan parlant de defensar, si cal militarment, les places de Ceuta i Melilla. I allà, inclús ministres, inclús ministres han estat dient que no, que això és de Marroc, etc etc. És a dir, el pitjor que podria passar és que el que és un conflicte de gestió difícil d'una frontera i de fluxos migratoris, acabés convertint-se en un conflicte de sobirania oberta. Sí. Perquè a mi em preocupen tant...
18: És que això comença, però...
17: No, a mi em preocupen tant les manifestacions... Acabo un moment. A mi em preocupen tant les manifestacions que he sentit al Marroc com les que sento aquí, que ja hi ha gent que sembla que estigui disposats a dir, bueno, hem d'anar allà, a veure qui serà el primer que vagi allà. Amb el fusell.
0: López Fonta.
17: Que ja no és el fusell, haurà d'anar amb el dron.
0: No vull dir que López Fonta vagi amb el fusell, dic, no. No pas amb López Fonta, sembla que respongués la pregunta, qui serà el primer, no.
19: Se li ha passat... Has
2: dit el seu nom molt
0: bé. No volia dir això, perdoneu.
18: No, jo, el que sí que qualsevol estat, ja no parlem d'Espanya i del Marroc, ha de defensar la seva integritat territorial.
17: Sí, d'acord.
18: I és igual, o sigui, no pot ser... Tu has de dir-ho. I has de fer... Això és preventiu. O sigui, el que no pot ser és que no facis res, perquè els altres aniran avançant, com que és el que estan fent, amb el xantatge, i amb enviar 70.000 persones
17: a ocupar... Tampoc és veritat que no s'hagi fet res. No, la crisi es va resoldre en 48 hores, la crisi grossa. Amb la col·laboració de Marroc.
18: La crisi grossa és la d'ara.
17: No, la crisi grossa és la d'ara, és la crisi humanitària.
18: Hi ha dues coses.
17: Que tots ara, parlem ara, de l'altra crisi i de la humanitària,
18: ara,
17: en parlem poc.
18: Hi ha dues coses importants. Una és que el senyor Pedro Sánchez no té credibilitat. O sigui, ha perdut molta credibilitat per les seves actuacions, per el que diu i després per el que fa. No té credibilitat. Llavors no saps realment si està mentint o no està mentint. Això és evident, i després Marroc no pararà. No pararà. Llavors tu has de presentar la teva fortalesa. I la teva fortalesa...
17: I quina és la teva fortalesa?
18: La teva fortalesa és estem disposats a defensar la integritat territorial d'Espanya i ja està. I ho has de dir. I ho has de dir.
17: Bueno, això ja ho s'ha dit. S'ha dit de que...
18: De fet, el que s'ha dit és el contrari, perquè el Vares va... No? Quan en una intervenció parlamentària d'aquestes que han deixat ara pel final, li va preguntar a la senyora Vox, però vostè està disposada a enviar l'exèrcit a defensar les fronteres? Això és una pregunta que qualsevol país normal no es fa, perquè és evident que un país defensa les seves fronteres amb el seu exèrcit. Per què les té? Espanya va estar disposada a venir a Barcelona a defensar les seves fronteres. Sí o no? A Barcelona sí, i a Ceuta no. No? O sigui,
17: de
18: enviar la policia a evitar... No, evitar
0: l'1 d'octubre, vol dir.
18: Sí, parlo de l'1 d'octubre. És a dir, no pot ser que la reacció contra l'1 d'octubre sigui militarment superior en intensitat i violència a la reacció contra una invasió deliberada d'una potència estrangera al teu territori.
17: Però
18: nacional.
17: Primer has d'acreditar que estàs davant d'una invasió militar... perquè...
18: No cal,
17: d'acord. Però si dels 70.000, 60.000 a l'endemà ja han tornat, la crisi és una altra. Llavors, per què mantens tot aquest foc encès
0: de dir... Però també et demostra a mi que poden fer-ho.
18: Claro,
0: en el moment en què són 70.000 i tornen...
17: Llavors, tu el que t'has de plantejar és com reforces tu la teva part de la frontera. No com envaeixes el país.
0: Correcte, no, però jo crec que el que deia el Ferran era això també. La defensa de la frontera militar és posar-hi...
17: Bueno, però escolta, el discurs aquest de l'escalada del Didera... És que mai n'hi ha prou de... És a dir, sempre, depèn de com tu magnifiquis la crisi. Si tu magnifiques la crisi i dius, això és una invasió, això és... Bueno, d'acord, llavors diràs, És a dir, a mi el que em preocupa és l'escalada del discurs. Exacte. Perquè després de l'escalada del discurs ve l'escalada de veritat.
2: És que les paraules són importants.
17: I tant,
2: també
17: i tant.
2: També per deshumanitzar. I s'ha de deshumanitzar
17: molt. I després tu dius, Pedro Sánchez no té qüestió. Cap credibilitat. Depèn, per tu no la té, però per altres igual sí.
2: De totes maneres, Mila, sí que és veritat que Pedro Sánchez va ser el primer que va posar sobre la taula que hi havia una qüestió d'integritat territorial aquí. Per tant, ell sí que va plantejar, més enllà de la crisi humanitària, sí. que aquí hi havia una crisi de sobirania, no només en la frontera espanyola, sinó, recordem, que també és frontera amb Europa i que la resposta de la resta de països de la Unió Europea va ser vergonyant. Vergonyant i de deixar sol, un cop més,
17: és que en el primer moment,
2: la frontera sud.
17: En el primer moment
2: però va ser
17: així,
2: el propi Pedro Sánchez...
17: Però l'endemà ja no va ser així, la crisi.
2: Sí, sí, però va ser el propi Pedro Sánchez qui va situar la contradicció de dir aquest és un problema de integritat territorial i al mateix temps dir que el govern del Marroc estava col·laborant en tot i que no havia estat darrere de cap...
0: És contradictori.
2: Estic
18: d'acord amb tu. Sánchez va parlar...
2: No s'entén, per tant...
0: Si és un problema d'integritat és perquè hi ha algú, una potència estrangera, que és el que està a l'altra banda, que està afectant aquesta integritat. Llavors, no pot haver-hi col·laboració amb la mateixa potència que està afectant la teva integritat territorial.
2: Per això insisteixo en que és especialment greu i és un problema pel govern, el problema de credibilitat.
17: Per això la teoria... Però això, la teoria del desbordament, la teoria del desbordament que ha defensat Ignacio, és versemblant. Tot,
0: que es volia una cosa...
17: I després tothom
18: recorda. En el moment que Sánchez reconeix que hi ha un problema d'integritat territorial, hi ha un article de la Constitució que diu clarament que ha de defensar la integritat territorial d'Espanya.
0: Sí.
18: I ja està. I no per atacar, sinó per defensar.
2: I deia, el problema en termes de credibilitat és que ja no és només versus l'oposició, sinó que això ha impregnat els socis d'investidura, ha impregnat el soci del govern i ha impregnat també les propis files socialistes.
17: Sí.
2: Perquè al final els seus propis també estan llegint una contradicció en el discurs oficial que s'està fent.
0: Bé, només cal sentir els líders de Ceuta del PSOE.
2: Clar, però si és que la contradicció ha arribat als propis ministres del PSOE. És que per això deia que dins d'aquesta triple crisi, la que és més urgent és la crisi humanitària, òbviament. Vull dir, s'ha de donar resposta a aquestes milers de persones que estan malvivint als carrers de Ceuta, però després el govern ha de posar una mica d'ordre si la seva aposta és la de resistir i continuar.
0: 8:15 del matí. Fem una pausa i tancarem tertúlia amb una qüestió que ha sobrevalat sobretot al principi del debat, que és, i que potser molta gent que ens està escoltant ha passat, si és que han tingut la sort de viatge aquest estiu, és suportable les vacances amb la calorada que ha fet Europa a l'últim any? El turisme es pot veure afectat els pròxims anys si va cap a aquesta direcció? De seguida.
20: RAC 1.
21: Senta't bé i vine sempre amb un amic amb la subscripció Ultimate de Basic Fit. Uneix-te al club que et queda bé i comença ara per només un euro i emporta't una motxilla. Basic Fit. Consulta les condicions a basicfit.es.
22: Comença la temporada al Teatre Nacional de Catalunya amb espectacles com L'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht o La Última Noche con mi Hermano d'Alfredo Sanzol. Aquesta temporada vine al TNC. Entrades a tnc.cat.
23: A Begur, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
24: Música, havaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
23: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
24: Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
23: Fira d'Indians a Begur.
25: Curios de Cirque du Soleil, el gabinet de curiositats on tot és possible, per primera vegada a Barcelona. Un al·lucinant viatge circense, una celebració del poder de la imaginació.
26: No et perdis el millor espectacle d'aquesta temporada. Més de 7 milions de persones ho han vist, només faltes tu.
25: Curios de Cirque du Soleil, sota la gran carpa.
27: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
28: a rac1.cat.
27: El portal de RAC1.
29: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
0: 5 minuts i seran 2:15 del matí. Avui acompanyats de la Milagros Pérez Oliva, del Ferran Caballero, del López Fonta i també de la Sara González. Amb aquesta pregunta, avui l'Abel Caral ens deia això de que hem repassat les temperatures que en les últimes hores s'han produït, que són rècords per al mes de setembre, però és que venim de superar els 40 graus al setembre, superar-los moltes vegades a l'agost, superar-los moltes vegades al juliol i superar-los al juny. Per tant, hi ha 4 mesos superant els 40 graus de forma habitual, i aquesta efectivament ha estat la tònica, per tant, de tot l'estiu. Però ja no només aquí. La calor absolutament desbocada ha afectat a Catalunya, ha afectat al conjunt de l'Estat, però també ha afectat a Europa, països que no estan ni tan sols preparats per aquestes temperatures. Ja no diguem Itàlia, Grècia, Portugal, el sud de França, o el nord de França també ha afectat de forma directa, el Regne Unit, Alemanya, països molt més al nord, no? I és potser un moment per preguntar-se, encara que sigui molt difícil buscar la conclusió, si haurem de començar a plantejar-nos si s'ha de canviar la forma de fer turisme en aquestes èpoques de l'any. Canviar dates de vacances o canviar destinacions, canviar les maneres de fer. Europa podrà continuar sent un pol turístic amb aquestes temperatures que hem viscut i que probablement siguin pitjors d'aquí uns anys? A aquesta hora ens escolta al Via Lliure l'Òscar Saladier, expert del grup d'estudis turístics de la Universitat Rovira Virgili. Què tal, Òscar? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Realment té sentit aquesta reflexió que acabem de llançar? Perquè hi haurà gent que haurà viatjat aquest estiu per Europa i dirà, era insuportable. I he anat a Itàlia, és insuportable. He anat a Grècia, ha estat insuportable. Gent que des del nord d'Europa ha viatjat a Barcelona i hagi pensat, és insuportable viatjar a Barcelona el mes d'agost. Té sentit que pugui haver-hi en un termini mig una crisi o un canvi en la manera de viatjar i en la manera d'encarar les vacances en el que ha estat tradicionalment el mes clau, que és l'agost?
3: Bé, està clar que totes les activitats que es fan a l'aire lliure estan condicionades per la meteorologia. I el que fa el canvi climàtic és que augmenti la freqüència de situacions meteorològiques adverses per fer, per exemple, turisme a l'estiu o a l'agost aquí a casa nostra, a l'àrea mediterrània. El que fa el canvi climàtic, en definitiva, és que augmenti la probabilitat de que coincideixi situacions meteorològiques desfavorables per fer turisme de sol i platja al mes d'agost amb que la gent, no, el moment de l'any en què la gent decideix fer aquest tipus de turisme en aquest mes de l'any i a les nostres latituds. Per tant, és possible, responent a la pregunta, és possible que hi hagi gent que per mala experiència de l'estiu passat o d'aquest estiu, no, o perquè li ha arribat a través dels mitjans de comunicació que l'agost del 2026 a Catalunya, a l'àrea litoral, les temperatures han sigut tan elevades, que decideixi no vindre a fer vacances, sí, és possible. Que això suposi una crisi a mitjà termini? Jo penso que no, perquè bé, hi ha altres maneres d'adaptar-nos i, per altra banda, bé, a la presa de decisions d'un turista, a més de les condicions meteorològiques, hi ha un ampli ventall de qüestions d'elements que es tenen en compte, no únicament el clima i la meteorologia.
0: Teniu algun estudi, o hi ha estudis sobre això, de la reacció dels turistes quan hi ha aquestes situacions extremes a nivell climàtic?
3: Bé, el que no hi ha són dades de gent que no hagi vingut per aquesta raó, no? Perquè això, clar, trobar aquesta gent és bastant difícil. Sí que hi ha estudis que el que fan és preguntar si, arrel de la situació que ha viscut, no? Tot just abans de marxar a l'aeroport o abans de marxar a l'hotel, abans d'acabar les vacances, se'ls ha preguntat quines estan les seues sensacions i, per tant, si això els es pot condicionar a l'hora de tornar a aquell lloc com a destí per passar a destinació per fer les vacances l'any següent. A la vegada també hi ha estudis on s'ha preguntat si, en cas de no únicament de les temperatures, però sinó també altres elements importants com a recursos turístics a destinacions de sol i platja, com pot ser existeixi platja, no? O bé, elements vinculats directe o indirectament al canvi climàtic, com pot ser la disponibilitat d'aigua. Òbviament, si les temperatures són molt més elevades, hi ha un percentatge de gent que diu que igual no tornarà, però diu que igual no tornarà, perquè fins al cap d'un any poden passar moltes coses. Clar, si desapareix la platja i tu ets de turisme sol i platja, o una part de la platja, aquí sí que hi ha una major sensibilitat i pots, més fàcil que decidissin anar a fer turisme sol i platja, en un lloc, òbviament, on hi hagi sol, on hi hagi l'aigua del mar, però on hi hagi platja. I l'altra qüestió clau penso que és el tema de l'aigua, no? La disponibilitat d'aigua que la designació, independentment de la qüestió meteorològica, la qüestió de...
0: Ai, que se'ns ha tallat la trucada amb l'Òscar. A veure si el podem... Òscar, ets aquí?
3: Garantida ara. El subministrament d'aigua. Ja.
0: Sí, sí.
3: El subministrament d'aigua. Mm-hmm. I per això és clau.
0: Òscar, des d'aquest punt de vista, clar, hi ha països del sud que estan molt més preparats, sobre això ho hem estat parlant també les últimes setmanes, i tothom que hagi viatjat o al nord o al sud se n'haurà adonat, vull dir que, no sé, ara pensem en Itàlia, Roma, que és una ciutat molt càlida, evidentment, a l'estiu, té centenars, si no milers, de fonts d'aigua fresca a tot arreu, a gairebé, no cada cantonada, però vaja molt a prop. En fi, els hotels, els restaurants, els locals, tenen tots aire condicionat, com ens passa aquí. Però si tu te'n vas al nord d'Europa o te'n vas a Alemanya, és pràcticament Alemanya o els països de l'est, fins i tot amb molts d'ells, o ja no direm els nòrdics, veure situacions en què això estigui preparat, ja no només els transports, però l'aire condicionat, és difícil, no? No sé si viurem una transformació d'això, perquè, evidentment, alguns d'aquests països poden ser els més afectats.

0: òbviament les fonts, els refugis climàtics, els parcs en arbres per tal de reduir la temperatura mitjançant les ombres. Clar, tu mencionaves el tema de l'aire condicionat. Òbviament, l'aire condicionat farà que a l'entorn, on a l'edifici o a l'habitació, on hi hagi aire condicionat, la temperatura sigui, des del punt de vista del confort tèrmic, molt millor. Clar, ens hem de preguntar, aquesta mesura, que és la de ficar aires acondicionats, l'energia elèctrica que fa funcionar aquests aires acondicionats, d'on ve? Ve de fonts d'energia renovables, que la petjada, l'impacte és molt menor, tot i que també en té, o l'energia elèctrica generada ve fruit de que continuem cremant combustibles fòssils, que a la vegada el que fan és enviar gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, i el que pot fer és una espècie de cercle viciós, no? De que tu estàs modificant la temperatura per fer-la més confortable, però per altra banda estàs contribuint al canvi climàtic per les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Per tant, compte amb quines mesures s'apliquen, però òbviament, tant nosaltres, que ja ho estem fent de fa temps, al sud d'Europa, però també la resta d'Europa, pues, també se n'estan adonant que han de prendre mesures d'adaptació, repeteixo, no únicament al turisme, també al turisme, però en totes les activitats socioeconòmiques i a la vida normal de les persones a casa nostra.
1: Òscar Saladiés, expert del grup d'estudis turístics de la Universitat Rovira Virgili. Un gust saludar-lo. Moltes gràcies.
0: Igualment. Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. 10:33. No sé si haurem de canviar destinacions o haurem de canviar les dates de les vacances. Ara que ho deia això, el Ferran deia, bueno, o la Sara, treballant tampoc s'estava gaire millor a l'agost.
2: O muntant un negoci d'aire condicionat.
1: Home, perdona. Ara igual faríem la primera pela. Vols dir anar a Alemanya a muntar aires condicionats?
2: A Alemanya i a Àustria, no?
1: Estaria bé.
3: Ostres, sí. Déu-n'hi-do.
1: Però segurament ha estat una de les coses que molta gent ha pensat aquest estiu, de viatjar i dir que és igual on vagi,
4: i jo,
1: que està insuportable.
4: Faig un viatge cada any amb un grup d'amics que anem, sobretot, buscant natura i caminar i, sobretot, contacte amb natura. I ja no sabem què triar, perquè cada a tots els llocs que hem anat... Sí, cada
1: cop més amunt. Sí, acabaran a l'Everest.
4: Cada vegada ens ha agafat una onada de calor. Vull dir que... Llavors, això de l'aire condicionat o això de l'adaptació, fins a... on pots arribar també amb l'adaptació? Fixa't, ella ha dit, l'aire condicionat depèn, si ve d'energies no renovables, pot contribuir encara més a l'escalfament global. És que a la ciutat de Barcelona, cada aire condicionat que es posa és una xumineia d'aire calent al carrer.
1: Uh-huh.
4: Cuidao, que contribueix brutalment a l'efecte illa de calor. Llavors, els que no tenen aire condicionat encara pateixen més, i la gent que va pel carrer encara pateixen més el confort dels que tenen aire condicionat.
3: I, de fet, per l'ús dels aires acondicionats, hi ha talls de subministrament elèctric a la ciutat, cada vegada més freqüents, als barris.
4: Sí, sí.
3: Jo crec que s'ha convertit en un nou eix a l'hora de triar on vas de vacances. En si el lloc on vas hi farà calor o no hi farà calor. I la prova més evident és que els municipis de tot el nord d'Espanya estan cada vegada més concorreguts i allà es constata com el preu de l'habitatge s'ha disparat en els últims anys, amb la compra de segones residències, per exemple, però també convertides en primeres residències, justament perquè són municipis que són considerats refugis climàtics.
1: 10:35, ara sí que ho deixarem aquí. Actualitzarem la informació de seguida als execrables de la nova temporada. Crec que portem 10 temporades, crec que és la 11a aquesta, i avui faran un personatge que crec que el primer dia van dir que no farien mai.
4: Ah?
1: Però han dit, mira, ja està. Traiem-li el veto de sobre. No us diré qui és. Personatge molt conegut, de la història.
4: Ui,
1: molt.
4: Quina incògnita.
1: Molt. Ha estat un plaer, com sempre. Gràcies, Ferran Caballero, gràcies, Sara González, gràcies, Milagros Pérez Oliva, gràcies, Alejandro López Fonta, i fins la pròxima.
3: Gràcies.
4: Igualment, gràcies.
1: 10:35. Va, hora d'actualitzar el que ha passat mentre fèiem tertúlia al Via Lliure. Judit Vila, què tal? Bon dia.
5: Bon dia.
1: Mariona Martínez, bon dia.
5: Bon dia.
1: De començar parlant del que estàvem parlant ara, del temps, el que per molts és l'últim cap de setmana de vacances abans que comenci el curs escolar, i ho fem amb una calor absolutament desbocada de ple estiu. Abel Caral, bon dia.
6: Bon dia.
1: Els termòmetres ja tornen a estar disparats, però la pregunta és, avui podríem tenir de nou rècords de temperatura?
6: Ahir se'n van superar molts, avui per tant és més difícil, però bé, portem 3 dies superant rècords de temperatura per un mes a setembre, i recordem 42,5 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, superant per pràcticament un grau el rècord de just feia 10 anys. Avui se'n podrien tornar a repetir alguns, i és que les temperatures es tornen a disparar. Ara mateix ja tenim temperatures de 32-33 graus en sectors de la costa, del prelitoral, algunes àrees de Ponent. En general encara no fa tanta calor.

0: però bé, és l'hora que és. Això sí, màximes que podran tornar a arribar als 40, 41, 42, puntualment 43 graus, com va passar en sectors de l'Ebre, interior de les Terres de l'Ebre, Priorat o la Plana Lleida. Algun rècord pot tornar a caure en un dia, més enllà d'això, doncs en què no s'esperen precipitacions.
1: I quan, recordem per la gent que s'estigui incorporant, quan ha d'anar de baixa, això?
0: Començarà de baixa dilluns, una mica més dimarts. De fet, demà pot repuntar una mica el termòmetre encara en algunes zones. Dilluns, dimarts, començarà a fluixar una mica, però continuarà fent molta calor, més clarament de la que toca, i la clatellada dels termòmetres vindrà dimecres i vindrà acompanyada d'una situació de pluges, pel que sembla ara mateix, que encara uns dies, que fins i tot, evidentment, amb aquesta, amb un mar tan calent i tanta calor, les pluges de dimecres en alguns casos podrien ser fortes i alguns aiguats.
1: Gràcies, Abel. Avui que en temps de tertúlia també hem conegut nous detalls de l'escorcoll dels Mossos d'Esquadra que s'ha fet aquesta nit passada a Manresa, al pis on viu un dels menors detinguts per l'homicidi de Carles Vilajosana.
2: Sí, aquest nou escorcoll que ha avançat al Nació i que ha servit als Mossos d'Esquadra per completar la primera recerca que ja van fer dimarts en el mateix pis del carrer Santa Llúcia i que és precisament el domicili on viu el menor de 16 anys detingut. Dimarts hi van trobar diverses armes blanques, però de moment cap prova que demostri directament el crim. N'ha donat més detalls al Via Lliure, el periodista del Nació, i qui ha avançat precisament la informació sobre aquest succés, Pere Fontanals.
3: El dispositiu va durar 3 hores, més o menys. Va ser des de les 8 del vespre fins a les 11 de la nit. Van fer un tancament molt extens, vull dir, van tallar el carrer Santa Llúcia de dalt a baix. No sé ben bé el que van a buscar, perquè si ho preguntes oficialment no et respon. Aquest escorcoll completava, diguéssim, el que es va fer el mateix dimarts. En aquests baixos ja hi van trobar-hi algunes coses, però no proves que demostressin directament el crim.
2: Fontanals també ha explicat que els Mossos continuen buscant més imatges de la nit del crim a través de càmeres de vigilància privades per mirar de reforçar els testimonis.
1: I encara crònica de successos, els Mossos han detingut un home de 42 anys per apallissar la seva parella a Aitona, al Segrià.
4: L'agressió masclista va passar ahir al voltant de les 6 de la matinada, segons ha avançat el diari Segre i ha confirmat la CN. El SEM va activar una ambulància i en un primer moment va traslladar la dona al cap d'Aitona, però la van derivar a l'Hospital Arnau de Vilanova a causa de la gravetat de les lesions. La víctima va ingressar a l'UCI, però la seva vida no corre perill. Després de l'agressió, els Mossos van detenir el presumpte autor en una finca de Torres de Segre.
1: I què més hem de saber del que ha passat a les últimes hores?
2: Doncs que la Fiscalia ha donat llum verd a l'Audiència Nacional per investigar l'entrada de 70.000 persones a Ceuta a finals de juliol. Això mentre continuen els dubtes sobre com va passar i qui ho va permetre tot plegat. D'aquesta qüestió hem parlat al Via Lliure amb el periodista expert en el Marroc, Ignacio Cembrero, que assenyala directament al govern marroquí.
5: Creo que queda muy claro que hubo una planificación, una organización y un acompañamiento del flujo migratorio. Otra cosa es que a través de una investigación judicial se pueda llegar a demostrar, entre otras cosas porque no creo que en ningún momento las autoridades marroquíes estén dispuestas a cooperar con la justicia española.
2: Cembrero creu que Pedro Sánchez no assenyala directament al Marroc, tot i l'informe de la policia espanyola, perquè la seva política exterior s'ha centrat fins ara, volíem dir, a tenir la millor relació possible amb les autoritats marroquines.
1: Gràcies, Judit Vila, gràcies, Mariona Martínez, gràcies, Abel Caral. Fins ara.
2: Fins ara.
1: D'aquí 5 minuts seran 3 quarts d'11, pausa i de seguida el retorn. Sí, tornen els execrables.
6: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
7: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
8: Un món més verd és possible amb Verdmont. Som professionals de la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmont.com.
9: Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, la Ludwig Bank, Serco, Damper Albo, Diversiones i molts més.
10: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes del Tura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
9: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
10: Vine a les festes del Tura, com les d'Olot, enlloc.
11: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
12: Sí! la compra ve a Tana Carrefour.
13: Torna a la llar amb tota la carn a la graella amb el 30% de descompte en totes les hamburgueses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 5 i el 6 de setembre.
14: A RAC 1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges, amb Xavi Bundó.
1: Dos minuts, ara no sé si puc dir, tres minuts, i seran tres quarts d'onze al matí. Ara no sé si Malcom Otero, bon dia.
15: Bon dia.
1: Santi Jiménez, bon dia.
15: Què passa?
1: Saps què passa? Que he estat tot el matí preguntant-li a la gent que saludava si anaven al concert d'Aitana. I ara no sé si ho he de preguntar o no.
15: A mi m'ho pots preguntar, si vols.
1: A veure.
15: Ni boig.
1: Malcom?
16: Amb la meva filla petita.
1: Oh!
15: No, això no és la resposta. Oh! La resposta és sí.
1: La resposta és sí.
15: No,
1: vas al concert d'Aitana aquesta nit, eh?
16: Sí, sí, sí.
1: Val, fantàstic. Te la saps? Vull dir, has assajat una mica... Ara, ara, mira. Està ballant, eh?
15: Ja, ja, bueno.
1: És una imatge realment catatònica. I ara canta i tot. Bueno. Què, te la saps?
16: Dos cançons, dos. Dues hores i mitja, dues cançons.
1: Vale.
16: Però la meva filla està tan emocionada que vaig molt content.
1: Veus? Doncs ja està.
15: Ja està, doncs està.
16: Fent de bon pare.
15: Com a seva mare, tota l'admiració.
1: S'ha esborrat.
15: Però vau. No,
1: però vau. La mama s'ha esborrat.
15: La mama tenia que tornar la pel·li al videoclub.
16: Exacte.
1: Bueno, va, dos minuts i tres quarts d'onze, què, ens hi posem o no?
15: Bueno, si vols.
1: Sí, sí, home, tira.
17: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
1: Espera, pels del podcast, que clar, ja hem començat, però clar, si s'ho baixen ara. Santi Jiménez, bon dia.
15: Bon dia.
1: Malcom Otero, bon dia.
16: Molt bon dia.
1: Ben retornats, ben retrobats, ben... Mai ben ponderats.
15: Mai ben... Molt bé, molt bé. M'agrada que et comencis la pilota.
1: Sí. La llista de l'estiu... Com la tenim?
15: No ha sigut
1: no t'agrada.
15: Massa productiva.
1: És que ja el que vaig veure, Dolly Parton, vaig pensar...
15: No, Dolly Parton.
1: No. I no es pot tocar Dolly Parton,
15: jo
1: que
15: crec,
1: no?
15: Jo crec que
16: Bonnie
15: no.
16: Tyler, no sabem, hem de mirar.
15: No, Bonnie no. Tyler, Bonnie Tyler.
1: I el rei de Noruega.
15: Què va? Parlen, la família. és responsable civil subsidiari, diguem-ne.
1: Ah, d'acord.
15: Sí.
1: Ell jo és... pensava, ja com monarca europeu, jo, potser...
15: A mi vaig buscar, per Harald de Rua, sí. I em va semblar la imatge d'un pobre home que deu mirar la foto familiar i diu, vaya colla, fills de puta, que ja han sortit aquí. No hi ha ni un normal, hosti. Però ella és un pobre home com... que deu arribar a casa, el tio es va casar per amor, va canviar les lleis...
16: Que avorrit.
15: Va democratitzar això. El seu pare sí que igual el fem, perquè el seu pare era un nazi tremendo, que... però...
1: Ell va voler-ho fer bé, tot.
15: Ell ho va fer bastant bé, bastant bé. I ara li han sortit una col·lecció de tarats.
1: Escorpins per tot,
15: però, tot arreu. Sí. La família, sí. Oh. Harald és com un bolet dintre d'una família monster.
1: També una tristor important, això.
16: Però, sí, bueno, sí. Sempre que et poses a buscar un rei, surten coses.
1: Això sí. Espero que Juan Tamariz...
15: No,
1: ni tocar-los.
15: No. Ens han deixat gent... Ni Gloria Steinem, ni res d'això.
1: Ah, sí.
15: Aquest estiu... Ja, esperem que es compensi amb una sèrie de gent que...
1: Ah, que teniu a llista.
15: Que porten molts anys. Sí. Mm-hmm. Bill Cosby.
16: T'estem esperant.
15: És el pas
1: fa 10
15: endavant.
1: Anys que esteu esperant que Bill Cosby caigui.
15: Ja dura, el tio. El desgraciat dura, I mira que és el malèvol, més malèvol de... Aquest li tenim ganes que podem fer 6 programes seguits, eh?
1: Pues no se sap res, no?
16: No.
1: No tenim informació de que hi hagi...
15: No, que té 2.000 anys.
16: Però està pel caldo.
15: Està durant i tants,
1: Un Cosby, a veure. 89.
15: 89.
1: No tant,
15: Encara és jove.
1: Encara és jove.
15: Encara és jove.
1: Encara pot aguantar molt, això.
15: Encara va com un gínjol.
1: Sí.
16: Ell
1: i
16: Lewandowski, junts.
1: Sí. Apa.
15: Quin pal més gratuït.
1: Innecessari.
15: Aquí.
1: Innecessari.
15: Però bueno.
1: Ara que treu el tema del futbol, Santi, com ho portes,
16: La turra de Julián Álvarez aquest estiu.
1: Que... Oh.
15: No, això ja era acabat com s'havia acabat, que és això, i tenen un problemón a l'Atlético de Madrid i a Julián Álvarez també. Doncs no, vull dir que tot està sortint bastant com el guió previst, no?
1: Que ets el senyor Barnes, ara? Tot està saliendo com...
15: Aníbal Espín, no?
16: M'encanta que los plans
1: salgan
15: bien. Vull dir.
1: Bueno, però llavors què farem?
15: Ja al primer quart d'hora de partit ja demanaven la pilota d'or per Mbappé. Si no per Bellingham, si no per Diomantuono. I si no...
1: Diomantuono. Ja l'he nomeneu així. Per cert, ahir que Mbappé, hi ha una cosa que, clar, si tu mires estrictament com una... Bueno, netament, el porter aturant-li el penal a Mbappé, allò no es fa. Perquè li fot una cridada a la cara i l'empeny i no sé què. Oh, ara molta gent va gaudir-ho, eh?
15: No, però es fa, vull dir... Bueno, és un moment...
1: És un 95,
15: és un moment de...
0: Eufòria.
15: No li va fer una cosa. Vull dir, de fet, els davanters també diuen coses.
1: Això sí,
15: porters,
1: això,
15: vull dir
1: sí.
15: Que,
1: això és veritat.
15: Que no, i no seria, diguem-ne, Mbappé un exemple d'aquestes coses, perquè recordo el Mundial que també, quan va acabar el partit contra Paraguai, em sembla que va anar un jugador de Paraguai
1: a saludar-lo,
15: va passar d'ell com de la merda, no? Vull dir que, bueno... Vull dir, te'l fas, te'l trobaràs.
1: Escolta, llavors què fareu? Si no és ni el rei de Noruega, ni la Dolly Parton...
16: Avui fem... Perquè, clar, hem estat, aquest estiu hem tingut temps de pensar, perquè han passat moltes coses. Ja saps que hem tingut un eclipsi, no sé si t'havies enterat.
1: Sí.
16: Que hi ha hagut incendis,
1: sí.
16: Que a Ceuta ha passat no sé què,
1: sí.
16: I que hi ha hagut conflictes de petanca a Calafell. Això és molt important.
1: Hosti, sí, sí, perquè sí. Tu estaves allà a Calafell.
16: Jo estava allà i la petanca és el problema màxim.
15: Però això és viu.
1: Crisi.
15: Això és viu a la vila.
1: Perdona, els problemes de les viles són molt més grossos
16: sí,
1: que no...
16: Va a Barceuta, estaven tothom preocupats
15: per la petanca. És que clar, imagina't si a
1: sobre... La petanca no es toca.
15: Imagina't si a sobre els pobres immigrants aquests de viure al carrer a sobre juguessin a petanca. Aleshores ja seria insuportable.
16: No, però avui, Xavi, el personatge que farem avui és d'aquests que vam dir que no faríem.
15: Sí.
16: Aquest no el farem.
1: Per això deia jo, que hem estat 10 anys que no, però... Per obvi. Vídeos, no perquè no s'ho mereixi...
16: No.
1: Sí, alguna vegada, fins i tot, era un protegit. Vosaltres veus situar uns quants com a protegits.
16: No, no és el cas.
1: Sabem
16: no.
1: Que tenen coses dolentes, però no els tocarem per protecció nostra.
16: No, però aquest...
1: Com les falles. Tu no la cremes, ja està, no el carabat.
15: El ninot indultat.
1: Ara. Però aquest no era per això.
16: Aquest no. Aquest era perquè era obvi, però ha patit, és un acudit dolent, un blanquejament. I...
1: És un acudit dolent perquè... Bueno, no,
16: ja veurem per què.
1: Vale.
16: Però el que passa és que han fet una pel·lícula, que sembla que és gairebé un sant, les xarxes es van netejant, i com que va tenir unes acusacions i va sortir dels judicis sense condemna, tothom diu, no, si no s'ha condemnat, aquest senyor és innocent, si no es diu el contrari i tal. Aleshores, s'ha començat a netejar, i si tu mires les xarxes internet, sembla que aquest senyor no va fer res de
1: ara t'ha molestat, això.
16: I vam dir, això sí que no.
15: I també perquè portem 11 temporades i no tenim ni puta idea ja qui agafar.
1: Ara ja no podem posar-nos així.
15: L'explicació llarga, i que és veritat, és aquesta, i l'altra és...
1: Home, que, ja està, home.
15: Que a més només moren bones persones últimament.
1: Ara, que t'esteu només s'han mort bones persones.
15: Pues, per tant, traiem el barret a un senyor que va ser el rei del pop.
1: Oh! Oh!
15: Sí, aquí anem. Si Elvis Presley va ser el rei del rock i tenia el seu Graceland... Aquest era el pop i tenia el seu Neverland. Neverland, com sabeu, en homenatge a la illa dels pirates, d'aquests de
1: Peter Pan,
15: un altre execrable. La imatge que tenim d'ell és un tio... Bueno, això que deia el Malcolm, no?, que s'ha intentat reconduir en el sentit d'un tio raret, amb veu infantil, però innocent. Aquesta no es correspon amb la realitat, amics meus. Perquè raret sí que era... però rar en el sentit de rar tenebrós.
1: Tenebrós, fosc.
15: Fosc, molt fosc.
16: Bueno, un altre acudit, sí.
1: No, bueno,
15: avui, home. Avui sí que ens ficarem en un jardí perquè ell es va escapar de tots els judicis, perquè per tant sempre podrà sortir la gent que és la seva admirada dient no hi ha res demostrat, no hi ha res demostrat com Raúl Asencio. No hi ha res demostrat, s'ha escapat del judici perquè pagant Sant Pere canta, amics. Però nosaltres exposarem els fets i els fets són terribles. És veritat que era un geni de la música, va vendre més de 500 milions de discos, que es diu d'hora, a tot el món, que va ser l'autor de l'àlbum més venut de la història, que va estar gairebé 10 mesos seguits al número 1, eh?
1: O sigui, una bestiesa.
15: És una animalada, i era també, però això també s'ha de dir, un ésser egoista, que li atreia molt als nens, no en el sentit bo de la paraula, un mentider compulsiu, un senyor que entrava a la vida de la gent per destrossar-la. Avui pararem de cop el moonwalk de Michael Joseph Jackson, també conegut com Jaco, Waco, o simplement Michael Jackson.
1: Find a girl, ai, ara sap que posaríem thriller.
15: No, n'hi ha ni una cançó de Michael Jackson. Look
1: at me. Com us senti el Broc? Que ara, últimament, només té ganes d'anar fent els crits aquests de Michael Jackson. Tot el dia parlant com si fos una cançó de Michael Jackson.
16: Bueno, aquesta cançó que hem posat de Cat Steven o Yusuf...
1: Preciosa.
16: Yusuf
15: és
16: Islam,
15: la cançó preciosa.
16: Però l'hem posat per contrast, avui hem posat cançons per
1: la cançó que es diu Father and Son.
16: Exacte, perquè el pare de Michael Jackson no era pas com aquest bon home que dona consells i li diu, fill, quan siguis gran i t'enamoris, no. Michael va néixer a Gary, Indiana, i eren 10 germans.
15: Els Jackson 10.
1: Sí, senyor. Només 5 van acabar dedicant-se a la cosa.
15: Ja veurem per què.
16: La seva mare era testimoni de Jehovà, li agradava també la música, i el seu pare era un exboxejador i treballador industrial que havia tingut poc èxit amb un grup de música. De molt nen, el Michael, no el pare, 6 anys, el seu pare el va incloure als, el primer es deien Jackson Brothers.
1: No hi havia el número.
16: No hi havia el número.
15: No, encara. Eren tants que ja ho pensarem.
1: Si no poses un, poses l'altre, bueno.
15: Ja el
1: ningú s'enterarà.
15: El número no el pensarem després.
16: Però el seu pare resulta que era una mala bèstia. Era molt violent i té aquest costum de pallissar diàriament les seves criatures amb el cinturó. Especialment el joveníssim Michael.
1: Que ara no sé si era el més petit de tots, Michael Jackson. Quan... De la família. Potser ja... No,
15: del, grup, del grup que va triomfar.
1: Això sí.
15: Després no sé si encara hi havia...
16: Crec que és el vuitè. Crec que és el vuitè de 10. Diu Michael Jackson...
15: No, perquè em sembla que Janet és més petita.
1: Ara, sí senyor, Janet és més petita.
16: Diu, actuàvem per ell i ell en jutjava. Diu, a les memòries, que la memòria té un nom molt, molt críptic, és Moonwalk.
1: Diu, Moonwalk, es diuen?
16: Sí, sí. Ell diu, si t'equivocaves, et copejava amb totes les seves forces. De vegades, amb un cinturó, altres amb un pal. Per si no tenia un cinturó a mà, no sé per què, agafava un pal. I aleshores, el pare, després de pallissar els nens, un dia va decidir canviar el nom i va dir, mira, ara us direu els Jackson 5.
15: Sí.
1: Mira, em diuen que és, en tenia dos per sota, és el vuitè, efectivament. Tenia a Randy i a Janet Jackson, que era la més petita.
15: Vale, clar, evidentment, dels 10 queden 5, perquè a veure qui era el guapo que s'apuntava al grup d'aquesta mala bèstia. Sí. Els 5 amb cervell van dir, una polla, m'apunto jo al grup perquè em curri. Vale. El petit Michael va anar creixent i guanyant protagonisme dins del grup, perquè la seva... les dots artístiques, musicals, de cant, de ball, de composició, fins i tot, eren extraordinàries des de ben petit. Era el que escrivia la majoria de les cançons, tot i ser el més petit, i a més, a les actuacions dels Jackson 5, ex-Jackson 10, ja veieu que la càmera ell se la menja. Realment, els altres són més grans i tal, però el que és graciós, el que balla bé...
1: El que tothom vol mirar.
15: El que és l'ànima del grup és Michael. Després d'un discos com a autor juvenil, l'any 79 ell ja treu el que es considera que és el seu primer disc com a adult, que és el Mythic of the Wall, que arriba al número 3 del Billboard, per molta gent és el seu millor disc. Aquest, si no vols dir Thriller... Dius, no, home, molt millor
1: Off the Wall,
15: on vas a parar?
1: Thriller és el que diu tothom, no, Off the Wall off és the el wall.
15: I va vendre d'aquest disc 20 milions de còpies a tot el món. Si ja era una
1: aquí estrella... assignava com a Michael Jackson, no?
15: Aquí assignava com a Michael Jackson. Ell ja havia estat una estrella dins dels Jackson 5, correcte, dels Jackson Brothers abans, però ara, la veritat, és quan comença a brillar de debò.
16: Sí, es va fer l'artista més popular de la música pop, èxits i més èxits. Tot el que tocava esdevenia en supervendes. Era com el rei Midas. Era una figura global. I el seu aspecte va començar a canviar. Un dels canvis més visibles és el nas. A més d'inspirar Lucas, de Andy Lucas, la realitat és que es va operar tantes vegades que va perdre el cartílag. Només tenia cicatrius dins del nas. I va quedar una mica com Voldemort, no? la veritat.
15: O els personatges de Flavita Banana, també.
16: Molta gent va pensar que... Moltíssima gent va pensar que volia amagar aquest nas ample i que volia un nas de blanc. I també hi havia la teoria que volia ser Peter Pan i una altra que volia ser
15: Diana Ross. El Peter Pan dibuixat de la pel·lícula de Disney.
1: Aquell nas punxacudet.
15: Aquell nas tan graciós. Perquè ell tenia certa obsessió amb Peter Pan.
1: Amb Peter Pan.
15: Cosa que si, amigues que ens esteu escoltant, si coneixeu algun...
1: Amb Peter Panisme?
15: Sortiu corrents.
1: També no serà perquè em faltin, perquè realment...
15: No, i a més ho porten a gala. Sí, sí.
1: Sí.
16: Però també...
15: A qualsevol edat. que és més patètic.
1: Bueno, vull recordar que la gent pot recuperar el podcast dels Exagrables, del creador de...
15: J.M. Barry.
1: J.M. Barry, que té una història personal també amb els nens. Que, bueno,
16: també es va dir que potser volia imitar o tenir el nas de Diana Ross. No. Segons ell, segons Michael, no era per això. Era per culpa del pare.
1: El pare?
16: Sí. Frank Casho, que al seu llibre El meu amic Michael, diu que Michael, diu, sovint el meu pare se'n reia per tenir un nas gran.
1: Ah.
16: Sembla que li deia Big Nose.
1: Ah. La humiliació a casa, eh?
16: Sí, va. També Michael Jackson va dir que la primera vegada que es va operar va ser per un cop, per un accident. Sembla que no se sap bé, ben bé si és veritat. Potser. Però el que segur és que ell mentia més que cantava. A les seves memòries va dir, m'he modificat el nas dues vegades.
15: Però a fons,
16: eh? I recentment he afegit un retoc al meu mentó. Això és tot.
15: Com a mi, com el Vinícius.
1: Igual.
16: Sembla que més aviat es va tornar addicte a operar-se. I que van ser com 12, mínim 12 o 14 vegades. Però ell diu dos perquè segurament eren dos l'any, eh?
1: Yeah.
16: També va dir que es va parar, i això també fa gràcia, per ajudar-me a arribar a notes més altes.
1: Ah, per motius professionals,
16: sí,
1: eh?
16: No sé, Rick, sembla fals, eh?
15: Sí, però també la gran polèmica més enllà del nas, el nas realment, si ell se l'operava era també per intentar tenir un nas més de blanc que un nas de persona de negra.
1: Ah, perquè té més la pell, al final.
15: Clar, aquest és el gran problema que sobretot hi ha en la comunitat afrodescendent dels Estats Units. Ell té una famosa entrevista amb Oprah Winfrey, defensora dels drets racials i dels negres, i ella li fa una entrevista que és molt famosa, li pregunta de tot, entre altres coses, li pregunta si és verge.
1: Oprah Winfrey li pregunta si és verge.
16: Amb 35 anys. Tu creus que algú li pregunta?
1: Amb quants?
16: Amb 35. Sí. Algú li preguntaria amb 35 anys. Tu ets verge, Xavi Bundó?
15: Ell diu que ell és un cavaller i aquestes coses no les comenta. Mm-hmm. I ell, aleshores, ella li treu el tema de la pell. I si s'estava blanquejant la pell i estava com renunciant als principis de la comunitat negra, que bàsicament, sí, que bàsicament era la que l'adorava, també els blancs, però ell era un exemple pels negres. Ell respon que té una malaltia autoimmune que es diu vitiligen. Aquesta malaltia afecta la pigmentació de la pell i, efectivament, Jackson sí que va començar un tractament, a part de que sembla que sí que tenia aquesta...
1: Sí, ho tenia, eh?
15: Tenia aquesta malaltia. També...
1: Sembla que és que va desapareixent el color, sí. No? Es va emblanquint.
15: Es va emblanquint.
1: Però ataques, no...
15: Sí, sí. També resulta que també la pots tenir si ets blanc, eh? Vull dir,
1: correcte, no, correcte. No, sí, sí. No és una qüestió de la pell fosca.
15: De la pell fosca. Aleshores, efectivament, Jackson va començar un tractament, això sí que també està comprovat, per blanquejar-se la pell i cobrir aquestes taques que tu deies de desigual color. I com ho va
1: perquè
15: fer?
1: No es notés que hi havia...
15: Aleshores, tens dues opcions per dissimular les taques. O et poses un maquillatge més fosc o et poses un maquillatge més blanc. Mm-hmm. I ell va optar pel maquillatge més clar.
1: Ja t'entenc.
15: Vale. Ell està confirmat, per tant, l'elecció del maquillatge era més blanc que el natural fosc. Això va ser una elecció seva. Si això, a més, ho veiem amb treure's el nas, típic més de la raça negra, i també els llavis, que són més molsuts en la majoria de llocs, per fer-se uns llavis més semblants a una persona blanca, doncs està blanc i en ampolla, la cosa, no?
1: Blanco i en botella, que et diuen. Pero deja que las niñas se acerquen a mí. Oi, oi, oi.
15: Les niñas i els niños, també.
1: Oi, oi. És que no recorda bé la cançó d'aquesta d'Ombres, que...
16: Sí, és...
15: Però és una gran sort i ho sento molt per tots els oients, que els hi haguem recordat ara.
16: Uf. Anem amb el tema.
1: Dejad que les niñas se acerquen a mi, eh?
16: Sí.
15: Molt evangèlic.
16: Sí.
1: Molt cristià, sí.
15: Que, bueno, de fet, l'Església ha seguit bastant aquest procés.
1: Va, home! Per favor.
16: Bueno, anem.
15: Dejad a los niños que no se acerquen a vosotros, por favor.
16: Anem per parts. Michael Jackson era un personatge, efectivament, infantilitzat, que tenia joguines a casa seva a tot arreu i que es va fer un parc d'atraccions a casa.
15: Que ara el Barça vol fer un al Camp Nou. però no, res a veure, eh?
1: No es dirà Neverland, no. Espero.
15: No. Babylon. No sé què és pitjor.
1: Babylon?
15: L'empresa que el muntarà es diu Babylon.
1: Ah, però no vol dir que el parc es digui així.
16: No sabem.
15: No, es dirà Babylon Barça.
1: Ah, vale.
16: Baby Barça. No, també...
1: Baby Barça.
16: També es va fer un zoo... Però això també el menyspreable advocat aquest Menéndez tenia un i no era infantil. Vull dir que això no és infantil. Ell sí era infantil, però no era un nen. Abans que les coses d'entrar les coses de les que s'acusa, en un registre a casa seva, efectivament, no es va trobar pornografia infantil. Es va trobar pornografia general i fotos de nens nus.
1: Fotos de nens nus, però no sexualitzats.
15: Artístiques.
16: Sí, un parell de llibres de fotos. Sí, ja... Dir, no sé.
1: Ja t'entenc.
16: També es van trobar, i això és molt curiós, cintes de maltractament d'animals.
1: De vídeos?
16: Sí.
15: Perquè estava conscienciat per lluitar contra això, no?
16: A veure, que li agradaven molt els nens i els animals, però no sembla que siguin en el sentit positiu. També, per aclarir, ell mateix va dir en una entrevista amb Martin Bashir que dormia amb nens... No tenia res de dolent, perquè he dormit en un llit amb molts nens. Segons ell...
1: Però un moment. Va dir dormir en un llit amb molts nens o dormir moltes vegades amb nens en un llit?
16: Moltes vegades en diferents.
1: No tots els nens allà.
16: No era una orgia, no.
1: Ahir?
16: Segons ell,
1: per favor.
16: Segons ell, era una cosa innocent. Però això ho explico només per començar a posar una mica el context.
15: Sí, fins que el que tothom sospitava esclata en l'any 93.
1: 93.
15: És la primera acusació d'abús sexual contra menors que rep Michael Jackson i és de part de Jordan Chandler, un nen de 13 anys. Recordem, en aquella època Michael Jackson tenia 35. Jordan Chandler l'acusa. La policia...
1: Perdona, i t'aturo aquí, però estava en el zènit de la seva carrera.
15: No, totalment, 93. Sí,
1: tu vens del thriller del 82, Bat es fa el 87, Dangerous el 91, vull dir, estava en un moment d'una glòria absoluta.
15: Era...
1: Codificar-se amb Michael Jackson en aquell moment...
15: Sí, i menys un nen de 13 anys.
16: Sí, però si mireu les imatges, sempre anava amb un nen. Que era diferent. Mm. Com un amic que sempre l'acompanyava, era diferent.
15: Peter, ell volia ser Peter Pan i tenia els nens perduts.
16: Clar, i vull dir...
15: El perdut era ell.
16: I aquest Chandler va ser un d'aquests nens que l'acompanyava i que era amic seu.
1: Jordan Chandler.
15: Jordan Chandler, 13 anys, acusa. 35 anys, Michael Jackson. La policia, òbviament, davant la denúncia, investiga el cas i veuen molts indicis i segueix la investigació. Això passa a l'any 93 i a l'any 94... Michael Jackson parla amb la família i els advocats de Jordan Chandler i arriba en un acord extrajudicial i Michael Jackson, perquè retiri l'acusació, li paga, segons les xifres ballen, segons les fonts, però podríem acordar que li paga 23 milions de dòlars. No està malament.
1: Si no es va a judici, perquè arriba un acord.
15: Perquè arriba un acord.
16: De l'any 93.
15: De l'any
1: 20... No és que surti innocent del judici.
15: No arriba a haver-hi judici. Hi ha judici. Li paga 23 milions. Aleshores, evidentment, a part de l'acord extrajudicial, la companyia de Michael Jackson, els advocats de Michael Jackson, inicien una campanya per restaurar la bona fama i el bon nom de Michael Jackson. I aleshores comencen a sortir... nens, aquests que deia el Malcolm, que acompanyava Michael Jackson, que comencen a sortir i a concedir entrevistes a diversos mitjans de comunicació, dient que Michael Jackson mai a la vida els havia tocat, que el Jordan Chandler aquest només volia la pasta, i que Michael Jackson era un ésser de lluny. Un d'aquests nens, recordeu aquest nom, es deia Jimmy Safenchak. Mentre Jimmy Safenchak surt a tots els mitjans de comunicació possibles i impossibles defensant a Michael Jackson, mentrestant Michael Jackson també paga un acord extrajudicial a un altre nen que es diu Jason, que li paga 2 milions de dòlars a 1996.
1: Sí, ja van dos acords.
16: Sí, a l'entrevista...
1: Amb menors d'edat.
16: Amb Bashir, ell diu, no, però si jo tinc un amic de 12 anys anomenat Gavin, que, segons va dir, s'ha curat d'un càncer i que dorm al seu dormitori, el de Michael Jackson, encara que va assegurar que ell sempre tria el terra per descansar en aquest...
1: El Michael, o el
16: sí,
1: nen?
16: No, bueno, sí, el Michael.
15: Home, si tens un nen que s'ha curat de càncer i el fas dormir al terra, és que, a més, ets un desgraciat.
16: No, però diu, no, jo sempre dormo al terra.
15: Sí, ja pot ser un pervertit, però sona tan desgraciat, no?
16: Bueno, surt aquestes declaracions dient que ell dorm amb aquest tio, però que dorm a terra, i la policia, diguem-ne d'ofici, iniciar una investigació, diu, això és molt raro. I aquest nen, Gavin, es diu Gavin Arbiso, finalment va acusar Michael Jackson d'abusar-ne sexualment.
1: Mare Déu.
16: Jackson va ser acusat de múltiples delictes i detingut per abús sexual i subministrament d'alcohol a un menor. Qui va sortir en defensa de Michael Jackson? Aquí sí que en el judici. Macaulay Culkin.
1: Ah, sí,
16: que era un dels nens amics de Michael Jackson.
1: Dels que apareixia allà.
15: El protagonista de Sol a casa.
1: Sí, Sol a casa, que en aquell moment estem parlant de mitjans dels 90.
15: Dos tios famosíssims.
1: Bueno, potser les dues persones més famoses dels Estats Units.
15: Sí, amb Madonna.
1: Sí.
16: I a més de Culkin, va sortir, recordeu aquest nom, Wade Robson.
1: Wade Robson. Sí, ja tenim Jimmy Safechak i Wade Robson.
16: Entonces, Wade Robson diu que dormien junts, però que no feien res de res, que era una cosa innocent. S'ha demostrat que els advocats de Jackson van preparar totes les respostes en el judici de Robson. Li van dir, si pregunten això, intentaran arraconar per aquí. O sigui, li van preparar el judici. Tot i que l'assistenta de Michael Jackson diu que se'ls va trobar amb pilotes, els, tots dos, o sigui, Wade i Jackson, el rei del pop...
1: Ah, junts a Wade i Jackson.
16: Sí, un dia ja estava netejant i va veure aquests dos tios amb pilotes, bueno, un nen i aquest senyor amb pilotes. Uh-huh. Tot això guanya el judici Michael Jackson per falta de proves. I, sobretot, però tot, està molt clar que tot, sobretot va ser per l'ajuda de Macaulay Culkin i de Wade Robson.
15: Uh-huh. I tornem a James
1: Safechuck. A veure.
15: Vale, Safechuck. Que és el primer, com recordeu, que va
1: defensar... Que surt a defensar Jackson.
15: Ell coneix a Michael Jackson quan feia l'anunci de Pepsi. No el que s'ha dit que era amb els cabells, però un anunci que es va fer molt famós de Pepsi, que Michael Jackson va cobrar una pasta inhumana, però que va ser superada, això és una dada a part, per Julio Iglesias, que va fitxar per Coca-Cola, després, que va cobrar més Julio Iglesias que Michael Jackson. Així està el món.
1: Increïble.
15: Bueno, Michael Jackson coneix aquest nen al rodatge de l'anunci del comercial aquest de Coca-Cola i el convida a sopar a casa. A veure, un adult de gairebé 40 anys convidant a sopar a casa seva un nen d'11 anys. Bueno, té, no té
1: que mal. S'han conegut en un anunci.
15: Sí, també el convida sempre a les seves gires, a dormir a casa seva, i aquí hi ha un altre dels problemes que es troben en aquest sens. Que als pares d'aquest nen li sembla meravellós i fantàstic que el nen sigui amic de Michael Jackson i... fins i tot li posa una habitació a la mansió de Graceland, a la mare, diu, bueno, jo també ja està, però la posa tres pisos per baix, vull dir, de, on dormien ell. I ell deia, no, anem a la meva habitació, veiem pel·lícules en vídeo, mengem crispetes i juguem, vale? La seva mare està molt emocionada. Clar, el 2013... una vegada ja havia mort Michael Jackson.
1: Ah, Jimmy Safechuck... mort Michael Jackson 2009,
15: Quan ja mor Michael Jackson, Jimmy ja es veu alliberat de tot i denuncia el que realment havia passat. Va explicar que Michael Jackson s'havia casat de mentida amb ell i li havia posat fins i tot un anell. Va tornar els anells, va ensenyar els anells, va explicar, va posar les cartes que li envia, d'amor que li enviava Michael Jackson i explica com ell es va enamorar de Michael Jackson i com aquest va abusar durant anys i anys d'ell, tant a Neverland com a County City. Ell explica que parlava hores amb Jackson per telèfon, anava a veure a casa seva i...
1: eren allò que s'anomena ara besties, els millors amics.
15: Eren besties. Mm. Era el seu bestie. En lloc de ser un nen de la seva edat, era Michael Jackson. Mm-hmm. Que quan arribava a casa seva, Michael Jackson li posava vídeos porno, li donava alcohol i n'abusava d'ell fins que va ser un adolescent. Les descripcions que explica Safechuck ens les estalviarem perquè són molt clares i també molt desagradables.
16: L'altre gran defensor és, jo crec que encara pitjor, és Wade Robson.
1: Que ja ens has dit que surt a defensar juntament amb Macaulay Culkin.
16: Clar,
1: i era, quan hi ha les acusacions del final dels 90.
16: Per cert, ara explicaré una cosa que també... perquè la pasta sempre està pel mig. Wade Robson era un nen que ballava igual que Michael Jackson, l'imitava.
15: Va guanyar un concurs, de fet.
16: Va guanyar i el va conèixer...
1: Michael a on? A Austràlia.
16: A Austràlia. El va conèixer a Austràlia i cada cop que anava Michael Jackson a Austràlia, doncs quedava amb ell, passaven dies junts... I, bueno, es van fer...
15: també intensos. Amb la condescendència dels pares
16: nen. La mare estava una mica embogida per Michael Jackson, el pobre Michael, que no ha tingut infantesa...
1: Clar.
15: Michael anava a Austràlia i trucava a aquesta dona, puc venir... s'escapava dels periodistes i deia, puc venir a menjar pizza i a veure vídeos a casa vostra? I aleshores, ja no el portava el nen al seu hotel, dormia a casa dels pares amb el nen.
16: Sí, sí, aleshores... bueno, el Michael Jackson començava a enviar faxos i faxos, dient t'estimo, li llamava, li deia little one, t'estimo... Tenia 7 anys, aquest nen.
1: No.
16: 7 anys. Viatjaven junts, anaven a les gires, perquè aquest nen ballava amb Michael Jackson, i al principi la mare tenia l'habitació al costat, i cada cop la mare tenia una habitació més lluny. Després a una altra planta, després a un altre hotel. I a poc a poc la mare va començar a desaparèixer. Però la mare estava tan emocionada que... va marxar d'Austràlia i va anar als Estats Units perseguint Michael Jackson. Es van comprar una casa amb Michael Jackson, la seva deixar la pasta, i quan va parlar al judici li va dir et perdono la pasta, ja no me la tornis. Vull dir que sempre ja... Bueno, s'ha de dir que aquest senyor avui és un coreògraf molt famós.
1: Ah, sí, eh?
16: Grammys, fa la coreografia de les gires de Britney Spears. Vull dir, sí, és un senyor que...
1: Sí, té una vida professional que està vinculada a això del principi.
16: Exacte, sí. Bueno, Wade va abusar dels 7 als 14. També, el Wade també ho va denunciar després de la mort de Jackson i el jutge va dir que havia passat massa temps perquè havien passat 12 mesos des de la mort de Jackson, que era com la finestra que tens per fer aquesta denúncia. la gent pot creure que això és per diners, que és per fama, que si veus el documental que es diu Living Neverland, jo crec que pensaràs que no, sobretot el segon capítol, però en qualsevol cas, mantenir una relació de quedar a sopar i passar dies i dormir amb nens, bé, més que sospitós, no?
15: També hi van seguir sortint acusacions. El 2026, aquest any, una altra acusació ha sortit, l'estrella del pop i Dominic, gerent d'un hotel de Manhattan on Jackson s'allotjava sovint, s'havien fet bons amics. Durant més de dues dècades, Jackson havia dinat a casa dels Casio a Nova Jersey, els havia portat al seu rancho a Neverland, els havia portat de gires per tot el món, els convidava i havia celebrat amb ells les festes. Els Casio van anar a Oprah Winfrey a defensar que Michael mai no els havia tocat, que era molt bona persona, els tres. Em sembla que eren tres. Però ara asseguren, a l'any 26, que tot va ser cinc fills. Asseguren que va ser tot una mentida. Els cinc fills dels Casio diuen que va ser adoctrinats per protegir a Michael Jackson i es van convertir, com ells diuen, en els seus soldats, la seva primera línia de defensa. Ara, quatre dels cinc germans, en aquests moments, afirmen en una demanda, una entrevista amb The New York Times, que, de fet, Jackson els havia agredit sexualment a cadascun en repetides ocasions durant anys.
16: Però penseu que aquest Casio l'hem esmentat abans perquè va fer una biografia que es diu El meu amic Michael Jackson.
1: Ah, sí, sí, és veritat. Sí,
15: exacte, és aquest.
16: Com va el sucre?
1: Pujant.
15: Sí,
1: bueno, a veure, amb la resta d'explicacions baixa en picat, per tant,
16: com
1: ja està bé que em donis una mica de sucre perquè m'estic quedant marejat.
16: Michael Bolton a Diego Forlán, si mireu.
1: Que Michael Bolton s'assembla a Diego Forlán.
16: Són igual. Són igual, són la mateixa persona, jo crec.
1: Però vaig a buscar una foto de Michael Bolton.
15: Sí, sí, pelazo. I també amb
1: Quan
15: Forlán
1: jove,
15: quan tenia pelazo.
1: També. Ah, vale. Els dos han anat perdent una mica.
16: Sí, sí, sí. Bueno,
1: ah, sí que hi ha un aire de Michael Bolton a Diego Forlán.
16: Com que hem posat avui cançons per contrast, tot i que a Michael li agraden els nens i no les dones, es casa dues vegades. I té tres criatures. Primer es casa amb la filla d'Elvis, la Lisa Mary Presley. No tenen fills, però el matrimoni...
15: Menys mal.
16: Menys mal, perquè també estava una mica tocada al bolet.
15: No, no, ella no, però per la genètica...
16: No, sí, sí, sí, home, no, no, però home, ella també...
15: Home, com no estar-ho.
16: El matrimoni dura una mica menys de dos anys, i després es casa amb la seva amiga Debbie Rowe, que treballa amb el dermatòleg que tractava Michael Jackson. Ell estava molt preocupat per tenir descendència, volia deixar descendència. Que... I,
15: Quan va entendre que amb els nens no n'hi havia descendència.
16: I aleshores...
15: Ell volia més nens al món.
16: Sí, i va tenir dos amb aquesta Debbie.
1: Dos fills.
16: Peris, que és d'ulls molt clars i molt blanca, i Prince, també molt blanc. És molt raro que tingui aquesta genètica tan recessiva, Michael Jackson. Mm. Perquè van sortir, perquè ell, clar, no era blanc, ell era negre, vull dir. Però els nens no van sortir gens negres. Ella es va divorciar, i això també és molt raro, i li va donar a Michael Jackson la custòdia total dels nens.
15: Home, a qui no se li acudiria?
16: Vull dir, tens un senyor acudat de
15: pederàstia. Amb qui creixeran millors que amb un pare acudat de pederàstia diverses vegades? Va. Bueno, jo també li donaria la custòdia total. No li deixava ni un peix.
16: En el divorci, ell li dona amb ella una mansió.
1: Ah, o sigui, perdona. L'acord de divorci és... tu em dones els nens i jo et dono...
16: 8 milions de dòlars i una mansió.
1: Doncs au.
16: Bueno, que potser el matrimoni de Georgina i Cristiano Ronaldo és convencional, eh?
15: No sembla tan estrany. Ell també té un altre fill, després, òbviament, no es podia saber, li faltava un xec, era per gestació subrogada.
1: Ah, clar.
15: I un altre cas de sorprenent és que, imagineu-vos...
16: Per cert, aquest sí que va sortir una mica negre. Que curiós, eh? Sí.
15: Tota la pasta que va arribar a guanyar, perquè és ingent, es va arruïnar.
1: Michael Jackson estava arruïnat?
15: Sí, va tenir...
1: És que hi ha aquella seqüència, no sé si recordeu, que és el documental aquell que va a una botiga de mobles.
15: I compra tota la botiga.
1: I diu, aquest val 10.000 dòlars. Vinga, aquest, l'altre val 100.000 dòlars. I el gat aquest.
15: I que va jugar a un Toys R Us gegant, el més gran del món mundial, i compra tot.
1: Es va arruïnar.
15: Es va arruïnar, clar. Va arribar a deure 400 milions de dòlars.
1: Dius?
15: Sí, sí. Clar, si tots ho gastaven en judicis, clar, pagant per silenci, el menjar de les bèsties del zoo, que mengen bastant, també s'ha de dir.
1: Depèn del tipus d'animals que tinguis, vull dir que no és el mateix una iguana que un...
15: Home, no, clar, si pots tenir una iguana, mosques ja fas. Però clar, si ja tens tres elefants, hòstia, el que et gastes en verdura, això no t'ho... No, no, i a més els preu que van, vull dir que no ho vegin. I evidentment, i ella acaba... Pues això, totes aquestes despeses, cases, intentar imitar a Peter Pan i, sobretot, els acords extrajudicials. En fi, que era el rei i les operacions i les drogues que també les pagava, que són les que el van portar a una mort molt desgraciada. En fi, que era el rei del pop, ballava com ningú, era un geni, era molt sensible, va organitzar el We Are The World.
1: Ui, és que clar, ara escoltes el We Are The World, és molt diferent ja.
15: Ja, però tot apunta que ara està a l'infern explicant-se batalletes amb els legionaris de Cristo i Marcel Maciel com a jefe.
1: Avui, després d'una dècada, com diu algun oient, s'ha fet justícia, ha tornat els execrables amb un dels grans de la història de la música contemporània, Michael Jackson.
15: Un tros de desgraciat.
1: Oh, oh. 11 i 17 minuts, Santi Alcomotero, gràcies.
15: A vosaltres.
16: A vosaltres.
18: Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
1: I de seguida, els pantalleros amb el millor d'aquest estiu i el millor d'aquest cap de setmana.
19: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
20: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Infórmate a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
21: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
22: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta les condicions.
23: Si vols fer la compra bé,
24: a la llar amb tota la carn a la graella amb el 30% de descompte en totes les hamburgueses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 5 i el 6 de setembre.
25: A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
1: 11 i 19 minuts. A veure, calmeu-vos. Calmeu-vos, perquè ja veig que hi ha un punt de tensió, perquè, clar, vam acabar la temporada, que Òscar Broc... Hola, eh? Òscar.
26: Hola, què tal, com esteu?
1: Què tal,
26: com
1: què tal Noemí?
27: Tot bé, estava bé, sí. Que...
16: Estaves bé, estaves bé.
1: Has tornat a tenir malsons aquesta nit, com dient, demà em toca, no?
26: Sí, sí. Vam acabar la temporada amb un Billie Jean.
1: Billie Jean?
26: Històric.
1: Sí, sí, històric.
26: Millor que el propi Michael Jackson.
1: Bueno,
27: s'ha de dir, no? S'ha de dir, era Billie Jean, que sí, era no va estar...
26: Billie Jean.
27: Sí, Billie Jean. No va estar que ets malament de Billie Jean.
1: Like a movie scene. A veure, va ser literalment l'última cançó que es va cantar al karaoke d'estiu del Via Lliure.
26: Cert.
1: I el retorn de la temporada ha estat aquesta destrossa de Michael Jackson. Vull dir que tu mateix.
26: Escolta, què vols que digui? Jo només parlo del llegat,
27: jo només puc parlar del llegat
16: musical. Compte, Broc.
26: Jo només puc parlar del llegat musical. Si hem de separar la persona de l'artista, doncs tenim un debat.
16: Jo només recordo que vaig entrevistar a Macaulay Culkin. El que vulgui saber més... No faré
1: espòiler. Està al llibre.
16: Està al llibre, clar.
1: No?
16: Home, i tant. Però una anècdota mítica de Michael Jackson amb Macaulay Culkin.
1: Pots explicar? Està al llibre. Escolta, compreu el Mata tus ídolos, però tinc el record que crec... A veure si no m'equivoco, Toni? Que abans d'entrar et van dir, ni una pregunta...
16: Jo, de Michael Jackson. Sí, en teoria, la meva entrevista
1: no
16: amb Macaulay Culkin,
1: sí,
16: que si no recordo malament, en l'hotel Kempinski, un hotel mític de Berlín, jo entrevistava... O sigui, era... Macaulay Culkin l'entrevistava jo sol.
1: Vale.
2: Però abans de començar l'entrevista va venir un altre periodista, sí. i la representant em va dir, escolta, et molesta que hi hagi un altre periodista? I vaig dir, home, si és només un, pues, la farem a quatre mans i no passa res. Diu, d'acord.
1: Perquè en aquestes circumstàncies feu una pregunta un i l'altre, o com va això?
2: No, normalment no. Fet. O sigui, si ets gentil ho pots fer, per exemple, si toca un periodista anglès l'has cagat, tu t'has d'imposar, m'entens o no?
1: Perquè són pitjors els anglesos.
2: Perquè són molt pitjors, i són austríacs o croats, ja ni t'explico, m'entens? No poden preguntar qualsevol barbaritat.
27: Ai.
2: Però hi ha que són més gentils i tu pactes i fas una i una. Però vaja, a mi m'agrada més fer-la jo sol, però vaja. Aquest senyor va venir, no, jo el representant va dir, d'acord, ara tindreu mitja horeta i tal. Això sí, cap pregunta sobre Michael Jackson, d'acord? I va marxar.
1: Escolta, puc saber l'any? Recordes que devia ser això? Quina pel·li podia ser?
2: No recordo una pel·lícula ja, després ho miraré si vols i t'ho dic, però no recordo.
1: Però era mort Michael Jackson?
2: Jo crec que sí.
1: 2009 va morir, eh?
16: Ostres.
2: No, però jo crec que segurament encara no era mort Michael Jackson. No recordo el nom de la pel·lícula, ja em vindrà.
1: Mira, ara vaig a mirar-ho, ara. A veure si ho trobo.
2: I llavors...
1: Era per posar context, eh? Clar, si diuen no preguntis per Michael Jackson, deu ser que encara, clar, estava enmig d'algun merder.
2: Total, que quan se'n va la representant, el tio aquest, l'altre periodista, em diu, què diu aquesta de Michael Jackson? I jo dic... Bueno, ja saps el tema de Michael Jackson. I diu, no sé quin tema.
27: Com?
2: I jo li dic, com que diuen que... Doncs que el Michael Jackson va abusar del
1: Macaulay
2: Culkin. I el tio es queda com blanc. I diu, com? I diu, Michael Jackson? Dic, sí, però què diuen? Dic, jo no sé si és veritat o no, però això és el que diuen, i per això diuen que no preguntes. I el tio, home, trencat, no? Entrem.
1: Ai.
2: Entrem.
1: És que no pot anar bé, o sigui, no
2: com
1: pot anar bé.
2: Com ho fa com Michael? Entrem, no? I el tio està amb una gorra negra, no?, calada fins a les celles. Mm-hmm. Fem l'entrevista molt correcta, i quan diu, entra la representant i diu última pregunta, i ell diu, és veritat?
1: No!
2: És veritat que va abusar de tu Michael Jackson?
1: Ostres!
27: No pot ser.
2: Fet, no, la pregunta no... O sigui, ara estem en hora infantil, no faré la pregunta tal com la va fer ell.
1: Era més crua?
2: Era molt més crua.
1: Era més crua?
2: Era molt més crua.
27: Però, Déu meu.
2: I llavors ell es treu la gorra, la tira, i diu, i a ti què collons t'ha dit això? I el periodista em senyala a mi, diu ell.
1: Oh!
27: No! De veritat.
2: De veritat, de veritat. Perquè jo, i a més jo, estic com recollint els papers, escolto la pregunta i em quedo horroritzat, no m'atreveixo ni a aixecar la mirada, i veig el seu dit, el dit del periodista, que m'està senyalant a mi.
1: Ell.
2: Ostres. I la representant de Macaulay Culkin diu, perdona, pots esperar un moment que vull parlar?
1: Jo, a
2: no,
1: tu?
2: No, a mi, a mi.
1: A tu, a l'altre no.
2: A mi, a l'altre no, a mi. A mi, jo...
27: Déu meu.
2: El Kempinski és un lloc que té un ascensor, les escales, i després té com una rampa, no?, que va del pis nou, que és on estàvem, fins al final. I vaig començar a córrer per la rampa amb la senyora darrere, dient, vine aquí, sé el teu nom, no faràs mai més cap entrevista, cap representant... Hi havia... Xavi Torres Baqueta, si n'estàs escoltant petons, el fotògraf amb el que ha anat a tots els festivals, que quan vaig arribar al nostre apartament a Berlín em diu, què et passa? I dic,
1: no et creuràs.
2: No saps el que ha passat amb Macaulay Culkin. I em diu, sembla que t'hagi perseguit la màfia 10 carrers perquè estava blanc.
1: I suat.
2: Vaig anar el dia següent al festival i vaig dir, algú m'estarà esperant. Jo em donaran una pallissa al propi Macaulay Culkin.
1: Clar.
2: Que a més s'havia posat el tio com...
1: Catxes.
27: Brutal, això.
16: Ostres, sí. Macaulay Culkin, catxes.
27: No me l'imagino.
16: Ja, és estrany, jo tampoc.
2: Es va posar com...
16: Mazao.
2: Comparat amb...
16: També és
2: veritat. El de Hulk.
1: Dels 2000 hi hauria la pel·lícula Party Monster. Era Party Monster?
2: Sí.
1: Ah, doncs mira, la primera pel·lícula des dels anys 90.
27: I 2003.
1: 2003, per tant, Michael Jackson era viu.
2: Party Monster.
1: Era.
2: Aquesta, que era una pel·lícula sobre una pel·lícula horrible.
1: Horrible.
27: Ja té pinta,
2: Mare santa, de veritat. I recordo, no recordo ni si vaig arribar a publicar l'entrevista, perquè vaig estar dos dies acollonit. Vaig dir, aquesta tia, faré que treguin, i això hauries escoltat en anglès, faré que treguin l'acreditació, no sé què. I l'altre estava allà tan tranquil.
1: Clar, no, el de la pregunta.
2: El de la pregunta, tranquil. Sí, com si jo li hagués dit, pregunta tu. Sí, fem-ho així. Li preguntes tu del Michael Jackson.
1: Has tornat a trobar-te aquest periodista?
2: No l'he trobat mai més.
26: I a Macaulay Culkin?
1: I a Macaulay Culkin?
3: Potser ho coneixeria,
26: Per cert, Macaulay Culkin, fa uns anys, va venir diverses vegades a una festa que es feia a l'Apolo.
27: Arrasmatàs.
26: I hi havia fotos d'ell al backstage. I era no habitual, però hi havia...
27: Sí, va haver una temporada que sortia per
3: Ras. Venia a buscar el Toni.
2: Aquest tio és austríac. El tio de l'entrevista era austríac.
26: No, pel Toni.
2: Jo tinc tres grans anècdotes amb periodistes austríacs. Un és el periodista que li va preguntar a Philip Seymour Hoffman, a la mateixa taula que jo, a mi mateix, que per què no s'havia reunit amb Truman Capote per preparar el paper?
27: Sí, aquesta me'n recordo.
1: Increïble.
27: Una persona documentada.
1: Per què no es va reunir amb Truman Capote?
2: Exactament. I Philip Seymour Hoffman...
1: Mort des de feia.
2: Philip Seymour Hoffman li va dir... Perquè quan es va morir jo tenia 16 anys i encara no havia decidit acceptar el paper. I una altra, que aquesta no està explicada enlloc, i la puc explicar aquí si voleu ara, perquè és terrible, que és... Denzel Washington, un periodista austríac, i jo mateix...
1: És que ja és acudit, ja.
2: Jo li pregunto a Denzel Washington, és veritat que has comprat els drets per fer Antoine Fisher a Brooklyn, que era una obra de Broadway, sobre un nano, no, el primer negre acceptat de la Maria dels Estats Units i tal, i em diu, sí, he comprat els drets i faré una pel·lícula. I el austríac li diu... Però... diu, seran tots negres una altra vegada? Li pregunto a Denzel Washington. Jo em quedo blanc. I Denzel Washington li diu... Seran persones. I el tio li diu... Però persones negres. Aquestes són les meves tres experiències amb periodistes austríacs, bueno, de cinema.
1: Però què els hi passa als austríacs?
27: Tenen una escola diferent.
26: Tenim la imatge de...
2: Denzel Washington em va dir, disculpa'm, sé que no és culpa teva, em va donar la mà i va marxar.
26: Però tenim la imatge de Denzel Washington a The Equalizer, a l'equalitzador, que es carrega la gent.
2: No
26: sé com no li va trencar el coll.
2: Denzel Washington és un tio dels més intimidants que jo m'he trobat a la meva vida. Imposa moltíssim.
26: Les entrevistes acostuma...
2: És com hi ha dues persones que imposen molt, o que a mi em fa molta por. Un és Nicolas Cage, que et mira com si volgués apunyalar-te els ulls.
27: Té pinta que no saps per on sortirà.
26: Però Washington és més una massa física, no?
2: Sí. No, és el Nicolas Cage és ulls verds.
26: Psicòpata.
2: Ulls verds molt oberts.
27: Inquisitius.
2: I et mira molt fixament els ulls i tu no saps si preguntar-li o demanar-li perdó per alguna cosa que encara no saps que fer malament.
26: Et passa alguna cosa, eh?
2: I l'altre és... Hòstia, és el puto Denzel Washington. És un tio amb una presència i un carisma.
26: Imposa moltíssim.
2: A veure què li preguntes.
27: No necessita farmejar aura, aquest, eh?
26: No, que va, li sobra.
2: Fins aquí aquesta intro...
1: Mare de Déu, senyor.
2: Si és periodista austríac i ens estàs escoltant, no vol dir que sigui el teu cas, amic austríac.
1: Però
2: els teus col·legues que fan cine... I a més, hi ha una cosa, i és que en molts d'aquests països, les publicacions tenen tanta por que els seus periodistes s'inventin les entrevistes, i això no és una broma, per exemple, els croats i els serbis, que obliguen el periodista a fer-se una foto amb la persona que estan entrevistant.
27: Què dius?
2: I els representants ja ho saben, llavors els hi deixen. Llavors, pot ser una entrevista terrible, i al final surt el tio així, i a l'altre al costat una foto.
27: Però poden fer servir una foto d'abans i ja inventar-se.
2: No, és com quan estàs segrestat i ensenyes una foto
27: una prova de vida.
3: Amb el diari.
1: Un minut i dos quarts.
2: Mata a tus ídolos, a les vostres llibreries.
26: La secció Les batallites d'Antonio, jo crec que podríem incloure-la.
1: Podríem fer-ho.
26: Sí o no?
27: Sí.
26: Jo ho veig, eh?
2: Les teves batallites que són un dia que va sortir fer...
26: Via lliure, les batallites d'Antonio.
4: RAC 1. Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
5: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
6: Tornada de vacances i a Supermercat Plus Fresc t'ajudem a omplir el rebost. Més de 500 ofertes amb la segona unitat amb el 50% de descompte. També a la nostra web de compra, plusfresc.cat, i t'ho portem a casa. Estalvia sense renunciar a la qualitat. Plus Fresc, el súper que t'estima.
7: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement menjar bé.
8: A Montcorp fa més de 100 anys que fem pernil cuit al nostre obrador de Sils, fidels a una idea molt simple. Si vols menjar bé, has de menjar bo. Tasta el nostre pernil cuit 100% d'Urok i el gall d'indi elaborat amb aigua de mar. Montcorp, el gust de les coses bones. Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix, celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
9: RAC 1. Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports de RAC 1, amb Xavi Puig. Serem al Molinón a l'Sporting de Gijón-Girona amb Miquel Agut i Marc Brugués. Viurem la semifinal de la Supercopa d'Espanya de futbol sala al Palau Blaugrana, Barça-Jaén. A més, el Narcís Sala, Sant Andreu Àguiles a la Primera Federació. Partit del Barça a la Lliga F al Camp del Sevilla. La final de la Supercopa Ibèrica d'handbol. A les 9 a la Ceràmica, Villarreal Deportivo. Etapa d'alta muntanya a la Vuelta. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. El Girona Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: RAC1. Tots som un milió.
9: A RAC1. Via Lliure.

0: Home, però ja que és el primer programa, comencem amb lo fort.
1: Primera i última vegada que ho fas,
0: clar,
1: no?
0: Clar, no, jo ho faig.
1: Se t'ha vist desgastat, però bueno.
0: Us volia explicar una coseta molt, molt lleugera, i és que...
2: Una altra? Aquest...
0: Batalla un moment.
2: Batalla.
0: No, és, no és una batalleta, pallasso, calla. Aquest estiu hem intentat canviar una mica la dinàmica de la fruita i les pastissos.
3: Ai.
1: Què vols dir que s'ha intentat?
0: Doncs que li hem demanat a Blai Cucurella Morell a veure si podia, sisplau, parlar amb el Grevi de pastisseria.
1: Jo,
0: perquè
1: dies
3: alterns.
0: Perquè cada dos dissabtes, un dissabte hi hagués fruita...
1: Home,
0: un...
1: això és un lío, eh?
0: El que tu vulguis.
1: Això és un lío.
0: Però vam demanar, sisplau, que has fet la gestió.
3: Mm.
0: Sisplau, saps què ens va dir el...
1: Què?
0: Lluís Figo Morell.
1: Què?
0: Saps què ens va dir?
1: Què va dir?
0: En el Grevi estan de vacances.
1: És brillant, eh?
0: És molt brillant,
1: és molt brillant,
0: és molt brillant. És l'agost i estan de vacances.
1: És una capacitat de finta que té...
0: Per això la meva dona ha fet un pastís, un parapassic gallec, que he portat perquè ens el podem menjar.
1: Bravo per la dona de Toni García.
4: Molt bé.
0: Gremi de pastisseria, ara que ja no està de vacances, a veure si preneu nota.
2: Perdoneu, he de dir, en descàrrec del sergent Blai, com gran amic meu que és, que Blai ha portat dònuts de xocolata. I ningú li ha fet cas.
1: Ah.
2: És a dir, un aplaudiment pels dònuts de xocolata del Blai.
1: Bravo. Home, per favor, no dieu les coses.
2: Compte que el Toni s'ha tocat, eh?
1: Que s'està fent tard.
4: Gràcies, Òscar.
1: Anem amb les...
4: Vinga.
1: A veure, hi ha molta teca de l'estiu que també voldreu comentar, però de moment, el que és el cap de setmana, segurament, diguem-ne, que l'estrena més destacada, que se n'ha fet més soroll, se n'ha parlat més, i que, a més, és una producció catalana parlant d'una cosa molt important que va passar al país, és Cronos, aquesta pel·lícula, que parla de l'atemptat jihadista que es va produir a Catalunya, a la Rambla de Barcelona i després a Cambrils, el dia 17 d'agost de l'any 2017. La pel·lícula es diu Cronos.
5: Necessitem reforços a les Rambles amb Boqueria.
6: Què ha passat a les Rambles? 5 ambulàncies.
7: Aquí compta el 4-0. Què ha passat a les Rambles?
6: Què collons està passant?
1: Val, pregunto, és Rambla exclusivament?
4: No. No,
1: o també, el que dèiem, Cambrils...
4: Cambrils, i després, bueno, tota la persecució...
1: Vull recordar que tot plegat comença...
4: També Ripoll, Xavi?
1: Ah, també Ripoll.
4: També Ripoll, sí. Sí, sí. El que explica són aquelles 120 i pico hores que van passar des de que comença que hi ha l'atemptat fins que, doncs, maten a l'últim... un dels assassins, al Penedès, si no recordo
1: malament.
4: A veure, jo com a narració dels fets la compro. Jo crec que és una pel·li que està ben rodada, que les recreacions en lloc dels fets estan aconseguides, que el guió segueix de forma cronològica tots els fets, hi ha una tasca d'investigació per part d'uns periodistes, em sembla que són el Nacho Carretero i l'Arturo Liezcano.
1: Ah, carai. Jo crec que això és garantia, també.
4: Està aconseguida, però té un problema.
1: Oi, oi. Té problema per tu. O sigui, perdona, si ara ens centrem en la direcció, el fons, les imatges, la manera de rodar, el guió...
4: Jo crec que és prou correcte.
0: Tota la part, jo diria que tota la part conceptual, fins i tot, és a dir, la part tècnica conceptual, està molt ben aconseguida. No tinc, jo...
1: Perquè, perdona, abans que em feu el però, el fet de que es digui Cronos, evidentment, és aquesta mena de compte enrere o d'aquestes hores crítiques. La construcció comença on i acaba on? O sigui, és cronològica,
4: Sí, comença amb... Bueno, no veus físicament com la furgoneta baixa per les Rambles, per dir-ho d'alguna manera.
0: Té una cosa positiva per mi, que no és groguenca.
4: No.
0: Que això era un perill que a mi em treia el sol una mica.
4: És tot, tot passa fora de camp. Veus a la gent que va corrent, sobretot pels carrers que són adjacents, que van a petar a la Rambla, però no veus mai... sí que veus, hi ha un moment, que és ja quan ha passat tot. Però en aquell moment no el mostra. Fins que... maten els Mossos d'Esquadra, maten l'últim...
1: El Llunes avui a cop, no?
4: Exacte. No recordo.
0: Quantaven el problema, Blai Morell?
2: Sí, és veritat, però anaves a fotre una hòstia i no l'has fotut.
1: Què passa?
4: Els actors.
1: Uf! Què dius?
2: Va fort, va fort.
1: Què dius? Per què?
4: Perquè no me'ls crec.
1: Què dius, ara?
4: No me'ls crec.
1: Perdona, però si la llista és fantàstica.
4: No, i no me'ls crec, però bàsicament perquè jo crec que no estan ben dirigits. Perquè no...
1: Bueno, no serà per talent, perquè són boníssims.
4: Jo, la Mònica López.
0: Sense que serveixi de precedent.
1: L'Auqué, el Derqui...
0: Sense que serveixi de precedent.
1: David Selva, són boníssims.
0: Estic totalment d'acord amb el Blai. I crec que el problema bàsic és que el director està tan ocupat, suposo d'una forma lícita, en no cagar-la, no?, amb un assumpte tan delicat com explicar el que va passar aquí en aquella data, que s'oblida de que ha de dirigir els actors. I que els actors han de tenir una direcció.

0: I sembla que cada actor fa la seva pel·lícula, que són pel·lícules diferents. A mi això em sembla... Per començar, a mi ja em va semblar... aquests projectes em van semblar molt perillosos perquè no sé si són rellevants o no. Poden ser lícits, però no sé si són rellevants...
1: El què?
0: El fet de fer una pel·lícula sobre això.
1: Jo crec que té tot el sentit
0: sí,
1: del món.
0: Sí, oi, d'acord. El problema és si fas un thriller. Faig a fer un thriller sobre això. A mi això sempre... No, són coses molt personals. Sempre penso, si això m'hagués tocat a mi, si això m'hagués tocat a mi, si jo hagués estat una de les víctimes o hagués sigut pare, filla, germà, tiet, avi, d'algú que li hagués passat alguna cosa, m'agradaria veure una ficció sobre això. Perdona, eh?
2: Això és
0: una
2: complicat, eh?
0: És una disquisició molt moral que, sí, que jo sempre em faig.
1: No, i
0: sempre,
1: que suposo com... que també la proximitat hi fa molt més que no pas...
0: Com quan veig una portada, recordo, fa molts anys, la portada del diari, d'un diari de Barcelona, quan hi havia el Comando Barcelona, que van matar un guàrdia urbano, un policia municipal, i la foto era el tio amb el cap, que li havien fet un tret al cap,
1: sí, sí.
0: I era la foto sense pixelar ni res,
2: ai.
0: I jo em vaig preguntar si allò era necessari.
1: Bueno, va haver aquest debat a la Rambla també, eh? El 2017, sobre les fotos i l'explicitat.
0: Sí, sí, sí. Doncs precisament per això jo sempre em pregunto si això, és molt lícit fer la pel·lícula el que vulguis, també podem parlar de la seva rellevància, si jo ho vull veure o no. Deixo aquest debat per un altre moment, perquè és un debat molt complicat.
1: De fet, és impossible, és un debat impossible.
3: No, exactament. I depèn de com dramatitzis els fets, perquè pots fer-ho amb molt de gust.
0: Clar, sí, però encara que ho facis amb molt de gust, segueixes parlant d'un...
2: Tu veus una pel·li com United 93, que és un pel·liculot, però tu penses en els familiars de les persones que estan representades allà i penses...
3: Però aleshores no es podrien fer 500 pel·lícules sobre desgràcia i atemptats i Múnich i no sé què.
2: Amb temps, però aquesta pel·li, quants anys havien passat des de l'hora?
0: Perdona un moment, Broc, de Múnich, si parlem de Múnich, s'ha fet la pel·lícula on no hi han passat com 50 anys.
2: Clar.
1: Clar, sí, home, no, però és igual. Clar, sí, de casos,
3: Estem parlant del mateix.
0: No, igual, no.
3: Els fills de les persones que van morir
1: allà... No entrem això perquè és veritat que no...
0: No volia anar aquí. On volia anar és...
1: Jo crec que és perfectament lícit.
0: Que en aquesta pel·li, perfectament lícita, i molt content que l'hagin pogut fer, que no crec que sigui una mala pel·li, ni molt menys, però crec que hi ha una carència absoluta de mentalitat actoral, és a dir, no s'ha agafat els actors i se'ls ha dit, escolteu, aquesta pel·lícula anirà per aquí. I hi ha gent cridant, hi ha gent dient, vés aquí, vés allà, però tot sembla absolutament caòtic. I entenc que tu vols reflectir que hi havia un caos, però home, però en la teva ficció aquest caos ha de ser ordenat. I això no es produeix en aquesta pel·li. I és el que em molesta més de la pel·li. Que facis una pel·li que sigui respectuosa, que no sigui groguenca, que estigui ben dirigida, ben documentada, que tingui un bon guió, i de sobte t'oblides que els actors, el tio, els ha de dirigir algú. Els actors poden ser collonidíssims, però t'ho dirà qualsevol gran actor. Sempre necessiten guia, tio, algú que els hi digui, mira, jo vull que vagis des d'aquí, des d'aquest punt, fins aquí. I això t'ho dirà Hopkins, Pacino, Robert De Niro...
1: No, clar, perquè si tu em diguessis que tothom brilla i hi ha algú que balla, doncs és evident que hi ha hagut algun problema.
0: És un problema endèmic de la pel·li que passa amb cada personatge. Estem parlant d'actorassos, eh? No parlem de gent que comença que faci la seva primera pel·li.
1: D'això. Vaja, llavors, clar, és que és complicat això. És una molt bona pel·li... I a la vegada, a vosaltres dos heu coincidit que us ha passat això.
0: Sí. A mi, jo dic, no és una pel·li... O sigui, jo no és una pel·li que recomanaria, per mi, perquè és un tema que encara, a mi, té... Pues això, em posa una mica la pell de gallina. Si t'agraden els thrillers i tal, i aquest tema, i no tens cap tipus de disquisició moral, i dius, bueno, a mi m'és igual, jo vaig a veure una pel·li, no? No tinc per què pensar que això és una cosa que va passar realment o el que sigui, és una pel·li que et pot agradar. Però, insisteixo, els actors estan mal dirigits.
1: Deixa'm dir una cosa només, i no em vull ficar en els merders, perquè és evident que cada cop que toquem aquest tema, i ja s'ha vist aquesta setmana, la cosa es complica, perquè ha tingut moltes conseqüències aquest atemptat. Des d'un punt de vista polític, social, etcètera, etcètera. Però, com hem vist aquesta setmana amb el tema de Manresa, i ho intentàvem parlar aquest matí a la tertúlia, el més fotut d'aquestes circumstàncies és fer-te la pregunta del per què. No? Com arribes a un punt així? I crec que surt, no?, el personatge de l'educadora que diu que se sent derrotada, no?, per aquesta circumstància. No?
0: També hi ha hagut un moment, crec, erroni, no?, on s'ha posat els actors en el brete de començar a parlar, a l'OK ha fet aquestes declaracions, dient tots ens hem de preguntar...
1: Bueno, és que és molt difícil.
2: És complicat respondre...
0: No, però jo et diria que no facis la pregunta quan estàs fent la promoció de la peli, perquè és una cosa absurda. I a més, pot semblar fins i tot frívola que tu et posis ara a especificar perquè aquests senyors de Ripoll es van radicalitzar i tot. Perquè això és una cosa
1: No, però vull dir que dins del cor de la pel·lícula entenc que hi és, això. El batec aquest de dir... Bueno, encara que sigui de passada,
0: no,
1: de dir...
0: El fracàs aquest.
4: No, molt per sobre. Potser sí que hi ha un personatge que...
0: Sí, però es toca d'una
1: manera... Però no és el centre.
0: Potser és un 5% de la pel·li, eh? Si tu em diguessis... No, és que la pel·li va d'això.
4: No va d'això.
0: Que hagués sigut una pel·li, per mi, molt més interessant.
4: Sí.
0: Que algú es fes preguntes fotudes sobre aquest tema.
1: Sí, però un merder de Calambre.
0: Clar,
4: de fet, em sembla que hi ha una pel·lícula que s'està fent, o que s'ha fet...
1: Cap a aquesta direcció.
4: I que parla d'això.
1: Vale. Mm. Vale. No, clar, l'impacte que va suposar Ripoll, que uns nanos nascuts a Ripoll, doncs acabessin fent aquest...
0: I recordem vídeos parlant en català.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Parlant en català.
1: Coi, estem en el moment que estem 10 anys després, entre altres coses, perquè l'impacte d'aquell atemptat ha generat això.
0: És que més tard,
1: entre moltes altres
0: més tard,
1: coses,
0: que no sé si arribarem, tenim un documental sobre l'11 de setembre,
3: és el mateix,
0: que el que fa és exactament explicar-te que tot el món que estem vivint ara
3: ha canviat.
0: És una construcció, sí, que està articulada a partir del que va passar a l'11S. És a dir, l'11S articula tot el futur.
1: Sí, sí.
0: I és obvi que això de la Rambla és articulat al futur català, no només polític, sinó també sociocultural.
3: No pots pretendre que un fet tan traumàtic no marqui el futur.
0: Correcte.
3: És impossible. I per bé o per malament, que generalment sempre és per malament.
1: Dos minuts i tres quarts de 12 del matí. La pel·li del cap de setmana és aquest, Cronos. Aquest és el destacament que han fet els pantalleros. Va, anem a coses que han passat a l'estiu mentre estàvem de vacances, diguem-ne.
0: Sí, perquè ara aquí ja tenim coses a dir.
1: Ah, sí?
0: Sí. De Spider-Man, per exemple.
1: Val. La gran triomfadora, no?, de les pel·lícules de l'estiu era aquest Spider-Man Brand New Day.
5: Hi, my name is Peter Parker.
6: My name is Oscar Brock.
1: Bueno, a veure.
3: Si es presenta...
1: Dirigir-te a Tom Holland així... Hi, my name is Oscar Brock.
0: Imagina't que Spider-Man fos Oscar Brock.
1: Sí, sí.
0: Donaria la pel·lícula 5 minuts.
1: Insuportable.
3: Mira, Xavi.
1: No, una cosa. Estem posant aquesta perquè ja vam parlar en el seu dia de l'Odissea, que és també l'altre gran fenomen de l'estiu. Però la més taquillera deu ser aquesta, no?
4: A tot el món.
1: A tot el món.
0: Crec que ja està la tercera més taquillera de la història.
1: De la història?
3: Per mi...
4: Bueno, als Estats Units és la més taquillera de la història.
0: Sí, però dic que el món
4: sí.
0: Crec que està, no sé si la tercera, no sé si aquest cap de setmana es convertia en la tercera pel·li més taquillera de la història.
3: Però després de l'Odissea segurament és l'esdeveniment cinematogràfic més potent que hi ha hagut.
2: Sí.
3: I jo aquí tinc un conflicte a mi mateix, és a dir, perquè potser és que m'estic fent gran ja per aquesta mena de pel·lícules. No, ho dic de veritat.
0: No, jo també.
3: No, potser he vist masses pel·lícules de superherois, potser ja no tinc l'edat per entendre els codis que s'utilitzen en aquestes pel·lícules, però a mi aquesta pel·lícula, que ha agradat tant a tanta gent i que molta gent considera la pel·lícula que havia de fet Marvel per ser la Marvel d'abans, m'ha semblat el mateix. O sigui, la mateixa mediocritat, la mateixa grisó. I fixa't el que et dic. Els primers 20 minuts de pel·li estava a la butaca del cinema pensant, hòstia, ho han fet. O sigui, han tornat a fer una bona pel·li de Marvel, perquè són increïbles. Són 20-15 minuts trepidants, que són Spider-Man en estat pur. Però després la pel·li torna a caure en els tòpics de sempre, en les rutines de sempre que hem vist, en aquestes pel·lícules avorrides, grises, que no volen ofendre a ningú.
0: Surt el castigador plorant.
3: Surt un castigador.
0: El Punisher plorant.
3: Castigador, que és un superheroi, entre cometes, de Marvel, que és un justicier.
0: Per favor, t'imagina't el Vader plorant.
3: No, però que és un justicier. Bueno,
2: clar, sí.
3: Sí, però parlem...
2: Plorar, plorat.
3: Parlem d'una figura, que és un justicier...
2: En alguna etapa de la seva vida, sí que...
1: Clar. Per exemple... Spoiler. Perdona.
0: Darth Vader, no.
1: Ja la mort de Darth Vader...
0: T'estic parlant de Darth Vader... T'estic parlant no quan s'acaba la saga. T'estic parlant de Darth Vader fent de Darth Vader. Darth Vader, que acaba de matar 15 persones, es troba la màscara i plou i diu... No havia d'haver matat tot aquest...
3: Mira, el de Punisher jo ho puc entendre perquè no deixa de ser una figura molt controvertida a l'univers Marvel. És un justicier d'extrema dreta que apela als criminals sense cap mena de una mena de Charles Bronson, no?, dels anys 70.
0: Sí, justiciero de la ciudad.
3: A la pel·lícula és un paio simpàtic, simpatiquet, que no mata la gent, que explica acudits... vull dir, estan intentant blanquejar, i queda tot com molt blanquejat. I després la pel·lícula, al final et sembla que és una excusa per introduir una sèrie de nous personatges, sobretot un nou personatge...
0: Que és la pitjor part de la pel·lícula.
3: És la pitjor part de la pel·lícula. És un mutant que segurament el que volen és obrir aquí la nova via dels mutants de Marvel...
2: Si es veu el tràiler de Doomsday, s'entén perfectament.
3: X-Men, etcètera. I la pel·lícula, al final, tens la sensació que s'ha muntat una pel·li de Spider-Man per presentar aquest personatge. I si aquesta pel·lícula no tingués l'esquer de Tom Holland i Zendaya, que ara mateix són els dos actors més hot del moment, amb més tirón... No, ho dic de veritat, amb més tirón... Segurament estem parlant d'una pel·li mediocre.
0: Entre els dos, hauran fet, entre l'Odissea i Spider-Man, hauran fet 5 bilions de dòlars entre ells dos. És que no hi ha... No, jo no recordo parella a la història del cinema que tingui aquesta... aquest tirón bestial entre totes, completament transversal, perquè jo sóc superfan del Tom Holland i de la Zendaya dels dos, però em passa el mateix que em passa el Bloc i tinc la mateixa reflexió. Potser sóc jo.
2: Sí, no, jo no sóc tan hater.
0: Clar, per això dic,
1: a tu t'agrada,
0: no,
1: eh?
0: Jo ho, no, però jo ho entenc. Hòstia, hi ha molta gent del meu voltant, d'altres generacions, que em diuen, hòstia, Spider-Man és la polla.
1: I a tu per què t'ha agradat, Noemi?
2: A mi encara aquestes pel·lis tenen el poder d'entusiasmar-me, cosa que altres pel·lis de superherois no aconsegueixen ara mateix. I és cert que la pel·li té... febleses, sobretot el segon tram, quan s'introdueix aquest personatge és la part més fluixa de la peli, però tot i així en el seu conjunt és una peli que m'interessa, que hi ha molt fanservice, però jo és un fanservice que m'agrada. Aquí en aquesta taula crec que la peli anterior no va agradar tampoc, la de No Way Home, i jo vaig viure
0: quina
2: això.
0: Quina era la de No Way Home?
2: La del multivers.
0: A mi l'última va ser la Jake Gyllenhaal, doncs, fent de misteri.
2: Jo aquesta peli, la de No Way Home, la vaig gaudir d'una manera. Al cinema, cada cop que sortia un personatge dels antics, tothom estava amb allà assenyalant la pantalla.
1: I jo com a esdeveniment social,
2: exacte,
1: pràcticament.
2: Exacte, i jo crec que això, aquestes pel·lis, ho aconsegueixen mantenir. És cert que no és una pel·li rodona, però jo m'ho vaig passar bé. I crec que és una antesala d'una pel·li, que és una de les pel·lis més esperades aquest any, i crec que està ben construïda.
3: És la nova de Los Vengadores. He de dir una cosa, segurament, és que també hem de tenir en compte les xarxes socials. És a dir, aquesta pel·lícula, una gran part de l'èxit també es deu al treball que s'ha fet a xarxes socials, extens, durant el temps, els hem vist a tot arreu, l'algoritme els presentava constantment. I jo crec que ara mateix el cinema li deu molt a les xarxes socials. I aquesta pel·lícula, tinc la sensació de que una gran part de l'èxit s'ha degut a aquest push que li han donat a les xarxes
1: socials.
3: Blai,
1: a tu què t'ha semblat?
4: M'ha semblat un rotllo.
1: Sí.
4: A mi m'interessa...
1: Veig que hi ha un gap, primera, perdoneu, eh? Jo veig un viatge generacional claríssim aquí.
0: Acceptem amb els
4: processos. Sí, de fet, diria
0: també
4: que és...
0: També et dic que espero que Doomsday sigui la pitjor pel·lícula dels Vengadores des de l'era del tron.
4: Jo diria que de les del Tom Holland, per mi, és la pitjor de totes, aquesta. I mira que, com deia el Brock, la pel·li comença bé, té una mitja hora primera, dius, ostres, dius, molt bé, però el problema és que després cauen els mateixos vicis de sempre. Un excés de personatges, a més col·locats amb molt poc encert...
3: Llarga.
4: Acumular guions, sí, dura gairebé dues hores i mitja, acumular trames sense hora ni concert, a mi m'ha semblat molt
1: bé. Aquesta és la pel·lícula de l'estiu, aquest Spider-Man Brand New Day.
0: Fixa't que pensàvem que no veuríem un altre fenomen Barbie Open Heimer,
3: sí, és veritat,
0: i l'hem tingut multiplicat per 5.
1: Sí,
0: que de veritat que hi ha una cosa de la que jo m'alegro moltíssim, independentment de que t'agradi l'Odissea o Spider-Man, i és que mai havia anat tanta gent al cinema des de gairebé abans de la pandèmia. És a dir,
2: això és meravellós.
0: Per fi ens hem posat, i encara hi estem al setembre,
3: I des d'aquí...
0: I encara falten dos o tres pel·lis gordíssimes.
3: Sí, és veritat. I una salutació a tota la gent que abans que s'estrenés l'Odissea deien que seria un fail, que s'arruïnaria, que no...
0: Pel·lícula World, sí. No l'anirà a veure ningú, serà un fracàs. Boom! In your face!
2: Va,
0: in your face, mundo!
1: Anem a una altra estrena. El Blai li va semblar la pel·lícula de l'estiu. Ewan McGregor.
2: La del final
1: d'Oak Street. Ian Hathaway es diu El final de Oak Street. Silenci.
6: Light. The wind was blowing all crazy. Starbucks streaked down.
1: Per què és la pel·lícula de l'estiu per tu, Blai?
4: Perquè ho vaig passar teta.
0: Jo també, home, però pel·lícula d'estiu...
4: Per mi és la pel·lícula de l'estiu. O sigui, si treu l'Odissea...
1: De què és?
4: Que nosaltres la vam comentar aquí, de les pel·lícules que s'han estrenat aquest estiu...
3: De les que n'hem parlat, diguem-ne.
4: Per mi és la pel·lícula de l'estiu, perquè és la pel·lícula perfecta per anar a passar una molt bona estona al cine. Dura una hora i mitja, és una història on entres molt fàcilment...
2: Se'n va fer llarga.
4: No se'm va fer llarga.
0: Pum!
3: A mi no.
0: Jo tampoc.
4: Està filmada
0: amb la vella. Jo vaig passar molt bé.
3: Sí,
1: Hora i 39, Si se't va fer llarga... Joder.
2: A mi sí.
3: Massa dinosaure, no?
2: Massa no passa absolutament res.
1: Però expliqueu de què va, perquè si no...
0: A veure, al final diu que Extrit és una parella, no?, que té problemes, no?, que jo crec que aquesta és la part potser més fluixa, perquè penses, va, m'és igual.
2: Correcte.
0: No, amb dos nens, que de sobte surten un dia de casa i al seu barri ha passat alguna cosa i està ple de dinosauris.
2: Sí.
0: No explicarem quin és el motiu, no?
2: Crec que és bastant indiferent, això també.
0: Sí, és igual, però vaja, hi ha com una explicació estranya, no?, perquè veuen sorolls i tal, i de sobte es veuen obligats a intentar sobreviure en un carrer, no?, un carrer que és al final d'aquest carrer, perquè la resta del carrer està la gent vivint la seva vida, ple de dinosauris que se'ls volen menjar. És una pel·li molt entretinguda, molt a l'esperit d'Amblin, que és una pel·li que hagués pogut firmar Frank Marshall tranquil·lament als anys 80. És una espècie, és com una barreja entre els Goonies, Cortocircuito, Parque Juràssico, etcètera, etcètera, no? On tens nens, tens i tal, i ja, per mi, la part més fluixa és aquest intent d'atenció dramàtica, no per donar-li una mica de fons emocional al film i que no sigui només una pel·li de dinosauris. Tot i així, a mi em sembla molt divertida.
1: I a tu t'encanta, Blai.
4: A mi sí.
1: I a la Noe es va avorrir.
2: No em va desagradar. Que he fet una resposta molt visceral quan ha dit això de que és la pel·li de l'estiu, perquè per mi no ho ha estat, però és cert que la pel·li és entretinguda. Però crec que és una mica una oportunitat perduda per fer una pel·li millor, perquè és això, tota la trama d'aquesta parella que té problemes, a part que l'hem vist 4.000 milions de cops, em sembla que no aporta res i que la pel·li podia haver estat molt més boja, que ja es presta això. Però bé, té moments i té coses que estan molt bé.
3: Jo crec que la pel·li li juga a la contra al bagatge del seu director. És a dir, és un tio que ha fet It Follows, Silver Lake, pel·lícules independents, d'autor, molt personals, que en la seva manera han revolucionat una mica el gènere, i aquí el que fa és tot el contrari. És a dir, és agafar un gènere, el típic gènere d'aventures dels anys 80-90, que tenim tots assumit, donar-li una mica, un puntet d'autoria, com diu el Toni, fotre una mica de drama matrimonial perquè la cosa no sembli tan lleugera i fotre molts dinosaures. A mi em sembla un episodi de La dimensió desconeguda d'hora i mitja. És a dir, no se'n va fer llarg, però és una pel·lícula que s'oblida molt, molt ràpid.
0: Té punts en comú, perdoneu-me, amb aquesta pel·li, que no recordo ara el nom de Netflix, aquesta sí que és eterna, on es queden tancats dintre casa seva, com es diu, una casa en...
3: Ah, sí, el Mark Ruffalo, no?
0: No.
3: Ai, no, Wagner Moura.
4: Sí,
0: Bueno, és igual, ja ens en recordarem, però aquesta, que és aquesta parella que es queda tancada a casa seva per una espècie de pluja molt rara que sella la casa,
2: sí,
0: no?
2: Sí.
3: L'última casa.
0: L'última casa. Netflix. Gràcies, Broc. L'última casa a Netflix, que és més o menys el mateix problema, canviant els dinosauris per una altra cosa.
3: És idèntica.
0: És idèntica, sí, la pel·lícula, i aquesta sí que se'n va fer eterna.
1: 11:53. Ara seguim amb la resta de pel·lícules. No ens dona temps a fer-ho tot, perquè, vaja...
0: Bueno, sí que ens dona temps, perquè aquí no n'acaba el programa, però... dues. Però, dues hores, tranquil·lament.
1: A 6 minuts perquè arribem a les 12 del migdia. Una informació que ens acaba d'arribar també a la redacció fa molt pocs minuts. Protecció Civil acaba d'enviar una alerta als mòbils fa una estona per demanar el confinament a dues urbanitzacions, al Maresme, Tordera, per un incendi forestal que crema a prop de la zona. Ja ens havien dit també que avui és un dia no només calorós, sinó mal risc d'incendis. En aquest cas serien les urbanitzacions de Can Camps i Roca Rossa. La recomanació per tota aquella gent que hi estigueu en aquest punt és tancar portes i finestres, no sortir al carrer i seguir les indicacions de les autoritats. Estrictament pel que fa al foc, els bombers diuen que estan treballant en aquest incendi, que ara mateix és de vegetació forestal, a prop del camí ral del monestir a Tordera, que hauria començat a cremar un autobús i posteriorment hauria agafat massa forestal. Ara mateix tampoc no és una bestiesa de dotacions, són 9 dotacions terrestres activades i 2 helicòpters de bombers. De seguida tornem.
7: Dia lliure amb Xavi Bundó.
8: Xato! L'estiu s'acaba.
9: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. A Accepta, és clar que tinguis un bitllet de la Grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la Grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Ariesadvocats.com. Els teus advocats.
11: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
12: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
13: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
1: Quatre minuts i les 12, és que clar...
0: És que, Alba, si n'estàs escoltant, que és la meva dona, que sabies que Bundó té la boca plena del teu pastís.
3: I la barba plena de sucre.
0: Perquè m'ha dit, t'ha gustat, no? I dic, Bundó s'ha menjat.
3: Bundó ha xugat, vull dir.
14: M'ha agafat per sorpresa.
3: S'està ofegant.
14: M'ha agafat per sorpresa. Bueno, pel·lícules de l'estiu.
2: És que està molt bo.
0: Home,
14: per favor.
0: La
14: setmana passada va aterrar, exacte, el Ser Querido, pel·lícula del Sorogoyen, que per cert està en aquest trident camí dels Òscar encara, amb protagonistes de Javier Bardem i Victoria Luengo.
0: Buquilungui.
15: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que... ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
16: La gente en la peli sabrá lo que tenga que saber, ¿no? No
1: Play.
16: Pasa nada.
2: Brutal,
1: ¿no? A veure, és veritat que hi ha el plantejament, jo crec que hi va haver-hi un punt de tensió quan van veure que s'estrenava una altra peli.
2: Valor sentimental.
1: Valor sentimental.
3: Ah, sí.
2: És evident. El pare director
1: de cinema, amb mala relació amb la seva filla, i de cop...
3: Tot i que són diferents, les pel·lícules.
2: Però em sembla una coincidència increïble.
3: L'espinada de la peli és la mateixa, sí.
0: També em deixareu dir abans de res que Valor sentimental és bastant superior, perdoneu-me.
2: No tenen res a veure.
3: Jo és que no són dues pel·lis que es puguin comparar.
2: Jo estic d'acord també.
3: Crec jo.
1: Vale, tampoc. Ja és una pel·li que m'agrada.
2: Jo sí. no me la trec del cap,
1: com ha passat abans amb Cronos, també té un pro, i aquí el pro és Sorogoyen. Sorogoyen en el sentit que vol marcar tant paquet i vol dir... Mireu si sóc bon director.
2: Ostres, tu.
1: Aquesta escena en blanc i negre, ja veuràs que ve.
2: Jo no crec que vagi per aquí.
1: I ara aquí fotré un granulat que ja veuràs tu que quedarà de faula.
2: Jo crec que
1: són coses que a la pel·lícula no li calen,
14: no necessitava.
2: Aviam,
1: jo crec que no.
2: Jo estic d'acord que aquestes filigranes estètiques, aquests formalismes, no aporten res a la pel·lícula. I, a més, jo no tinc... Jo crec que hi ha una idea al darrere, però jo, com a espectadora, no l'entenc. I com no l'entenc, per mi són superficials i no aporten res. Però jo crec que aquest afegit va més pel costat de establir un paral·lelisme entre director i director metacinema, és un director gravant un altre director i llavors estableixo aquests formalismes com part de la narració.
3: Cinema dintre del cinema.
2: Que no pel fet de dir, jo puc fer això, crec que això és una tonteria i que un tio com Sorogoyen no farà això de forma tan gratuïta, almenys és la meva sensació.
1: Per tu, bona pel·li.
2: Ara bé, Bardem i Luengo estan... tan increïbles, i la relació, i el guió, i l'atenció, que això ja sabem que aquest director sap portar l'atenció fins a uns extrems de violència, no física, sinó visceral d'aquests diàlegs, que jo no me la trec del cap, perquè és que em sembla impressionant com estan.
3: Jo crec que els desviaments autorals, que són uns quants, que són aquests canvis de color, de granulat, de sobte, imatges poètiques, quan han tingut una discussió molt, molt violenta, crec que no només no són necessaris, sinó que juguen en contra de la peli. És a dir, la peli li treus aquestes parts i, ostres, és una peli tensa, com tu has dit, visceral, molt física, fins i tot, de dos actors que ho estan donant absolutament tot i que arrosseguen la peli com volen. Ficar-li aquests inserts d'autor, que els entenc, perquè Sorogoyen també vol dir, jo també estic aquí i jo també vull ser protagonista d'això. Crec que li juguen a la contra la pel·li, li trenquen l'atenció. És a dir, hi ha una escena, per exemple, en la que ell, el director es torna boig i comença a maltractar, a abusar verbalment de la seva filla, dels altres actors, ostres, que em sembla increïble, i després, pum, te la talla amb unes imatges poètiques d'una platja que dius, per què estàs fent això quan has aconseguit assolir aquest nivell d'atenció? A mi això em molesta.
0: Jo crec que Sorogoyen sempre ha tingut un problema de pedanteria, que és obvi quan dona entrevistes, obvi quan el veus, obvi quan parles amb ell. És un tio que té un talent descomunal. A mi, Asbestas, em sembla una de les millors pel·lis espanyoles de la història moderna del cinema espanyol. O sigui, no és un tio el que jo diu, és que no m'agrada res el que fa, però crec que té un problema amb ell mateix d'ego absolut, i aquí se li escapa a vegades, que dius, tio, no et cal. A més, també et dic, crec que té la gran sort de que té dos actors...
1: Que fan una exhibició.
0: Que tu podries ficar els teleñecos al costat, el monstre de les galletes, l'altre tocant la bateria. Seria igual.
2: Podries fer una obra de teatre amb ells dos allà sols.
0: Podries fer qualsevol cosa, omplir un escenari de nata i ficar-los enmig, i tu et donaria tot igual perquè pensaria, hòstia, aquesta gent són uns putos genis. Sí. Són que...
14: Ara.
0: Bardem
14: i estarien bé i t'emocionarien igual.
0: Home, és que estan... Són tan...
3: El mateix, el Xavi. Bueno, el mateix,
14: la metàfora no sé si està reeixida, però...
0: Els dos són tan espectaculars... No, de veritat t'ho dic. A mi em va ser el que l'Òscar. Em molesta que espatlli escenes tan brutalment potents com les que té, amb merdes que no venen a cuento, tio, que això no és un episodi de White Lotus. Sí. Oh, mira que gaviota com vuela, em dona igual!
14: La pel·lícula, molt bona, per tant. Sí. Actors esplèndids. El ser querido del Sorogoyen.
0: Sorogoyen, calma-te.
14: Va, abans de la sèrie que volíeu recomanar també, una última estrena, la nova pel·lícula de Ridley Scott, que es diu La constelación del perro. Before the world ended,
0: I was kissing my wife. Estic esperant que diguis el pro. Blai. No. Ridley Scott està marcant paquet, digue-ho.
4: Ridley Scott ja fa temps que...
3: Un senyor de 88 anys.
4: Que jo tinc la teoria.
3: D'acord, tinguem en compte això, eh?
4: Que Ridley Scott no fa les pel·lícules, ell.
14: Ai, va, home.
4: Li fa algunes pel·lícules.
14: Va, deixeu-ho amb les teories.
0: Avui Blai ha tret la katana i ha tallat 3 o 4 braços.
14: El Broc volia dir alguna cosa, espera't.
3: Senzillament vull dir que estem parlant de Ridley Scott, primer, un respecte, que té 88 anys, no sé si arribarem tots a aquesta edat, i que amb 88 anys...
14: Probablement.
3: D'acord, no, ho dic de debò. I les últimes tres pel·lícules, posem, no eren unes pel·lícules a l'alçada del seu llegat, però, ostres, amb La constelación del perro sorprèn, perquè és una pel·lícula que sembla on sembla que s'hagi alliberat de qualsevol pressió i hagi volgut explicar una història senzilla, normal.
14: Món post-apocalíptic.
3: És un món post-apocalíptic.
14: Hi ha un virus.
3: Sí, hi ha un virus que ha matat a gairebé tota la població. En queden uns quants de vius. També queden una mena de salvatges que van assassinant a la gent que van trobant pel seu camí.
0: Una mica de Mad Max.
3: Sí, sí, és molt Mad Max.
4: Bastant.
3: I en aquest, en aquest món, doncs ens trobem el protagonista que, bueno, se li ha mort la dona.
14: Jacob Elordi,
3: sí,
14: no?
3: Sí, Jacob Elordi. I...
14: Bueno, és que la parella, perdona, és dos dels grans noms ara mateix del cinema mundial, sobretot entre els més joves, Jacob Elordi fent del personatge masculí i Margaret Qualley.
3: Margaret Qualley, ostres, és una actriu, a mi em sembla, d'una sensibilitat. Bueno, trobo que és una actriu brutal, ho dic de veritat. I aquesta pel·lícula està increïble.
4: I suma-li a Josh Brolin i suma-li a Guy Pearce.
0: Aquests dos estan molt bé, però Josh Brolin em sembla... Surt un moment, ensenya la cara i dius, joder, pues...
14: Per tant, perdoneu, és un món apostapocalíptic amb aquesta cosa Mad Max, sí, i llavors entenc que és aquest caminar.
0: Però fa una cosa...
14: Sobreviure.
0: Fa una cosa, jo crec, bastant maca, que és... que no han de passar 500 coses cada 5 minuts.
3: No.
0: Que és un cinema que cada vegada és més difícil de veure. A mi també em passa, que passen 10 minuts i no ha passat res així, i penso, hòstia, no m'està passant res. No? Quan en realitat el minut està fa això de world building, no? Que està construint el que tu veuràs. Sembla, no, world building.
14: Sí, sí.
0: No? Que està construint un món que després és el que tu habitaràs, no? I a mi això m'agrada molt. I crec que aquesta pel·li és això que deia el Broc de... Ridley Scott, dir, mira, jo ja he fet...
3: Faig una cosa petiteta.
0: He fet Runner, he fet Alien, he fet The Martian, he fet 3.000 pel·lis. Jo us faig això, que us agrada bé, que no us agrada que us popin.
3: Bueno, saps què m'agrada? Que és una pel·lícula...
0: Que no era ell, segur? Era un tio disfressat...
3: Sí, exacte.
0: Era un tio disfressat de Ridley Scott.
3: Era un robot de Tesla. No, a mi el que m'agrada és que estem parlant d'una pel·li que és post-apocalíptica, on hi ha moments que potser sé que hi ha violència, una mica de cruesa, però en el fons és un drama, jo diria que bastant poètic, sí, entre cometes, molta música folk, amb guitarres, tot molt tranquil, i que al cap i a la fi parla de la pèrdua d'un ésser estimat perquè és del que tracta.
4: Més d'un.
3: I de com gestionar aquesta pèrdua. I això és bàsicament la pel·lícula.
14: Bona pel·lícula per tu, bona pel·lícula Blai també, bona pel·lícula també, Toni.
0: A mi em sembla molt bona
14: pel·li. Eh?
0: Insisteixo, i hi ha gent que diu, oh, és que és una pel·li avorrida i tal. És que, no, de veritat, no té que... Totes les pel·lis tenen que ser 28 dies després amb gent que et persegueix, un caníbal que et persegueix no sé per hora.
14: Està al cinema ara mateix, no? La constel·lació
4: sí,
14: del
4: perro.
0: I és un gran llibre, també, de Blackie Books.
14: Sí, també.
0: Excepcional, el llibre.
14: I per anar acabant, una sèrie que heu coincidit que és la millor per vosaltres de l'estiu, a més, ja m'ho ha dit el Blai, quan
0: per mi estaria de les millors, millors de l'any.
2: Hi ha bona collita aquest any, eh?
0: No és... estaria entre les millors de l'any, per mi, segur, top 3.
14: Que és... A Disney Plus, la trobareu, que es diu Furious. Què és Furious?
0: Va, Noé, que ho expliqui.
14: Va, Noé.
2: Jo? Va, tenim a... Hi ha uns assassinats i es comença a sospitar.
0: Com si ho manés.
2: Sí, hi ha uns assassinats. Bueno, en aquesta època que tenim tants thrillers. I es sospita que és un assassí en sèrie. Llavors entra una investigadora que està bastant fotuda per diversos temes que ha tingut en el treball. I res, comença, doncs, això... Gat i gos, és una persecució. Amb dues actrius. És com la sèrie aquesta, de, que la protagonista era la Villeneuve, que és com es deia aquesta sèrie, que es perseguien també dues, una policia i una...
3: Boníssima, també. Estem molt grans, estem ja, molt grans, aquestes coses. No, de veritat.
0: Sí. Estem molt grans.
4: Ai, que passava aquí, hi havia una temporada que passava a Barcelona, no?
0: Hi havia un
4: capítol que passava a Barcelona.
2: Amb la Jodie Comer, d'actriu.
1: D'aquí, de Denis Villeneuve, no?
2: No, la que perseguien es deia
0: Killing Eve.
2: Correcte, aquesta.
0: Jo tancaria allà aquí, vale? No, en sèrio, la setmana que ve no fem la secció.
2: Servei postvacacional, Déu meu. Bé, elles dues estan meravelloses i és el cor d'aquesta sèrie. Veure...
0: Que són la Emmy Rossum
2: i
1: Lola Pettigrew.
0: Que l'havien vist, no digues nada.
2: Exacte. Sí.
0: Aquesta actriu és... Sí.
1: El to de la sèrie,
0: però... Si creieu que la Margaret Qualley és bona...
2: És un thriller, és fosca, però és
0: fosca,
2: estem parlant...
0: És molt fosca.
2: Estem
0: molt.
2: Parlant que entren uns temes de certa empatia que tu pots sentir d'una banda que potser no hauries de tenir empatia.
1: Vale.
0: És Jeffrey Epstein, bàsicament.
2: Sí. Uf.
0: Sí, per ser, és una... Això és el
3: se sap, això.
0: Se sap,
2: sí,
0: que
2: sí, no passaràs per explicar.
0: Una noia que és, bàsicament, es dedica a assassinar pederastes,
2: sí.
0: D'acord?
1: Com a venjança. Diguem.
0: Que són com un cercle de pederastes, o sigui, tots es coneixen entre ells, ella ha estat abusada per aquests pederastes i es dedica a carregar-se'ls, i la persona de l'FBI que la persegueix, que al seu torn també té un passat.
2: Sí.
0: Fotut, que tu no saps quin és exactament, perquè t'ho van explicant gradualment.
2: Però tu saps que
0: però de
2: un
0: veritat
2: trauma.
0: Que són, crec que són 8 episodis, hòsties putes. És una cosa bestial.
3: Crec, sí. Crec que la Laura Fernández al País deia una cosa molt interessant d'aquesta sèrie, és que canvia els papers, no? Generalment en les sèries l'home temible és el poderós que ha matat a una noia, que és el cadàver, i aquí és el contrari. La noia és la temible, la noia en principi innocent i desprotegida és la persona a la que li tens por, i la víctima són els homes rics i poderosos.
0: Però jo no crec que sigui així.
2: Però
0: així
2: és,
0: eh?
2: No és el...
0: No veig...
2: No, clar, el plot per mi no és aquest.
0: Hi ha un canvi de rol, però no és aquest, el joc, eh?
2: Jo crec que el joc és el fet de que tu estàs perseguint a una assassina i comences a pensar que potser aquesta assassina té unes motivacions reals per fer aquesta tasca. Llavors,
0: i que hi ha una identificació, molt forta.
2: I una confusió moral una mica bèstia veient aquesta sèrie.
0: I que et posa en una situació moral bestial perquè arriba un punt que penses, home, si aquest tio ha fet això que diuen...
2: Doncs potser s'ho mereixia, no?
0: No, potser s'ho mereixia i ha patit poc.
4: Un seriot.
2: Sí, és molt bona sèrie.
0: Que a més ha passat molt desapercebut, perquè, clar, tenim tanta oferta, però de veritat, Furious a Disney+, Plus,
1: en castellà ja teniu... Fúria, eh?
4: Sí, ja la, no, i a més
0: ja
4: és una sèrie
0: sencera.
4: Que diria que Disney Plus només està en versió original subtitulada, no està doblada.
0: No està doblada, Això ja no sé.
1: Escolta, doncs apunteu-vos-ho, Fúria a Disney Plus, l'aneu a buscar, no ha tingut molta repercussió.
0: De fet, ha funcionat tan bé als Estats Units, que tindrà segona temporada, que jo, francament, estic en contra que hi hagi segona temporada.
3: Ja no t'agrada.
0: Perquè crec que és una sèrie que havia de començar i acabar exactament com Sant Lluís, que si haguessin anunciat una segona temporada m'haguessin decebut.
3: Per cert, una cosa, si el diumenge voleu veure una pel·li divertida, ràpidament, Apple TV, Mayday. Sí. Aquí la deixo. Vale. Una comèdia d'acció divertidíssima.
0: Amb Ryan Reynolds
2: i sobretot Kenneth Branagh.
0: Kenneth Branagh fent un paper còmic meravellós.
1: Bueno, Kenneth Branagh sempre ens ha agradat molt.
2: Sí.
1: 12 i 10 minuts, senyors, Toni García, Òscar Broc, una més que Ivano, us aplaudiu vosaltres.
3: Estem molt en forma, eh?
0: Un
3: trosset
0: de pa de pessic, vinga, mastega el pa de pessic.
1: Adéu,
0: ens quedem aquí.

0: Hora d'actualitzar la informació amb els serveis informatius de RAC1, la Mariona Martínez. Què tal, Mariona? Bon dia.
1: Bon dia.
0: També amb el Bernat Balboa. Bon dia, Bernat.
2: Bon dia.
0: El que us explicàvem fa una estona, Protecció Civil demana el confinament de dues urbanitzacions a Tordera, al Maresme, per un incendi forestal.
1: Sí, els bombers treballen a aquesta hora per apagar aquest incendi de vegetació forestal que crema Tordera, al Maresme. Les flames han començat a 11:15 a.m. En un principi, el foc ha cremat un autobús i, segons informen els bombers, després ha començat a cremar massa forestal. Cap passatger de l'autobús hauria quedat afectat, segons han confirmat a RAC1. Ara els bombers hi treballen amb 9 dotacions terrestres i 2 aèries. Protecció Civil, a més, ha enviat una alerta, com deies, als mòbils per demanar el confinament a les urbanitzacions Can Camps i Roca Rossa del municipi. Demanen tancar portes i finestres i no sortir al carrer. Precisament Tordera és un dels municipis que es troba avui en risc alt d'incendi forestal. Els agents rurals han avisat avui que el risc de foc és extrem a 34 municipis de 10 comarques. Per això han activat el nivell 4 d'alerta, el més elevat de tots. A més, hi ha 356 municipis de 32 comarques senceres en nivell 3 de perill per risc molt alt d'incendi. Les altes temperatures d'avui dels darrers dies han contribuït a disparar aquest perill de foc, que avui s'estén principalment a Ponent, la Catalunya central i al prelitoral sud. Com dèiem, unes altes temperatures que disparen aquestes alertes per foc i que en les properes hores poden batre rècords per un mes de setembre, Belcaral.
2: Sí, després que ja portem uns quants dies amb rècords absoluts per un mes de setembre, com els 42,5 graus d'ahir a Videbre, a la Ribera d'Ebre, de moment ja tenim temperatures que arriben als 36 graus al Montmell, al Baix Penedès, 36 també en sectors com Vallirana, en aquest cas al Baix Llobregat, i temperatures que han d'anar pujant, evidentment, les properes hores, i en molts casos es mouran entre els 33 i els 38, 39, puntualment com ahir, arribant als 40, 42 en sectors de Ponent, de la Vall de l'Ebre i també del Priorat. I atenció també pel risc d'incendi, el vent, que la tarda reforça i bufarà amb cops de 30-40 km per hora en sectors, sobretot, de la Catalunya central, del Prepirineu i de l'interior de les comarques de l'Ebre, i també més cap al vespre, cap a la plana de Lleida.
1: Ho acabem de saber, els bombers han estabilitzat aquest incendi de vegetació a Tordera que, segons informen, ha cremat en mitjana intensitat. Ara el foc ha afectat els patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat cap edifici. Ara hi continuen treballant amb 11 dotacions terrestres i 2 d'aèries. Més qüestions. Al Nepal, els equips d'emergències han rescatat 2 persones amb vida 11 dies després de l'arribada que va afectar la frontera amb el Tibet. Es tracta d'una dona de 64 anys que havia quedat ensorrada pel fang a un habitatge i un ciutadà xinès que havia quedat atrapat al túnel d'una central hidroelèctrica. Les autoritats encara no han donat detalls sobre com han aconseguit sobreviure, com dèiem, 11 dies atrapats. Avui que les autoritats del Nepal han elevat a 1.344 les víctimes mortals de les inundacions i també hi ha prop de 5.000 desapareguts. I de tornada a Catalunya, la consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats canviar el to per avançar les negociacions i desconvocar la vaga prevista per l'inici de curs dimarts vinent. La consellera n'ha parlat en una entrevista a La Vanguardia en què demana obrir una etapa de construcció amb els sindicats i impulsar el diàleg amb la comunitat educativa.
3: Negociar, no?, des del punt de vista tradicional en aquest espai es fa molt complex, no?, i per tant jo penso que hem de passar d'aquesta confrontació, d'aquesta crispació, a un debat, doncs, serè i constructiu perquè aquests sindicats es convoquessin a aquesta vaga i per tant poder afrontar un nou clima, doncs, de treball, amb aquesta agenda de treball, poder compartir aquelles qüestions que no només són compartides amb aquests sindicats sinó que normalment són compartides pel conjunt de la comunitat educativa.
1: Esther Niubó també sobre revisar el model d'escola inclusiva, que és una de les grans reivindicacions dels docents. La consellera reconeix que després d'una dècada amb aquest sistema, ara és el moment de revisar-lo.
2: I els esports incògnita, el Barça, Lamine Yamal, no s'ha entrenat en la prèvia del partit de demà contra el València. El de Rocafonda ha anat a la ciutat esportiva Joan Gamper, però s'ha quedat al gimnàs i no ha saltat a la gespa amb els seus companys. Hansi Flick podria donar-ne més detalls ara en roda de premsa abans de viatjar aquesta tarda cap a la capital valenciana. La derrota d'aquesta nit del Madrid per 1-0 davant del Betis podria afavorir de retruc l'equip blaugrana, perquè en cas de vèncer demà a Mestalla, el Barça seria el líder en solitari de la Lliga. Mentrestant, tenim esport en directe. En marxa el duel català de la Lliga F entre l'Espanyol i el Badalona. Ara mateix, al minut 14 de partit, empaten a 0 tots dos equips catalans. I el Barça de Pere Romeu, per la seva banda, visita aquest vespre el Sevilla i ho fa amb el fitxatge confirmat de Giulia Galli. Arriba procedent de la Roma i signa per les properes 4 temporades. També en marxa la segona jornada del Mundial de Bàsquet Femení amb el partit entre Mali i la selecció espanyola. Ara el descans amb el marcador de 32-34 més 2 per la selecció espanyola.
0: Un quart d'una del migdia. Gràcies, Mariona. Gràcies, Bernat. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Un quart d'una de seguida. una entrevista que ens fa molta il·lusió, perquè és una persona que ens estimem molt en aquest programa, que és l'Àlex Torío, durant molts anys col·laborador del Via Lliure, fent música els diumenges a les 12 del migdia, i que fa un any va ser notícia, perquè a banda de ser un gran amant de la música, l'Àlex Torío és, des de fa moltíssims anys, professor als instituts de matemàtiques i de física, i va decidir fa un any que durant el següent curs, és a dir, aquest que hi ha acabat, no faria de professor. Fart de la situació que es vivia al sector educatiu. Ha passat un any, la pregunta és, l'any que ve tornarà o no tornarà? La resposta és curiosa. De seguida, Àlex Torío, Via Lliure.
4: RAC 1.
5: Senta't bé i vine sempre amb un amic amb la subscripció Ultimate de Basic Fit. Uneix-te al club que et queda bé i comença ara per només un euro i emporta't una motxilla. Basic Fit. Consulta les condicions a basicfit.es.
6: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
7: A Begur, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
8: Música, havaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
7: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
8: Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
7: Fira d'Indians a Begur.
9: Curios de Cirque du Soleil, el gabinet de curiositats on tot és possible, per primera vegada a Barcelona. Un al·lucinant viatge circense, una celebració del poder de la imaginació.
10: No et perdis el millor espectacle d'aquesta temporada. Més de 7 milions de persones ho han vist, només faltes tu.
9: Curios de Cirque du Soleil, sota la gran carpa.
4: RAC 1. A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
0: Passen 2 minuts d'un quart d'una.

0: Ara que a Catalunya estem a punt d'arrencar, en certa manera, la normalitat d'un curs nou, amb l'arrencada també, esperem que sigui així, del curs escolar a partir de dimarts que ve, és una arrencada, bé, no del tot normal, perquè hi ha convocada encara la vaga, però són protestes que evidentment s'arrosseguen per un estat de tensió del sistema educatiu que s'ha viscut els últims anys. I volíem parlar amb una persona que fa un temps ja va decidir que no volia continuar amb aquesta feina, una persona molt estimada per aquest programa, que ha estat col·laboradora en molts anys, que durant dècades ha estat professor de matemàtiques als instituts i que en un moment determinat va dir prou. De fet, ara fa un any, Àlex Torio, bon dia.
1: Hola.
0: Que és el convidat d'avui, una persona que fa unes quantes temporades era col·laborador d'aquest programa.
1: Sis anys, així.
0: Durant sis anys, no? Va ser.
1: Pot estar sis anys, i fa sis anys, jo diria. Pot ser.
0: Pot ser. Ja fa sis anys, Déu
1: o
0: meu.
1: O cinc.
0: Quin horror. Doncs va ser col·laborador de música en aquest programa els diumenges a les 12 del matí. Doncs bé, ell fa un any va passar pel Via Lliure, fa cosa d'un any, just abans d'arrencar la temporada anterior, quan estàvem també a les portes del curs escolar, parlant de la seva feina de professor de matemàtiques. I va dir això.
2: Jo estic en centre concertat i tinc dret a un any d'excedència. M'he agafat aquest any i ja veurem què passa d'aquí un any.
0: Ja veurem què passa d'aquí un any. Tot l'any passat vas deixar de ser professor.
1: Uh-huh.
0: Afartat per tot.
1: Sí, no especialment per les coses que més han transcendit com a protestes del col·lectiu, diguéssim, però per mi el més greu de tot era la baixada de nivell i el no saber cap a on va la societat amb el tipus de formació que s'està fent. Uh-huh. I això és el que més em molestava. O sigui, crec que, no sé, els sous per mi no eren el més problemàtic, els horaris... No, el gran problema era
0: el model.
1: Sí, el que s'havia transformat. Deia, a poc a poc van anar passant els anys, però no tan poc a poc, perquè jo crec que el declivi ha sigut molt accelerat els últims 7-8 anys. I dic, hosti, jo no em vaig fer profe, jo no vaig estudiar física, amb la branca de física teòrica i amb ganes de ser professor d'institut per això que estic fent ara, que és bàsicament gestionar comportaments, emocions, no sé, jo volia transmetre coneixements i ajudar la gent a entendre les coses, perquè un gran problema que hi ha actualment amb totes les teories que hi ha al voltant d'educació és que, no sé si recordaràs, el florido pensil, no?
0: Sí.
1: Aquesta idea de que, és que clar, els professors d'antiga...
0: La letra con sangre entra.
1: Sí, aquestes coses. Sí, això m'ho van dir al programa de Son Soles, perquè em va entrevistar tot Déu,
0: Ah, sí?
1: Aquest any. Vaig anar a Ana Rosa i una cosa...
0: Què dius ara?
1: Sí.
0: Has estat a l'Ana Rosa?
1: No, he anat per telèfon.
0: Ah, vale.
1: I va felicitar, com diu aquesta, Isabel Sant Sebastià.
0: També.
1: I eres un crac. Dic, hombre, bueno, he arribat al cim. Isabel Sant Sebastià em diu que sóc un crac, ja sóc fachosfera total. Estupendo.
0: Doncs deies que d'alguna manera, pel que tu volies fer a la vida, que era transmetre coneixement, no ho estaves fent.
1: No, perquè, bueno, hi ha molts teòrics de l'ensenyament ara, aquests que són els que realment han creat un lobby influent, que diuen que no, transmetre, que això és molt fatxa, perquè no és igualtat, no és igualitari transmetre. No, ja, jo emito un mensatge i l'altre lo recibe. No. La gent té...
0: Creixem junts.
1: Els nens, sí. Té unes ganes d'aprendre, un nen, saps? És increïble. I especialment un adolescent, El que més vol és aprendre pel seu compte.
0: Que tu
1: dona-li un ordinador, un nen, dona-li un ordinador i un wifi, i ja veuràs com vol aprendre.
0: T'he de dir que clar, que el Torio, has estat professor d'institut, per tant, d'adolescents, tota la vida? O sigui, tota la trajectòria era bàsicament
1: abans
0: adolescent.
1: Abans d'acabar la carrera, o sigui, als anys 90, amb una certa irregularitat, que no cal posar noms, donava classes sense tenir el títol encara.
0: Ah, sense tenir el títol.
1: Sí.
0: I evidentment has vist la transformació de l'aula, dels problemes de l'aula, perquè clar, aquesta també serà una altra cosa. Fins a quin punt aquestes dificultats on hem arribat, Àlex, que d'alguna manera han canviat el model o la manera d'encarar-ho o el que sigui, tenen a veure amb que s'ha volgut transformar això o que la realitat ha transformat l'aula i algú ha pensat a veure com ens en sortim d'això, no?
1: Sí, és veritat. L'augment de població que hi ha hagut a Catalunya, sense que la gent es reprodueixi, diguéssim, té segurament demana unes necessitats, i aquestes necessitats jo interpreto que s'han cobert d'aquesta manera. És a dir...
0: Sobre les espatlles de l'escola.
1: Sí, de l'escola i per repercussió del professor. És a dir, al final, la sensació que jo estava tenint els últims anys és que qui suspenia no era l'alumne. Qui suspèn quan hi ha un suspens és el profe.
0: Perquè et demanen explicacions.
1: Sí, per què ha suspès aquest nen? És que no has sapigut trobar-li la genialitat que porta dintre, saps? I tota la seva ànsia de coneixement no ha sabut o motivar-la o descobrir-la, no sé.
0: Sí, clar, però això, de cop et sents en una situació desprotegida, imagina.
1: Sí, d'alguna manera l'ensenyament el que ha fet, però no sé, és que són segles, el que ha fet és establir que per cada edat, més o menys, se suposa que hi ha uns certs mínims de coneixements, d'habilitats, que has d'haver desenvolupat. I això, tu pots ser sensible a les dificultats d'alumnes. Però entenc que és correcte, com a mínim, si les escoles funcionen per edats, si estan agrupats per quin any van néixer, doncs té una certa lògica que si tu tens 30 o 33 alumnes a classe, puguis donar un cert temari, més o menys, compartit.
0: Comú.
1: I això s'ha convertit en una bogeria, en una cosa idealista que és impossible de dur a terme. Jo, a l'escola on estava, per cada classe de 30 hi havia 10 necessitats especials, més o menys. Aquests dos anys, any i mig que porto, que no hi soc, em diuen que hi ha un 50% de necessitats especials. Llavors, si el 50% és necessitats especials...
0: Ja no són especials.
1: Potser ja no és especial i potser la classe no ha de ser així. Igual algú que tingui 13 anys pot estar a l'aula amb algú de 15, no ho sé. Llavors hauríem de plantejar això. És a dir, per què ajuntar per edats i no per capacitats? Com a mínim per fer... Si no tens 4 profes per grup i no tens 4 sales, fas festavics, saps? I fes grups de 7. Mm. Si no tens això, pues, escolta, és una altra opció, però ningú pensa en aquestes coses. I tu? Què saps qui ho pensa? Les privades. Les privades sí que ho fan, ja està. Això tot és una mesura molt populista que el que aconsegueix és dividir més la societat. En la meva manera de veure-ho, el que fa és que... Bueno, això que es diu sempre, no? Els de Silicon Valley porten els fills a llocs on no hi ha ordinadors.

0: Després voldré tornar a això, perquè el teu anàlisi sobre el que passa a les escoles em sembla interessant. Però diguem-ne que fa un any tu et vas afartar. Suposo que ja no és una qüestió d'una cosa concreta, sinó d'un cúmul, d'un pòsit.
1: Uns anys.
0: Uns anys, no? I vas decidir que aquell any, o sigui, el curs anterior, no donaries classe. I no ho has fet. Clar, tu tenies excedència, per entendre'ns, durant un any, no?
1: Sí.
0: I llavors, per tant, ara és el moment en què tu decideixes recupero la plaça i torno, malgrat me'n vaig a fartar, o no, no?
1: Sí.
0: I la teva decisió ha estat?
1: La meva decisió era... tornar. Per què? Perquè el món laboral que m'havia trobat amb 51 anys, el món laboral que m'havia trobat en un sector que a mi sempre m'ha agradat molt, que és la cuina.
0: La meva àvia,
1: la cuina, la meva àvia era cuinera, a casa seva la meva mare cuinava molt bé, sempre, i jo sempre he llegit, tinc una biblioteca de llibres de cuina increïble, tinc molts amics cuiners d'estrella Michelin, i he anat a molts restaurants d'aquest nivell perquè és una cosa en la qual m'ho passo bé. Per mi és igual que hi ha gent que es gasta 200 euros en veure un concert. A mi 200 euros per dues persones en un restaurant no em sembla una cosa cara, segons quin restaurant, eh? Doncs sempre he pensat, hosti, m'agradaria tenir un restaurantet, però clar, has d'aprendre una mica el funcionament, no és cuinar a casa, estar en un restaurant. I aquest any he estat treballant a diversos restaurants.
0: Però no te n'ha sortit bé, perquè ara m'estaves dient el dibuix que...
1: Sí,
0: que treus, o sigui, d'aquest any...
1: He après molt, però és veritat, és un sector superdur econòmicament i d'horaris, és molt dur, i treballar en un restaurant sense poder desenvolupar la part creativa, que és el que a mi més m'interessava, que tu has estat dinant a casa meva, saps que m'invento plats i coses així, no? Que m'agrada molt inventar-me plats, barrejar productes, i hosti, això no ho tenia, treballant d'ajudant de cuina, que és el que he fet. I vaig dir a l'escola que tornava. I res, ja tenia l'horari, tenia els llibres i tot això, però llavors m'ha sortit una oportunitat d'un restaurant, un empresari que ens coneixem una miqueta i que està igual de boig que jo, i m'ha ofert portar al restaurant.
0: Si ara seràs xef.
1: Sí, xef em queda una mica gran. Sí,
0: cap de cuina, bueno, cap de cuina.
1: Em queda una mica gran el nom, la veritat, perquè
0: però no ho has fet mai,
1: molt respecte. No, jo he estat tot aquest any he treballat d'ajudant de cuina. O segon, en algun moment, en restaurant no gaire gran.
0: Però... Deixa'm dir una cosa, i ara li preguntaré on ho fa això el Torió, perquè em sembla que ja has començat.
1: Sí, sí, hem obert fa poc.
0: Heu obert. Clar, hi haurà gent que ens estigui escoltant que dirà el Torió, però a veure si no tenia un grup de música, el que li agrada és la música, però a part també és físic i matemàtic, vull dir que clar, era un professor i li agrada les ciències de tal. I de cop ara té aquesta passió per la cuina que no sabíem, no? He de dir que ara quan ha dit això, tu has estat a casa meva, efectivament. Ho explico als oients des d'aquí perquè l'impacte que em vaig adur fa...
1: Sí, 7 anys.
0: No, més. Igual en fa 10. I em va convidar un dia a casa seva i vaig pensar, ah, molt bé, anem a dinar, anem a fer, no sé, la barbacoa típica i tal. I arribo i el primer que veig és una pissarra, a la una cuina immensa, per cert, per altra banda, amb una pissarra a la paret amb notes, com si fos un científic boig, però a la cuina. De no sé què, amb això, més no sé quantos, primer, segon, tercer, quart, cinquè, sisè, i dic, Àlex, tu m'has convidat a dinar o què és això? I em diu, sí, t'he fet un menú, i dic, un menú, i comença a treure plats, però com d'estrella Michelin, o sigui, elaboracions complicadíssimes, i jo pensava, però aquest home, però d'on ha sortit tot això? Boníssim, evidentment, o sigui, d'un nivell extraordinari, i em vas dir, no, jo això ho faig a vegades.
1: Sí.
0: Tu feies...
1: Sí, tenia la pissarra a la cuina, una paret estava pintada en pissarra per fer això, per apuntar els plats...
0: Els menús, el no sé què, jo podria barrejar amb això...
1: Les festes importants, i després quan ve un convidat, doncs també a casa sempre fèiem això.
0: Però potser eren 10 o 12 o 30 plats, eh?
1: Sí, un menú degustació.
0: Un menú degustació.
1: Sí, de 10 o 15 plats, sí.
0: Per tant, tu això ho has fet? No sé quant de temps fa que
1: clar,
0: ho fas.
1: Sí, molt, sí. Des de 2005-2006...
0: Si fa 20 anys que tu practiques a casa...
1: Sí, exacte. I tota la part que té aquesta d'imaginar-te alguna cosa, fer la preparació 2-3 dies abans, començar-te a fer coses. I bé, tot aquest bagatge, jo pensava, mira, algun dia igual m'agradaria muntar un restaurantet petit. És complicat econòmicament. I m'ha sorgit aquesta oportunitat quan ja estava decidit pràcticament a tornar a l'ensenyament per motius d'això. Diu, hòstia, jo realment he estat treballant a llocs que, hòstia, molt bé, molt companyerisme, molt interessant, però jo no vull estar fregint oreja de cerdo durant 4 hores.
0: Clar. Volies fer una altra cosa.
1: Però bueno, he après moltíssim amb aquesta...
0: I de cop t'ha sortit, quan ja estaves decidit, t'havies anunciat a l'escola que tornaves?
1: Sí, sí, sí.
0: A recuperar la teva plaça?
1: M'ha sapigut greu, però de seguida que jo vaig començar a tenir dubtes, els vaig avisar. I els vaig dir, hosti, mira, això que havíem dit, penso que igual no ho faig, eh? Vaig avisar-los el juliol, quan ja estaven a punt de marxar a vacances, em va saber molt greu, però...
0: Perquè el que et va sortir és un restaurant, a on?
1: A Sabadell.
0: A Sabadell, a sobre?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Tots els camins porten a Sabadell, Torio.
1: Sí, sí, sí.
0: Una mica sí, eh?
1: Bueno, la ràdio especialment, eh? Quanta gent de la ràdio sou de
0: Sabadell? Molt, a veure, són molt pesats. I el restaurant es diu?
1: Es diu Tros.
0: Tros.
1: Sí, és un restaurant que va obrir fa un any i hi havia un altre xef. Mm. I l'amo, que ens coneixíem una miqueta, ens va convidar a dinar quan feia poc que havien obert. I jo feia poc que havia demanat l'excedència. I vaig... Estava allà i dic, hòstia, que guai que em passés això a mi un dia, que hi hagués algú...
0: Un projecte nou.
1: Sí, i el xef era contractat i diu, hòstia, que puc tenir una cosa com aquesta. I ja està. Penses això, dic, però bueno, aquest any vaig començar a treballar així d'ajudant, de segon i coses així. I hòstia, resulta, ara el juliol em va dir, hòstia, mira, volem canviar de xef, que tu, amb aquesta experiència que tens aquest any, el que ens coneixem, jo crec que podries encaixar. Diu, hòstia, vam fer unes reunions
0: I has creat
1: tres dies.
0: Un menú.
1: No, és una carta.
0: Una carta
1: pràcticament total, del tot renovada.
0: Però amb quants plats?
1: Hi ha una carta estable, hi ha una carta de postres i hi ha una carta de plats de només que potser duren 10 dies o així. I entre tot...

0: tens, veus la reserva, tens dues taules de dos. Mm-hmm. Vale, va, pues anem tranquils, tal. Comença a sonar el telèfon. És una cosa que als col·les no et passa. Mm-hmm. O sigui, no estava acostumat a aquesta... I clar, hi ha gent que de cop diu, anem a dinar.
1: Clar.
0: Igual que jo ho he fet com a client, no tindran taula. Sí, truca a veure si en tenen. I hòstia, comença...
1: I què? I com és la sensació? La sensació aquesta de...
0: Molta responsabilitat.
1: El client que de cop, un dia que tu et lleves i dius, bueno, hi ha un parell de taules reservades i de cop comença a aparèixer gent.
0: Sí.
1: La tensió aquesta, com és? Com la portes?
0: No, és... Bueno, la veritat és que no tinc prou experiència com per estar tranquil.
1: Vale.
0: Sí.
1: T'atabala.
0: El passa que és del cop, dius, hòstia, tindrem de tot, saps? I que no s'acabi segons quin producte.
1: Et veus caminant cap aquí fins que et jubilis?
0: He de veure com evoluciona l'any. A mi ara tot és nou i hi ha tota la il·lusió de la novetat. A mi em manté bastant viu el fet de que està d'acord amb el jefe del restaurant, que ell també vol que hi hagi mobilitat a la carta, que hi hagi sensació de creativitat, de no estancament, perquè potser acusa una miqueta que això havia passat anteriorment.
1: Que la carta es mogui.
0: Sí, és a dir...
1: Amb l'any.
0: Més
1: no?
0: enllà de fer, com molts restaurants fan, quatre cartes, primavera, tardor, estiu, hivern, llavors, més enllà d'això, que també hi hagi uns plats que segons, no sé, l'altre dia vaig a comprar, com que he vist molt rural ara, vaig a comprar al mercat o a pagesos, productors, i em deien, mira, estem fent aquest tomàquet que és verd quan està madur. I, hòstia, doncs mira, compro.
1: Sí. I què has fet amb aquest tomàquet?
0: Estem fent ara dos plats, un plat que es diu plat vermell de tomàquets i un altre que es diu plat verd de tomàquets. Mm-hmm. I és superinteressant el verd, que ara s'acabarà, eh? En tenim aquesta setmana, però me'n queden 3 o 4 tomàquets només. I aquest s'acaba ara. I és un tomàquet, és superinteressant, que es diu tomàquet marger, del marge.
1: Uh-huh.
0: És un tomàquet que quan està madur és de color verd esmeralda.
1: Ostres, maragda.
0: I llavors, el posaven els pagesos al marge perquè la gent que passava pel camí no entrés a robar els tomàquets bons.
1: Que bona!
0: És boníssim, això.
1: És com
0: això.
1: Una barrera, com dient, bueno,
0: sí,
1: encara estan verds.
0: Sí.
1: Que bo!
0: Molt guai, això.
1: I en realitat no ho estaven de verds.
0: No, a dintre tens tots els madurs, però a fora els que veus són verds i que estan boníssims quan estan madurs i són verds brillants.
1: Que fort, això.
0: Llavors estem fent una amanida amb aquest tomàquet. I llavors estem fent unes amanides cromàtiques de tomàquet. I ara aquests se'ls hi acaben als productors que tinc, però surt un tomàquet que és groc quan està madur. I ja farem un plat groc la setmana que ve, suposo.
1: Has estat estudiant l'últim any. Clar,
0: bueno,
1: t'has convertit en un estudiant.
0: De cuina, molt. De cuina, de llegir, tinc una biblioteca de cuina molt gran. Però...
1: T'ho preguntava perquè... Què tal és, en comptes de ser professor, ser estudiant?
0: Jo diria que tota la vida sempre he estat estudiant una cosa o altra. Sí, sí, el que sigui, música o cuina o matemàtiques, el que sigui, sempre... Sí, jo crec que és important, eh? No estancar-se. Potser no cal ser tan bèstia com jo, però no estancar-se és interessant.
1: Si ara tinguessis una criatura petita, perquè tu tens una filla, però ja és una mica...
0: Té 19 anys.
1: 19 anys, vull dir que ja està sortint del sistema educatiu, tot i que ara pot fer universitat, etc. Si ara tu tinguessis una criatura més petita, com de preocupat estaries?
0: Molt, molt. Sí, molt. Aniria a l'escola que menys presumís de tecnologia. I és una cosa que molta gent ja diem des del principi i ara s'està, a poc, s'està demostrant, no?, aquest recular de la moda de la tecnologia.
1: Les pantalles.
0: És que és... I la IA, ara hi ha escoles que estan prohibint, no? Vas veient notícies en diferents països o, bueno, les pantalles a classe. O sigui, és que, clar, és que estem en un món digital, els alumnes no podem fer que visquin d'esquena això. Dic, hosti, una cosa, la meva mare té 77 anys i la meva mare navega per internet de l'hòstia, saps? I fa totes les coses aquestes. I no ha calgut que des dels 6 anys tingués una pantalla davant. Això ho aprens a qualsevol edat, més endavant. Pots tenir una assignatura d'informàtica o una del que sigui, però totes les assignatures allà amb l'ordinador, pantalla

0: fer exercicis de matemàtiques resolent test ABC. A part de que...
1: Què vols dir ABC?
0: No, vull dir que si tens exercicis en has com... de fer un examen o el que sigui, o un exercici puntuable.
1: En comptes de dir, mira, aquesta és l'operació que has de fer o el problema, tu
0: bueno,
1: mateix ja miràs la resposta.
0: Tu ja la faràs en paper i després sí. aquí marques, és un tipus test, no?
1: Sí.
0: Marques, oh, mira, he tret un 7, no sé. En realitat, jo diria que la nota més habitual deu ser un 10, perquè és que és molt fàcil fer trampa. I en això, veus, sí que es desenvolupa una competència digital en fer trampes. Jo vaig trobar-me un alumne un dia que havia aconseguit connectar el mando de la Play a l'ordinador de classe.
1: Què dius,
0: espectacular,
1: ara?
0: No? Dius, hòstia,
1: això és bona nota.
0: Titula directament, no?
1: Va connectar, perdona, el mando de la Play?
0: Vaig trobar un alumne un dia fent una guàrdia, no era primer d'ESO. Estaven tots amb els seus ordinadors allà mirant pantalles, jo era professor de guàrdia, estava fent una vigilància només. I vaig trobar un alumne molt quiet, amb les mans sota la...
1: El pupitre.
0: Sota el pupitre. I vaig sospitar, ja dius, mira, passo, pam... Tenia el mando de la Play connectat a l'ordinador de l'escola
1: sí.
0: i estava jugant a un joc de Play. No sé com ho havia fet. És un...
1: Estava jugant a un joc de Play amb el seu ordinador.
0: Amb el seu ordinador d'escola, que és un ordinador que es queda a l'escola. I havia aconseguit connectar el mando aquest raro de la Play.
1: Clar, no, tu et vas quedar com dient...
0: Dic, home, això ja és com...
1: Això és...
0: Saben fer aquestes coses amb els auriculars que hi ha avui dia, aquests que són inalàmbrics, que sí. no es veuen dins l'orella... Alumnes veient pel·lícules a classe, també, m'he trobat. És culpa meva que, mentre estic a la pissarra, no passejo per anar mirant a veure si estan... Això és... Bueno, és una cosa de... Clar, és això.
1: Però, per altra banda, Àlex, que tot això que dibuixes és tremendo, i m'imagino que gent que ens estigui escoltant que és mestre, doncs li passa tres quarts del mateix, o professor, també hi ha unes certes coses que és que hem donat per sentades i que s'havien de fer. Jo, per exemple, tu no sé si els deures és una cosa que tu creus que és important o no, però, per exemple, avui dia no pots garantir de cap manera, posant deures amb que els alumnes s'ho portin cap a casa, que allò ho faran ells.
0: Ah, això és veritat, també. A veure, per mi els deures... Jo mai he sigut un profe de posar molts deures, eh? I feia un raonament, no sé, una mica cruifista, no? Allò que deia Cruyff de si tu tires la pelota no te meten gol. Doncs dic, aquí hem d'estar una hora fent mates. Aprofitem aquesta hora. I tot el que fem aquí, a casa podeu estar fent una altra cosa. I hi havia una explicació i hi havia una feina. Deixava la feina i aquella feina es posaven a fer-la. Qui treballava de veritat no tenia deures. I em tenia a mi com a profe particular, s'estalviaven 15 euros l'hora. I el... qui no, pues, tenia deures. Però bueno, com que tampoc podies passar a veure si els havien fet o no, especialment a partir... Quan jo era profe de primera d'ESO, que va ser un any només, ho feia, passava per les taules, a veure on estan els deures. Tal. Però ja quan tenen 15, 16 anys, ja em fa una mica vergonya demanar-los això.
1: Demanar-los veure els deures.
0: A veure, has fet els deures, saps? En 15, 16 anys, si no els fas, pues, escolta, ja suspendràs i ja està. És
1: el teu problema.
0: El control és aquest, no? I sí que recordo un dia, deu fer 7 o 8 anys, que de direcció ens van dir... Quan totes les novetats, aquesta cosa de la Fundació Bofill, que de veritat em costa una mica, i ara ja s'han canviat el nom per no estar tan estigmatitzats, però no ho aconseguiran. Els deures, es poden posar algun deure, però que no sigui repetitiu. Hosti, doncs et dic una cosa, jo aquest any, fent carpaccios de gamba en un restaurant que he estat 3 mesos, em sortien de merda. O sigui, horrible fer carpaccio de gamba, molt difícil. Has d'aixafar-los amb molta regularitat.
1: Sí, has d'esclafar, no?
0: I amb llavors... dos papers i intentar que quedi regular, sí. I vas amb una massa o amb una destral al revés, destral de cuina. Bueno, vale, quan em portava 20 o 25, començaven a sortir-me bé.
1: Clar.
0: O sigui, hi ha una part del cervell humà que funciona així i ara, no, és que clar, la repetició, estem tornant màquines. Vale, pues venga, pues fem això. Ja ho faran uns altres, ja ho faran els...
1: Però això és aplicable a tot, a la música, per exemple.
0: Clar, clar.
1: La repetició
0: sí, sí.
1: és clau. Allò sí. que diuen de la memòria...
0: Digue-li un psicopedagog, això, a veure si et creu.
1: Clar.
0: Bueno, també descobert...
1: La memòria muscular, que en diuen, no?
0: Sí.
1: Que és gairebé que estàs tocant perquè el teu cos,
0: ja,
1: sense
0: sí.
1: passar pel cervell, no?
0: Ja, ja.
1: Està anant la
0: una
1: màquina...
0: Una part del cervell inconscient,
1: exacte.
0: Sí.
1: Exacte.
0: Però...
1: O sigui, tu, per exemple, amb el tema de la memòria, és una lluita que has tingut, també? Perquè hi ha un moment en el tema educatiu que diuen, no, memoritzar és dolentíssim.
0: Sí, sí, sí. Les taules de multiplicar, per exemple, tan mala fama, perquè, clar, és que jo entenc que ho associen a un ensenyament franquista o alguna cosa així, molta gent, però, hosti, si tu vas a... Això ho vaig escriure en un article que vaig fer fa un any. Un amic m'ho va explicar. Per Sant Jordi van a comprar 3 roses per la família, per la dona, les filles. Valien les roses 4 o 5 euros. I agafa la noia que li estava venent, una noia d'aquestes estudiants que estava, agafa la calculadora i fa 3 per 4.
1: Clar. Saps? Clar, no té cap sentit.
0: Dius, hosti, no sé, com a mínim agilitzem una mica, no? Si et saps les taules de multiplicar i sí, ja hem anat veient això no m'afecta a mi, és a dir, tota aquesta part ve més aviat de la primària, però clar, el sistema aquest psicopedagògic que diu que és de borregos a memoritzar, doncs ja comença a la primària. I el problema és que també és que s'ha estès a la secundària i...
1: O sigui, tot arriben alumnes que aquestes coses purament bàsiques de taules de multiplicar no les tenien.
0: En quart d'ESO, recordo perfectament la nena, no diré el nom, 5 per 8, és que ara no m'acuerdo. Lo sé, però no m'acuerdo. Això és súper raro. O sigui, 5 per 8, lo sé, però no m'acuerdo. Què vol dir, lo sé, però no m'acuerdo?
1: Àlex, et continuo sentint professor, per acabar?
0: Jo trobo a faltar les matemàtiques molt. M'agrada molt...
1: La teva relació amb les matemàtiques.
0: Sí, m'agradava fer matemàtiques cada dia, m'agradava. I trobo a faltar els alumnes bons, els que tenien ganes d'aprendre, trobo a faltar. Em sap molt greu, d'alguna manera, haver-los abandonat. Sé que hi ha alguns que m'ho han explicat per Instagram, així, no? Però és el que hi ha. També m'ho prenc com un... El que puc fer, pues, protestar, i ja que em feu cas una miqueta, Anna Rosa i tu, pues,
1: I no t'oblidis d'Isabel Sant Sebastià.
0: Sóc Sant Sebastià, col·laboradora d'Anna Rosa. I doncs poder denunciar una miqueta per anar, no sé, més enllà que aquestes protestes que estan fent els professors, jo crec que hi ha una gran part que fins i tot el mateix professorat ha donat per perduda la batalla, i no pensa que està cabrejat amb la seva feina per en el que s'ha convertit. Uh-huh. I diu, bueno, però com a mínim que ens paguin més, no? Penso que és això. Diu, bueno, si he de fer aquesta merda que no és per la qual vaig voler ser profe, pues, com a mínim que em paguin més, no sé. I bueno, i amb la música també segueixo, però és que el món de la música també està bastant horrible, i ja, això ja t'ho explicaré una altra
1: vegada. Una altra entrevista. Àlex, sempre és un gust saludar-te.
0: Igualment.
1: Un plaer. Molta sort. Ja ho sabeu que el Torío, després d'haver-lo sentit a la ràdio, després d'haver sabut que ha estat durant molts, molts anys professor de secundària de matemàtiques, ara mateix el centre de la seva vida professional és ser xef en un restaurant de Sabadell que es diu Tros, al carrer Tres Creus, i que aquest, que és un cap de setmana de festa major, doncs potser us serà una mica més difícil trobar-hi taula, però en les pròximes setmanes segur que hi podeu anar i tenir l'experiència que jo vaig tenir fa cosa de 10 anys a casa seva, servint-me una quantitat extraordinària de plats meravellosos. Torío,
0: molt bé.
1: Un plaer, sempre.
0: Igualment.
1: Moltes gràcies, molta sort.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Lliure, amb Xavi Bundó.
3: Xato! L'estiu s'acaba.
4: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
6: Ara Lidl en format estalvi, 220 grams de salmó fumat a 5,49. T'estalvies un 26%. I 400 grams de pernil reserva també a 5,49. T'estalvies un 35%. Lidl, val la pena.
7: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
8: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
9: Vine a Bajos i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el bal escolar i ja és teva. Només a Bajos.
2: A RAC 1, Via Lliure. Yeah! Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
1: Ara passen 2 minuts de 3 quarts d'una del migdia.
10: Vermuts Miró.
1: Ara.
10: L'autèntic vermut de Reus, des de 1914, t'ofereix aquest espai.
11: I ahir...
1: Marta Bosch, bon dia. Es veig molt entusiasmats. Espera, que no té el micro obert, no, la Marta? A veure, aquest no, un altre, que vagi un altre.
12: Se'n vol silenciar.
1: Ara, se'n vol silenciar.
12: De debò, eh? Sí. Amb el bé que ho havia fet.
1: Hi ha molt misoginisme aquí.
12: Sí, mira.
1: Com
12: aquest
1: estàs,
12: micro
1: Marta
12: misogin
1: Bosch?
12: Fora. El cancel·lem.
1: El micro misogin.
12: M'acaun.
1: Tomàs Fuentes, bon dia, com estàs?
13: Bon dia, guapíssim.
1: Estàs bé?
13: Jo sí.
1: Pues ho heu fet molt bé, avui.
13: Ah, sí, oi?
12: Sempre dic que
13: bé! Sempre és critico, la primera vegada.
1: Sempre critico, però mira,
13: estàs
1: impecable.
13: Estàs de bon humor, eh?
1: Impecable.
13: Has tornat un nou Xavi. Aquesta temporada, de bon humor.
12: S'han canviat els papers amb en Blai. Jo crec que en Blai està més...
1: En Blai està molt fosc.
12: Sí, que però m'agrada.
1: Us n'heu adonat o no?
13: El germà dolent d'en
1: Blai, sí,
13: sí.
1: Un tio que normalment... Exacte, germà dolent perdut.
12: L'Spiderman negre.
1: Exacte. Està allà a les golfes, amagat per la família, i de cop ha fet un gir i ha baixat ell. És un tio que ara és crític tota l'estona, no li agrada res, està enfadat.
12: Molt a favor de tot el que ha dit, eh? Jo, com a persona cínica que sóc, molt a favor de tot.
1: Us agrada més el Blai fosc que el Black Blai?
12: No, a mi m'agraden els contrastos, perquè si no em canso.
1: Jo. Ah, jo decidiré... Si un dia vingui el germà fosc i l'altre ja vingui...
12: I que no sàpigues quin és.
1: Vale.
13: Sí. Jo decidiré si el germà fosc fa allò d'Eurovisió i canta. Aviam què canta. Aleshores triaré quin Blai m'agrada.
1: Això estarà bé.
12: Una cosa, sóc retrasada, m'acabo d'adonar que no té cable, aquest micro.
1: Ah, no,
12: per això
1: que...
12: no sonava.
1: Perquè no,
12: perquè... És inalàmbric, eh?
1: Sí, és inalàmbric.
12: Ah, la tecnologia,
1: cap problema,
12: la tecnologia.
1: Cap problema. No, va, que fem una mica de vermut, eh?
12: Sí, sisplau.
1: I com sempre tenim el regal d'una ampolla del vermut Miró Gran Reserva, guardonat com el millor vermut del món als World Drink Awards 2026 de Londres. Un vermut premium elaborat, com sempre, amb el llarg procés de maceració de la família Miró. Qui se l'endurà? Doncs qui ens doni alguna resposta a través d'Instagram a aquesta pregunta. A 3 dies perquè arrenqui el curs escolar, quina assignatura eliminaríeu de l'escola? Ara mateix, anava a dir al Twitter, a l'Instagram del Via Lliure per guanyar una ampolla de vermuts Miró. I la setmana següent podríem posar i l'assignatura que faríeu... Que
12: no afegiríeu.
1: Fa, afegiríeu?
13: Que no existeix, eh?
1: Sí. No cal afegir res més perquè pobres mestres estan... Jo això.
12: Jo voldria afegir aprendre a donar-se d'alta al CP. Perquè, mira, aquest estiu ho he patit i, mare de Déu, es necessita de debò un doctorat per
1: bueno,
12: això.
1: És que...
12: Ja està. Moment...
1: No, no és necessari. Que, sí. No es prepara els nens per aquestes
12: moment
1: coses.
12: Moment populista, de la
1: bé.
12: Marta. Tanquem moment populista.
1: Una cosa, esteu bé vosaltres?
12: Estic bé, sí.
1: Bé, correcte, eh?
12: Sí.
1: Hi ha una persona que no sé si està bé o està malament.
12: Ai.
1: I que és company vostre.
12: Ai, ja,
1: jo m'agradaria que el saludéssiu.
12: Sisplau.
1: Sí.
12: Qui és?
1: Sí, sí. No, jo crec que, i a més, trigarà uns dies a tornar. Perquè
12: ja
1: ha passat una cosa.
12: Ah, ja sé, ja sé.
1: Perquè ha estat pare. David Martos, bon dia.
12: Bon dia.
14: Què tal?
1: Bravo!
12: Enhorabona!
14: Sí, moltes gràcies.
1: Com ho portes?
14: Bé, bé, aquí ho anava a dir, eh? Fa uns anys, quan vaig començar el Via Lliure...
1: I qui ho anava a dir? Perdona, qui ho anava a dir?
13: Amb aquesta cara mai...
1: Espera, t'has de canviar el micro, tu també. Un moment.
14: Ara.
1: No, ara tampoc. L'altre,
14: no,
1: el de més enllà.
14: Sí. No,
1: ara. Dic que aquí ho hauria pensat el juliol,
14: sí,
1: no? El juliol, quan ja estàveu a punt de ser pares, no? Que series pare,
14: exacte.
1: No?
14: Exacte, sí, sí. I fa uns anys dient aquest nano que en farem i mira ara, igual però amb una filla, no?
1: I preocupats per la filla. Com es diu, per cert, la criatura?
14: Nausicaa.
1: Nausicaa.
14: Oh. Sí, és personatge de l'Odissea. Però
1: sí,
14: clar, va ser escollit abans de la pel·li del Nolan
1: del
14: i anàvem Nolan espantats perquè tothom ens diria ah, molt bé la pel·li, eh? I no surt, a la pel·li no surt.
1: Ah, no surt la Nausicaa.
12: No,
13: ara
12: fa
13: una mica de ràbia, oi?
12: No,
13: sí. Ah, que no
14: m'ho vull posar. Ara fa ràbia perquè penses, bueno, de gran li posarem la pel·li i 3 hores de pel·li i no surt la Nausicaa. I és com, home, per favor, dóna-li... Però bueno, també és una obra en vers de Maragall, que relata aquest episodi de l'Odissea.
1: Ah, sí,
14: llavors, ara, sí, jo tenia preparat ja quan em diguessin què és Nausicaa per Nolan, i jo, no, per Maragall. Però clar...
12: Ara quin horror, haver-se d'explicar sempre, és com un tatuatge, eh?
14: No? Sí, sí. Sí, totalment, eh? Sí, sí.
1: Escolta, i consells per pares... Quan té la Nausicaa? Perquè clar, també...
14: Doncs mira, va néixer... Sí, sí, que me'n donin a mi, sisplau, jo encara no els puc donar. Va néixer amb l'eclipsi.
12: Oh!
1: Oh!
14: sembla?
15: Però si no té ni un mes. Tu no has de donar ni un... Però quina recomanació has de donar tu, si no saps res encara?
14: No, no,
13: això també
14: exacte.
13: Sona a l'inici d'una pel·li de terror, eh? Va néixer
14: sí, a l'eclipsi. Sí, sí. Oh.
15: Però a l'hora de l'eclipsi...
14: Sí, sí, és a dir, la gent preguntava què tal, com va viure l'eclipsi? Nosaltres a la sala de parts estava just... I llavors, clar, es produïa aquest moment en el que en el nostre entorn també es deien frases com ja es veu! Però clar, no...
12: Frases que pots dir durant l'eclipsi però... i durant un part.
14: Però clar, no, sabeu això? Va passar una cosa com aquesta molt, molt catalana, eh? Sabeu a les llars catalanes que es pot estar fent qualsevol cosa, però quan comença el temps sempre hi ha algú que diu, calleu, que fan el temps! I es para tot i es mira el temps. Doncs en el nostre cas va ser igual, però a gran escala.
15: Clar.
14: Enmig de contraccions i tot plegat, hi va un moment que és, que paleu, que fa l'eclipsi! I llavors vam estar mirant l'eclipsi pel mòbil,
15: clar.
14: I quan es va acabar, al cap d'unes horetes ja va néixer.
15: Ah, val, perquè pensava que era durant el part, i veus la cara de fastigueig dels professionals de la salut. I, havies de néixer ara?
12: Sí. Jo m'emprenyaria.
15: Una cosa que passa un cop cada 100 anys.
14: Sí, clar.
13: És com aquells nens que neixen a les 12 i 20 segons ara, de cap d'any,
15: ara.
13: I els metges deuen estar en
15: compte. No és un nena. Bueno, escolta, Martos, sí, sí. Molts ànims, molta energia, abraçada fortíssima.
13: Ja parla?
14: Sí, ja diu.
13: Explica que ho dic,
14: si vols, et saluda. Hem fet ara la trampa de... Estava plorant fins fa 5 minuts i pobre, l'he deixat amb la meva dona, amb la Letícia, de donar-li el pit, que és l'únic que la calma, però jo puc, ja he après a dir coses en boca seva, eh?
15: Com ara?
14: Digue-li al Tomàs que el trobarem a faltar, però...
15: Ah, sí?
14: Però no molt, perquè, sí, perquè vol dir que estarem de baixa sense treballar. Digue-li.
13: Aquesta estratègia...
14: Sí. No, però estem aprenent moltes coses, eh? I he après el que és la crisi dels 15 dies. No sé si la coneixeu.
15: No.
14: Però sí, es veu que això ho podeu buscar, està tipificat. L'ésser humà és increïble, 15 dies de vida i hi ha en crisi. Ja tens...
15: Però la crisi ja és seva, eh?
14: No sí, teva. Sí, és una... És les... No.
15: Jo també ho pensava. Digue,
13: estava millor abans, és com...
15: Plora més...
14: Es compra una bicicleta i se'n va fer...
12: Exacte. Deixa el peluix i per un altre més jove.
13: Fa ceràmica.
12: Sí.
15: Va, tu, escolta, et deixo amb la criatura, amb la teva santa senyora i...
14: Sí, pobra. És molt maca, la criatura i ella.
12: Home, la senyora.
15: Una abraçada fortíssima, Martos.
14: Moltes gràcies.
15: Felicitats a la família. Bravo, Nausica. Nausica! Nolan, ja et val, eh? Ja et val.
12: Sí.
15: Va, de què hem de reflexionar avui, malgrat, vull dir, al marge d'això, Marta Bosch?
12: Mira, voleu parlar dels trenets d'estiu? Jo és que avui tinc els trenets d'estiu.
15: Trenets d'estiu?
12: Els trenets d'estiu.
15: Què vol dir trenets?
12: Els trens aquests que et passegen pels pobles turístics.
15: Jo pensava que una mena de conga.
12: No.
15: Les festes majors, el trenet d'estiu.
12: Ah, vale. No,
13: igual,
12: no,
13: però en banyador.
12: La ment bruta que tens.
15: Sí. No, home, perdona, no és gens bruta.
12: Ah,
13: una conga.
12: És que he pensat en el trenet de l'Òscar Nindia, que sempre diu... No parlarem d'aquest. Parlarem dels trenets turístics. No, perquè aquest estiu vam anar a l'Escala i llavors a mi em feia molta il·lusió pujar el trenet de turístic de l'Escala, perquè et porta per diferents pobles de per allà. I a més, una cosa, faig un incís aquí, que em fa molta gràcia, que és els noms que tenen els trenets turístics. Aquest es deia Ting-Ting, però, per exemple, a Malgrat es diu Trico-Trico. Saps? Tenen com noms una mica cacofònics, sempre.
13: Sí, i que repeteixen, no?
12: Sí, perquè bueno, no sé, confien molt poc en la retentiva, en la memorística de la gent. Bueno, total, tanco aquest parèntesis. Vam pujar al trenet turístic de l'Escala.
15: Sí.
12: I hi ha un moment de certa vergonya de dir jo sóc massa adulta per pujar en aquest trenet, però em fa molta il·lusió. Què va passar? Que per augmentar la meva vergonya va pujar tota una família sencera.
15: Ui.
12: I a mig camí van començar a fer palmes i a cantar flamenc. Val? Uh-huh. I jo ja...
15: En el trenet?
12: Sí. Home, jo... Ole, ole, ole, venga, no sé què, així, tota l'estona. I jo, mare meva, sisplau.
15: I tu anaves acompanyada...
12: Jo, la meva parella.
15: De la teva parella.
12: Sí.
15: Vale. Sereu dos.
12: Érem dos. Sí, podia...
15: Era un grupet d'amics.
12: Podia amagar-me, sí, vale. Però no gaire. I va haver-hi un moment que llavors passa una persona racialitzada per davant del trenet i comença un dels que cantava flamenco, diu, hola, morenito!
15: Ai,
12: hola,
15: ai,
12: morenito! I l'altre li ha dit, morenito, eh? Com rient així. I jo, no, sisplau, o sigui, ja estava passant vergonya. En fi, i llavors, això a part, em vaig adonar, de part que hi ha gent que ho viu molt, vaig adonar-me d'una cosa, i és que hi ha dues reaccions davant d'un trenet d'estiu, i és que, exacte, el can de Hondo.
1: El quejío.
12: Tot això mentre passejàvem, que és que els nens
1: més palmes, petits, jo crec que deu haver-hi.
12: Sí, els nens petits i les nenes, quan veuen un trenet, els saluden.
1: Sí.
12: Val? I això és com molt natural. Uh-huh. I quan hi ha nens una mica més grans, li fan com toca el pito, li fan el... Però sí, fins sí. Al punt, imagina't com un tren en genera encara aquest record de la infància, que fins i tot vam passar per davant del típic quillo, a més el quillo de l'Empordà, que és un quillo allò
1: específic.
12: Autèntic.
1: Ah, sí.
12: Sí. I també li va fer com... toca el pito,
1: toca
12: el pito. I jo vaig pensar que això ja no ens ho produeix res més quan som grans. O sigui, tu no veus un tren de la Renfe. Saps? O sigui, tu no, mai li dius al de la Renfe.
1: Fa poca il·lusió demanar-li al de la Renfe que toqui el pito.
12: Clar, tu aixeques el braç però per fer una altra cosa. No, no per demanar-li que toqui el pito.
13: Fa més il·lusió que arribi a l'hora.
1: Sí,
12: sí, exacte.
1: Sí, sí, sí.
12: Aquí ja no...
13: Però clar, al final li estàs demanant que faci un soroll. No? És una cosa, és veritat, que és una mica absurda. Fes soroll.
12: Sí, però, que a més com molt testosterona. Però toca el pito, que s'oiga.
1: També he de dir que aquí a la ràdio ha passat aquelles vegades que tu fas un programa al carrer, i en cotxes i tal, i també fa molta gràcia dir-li a la gent des de la ràdio que toquin el pito.
13: Ah,
1: llavors comprovar que, oi, sí, t'escolta molta gent en aquest tram de carrer i t'estan mirant.
13: Sí. Sí, és un risc.
1: Seguim iguals.
12: Infla l'ego.
1: Sí. Vaida, què hem de reflexionar per tu, Tomàs Fuentes?
13: Sí, jo m'he adonat, és una cosa que ja sabia, però ho he vist en les meves carns.
1: Sí.
13: Aquestes coses és que pot haver una desgràcia, però sempre penses que tu ets el centre de l'univers. M'explico.
1: Bueno.
13: Aquest estiu he anat de viatge al Japó.
1: Al Japó?
13: Sí. I en algun temple, alguns catalans o espanyols m'han reconegut per la ruïna, el podcast que faig.
1: Què dius ara?
13: I de sobte jo estava allà en silenci, de sobte, Tomàs, la ruïna, saps? Oh. I era, sí, era un lloc una mica recollidet,
1: clar,
13: una mica de vergonya.
1: La
13: però,
1: pau.
13: Clar, i aleshores va haver...
1: Què demanaven? Et saludaven i prou o et demanaven
13: fotos? O fotos. I tot. Sí, no, ara després quan sortim, clar, evidentment no em faré un selfie amb un Buda darrere, no? No ho sé. Segurament no sigui respectuós. Però va arribar el punt en què jo un dels dies havia d'anar a visitar Hiroshima.
1: Ah.
13: I vaig estar com... Vaig anar al museu on hi ha tot l'horror documentat i tota l'estona pensant de, si us plau...
1: Que no passi això.
13: Que no em reconeguin. Si us plau, i vaig acabar, no em va reconèixer ningú, i vaig adonar-me que ho havia passat molt malament a Hiroshima. A Hiroshima, saps? Va sortir d'allà, hòstia, quin mal rato, si ho sé, no ho dic, i és, un moment, estàs a Hiroshima, i és el lloc
1: on... I les teves merdes.
13: Clar, i és que
12: no, però saps qui ho ha passat malament?
13: Clar, és que, jo no estava, però jo també ho he passat malament, saps? I clar, era de, ets idiota. I t'ho juro, jo pensava, dic, espero no trobar-me ningú, perquè si no, tindré un mal record d'Hiroshima.
1: És raro.
13: Una bomba.
1: No,
13: però per mi és perquè em demanen una foto.
1: És veritat que és raro, jo crec que ha de ser raro, que et demanin una foto, a més somrient, perquè se suposa que has de somriure una foto,
13: clar,
1: en un lloc una mica d'aquest tipus.
13: Ja, sí, per això patia. Clar. No va passar.
1: Però hi havia catalans allà o no?
13: Allà, tot arreu.
1: A Hiroshima també?
13: A Hiroshima, vamos, sí. No, jo sentia més per la català que a Barcelona,
1: Han vist el Japó,
12: Ja no és difícil, també.
13: Sí.
1: Ura i un minut, doncs, escolta, ho deixarem aquí. L'home que va patir a Hiroshima.
13: On has anat tu?
1: Jo he anat a Itàlia.
13: Ah, Itàlia, molt bé. Sí.
1: Mira, de fet, ara parlarem de viatges, perquè no sé si vosaltres sou, o heu tingut la dèria, o coneixeu algú, que quan ha d'anar de viatge a algun lloc es busca músiques del lloc. Un temps abans, o potser es fa una llista, o quan està allà es posa cançonetes, o això.
13: No.
1: O a la tornada...
12: Jo ho vaig fer, crec, amb Irlanda, sí.
1: Mira, amb Irlanda,
12: amb Irlanda, i em vaig posar cançons típiques irlandeses.
1: D'aquí un instant,
12: sí,
1: el que farem serà preguntar a un grup de gent... De fet, farem una batalla. Amb quarts de final, semifinals i final,
12: sí,
1: de quin és el país més viatjable, musicalment parlant.
12: Oh, m'encanta.
1: O sigui, quin país tu entres amb la música del país i dius, buah, de seguida.
12: El Tomàs ho té molt
13: jo
12: clar,
13: tinc bastant clar.
1: Sí?
13: Quin? Sí. Jo crec que Estats Units, no?
1: Estats Units. Bueno,
12: típic.
1: Podem debatre-ho,
13: Típic, sí.
1: Itàlia, què tal?
15: Bé, Cuba, què tal? Argentina, França...
13: T'estàs tallant la boca. França no.
15: Regne Unit?
13: Sí.
12: En Regne Unit bastant, eh?
15: Cuidado, eh? Irlanda mateix?
12: Clar. Irlanda també.
13: A mi és que les gaites no...
15: Bueno, però a Irlanda hi ha moltes més coses que gaites, eh?
13: Sí?
15: Home, uns quants grups, per exemple. Bueno, això ho farem després del butlletí informatiu. Senyors, moltes gràcies. Marta Bosch, Tomàs Fuentes, fins a pròxima.
12: I tant.
13: Molt bé.
15: Apa, adéu-siau.
16: Fer un vermut és fer amistat. És sentir-se a gust. És desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
17: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914. Vermutmiró.com.
15: Una i tres minuts. Mariona Martínez, bon dia.
12: Bon dia.
15: Bernat Balbó, bon dia.
18: Bon dia.
15: Us podem explicar que avui que miràvem el temps i les temperatures, Barcelona ha tornat a superar el rècord de calor històric des de 1910.
12: Sí, la temperatura a aquesta hora supera els 35 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona. És el registre més elevat en més d'un segle en aquesta estació i que superen gairebé 2 graus l'anterior rècord del 1983, Abel Caral.
18: Sí, temperatura, l'últim rècord, el del 83, de 33 graus, es va superar dimecres i s'ha anat superant cada dia. I ara mateix ja passem dels 35, que és una temperatura que la majoria de dies de ple estiu no s'hi arriba. Per tant, molta calor ara mateix, no només en aquest sector del país. De fet, a tot Catalunya ja tenim temperatures de 32 a 36 graus, encara molt de marge perquè continuïn pujant, i les properes hores, en molts casos, ens movem entre els 33 i els 38, 39 graus, també, com veiem, arribant als 35 a la costa. I atenció, cap a la plana de Lleida, però també a la Conca de Tremp, interior de la Vall de l'Ebre, o al Priorat, que com ahir podem arribar als 40, 41 o 42 graus. Una calor que demà no fluixa i encara es pot intensificar una mica més en alguns casos, després d'una nit, la propera, que tornarà a ser de mal dormir en zones de la costa, en molts casos sense baixar dels 25, 26 o 27 graus, però també nit tropical o tòrrida, amb mínimes per sobre dels 25, puntualment, també la propera nit en zones de l'interior del país.
12: Una temperatura que és molt elevada aquesta hora a la capital, però la calor també és destacable a la resta del país i això ha fet disparar el risc d'incendi. Els agents rurals han avisat avui que el risc de foc és extrem a 34 municipis de 10 comarques, per això han activat el nivell 4 d'alerta, el més elevat de tots. A més, hi ha 356 municipis de 32 comarques en nivell 3 de perill per risc molt alt d'incendi. En política, Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez de ser còmplice de les violacions a Ceuta, diu, perquè ha abandonat la ciutat. Li diu que és manso amb les màfies que trafiquen amb migrants i hostil amb les autonomies, obligant-les a acollir-ne. El president del PP ha tancat fa pocs minuts un míting del partit a Getafe. Madrid, Jordi Armenteres.
19: Sí, ha acabat fa només uns minuts. Diu Feijóo que la gestió de Ceuta és l'empremta de Pedro Sánchez, que és l'abandonament total, i li exhibe això.
20: Dejar a los ceutíes solos en una invasión es humanidad. Están callados ante las violaciones de las niñas en Ceuta. Pero yo os digo, los abusos sexuales en Ceuta se han multiplicado por 8. Callados ante las mujeres en Ceuta que no pueden ir a su trabajo. Callados ante la violencia. Callados ante la inseguridad que se percibe en las calles.
19: Feijóo treu pit d'haver liderat les manifestacions d'aquesta setmana. Just abans ha intervingut Isabel Díaz Ayuso, que titlla Sánchez de nou ric, que no va saber aturar vacances per treballar per Ceuta, i li diu que és un inútil perquè l'allau de migrants a Ceuta va ser una operació dels serveis secrets del Marroc que protegeix el president espanyol.
12: De tornada a Catalunya, ho hem sabut fa poca estona, ha mort als 66 anys Josep Manel Pugès, pioner del punk i la música ska a Barcelona. Pugès ha mort a causa d'una greu malaltia, segons ha informat la banda. Pugès va ser fundador de l'emblemàtic grup Escatalà el 1985 i des de finals dels anys 70 va estar vinculat a Clínic Humanoids o Ruïdors Molestos. I fem un breu apunt de trànsit perquè a l'AP7 hi ha 6 quilòmetres de cues entre Parets i la Roca del Vallès cap a Girona i també hi ha 4 quilòmetres d'aturades entre Sant Celoni i Sant Feliu de Buixalleu, també en direcció nord, a la mateixa via.
18: I els esports, Lamine Yamal finalment sí que viatjarà a València. Hansi Flick ho ha assegurat que el de Rocafonda no s'ha entrenat amb l'equip aquest matí per un cop, però sí que formarà part de la convocatòria i només caldrà decidir si serà titular o no. El tècnic alemany també ha confirmat que, a petició seva i de manera definitiva, Rafinha serà el primer capità i Pedri el segon. En canvi, l'equip ha escollit Eric García, De Jong i Lamine Yamal com a tercer, quart i cinc cinquè capità respectivament. D'altra banda, continua en marxa el duel català de la Lliga F entre l'Espanyol i el Badalona, ara mateix al descans amb empat a 0. I el Barça, de la seva banda, visita el Sevilla aquest vespre, ho farà sabent ja el calendari de la Champions femenina. L'equip de Pere Romeu debutarà com a local contra el París Futbol Club el dimecres 23 de setembre. I d'aquí pocs minuts arrenca la 14a etapa de la Vuelta sense Tadej Pogacar, que no competirà més en aquest 2026, després del seu accident fa uns dies. A més, l'UAE ha confirmat la seva renovació fins al 2032.
0: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
21: Xato! L'estiu s'acaba.
22: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
23: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè en Ovell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
24: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
25: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells a RAC més 1 en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
26: El mantenim estable aquí, quiet, va!
25: El dijous 10 de setembre a les 8 de la tarda en directe des de la plaça del Blat de Valls. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells a RAC1.
27: La Diada Nacional convoca la vella i les joves. Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, Castells a RAC més 1 debutem en un nou derbi a la plaça del Blat.
25: El dijous 10 de setembre a les 8 en directe des de la plaça del Blat de Valls. Al quilòmetre zero del món casteller. Castells a RAC més 1 per commemorar la Diada. RAC 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A RAC 1, Dia Lliure. Només els caps de setmana... amb Xavi Bundó.
15: Quin merder que... Mira, he de dir que no havia vist mai... Hola a tothom, eh?
28: Hola! Hola.
15: No sé cap. No havia vist mai l'estudi així de ple.
28: Quin goig que fem.
15: Sí, feu molt de goig. I no havia vist mai tanta gent dient però jo no sé què estic fent.
19: Correcte.
15: Una... Jo us ho explicaré. Una i 10 minuts. Fa una estona d'aquesta última hora parlarem de viatges. Bé, més que parlar de viatges. Viatjarem una mica, perquè hi ha molta gent que qui més qui menys ja ha tornat a les seves vacances, qui ha pogut ha viatjat. I ara que molta gent encara les té fresques, volíem proposar un joc. No sabem si sou d'intentar, i aquí a vegades, quan viatja un país, llegeix un llibre o escolta una mica de música o es documenta una mica. Veu una pel·lícula per no sé què, per ambientar-se, es mira un documental, no ho sé. Hi ha gent que busca música i ens preguntàvem quin és el país més viatjable del món a través de la seva música. I la música diu moltes coses. Hi ha cançons que directament et transporten a algun lloc. Per exemple... Start spreading the news. Ja estàs veient els edificis. Ja estàs veient els taxis grocs passant. Ja ets a Nova York, efectivament. O, per exemple... Te'n vas directament a Suècia amb ABBA. O, per exemple... Una mica de Celia Cruz a Cuba. Que ens volem ambientar a l'Àfrica, doncs. O si et tira més l'Àsia i una mica modernillo. El Rocamora fa cara de no sé ni què és això. No coneixes el K-pop o què passa?
29: Jo ni que parlar de músic.
15: Tu vens a parlar de coses més folklòriques com aquesta, per exemple... Ara!
29: Home, per favor.
15: Això, aquesta música d'on seria? Que...
2: Aquesta és mexicana.
15: Ah! No, t'he vist dubtar per un moment. Sí, sí. O, per exemple, una que agradi més a Xavi Puig. Per exemple, aquesta. Això on et porta, Xavi Puig, per exemple?
3: Això al Tirol.
15: Ara, perfecte. Veus? Veus com la música transporta, fa viatge?
3: Ja he passat a ronda.
15: Hi ha una competició molt greu entre molta gent aquí, amb quarts de final, semifinals i final, per triar el país més viatjable musicalment parlant. Començo a tenir calor i tot de la gent que sou aquí a l'estudi, de veritat. Eh?
2: Vols que baixi l'aire?
15: Hi haurà... Bueno, que puc, no, que bueno, no ho sé com s'ha de ser.
3: És que dues persones més i fem el sopar de recull a l'Ale.
15: Molt fort. Hola, Joan Lluís García, bon dia. Com
4: estàs? Un equip de futbol, no?
15: Sí, sí. He de dir que el Joan Lluís García té un paper complicat.
3: No ho entenc jo, encara que faig aquí.
15: No saps què fas aquí, no?
3: No.
15: Ets el jutge únic.
3: Ah, és que soc, és que jo, únic, jo he arribat a la ràdio pensant, bé, aquí ja arribaré amb un equip de
15: jugadors. No, no.
2: Però no fots,
3: tipus Audiència Nacional, sí, que em dóna una tot, saps? I soc jutge únic de la
15: jutge
3: competició.
15: Jutge únic de la competició per veure el país més viatjable del món.
3: I ha de ser, en principi...
15: Equànim.
3: Equànim.
15: Sí, sí.
3: Se faré veure que tots... Vull dir, que tot
15: perquè en saps una mica de música, tu.
3: Sí, jo toco la guitarra.
15: Tu toques la guitarra? Sí. Toques la guitarra o no?
2: Bueno, sí, quatre cors, a veure, fa sí, tocar.
15: Ara m'ha agafat de sorpresa, això. No, no, sí. Algú toca algun instrument aquí?
4: No. Ah, sí, flauta barroca.
15: Víctor Vives. La flauta barroca seria de...
4: Seria com la del col·le, però la...
15: No, però d'on? D'on la ubicaria?
3: Del Marroc.
15: Del Marroc. D'Alemanya.
3: Del Marroc.
15: Bueno, no tenim Alemanya aquí. Llavors,
4: el... Jo em toco la panxa, que és un instrument, perdoneu, és que clar...
15: Bueno, un instrument, si vols dir-li...
4: Bueno, i percussió en general.
15: Sí. Quin és el criteri que seguiràs, Joan Lluís?
3: El criteri? No, home, no, no. Primer, estrictament musical, és la qualitat ara, de les propostes ara, que es presentin en aquest concurs.
15: Ara.
3: I després, evidentment, també, com ho argumenten. L'argumentació és importantíssima. Val. La persuasió de cara al jurat.
15: Déu-n'hi-do.
3: Socorrent una mica.
15: Serà tremendo. Escolta, hi han 8 països, 8 participants. Anna Salvador, bon dia.
5: Hola, bon dia.
15: Tu vas a...
5: A Brasil.
15: A veure, és un país molt viatjable musicalment parlant, sí o no? Tu has estat a Brasil?
5: Sí, vaig estar...
15: Aquest any o fa?
5: No, fa gairebé 2 anys.
15: Gairebé 2 anys. Et vas fer playlist o res?
5: Sí.
15: Una,
5: sí,
15: mica.
5: Una mica. És que a mi m'agrada bastant això de fer playlist, sobretot
15: quan
5: vas a passejar i tal, poder estar ambientat.
15: Porto tota la setmana fent aquesta... Això, la gent mirant-me raro. No, fas playlist. Bueno, jo, sí, playlist. Tu sí, eh?
5: Sí.
15: Val, perfecte. Candidatura bona.
5: Bona.
15: Val.
5: És un país de molta música.
15: Veus. Víctor Vives.
6: Què tal?
15: El teu país és...
6: Colòmbia.
15: Està bé.
6: Està
15: bé. Escolta, si la gent vol participar a través de Twitter, que ens digui el seu país preferit, també predilecte, i escolta, que es vagi posicionant. Salsero, Víctor Vives.
6: Salsero, ves.
2: Sempre ha sigut molt salsero.
6: Sí. Tenim cops amagats. M'he estat documentant, pel concurs, no penses.
15: Sí, perfecte.
6: Sí, una mica, perquè si no...
15: Abel Caral, el teu país és...
4: Els Estats Units d'Amèrica.
2: Ei, el banjo! Ei, ei,
15: ei. I la panxa, eh?
4: Home, si cal, sí, eh?
15: No cal, no cal.
4: Jo me l'he tocat, als Estats Units. La panxa, eh?
15: Tu quan fa que hi vas anar als Estats Units?
4: L'últim cop fa 2 anys, una mica més, per veure un eclipsi. I
15: ja
4: he estat uns 5 vegades i he fet uns quants road trips.
15: Road trips. I música per fer els road trips. Clar, clar. Música d'allà, suposo. Sí, no?
4: Sí, i Pau Riba.
15: I Pau Riba, bueno, clar. Podria ser...
4: Que també ha begut de la música d'allà, folclora.
2: Sí,
4: i
2: tant.
4: Home, del folk dels Estats Units i tant.
15: Xavi Puig, el teu país és...
7: La France.
15: La France.
4: Ah, la France.
15: Oh.
4: L'acordió és un altre, no? L'acordió és un altre.
7: Mira, jo vaig tocar l'acordió de petit, home.
15: Què?
4: Tants anys amb el Molló.
7: La França em porta cap allà, Amélie...
15: És conya, això. No, vas tocar l'acordió?
7: No, sí, sí. És una època passada.
15: Gloriosa.
7: No em portaràs mai aquí a tocar l'acordió, però...
15: De quina edat a quina edat?
7: Poc.
15: Poc.
7: Van ser, no sé, 2 o 3 anys.
15: Com... Què dius ara?
4: No, bueno.
15: O sigui, però és un engany tremendo. Hem estat tota la vida recompensant que el de l'acordió era el Molló i era el Puig. És més, el Basté es va inventar... Quan no s'ho creu, el Basté es va inventar la guitarra del Puig i era l'acordió del Puig.
7: És que estic pensant en quin moment ens dirà que és trola, perquè això, si no...
2: No, és cert. Vaig tenir un acordió més petit, després un ja una mica més, més gros.
15: I te'n recordes d'alguna cosa?
2: Els pares, l'acordió... No.
15: Ah.
7: Però és molt difícil, l'acordió, no?
2: Bueno,
7: molta coordinació,
2: sí,
7: eh?
2: Sí, molta coordinació. Massa coordinació. Aquella mà esquerra, aquells botons allà, anar apretant... No, vaig veure clar que no era el meu.
15: Hosti, noi.
2: Carai.
15: Perquè a la dreta... Bueno, ja no sé ni què es toca a la dreta i quina a l'esquerra.
2: A la dreta toques el piano, com si diguéssim. Sí, i amb l'esquerra vas fent els acords per darrere, amb aquells botons que vas apretant.
5: Existeix evidència gràfica?
15: Algo hi ha.
2: Sí. Potser en algun àlbum...
15: I àudio?
2: Podria ser. Àudio crec que no, per sort.
15: Bueno, escolta, cops amagats de Xavi Puig sempre... és així. Sotillo, tu representes...
1: Gran Bretanya.
15: Home. Bueno, això és molt Gran Bretanya, realment. I gaita, la gaita no l'has tocat, suposo.
1: No, vale. Desgràcia.
15: A veure, jo crec que hi ha països que tenen un plus aquí que seran complicadets de...
2: Sí, hi ha alguns d'aquests que sense baixar l'autocar, no?, una miqueta.
15: Quan hi has estat, tu, a la Gran Bretanya? Bueno, diverses vegades, em sembla.
1: Diverses vegades, l'última aquesta primavera.
15: Aquesta primavera, a?
1: Londres.
15: Londres, home, clar. Xavi Rocamora.
8: Hola.
15: Hola.
8: Com estàs? El...
15: Fa cara d'un senyor que dius, que jo, de veritat...
2: No, arrossegant els peus, derrotat.
8: És tal qual de... Venim aquí a passar una estona amb el Bundó, bàsicament.
15: És el mundial de la música, això, una mica.
8: Sí, sí, sí. Ja està. Sí, sí, sí, sí.
15: I el teu país és?
8: Irlanda.
15: També toques el violí, Rocamora?
8: No, tinc ni instruments, en general, eh?
15: Quan hi has anat, a Irlanda?
8: Fa dos anys.
15: Val.
8: Dos anys, sí.
15: No et vas fer playlist, eh?
8: Sí, i tant.
15: Sí?
8: De fet, jo vaig fer el viatge amb furgoneta per Irlanda.
15: Veus?
8: Perquè érem uns quants amics, aleshores, una de les coses primordials era portar una playlist, com Déu mana, per fer el road trip que abans deia l'Abel.
15: I era de música tradicional, sí. Imagino.
8: Val. No, una mica de tot, barrejat.
15: Has barrejat, eh?
8: Però també amb... És que
15: modernitat. Irlanda és l'hòstia, eh?
8: De música.
15: Cuidado, amb Irlanda. Marc Simón, bon dia.
9: Hola, bon dia.
15: Aquest estiu has estat a...
9: A Itàlia.
2: Tot té el mateix ritme.
15: La música tradicional és igual a tot arreu.
8: Això què és, una mandolina?
15: Una mandolina. Mandolina. És bastant potentíssim, Itàlia.
9: Bastant
15: cuidado,
9: potentíssim.
2: És la tapada, Itàlia.
15: Cuidado amb Itàlia.
9: Voy con todo.
15: Bueno, porta tota la setmana el Marc Simón dient, buah, tinc unes armes.
9: Sí, sí. Sí, és no? Que tinc molt bones armes. Jo soc molt de playlist, també, i aquest estiu amb la meva millor amiga vam anar a Sicília.
15: Oh.
9: I? Molt increïble. Increïble.
15: O sigui, però us desplaçàveu amb cotxe? Sí.
9: Clar, conduir llavors... allà és un merder. Jo no tinc carnet de conduir, llavors jo estava de copilot, però jo ho veia.
15: Anar posant la música, tu.
9: El GTA.
15: Val, cuidado amb Itàlia. Joe.
10: Bon dia.
15: El teu país és...
10: N'hi ha que neixen estrellats.
15: El teu país...
10: Portugal.

0: Jo ara m'esperava un fado.
1: No, no t'arribarà, el concurs no ha començat.
2: Ah, vale, vale.
1: M'he de guardar les cartes.
2: Has triat tu país, Jou? O és ja
0: no, no, però és un país que...
1: Que hi he viatjat jo aquest estiu.
0: Aquest estiu ha anat a Portugal.
1: Sí. Mira, camí de Sant Jaume, mica de costa portuguesa, aterrats de Porto i anar pujant.
0: I per has escoltat algú de música o res?
1: Sí, playlist assessorada per una de les grans veus de casa nostra, com sí? És Judit Nederman.
0: Què dius ara?
1: Que tira molt cap a Portugal.
0: Has demanat assessorament.
1: No,
3: això és entrar.
1: Però no m'he assessorat pel concurs, m'he assessorat per la playlist de l'estiu.
0: He de dir que la Jou, el que passa és que s'ha sentit una mica dient que tenia el... Saps l'equip fluixet de l'eliminatòria?
1: Sí, però...
0: I no estic del tot d'acord, però bueno.
1: Aquí es pot viure un alcorconazo,
2: Ja, quan comença a deixar un concurs, Jou.
0: Expliquem, exacte, expliquem d'arribar al petit, està fent de... Bueno... Està tancant-se al darrere, la Jou, però bueno...
1: He plantat l'autobús.
0: Exacte. Com serà la mecànica? A veure, hem fet un petit sorteig i hem, us hem barrejat els països un contra un altre. Llavors, cadascun, en cada ronda, si queda eliminat, doncs ja cau, però pot llançar dues armes. Per tant, dues cançons. Contra l'altre, que també llença dues cançons. I aquí, el jutge únic, i també, escolta, si la gent vol participar i criticar el jutge únic, que també ho pot fer.
2: Sisplau.
0: Hi ha molta gent que ja està donant suports, Jamaica.
2: Home.
0: Els millors, Escòcia i Suècia. Els Estats Units són massa obvis. Som-hi, Abel, diu la Laia. Per Estats Units. Estan donant suport als hooligans de cada lloc. Bé, llavors, Juan, és molt important.
2: Sí, sí, sí.
0: No deixar-te endur per res.
2: No, no.
0: Per l'atenció, ni per les afinitats, ni res.
2: Jo vinc blanc, aquí.
0: Tu aquests països hi has estat a tots?
2: A tots.
0: És especialista musical de tot arreu.
2: Home, un moment, Regne Unit, França, Estats Units, Portugal, Irlanda, Itàlia...
0: Bé, Brasil, Colòmbia...
2: Colòmbia i Brasil en falten, cap, però què, si són aquí al costat, vull dir que bueno, un cap de setmana hi arriba.
4: La resta tots, sí.
2: Sí, no, carai, Regne Unit, França, Estats Units, Portugal...
0: Hi ha gent que...
3: Sentiu viatjat.
0: És el quadre del Mundial. Sí, per què? Sí. Doncs perquè la primera... Anem a fer la primera semifinal, sí? Ai, primer quart de final, que serà aquest.
2: Corre, Jou.
0: Xavi Puig, França... Sí, ja et toca.
4: Carai.
0: Contra dos rivals, perquè són rivals... històrics. Contra Sandra Sotillo i la Gran Bretanya. Xavi Puig, per què França és el millor país viatjable? Que has estat a París, no?
5: Sí, aquest any a París.
0: Home, entrar a París amb segons quines cançons, cuidado,
5: Que vols dir?
0: Bueno, que té la seva... França té molt bona música, Puig.
5: Sí, home, sí, és que...
0: Ets un amant de la música francesa, aquí, també, no?
5: Fa riure haver de donar arguments per dir que França... És clarament la guanyadora d'aquest concurs. Vull dir,
0: hòstia,
5: va preparant i deies... Que, a veure, què hem de dir? Vull dir, ja només pel fet de dir França.
0: Ara, ara, ara.
5: Vull dir, tot queda bé cantat en francès.
0: Oh,
5: agafes la teva declaració de la renda te la poses a cantar en francès i, vull dir, li pagaries més a l'estat. Vull dir, aniries repartint calés. O la llista de la compra de la teva àvia, tu l'agafes i te la portes allà a cantar en francès i, pom de terre. I vinga. I ja dius, endavant.
0: Això és un, perdona, és un París-Londres duríssim, Sotillo.
2: Sí.
0: Perquè el Regne Unit és el millor país viatjable.
6: Ostres, jo crec que com a playlist, segur que tots els que esteu aquí a aquesta taula, encara que hagueu anat a Brasil o en sigui, una cançó britànica hi ha sigut. I no m'enganyareu, ja ha sigut sí o sí.
0: Jo crec vols dir que els altres es voldrien canviar per tu ara mateix.
6: Val.
0: Tens més davanters, tens més d'allò...
6: Sí. Jo si t'explico la banqueta, que
0: tinc
6: clar, ara mateix reservada...
0: Perquè tens banqueta,
6: Tinc banqueta, vull dir, el més difícil que he tingut jo ha sigut quines només 6 cançons britàniques trio, perquè són cançons, són els grans creadors d'himnes...
0: Ara, ara.
6: Sí. És que jo...
2: Però tu tradueix-les al francès i encara seran millor. Seran millor, encara.
0: A veure, farem una cosa, un i un... Que no li lien al pobre Marcelva. Començarem amb el Xavi Puig. La primera arma per llançar musicalment de França és...
5: Mira, amb tres lletres
0: sí?
5: N'hi ha prou. Zas.
0: Oh!

0: Tremenda, saps, eh? És boníssima, aquesta tia.
1: Cara a la vida, aquest... bueno, és que no cal dir res més, no. només escoltar-la, aquesta... com t'enganxa, com que fa poesia, però d'aquesta manera brillant, aquest punt gamberro, també. Poesia, és
0: escolta,
1: espectacular.
0: Hi ha tota una tradició francesa de grans cantants històrics, i la Sas és moderna, i ve aquí, i ve cada dos per tres a Catalunya, i ens estima, també. Bravo. Per la...
2: Tu qui vas?
0: Bueno, estic intentant reforçar a tothom.
3: Això són trampes.
0: Sotillo, la teva primera arma contra la Sas seria...
3: Doncs mira, jo em puc permetre arriscar una mica en aquesta primera cançó. Llavors...
4: Molt sobrada, la Sotillo, la veig.
0: A veure si encara tindràs un susto.
3: Començaré també apel·lant una mica als sentiments catalans. Sí. Començaré per Escòcia.
0: Ah.
3: Perquè això és Gran Bretanya, no només Anglaterra. Per tant, també hi ha d'haver representació escocesa. Un grup que segurament, si us dic el nom del grup, no sabeu qui és.
0: No?
3: The Proclaimers.
0: Sí, home. Ah.
3: Per favor. Tots? Sí. Jo crec, veig molts cans que diuen que no.
4: Jo crec que els que hem nascut als 80 sí que ho coneixem, o 70.
3: Any 88, si escolteu 4 segons, segur que sabeu quin és.

0: la tornada trigarà una mica, no?
1: Igual, però tots ho sabeu la
2: ja
1: lletra,
2: sabem
1: eh?
2: Quin és.
0: Sí. Ara arriba, no, ja? O encara dona una volta més? No, ara ja va, ja va.
2: Ja va, ja va, ja va.
0: Aquell anunci, eh?
2: Oh,
0: ei, ei!
2: Ara. Ja hi som, una altra vegada. La SAS no permetia els aplaudiments. No li calia.
0: A aquesta primera ronda, de moment tenim Zas contra Proclaimers i la segona arma seria Puig.
2: Bueno, la segona arma ja és indestructible.
0: Sí.
2: Sent en el programa on som...
0: Què dius ara?
2: En el Via Lliure, avui em semblaria un sacrilegi que no passés ronda jo escoltant Georges Brassens i La Mauvaise Réputation.
3: Oh, village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un...
0: Patada al turmell, eh? Ja està tot. Lleig, eh? Ha estat joc brut, això, eh?
2: Seria inconcebible que sentint aquesta meravella, sentint Brassens, aquesta mala llet feta cançó que és en Brassens, Premi Senyor. Nacional de Poesia, vull dir, deixar fora un Premi Nacional de Poesia, semblaria realment per no tornar mai més.
0: Com contrarresta, Sotillo?
1: Clar, és que per enfrontar-me això he d'anar ja amb una carta una mica més
0: grossa.
1: I us he dit, els anglesos són britànics, són especialment bons en crear himnes.
0: Ara.
1: Aquest ha sigut l'himne oficiós d'Anglaterra al Mundial. Dos germans que han estat molts anys sense parlar-se.
0: Oh.
1: Jo, els execrables sé que són molt bons, però aquests crec que encara són una mica millors.
0: Bo! Això és traïció, eh?
2: Aquí li he tocat la fibra, jo crec.
4: Molt d'això, eh?
2: No. No és Joan Lluís.
0: Joan Lluís! França contra Anglaterra, Oasis contra Brassens...
4: És una final.
0: Zas contra...
4: Final anticipada.
0: Qui diries?
4: És una final. A veure... Hi ha un punt que m'agradaria veure el Puig avançant en aquest joc.
2: Ui, ja... No comença bé,
4: ja estic fora. Perquè tinc la sensació... La sensació que s'ha preparat dues cançons, Rubén.
2: No!
4: És una sospita, és una sospita.
2: No.
4: La defensa ha estat impecable,
0: sí, és
4: a dir, ha estat de 10. Ha estat molt hàbil per part del Puig anar a buscar la fibra,
0: sí,
4: anar a tocar allò, anar a buscar una sintonia del Via Lliure. Vull dir, això és...
0: És una bona jugada.
4: Això és vella escola.
2: No sóc jo qui he anat a buscar la sintonia, vull dir, és el Via Lliure, que he anat a buscar una cançó d'en Brassens. Vull dir, no és el club que porta... la ciutat que porta el nom del nostre club. Vull dir, és el club que porta el nom de la ciutat.
0: Sí, senyor.
4: A més, ha buscat tradició i modernitat.
0: Sí, senyor.
4: Això està molt ben mesclat. La Sotillo ens ha presentat uns Proclaimers que té que no els he vist venir.
0: Vale.
4: Jo, quan pensava en el Regne Unit, no em venia al cap a l'equació ara que m'aparegués
0: Proclaimers, sí,
4: els Proclaimers, perquè realment és un grup d'aquests que els tenim aquest oblidats. I amb els Oasis ha anat, jo crec que... vaja...
1: Assegurar la plaça.
0: A destruir.
4: Assegurar, sí, allò... Vaig a posar la mitja mal, que sé que aquí el partit el guanyarem.
0: I llavors et quedaries amb...?
4: És duríssima, la tria. És duríssima. Però crec que em quedo... amb el Regne Unit.
0: Bravo! Ha caigut amb dignitat absoluta Xavi Puig, eh? Gràcies, Xavi Puig.
4: Ja, perquè Xavi Puig pugui anar a preparar el superesports, que no n'hem sobrat de temps.
2: No sé si estaré capacitat per fer el superesport aquesta tarda.
0: Agraït, Xavi Puig, com
2: però,
0: sempre.
2: Adéu-siau, eh?
5: Queda't amb mi, defensa Irlanda.
0: No, no cal.
5: I
0: no
5: així
0: cal.
5: Potser m'ajudes.
0: Va, anem amb la
4: una
0: segona ronda, va. I el segon enfrontament és entre els Estats Units...
2: Alerta.
0: ...i Portugal.
2: Bueno, a veure...
0: Abel,
2: llença't-hi. Si hi ha un país...
0: Anem una mica tard.
2: Sí. O sigui, un país per fer road trips escoltant música, Estats Units, amb aquelles grans extensions, aquells grans paisatges, i vull dir que és un país que convida molt a fer milles i milles.
0: Ara.
2: La gasolina és barata, a més, i tenen, doncs, és el bressol del blues, del jazz, o sigui, el blues que ha influït en el jazz, en el soul, en el rock and roll, i de quina manera, grans grups, grans veus... des de, no sé, cantants de blues, de la Tina Turner...
0: Anem tard, eh?
2: O Bruce Springsteen...
0: El concepte que anem tard, què?
2: King, vull dir, tenen... O sigui, clar, no pararies de...
4: Mai.
0: Vols punxar la cançó?
2: Va, comencem, per exemple, amb aquesta... per un road trip al Mississippi. De fet, jo vaig fer un...
0: Tina Turner!
2: Cançó que és dels Creedence.
5: Sí, senyor.
2: Però la va adaptar la Tina Turner amb el seu marit malfactador, Ike Turner.
5: Ike Turner, un autèntic malparit.
2: De qui prenia el nom. Sí. I jo vaig estar al poble de Ike Turner, a Clarksville, a Mississippi. I tu imagina't, està baixant pel Mississippi Home. Escoltant aquesta meravella.
5: Meravella. Això és una mica complicat, ara, en Portugal.
6: Portugal no li tem el gegant americà. Mira, ho diré molt ràpid.
4: Digue-ho.
6: És veí nostre.
4: Què?
6: Ah, pot ser que ara mateix ens estigui escoltant.
5: Hi ha una possibilitat.
6: Pot ser que ens estigui escoltant. Sí, jo, aquí ho deixo.
4: M'estàs amenaçant? No, no m'estàs amenaçant.
6: Pren tu com consideris.
2: Veí nostre, i Espanya entre mig.
6: Portuguès de naixement, barceloní d'adopció. Salvador Sobral, de Mar Pelos Dois.
2: Havia de sortir.
5: Sí, sí, això és veritat. Cançó guanyadora d'Eurovisió, Amar pelos dois.
6: L'única vegada que Portugal ha guanyat Eurovisió.
5: Amar. Gran cançó, gran cançó. Com contraataca, Isabel?
4: Jo contra els Estats Units no guanyen mai a Eurovisió.
5: Ah, i tant. Amb Trump probablement sí, perquè com volen guanyar tot.
2: Jo m'hi he de contraatacar amb Bruce Springsteen, dels meus grups de referència. I a més, no hi ha una de les cançons típiques, sinó que hi ha una cançó del seu segon disc, The Wild, The Innocent and the Eastly Shuffle, un magnífic disc, una meravella de 1973. On trobem doncs una petjada de blues justament, però també barrejada amb soul, amb jazz, amb rock, uns vents...
5: Punxa-la ja, Abel, punxa-la ja!
2: Escolteu aquesta meravella com comença el segon disc de Bruce Springsteen. No us ho esperaríeu mai, oi?
7: No.
2: Sube'm el volumen. Hi ha uns teclats, hi ha uns vents. I Bruce Springsteen, que s'ha de dir...
5: Tina Turner.
2: És el jefe del rock.
5: Contra Salvador Sobral i...
6: I nosaltres tenim sopa de cabra, però és que a Portugal tenen sopa de pedra. Sí, és un grup format per 10 dones que canten música a capella tradicional portuguesa, sí. Per tant, perfecte per viatjar.

0: Jo, Portugal és un país que adoro, que estimo, que hi he viscut, gràcies a aquesta cosa que diu Erasmus.
1: Doncs
0: és preciós, molt bona gent,
1: molt poc sentiment.
0: Som molt macos, els estimo moltíssim, una abraçada i gràcies per participar a Portugal. Gràcies, Eva Jou, passen als Estats Units.
2: Bravo! De moment, els favorits, Regne Unit i Estats Units estan allà. Anem amb el tercer quart de final. I és Irlanda, del Xavi Rocamora, contra la Colòmbia de Víctor Vives.
3: Sí, senyor, aquí estem, aquí estem.
2: Endavant amb Irlanda.
4: No hi ha eliminatòria. Mira, de fet, vaig tan directe? Com per dir-te que d'Irlanda saps qui són?
2: Qui?
4: YouTube.
2: Oh. Home. A veure si acabaran triomfant només anglosaxons.
0: No, a veure, escolta...
2: Sunday Bloody Sunday.
4: I al final és una explicació de bona part de la música d'Irlanda. Mm. Aquesta cançó és una cançó també reivindicativa, és una cançó de protesta, és una cançó d'homenatge, de fet, a víctimes de la guerra de l'Ulster, com ho són moltes cançons que sovint tu sents des de casa i no les interpretes o no les equipares a un gran fet del país, després cantat per grans artistes com U2. Aquest és un dels exemples, el Sunday Bloody Sunday, com n'hi haurà més, que després escoltarem perquè passaré l'hora. Seguríssim.
0: Sí, clar.
2: Vives, la teva aposta és per...
3: Per Colòmbia. Mira, he estat a més de 60 països, que serien cada 3 del món.
2: Com?
3: I us puc dir que enlloc he vist la vitalitat musical que hi ha a Colòmbia.
2: Que traïdor que és, de veritat.
3: Sí, home. Qualsevol cotxe, qualsevol casa, qualsevol bar, qualsevol botiga, fins i tot tenen uns autocars discoteca, que són les xives. Allà es viu la música a tot arreu. Fins i tot diuen que Cali és la capital mundial de la salsa. Si us he de fer una playlist, no l'acabarem. Per tant, els aniré fent de dos en dos. Us agafo Shakira, que és la primera que us ve al cap, i us poso, doncs, un Vives, el Carlos, amb aquesta cançó.
5: Un parer, En una bici que te
3: lleve a todos lados. Quantes vegades la vam escoltar, aquesta?
2: Compta amb el gir Víctor Vives,
0: sí, senyor.
2: I Carlos Vives, el seu cosí.
3: És que jo vaig amb bicicleta i ell va a roda.
2: Drop the mic!
4: Sí, perquè anava amb furgoneta, com bé t'he dit.
2: Irlanda contra Colòmbia.
0: Estem així a farmejar, ara, jo t'ho dic ara.
2: Van, què contraataques a Irlanda?
4: Mira, ja et diré que pots tirar el que vulguis de d'on era? Dius?
2: De Colòmbia, diu.
4: Ja, perdona. Tira el que vulguis, perquè no hi ha res comparable a Irlanda.
2: Oh.
4: Només et diré un altre nom. Sinéad O'Connor.
2: Oh. Home, res comparable.
4: Insisteixo.
2: Res comparable a Sinéad O'Connor.
4: Clar que no.
2: No hi ha res comparable, Vives?
3: Molt animat no seria.
2: Oh!
3: Si mires...
4: Però és música com a mínim, no?
3: Bueno, mira, si mires què s'ha escoltat més a Spotify aquest estiu, sona això. Karol G.
2: S'ha quedat blanc ara mateix el Rocamora.
4: Això era la música avui, no? Era aquí de...
2: A veure, Joan Lluís.
3: Això el que hi entenc, va.
0: Doncs mira,
2: Shakira i Karol G contra U2 i Sinéad O'Connor.
4: Clar, és que fa broma. Això sona una broma, això. Karol G contra Sinéad O'Connor, vull dir.
0: T'he de dir, és a dir, que jo quan vaig veure la llista de participants i vaig veure Colòmbia...
2: No donaves,
0: Els cafeteros, que ens agrada dir-los.
2: Sí, sí.
0: No ho veia. Dic, ostres, Vives, de fet. Podem fer públic un WhatsApp que et vaig enviar? Que vaig dir... No cal ni que tiris el primer cop.
3: Correcte,
0: Perquè crec que no tens...
3: Em vas peronar.
0: Sorpresa ha estat la meva.
2: Sí.
0: Quan, ostres, aquest Carlos Vives, aquest cosí teu, aquesta bicicleta...
3: T'ha arribat, eh?
0: M'ha arribat, però deep in my heart.
2: Cuidado,
0: M'ha arribat deep in my heart. I t'he dit que Irlanda, és un país que ha marcat la meva adolescència musical, perquè els U2 han estat una banda que han estat allò recorrent tota la meva adolescència i postadolescència. Però crec que ja estic fins al capdamunt.
2: Oh!
4: Què vols dir?
0: I que em quedo amb Colòmbia. Oh!
2: Rocamora fora! Contra tot pronòstic.
4: És increïble.
2: Cau U2.
5: Salta
2: la sorpresa als quarts de final.
0: No
2: t'enfadis, no.
4: Us heu perdut de Cranberries, us heu perdut...
0: Hòstia, clar.
2: Doncs no haver-los tirat.
4: No, tinc els millors, jo.
2: No, ja està, has caigut. Gràcies, Rocamora. Bravo per Rocamora.

0: Últim, hem de triar l'últim semifinalista. Quarts de final, que sortirà del duel entre Itàlia i el Brasil. Marc Simón, per què ha de ser Itàlia?
1: Ciao.
0: Ciao, bello.
1: Jo vull recollir el testimoni de tota la gent que hi ha d'aquí d'esports, sí? Perquè jo sé que Itàlia no es va classificar al Mundial.
0: Ara.
2: Molt bé.
1: I jo vull que Itàlia tiri endavant.
0: Ara.
1: Vull aquí també agafar el relleu de Xavi Puig, perquè jo, durant tot el viatge musical que us portaré, hi ha una cosa que impera, que és la Joa de Vibre, perquè Itàlia s'ho passa
0: però molt bé. Joa de Vibre és en francès, sí,
1: Per això, per agafar el seu relleu, perquè són molt divertits tots. Llavors, què millor que començar amb un duo dinàmic preciós.
2: Com?
1: Perquè no aniré a la generació Z, tampoc. Jo tiro a clàssics.
0: Clàssics,
1: I començarem amb Felicità.
0: Oh!

0: Ah, home.
1: Com a curiositat, no va guanyar el Festival de San Remo.
2: Què?
1: Això va quedar segona.
2: Qui la va guanyar?
0: Lamentable.
2: Una altra.
0: Una altra.
3: No, ho pots saber tot, que va quedar primer.
1: La gent aquí té Google, no? Doncs que ho busqui.
0: Anna Salvador, amb què dispares, tu?
4: A veure, Brasil té grans clàssics, d'aquells que poder no sabem com es diuen del tot o qui els canta, però que sonen i tothom els coneix. Llavors jo començo amb un d'aquests clàssics que jo crec que a tothom li sonarà una mica.
0: Sergio Mendes.
4: Exacte. Home, Más que nada, que a més m'agrada perquè és una cançó que la lletra no té cap gran pretensió. El que t'està dient és anem a disfrutar, deixa'm passar, que la samba està animada i jo vull anar a ballar una mica.
0: Ojo,
4: i això és Brasil, perquè tu estàs allà al carrer, a la platja, al restaurant menjant, i ve algú i t'estira i no pots fer-hi res.
0: Un Itàlia-Brasil sempre és un partit
5: espectacular.
0: Espectacular, eh?
5: Espectacular.
0: Segona arma d'Itàlia.
1: La meva segona arma és la dona més icònica que ha passat
2: per l'Itàlia. Adéu! Home, però aquí vas a... Sempre a la prima vista, tot per venir.
1: I amb un remix per fer-ho així una mica més xova, una mica més divertida, tal. Però el...
0: Rafaela Carrà.
1: La millor.
0: Per favor.
1: És que no cal ni presentació per aquesta dona.
0: I llavors la teva rèplica?
4: La meva rèplica l'he volgut posar ara perquè he pensat, si caic, que soni. Perquè jo crec que és un hit que ha de sonar sí o sí. Mossa! Mossa!

0: Aquesta cançó que va, ho va petar quan jo estava al col·le, jo recordo que només sonava això. Vaya
1: jeta.
2: Tu també?
3: Sí, tots estàvem al col·le de la vida, estava jo.
0: Només sonava això i allà al Brasil, doncs, també en un restaurant de cop i volta va aparèixer un grup i va començar a cantar i em va fer molta il·lusió.
3: Com es deia aquest personatge, que ho recordo?
1: Michel Teló.
3: Michel Teló.
1: Sí, senyor.
3: Aquest nano ja no...
1: Jo crec que l'hem perdut. Bueno, Joan Lluís, què?
3: Escolta, doncs...
1: Itàlia-Brasil,
3: també, mira, propostes brutals. Més, estan agafant de la mà i tot, com si fos un...
4: Que som molt amigues.
3: Som molt amigues. Un reality d'aquests importants. Itàlia-Brasil sempre és un partidàs dels Mundials, ja ho deies. Aquell partit a Sarrià l'any 82, Marc Simón, i això que recordeu.
4: Allà amb els castellers de Sarrià.
3: Espectacular. Sí, allà eren els castellers. Propostes espectaculars. La samba sempre m'ha entrat, però no bé, no, superbé. Tenim grans músics al Brasil, però és que jo això d'Itàlia... Això d'Itàlia... Tot i que ha presentat un remix que a mi no m'acaba d'agradar, jo sóc més d'anar a les originals, d'anar a les arrels, però he de dir que per mi passa Itàlia.
1: Passa Itàlia! Per tant, ja tenim les dues semifinals. Els anglosaxons, un contra l'altre, fent la guerra fratricida, Regne Unit contra Estats Units, Itàlia contra Colòmbia.
2: Buf.
1: Doncs anem a la primera semifinal.
2: Adéu, quins nervis!
1: Sotillo, segona ronda.
5: Segona ronda.
1: Bueno, anàvem a dir que ja tenim clars les anteriors, les dues cançons que ja hem tirat abans, que s'afegeixen aquí.
3: No poden repetir.
1: No poden repetir ara, ja. Però ja estan allà, ja ho tenim.
5: No
1: em
5: fa falta.
1: Forma part d'això. No et fa falta.
5: No em fa falta.
1: Amb què ataques a les semifinals als Estats Units?
5: Doncs mira, per jugar contra els Estats Units, a sobre vaig i els hi robo un gènere que els hi reconec que és seu. Va néixer allà. Són els millors amb aquest gènere, però és que fins i tot amb això els britànics arriben a ser bons, que també tenen les seves armes. Una de les grans veus que ha donat el Regne Unit, una cantant amb una personalitat brutal, i que per mi defineix bastant bé, per exemple, a Londres. És una mica bruta, una mica elegant, amb problemes d'excessos i d'alcohol.
1: Sí.
5: Va morir massa jove, però ens va deixar aquesta cançó. They tried to make me go to rehab,
1: I said no, no, no. Amy Winehouse presentant-se a les semifinals. A veure, Abel.
2: A veure, jo abans us parlava...
1: Tira, perquè...
2: Del boss, del rock, del jefe. Sí, ara us parlo del rei del rock, que no és altre que...
3: Sisplau.
2: Però amb una cançó que no és seva, de fet.
3: A quina?
2: Hound Dog. Això vull dir, clar, un claríssim exemple, no?, de com el blues acaba desembocant en el rock and roll, perquè aquesta cançó originàriament la va gravar Big Mama Thornton, una gran cantant de soul, de blues, i després, 4 anys més tard, Elvis Presley la va convertir en un autèntic himne del renaixement del rock and roll.
1: Amy Winehouse contra Elvis Presley. Segona cançó.
5: Doncs va, faré trampa, perquè ara me les he de jugar també, i com que sé que el jurat és el Joan Lluís, apel·laré una mica al cor culer, amb una cançó que ens uneix també amb Anglaterra. Van fer uns britànics, i ens uneix amb Guardiola, amb el Barça del triplet.
1: Bueno...
5: Coldplay.
3: Uf!
2: S'ha posat d'en peus,
1: S'acaba de posar d'en peus per dir que ell no és gaire Coldplay.
3: Compte
1: amb això! Compte que el jutge acaba d'enfadar-se i tot,
3: No, és...
5: Mal culer,
3: mal culer. Opinió, en popular opinion.
1: Sí, no t'agrada Coldplay.
3: No puc amb Coldplay. Em podeu insultar, em podeu dir tot, em podeu... Però vaja, escolta, però no ha d'influir, per favor.
2: Em passa igual, Lluís.
3: Tot passa el mateix. Bueno, te la jugues ara,
1: Abel.
2: Mira, jo vaig amb un grup californià...
3: Bé.
2: Amb una cançó del seu cinquè disc, que és un disc d'aquells que s'ha d'escoltar sencer una cançó darrere l'altra, i té aquest temàssol número 13.
1: Red Hot.
2: Red Hot Chili Peppers, del Blood Sugar Sex Magic, el cinquè àlbum de l'any 91. Després del Mother's Milk, un altre gran disc de Red Hot Chili Peppers. També quina fusió amb el funk, amb el rhythm and blues.
1: No, Gran Bretanya contra Estats Units.
3: És molt dur.
1: És molt dur, és que a veure, papa la mama.
3: Estem parlant de probablement medalla d'or i medalla de plata amb permís d'Itàlia i Colòmbia, que déu-n'hi-do com ho estan fent fins ara.
5: Tu penses que no he tirat.
3: A veure. Amy Winehouse i Coldplay. Oh. I l'Elvis amb una cançó que... És a dir, jo soc molt de l'Elvis.
1: Però no t'agrada.
3: Hound Dog, que em fan aquesta de Batiburrillo.
2: No sé,
3: de fet. I he dit que el Red Hot Chili Peppers també m'agrada molt, però t'he de dir que aquesta tria que ha fet l'Abel...
2: Però aquest disc, el Blood Sugar...
3: Ha sigut com molt massa d'autor. Jo crec que estem en un moment que hem d'anar a guanyar el Mundial.
2: Hem d'anar a Californication.
3: Hem d'anar a guanyar el Mundial de Sundance, una miqueta. No sé si m'explico. Per tant, malgrat que m'hagin tirat a la cara Coldplay, que em fot una mandra insufrible,
2: Sara Prim contenta.
3: He de dir que avança el Regne Unit.
1: El Regne Unit. A la final. Regne Unit.
2: Merescut aquest passi a la final.
1: Va, anem amb la segona semifinal. Recordem que era Itàlia contra Colòmbia. Víctor Vives, amb què llences contra Itàlia?
6: Poso 25 gramis llatins sobre la taula.
3: Uf, atenció. Patapam.
1: Això és el mondo, això és Itàlia. Molt bé, que això és Colòmbia, home. A veure. Ara. Juanes. Bueno, ja hem vist quina era la teva arma, eh?
7: Sí, no, però jo vull fer un petit apunt amb aquesta cançó, sí, perquè ells ja estava ensenyant aquesta cançó als meus pares, que avui fan 40 anys de casats.
1: Home!
7: I els hi vaig posar
3: doncs
7: aquesta cançó.
3: Llavors que passi Itàlia, home, si fan 40
7: anys. Es van abraçar i va sonar això.
1: Oh. A veure, és una cançó preciosa, eh?
7: Un arranjament d'Ennio Morricone, és preciosa aquesta
1: cançó, Fontana,
7: per favor, és que...
3: Però als teus pares els agrada la música italiana o no els agrada gens?
7: Sí, sí, que
3: els agrada.
7: Ah,
1: Vives, rèplica, colombiana.
6: Hauríem de posar una mica de reggaeton, crec, tenim per aquí un Sebastián Yatra. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos,
1: tiene una colección de corazones rotos. Sap amb què juga, Víctor Vives, eh? Sap amb què juga, eh?
3: Hauríeu de veure l'aixecada de cella que ha fet Víctor Vives, eh?
5: Ningú s'esperava aquestes cançons de Víctor Vives en aquest concurs, eh?
6: Bé,
1: i la teva rèplica és?
7: Sebastián Yatra no té res a fer contra aquest temón, que és Será perquè ti amo.
1: Oh. Que confusione, será perquè ti amo,
7: è una emozione que cresce piano. Piano, clar, enteneu-me. I tornant als casaments de casa meva de cop, el meu germà es va casar amb aquesta cançó, també hi ha molts enllaços aquí, molta joie de vivre, molta felicitat.
2: Val la fibra aquí, eh?
1: Què, Joan Lluís?
3: M'ha sorprès molt gratament la participació de Víctor Vives en aquest concurs.
1: Extraordinari.
3: Extraordinari. Plantant 25 grams aquí sobre la taula. En fi, fent-nos ballar tots.
1: Molta aura,
3: Víctor Vives, aquí. Perquè l'únic que m'ha agradat, Vives, que haguessis ballat. Perquè llavors jo crec que llavors ja ho
5: heu dit. Això ja és un altre concurs,
2: tu t'imagines que he ballat i ja està.
3: Però clar, és que el que m'ha posat... Més enllà de buscar la fibra sensible del Marc Simón, el que m'ha posat sobre la taula, especialment amb aquest Ricky Poveri, és absolutament definitiu. I passa Itàlia a la final.
7: Beníssim, abraç.
1: I la final és Gran Bretanya contra Itàlia, dos dels grans de la història de la música. Sotillo. Hem d'anar volando, eh?
5: Doncs vinga, moment de posar tota la carn a la graella. Un dels grans monstres de la música britànica, no li cal gaire presentació, per aquesta última ronda. Queen!
3: Ara sí que s'ha...
1: Ha disparat Bohemian Rhapsody.
3: La cara de Marc Simón era la cara de la derrota, pobra.
1: Sí, una mica bueno, ja els coneixem, eh? Queen, una de les grans cançons de tots els temps, Simón. Amb què pots contractar des d'Itàlia?
7: Jo... Ara us portaré una cançó que no coneixereu.
3: Ah,
1: bueno, però llavors això...
7: No, però és que no estem comparant qui és més famós i qui és menys famós. Mm. Estem comparant una qualitat musical. I deixem de dir una cosa, el Regne Unit, Gran Bretanya, etc. Els tenim molt vistos, Queen està molt vist. En canvi, qui coneix Dargen D'Amico i qui coneix aquesta cançó que es diu Dove si bala? Dove si bala,
1: foti que ne va. Ah, molt bé, eh?
7: Una cançó que, en el meu cas, ha unit països. La vaig descobrir al Pride de Milán amb els meus amics de l'Erasmus.
3: Era
7: un escocès, una alemana, un no sé què. Tothom ens va aprendre aquesta cançó.
1: On ballem aquí?
7: A on ballem? Doncs ballem al món, no? Doncs està clar, aquí ballarem.
1: Compte amb Itàlia, eh? Fins i tot amb una desconeguda. Sotillo.
3: Les festes de Marc Simón, eh?
5: Després de Queen he pensat què em falta en aquesta playlist. Una boy band britànica.
3: Ah, ui.
5: No? D'aquelles que van tornar boja tota una generació, un fenomen de masses, i això només podia acabar en una direcció. Liverpool.
1: Oh! A veure, cuidado, eh?
2: Sí, no, clar. Hey Jude,
1: don't make it bad. La banda més famosa de tots els temps.
5: He estat molt dient... a punt, i sort que no ho he fet, perquè ara t'he vist la cara i dic, si li poso One Direction...
1: Home, One Direction! Caies d'un precipici.
3: No, és una boy band de Liverpool.
1: Sí. Bueno, és una boy band.
3: És una boy band de Liverpool, efectivament.
1: Simón, tens alguna possibilitat de lluitar contra els Beatles?
7: Crec que sí, perquè això, per acabar de fer encara més random, he acabat amb el gènere com que probablement ningú s'està esperant, però que hauríeu de recordar totes, ai, perquè ai. Itàlia té molta història, i Io Voglio Vincere.
3: Ui, ui.
7: Joan Lluís García...
1: Que es guardi l'última carta, Vincere,
7: bueno,
1: com
7: clar,
1: guanyaré...
7: Durant tot el Nessun Dorma, per favor. A més, avui estava llegint la lletra d'aquesta cançó i he sí. pensat, és que és increïble. O sigui, és que no li donem prou creu.
1: Pavarotti, eh?
7: Per favor, llavors... Vinga,
3: em posa la pell de gallina, aquesta cançó. Mm-hmm. Em recorda Roma 2009.
7: Mm. Just. No sé què va passar aquest any a Roma, però...
1: La Copa d'Europa, per favor, a Champions.
7: És Roma, Pou.
1: Per tant, el guanyador del país més viatjable musicalment, segons Joan Lluís García... I el seu tocadiscos flamenco és...
3: T'he de dir que totes les opcions i totes les propostes han estat espectaculars, que m'ha agradat molt sentir Queen a la final, sentir els Beatles a la final. És veritat que en tot aquest trajecte potser m'han faltat els Rolling Stones, que no els he sentit,
1: al
3: Regne Unit.
5: No, i Rolling grup. Stones, George Michael, Bonnie
3: correcte,
5: Tyler,
3: correcte.
5: És que Gran bueno, Bretanya...
3: Però no els has posat, Sotilla, no els has posat. Oh. També és veritat que jo a Itàlia... L'última cançó que ens han posat aquí el Vincere, jo pensava i estava segur, i pensava, si posa aquesta cançó, és absolutament el guanyador.
1: Sí.
3: Em posaria Franco Battiato.
1: Oh, si
3: i malauradament,
1: Battiato...
3: Franco Battiato no l'hem sentit aquest matí, per bé l'hem sentit a la cara.
7: Què me'n dius?
3: Puccini, Xavi Puig és el millor,
1: Xavi Puccini.
3: El superesports. Dit això, m'he de quedar, sí o sí, en una proposta musical en què et presenten Queen i els Beatles amb el Regne Unit.
1: Bravo! El Regne Unit, el país més viatjable de 2026, segons Joan Lluís García. Senyors, que anem tardíssim.
5: Ui,
1: gràcies, ha estat un gust. Adéu-siau.
7: Ja adéu.
8: RAC 1.
9: A Basic Fit tots som diferents, però som aquí pel mateix motiu, per sentir-nos millor. Uneix-te al club que et queda bé i comença ara per un euro i emporta't una motxilla. Basic Fit. Consulta les condicions a basicfit.es.
10: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries. Amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
11: A Begur, del 4 al 6 de setembre celebrem la 21a Fira d'Indians. Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
12: Música, havaneres, classes de ball i excepcionals concerts.
11: Aquest any amb la temàtica de mar i vela. Submergeix-te en un ambient incomparable i recrea la vida dels indians de l'època.
12: Informació i entrades a visitbegur.com, a l'oficina de turisme de Begur, al 972-624520 i a les nostres xarxes socials. Begur és autèntic.
11: Fira d'Indians a Begur.
13: La Sarsuela torna al Teatre Apolo de Barcelona. Del 27 d'agost al 12 de setembre, gaudeix del Festival de Sarsuela en tres grans títols. La Corte de Faraón, Cançó d'Amor i de Guerra i la del Manojo de Rosas.
14: Més de 60 artistes a l'escenari, orquestra en directe, cos de ball i les millors veus de la lírica actual en tres produccions guardonades als Premis Thalea.
13: La Sarsuela més autèntica es viu al Teatre Apolo.
14: Festival de Sarsuela, tres úniques setmanes. Entrades ja a la venda a teatreapolo.com.
8: RAC 1. A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
1: I ara jo no sé com em faré per donar ja. 5 minuts i les dues del migdia. Perquè, a veure, ha estat divertit, sí o no, el concurs?
5: Ha estat divertit, ha estat molt divertit, però jo ara estic molt enfadada, Xavi Bundó. Home!
1: Perquè aquí, mínim, necessitaríem 10 minutets, 15, 12 minutets, 13, 15 minutets per parlar dels temes,
5: i
1: no...
5: I és que si no et renyo el primer dia del programa, què passarà? Què passarà, Xavi?
1: No, és així.
5: Soc mare d'adolescents.
1: Renyem.
5: O sigui, és que tinc una pràctica...
1: Renyem. Has fet els deures?
5: Has fet... Això. Deixa el mòbil.
1: Hola, Blai.
15: Hola, Xavi.
1: Pues no tenim temps de parlar del tema.
5: No passa res.
1: Però hem de dir que ja sabeu que la Mireia Carbó aquesta temporada continua aquí.
5: Sí, home,
1: gràcies per ser-hi, Mireia Carbó, i patir aquest tipus de coses. La millor cuinera d'aquest cantó del Mississippi, amb la seva magnífica escola de cuina, Mireia Carbó, que hi ha al barri de Gràcia de Barcelona, amb tots aquells cursos meravellosos.
5: Meravellosos.
1: I que, a més, ja està oberta, ja, no?
5: Sí, ja està oberta, ja estem treballant.
1: Perquè a l'agost potser sí que vau parar una mica.
5: L'agost vam tancar, sí.
1: Perfecte. I què hi ha ara?
5: Ara tens receptes en 20 minuts, batch cooking, arrossos, que mai hi ha places a Baranian, perquè l'acabo de publicar, els altres canelons, hi ha de tot. I hi ha aire condicionat, que Déu meu, quina calor.
1: Aquest
5: hi ha un aire
1: tema.
5: Meravellós.
1: Aquest és el tema,
5: sí,
1: també no afegit. Pere Puigbert!
16: Sí. Ja, ens heu deixat
1: hola,
16: tirats.
1: Hola, hola, hola i quasi adéu, ja.
16: Sí. Sí, però bé, jo hosti, crec que ho tenim que repetir, això, eh?
1: No, la setmana que ve farem el tema que eren... Blai, quin era el tema?
15: Préssecs.
1: Préssecs? Si ens encanten els préssecs.
5: Bueno, jo t'he portat dos receptes meravelloses i en Pere tenia un munt de coses xulíssimes per explicar.
16: Diu 5 minuts, en Xavi.
1: No, ho farem, això.
16: Una hora.
1: No ho farem, però li dedicarem, mira, la setmana que ve li dediquem temps. Però temps.
16: Va.
1: Perquè, entre altres coses...
5: Això està quedant gravat, eh?
1: Sí, que està quedant, està en directe, més que gravat. Per què? Perquè, entre altres coses, a mi els préssecs... Bé, però, per exemple... no sé si els considerem la mateixa família. Paraguaios.
5: Què? Boníssims.
1: Boníssims!
5: Préssecs plans, li diuen en
1: préssecs
5: català.
1: Préssecs plans, s'ha de dir?
5: Préssecs plans,
1: vale. Sí. A mi això... Però es considera un préssec, Pere?
16: Vale. I tant que sí.
1: Et passa que allò per cuinar-ho tampoc no és cuinar-ho.
16: Bueno, això veig que, Xavi, tens una mica gust francès.
1: Ah, sí?
16: Perquè tot el que és blanc, de dintre, els hi encanten, els francesos.
5: Ah.
16: I el préssec paraguaio, la majoria són blancs de dintre. I molt dolços.
1: És època de préssecs, Puigbert?
16: Sí, s'està acabant, però tenim tot el setembre, que encara serà.
1: Vale, o sigui, si ja la setmana que ve fem préssecs del teu hort...
16: Quedarem bé.
1: D'allà de Fruites Núria a l'Empordà, doncs quedarem
5: bé. De Calanda, de Calanda també.
1: I que no se'ns enfadi tampoc la gent de Carmencita, que tenen, en fi, la millor... en fi, els millors, com es diuen, els productes...
15: Espècies.
1: De canyella, cúrcuma, de colorants, d'orengues, de ras el hanut, que els podeu trobar al mercat i que són imprescindibles per cuinar. Perquè si no, no es pot fer d'una altra manera.
5: En sèrio, eh?
1: Carbó, em sap molt de greu.
5: Estic molt enfadada.
1: Puigbert, em sap molt
5: també
1: de greu.
5: També molt enfadat.
16: Jo no estic enfadat.
5: Va, Pere, si m'enfado jo, tu també, home, sí. Que som el duo Pimpinela, no fotis.
1: Però la setmana que ve farem préssecs i prometo, davant de tota l'audiència, que li dedicarem el temps que es mereix.
5: Toma!
1: El temps que es mereix a parlar de préssecs.
5: Molt bé.
1: Però també t'anava a dir que cuinant préssecs, què?
5: Bueno, us he portat dues receptetes molt
16: esclar,
5: bones.
16: Que sí.
5: A veure, que si els préssecs estan bons, ja saps què penso, menja-te'ls tal qual. No
16: préssec amb moscatell.
5: També bo, el vi.
1: Bueno, però això tampoc no es cuina gaire, préssec amb moscatell.
16: No, però has de deixar...
5: Macerar la nevera.
1: Macerar.
5: Després pots reduir la salseta.
15: I qui diu moscatell, diu un altre licor.
1: Sí.
5: Licor bonet.
1: Estomacal bonet.
5: Estomacal, això.
1: Bueno, escolteu, mil disculpes. La setmana que ve li dediquem el temps que es mereix als préssecs.
5: Vinga.
1: Mireia Carbó, gràcies, disculpes.
5: A tu.
1: Pere Puigbert, moltíssimes gràcies.
16: Una abraçada.
1: Blai Morell, adeu, gràcies.
5: Pere. Adeu.
1: Va, un minutet i les dues del migdia. Com de ràpid passa el temps quan tu passes bé. Això és així. Això és culpa d'Abel Caral, que ha fotut un rotllo estupendo, però rotllo, al final. Gràcies per ser en aquest primer programa de la temporada. Evidentment, per acompanyar-nos des de les 7 del matí. Recordeu que demà hi tornem, i les pròximes 40 i pico setmanes també. Demà, puntuals, a les 7 del matí, al Via Lliure, vostre acompanyant també del cap de setmana. Gràcies, bon dissabte a tothom, i fins demà, adeu-siau.

0: La calor no vol marxar i segueix apretant amb força aquest dissabte. A aquesta hora ja tenim un nou rècord històric per un mes de setembre. L'Observatori Fabra Barcelona marca una temperatura de 35,2 graus, superant el rècord dels últims dies, que era ja de 33 i 34 graus. Està per veure si avui i demà se segueixen arribant a nivells fins ara històrics com els que s'ha acumulat les últimes hores, amb temperatures desorbitades a la nit, com els 30 graus de Portbou o els 42,5 d'ahir a Vinebre, a les Terres de l'Ebre.
1: Amb Mireia Garolera i Albert Ferran.
0: De seguida, l'Abel Caral ens actualitza tota la informació i fa també la previsió per avui, demà i la setmana que ve. Un dia més, el dia també ve marcat per la situació que hi ha a Ceuta. Ho acabem de saber fa només una estona. El govern espanyol ha firmat un ordre per poder controlar el port de Ceuta. L'objectiu és poder-hi instal·lar carpes d'acollida temporal de migrants a la zona del moll de Ponent. Tot això després que ahir les autoritats de Ceuta rebutgessin instal·lar aquest tipus de carpes. Per altra banda, el PP continua utilitzant aquesta crisi humanitària per atacar amb duresa Pedro Sánchez. Feijó i Ayuso no han escatimat energies a l'acte d'inici del curs polític que han fet aquest matí a Madrid. I de la crisi de Ceuta, la crisi oberta que hi ha a Catalunya entre la Generalitat i els mestres i professors, a tres dies perquè comenci el curs, continua convocada la vaga per part dels sindicats i avui la consellera, en una entrevista a La Vanguardia, fa un últim intent per calmar les aigües. Esther Niubó ha deixat anar que està oberta a revisar el model d'escola inclusiva. Tot plegat en aquest dissabte que celebrem una efemèride important. Fa 50 anys que va narrar per primera vegada un partit de futbol en català. Es va fer això, com dèiem, fa 50 anys, era el Barça contra les Palmes i el resultat va ser de 4-0. I què va explicar i va marcar un abans i un després a la manera de narrar els partits de futbol va ser Joaquim Maria Puyal. Albert Ferran, bon dia.
2: Bon dia.
0: Hansi Flick no descarta Lamine Yamal pel partit de demà al camp del València, tot i que el futbolista no s'ha entrenat amb la resta dels seus companys.
2: Lamine arrossega un cop, però el tècnic diu que no l'impedirà entrar a la llista de convocats. El tècnic també ha avançat que Gabriel Jesús entrarà en la convocatòria. El Barça, que demà podria situar-se líder en solitari de la Lliga després de l'ensopegada ahir del Real Madrid 1-0 al camp del Betis. Del menú d'aquest dissabte bàsicament destaca l'Atlètic Club Atlètic de Madrid, que arrencarà a 4:15, l'Sporting Girona a la mateixa hora de segona divisió o ja al vespre el Sevilla-Barça de la Lliga Femenina. Per cert, les Blaugrana ja saben que debutaran a la Champions el 23 de setembre a casa contra el París. Més enllà del futbol, el Barça d'handbol juga aquest vespre a la final de la Supercopa Ibèrica contra l'Sporting de Portugal i el Barça de futbol sala la semifinal de la Supercopa d'Espanya contra el Jaén.
0: Són les 2:03.
1: 14:15.
0: Les temperatures continuen enfilant-se i aquest dissabte s'estan tornant a repetir rècords pel mes de setembre. La calor sostinguda persisteix i ara mateix a Barcelona, l'Observatori Fabra, atenció, ja ha arribat a 35,2 graus, rècord absolut, ja que dimecres, dijous i ahir divendres aquesta estació meteorològica s'hi van superar el rècord del 2010 de fa 116 anys, arribant als 34,2 graus, però avui l'augment de la temperatura als 35,2 encara és més estratosfèric. De fet, en el global de Catalunya portem 24 hores amb temperatures rècords tant de dia com de nit. Aquesta nit les temperatures mínimes no han baixat dels 25 graus en alguns punts de la costa i de l'interior de gairebé 30 a Portbou. Per tant, en aquest cas, el de Portbou ja parlem de nit roent. D'aquesta manera, doncs, estem vivint un cap de setmana típic del juliol inèdit fins ara en un mes de setembre. Està per veure si les temperatures que hi poden haver avui i demà deixen en paper mullat les altes temperatures que ja vam tenir ahir abans d'ahir. I és que està previst que avui i demà es tornin a superar els 14 graus a Ponent, a la Vall de l'Ebre i al Priorat. I en alguns casos, atenció, en aquestes zones es podrien superar els 42 graus. De fet, aquest divendres s'ha batut el rècord absolut de calor d'un setembre a Catalunya amb una màxima de 42 graus i mig a Vinebre a l'interior de les Terres de l'Ebre. Per això Protecció Civil ja ha activat l'alerta per calor intensa durant tot el cap de setmana. Abel Caral, bon dia.
3: Bon dia.
0: Quines són les zones on està apretant més la calor a aquesta hora?
3: Doncs mira, ara mateix en sectors de l'interior de les comarques de Tarragona, interior de l'Ebre, Priorat, al Pantà de Siurana ja s'arriba als 39 graus, a Vinebre 38, on ahir es va arribar als 42,5. De fet, al Priorat, al sud del Priorat, una estació no del Meteocat, sinó en aquest cas de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, ahir va arribar als Guiamets als 43 graus, s'arriba als 38 a Girona, però veiem que, per exemple, a Barcelona, la zona de muntanya, Collserola, s'arriba als 35, en general a la costa entre 28 i 33, i a l'interior de 33 a 37, encara en marge perquè pugin una mica les temperatures, i aquests 40, 41, 42 graus, puntualment una mica més, els assolirem en sectors, sobretot de les comarques de Lleida, Priorat, interior de les Terres de l'Ebre.
0: La calor ha de continuar aquesta nit i ja es preveu que sigui tòrrida, segurament. I demà la previsió, quina, Isabel? Que es puguin assolir nous rècords?
3: Sí, hem de mirar. Ahir se'n van assolir molts de rècords. Avui n'hi pot haver algun més. De fet, ja l'estem tenint un, com dèiem, a la ciutat de Barcelona. I demà, de manera puntual, n'hi pot haver algun altre. En general, demà tindrem temperatures molt semblants a les d'avui. Puntualment pot baixar una mica en algun lloc, pot baixar una mica, però el global de Catalunya demà serà calor tan intensa com la d'avui. I això sí, després d'una nit de mal dormir com la passada, sobretot a la costa, però també en sectors de l'interior del país, on en molts casos a l'interior tampoc passarem dels 20 graus. La calor començarà a fluixar entre dilluns i dimarts, però encara seguirà molt intensa, però la clatellada de temperatures vindrà dimecres, acompanyada, a més de pluges, que haurem d'estar alerta perquè podran ser fortes.
0: Gràcies, Abel. Fins ara.
3: Fins ara.
0: La calor també ha provocat que el perill d'incendi estigui disparat. La Generalitat ha posat en alerta el pla Infocat davant la previsió de risc molt alt de focs a gran part del territori, principalment a Ponent, la Catalunya Central i el prelitoral sud. Els agents rurals també han activat el perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques, mentre que hi ha 32 comarques senceres més en perill alt. Alhora, els agents fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar un risc de foc al medi natural. De fet, aquest matí s'han confinat dues urbanitzacions de Tordera al Maresme per un incendi de vegetació que ara ja està estabilitzat. Inicialment el foc ha cremat un autobús i després ha començat a cremar massa forestal. Cap passatger de l'autobús hauria quedat afectat, segons han confirmat els bombers, i el que ha preocupat és el fum que s'ha generat quan s'ha cremat vegetació. Per això Protecció Civil ha demanat durant unes hores que es tanquin portes, finestres i que els veïns d'aquestes dues urbanitzacions, que són les de Can Camps i Roca Rossa, no surtin al carrer. Precisament, Tordera és un dels municipis que avui es troba en risc alt d'incendi forestal.
1: 14:15.
0: Passen ara mateix 7 minuts de les 2. El govern espanyol ha anunciat fa menys d'una hora que pren el control del port de Ceuta per instal·lar-hi un campament de refugiats amb una capacitat de 1.000 persones. La decisió es pren després que la direcció del port no autoritzés aquesta mateixa setmana. El Ministeri de Transports tira pel dret i destinarà un espai de 16.000 metres quadrats a aquest campament. Això obre un nou conflicte amb el govern autònom de Ceuta. Anem cap a Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, una decisió que ha pres aquest migdia el Ministeri per sorpresa i per corregir els entrebancs que s'havien posat des del port de Ceuta. És una mesura que no serà curta, perquè ja es preveu que com a mínim duri 4 mesos, entenent, per tant, que els milers de migrants que encara hi ha a Ceuta no tornaran cap al Marroc. S'habiliten aquests 16.000 metres quadrats per, segons diu la resolució, raons d'interès general d'especial rellevància. També es demana més a la policia, al Ministeri de l'Interior, que estableixi un dispositiu extraordinari d'agents per garantir la seguretat pública i el funcionament normal del propi port.
0: Aquesta és l'última hora de la gestió de Ceuta, però políticament també tenim titular aquest dissabte perquè el PP torna a pujar el to contra Pedro Sánchez, l'acusa de ser un submís de Mohamed VI mentre s'enfronta a països aliats, començant pels Estats Units, Jordi.
4: Sí, i li diu que és manso amb les màfies que trafiquen amb migrants i hostil amb les comunitats autònomes obligades a acollir-los. Això ho ha dit en un míting que tancava, res, ara fa una hora, aquest migdia a Getafe.
5: Son contundente contra naciones aliadas que protegen sus fronteras y sumisos con quienes revientan nuestras fronteras. Y distantes con el rey de España y reverenciales con el de Marruecos.
4: Y al seu costat, Isabel Díaz Ayuso, señalant precisament al Marroc.
6: Porque decenas de miles de personas entraron en una acción que estaba perfectamente coordinada, organizada por los servicios secretos marroquíes. Y fueron los que dirigieron a estos inmigrantes hasta el punto exacto de entrada. Y lo hicieron de manera calculada, mientras el jeta de la Mareta, en chanclas, se segaba los pies en las fotos para decir que estaba ocupadísimo en una videoconferencia.
4: No només li diu jeta de la Mareta, li diu que és un nou ric que no va saber suspendre vacances per atendre una emergència com la de Ceuta, i es refereix a Pedro Sánchez.
0: Gràcies, Jordi, bon dia. Mentrestant, des del PSOE tanquen files amb el president espanyol. La delegada del govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha fet una crida a la prudència a l'hora d'acusar el Marroc de provocar l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Demana tenir proves sòlides.
7: Todos los partidos políticos de este país tienen que hacer una reflexión. Responsabilidad y prudencia. Este país siempre estará al lado de la verdad y de la justicia. Este país tiene antecedentes de no ser prudente ni responsable, y de sin indicios y sin pruebas llevarnos a una guerra injusta.
0: És l'argument que ha repetit dia rere dia Pedro Sánchez. Ara ve avui un dels periodistes experts en el Marroc i en tota aquesta crisi, Ignacio Cembrero, ha assenyalat al govern marroquí d'orquestrar-ho tot i considera que el president espanyol diu el que diu per no complicar les relacions amb les autoritats marroquines. Ho ha explicat aquest matí al Via Lliure.
8: Hubo una planificación desde probablemente las más altas instancias de Marruecos. Ahora bien, yo también creo que se les fue de las manos. No querían, digamos, imponer un castigo a España de esa envergadura, pero lo multiplicaron por 8 o por 10. Repito, se les fue por completo de las manos.
0: Una gestió de Sánchez que, segons Cembrero, va en la línia a la seva política exterior, que s'ha centrat a mantenir les millors connexions possibles amb el govern de Rabat. Encara sobre la derivada a Ceuta, Espanya prorroga avui 15 dies més els controls als viatgers procedents d'Itàlia en ports i aeroports. La mesura publicada al BOE s'allargarà fins al 22 de setembre. És la resposta del Ministeri de l'Interior a la pròrroga prèvia de Roma, que manté suspès l'acord Schengen amb l'estat espanyol, diuen, per motius de seguretat nacional arran de la crisi migratòria. El govern espanyol justifica la mesura per l'existència d'una amenaça greu per l'ordre públic, tot i que assegura que els controls s'aixecaran abans si la situació es resol. Tres minuts i un quart de tres de la crisi que té el govern espanyol, la crisi que també té el govern català, que té un altre tipus de patata calenta. Quan falten tres dies perquè comenci l'escola, la consellera d'Educació demana als sindicats que canviïn el to i s'avinguin a negociar per començar el curs amb calma i evitar un nou cicle de vagues. La primera jornada d'aturades, recordem, coincidirà amb el primer dia de classes. En una entrevista a La Vanguardia, Esther Niubó també s'obre a revisar el model d'escola inclusiva, que és una de les grans reivindicacions que fan els professors. Niubó remarca que després d'una dècada amb aquest sistema és el moment de revisar-lo, Mariona Martínez.
9: La consellera en cap cas parla de derogar el decret de l'escola inclusiva, com reclamen els professors de secundària, però sí de replantejar-lo.
10: Tenim oportunitat, doncs, de fer aquest balanç, no?, de què ens ha passat en aquests 10 anys i poder tornar a consensuar quin ha de ser el sistema educatiu, doncs, inclusiu del futur. És a dir, mai segurament no posarem a totes les parts de la comunitat educativa d'acord, però penso que també és una oportunitat, no?, aquesta crisi educativa que hi ha hagut entre cometes i que hem patit.
9: Sobre l'ús del català a l'escola, una de les altres reivindicacions dels sindicats, Niubó assegura que han doblat les aules d'acollida intensiva perquè els nouvinguts puguin aprendre la llengua.
10: No ens hi juguem només, no?, el domini de la llengua o la immersió, diguem, en el sistema educatiu, ens hi juguem la integració, no?, de la cohesió de la societat. I a vegades, doncs, hi ha molts estereotips, hi ha tòpics, no?, que costa a vegades de trencar. Però s'han de fer, doncs, de manera conjunta, no?, s'han de fer col·lectivament amb la comunitat educativa.
9: En aquest sentit, obre les portes, per exemple, a un curs intensiu de 4 mesos en què els nouvinguts aprenguin la llengua abans d'integrar-se a l'ESO.
0: A Manresa, aquesta nit, els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli dispositiu policial per escorcollar el pis on vivia un dels dos menors detinguts per l'homicidi de Carles Vilajosana. Neus Aragall.
11: Segons ha avançat el Nació Digital, l'objectiu era trobar noves pistes per reforçar les proves que hi ha contra ells. La primera recerca ja la van fer dimarts en el mateix pis del carrer de Santa Llúcia, on hi van trobar diverses armes blanques, però cap prova que demostri directament el crim. A més, els Mossos també s'han dedicat a recuperar imatges de càmeres de seguretat de l'entorn on hi va haver l'atac mortal la matinada del dimarts, l'últim dia de festa major de la ciutat.
0: Encara en crònica de successos, els Mossos han detingut un home de 42 anys per apallissar la seva parella i Tona, al Segrià.
11: L'agressió masclista va passar ahir al voltant de les 6 de la matinada, segons ha avançat el diari El Segre, i ha confirmat RAC1. El SEM va activar una ambulància i en un primer moment va traslladar la dona al CAP d'Aitona, però la van derivar a l'Hospital Arnau de Vilanova a causa de la gravetat de les lesions. La víctima va ingressar a l'UCI, però la seva vida no corre per ell. Després de l'agressió, els Mossos van detenir el presumpte autor en una finca de Torres de Segre.
0: I al Nepal, les autoritats han rescatat dues persones amb vida 11 dies després de l'arribada que va arrasar la zona fronterera amb el Tibet. Es tracta d'un ciutadà xinès i una dona de 64 anys que havien quedat sepultats pel fang. Les autoritats encara no han donat explicacions de com han pogut sobreviure en condicions tan crítiques. Ahir també van rescatar dues persones més en una zona propera a una central hidroelèctrica. Aquestes troballes mantenen les esperances de trobar més supervivents. Tot i això, les autoritats del país continuen elevant la xifra de morts després de les inundacions de fa gairebé dues setmanes. Ja són 1.344 víctimes localitzades i més de 4.800 persones desaparegudes. De la crònica cultural, el Festival de Venècia es prepara per una jornada d'alt voltatge. Just pure anger, and it kind of...

0: Els Oasis ja són al Lido per presentar aquest vespre el seu nou documental Don't Look Back in Anger, una pel·lícula que segueix el retorn als escenaris dels germans Gallagher l'estiu de l'any passat. La seva arribada a la ciutat italiana ha generat moltíssima expectació i més després que els últims dies hagin crescut el rumor sobre una possible nova gira mundial a partir de l'any que ve. Enviat especial de RAC1 a Venècia, Adrià García, bon dia.
1: Sí, bon dia. L'embarcador del Palazzo del Cinema, per on arriben les estrelles, està aquest matí ple fins a la bandera. Hi ha desenes de fans amb samarretes d'Oasis, fotografies i vinil sota el braç. Però els de Manchester es faran esperar, no seran a la roda de premsa, que comença d'aquí uns minuts, i tot apunta que vindran directament a la catifa vermella, cap a les 9. Qui portarà la veu cantant és l'autor del documental, Steven Knight, conegut sobretot per ser el creador de Peaky Blinders. Don't Look Back in Anger parla de la reconciliació, de com la música ha servit perquè els germans Gallagher enterrin la destral de guerra després de 15 anys enfrontats. I ho fa també a través de persones a qui les cançons d'Oasis els han canviat la vida.
0: Però els de Manchester no són l'únic nom propi d'avui a la mostra. Per la catifa vermella desfilaran cineastes de pes com l'italià Nanni Moretti, que presenta Sucederà esta noche, o l'actor Robert Pattinson, que protagonitza Primetime, la història real d'un presentador nord-americà i el seu polèmic programa de televisió que convertia la caça de depredadors sexuals en tot un espectacle televisiu, Adrià.
1: Primetime parla de les conseqüències de portar el sensacionalisme a l'extrem. Parteix de l'escàndol mediàtic que es va viure als Estats Units amb Tocatge Predator, un programa que parava trampes a presumptes pedòfils, els feia quedar amb menors a través d'internet, i quan arribaven a la cita es trobaven les càmeres de televisió esperant-los, tot conduït per un presentador sense escrúpols, Chris Hansen, a qui el mateix Pattinson li enviava records.
2: I després hi ha alguna cosa en el mateix Chris Hansen. Elèctrica, és un personatge que no pots evitar imitar. Espero que li agradi la pel·lícula. Ens van passar dies asseguts a taula, imitant-lo i pensant què podia funcionar millor i quins eren els moments més cinematogràfics.
1: Pattinson és, sens dubte, un dels actors del moment, però més enllà de la seva faceta davant la càmera, en aquesta nova pel·lícula també s'atreveix amb la producció i un dels seus fitxatges estrella és el de la cantant Phoebe Bridgers, que debuta com a actriu.
3: Sens dubte, imposava molt. Al principi, quan en Lance m'ho va proposar, vaig pensar, ni parlar-ne, tio, no puc. Però resulta que treballar amb gent increïble ho fa tot molt més fàcil.
1: La pel·lícula la dirigeix el jove cineasta Lance Oppenheim.
0: I aquest vespre hi haurà una actuació especial dels Xiquets de Valls, tant la Colla Vella com la Jove, dins la Sagrada Família. Participaran a l'homenatge del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que es farà a les 8 del vespre amb una missa internacional, Joan Capel.
4: Abans també es farà l'acte institucional amb la intervenció de l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, i una glossa càrrec del teòleg Armand Puig i de la historiadora de l'art Maria Garganté. Tot plegat acabarà amb una ofrena floral en nom de la ciutat de Valls a la tomba d'Antoni Gaudí. L'homenatge es farà per reivindicar la vinculació històrica i simbòlica entre Gaudí, la Sagrada Família i Valls.
0: I de la crònica musical Amor, als 66 anys, Josep Manel Pagès Estrader, referent del punk i de l'esca Barcelona, per una malaltia greu. Pagès va crear la banda Es Català el 1985, tot i que prèviament havia tocat la guitarra i la bateria en grups com Atac, Ruidos Molestos o Xitesa. Va voler endinsar-se en els ritmes jamaicans a l'esca i va compondre els temes de Fent d'aquí, el primer disc d'Es Català, com Suant la panxa o aquest Bolingas. A la segona etapa del grup, abans de deixar-lo, el 1993, va col·laborar amb temes com de Jamaica Roma. No estava gens clar si un dia arribaria fins a bon dia. O amb d'altres com Escàndol d'Up, que es van incloure en el disc Borinot, Borinot, el qual va sortir a la llum després que deixés la banda. Josep Manel Pagès, Pagès s'ha mort a l'Hospital Clínic de Barcelona, on hi va ingressar el 10 d'agost després de lluitar contra una llarga malaltia, segons informa la banda. Es Català, des del grup, han expressat el seu condol i han demanat que la música de Pagès quedi en el record durant molts anys. I pel que fa a l'agenda de concerts d'aquest dissabte, avui torna a actuar Aitana al Palau Sant Jordi.

0: va fer ahir, avui, com dèiem, i encara en quedarà un tercer concert per dilluns i un quart per dimarts de la setmana que ve. Però atenció també als que sigueu fans de Stranger Things. Els dos compositors de la banda sonora original de la sèrie, Kylie Dixon i Michael Stein, faran una retrospectiva dels grans temes de la sèrie en un concert a la sala Paral·lel 62 de Barcelona, un concert que també anirà acompanyat d'un espectacle visual. Fora de la capital catalana, aquest cap de setmana encara hi ha moltes festes majors carregades de concerts. Per exemple, a Sabadell avui actuen els Macaco. I els tiets a Vidreres, a la Selva. I de fer el bailoteo, cada nit ben junts ballant el son del salseo, ens agradava la festa. Gina Stasson a la Festa Major de Gramunt, a l'Urgell. De tot el món, el que més m'agrada és que també hi visquis tu. I els catarres una mica més al sud, a Sant Sadurní d'Anoia, a l'Alt Penedès. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba. Els caps de cartell d'aquesta nit a Ulldecona, a les Terres de l'Ebre, són els Sirex. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera... El mític grup de rock dels anys 60 actuant a la Festa Major d'aquesta població del Montsià en el marc de la seva última gira. Ara mateix passen 22 minuts de les dues i per donar pas a la informació esportiva també us expliquem que avui és un dia especial pel món del futbol i el català perquè fa 50 anys d'aquest moment.
1: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes. Començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip, disposada a observar com el Barça...
0: Els micròfons de Ràdio Barcelona, el jove Joaquim Maria Puyal li va narrar per primera vegada un partit de futbol en català. Era el Barça contra les Palmes i el resultat va ser de 4-0. Un moment històric que trencava amb 40 anys de silenci durant la dictadura, ja que el 5 de setembre de 1976 faltava poc perquè fes un any de la mort de Franco. Puyal, a banda de ser la veu del Barça, va marcar una escola en la manera de treballar que encara avui es manté com a referència. Va donar força, confiança i visibilitat a l'ús del català en les narracions esportives perquè convertia els partits de futbol en classes de llengua per tots els oients i els espectadors.
2: 14-15.
3: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit... en un somni, perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Si vols ser
4: la
3: compra
4: bé, has d'anar a carrer. La tornada a la llar més lleugera amb el salmó noruec a meitats o sencer a un preu imbatible de 9 euros amb 25 al quilo. I el pit de pollastre sencer a un preu imbatible de 5 euros amb 29 al quilo. Fins al 9 de setembre. Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
5: RAC 1. Tornar de les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA en mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
6: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
7: Aquest dissabte a partir de les 4 superesports de RAC 1 amb Xavi Puig. Serem al Molinón a l'Sporting de Gijón Girona amb Miquel Agut i Marc Brugués. Viurem la semifinal de la Supercopa d'Espanya de futbol sala al Palau Blaugrana, Barça-Jaén. A més, el Narcís Sala, Sant Andreu Àguiles a la Primera Federació. Partit del Barça a la Lliga F al Camp del Sevilla. La final de la Supercopa Ibèrica d'handbol. A les 9 a la Ceràmica, Villarreal Deportivo. Etapa d'alta muntanya a la Vuelta. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. El Girona Juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: RAC1. Tots som un milió.
2: RAC1. 14-15. Amb Mireia Garolera i Albert Ferran.
0: entrenament i amb el equip de l'últim entrenament abans del València-Barça, però viatjarà aquesta tarda amb l'expedició blaugrana.
8: Segons Hansi Flick, l'extrem català arrossega un cop, però no està descartat per jugar a més talla, per tant viatjarà amb l'equip. La convocatòria encara no és oficial, però Flick ja ha avançat que la principal novetat serà la presència del darrer fitxatge, el brasiler Gabriel Jesus. El Barça que vol aprofitar la derrota del Real Madrid, la primera des del retorn de Mourinho, els blancs que ahir van tenir més oportunitats, millors oportunitats, fins i tot un penal, però van ser incapaços de marcar a la Cartuja i, per tant, van perdre 1-0 contra el Betis. De seguida, escoltem Hansi Flick, que, per cert, ha confirmat Rafinha i Pedri com a primers capitans de la plantilla. Tornarem a escoltar el talismà Damià cantant el gol de Parrot i també anirem cap a Gijón, perquè d'aquí a menys de dues hores el Girona juga a El Molinón. Abans, però, situarem alguns dels marcadors del dia i actualitzarem l'esport en directe, començant pel duel català de la Lliga Femenina, que s'ha disputat aquest migdia, un Espanyol-Badalona que s'ha endut al conjunt visitant. Ciutat Esportiva, Dani Jarque, Pol Robert, hola, bon dia.
9: Bon dia, Albert. Doncs sí, el primer duel català de la temporada ha acabat amb la victòria del Badalona Women 0-1. La primera meitat ha estat molt disputada sense un dominador clar. A la represa, el Badalona ha sortit amb una marxa més i ha tancat l'Espanyol durant els primers 15 minuts. Després d'aquest inici trepidant, el duel s'ha tornat a igualar. I quan millor estava l'Espanyol, una jugada aïllada del Badalona ha acabat amb el gol de Maria Llompart al minut 89, que ha acabat certificant la victòria pel conjunt badaloní. Amb aquesta victòria, el Badalona situa 9è, mentre que l'Espanyol s'enfonsa a la part baixa de la taula, ocupant la posició 14, marcant el descens.
8: Doncs el gol al tram final ha desequilibrat el duel. És el primer triomf de la temporada pel Badalona. En canvi, l'Espanyol ha perdut els dos partits disputats. A aquesta hora tenim en marxa la 14a etapa de la Vuelta, amb final a un port de primera categoria. Per tant, Jaume Molló s'espera lluita entre els primers de la general.
10: Sí, de moment, però s'està intentant formar l'escapada del dia, encara, però els corredors tots circulant en el pilot principal. Una etapa de 154 quilòmetres, amb final a la Sierra de la Pandera, port de primera categoria, com deies, però abans els ciclistes hauran de superar, de fet, també en el tram final de la etapa, dos ports de segona categoria. En tot cas, són 4.059 metres de desnivell amb un terreny de mitja muntanya aquesta etapa de la Vuelta, amb Enric Mas vestint el mallot vermell de líder.
8: Per cert, que la notícia del dia al món del ciclisme és la renovació de Tadej Pogacar amb l'UAE fins al 2032. Per tant, tenim Pogacar per anys. L'equip, per cert, ha confirmat que l'eslovè no reapareixerà més aquesta temporada, fins l'any vinent. I ara, doncs, se centrarà en la recuperació de les lesions que es va fer a la Vuelta. I ha arrencat la Supercopa d'Espanya de futbol sala, que aquest cap de setmana es disputa al Palau Blaugrana. Ja sabeu que el Barça juga a un quart de cinc la segona semifinal contra el Jaén. Ara tenim en marxa la primera, Pau Bonastre.
11: Sí, la que estan jugant al Pozo Múrcia i al Palma. En els primers compassos de la segona meitat està guanyant el conjunt murcià 4-3. Acaba de marcar des del punt de penal Marcel pels murcians. El Pozo, que ha anat a remolc durant tota la primera meitat. De fet, el Palma ha estat per davant en el marcador amb una diferència de dos gols en dues ocasions. Al minut 6 de partit ja guanyava per 0-2. Ha acabat igualant el marcador al Pozo abans del descans. I ara, insistim, a l'inici de la segona meitat, guanyant el Pozo a 3 minuts sec. 3 minuts, vaja, d'aquesta segona meitat, el Pozo Múrcia 4, Palma 3.
8: I també un resultat definitiu al Mundial Femení de Bàsquet. Mali 82, Espanya 73. Derrota de la selecció espanyola, per tant, una victòria i una derrota en aquest inici de la fase de grups. Menys d'un minut i arribem a 2:45.

0: El Barça juga demà la quarta jornada de Lliga de la primera divisió amb la possibilitat de situar-se líder en solitari. Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, Marta Ramon, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb Lamine Yamal, que no s'ha entrenat, però Hansi Flick no l'ha descartat per jugar més talla.
1: Exacte, Lamine ha estat la gran absència de la sessió d'aquest matí, però Flick ha aclarit que no té cap problema seriós i que, per tant, podrà entrar a la llista de convocats.
2: He got a hit and he had some pain and...
3: Es va fer un cop i estava adolorit. He dit, d'acord, millor que s'entreni per separat. I ho hem fet així. Després de l'entrenament m'ha dit que tot estava bé. Viatjarà i també pot jugar demà.
2: Hopefully he will travel and also he can play tomorrow.
1: Un Lamine que ve de ser titular en els tres partits de Lliga i que va deixar molt bones sensacions contra el Rayo Vallecano amb un doplet. Demà parlaran entrenador i jugador i decidiran quin protagonisme té segons les seves sensacions.
0: Flick, avui Marta també ha explicat com ha quedat definida la capitania.
1: Sí, ha confirmat que Rafinha i Pedri, els dos primers capitans per aquest ordre, els ha escollit ell, mentre que Eric, De Jong i Lamine Yamal els ha triat l'equip en la votació habitual. L'entrenador ha reforçat així el seu pes en les jerarquies del vestidor, apostant per dos referents a la plantilla que considera que parteixen com a fixos a l'11.
3: Quan em miro l'equip i els jugadors, qui té més influència en l'equip, per mi, és Rafinha i també Pedri. No volia decidir tots els cinc capitans, volia decidir aquests dos, perquè són molt importants i normalment tots dos juguen de titulars. A més, ara conec l'equip molt millor que abans. Les últimes temporades el Marc no jugava. El Ronald també estava molt temps fora. En Frank igual. Per a mi és així. Però al final, l'equip ha anomenat aquests cinc jugadors. I per a mi és un bon grup, un bon lideratge.
2: It's a good group, it's a good leading.
1: Recordem que en aquest inici de temporada Flick havia decidit donar la capitania provisionalment a Rafinha, Pedri i Eric, deixant al marge el lesionat Frenkie de Jong, a qui finalment els seus companys han mantingut entre els capitans, en aquest cas, això sí, per darrere d'Eric.
0: L'equip que Marta viatja aquesta tarda cap a València i, evidentment, volen aprofitar l'ensopegada del Madrid.
1: Sí, per fer-ho l'equip s'ha entrenat a uns 30 graus de temperatura, un bon assaig per demà a Mestalla. El cos tècnic són conscients que els esperen uns 34 graus de temperatura jugant a un quart de cinc a Mestalla, però Flick, com sempre, no vol excuses. Ho ha deixat clar quan li han preguntat si la derrota del Madrid al camp del Betis era un bon avís a navegants.
3: Quan veus el partit d'ahir, veus que el Madrid va jugar bé. Van tenir grans ocasions, però al final això és futbol i sempre pot passar. Per nosaltres és important que ens concentrem en nosaltres mateixos. Volem jugar en el nostre estil, que tothom jugui 100% convençut del que fem. I és clar, demà serà molt dur. Juguem a un quart de cinc, farà molta calor. Però no hi ha d'haver excuses. Hem d'estar preparats i, és clar, volem guanyar.
2: And of course, we want to win.
1: De cara a demà, al marge del dubte del protagonisme que pugui tenir Lamine Yamal, caldrà veure fins a quin punt fa rotacions pensant també en l'estrena de la Champions de dimecres i també els minuts que li pot donar, per exemple, a Gabriel Jesús, a qui el tècnic està veient molt bé els entrenaments, tot i que admet que encara no està al 100%. Demà la intenció és que, depenent de com vagi el partit, pugui tenir minutatge ja de cara a la segona part. Qui serà segur titular en aquesta demarcació és Rafinha. Flick ha remarcat que ara mateix la seva opció número 1 a la demarcació del 9 continuarà sent el capità.
2: In this moment, I think he's doing really...
3: En aquest moment crec que ho està fent genial i és la nostra millor opció en aquesta posició. Sempre comença la dinàmica, com comencem la pressió, i ho fa molt bé. Té molta intensitat.

0: rival del Barça demà és el València, que està vivint un inici de temporada, diríem que complicat, esportiva i institucionalment parlant. Pau Bonastre.
1: Sí, i que ja ha deixat enrere un mercat de fitxatges molt qüestionat per l'opinió pública i una compareixença del CEO de futbol aquesta setmana que no ha convençut a l'afició. Ara en parlarem. En qualsevol cas, a l'apartat esportiu, el València, que rep demà el Barça, amb dues baixes que han estat confirmades aquest matí pel seu entrenador, Carlos Corberán. Cauen per lesió Luis Rioja i Fulquier. L'extrem andalús arrossega molèsties físiques. No s'ha entrenat aquesta setmana amb el grup i, per tant, és baixa per demà. Rioja, que va ser titular contra el Depor la setmana passada, també s'ha lesionat avui Fulquier. A més, seran baixes Sadik, Guido i De Haas. En canvi, Mafeo i Van Ovelen s'han exercitat amb normalitat amb els seus companys. El València, que ha començat la temporada amb molts dubtes i mals resultats, de fet, només ha sumat un punt de 9 possibles. Diu al seu entrenador, Corberán, que l'equip ha de fer un pas endavant.
2: Y lo que la afición mañana quiere del Valencia es ver el equipo competir. Lo que la plantilla desea y quiere es reivindicarse de cuando las cosas no salen bien, demostrar que las podemos hacer mejor de lo que las hicimos, por ejemplo, la semana pasada. Y ese deseo competitivo es lo que nosotros tenemos que demostrar y alimentar mañana en Mestalla.
1: Ho ha dit en la roda de premsa d'aquest migdia, on els periodistes li han preguntat reiteradament sobre quina valoració feia del mercat de fitxatges. Corberán prefereix no pensar, diu, en els jugadors que haurien pogut arribar a Mestalla i no ho han fet, i diu que cal centrar-se en un mateix.
2: El mercado ahora mismo ya es parte del pasado, entonces yo venir aquí o con mis jugadores y centrarme en lo que podría o debería haberse hecho, pienso que no tiene sentido. El sentido y la responsabilidad nuestra es la de, con lo que tenemos, centrarnos en darlo todo.
1: L'actualitat d'aquesta setmana al València ha estat marcada per la compareixença del CEO de futbol, a l'escocès Ron Gourlay. Dijous, feia 7 mesos que un alt executiu del club no donava explicacions d'aquesta manera. Va explicar que el club treballa amb un pla a llarg termini, amb decisions estratègiques que no es veuen des de fora. Va replicar les crítiques de l'afició i dels mitjans i també va defensar la tasca de Corberán.
0: Un bon merder que tenen a València. Per cert, el d'avui podria ser l'últim partit del Barça a Mestalla, si s'acaba el nou estadi i el Barça no torna a visitar a Mestalla, per exemple, a la Copa del Rei, doncs podria ser el seu últim partit a l'estadi mític valencianista. València-Barça a 4:15, demà a 4:15, oportunitat pel Barça de situar-se líder en solitari de la Lliga gràcies a la derrota ahir del Real Madrid.
3: Pica Fornals, ha rematat! Remata Nathan, treu Courtois i el gol del Betis, el gol de Parro! Irish Power! Tots cap a Dublín! Remata Nathan, treu Courtois! Visca Dublín! Visca Irlanda! Tots cap a Dublín! Tots cap a Irlanda!
0: Irish Power! Així narrava el Damià el gol de l'irlandès Parrot, una de les incorporacions del Betis aquesta temporada, i que ahir un gol seu va significar els 3 punts pels andalusos. A la quarta jornada ha arribat la primera ensopegada del Real Madrid. Tornant de Sevilla, Damià López, hola, bon dia.
4: Bon dia. Primera derrota del Madrid, de José Mourinho. No la va mereixer, però la falta d'encert davant de la porteria el Betis el va condemnar. Ocasions fallades a porteria buida, un penal fallat al final, gran actuació d'Álvaro Valles i, en general, un partit dominat amb molts trams, se li va escapar al Madrid contra un Betis que en pilota no va ser l'equip combinatiu que ens té acostumats, però va lluitar fins al final i mai es va rendir. L'irlandès Parrot, avançada a la segona part, aprofitava una de les poques que va tenir el Betis, 1-0 i deliri verd i blanc a la grada de la Cartuja. José Mourinho no tenia trets pels seus jugadors i parlava de frustració.
5: Creo que el equipo ha hecho un gran partido. A veces se pierde y no se sabe por qué. A veces se pierde y no sabes cómo explicar. Muchísimo juego ofensivo, muchísimas oportunidades de gol. Si termina con empate

0: dice, vamos frustrados porque hemos hecho más. Imagínate con la derrota.
1: Segons el tècnic madridista, els futbolistes del Betis van ser més astuts a l'hora de gestionar situacions amb l'àrbitre, com la de perdre temps o buscar la targeta pel rival. Així ho verbalitzava el portuguès.
0: Los jugadores del Betis, en ese sentido, son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naïf. Primera jugada del partido es tarjeta amarilla clara a un jugador que ha golpeado Valverde. Después un minuto más, otra amarilla para un jugador que ha hecho una falta importante a Vinicius. Pero los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
1: I un cop acabat el partit, Marc Roca, el migcampista bètic, va passar pel micròfon de RAC1. Les paraules de Marc Roca, el tu diràs.
2: Sincerament, a trams, crec que ells han començat forts, després nosaltres hem començat a agafar el control de partit. Ells han acabat forts també la primera part, i la segona part crec que hem sortit molt ben assentats a dintre el camp, hem tingut alguna ocasió, ens hem posat per davant, i al final, òbviament, al final ells t'apreten, tenen jugadors de molta qualitat i sempre has de patir amb aquests partits.
1: Primera ensopegada del Madrid aquesta temporada. El Madrid porta ja 5 visites consecutives sense guanyar el Betis a domicili. Ara els blancs ja han de començar a mirar el debut a la Champions. Dimarts al Bernabéu contra l'Inter. Un partit en què Mourinho no podrà comptar amb pràcticament cap futbolista al mig del camp. Només Valverde. La resta, sigui per sanció o per lesió, es perdran el debut a la Champions. Bernardo Silva, De Guler, Camavinga, Tchouaméni, també Thiago Pitarc, fora de combat per l'estrena contra l'Inter.
3: Doncs dimarts arrenca la Lliga de Campions i com cada temporada la podreu seguir a RAC1 i RAC+1 amb el Jaume Mulló. Per cert, Mourinho, que ja va deixant-se anar a la sala de premsa, a les rodes de premsa, a poc, los jugadores del Madrid son puros en una plantilla amb futbolistes amb, com Vinicius o com Mbappé, que intenten enganyar constantment l'àrbitre, doncs això, los jugadores del Real Madrid son puros. En fi, Mourinho, que també va creixent partit a partit a la sala de premsa. Aquest Betis 1, Madrid 0, va obrir la jornada. Avui es disputen 3 partits més de primera. A 4:15, Athletic Club, Atlètic de Madrid, en el retorn de Julián a la convocatòria matalassera. Per cert, l'Atlético, si guanya, avançarà el Madrid a la classificació i se situarà líder provisional. A 7:15, Rayo Vallecano, Racing de Santander, una altra vegada que el Rayo jugarà de local a Butarque, i a 9:00 tancarà la jornada dissabte al Villarreal Deportivo de la Coruña. I demà serà el torn del Barça i també de l'Espanyol, que a 9:00 del vespre jugarà a casa contra el Sevilla. L'Espanyol, recordem-ho, suma 3 punts, una victòria i 2 derrotes, és 12è a la classificació. Aquesta tarda, últim entrenament, i escoltarem el tècnic Manolo González. Continuaran de baixa els lesionats Puado i Quique García. Gorosabel, l'última incorporació, ve de pràcticament no entrenar-se aquestes últimes setmanes. Veurem si entra o no a la llista de convocats.

0: 1, 2, 3.
1: Last breath looking at you walking away.
2: Això pel que fa a la primera divisió. A segona tenim en joc un partit. Reial Societat B 0, Tenerife 0, a punt d'arribar al final de la primera meitat. Aquesta tarda juga el Girona, que ve d'aconseguir la primera victòria del curs i que a un quart de cinc juga al camp de l'Sporting. De seguida anirem cap al Molinón. Ja el Miquel Agut a punt d'instal·lar-se a l'estadi de l'Sporting. A primera federació avui juguen dos dels equips catalans del grup 2. Sant Andreu Àguiles a Can Dragó a un quart de set i Cartagena Nàstic a tres quarts de set de la tarda. I abans, però, d'anar al Molinón, repassarem la primera divisió femenina. Ja us hem explicat que aquest migdia la victòria del Badalona 0-1 al camp de l'Espanyol en el duel català de la segona jornada. Avui juga el Barça a dos quarts de nou al camp del Sevilla amb les novetats d'Esmi Brooks i de Kika Nazaret, que han rebut l'alta mèdica. Un Barça que Molló avui ha vist com es definia el calendari de la Champions, ja sabia els rivals, ara ja sap l'ordre de partits de la fase Lliga.
3: Exacte, l'equip de Pere Romeu, que debutarà el dimecres 23 de setembre al Johan contra el París. Visita consecutivament la Roma a tres quarts de set a la segona jornada i el Kegue danès a la tercera. L'11 de novembre, Barça-Arsenal a tres quarts de set. Veurem si es juga al Camp Nou. Rebrà el Servet Suís a la cinquena jornada i acabarà el 16 de desembre al camp del Bayern. Més enllà del Barça, et destaco que el Madrid s'estrenarà contra el Paris Saint-Germain a Valdebebas el dimarts 22 de setembre. Compte l'inici del Madrid perquè després visita el Manchester City a la segona jornada i visita el Bayern de Múnich a la tercera. Acabarà l'equip blanc al camp de la Roma. I et destaco tres partits més de la fase Lliga: Bayern-Manchester City el 22 de setembre, Olympique de Lyon-Chelsea el 30 de setembre i Arsenal-Olympique de Lyon el 19 de novembre.
2: Doncs calendari definit, només falta saber si aquest Barça-Arsenal es podrà jugar al Camp Nou a tres quarts de set. Ahir, per cert, Alexia Putellas va debutar en partit oficial amb el London City, victòria del seu equip 2-1 contra el Manchester United.

0: Ara sí, podem anar cap a Gijón, cap al Molinón, perquè el Girona avui té partit a un camp d'un històric de l'Sporting, que és cert que fa 10 anys que no trepitja la primera divisió, però és un dels grans equips de la dècada dels 80 i dels 90. Miquel Agut, hola, bon dia.
1: Bon dia i ben tornat, Albert Ferran Ferrés.
0: Serà el primer partit del Girona després que s'hagi tancat el mercat amb la plantilla definitiva. Per tant, esperem que es noti que, vaja, que ara ja tots els jugadors han de tenir els cinc sentits centrats en la temporada segona.
1: Sí, tots els dubtes que hi havia en les primeres jornades, de si poso la cama o no la poso perquè no sé si continuaré aquí o aniré a una altra banda, tot això ja està esvaït, diu el tècnic Quique Álvarez, que ha fet viatjar 23 futbolistes fins aquí a la ciutat asturiana, que tenen el cap només a Girona, i que del que es tracta és de treure la temporada endavant. Hi ha 23 futbolistes que han vingut fins aquí, no hi ha Justin, l'última baixa, per culpa d'unes molèsties musculars a la cuixa dreta. Tampoc no hi és Unai, que està agafant el ritme, i tampoc no hi és Porto, que està ja a la recta final de la lesió de llarga durada que el va apartar de la temporada passada i també del tram inicial d'aquesta. Tot per enfrontar-se a un clàssic del futbol estatal com l'Sporting, ara en parlaves, que ja diu Quique Álvarez que es posarà les coses molt difícils.
2: Ens trobarem un ambient sensacional, jo crec que és de segona, és dels camps més macos de jugar, que encapreta, que anima el seu equip. Si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé. I després un equip molt sòlid, no encaixat, i ha guanyat dos partits 1-0, no? Una barreja maca de jugadors amb més experiència i jugadors més joves.
0: Doncs a partir d'un quart de cinc, aquest partit, tant de bo, arribi la segona victòria del Girona de la temporada. De fet, Agut, creus que l'11 s'assemblarà al que va derrotar a Les Palmes la setmana passada, aquest 5-2 aconseguit a Montilivi?
1: Jo crec que sí, i de fet, amb la baixa de Justin, apostaria per Esprilla en el seu lloc i la resta dels mateixos, tot i que també és veritat que la posició de lateral dret en francès aquell dia, sense ser un especialista en aquesta posició, pot ballar una mica. Però vaja, jo apostaria per Gazzaniga a la porteria, francès, David López Júnior i Àlex Moreno a la defensa, amb Istan i Fran Beltran al doble pivot, a la dreta Esprilla, a l'esquerra Brian Hill, i a dalt Abel Ruiz, fent parella amb Benat, l'11 que pot treure avui el Girona per intentar mantenir la ratxa de victòries o per sumar la segona consecutiva i a poder ser també oferir una bona imatge futbolística com ja ha fet els dos partits de Montilivi fora de casa. Albert, seria el repte.
0: És cert que la Lliga acaba de començar, però diria que a Gijón hi ha certa il·lusió, no?, amb la bona arrencada de l'equip.
1: Sí, de fet, queden molt poques entrades a la venda, ja hi envien a la rodalia de l'estadi, per la ciutat es veuen samarretes blanquivermelles a dojo, per tot arreu, a tort i a dret, i si no són blanquivermelles, són de l'Sporting, suplents d'alguna de les temporades recents, o fins i tot alguna històrica, alguna vintage. Per tant, hi ha il·lusió perquè l'equip ha fet un 7-9, sentíem com ho explicava Quique Álvarez, i perquè, a més, només ha fet dos gols, però li han servit per sumar dues victòries i encara no n'ha encaixat cap. Aquí la parròquia és molt sentida, és molt local, i avui segur que també s'haurà de lluitar contra el factor Molinón per intentar aconseguir els 3 punts en aquesta visita a Gijón.
0: Lamentablement, amb l'Agut a segona divisió, amb el Girona a segona divisió, és una mala notícia pels gironins, però sempre hem de buscar la part positiva, és que sabrem detalls i coneixerem els àrbitres de segona divisió, que els tenim una mica perduts sense representants catalans, però ara amb l'Agut a segona, això és el que guanyem de la categoria. Agut, què? Qui xiula avui?
1: Et conformes amb poc. Et conformes amb poc. Ara, jo ja el coneixia, l'ex Franco, el murcià, que és aquest àrbitre tan alt, tot i ser alt i ser àrbitre ja una mica veterà segona, encara té cara de nen, es pentina com un niño de San Ildefonso, ja ho veureu. Avui, quan surti al camp, al barri hi haurà Moreno Aragón, que és un clàssic de la segona divisió, desterrat de la gespa a les pantalles aquesta temporada.
0: Doncs ens l'apuntem i ja l'Agut, quan acabi el partit, ens farà la puntuació, quina nota li posa l'àrbitre. Agut, gràcies. T'escoltem d'aquí una estoneta al Superesports.
1: A disposar, fins ara.
0: El dilluns jugarà el Sabadell que tancarà la jornada a casa contra el Còrdoba. Ahir va arrencar, de fet, aquesta jornada de segona divisió amb l'empat a 0 de Les Palmes-Leganés. Les Palmes 0, Leganés 0, amb el debut de Morata al conjunt madrileny.

0: rematarem el bloc de futbol amb el Manu Internacional d'aquest dissabte, començant per la Premier League. En joc la tercera jornada, s'està disputant un partit ja a la segona part, a l'Equador de la segona meitat, Newcastle 1, Bournemouth 2. D'avui destaca el Manchester City Coventry a partir de les 4. Ahir el Liverpool va guanyar el seu primer partit, 0-2 al camp de l'Ipswich Town, amb la primera titularitat d'Araujo, que va ser titular al lateral dret. Alemanya juga el gran favorit, el Bayern, a 6:45, visita el camp del Schalke. A Itàlia, partit a les 6 entre dos dels candidats al títol, Inter de Milà-Nàpols. Ahir el Como de Cesc va golejar 1-4 al camp del Genoa i és líder provisional. A França, compta amb el PSG, que va perdre a casa 1-2 contra el Mònaco, encara no ha guanyat, suma 2 punts de 9 possibles i és a 7 punts del primer classificat, precisament al conjunt del Principat. Abans del partit, el club paisenc va anunciar la renovació de 5 jugadors i també la continuïtat de Luis Enrique, en el cas del tècnic, fins al 2030. I als Països Baixos, Mitchell avui afronta el seu primer gran partit a l'Eredivisie. A les 8, el seu Ajax rep el PSV. Obrim pàgina poliesportiva amb la primera semifinal de la Supercopa de Futbol Sala, que tenim en marxa al Palau i es decidirà, Pau, en aquests últims 6 minuts.
1: Sí, 6 minuts per al final, guanyant el Pozo 5-4. Havia agafat una distància de 2 gols al conjunt murcià gràcies al hat-trick de Marcel, que ha anotat 2 gols de penal, tots 2 en aquesta segona meitat, però fa uns instants ha retallat distàncies al Palma mitjançant Alisson Neves. Per tant, a 6 minuts i escaig per arribar al final, el Pozo Murcia 5, Palma 4.
0: A 5:15, la semifinal del Barça contra el Jaén, Bernat Balboa.
2: Un repte il·lusionant pels de Javi Rodríguez, que disputaran la Supercopa per primera vegada a casa. Un partit que es respira amb ganes de revenja després que el Barça caigués eliminat contra el Jaén en 2 ocasions la passada temporada, tant a la Copa d'Espanya com a la Copa del Rei. L'entrenador blaugrana arrenca el curs amb fam de títols.
3: Esto es el Barça, al final. Hemos ganado la Copa Cataluña y ya Supercopa, y si tenemos la suerte de ganar Supercopa será lo siguiente. Al final sabemos la exigencia que tiene este club, nosotros queremos ganar o intentar ganar todos los títulos posibles, luchamos para ello, trabajamos para ello, pero siempre digo lo mismo, ¿no? Lo importante son las sensaciones, y las sensaciones están siendo muy positivas desde que empezamos el año pasado. Ahora con las nuevas incorporaciones creo que hemos dado un salto adelante y bueno, contento.
2: Serà un bon partit, una bona competició per veure de nou aquest Barça de Javi Rodríguez amb Igor i Mugudin com a cares noves.
0: Doncs avui contra la bèstia negra de la temporada passada, aquest Jaén, com deia el Bernat, va eliminar el Barça de la Copa d'Espanya i la Copa del Rei. Avui Barça-Jaén, i si el Barça juga, guanya i es classifica per la final, la gran final demà a 6:45 de la tarda. I qui avui pot aixecar un títol és el Barça d'handbol, que pot guanyar la seva 5ª Supercopa Ibèrica.
2: El Barça defensarà títol davant de l'Sporting de Portugal a partir de 9:15 del vespre a Vigo. A les semifinals, els blaugrana no ho van tenir fàcil davant el Porto. Tot i anar-se'n de 7 al descans, a la segona meitat els portuguesos van retallar distàncies davant d'una defensa blaugrana poc efectiva. Finalment, el Barça va vèncer per 39-37, tot i que Carlos Ortega, l'entrenador, no va acabar pas content amb el rendiment del seu equip, mentre que el seu rival d'avui, l'Sporting, es va desfer del Vidasoa Irún per 29-31. Aquest podria ser el segon títol blaugrana del curs després de la Supercopa de Catalunya.
4: This is Moscow. This is Moscow Gorn. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.
0: Continua l'estada de pretemporada del Barça Andorra sense Tosin Ebouwan, que estarà 3 setmanes de baixa per una subluxació a una espatlla. S'ho va fer en l'últim partit de les finestres de seleccions. En les darreres hores hem sabut que Kevin Panther serà el primer capità de l'equip i hem escoltat les primeres valoracions del tècnic Alexander Sekulic de la pretemporada.
5: Aquesta
2: La reacció dels jugadors, com han treballat a pista, la determinació, la voluntat de fer treballar aquest equip per fer coses grans. Tinc un gran sentiment, però és només l'inici. És difícil de dir, però per ara la resposta dels jugadors és molt bona.
5: The response from the player is great.
0: Amistosos del dia, destaca sobretot el del Real Madrid, que juga a casa, juga a Lleó, volem dir, Madrid-Baskonia a Lleó a les 8 del vespre. Ahir va jugar Lleida, que va aconseguir una victòria còmoda, contundent, amistós, a Sant Julià de Vilatorta, 166-166 contra l'Ulm alemany. I el Mundial Femení, ja us hem explicat la derrota de la selecció espanyola contra Mali, 82-73, segon partit d'aquest Mundial Femení per la selecció espanyola, que tancarà la fase de grups dilluns jugant contra el Japó.

0: 4 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Tenim a marxa el US Open de tenis. Què destaquem, Molló, de la jornada d'aquest dissabte?
1: Doncs de la jornada d'aquest dissabte et començo destacant que aquesta matinada jugarà el segon cap de sèrie, l'alemany Alexander Zverev contra el xilè Alejandro Tavilo. Hi ha molts caps de sèrie eliminats, no hi ha grans partits, no t'enganyaré, així a nivell de renom. A 6:15 et destaco el Taylor Fritz Cerúndolo. D'aquesta matinada recordo l'eliminació de l'espanyol Dani Mérida en 3 sets contra el nord-americà Mikkelsen. També han passat ronda dos jugadors més dels Estats Units, Tiafoe i Shelton. I en el quadre femení, a 8:15, Buxa, la jugadora estatal, jugarà contra Coco Gauff. De matinada, Naomi Osaka contra la belga Mertens. I entre d'altres jugadores destacades avui també competeixen Iga Swiatek, Elena Rybakina o Madison Keys.
0: Hi ha canvis a l'etapa de la Vuelta, aquesta 14a etapa de la Vuelta, en final a un port de primera categoria.
1: Sí, s'ha format finalment l'escapada, 97 quilòmetres per l'arribada a la Sierra de la Pandera, port de primera categoria, escapada de 44 corredors.
0: Un terç del sí, del gran grup, sí, bàsicament.
1: Sí, sí. Amb atenció, el desè de la general, Clément Barthez, com a millor classificat, a 11 minuts del líder Enric Mas, Cristian Rodríguez, l'11è, a 11 minuts també, o el 15è classificat, Guillaume Martin, ja a més de 20 minuts d'Enric Mas, que, recordo, lidera aquesta general amb 1 minut 45 segons de marge sobre Primo Roglic i 2 minuts 6 segons sobre Félix Gall, com a principals rivals. El pilot ara mateix està rodant a 3 minuts i mig d'aquesta fuga de 44 corredors.
0: I encara us hem d'explicar que hi ha Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 aquesta tarda, d'entrenaments de classificació a partir de les 4, la cursa demà a les 3. Recordem que el líder Kimi Antonelli haurà de sortir des del fons de la graella penalitzat pel canvi de motor. I que Toni Bou té aquest cap de setmana una cita amb la història, perquè pot guanyar el seu 40è títol mundial al Gran Premi dels Països Baixos, que comença avui a Selhem. Bou té opcions matemàtiques, però remotes, de ser campió ja aquest vespre, però tot va encaminat a que el gran dia sigui demà diumenge per aquest històric 40è títol mundial, que a més Toni Bou guanyarà precisament als 40 anys. Com deixem la primera semifinal de la Supercopa d'Espanya de futbol sala?
2: Doncs ja en el tram final de partit, amb el 6-4 al marcador, el Pozo 6, Palma 4, a 2:47 pel final.
0: El Pozo, que si es classifica, tornaria a jugar, tant de bo, una final contra el Barça. Encara, vaja, ha de tancar el seu partit i el Barça, evidentment, ha de guanyar el Jaén, però si hi ha un Barça-Pozo, seria la 16a final entre els dos equips. Recordem que la balança és favorable 100% al Barça. Han jugat 15 finals, les 15 les ha guanyat el Barça. I ho rematarem amb pàdel, Molló. Abans parlant del US Open de tenis, també hi ha pàdel.
1: Sí, a Madrid, a torneig Piguan, la segona categoria del circuit Premier Pàdel, amb derrota catalana a la primera semifinal femenina. Ari Sánchez i Andrea Ostero han perdut contra la parella 1, Triar i Brea, en 2 sets. L'altra semifemenina entre Martina Calvo, Claudia Fernández contra Paula José María i Bea González. Ara en joc la primera semi masculina. En aquest circuit han quedat eliminades les parelles 1, 3 i 4. Ara la 2 està guanyant a Chingoto i Galán a Jofre Bautista per 6-3 i 3-2. La segona semi, Nieto Yanguas contra Alfonso Livac.
0: A la Premier continua el Newcastle 1, Bournemouth 2, 20 minuts pel final, i a segona hem arribat al descans del Real Societat B 0, Tenerife 0.
3: Les 3 en punt, actualitzem la informació. La calor continua molt disparada de nou avui dissabte, que tot apunta que s'assoliran nous rècords. De moment a Barcelona ja se n'ha registrat un de 35,2 graus que marca l'Observatori Fabra, polveritzant qualsevol màxima dels últims gairebé 120 anys. Més detalls, Abel Caral.
4: Sí, de fet, ja arribem als 40 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on ahir, recordem, es va arribar als 42,5, rècord de temperatura en un mes de setembre de la xarxa d'estacions meteorològiques del Meteocat. Cap a aquests sectors més interiors de la Vall de l'Ebre, però també el Priorat, es pot arribar als 42, puntualment 43 graus, i les properes hores també cap a la Plana de Lleida, temperatures que fàcilment arribaran als 40, 41 o 42. Calor desbocada. També la resta de Catalunya, tot i que amb temperatures no tan disparades, però bé, de 33 a 38 graus. A gran part de l'interior de Catalunya, en general a la costa de 28 a 33, tot i que a la zona de Collserola, a Barcelona, s'ha arribat a passar els 35. Molta calor avui, molta calor demà, temperatures semblants a les d'avui, semblants a les d'ahir, de nou arribant als 40 graus, després d'una nit de mal dormir, sobretot a la costa prelitoral, però també en zones de l'interior, on en molts casos no es baixarà dels 20 graus la propera matinada.
3: Sobre la crisi humanitària de Ceuta, el govern espanyol ha anunciat aquest migdia que pren el control del port de Ceuta per instal·lar-hi un campament de refugiats amb una capacitat de 1.000 persones. La Moncloa ha pres la decisió després que la direcció del port no ho autoritzés i destinarà un espai de 16.000 metres quadrats a aquest campament. Un pas que previsiblement ha obert un nou conflicte amb el govern autònom de Ceuta. A tot això, en clau política, Alberto Núñez Feijóo continua atacant a Pedro Sánchez per la gestió que està fent precisament a Ceuta.
5: Dejar a los ceutíes solos en una invasión es humanidad. Que la gente no puede pasear por las calles es una lección de humanidad. Alentar a que la gente se juegue la vida para venir a España es una lección de humanidad. La hipocresía de esta izquierda es insoportable.
3: I ho hem sabut fa poca estona, Vladimir Putin ha ordenat suspendre els atacs contra Kiev durant els pròxims 3 dies. El motiu és l'arribada dels enviats de Donald Trump a Moscou. Steve Witkoff i Jared Kushner visitaran tant la capital russa com la ucraïnesa amb la intenció de reprendre les negociacions de pau a Ucraïna. I en plana cultural, Cronos, la pel·lícula sobre els atemptats a la Rambla de Barcelona, s'ha convertit en la millor estrena catalana de la història. El film, dirigit per Fernando González Molina, amb Enrique Auqué i Diana Gómez al capdavant, va aconseguir ahir en l'estrena més de 16.000 espectadors i una recaptació de 120.000 euros. Així ja és la millor obertura d'una pel·lícula catalana. Pel que fa als esports, Hansi Flick no descarta Lamine Yamal pel partit de demà al camp del València, tot i que el futbolista no s'ha entrenat amb la resta dels seus companys.
0: Lamine arrossega un cop, però el tècnic diu que no l'impedirà entrar a la llista de convocats. Flick també ha avançat que Gabriel Jesús entrarà a la convocatòria. El Barça, que demà podria situar-se líder en solitari de la Lliga després de l'ensopegada del Real Madrid 1-0 contra el Betis. D'aquí a poc més d'una hora, l'Atlètic de Madrid, en el retorn de Julián, juga al camp de l'Atlètic Club i a la mateixa hora el Girona juga a segona divisió al camp de l'Sporting. Més enllà del futbol, el Barça d'handbol juga aquest vespre a la final de la Supercopa Ibèrica contra l'Sporting de Portugal i el Barça de futbol sala la semifinal de la Supercopa d'Espanya contra el Jaén.
3: Ara mateix són les 3:03, tanquem el 14:15, que hem fet la redacció d'informatius i esports amb la Paula Durante, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
0: A les 4 al Superesports i a les 11 al Tu diràs.
3: Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb el recomanat. Bona tarda.
6: Ja s'acosta.
7: 3, 2, 1...
6: El 18 d'octubre torna la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Inscriviu-vos a lacursadarac1.cat.
8: Agafeu paper i bolígraf, el mòbil o la tauleta perquè tenim les millors recomanacions per vosaltres.
6: A RAC1, recomanat. Amb Esther Muñoz.
8: Bona tarda i benvinguts a la segona temporada del recomanat, la meva 27a a RAC1. Cansatem, canseto, amb la mateixa il·lusió del primer dia i amb moltes, moltes propostes per mantenir l'esperit de les vacances del juliol i l'agost durant tot l'any. I en aquest primer programa us recomanarem anar al Terres Travel Festival, que comença la setmana vinent a Tortosa. La Lourdes López, periodista experta en gastronomia i oci, ens proposarà terrasses que encara ara podeu gaudir aquests dies d'estiu. També tindrem molts plans culturals de la mà de la nostra col·laboradora Mònica Prieto, la bona música Remember amb l'Enric Font de RAC 105 i tot el control tècnic de l'Oriol Montfort. Comencem!
6: Recomanat. Idees i propostes per tothom a RAC 1.
8: Falta exactament una setmana perquè s'inauguri a Tortosa la 10a edició del Terres Travel Festival, un certamen on conflueixen viatges, gastronomia, sostenibilitat, cultura i també cinema. Del 12 al 18 de setembre teniu l'oportunitat d'apropar-vos a la capital del Baix Ebre i gaudir de desenes de projeccions audiovisuals, també de debats, de xerrades sobre turisme sostenible que s'han organitzat en diversos espais de la ciutat tortosina. Tosina. Santi Valdepérez és el director del Terres Travel Festival. El realitzador, productor, executiu, escriptor i cineasta documental va ser qui el va crear, de fet, ara fa una dècada. I avui estem molt contents que ens visiti i que ens acompanyi al primer programa de la segona temporada del Recomanat de RAC1. Santi, bona tarda.
9: Bona tarda, Esther.
8: Benvingut.
9: Gràcies.
8: Als nous estudis, eh?
9: Déu-n'hi-do. Feia molta patxoca venir. Sí, perquè com ja n'ha sigut de l'emissora, la veritat que n'havia sentit a parlar, evidentment, però no havia tingut ocasió i, francament, és interessantíssim.
8: Uh-huh. Fa dos anys ens varen veure al Terres Travel Festival perquè vaig anar amb l'edició del Viatge B a fer-lo des d'allà. Va ser una experiència increïble veure-ho en directe, viure-ho i sentir-ho, perquè vosaltres, la gent de Tortosa, se'l sent molt seu, no?, aquest festival. De fet, són 10 anys ja.
9: Sí, la veritat és que ha sigut un treball de persistència, però al final estem molt, molt contents de veure l'arrelament que hem aconseguit entre la ciutadania i tota la societat d'allà. També pensa que organitzem moltes activitats vinculades amb la gastronomia, amb la descoberta del patrimoni històric de la ciutat, i tot plegat fa que, efectivament, durant la desena de dies que conformen el festival, doncs hi hagi molta activitat.
8: Aquest festival audiovisual el que fa és mostrar-nos obres centrades en la promoció de destinacions que hem de dir que no només es queda aquí, no? Va més enllà, no? Exactament, què és el que oferiu?
9: Nosaltres tenim dues competicions, una de documentals i una altra de films promocionals. Podríem dir que són vídeos publicitaris, per entendre'ns, però l'interessant d'aquest gènere de l'audiovisual turístic és que està en constant metamorfosi, no? És a dir, que és un gènere molt viu que agafa elements de la publicitat, de la ficció, fins i tot de l'assaig fílmic, i els realitzadors això ho posen tot en una coctelera, i l'interessant és això, no? És veure les noves narratives que van sorgint, i també des de diferents llocs del món, no? Veure com també no és el mateix aquest gènere vist des del prisma d'Àsia, que des d'Àfrica, que des d'aquí d'Europa. La veritat que ja és molt interessant veure també això, no? Com hi ha uns codis que van mutant arreu del món.
8: I també és una manera, Santi, ara que s'acaben per la majoria les vacances d'estiu, que ja han quedat enrere, doncs aquest festival d'alguna manera també és una bona oportunitat allò per agafar idees, per planificar propers viatges, o fins i tot per viatjar des de casa. La gent que no pot, que no té pressupost, se'n va al festival, es veu totes aquestes pel·lícules, aquests films, aquestes promocions, i d'alguna manera també viatja.
9: Sí, sí, efectivament. Això és el més estimulant, no? Que també és una època de l'any ja que ja no fa tanta calor, potser com el mes de juliol i agost, i amb la fresqueta, amb l'aire condicionat, i poder estar en una pantalla gran veient, com dius, destinacions d'arreu del món, doncs, la veritat que és una experiència també molt agradable.
8: I això, per la gent que ens estigui escoltant i s'estigui engrescant d'anar-hi a Tortosa a partir del dissabte que ve, dia 12, i durant 10 dies, com funciona? Són passis gratuïts? Ens hem de registrar en algun portal, en algun web? Com va?
9: Correcte. La web del festival, terresfestival.com, allí hi ha la programació, i hi ha molt poques activitats de pagament, en aquest cas el que estàvem comentant, d'aquesta projecció amb un menú d'un restaurant asiàtic, aquesta sí que és de pagament, i també el congrés professional que celebrem el dijous 17, uh-huh. Però la resta d'activitats, de projeccions, són gratuïtes, i de fet no és necessari ni el registre, és a dir, hi ha la programació a la web, i les persones que estiguin interessades i vulguin acompanyar-nos, doncs el que han de fer és veure si poden venir i ja està.
8: Doncs si et sembla, Santi, el que farem ara serà fer un petit tast d'algunes d'aquestes propostes audiovisuals que s'han presentat a la selecció i que exploren, doncs, noves maneres de narrar territoris, viatges, experiències turístiques. De fet, algunes de les que ara escoltarem, sentirem, són peces audiovisuals que aspiren a coronar-se com a guanyadores del Terres Travel Festival. Són la ciutat d'Eslovènia, els paisatges de l'Amazones, Suïssa, també hi ha Xile, Portugal o Tortosa. I precisament el que farem serà començar a Eslovènia, des d'on us ha arribat aquest Feel Towns in Slovenia.
10: Welcome to Feel Good Towns of Slovenia. The first sip of coffee turns my sleepy thoughts into inspired dreams. A bridge doesn't stop the river's flow. It simply invites you to see it from a new perspective.
8: Per què l'heu triat, aquesta producció, Santi? Què ens explica ben bé?
9: Aquesta pel·lícula és molt interessant. De fet, és una sèrie de quatre petites produccions que exploren quatre ciutats d'Eslovènia. I és molt interessant perquè mostra una mirada generacional nova sobre un país que és fascinant, no? Sabíem que Eslovènia era un país que té un patrimoni natural increïble, que s'ha posicionat molt sobre el tema del turisme sostenible, però el que fa aquesta campanya és girar una mica l'eix i mostrar-nos l'element més patrimonial, més cultural i més artístic, no? I ho fan amb una generació nova de creadors que mostren això, no? Una societat vibrant i que té molta creativitat, no? I la veritat que fa molt de goig veure aquesta sèrie.
8: Mira, no conec Eslovènia, en tinc moltes ganes, i de fet algunes d'aquestes quatre parades, una és Ljubljana, que n'hem parlat aquí perquè recordo que Vueling doncs va inaugurar un vol directe des de Barcelona. També hi ha Nova Gorica, Maribor i finalment hi ha
9: Puig.
8: Sí. Puig, que ha estat reconeguda com a millor destinació europea de patrimoni cultural 2026.
9: Sí, sí. És un, com dic, és un país, bé, ja ho saps, fascinant, que té moltes reconades interessantíssimes, i aquesta mena de produccions el que fan és això, no? És mostrar diferents punts de vista, i a més, si d'això ho marides amb l'art, pues la veritat és que encara l'interès puja exponencialment.
8: Sí, sí, és una bona combinació aquesta. Després, si entre els oients, Santi, tenim persones que somien en viatjar, per exemple, a Suïssa. Una de les propostes del Festival Terres Travel que els pot interessar és precisament aquesta.

0: Quina història ens expliques, Santi? Com es titula aquest projecte?
1: Pues, esta peça te diria que és de les més interessants de tot el festival.
0: Per què?
1: És una peça feta amb sons enregistrats en mitjans de transport públic de Suïssa. Hi ha un productor de música electrònica francès, Tilacin, que és l'autor d'aquesta peça, i és molt interessant perquè mostra que molts dels paisatges més remarcables de Suïssa són fàcilment accessibles en transport públic. I és una campanya que es va fer pensant en el públic francès, que van la majoria amb cotxes, desplacen amb cotxes a Suïssa perquè no tenen tan lluny, i justament el que fa aquesta campanya és mostrar lo interessant, no?, de poder accedir a aquests espais en transport públic. A mi em va semblar molt, molt interessant.
0: Home, i s'ha de dir que a Suïssa tenen un transport públic fabulós.
1: Exacte.
0: Jo he tingut l'oportunitat d'anar-hi, aquests trens meravellosos, puntuals. De fet, crec que en aquest documental apareixen 23 trens, 3 telefèrics, 2 vaixells i també un autobús.
1: Sí, sí, i també a nivell, el que dèiem abans, no?, de l'exploració dels codis, és molt interessant aquesta pel·lícula perquè el personatge Tilacin, l'autor de la banda sonora, apareix sempre en pla. Apareix sempre d'esquenes, amb el seu micròfon, amb la perxa de so, enregistrant els sons, i el que va canviant és el fons, diguem, no? Ell apareix en primer terme d'esquenes, captant els sons, i el que canvia és el paisatge. Llavors, és molt interessant aquesta... com mariden aquestes imatges dels diferents espais amb el so. Francament, és una pel·lícula molt interessant.
0: Uh-huh. I de Suïssa, tornem cap a Catalunya i parlem ara de la presència catalana al concurs, perquè hem de destacar Tortosa, cuina de memòria.
2: Un dia, un grup de 7 cuiners va emprendre un viatge. Una investigació per tal de trobar en una sola recepta l'essència d'un territori, l'ànima d'una ciutat. Van començar per l'origen.
0: Aquesta, Santi, és una proposta signada pel Guille Barberà, que ens proposa descobrir la ciutat a través del gust. Què destacaries exactament d'aquest projecte on reivindiqueu les vostres Terres de l'Ebre, la vostra capital?
1: És un projecte també molt interessant, evidentment no puc dir altra cosa, però ho és per una cosa, perquè darrere d'aquest projecte hi ha tota una investigació al voltant del que és la cuina de les Terres de l'Ebre, de la de Tortosa, una iniciativa que va engegar la Tortosa Turisme, i va cristal·litzar amb l'elaboració del llibre blanc de la gastronomia de Tortosa i també amb l'elaboració d'un plat, en aquest cas que tenia com a protagonista el bacallà, que és un ingredient molt, molt, molt present a la cuina de Tortosa.
0: Molt vostre, eh?
1: I bé, el que mostra aquest vídeo, doncs, bueno, és una mica el procés d'investigació, evidentment ficcionalitzat, però amb la presència d'aquests 7 xefs, 4 xefs i 3 estudiants de l'Institut d'Hostaleria de l'Institut d'Hortosa, que col·laboren junts per elaborar aquest plat i viatgen per totes les Terres de l'Ebre i també viatgen pel temps buscant els ingredients d'aquest plat tortosí.
0: Per tant, una miqueta és el que ens deies, no? Es tracta de posicionar Tortosa també com una destinació gastronòmica singular i també doncs, mostrar, incentivar als oients el consum d'aquests restaurants de la ciutat, que hi vagin.
1: Correcte. Sí, sí, la veritat és que és un projecte que ja va arrencar fa un parell d'anys, el vídeo és de l'any passat, i bé, el que hem de dir, perquè així ens ho han fet saber també els restauradors locals, és que la campanya ha tingut èxit i que, de fet, és un plat que està present als restaurants de Tortosa.
0: El podem tastar, eh? Si anem, el podem demanar, eh?
1: Sí, sí.
0: Santi, hi ha més presència catalana? Hi ha més propostes catalanes?
1: Sí, de fet, hi ha un documental que serà el documental de la projecció inaugural. És un documental dirigit pel Pol Ribera i Guàrdia, i és un documental que ens mostra l'odissea d'uns joves catalans que volen fer un descens per l'Amazones, i bé, tampoc no vull desvetllar moltes coses, perquè és una pel·lícula que té molts giros narratius, i la veritat que és una pel·lícula que val molt la pena, però sí que puc dir que és una de les grans sorpreses del festival.
0: Tenim el tràiler.
3: Mira, la idea es construir una balsa para bajar por el río.
4: La idea es llegar a Iquitos directamente.
5: Toda la ruta quieren conocer.
4: Sí.
6: ¿No será peligrosa?
7: Espero que no.
6: tiene que estar bien seguro porque llega al Amazonas, la corriente es más fuerte.
7: Es más fuerte, ¿no? Mm-hmm.
6: Claro, y tiene que estar bien asegurado su balsa para eso.
0: De fet, aquest documental del Pol Ribera i Guàrdia el projectareu el dia de la inauguració del festival.
1: Correcte. I és una pel·lícula on també compta, o sigui, és un acte on també comptarem amb la seva presència i també la d'un parell de protagonistes, i per tant també el públic podrà interactuar directament amb el Pol i amb els protagonistes del documental. I ens fa molta il·lusió aquesta projecció perquè mostra una també de les vessants que hem volgut també potenciar des del nostre festival, no? Que és el suport a aquells creadors joves, a aquelles narratives emergents, persones que volen amb els seus mitjans pues, fer una narrativa d'un viatge, mostrar tot allò que hi ha de creixement personal rere un viatge tan especial com aquest. I crec que hi hagi espais com el nostre festival que donen veu, que obren una finestra a aquest tipus de produccions que moltes vegades tenen dificultats de difusió, i jo trobo que és una cosa també que s'ha de remarcar, que s'ha de subratllar, i nosaltres estem molt contents de poder atensar la ciutadania de Tortosa i de les Terres de l'Ebre a aquest projecte.
0: Aquest és un documental de 84 minuts amb el que obrireu oficialment les projeccions del festival, com dèiem, el dia 12 a les 7 de la tarda a la cripta de l'Església de la Reparació de Tortosa, on doncs, es fa aquest viatge, no?, en aquesta barca per les aigües d'un afluent de l'Amazones i Quilos, que a més doncs, serveix per conèixer històries reals que al final ens parlen d'amistat, de llibertat, de desig de viure experiències autèntiques.
1: Sí, al final t'adones que viatjar és això, és una experiència que ens transforma en tots els sentits. I l'altre dia estava llegint un article a La Vanguardia justament sobre Werner Herzog, que el cineasta alemany que va fer aquella pel·lícula Fitzcarraldo, també a l'Amazones, amb una odissea bestial, no? Uh-huh. I m'adonava fins a quin punt això, no? És a dir, és un espai, l'Amazones, que té aquest punt d'indòmit, d'inaprensible, i com també estimula la creativitat de tants creadors, no? I per tant jo crec que és molt interessant veure com des de diferents punts de vista, i evidentment amb diferents registres i amb diferents nivells de pressupost, però també és un escenari que porta això, no? Al treball artístic i a la reflexió més enllà del que és el propi espai
0: en
1: si.
0: En total, quantes projeccions hi ha? Us han arribat enguany?
1: A la competició tenim 157 produccions de 31 països, i no les projectem totes, evidentment, es fa una selecció de les pel·lícules que queden finalistes i al final es fa una projecció d'una trentena de pel·lícules aproximadament, però sí que, com dic, que capbussar-te en totes les pel·lícules que ens arriben cada any ens mostren una mica tots aquests fils transversals i també comuns que hi ha al voltant de l'experiència del viatge, no? De transformació, voluntat de descoberta i voluntat de tensar-se a altres persones.
0: I d'aquests 150 projectes, tu ens deies doncs, que hi ha molta diferència de pressupostos.
1: Clar, al final no és el mateix també les pel·lícules, en aquest cas promocionals, que estan la majoria apadrinades o impulsades per institucions públiques, la majoria, parlàvem abans del cas d'Eslovènia o el cas de Suïssa, que altres produccions que aplegarien doncs, aquestes produccions més de petit format, més vinculades al gènere del travel video, que tenen a veure amb narratives personals i amb vocacions també personals.
0: Va, marxem cap a Portugal. Aquest estiu he estat a l'Algarve, però anem una miqueta més amunt, anem concretament a la ciutat de Porto, perquè aquí, al Festival Terres Travel, podem descobrir aquesta ciutat i aquest nord d'aquest país a través de The Big Trend, d'Ofèlia de Sousa.
8: Some say that planning an event these days is a task for sprint runners. Social media hypes, internet challenges, fads and trends that come and go faster than you can say hashtag. Exhausting. Here we've given up stressing about trends long ago, because the truth is, we know the one big trend that never goes out of style. Finding it hard to believe?
0: De fet, Santi, aquesta pel·lícula està concebuda com una continuació d'una primera part que també va fer Ofelia Sousa l'any 2021, que es deia The Majestic Adventures.
1: Sí, és un cas interessantíssim aquest. És veure com també, fins i tot aquestes pel·lícules promocionades per les administracions, fins i tot poden jugar amb codis de la ficció, com la creació de personatges, no? És a dir, hi ha un personatge que és Ofelia de Sousa, que és un personatge una mica excèntric i que l'any 2021 ja ens va robar tots el cor perquè, doncs, bueno, bé, d'alguna manera venia a presentar Porto i el nord de Portugal com un espai ideal per poder fer-hi congressos i esdeveniments de diferent tipus.
0: Sí.
1: I uns anys més tard redoblen l'aposta a l'agència creativa Cobu per encàrrec de la institució que dinamitza el turisme a Porto i el nord de Portugal per recuperar aquest personatge i mostrar com els esdeveniments professionals poden produir un impacte cultural, social i emocional que continua transformant els llocs i les persones que conflueixen.
0: És molt original aquesta proposta, eh?
1: Sí, sí, interessantíssima.
0: Ens proposa anar de viatge a Porto a través de tot el que seria el turisme de congressos.
1: Sí, sí, és una tendència que, evidentment, arreu del món trobem apostes molt clares i, evidentment, fer-ho a través d'un codi cinematogràfic com aquest, no? Amb un personatge, amb unes influències cinematogràfiques on hi podríem trobar Wes Anderson, per exemple, no? A l'hora d'analitzar aquesta pel·lícula, pues, fa que tot plegat sigui una delícia visual.
0: I per últim, volíem repassar un altre dels documentals que participarà en aquesta desena edició del Terres Travel Festival. Concretament, compteu amb un projecte que es diu Travel Film, de l'Àlex Casas, que es titula Liara.

0: Què vol dir Liara, Santi, exactament?
1: Liara, així ho va explicar el seu creador, significa llum, en la meva llum, en hebreu. I aquest projecte és molt interessant, rodat durant 11 anys, al voltant de 23 països, 4 continents. L'Àlex Casas el que ha fet és fer retrats, és atensar-se a diferents persones d'arreu del món i ha compactat un producte que és fascinant de veure perquè et fa viatjar per tot el món, però fixant-se en aquesta altra geografia, no, que és el rostre humà, no? I bé, la veritat és que és una pel·lícula molt interessant perquè al final tu el que t'adones és que hi ha moltíssimes més coses que ens uneixen que no que ens separen i que l'art, no, en aquest cas el cinema, ens pugui fer-ho veure, doncs és algo molt, molt terapèutic.
0: Mm-hmm. Veig que l'Àlex ha estat 11 anys viatjant per 23 països, per 4 continents, i allà doncs, ha intentat captar d'alguna manera el que ell diu la veritable essència humana i sobretot reflexiona sobre l'autenticitat, sobre les tradicions que estem perdent a Occident també.
1: Sí, un element també molt interessant amb la seva reflexió que és l'equilibri que hi ha entre tradició i identitat, no? És a dir, fins a quin punt aquelles coses que a nosaltres ens poden semblar més extravagants o més singulars, no? Dels entorns on viatgem i de les persones que hi habiten, per a aquelles persones és de lo més natural del món, perquè formen part també de la seva tradició, de la seva manera de viure, d'entendre la vida, no? I per tant, aquesta reflexió, i crec que el cinema és ideal per mostrar aquesta dicotomia, jo crec que és la base del relat.
0: Mm-hmm. Santi, també hem de dir que això és important. Esteu d'aniversari, el festival fa 10 anys i, per tant, tindreu, com no podia ser d'una altra manera, una celebració.
1: Sí, farem una festa, que en aquest cas tindrem un petit detall també cap a Roy Chapman Andrews, que és un naturalista i aventurer americà que molts diuen que va ser la inspiració per crear el personatge d'Indiana Jones, i ell ens va influir molt al començament del nostre festival amb un lema que deia que l'aventura ens espera passada la cantonada, i el que fem és això, és un espectacle de música i d'imatges que, bueno, també té entrada lliure i, per tant, invitem a tothom a poder-nos acompanyar.
0: També hi haurà música electrònica.
1: Correcte.
0: Quin dia serà? Quan ho farem,
1: serà
0: això?
1: El dijous 17.
0: Uh-huh. I després, el que deies ara d'Indiana Jones, també hi ha una exposició.
1: Correcte.
0: Sobre ell.
1: Comissariada per l'escriptor, i ell, tal com es defineix, és arqueòleg cinèfil, Jaume Palau, que farà una xerrada al voltant del mite d'Indiana Jones, no? Que hi ha de realitat i de ficció darrere del seu personatge, i tindrem una exposició amb material original del personatge durant els dies del festival a l'aula didàctica del Museu de Tortosa.
0: Realment és per agafar la maleta i instal·lar-se a Tortosa aquests dies, en un bon hotel de la ciutat.
1: Perfecte.
0: I anar cada dia a les projeccions, a les exposicions, a la festa, i viure'l, no? Perquè realment doncs, tot el que hem comentat i hem repassat és molt i molt atractiu. Heu fet una feinada, de veritat que des d'aquí, des de RAC1, felicita tot l'equip perquè és increïble, cada any ho supereu.
1: Gràcies. Motivats ja per la 11a edició i amb més projectes i contents de poder continuar-ho portant a terme.
0: I després hi haurà l'entrega de premis, no? Perquè
1: sí, sí.
0: El segon cap de setmana teniu la gala.
1: Correcte.
0: I aquell cap de setmana doncs sabrem qui és l'afortunat o afortunada que s'emporta doncs a aquest premi, que a més a més és un premi físic preciós.
1: Sí, és la representació d'una oliva feta amb palma dels ports de Tortosa Beseit i feta per una... feta per 7 artistes i artesans de les Terres de l'Ebre.
0: Uh-huh. Santi, si entre els oients tenim algú que vulgui més informació i veure el detall, el calendari, quin és el vostre portal?
1: Sí, el web terresfestival.com, allí trobaran tot el que ho desitgi, la programació i també en el cas dels esdeveniments que s'han de pagar, doncs també l'accés a poder fer el tiquet.
0: Enhorabona, gràcies per venir avui als estudis de RAC1. Ens veiem a Tortosa.
1: Ens veiem.
0: I quan acabi el festival, ràpidament, descansar uns dies i posar-se a treballar per l'any següent, que ens fa molta il·lusió cada temporada doncs, poder parlar amb vosaltres, engegar la temporada parlant d'aquest contingut tan interessant que són els viatges i la sostenibilitat. Santi, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé, adéu.
2: Recomanat. Amb Esther Muñoz.

0: Ella ens acompanya per segona temporada consecutiva la Mònica Prieto, periodista, productora de televisió i esdeveniments culturals, que, com ja sabeu, ens convida sempre a mirar la vida de cara amb tota la seva complexitat i també amb tota la seva bellesa. Mònica, bona tarda i benvinguda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què? Com ha anat l'estiu?
1: Molt bé. És que l'estiu sempre és fantàstic. Que fan ganes de tornar, eh? Perquè dius, ara jo ja necessito una miqueta més, un altre cop horaris i una disciplina, però estar allà espanxuflada és meravellós.
0: L'estiu que continua, eh? Jo em referia bàsicament a les vacances, al descans, a aquesta desconnexió.
1: Exacte.
0: L'has aconseguit, eh?
1: Sí, sí, totalment. Encara ens acompanya la caloreta, però ja el que és la part, diguem-ne, com més de desconnexió estricta, ja ha passat.
0: Avui ens convides a seure'ns i parlar de coses que ens toquen molt de prop.
1: Sí, voldria parlar d'aquelles històries que a vegades fan una mica de nus a l'estómac, però que alhora tenen una capacitat d'abraçar-nos ben fort. I m'agradaria parlar de com transitem pels moments més difícils de la vida, perquè per mi la maduresa també seria això, vull dir, tenir contacte amb bon cinema i literatura com un espai de refugi.
0: Uh-huh. Sentint-te, penso que potser les històries que avui ens recomanaràs són d'aquelles que poden canviar una mica la mirada, pot ser?
1: Doncs sí, mira, comencem pel cinema d'una de les nostres directores més internacionals, la Isabel Coixet, i parlant de la seva última pel·lícula, Tres Adioses, que és una d'aquelles joies que podem trobar fàcilment ara ja a plataformes com Prime Video o Movistar Plus, i que està rodada a Itàlia i té una parella de protagonistes brutals, l'Alba Rohrbacher i l'Elio Germano. Per cert, us recomano moltíssim que la mireu en la seva versió original en italià subtitulada, perquè la interpretació d'ella, de la Rohrbacher, és absolutament magnífica i val la pena captar aquests matisos amb la seva veu real. Escoltem-la.
2: Miss Marta, ma come fai? Voglio dire evitare le cose che non ti piace fare.
3: Basta pedalare. Ciao.
4: Antonio mi ha lasciato perché mi ha lasciato. Perquè si ha estufat de
0: la veritat, Mònica, és que només amb aquests segons ja es nota moltíssim aquesta signatura de la Coixet, perquè té una sensibilitat única per filmar la intimitat. De fet, no és el primer cop que ella aborda temes tan profuns, oi?
1: De fet, jo crec que és un especialista, perquè per ella l'acceptació de la mort i la pulsió per viure, la vida en plenitud, són constants de la seva filmografia. Pensa, per exemple, en aquella pel·lícula Mi vida sin mi, on la Sarah Polley feia aquella llista de coses per fer abans de morir,
0: sí.
1: O en La vida secreta de les paraules, on la Coixet també ens recordava que això, que la maduresa també consisteix en això, saber mirar la pèrdua de cara i trobar-hi una pau profunda.
0: Uh-huh.
1: I en aquest cas, en aquesta última darrera pel·lícula, amb Tres Adioses, ens parla de la vulnerabilitat, sense caure en sentimentalisme, en un sentimentalisme fàcil, i és una lliçó de dignitat i d'amor, un cant a entendre el valor real del temps que ens queda i de les persones que compartim el viatge.
0: Sí, sí, nosaltres la vam entrevistar al Versió RAC1 abans d'acabar la passada temporada, i realment toca temes en els quals un mateix es veu reconegut en aquesta etapa de la vida, de la qual nosaltres parlem en aquesta secció, oi?
1: Totalment. És una persona profunda que a vegades, no sé per què, desperta una sèrie de crítiques quan és la directora més internacional que tenim, i a alguna gent li fa molta ràbia, no ho acabo d'entendre mai per què. I per mi sí que és com un exemple, perquè mira les coses de cara i té aquesta profunditat que no defuig, saps? Segons quins temes.
0: Però té el seu públic, eh? Té un públic, a més, molt gran, eh?
1: I tant! I a més, et pot agradar o no et pot agradar, però la importància que té és que per mi és innegable.
0: I darrere d'aquesta història, Mònica, cinematogràfica, més, hi ha un

0: recuperat aquest llibre, de fet li fa el pròleg en aquesta edició, i la pel·lícula és un recull dels, perquè són diferents petits relats curts, i fa doncs un compendi de totes les històries del llibre, que realment val molt la pena.
1: De fet, Mònica, crec que va escriure aquest text sabent perfectament cap a on anava el seu diagnòstic.
0: Exacte, en lloc de tancar-se en el dol, perquè amb ella li vam donar aquest diagnòstic com molt definitiu, ens va regalar un text radicalment vital, perquè de fet no és un llibre ni una pel·lícula per fer pena o per plorar, tot el contrari, ella va aprofitar els seus últims mesos per defensar amb ungles i dents un model de família ampliat que va més enllà de la sang i que es basa en els vincles que triem lliurement per cuidar-nos els uns als altres. Isabel Coixet també ha sabut captar aquesta essència de manera magistral a la pantalla.
1: Un concepte de triar els vincles i d'acompanyar-nos en el procés de la malaltia que ens connecta directament amb la realitat de moltes famílies, perquè l'hospital tracta el cos, però clar, on trobem aquest caliu, no? Aquest espai per l'ànima dels malalts i també dels cuidadors.
0: Doncs sí, de fet, jo he estat aquests últims mesos amb un procés oncològic que no és tan, no ha tingut aquest desenllaç i realment està tot molt bé, però sí que hi ha aquesta necessitat de sentir-se cuidada i acompanyada més enllà dels hospitals. Llavors, és poder parlar obertament d'aquests temes, tenir aquesta normalitat per aprofitar aquests temps de descans, per consumir cultura i per apropar-se a històries amb molta llum com aquesta. I una dels punts que et volia portar precisament és un espai que hi ha a Barcelona, que jo he conegut durant aquestes últimes setmanes, que es diu Fundació Càlid, i que és un projecte que jo crec que, que té una tasca molt necessària. Tenen un centre meravellós a dins del recinte de l'Hospital de Sant Pau, que està dissenyat arquitectònicament amb molta cura per la Benedetta Tagliabue, que avui sembla que tot va d'italianes
1: sí,
0: potents.
1: Sí, és veritat.
0: I arquitectònicament ha fet un autèntic refugi de llum, de fusta i de calma. És un espai també molt verd, amb molta, vull dir, que té aquest punt com...
1: Natura també, no?
0: Sí, exacte.
1: La natura.
0: Sí, sí, sí. De fet, està inspirat en un model que hi ha al Regne Unit que s'anomena Magis Centers, i el que fan són uns espais que estan dissenyats especialment pels pacients de càncer i a les seves famílies, perquè es van adonar que feia falta un lloc que no fos ni fred ni hospitalari. Llavors, és un espai que és obert, perquè és, diguem-ne que la filosofia és que sense cita prèvia, tu hi pots anar per fer un cafè, com a refugi climàtic, ara que fa tanta calor, i hi ha el suport psicològic, allà pots estar amb un sofà, llegir un llibre, parlar amb d'altres pacients, trobar-te amb altres familiars que estan donant aquest suport, i que per mi és un, bueno, és un concepte que no coneixia i que m'ha acompanyat molt.
1: És un concepte, Mònica, d'atenció integral i humana preciós, i crec que, a més, que l'espai té cura de molts detalls que estan, a més, relacionats amb el benestar humà.
0: Exacte, a més amb la natura, el contacte amb la natura enmig d'una ciutat com Barcelona, una de les parts que a mi més m'agrada és que tenen un hort urbà, i els divendres pots anar com a pacient o els familiars allà, doncs, a estar en contacte, a remenar la terra i connectar-te amb aquests cicles de la vida, de conrear les teves pròpies verdures. De fet, després, amb una petita aportació, te les pots endur a casa.
1: Molt bé, molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí, està molt bé. Una de les coses importants també és que és un centre que on tot és gratuït, que és un dels punts importants quan estàs en un procés així, igual que amb l'Associació Espanyola contra el Càncer, que també m'han acompanyat, també amb tot de tallers i bueno, hi ha un acompanyament gratuït molt, molt important, que en un moment així és cabdal.
1: Hi ha molta oferta d'activitats, oi?
0: Sí, la veritat és que sí, i en concret a Càlida, que és l'espai aquest que estàvem comentant, hi ha la part aquesta de poder entrar sense cita prèvia i simplement, perquè a vegades també has d'anar als hospitals, tens cites mèdiques i no pots acomplir aquests compromisos, de manera que allà hi pots anar sempre que vulguis, i realment és un espai que recomano molt.
1: Doncs avui hem començat la segona temporada del Recomanat amb la Mònica Prieto, recomanant doncs, espais lluminosos, necessaris, que segurament doncs, moltíssimes persones com tu podran fer servir, podran acostar-s'hi, i a més que dèiem que les portes estan obertes a tothom, oi?
0: Exacte.

0: sí, per mi és com tenir aquest apropament a espais com Càlida, a històries com les de la Miquela Murguia i la de la Isabel Coixet, d'apropar-se als temes que a vegades són més desagradables d'una manera constructiva i ben acompanyades.
1: Cinema, literatura i espais que curen avui en aquesta guia per persones madures que hem encetat, com dèiem, en aquesta segona temporada del Recomanat. Mònica Prieto, moltíssimes, moltíssimes gràcies i t'esperem el mes vinent.
0: Un plaer, com sempre. Fins aviat.
1: Adeu.
2: RAC 1. Aquesta temporada els caps de setmana tornen a ser territori d'informació.
3: Donald Trump l'han hagut d'evacuar del tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca per un atemptat que ha resultat frustrat.
2: De conversa.
4: Si jo puc atribuir-me algun tipus de mèrit acadèmic és que he explicat coses que ja no estan de moda. Que la classe és un acte d'artesania.
2: Són territori d'històries increïbles.
5: Havia acceptat morir-me. No havia tragèdia, estava tranquil.
6: Gira, que hi ha algú. Llavors faig un viratge amb l'helicòpter, acabo d'entrar al barranc i el veig.
2: I també d'entreteniment.
7: S'ha torçat el peu avui.
8: Què t'ha passat?
9: No, venim.
10: És que l'edat no perdona.
11: L'edat castiga.
12: Sí, l'edat castiga, l'edat no perdona. Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
2: Els dissabtes i els diumenges de 7 a 2, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
3: Al territori del cap de setmana.
2: RAC 1. Tots som un milió. Recomanat. De tot, per tothom. A RAC 1.
1: La benvinguda per segona temporada al Recomanat a la periodista experta en gastronomia i en oci, la Lourdes López. Lourdes, bona tarda.
13: Molt bona tarda.
1: Com han anat les vacances?
13: Superiors. Una mica curtes, no?, com diuen sempre.
1: També és veritat que tu, d'alguna manera, estàs de vacances tot l'any.
13: No em diguis això. Això és el que pensa la gent. Jo, en realitat, sóc una corranta. El que passa que es curra molt, molt, molt millor des d'un hotel.
1: Home, i tant, amb aquelles bones vistes, no?, sí. Que, de fet, és el que farem avui, perquè ara, clar, molta gent ha tornat del seu descans estival i s'enyora moltíssim i té aquesta síndrome ara postvacacional que és horrorosa i que volem que els nostres oients no la visquin, no la passin, i el que volem és avui donar idees perquè, d'alguna manera, penseu que encara sou de vacances.
13: Nosaltres mitigarem aquesta necessitat que té la gent de tornar a gaudir del temps lliure i si et sembla, comencem per un lloc que odiem una mica els barcelonins, com és Plaça Catalunya, no?, que hi ha moltíssim turisme i és un lloc
1: molt massificat.
13: Que està molt massificat, efectivament, per una terrassa que a mi m'agrada molt perquè és una terrassa que té una mica de marxeta, no?, amb una posada en escena de lo millor de l'electrònica feta a Barcelona, amb una carta molt refrescant i molt mediterrània. Recordo una boqueta de xai que espaciat, boníssim, i un refrescant duet de dips, així amb tzatziki i amb hummus, molt, tot molt saborós. Oh. Es diu la terrassa del Pulitzer i l'han batejat com a Buenas Tardes Pulitzer.
1: És el
13: seu claim. I fan una programació musical que podem trobar fins l'octubre, fins final d'octubre.
1: Doncs està molt bé, sí, perquè nosaltres aquesta tarda el que ens hem proposat és això, recórrer terrasses de Barcelona que encara són obertes, que han estat obertes durant tot l'estiu i que, escolta'm, des de les alçades es veu tot d'una altra manera, també.
13: Tot d'una altra manera. Us podeu atensar en aquesta terrassa del Pulitzer de dijous a diumenge en horari de 7 a 10 de la nit.
1: Uh-huh. I molt a prop de l'hotel Pulitzer, d'aquesta terrassa, en tenim un altre.
13: Doncs trobem a un hotel que a mi especialment m'agrada molt perquè és un lloc que té una... La plaça Sant Felip Neri, dissortadament, té una història lligada a la Guerra Civil, però molts barcelonins ens l'hem fet nostra i anem allà a la terrasseta de Sant Felip Neri a fer un beure. I també podem pujar a la terrassa d'aquest hotel, que forma part de la xarxa Relé Chateau, que és l'hotel Neri, que és preciós, i té un nom ben simpàtic, la seva terrassa.
1: Com es diu?
13: La roba estesa. Per què? Perquè tenim tota una panòptica de tots els terrats amb la roba de la gent que viu al gòtic, tot acolorit, i quan cau la llum és una passada. I a més és una terrassa superamagada, discreta, ajardinada, fresqueta, que fa molt que ve molt de gust quan estem en aquesta zona de la ciutat, una mica tapeïda també. Mm-hmm.
1: Doncs molt ben trobat aquest títol, La veritat és que jo també he estat en aquesta terrassa de l'hotel Neri, és magnífica, i sí que tens raó, és veritat que es veuen, doncs, totes les terrasses amb la roba estesa. Sí, sí,
13: sí, sí, sí, és un nom molt ben trobat. I mira, si no ens movem de la zona i baixem la Rambla Catalunya, en el frontal marítim, trobarem un altre hotelàs, que és el Duquesa de Cardona. La seva terrassa té un menú per fer comiat de l'estiu amb molt de sol, on trobareu, bueno, és un menú paella, li diuen, direm un menú arrossos, no?, perquè no se'ns enfadi ningú. Uh-huh. També amb disjoqui des de les 3 de la tarda fins les 7, i després podem fer una copa, un beure, amb una mirada cap a la Dàrsena, cap a la Barceloneta, que també jo reivindico que són espais que han de ser nostres, sí, sí, encara que siguin des de les alçades.
1: Sí, sí, gaudir de les vistes del relax, de la tranquil·litat, de la pau i d'aquell moment, que de vegades ens cal aturar-nos.
13: I tant.
1: I després, Lourdes, dius que si pugem via Laietana,
13: sí,
1: allà
13: sí,
1: tenim dues opcions.
13: Si donem l'espalda al mar, no?, i anem cap a via Laietana, trobarem dues opcions de dos hotels que són hotels històrics. Per una banda, el Gran Hotel Central, amb la seva terrassa al 8è pis, que té una proposta ben dolça. Amb la prestigiosa pastisseria L'Atelier de l'Iric Ortuño i la Ximena Pastor, han fet una pop-up que es diu Grand Sweet Summer, amb 4 degustacions d'alta pastisseria, cadascuna maridada amb un còctel. Jo us recomano que agafeu el baklava, perquè és espectacular, uh-huh, i també l'opció de iogurt cheesecake. Uh-huh. També
1: això,
13: molt encertat.
1: Fins al dia 30 de setembre, eh?
13: Exactament. Com sabeu, el Gran Hotel Central, al baix, té el restaurant Cambó, dedicat a Francesc Cambó, que
1: correcte,
13: va ser la moda de l'edifici. Uh-huh. I jo recomano molt pujar a la terrassa per una qüestió molt relacionada amb Cambó, perquè part de la terrassa era la seva antiga residència, o sigui, de fet tu ja dius que sí,
1: sí
13: amb el cap, perquè ho has vist,
1: conec,
13: és molt
1: sí,
13: maco, perquè tens una part que és com més moderna i molt ben integrada la part de la fesonomia de la casa antiga, i jo trobo que és una petita curiositat que si no li expliques a la gent no para atenció. Uh-huh. I és una terrassa molt curiosa.
1: Mira,
13: també
1: t'he de dir una cosa, Lourdes, el que més em va cridar l'atenció d'aquest hotel és l'espai de la biblioteca.
13: Sí,
1: de Cambó.
13: Meravellós, també, meravellós.
1: Em va encantar. M'hagués quedat allà, llegint llibres, eh?
13: Sí, sí, sí, sí. És que són coses que té amagada la ciutat, que jo, bueno, nosaltres com a gent resident desconeixem, no? De vegades som una mica ignorants de tot el que ens
1: sí,
13: envolta.
1: Sí, a més que no paren d'obrir hotels, vull
13: sí,
1: dir, cada cop l'oferta és més gran i s'ha de triar i s'ha de remenar.
13: També parlarem d'alguna cosa nova, que ja veuràs.
1: Molt bé.
13: Si continuem pujant aquesta petita
1: Via Laietana.
13: Ruta, exacte, Via Laietana, trobarem el Hola Via Laietana, que és un hotel superidentificat, identificable perquè té tot d'ulls a la façana, unes ceràmiques de l'artista Frederic Amat, que li donen així com un punt, un Warhol una mica, no? Uh-huh. Doncs en aquesta terrassa, just davant del Palau de la Música, trobareu la cuina del Roman Fornell, que és un dels chefs de capçalera en l'Hotel Caelis a la planta baixa, però aquí, a la proposta de la terrassa, doncs trobareu una carta molt més fresqueta, amb amanides, amb beures així d'autor, i jo simplement us dic que la vista del gòtic, la roba estesa és com el gòtic més atapeït, però aquí també és molt relaxant veure que el gòtic també té un skyline molt bonic.
1: Uh-huh, uh-huh. I després, molt a propet de Via Laietana, tenim Passeig de Gràcia, uh-huh, també amb moltíssims hotels que ens porten camí del barri de Gràcia,
13: exactament,
1: oi?
13: Exactament. Si agafem Passeig de Gràcia i anem cap amunt buscant Gràcia, trobarem 3 hotels que són dels hotels més majestuosos que tenim a la ciutat, també amb una càrrega històrica, molt important, com és el Mandarín i la seva terrassa al Terrat, el Monument amb la seva terrassa Verbena i el Majestic amb la Dolce Vita, que també és una terrassa supericònica. Uh-huh. La proposta del Mandarín actualment l'havia portat el Gaston Acurio durant un temps,
1: Ara
13: mateix al Terrat el porta el Jordi Delfa, i és una carta superfresca de còctels amb alguns còctels fets amb cava i bueno, molt, també molt recomanable, perquè al final és una carta que si penses i dius però és que als hotels ens costa entrar, no?, perquè serà molt car, perquè al final, si fas números i a Gràcia les coses han pujat molt, i a tot a Barcelona, que em facin bé un còctel i pagar 3 euros més i tenir aquestes vistes tan despejades i quan cau la tarda, la fresqueta, bueno, la fresqueta si ens deixa el temps, no?
1: Sí,
13: però...
1: sí, perquè quin estiu que hem tingut,
13: eh? A vegades val molt la pena,
1: eh?
13: Perquè estàs tota la tarda allà i gaudeixes d'un planasso.
1: I tant,
13: sincerament.
1: Sí, sí. La veritat és que aquesta terrassa del Mandarín no la conec, eh? Allà podem fer una mimosa, per exemple, no?
13: Podeu fer, sí, exactament. Exactament, exactament. Si continuem aquesta artèria, superfamosa també per la gent, pel turisteu, ens toparem amb un altre hotel, com és el Monument, i la seva terrassa verbena, que porta l'oferta gastronòmica Berasategui, que és un dels xefs, els xefs amb més estrelles Michelin. O sigui, és una cosa molt d'alçada el que cuinen allà, ubicada a la 6a planta de l'hotel i amb vistes també a Passeig de Gràcia. Una terrassa amb moltíssima vegetació, molt verda, que toca el sol molt de tarda i que és un oasi, un veritable oasi al mig de l'asfalt. No sembla que estiguis realment a la ciutat.
1: I alguns d'aquests hotels també que compten amb piscina, eh?
13: I tant. Tots els que estem dient, mira, menys la roba estesa, tots els altres tenen piscina. Aquí el que a mi m'ha agradat de la proposta que fa Verbena és que tenen un menú, diguéssim, degustació de 38 euros amb beguda inclosa, que podeu fer els migdies feines, i si no a la carta teniu opcions de platerets per compartir, algun plat d'arrossos, peix, carn, també còctels signature i clàssics, i una programació musical amb tot de DJs dissabtes i dimecres. És una cosa que no es pot deixar de provar, així com el seu brunch que fan cada primer i tercer diumenge de cada mes.
1: Fantàstic, fantàstic. Va, seguim.
13: Ens queda el Majestic, molt ràpid. El Majestic estrena aquest any també una opció d'esmorzars que no has d'estar allotjat a l'hotel, que has d'anar a la seva Dolce Vitae, assessorat per Nando Jubany, on pots gaudir entre les 8 i les 12 d'una carta meravellosa amb un menú degustació que fa un resseguiment. Tens des dels ous Benedict amb un croissant fins a coses més sibarites, com una torrada amb polen, amb mel i formatge, que és una absoluta meravella.
1: Això al matí, eh?
13: Això al matí.
1: I entre... sense estar allotjat a l'hotel.
13: Sí, sí, sí.
1: És important remarcar-ho,
13: eh? És important ressenyar-ho, sí, perquè el que diem, hem de perdre la por entre els hotels, també fer-los nostres, no? Perquè l'oferta és continguda durant tot l'any, però ara paren molta atenció també a aquest públic que és de Barcelona i que igual a l'estiu ha marxat fora, però quan tenen al setembre aquesta oportunitat encara d'uns dies, no?, d'horaris comprimits i de tenir més tarda lliure, val la pena.
1: Clar que sí, clar que sí. I després, al final del Passeig de Gràcia, aquí dius que hi ha la millor foto.
13: Trobem la Casa Fuster. A mi a vegades em pregunta molta gent, on puc Lourdes agafar i fer la millor foto de Passeig de Gràcia? Ostres, a la Casa Fuster a dalt de tot, perquè tens una joia arquitectònica modernista que molta gent mai ha visitat. Lluís Domènech i Montaner va fer aquesta casa a principis del 1900 i és una casa, doncs això, centenària, amb el Café Vienès, que és un cafè a la primera planta on passava els carruatges, i veus totes les portes allà molt dures, preciós, que fan concerts de jazz a vegades, fan presentacions de literatura, i a la seva terrassa és això, encara que no us preneu res, pugeu a fer un cop d'ull i fer una superfoto, també.
1: I ja que estem a tocar de la Diagonal, si anem direcció Sant Martí Glòries, allà trobarem una nova proposta.
13: Sí, una proposta que marida l'Skyline de la ciutat amb el Corpinat. Ara que està tan de moda, aquest segell de qualitat del Corpinat, allà fan de dijous a diumenge fins al 20 de setembre, en horari entre 7 i 2 quarts de 10, un maridatge amb alguns corpinats i vins blancs de la mà de Recaredo, que és un dels fundadors del segell. Llavors tindreu l'oportunitat de veure aquests 360 graus sobre la ciutat des d'un lloc que és bastant desconegut. Molt poca gent puja en aquesta terrassa i crec que és de les coses que val la pena descobrir.
1: De fet, és una proposta que es diu Skywine Experience.
13: Exactament. Aquest és el nom que han trobat per la pop-up. I, clar, són 125 metres. Imagina't, no? Tens pràcticament tota la panoràmica de tota la ciutat.
1: Sencera, sí, el mirador de la Torre Glòries.
13: Correcte.
1: I si anem en sentit contrari de la Diagonal, Lourdes, què podem trobar?
13: Doncs si anem sortint cap a Esplugues, trobarem la impactant terrassa, també és 360 graus, és que aquí sembla que ens repetim, però costa a vegades trobar aquestes vistes, no?, de tota la ciutat, a l'antic Hotel Princesa Sofia, que molta gent encara el coneix per aquest nom, que ara es diu l'Hotel Grand Hyatt. Allà trobem un dels xefs de moda a Barcelona ara mateix, que és l'Omar Malpartida, que és un xef peruà que té restaurants a Eivissa, a Menorca, també va obrir la barra, ara un menú degustació amb Acacé ara a Barcelona, que hem parlat en el programa.
1: Sí.
13: I aquí què trobareu? Doncs això, còctels peruans, molt ben fets, ceviches, una carta de platerets i també, pues, la foto de l'estiu, ara que se'ns acaba, però hem de pujar i encara pues, fer una mica de vegeta.
1: Només de sentir-te ja tinc ganes d'anar a aquesta terrassa i descobrir-la. I abans que hem parlat de canvis de noms d'hotels, també n'hi ha alguns, no?, que s'han renovat en aquest sentit.
13: Doncs sí, mira, un hotel que va reobrir l'any passat i que va estar molt de temps tancat és l'hotel La Florida, allà on anaven tots els jugadors del Barça, aquest hotel que
1: coneixem. I Bruce Springsteen també.
13: Bruce Springsteen és un hotel famosíssim. Sí, doncs ara l'any passat va reobrir com a Hotel Met i allà trobarem una proposta que rendeix homenatge a la cultura tan nostra de l'aperitiu, de fer un vermuteig i a les tapes de Barcelona. Què trobarem? Una varietat de vermuts bastant àmplia, fins i tot un vermut fet per la propietat, i després també pues, gildes, croquetes, escalivada, truiteta, i tot això doncs, a 500 metres sobre el nivell del mar i amb vistes pues, cap a la nostra Barcelona
1: i al mar. Que s'ha de conèixer, Jo hi vaig anar abans que comencessin les obres i ara tinc molta, molta curiositat per veure com ha quedat l'hotel.
13: Doncs ja anirem a fer un vermutet. Ens escaparem.
1: Hem d'anar-hi, Hem d'agafar la moto i cap amunt,
13: I cap amunt.
1: Doncs Déu-n'hi-do, Lourdes López, el recorregut que hem fet avui per algunes de les terrasses d'hotel que tenim a Barcelona, que han estat obertes durant tot l'estiu, però com que encara ens queden algunes setmanes, jo crec que els oients poden aprofitar i el que dèiem a l'inici, no? Pensar que l'estiu no s'acabi, no? Com diu la cançó, no?
13: Exactament, que l'estiu no s'acabi.
1: Lourdes, moltíssimes gràcies. I t'esperem el mes vinent.
13: Gràcies a tu.
1: Una abraçada.
13: Una abraçada.
1: Adéu.

0: I ja sabeu què passa quan sona aquesta sintonia. Enric Font, bona tarda.
1: Hola, què tal?
0: Sembla que va ser ahir.
1: Sí, sembla que va ser ahir, però no. No, no, ha passat tota la...
0: Bé, tot l'estiu, totes les vacances d'estiu,
1: eh? Exacte, totes les vacances d'estiu, tot i que encara estem a estiu.
0: Sí.
1: I al tanto amb la cançó que et porto avui.
0: Primer de tot, vull saber com ha anat l'estiu. No correm tant.
1: Uf, és que...
0: Què has fet?
1: Per mi, és que no he parat de pencar. He estat treballant.
0: No has marxat enlloc.
1: Sí, clar, perquè entre bolos, coses també de la ràdio, etc, doncs ha sigut un estiu intens, però també de feina. Però sempre content, feliç, clar que sí.
0: Has recorregut Catalunya punxant,
1: sí,
0: animant a la gent
1: i
0: fent
1: queda,
0: feliç
1: eh?
0: Als oients.
1: Sí.
0: I encara queden setmanes.
1: Sí, setmanes i també bolos, eh?
0: Doncs això és el que continuaràs fent aquí al Recomanat al final del programa cada setmana.
1: Si m'ho voleu, jo vindré aquí
0: a donar
1: una mica la tabarra amb aquestes cançonetes.
0: I què ens proposes avui?
1: Doncs mira, ja que comentàvem que encara és estiu, jo crec que una cançó perfecta per tancar també una miqueta aquest cercle de vacances és recordant doncs aquells amors d'estiu.
0: Oh.
1: Tu què?
0: Oh.
1: Què, podem parlar d'alguna cosa?
0: Passaríem hores aquí. Estaríem unes quantes hores parlant
1: d'això,
0: doncs, eh?
1: Mira, just aquest any em fa 20 que David Tabaré va treure un tema que precisament s'anomena Summer Love.
0: Ara t'ho explico.
1: Ah, vale.
0: Fins la setmana que ve.
1: Apa, adéu-siau.
0: Molt bon cap de setmana a tothom i us esperem d'aquí a 7 dies. Que vagi molt bé.

Amb la Laia Viurrun i la Paula Durant, el control tècnic, dissabte 5 de setembre del 2026, un dissabte que ens porta de seguida cap a Gijón, cap al Molinón, per viure l'Sporting Girona de segona divisió. També el Palau Blaugrana, el Barça Jaén, segona semifinal de la Supercopa d'Espanya de futbol sala. Amb un ull a l'Atlètic de Bilbao, Atlètic de Madrid, que arrencarà també a 4:45 a Sant Mamés. A 7:15 a Can Dragó, Sant Andreu Àguiles, de la Primera Federació. I a més, tenim un Sevilla-Barça de la Lliga F, final de la Supercopa Ibèrica d'handbol, Barça Sporting de Portugal, o a les 9 a primera, un Villarreal Deportiu, amb el possible debut de Marc Casado amb els gallecs. A més, conversa del Dani Aguilar amb Darío Brizuela, l'estaig del Barça de bàsquet en camp, Fórmula 1, Toni Bou, amb el primer match ball per guanyar el seu títol mundial número 40 de trial, futbol internacional i el que faci falta. Ara, però, cap a Gijón falta gent, avui que fa 50 anys de la primera transmissió de futbol en català. 50 anys que en Puyal va obrir una via, va marcar el camí i gràcies a aquella porta que va obrir de bat a bat, avui dia un programa com aquest pot estar farcit de transmissions de l'esport que sigui en la nostra llengua. Per molts anys.

0: Esporting Girona, ja amb el mercat tancat, aleluia, quarta jornada de Lliga Segona Divisió, un Girona que suma 4 punts de zero a la classificació, mentre que l'Esporting és quart amb 7 punts. De fet, l'Esporting encara no ha perdut i encara no ha encaixat cap gol. 2 gols a favor i 0 en contra, 2 gols que li han donat molt rendiment, com diem, aquests 7 punts a l'equip que avui juga com a local. L'últim partit dels de Gijón va ser una victòria al camp del Tenerife, l'últim partit del Girona una golejada a casa, Montilivi 5-2 contra Las Palmas, fora de casa, un partit pels gironins, una derrota al camp del Córdoba. Els precedents a segona entre els dos diuen que hi ha hagut 8 victòries de l'Sporting i 2 empats. L'últim, el maig del 22, va ser una victòria de l'Sporting 2-1 al Molinón, on ja tenim instal·lat el Miquel Agut. Hola, Miquel, bona tarda.
1: Bona tarda, Xavi Puig.
0: En quin dia avui a Gijón, Miquel?
1: Un dia més aviat entrenyinat, al matí, quan l'avió que ens traslladava des de Barcelona fins a Astúries ha aterrat, feia fred directament, amb un aire bastant fred, però amb el pas de les hores, bàsicament xafogó. De fet, ja saps, Xavi, que el full d'alineacions és la meva bíblia, i segons aquesta bíblia, la temperatura és de 25 graus amb un 70% d'humitat. Doncs, fet els càlculs, 32 graus de temperatura de sensació aquí a Gijón, i amb aquest cel enteranyinat que encara afavoreix més que la gent sui mentre es belluga per la ciutat o mentre fa cap aquí al Molinón, que no és ple però que ja fa patxoca.
0: Amb el mercat tancat, com deia, aleluia, de fet el Girona el va tancar fins i tot un dia després, el 2 de setembre, quan es va anunciar el traspàs d'Ounahi cap a Grècia per aquests 15 milions més algun variable, i també l'arribada definitiva ja de Carles Pérez a l'equip de Quique Álvarez. Amb tot això, quin 11 treu avui el tècnic gironí, Miquel?
1: Doncs l'11 que va guanyar contra Las Palmas per 5-2 a Montilivi el cap de setmana passat, però amb un canvi. Està lesionat Justin, que no entra a la convocatòria per unes molèsties musculars a la cuixa dreta, i el substitueix Esprilla. La resta, els mateixos que van jugar a Montilivi. Gazzaniga a la porteria, Francesc David López Júnior i Àlex Moreno de dreta a esquerra al darrere, amb Ethan i Fran Beltran al doble pivot, Esprilla a la dreta, Brian Hill a l'esquerra, i les dues referències ofensives, Abel Ruiz i Benat.
0: I amb quin 11 surt aquest Sporting imbatut de moment en aquesta segona divisió?
1: Doncs en un 11 en el qual hi ha dos futbolistes catalans. El primer, el porter, Rubén Llàñez, de la Costa Brava, segons alguns de Blanes, segons uns altres de Lloret, però vaja, apropets els dos llocs. Guille Rosas a la banda dreta de la defensa, Cuenca a l'esquerra, Duña Beitia i Pablo Vázquez de centrals, Nacho Martín i Àlex Corredera de Sant Joan de les Abadesses al doble pivot, Iosifov a una banda, Conrad de la Fuente a l'altra, Gelabert i Otero com a jugadors més avançats.
0: Qui xiula avui a Gijón?
1: L'Ax Franco, un àrbitre que diuen ja des de la temporada passada que té números de pujar a primera divisió aviat, és murcià. El VAR, Moreno Aragón, un madrileny que aquesta temporada ha canviat la gespa per les pantalles.
0: Estarem a prop del ple avui aquí a Gijón?
1: Doncs aviam, ara mateix falten 10 minuts pel partit i ja hi ha més de mitja entrada. Jo crec que, tenint en compte que aquí n'hi caben 30.000, que més de 20.000 hi seran, no sé si tant com a prop del ple, però que hi haurà molt bona entrada, perquè, com deia Xavi, han fet 7 punts de nou, no han encaixat cap gol, i com que ja fa 10 anys que no trepitgen la primera, cada temporada volen que sigui la de la tornada. I ara que estan començant bé la Lliga, esperen avui sumar 3 punts més que reforcin aquest objectiu.
0: I com en tots els partits del Girona, redactor del diari de Girona i comentarista del Girona juga a RAC1, el Marc Brugués. Hola, Marc, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Amb el mercat tancat per fi, ara sí que ja els que hi són, com a mínim, fins al mes de gener, seran aquests els que hauran d'anar sumant punts amb el Girona.
2: Sí, i amb el cap al Girona, que és l'important, el que demanava Quique Álvarez. S'ha finiquitat un mercat que ha estat una mica un malson pel tècnic, i al final doncs ha quedat una plantilla prou maca, considero jo. Amb Ounahi no hi comptava ningú, i al final va sortir un dia després, però va ser traspassat. Ha arribat Carles Pérez per cobrir l'extrem o la banda o la zona ofensiva, i quan Carles Pérez, Unai Hernández, Porto estiguin recuperats, hi haurà molta varietat en atac. Avui encara no, i bueno, al final això, la plantilla jo crec que és per, bueno, per pensar a lluitar per estar dalt amb alguna posició coixa, però vaja, confia en mi.
0: I amb Esprilla titular avui, de fet s'ho ha guanyat, diria, en les primeres jornades, les estonetes que ha tingut.
2: Home, i tant. Sí, sí, al final ens hem convertit en detractors fervents d'Esprilla a soldats del colombià, perquè ha fet tres gols, els mateixos que havia fet en l'any i mig que havia estat al Girona abans de sortir el gener passat cap al Galatasaray, i estem veient un jugador diferent, un jugador desequilibrant, amb el talent que ja se li intuïa però que no l'havia ensenyat, i que pot marcar diferències a segona divisió, amb defenses potser no tan bones o fiables com, o tan jugadors de tanta qualitat i físics com a primera, i de moment està rendint a un nivell excel·lent.
0: Hola, Jaume Molló, bona tarda.
3: Bona tarda, Xavi.
0: A segona s'ha jugat ja i s'ha acabat, de fet, un partit d'aquest dissabte.
3: Que ha acabat amb empat a Real Societat B, un Tenerife, un. El Tenerife ha anat guanyant tot el partit, però a última hora han empatat els bascos.
0: Ara un quart de cinc, comença primera, Sant Mamés, bon partit, Atlètic de Bilbao, Atlètic de Madrid, que en destaques dels onzes.
3: De l'Atlètic de Madrid, bàsicament, ja ho sabíem, però confirmo que no juga Julián Álvarez i que repeteix l'onze que va guanyar el Sánchez Pizjuán fa una setmana. Això vol dir amb Lukman, Kan Jin-Li i Baena com a jugadors més avançats. I de l'onze de l'Atlètic Club destaco que avui juguen els dos germans Williams, Nico i Iñaki, també Sancet a la mitja punta amb el català Robert Navarro, que xiula amb Monuera Montero, i al bar hi haurà Pulido Santana.
0: A seguida som al Palau també, en aquest Barça-Jaén, segona semifinal de la Supercopa d'Espanya de futbol sala, amb l'Albert Ferran. I posem en joc un lot bataller, sí. Aquests 18 sobres de 100 grans cadascun de pernil, llescat, gran reserva o bataller, davantal i lot de fusta i ganivet per tallar els teus imprescindibles de bataller, el 10 dels pernils, aquest sabor que marca la diferència, que podeu trobar a les millors carnisseries del món i de Catalunya. Carns i pernils bataller, com per exemple a Carns Miquel Vila de Girona, a la carnisseria Antònia del Perelló i als supermercats Casey de Barcelona. Si vols menjar bé, pensa en bataller. Un minut i ens quedem ja al Molino.
4: RAC 1.
0: Si vols menjar bé, pensa
4: aquest
0: any en
4: 103. El 29 de novembre l'Allianz Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: Fàcil, intuitiva i renovada.
6: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
7: El Girona Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: 5 minuts i un quart de 5, 5 minuts i començarà el partit al Molinón, l'Sporting Girona, quarta jornada de Lliga, segona divisió. Anem a repassar els 11 d'uns i dels altres avui per aquest partit.
8: Romauto Nissan t'ofereix l'alineació i power del Girona Futbol Club.
0: Quina és l'alineació i power del Girona avui al Molinón, Miquel?
1: Tot el power, amb Gazzaniga a la porteria, Francesc a la dreta, Àlex Moreno a l'esquerra, David López i Júnior de centrals, Ethan i Fran Beltran al doble pivot, amb Esprilla a la dreta i Brian Gil a l'esquerra, a dalt Abel Ruiz i Benat.
0: I pel mateix preu, quin és l'onze? Esperem que menys i power de l'Sporting avui al Molinón, Miquel.
1: Doncs less power per Yáñez a la porteria, Guille Rosas a la dreta, Cuenca a l'esquerra, Duña Beitia i Pablo Vázquez de centrals, el doble pivot Nacho Martín i Corredera, amb Conrad a la dreta i Yossi Fofa a l'esquerra, Gelabert d'enllaç amb Botero, que serà el jugador més avançat.
8: Busques un vehicle híbrid?
9: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
8: Més eficient, és menys consum.
9: Més potent, és més cavalls.
8: Tot a Romauto.
9: Barcelona.
8: Molins de Rei.
9: Mataró.
8: Blanes.
9: I Santa Coloma de Farners.
8: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
9: RomautoNissan.com.
8: Romauto.
0: Avui, 5 de setembre, fa 50 anys de la primera transmissió d'un partit de futbol en català, a càrrec de Joaquim Maria Puyal. Dels aquí ara mateix presents a la taula, o a casa, o al Molinón, o al Palau Blaugrana, o l'Albert Ferran, bona tarda.
10: Molt bona tarda.
0: Però que no m'equivoco si dic que l'únic que ha treballat amb Joaquim Maria Puyal és Miquel Agut. Com és treballar amb Puyal, Agut?
1: Doncs és, per començar, un privilegi, per continuar una experiència, perquè és una referència i sempre l'escoltes, però mai no t'imagines de pertànyer a un mateix equip que ell. és preguntar-te el perquè de tot, ja no són inèrcies, sinó és que tot, per ínfim i petit que sigui, del tamany d'una mosca, del tamany d'un mosquit, tot té un perquè i una explicació, i és buscar la perfecció i treballar per aquell producte en tot moment, deixar-s'ho tot perquè allò surti bé, envoltar-se d'un bon equip, evidentment liderant amb talent i amb justícia personal i col·lectiva, i a partir d'aquí, doncs, que els fets vagin acumulant-se i encadenant-se. Realment és un aprenentatge constant i és un privilegi per formar part o haver format part d'una transmissió com aquella, que no només ha posat veu al futbol en català, sinó que ha estat molt important, jo crec, per la nostra llengua, pel nostre país, i per explicar-nos tal com som de portes en fora i per explicar cap endins el que passa fora sense cap mena de complex. I crec que per tot plegat el tribut que s'ha de fer a Joaquim Maria Puyal és amb motiu d'aquest 50è aniversari, però per sobre de tot com a record d'una llavor que després s'ha anat conreant, però que si ell no l'hagués plantada no hauria tingut ningú que l'hagués vetllada.
0: I tant, gràcies. Això, com dèiem, en programes com aquest, que tenim la sort de fer cada cap de setmana, el Superesport, doncs podem explicar en la nostra llengua ja no només el futbol, sinó cada cop més, més esports que s'afegeixen a les transmissions. Segurament amb un estil diferent al seu, potser amb no tant rigor de vegades, no, Miquel, com el que ell exercia, però evidentment la porta la va obrir ell i els altres hi hem anat passant i ho intentem fer de la millor manera possible. Com l'Albert Ferran, que ens explica avui futbol sala des del Palau Blaugrana, una segona semifinal de la Supercopa d'Espanya que organitza el Barça, cosa que és molt poc habitual, Albert, en el món del món poliesportiu, que el Barça organitzi fases finals.
10: Bé, és que no passa mai perquè el Palau sempre està ple, hi han quatre seccions professionals i, clar, sempre hi ha partits els caps de setmana, però com que la Supercopa, que sempre s'ha jugat, o els últims anys s'ha jugat al mes de gener, s'ha avançat 4 mesos, doncs, clar, principis de setembre, bàsquet, handbol, hoquei, patins, encara no han començat les lligues, el Palau estava lliure i el Barça no va desaprofitar l'oportunitat per poder ser l'anfitrió d'aquesta Supercopa i, per tant, també tenir més números de guanyar-la. A priori, davant de l'afició, ja era favorit, doncs encara és més favorit, però compte que avui el Jaén, ja ho sabem, és la bèstia negra de la temporada passada. Va guanyar el Barça en els dos tornejos del CAO, a la Copa del Rei i a la Copa d'Espanya, a la tanda de penals. Per tant, el Barça ja sap com se les gasta el Jaén, i a més, és que cap dels dos equips ha fet grans canvis a l'estiu, han mantingut el bloc. Dues novetats del Barça, ja ho sabem, Igor i Mujudin, i el Jaén ha mantingut totes les seves estrelles i ha incorporat Boyis, l'ex del Barça. Per tant, en principi ha de ser un partit igualat, amb el Barça portant el pes del partit, la possessió, el Jaén esperant sortir a la contra. Però compta amb aquest Jaén, que és especialista en els tornejos d'eliminatòria a partit únic.
0: Deixa'm fer la conya, que el Barça sap que si passa a la final la té guanyada, perquè el seu rival serà el Pozo Murcia, i no està de més recordar la dada, Albert.
10: Sí, el Pozo, que ha guanyat 8-4 aquest migdia al Palma, tot i anar perdent 0-2 a l'inici, ha remuntat, s'ha classificat per la final. I és que compta el Jaén, que marca el Jaén, se la menja Miquel Feixas, una passada llarga, no medeix bé el porter del Barça, es menja la passada massa llarga, el supera la seva posició, i el jugador del Jaén a porta buida marca el primer del partit. Era Power, el dorsal 3, que ha aprofitat l'errada de Miquel Feixas per fer el primer als 25 segons. Per tant, el Barça haurà de remar, i molt, si vol jugar aquesta final contra el Pozo. Com dèiem, seria la 16a final de tota la història en totes les competicions entre Barça i Pozo. Les 15 primeres les ha guanyat el Barça. 4 finals de Lliga, 5 de la Copa d'Espanya, 3 de la Copa del Rei, 2 de la Supercopa i una de la Champions. 15 finals, les 15 les ha guanyat el Barça, demà seria la 16a. De moment, però, el Barça comença perdent, errada de Miquel Feixas, avui titular, ahir feia 29 anys, se l'ha menjat aquesta primera acció, però té tot el partit per endavant per demostrar la seva qualitat. Primer minut de partit, Barça 0, Jaén 1.
0: Quan anem seguint amb l'Albert Ferran des del Palau Blaugrana. Ha començat el partit al Molinón, avui el Girona de verd, no és això, Miquel?
1: Sí, no sé com seria tècnicament, perquè ara hi ha molta literatura per descriure els colors de les samarretes, i realment no sé per on començar, però a mi
0: Bertà,
1: em sembla...
0: No?
1: A mi em recorda com un verd quiròfan, una mica.
0: Verd sí. Poma, no?
1: Bueno, vist en directe...
0: Bueno, no, potser no, potser la poma una mica podrida.
1: Sí. Vaja, jo crec que els cucs sortirien de la poma dient-te bon dia, si fos d'aquest color, realment. Però vaja, sí, és la tercera equipació, la primera és blanca i vermella.
0: Sí, el quiròfan m'agrada bastant, eh? Sí, sí, sí. Sí,
1: sí, no? Jo, perquè s'assembla a una que va tenir el Barça a l'etapa de Guardiola, tot i que jo crec que aquell era un verd una mica més pujat, que també a mi m'agradava batejar-lo així, perquè m'hi recordava, i aquesta és la tercera equipació, la primera blanca i vermella, evidentment, coincideix amb la de l'Sporting, la segona és negra, i ja la van estrenar a Còrdoba i no va anar pas gaire bé, i avui la tercera, allò, el merchandatge, que diria Germán, merchandatge.
10: Sí, sí. Gol del Barça.
0: Caram, com ha començat això al Palau, Albert.
10: Gol de Pito, ara sí, Miquel Feixas, ja ho dèiem, tenia tot el partit per endavant, i ara ha progressat amb la pilota a camp rival. El xut potent, el porter Espíndola tampoc està gaire fi, li ha quedat la pilota darrere de l'esquena, no la veia, i allà hi era Pito, que sense oposició, sense porter, ha fet l'empat. 1-1, minut, primer minut de partit, és que ara just ara arribem al primer minut de partit, Barça 1, Jaén 1.
0: Això és com pur activisme, falla Feixas, falla també Espíndola, els dos porters que no han arrencat fins a aquesta semifinal de la Supercopa d'Espanya de futbol sala. Compte l'Sporting, Miquel.
1: Sí, la primera ocasió del partit amb un xut molt llunyà de Guille Rosas, que és lateral dret, però que des d'una desena de metres més enllà de la frontal ha provat la rematada enroscada amb el peu esquerre i ha sortit un pam una mica més per damunt de la creueta. Gazzaniga estava superat. El xut en un principi no havia de ser gaire perillós perquè insisteixo que és el lateral dret i ha xutat amb l'esquerra i des de molt lluny, però l'ull de les graderies del Molinón, que per cert presenten un aspecte fantàstic, jo crec que si n'hi caben 30.000, ara mateix uns 25.000 són aquí a l'estadi, ja veurem quan tinguem dades d'assistència, són tot just al minut 4 de joc, però en tot cas el primer ui a les graderies l'ha provocat Guille Rosas amb aquesta rematada amb l'esquerra que ha sortit a prop de la creueta. De moment l'Sporting amb més presència en el joc en aquest tram inicial, fent valdre el factor local, el factor Molinón, i el Girona que intenta tenir la pilota però li està costant remenar-la. És local, blanc i vermella, asturiana fins ara la possessió.
0: Ens aniria bé avui, Brugui, una bona actuació de Gazzaniga avui a Gijón.
2: Aniria bé, sí, no ho vull ser mal pensat, però ja aquest xut de lateral dret només començar de tan lluny amb la cama esquerra, no sé si pot ser una indicació de xutar des d'on sigui, veient les actuacions primeres i dubitatives del porter argentí, que necessita...
1: Això ja ho vas dir, Brugui, el dia del Leganés, que van xutar sí. Gairebé xutant sí, des de l'aeroport de Vilobí.
2: Va xutar... Sí.
1: Va xutar Naïm, que... Consigna,
2: Exacte, va xutar Naïm, que en sap molt de xutar de lluny, i va fer gol, també. Però vaja, això... El Gazzaniga necessita un bon partit com l'aire que respira, perquè, esclar, si la porteria tremola, l'equip serà inconsistent a darrere.
0: El pal Atlètic de Madrid en l'inici de partit a Sant Mamés. Kang Jin-li retalla amb l'esquerra, xuta amb la dreta, superat Unai, Atlètic Club 0, Atlètic de Madrid 0, s'ha salvat pel pal l'equip basc, 2.5 de la primera. Tenim l'Estrella d'Am preparada aquí, l'estudi de RAC1, per celebrar els gols del Girona avui al Molinón.
1: 0-0, de moment al minut 5.5 de partit, amb el Girona intentant familiaritzar-se amb la pilota que de moment està sent asturiana. S'esmuny bé de l'escomesa de Guille Rosas, Brian Hill, que centra la possessió a peus de David López, que avui torna a formar tanda de centrals amb Júnior. És com el pare i el fill, gairebé, perquè els separen 19 anys. La passada a la dreta per Esprilles, per a lateral de l'àrea gran, encara Cuenca, el vol superar, se'n va a la línia de fons, pot fer la centrada, centra Esprilles, passeja per l'àrea, acabarà sortint a fora, sí, la tocada al porter Yáñez, serà servei de banda favorable al Girona des de la dreta de l'atac, Esprilla tornant a jugar per la dreta, Brian Hill per l'esquerra, i el colombià, que la primera que ha tingut, ha encarat Cuenca i ha fet la centrada que ningú no ha pogut rematar, però és la primera declaració d'intencions del Girona.
10: El segon del Barça.
0: Som-hi, Albert.
10: Gol, gol, gol, gol, gol! Pito torna a marcar. Quina jugada del Barça! Touré, Mateus, que cedeix per Pito, que una altra vegada sense oposició, sense porter, ha fet el segon. Com ha començat aquesta segona semifinal? 2.5 de partit, Barça 2, Jaén 1.
0: El Molinón 0-0, arribant ara, superant, de fet, el 6 de la primera part, Miquel.
1: Sí senyor, amb la pilota en possessió de l'Sporting, que serveix de banda des de la dreta del mig del camp, és Guille Rosas cap a Gelabert, un futbolista format al planter del Madrid i que és el més diferencial, diuen aquí, del mig del camp de l'Sporting. De fet, és així, és el jugador del talent i juga per darrere del punta, que és el colombià Otero, la referència en atac de l'Sporting. Bona recuperació del Girona, camp contrari, passada d'Izan per Benat, dins l'àrea, aviam que pot fer fa la passada al punt de penal. Intentava que fos una assistència per Abel Ruiz, que no ha estat bona. La pressió alta del Girona una altra vegada no deixa sortir l'Sporting, li cau a la frontal l'Esprilla, que pot xutar, fa la finta, no xuta, la deixa a peus d'Izan cap a la dreta. Atac llarg del Girona que continua, ho destacàvem en el partit contra les Palmes, recuperant ràpidament la pilota i sent molt enganxós i molt exigent pel rival a l'hora de treure la pilota des de darrere, perquè en dues ocasions ha tancat l'Sporting a l'àrea pròpia. Llàstima que Esprilla no ha trobat l'espai per xutar, perquè era la frontal i tenia una bona opció pel que acaba amb l'esquerra. A la dreta del mig del camp, el Girona. Esprilla, la pressió l'obliguen a recular, fa una passada cap a Gazzaniga, que controla la pilota, l'entreté dins l'àrea, fa una passada errònia, posa el peu Gelabert i la pilota surt fora. Gazzaniga rebut la pilota a l'interior de la petita, Gelabert li ha barrat el pas, li ha tancat la passada a la banda dreta, on l'esperava un dels centrals, i en comptes de jugar-la llarga i estripar-la, ha volgut fer-la passar per allà on hi havia Gelabert. Afortunadament, el rebot en el dorsal 10 de l'Sporting no ha anat a porteria. Si no, ja tindríem l'aigua a casa i el primer disgust del partit.
0: Sí, quan deia una bona actuació no em referia a això, Brugui, precisament. És que dubta molt, no, no. I llavors, és que no sé, gairebé et dic, fota la córner, si no, perquè sí, hi ha hagut un moment que no sabia on havia de passar la pilota.
2: No, no, que està nerviós és una evidència, i són només 8 minuts i ja fa aquesta...
0: Ah.
2: No sé que, si li cal treball mental, si li cal algun tipus de...
1: Espera,
2: de
1: que s'entra Esprilla, no hi ha arribat, va anar pels pèls al segon pal, Brugui.
2: No, això ho deia, que li cal ficar-se, no sé, anar a un balneari amb aigua freda o el que sigui, passar-se un cap de setmana allà, relaxar-se i tornar tranquil i que es deixi de nervis i de dubtes.
3: Hosti, aquí estàs al minut 8. El partit acaba de començar. Envia la Campis, traus o corner, és igual, però treu-te-la de sobre i no esperis tant.
1: No, és que a més la vols fer passar per un lloc on hi ha un rival, perquè dius, mira, fas una passada per un dels pivots que ve a buscar la pilota i no és bona perquè és imprecís o perquè algú la interpreta abans i la talla, doncs mira, és una cosa que pot passar. Però clar, és que vols fer passar la pilota entre el lateral de la petita i la línia de fons, just on hi ha un rival. I la sort és que el rebot en Gelabert no va a porta, perquè si va a porta, amb Gazzaniga al mig de l'àrea petita, hauria acabat a dins. En fi... 9 de partit, 0-0 entre l'Sporting i el Girona. En aquest partit de la quarta jornada, pressió alta d'Izan, que fa falta sobre Corredera al mig del camp. El blanenc ha fet caure el futbolista Badesseny, falta favorable a l'Sporting al mig del camp. Vaja, jo cada vegada veig més gent a l'estadi, som al minut 10... i si no n'hi ha 30.000, poc hi faltarà. Sincerament, fa molta patxoca l'estadi de l'Sporting aquesta tarda per aquest partit contra el Girona de la quarta jornada de Lliga de Segona Divisió.
0: El futbol internacional està jugant al City, a la Premier, el més destacat segurament ara mateix. Molló.
3: Sí, debutant ja com a titulars, Enzo Fernández i Ndiaye, i patint una mica en aquests últims minuts, atacant el Coventry. City 0, Coventry 0, minut 23 de la primera part.
0: A la vuelta, de moment, tranquil·litat entre els favorits a la victòria final.
3: Sí, a 42 quilòmetres per l'arribada, van tots junts a 4 minuts d'un grup de 40 escapats, del qual s'ha escapat també, valgui la redundància.
0: Ara.
3: El nord-americà de l'Emirates, Vermarke, que té un minut de marge sobre aquest grup perseguidor.
0: No cal que la digui jo, ja l'apunto com a feta, valgui la redundància d'aquest dissabte de Superesports. Veiem que avui acaba en porta important a la Sierra de la Pandera, avui, aquesta etapa de la Vuelta. Veurem si Enric Mas és capaç d'eixamplar una mica més la diferència amb Roglic i amb Félix Gall. El Molinón, 10, gairebé 11, ja de la primera, sense gols.
1: Esprilla creuat fora!
10: Ui.
1: L'ha engaltada amb la dreta a l'interior de l'àrea després d'una jugada llarga del Girona que ha sortit molt bé des de darrere la pressió alta de l'Sporting. Aquest és un antídot per la pressió alta de l'Sporting. Els pocs tocs de pilota, moure-la ràpidament i aprofitar l'espai que es pugui generar en la transició ràpida. La passada demanat per Abel, Abel per Esprilla, que ha fintat a la frontal i amb espai pel xut amb la dreta. Això sí, la rematada creuada un punt escarrancida ha sortit desviada a la dreta de la porteria, rondava per allà Benat per aprofitar les engrunes, però no hi ha pogut arribar. Llàstima que no li ha quedat per xutar amb l'esquerra Esprilla, perquè la posició era bona. És el segon intent del colombià, molt actiu de moment, en aquest tram inicial de partit en què el Girona Brugui està traient bé la pilota, tot i la pressió alta de l'Sporting.
2: Sí, i ho hem vist ara amb aquesta jugada que ha començat David López des de l'àrea pròpia i amb una continuïtat d'Esprilla amb Abel Ruiz s'ha implantat a l'àrea visitant i ha acabat el colombià amb aquesta centrada xut que per poc no hi arriba Benat. I aquest és el camí, aquesta pressió alta i mirar de sortir de seguida quan roben la pilota a l'Sporting a camp propi.
3: Gol del City, gol de Haaland, centrada de Semenyo des de la línia de fons des de la dreta i cop de capina per la plada a la bèstia noruega. City 1, Coventry 0 al 26.
1: Li han tallat els cabells, però no ha perdut la força, el paio.
0: Com ataca la pilota, és brutal. Sí. El salt que fa amb el porter superat, és veritat, i a porta buida, però com guanya el duel, buf, ja li està creixent una mica. Sí. Estan creixent els cabells una mica a Haaland.
3: Ahir no vas veure l'agut, s'ha pelat més o menys com Haaland, eh?
1: Sí, m'ha inspirat. Erling Braut m'ha inspirat i, escolta'm, vaig anar al perruquer i vaig dir...
0: Ostres, imatge, bon caparró, eh?
1: Sí, home, impecable, escolta'm, vull dir, el que ja s'ha de lluir,
3: saps? Sí.
1: Clar, si hi hagués un cigró, què fas? Saps què vull dir? Doncs ja que hi ha una síndria, doncs escolta'm, que es vegi així, una cosa fresqueta d'estiuenca, clar. En fi, al mig del camp juga l'Sporting.
0: De fet, ara Haaland li queda com rarot, no? Perquè li estan creixent els cabells i vaja, és allò que no...
10: Sí.
0: Que li quedava millor abans que ara.
1: Això no tens valor de dir-li a la cara. El Molinón, jo crec que s'aturarà el joc, perquè hi ha Terra Otero que es queixa d'un cop al coll després d'una topada amb un jugador del Girona. No sé dir-te qui era, perquè estava pendent de la pilota que anava a la banda i això ha passat al centre de l'atac. Es queixa del coll, de la part alta del pit. Fa mig minut que és a terra,
3: sí,
1: l'àrbitre no ha indicat pas res, no. I ara hi ha algun jugador de l'Sporting que parla amb el quart àrbitre com dient, aquí hi ha hagut una agressió sense pilota a Otero.
0: Doncs fora un minut.
3: Sí. A no ser que, vaja, que... No és agressió de cap manera.
1: No, però és que ara veig Corredera que està parlant amb el quart àrbitre. També s'ha acostat per allà demanant alguna explicació a l'àrbitre, l'entrenador de l'equip local.
3: Si l'àrbitre ho veu, pot xiular falta. Perquè sí que li posa el cos una mica al colze, però vaja...
1: Qui és, David López?
0: No, jo...
2: Júnior.
0: Juraria que Júnior, sí.
1: Júnior.
0: David López sí. Segur que no, sí. Però vaja, que estarà un minut fora.
3: Sí.
0: Perquè l'han atès, no hi ha hagut groga.
3: I... Per això també els jugadors de l'Sporting ara s'esperaven a jugar. Perquè diu, si aturo el joc, si envio la pilota fora, haurà de sortir un minut sí o sí. Ara, com que l'àrbitre ha aturat el joc per atendre aquest jugador, que no l'han atès, no? O sigui, al final?
0: Sí.
1: L'han atès. Sí.
3: Bé, si l'han atès, ja està, un minut fora.
1: Sí.
3: Encara que no l'haguessin atès, com que s'ha aturat el joc per culpa d'aquesta incidència, hagués hagut de trigar un minut a tornar a entrar.
1: Clar, però és que ara s'enfada molt l'entrenador de l'Sporting i no sé per què s'enfada.
3: Bé, perquè
0: desconeix el reglament.
3: Clar, cada entrenador, quan sap el reglament, però cada entrenador, quan li passa al seu equip, doncs es queixa que es quedin amb 10. Això ho veurem cada partit, que això passi.
0: Vaig a comptar a veure si realment està un minut fora. 15-07 és quan s'ha reprès el joc.
1: Aviam si el Girona ho aprofita. Ara puja per l'esquerra a Benat. Fa una passada per Brian Hill, que és el lateral de l'àrea gran. L'espera Abel Ruiz. La centrada cap a aquella posició la treu Pablo Vázquez i l'envia directament a fora. Amb l'Sporting encara amb 10, perquè Otero és fora del camp després de la topada amb Júnior i el quart àrbitre que està dient-li a l'Arcamón, el tècnic argentí de l'Sporting, que es tranquil·litzi, perquè està fet un sac de nervis. Ahir, per cert, 25 minuts de roda de premsa prèvia d'aquest entrenador, que evidentment no cal que us digui que és argentí. jugant el Girona per l'esquerra.
3: Des de quina salutació als oients argentins de RAC1.
1: Sí, home, tenen una facilitat de paraula, evident. La centrada de Brian, l'espera parat al primer pal, la treu la defensa de l'Sporting, la lluita per la possessió a la frontal de l'àrea, se l'endú a Àlex Moreno, passada interior per Benat. Llàstima que no n'ha fet un bon control, gairebé més que un control el que ha fet és rebutjar-la. Ara torna a estar l'Sporting amb 11 futbolistes perquè ha entrat Otero al camp i el Girona continua remenant la pilota. Superat el quart d'hora de la primera, són 17 minuts de joc. De moment, empat a 0 al marcador. Alguna aproximació de perill a les dues àrees, sobretot a la del Girona, tenint en compte que el que ha passat és que Gazzaniga ha badat amb una pilota que tenia a l'àrea, i ara Otero li ha tornat la trompada a Júnior. L'ha anat a buscar i li ha exhibat una trompada que ha deixat Júnior plegat a terra. Falta. Otero es cridassa a l'àrbitre perquè ara sí que ha xiulat la falta.
0: De manual, groga de manual, perquè també, igual que has vist tu, he vist jo, ho ha vist tothom, l'àrbitre també ha vist que s'havia apuntat la matrícula i que li ha fumut una tarrascada sense cap intenció de jugar la pilota.
3: Sí, sí. Per l'intenció és groga.
1: No, no, i a més, ara l'àrbitre parla amb el jugador de l'Sporting, amb Botero, que encara li diu alguna cosa a Júnior, però s'estalvia la targeta. I clar, ara el públic diu, home, doncs si aquest ha anat per terra també ha de sortir del camp, però clar, si no la tenen no ha de sortir del camp.
3: Clar.
1: Si l'haguessin atès, hauria de sortir del camp. Clar. Però si després de la topada s'ha aixecat i no entra ningú, ell no ha de sortir del camp.
3: Naturalment.
1: Vaja, en fi, realment...
3: Ara, això és un aspecte que els entrenadors han de treballar amb els futbolistes i que els futbolistes han de treballar. El que estigui un minut a fora, clar, la sang se li va bullir, li va bullint, i pot ser que veiem això, que si ha rebut una trompada d'un rival, doncs vagi a buscar-lo quan torna al terreny de joc.
0: Personalitat de Júnior, però aquí, Brugui, l'hem vist allò escalfadet, però ni molt menys arronsant-se, després d'aquesta entrada.
2: Sí, sí, en la línia de les actuacions i del futbol i la personalitat que està ensenyant aquests tres primers partits, avui el quart, tot just al futbol professional. Avui no s'ha arronsat gens ara en aquesta acció amb Otero, que li ha tornat veient com un nano de 17 anys el feia estar un minut fora del camp.
1: No, això a David López no li va fer tampoc, clar. Vull dir, és amb Júnior i amb qui ha tingut la topada anterior, però ell sap que Júnior... vaja, no sé si ell sap que Júnior té 17 anys, però en tot cas ell sap que és el cadallet de l'equip i que si ha d'anar a buscar algú, doncs haurà d'anar a buscar Júnior aviam si cau el parany. Però vaja,

0: s'ha calmat aquest inici espectacular amb 3 gols en els primers 3 minuts, atacs molt ràpids, ara sí que joc més amb possessions més llargues, el Barça intentant tenir al màxim la pilota, també el Jaén proposant quan té la bola a camp rival. Ara una errada de sortida de pilota del Barça, la recupera el conjunt andalús, pot recular el Barça, la defensarà aquesta acció d'atac estàtic del Jaén. El Barça que ha tingut una molt bona oportunitat a peus de Sergio González venint des del darrere al segon pal per fer el 3-1, però ara sí ha encertat Espíndola, ha evitat aquest tercer gol. De moment amb aquesta victòria mínima del Barça que recupera, Sergio González té un contra un des del darrere, es llença a terra Power i evita aquest un contra un, queda estès a la pista perquè s'ha fet mal quan ha fet aquest tackle. S'ha fet mal, es posa la mà a la zona del maluc o de la cuixa i no sé si s'haurà lesionat, però han d'atendre'l i se l'hauran de mirar, però ha salvat aquest 1-1 contra 1 de Sergio González amb el porter. De moment el Barça guanyant a 9 minuts pel descans. Barça 2, Jaén 1.
1: Deu ser un cop perquè li han estripat de fet la protecció que portava sota els pantalons.
0: Marxa...
1: No sé veure on, potser amb el mateix parquet o...
2: Sí, sí,
1: no?
2: jo crec que amb el parquet,
0: però... S'aixeca i marxa per darrere de la porteria, sembla que podrà continuar. De moment fan el canvi, però no el veig excessivament preocupat.
1: Veureu un Volkswagen Taigon, sostre panoràmic, càmeres de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
2: Tot?
1: I amb entrega immediata, ara ho tens des de 19.900 euros. Preu recomanat a la Península i Balears, finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es. El Bolinón 21 de la primera, empat al Girona 0 contra l'Sporting. Agut.
3: Va d'Esprilla, li guanya el duel corredera, després ve per darrere Ethan en un altre duel entre els dos futbolistes que ara se les tenen, l'un agafa del peu l'altre i l'altre el deixa anar d'aquella manera, i ara hi va Esprilla que li diu alguna cosa a corredera, i s'acosta francès i hi ha un grup de 4 jugadors aliens al futbol, 2 de cada equip, que s'estan dient de tot i s'estan empenyent, i l'àrbitre com qui sent ploure. Realment, o això ho atura l'àrbitre, o si es van creant aquesta mena de guerrilles i de trinxeres en una part del camp, continua corredera amb Esprilla com l'àrbitre no l'aturi. Clar, perquè l'àrbitre deixa que el joc es desenvolupi quan té 4 tius que s'estan dient de tot i s'estan empenyent. Ui, jo no ho entenc.
2: Increïble, jo tampoc.
3: Però vaja, els jugadors de l'Sporting hi van molt, els del Girona també hi haurien d'anar igual, perquè, per exemple, Esprill ara estava dient-li de tot a corredera, però abans havia estat molt tou en el duel, i més que parlar, el que cal és que es faci fort per evitar perdre pilotes a la rodalia de l'àrea pròpia. Aquest també serà un factor a tenir en compte, més enllà del rendiment futbolístic i de les qualitats dels jugadors d'un equip i de l'altre. La plantilla del Girona, a nivell de valor pels futbolistes que té, més que duplica, gairebé triplica el de l'Sporting. Això no vol dir res, perquè clar, si miressis pressupostos ja sabries qui és primer, qui és segon i qui és últim. Però en tot cas, si la qualitat de la plantilla del Girona és superior a la de l'Sporting, també caldrà després igualar factors com la intensitat, per exemple, que estan posant els jugadors de l'equip asturià en certs moments, no dic que els del Girona no, però últimament, en els últims minuts, estan una mica tous en els duels i perden la força per la boca. Penja pilota l'Sporting a l'àrea, el salt al primer pal de Júnior, que l'escupa a la frontal, la rematada de corredera a les mans de Gazzaniga, el 23 i mig de la primera, encara amb el 0-0 entre l'Sporting i el Girona, al Molinón, un estadi que fa molta patxoca amb gairebé 30.000 aficionats, un estadi de primera divisió, i ja sabeu que jugar en un estadi de primera és un dels somnis de qualsevol amant del futbol. I si ets client de CaixaBank, ho pots viure. Tens a l'abast experiències exclusives del món de l'esport, com jugar en un camp de primera, accedir a sortejos i prebendes, aconseguir entrades i descomptes, o gaudir del millor contingut d'entreteniment esportiu. Més informació a les xarxes. Experience CaixaBank. Experience CaixaBank. CaixaBank Experience. Sembla que estiguem destapant una estrella. Perquè si vius un experience, no l'oblides mai.
1: A primera continuem sense gols, de moment a Sant Mamés.
2: Sí, Atlètic Club 0, Atlètic de Madrid 0, minut 21, atacant molt l'Atlètic Club amb una oportunitat clara de Sánchez. L'Atlético només el xuta al pal que ja hem explicat de Kang Jin-li.
3: I de moment, de grans ocasions, el Molinón no n'hi ha. Tot i que l'Sporting ha rondat l'àrea del Girona amb aquella pressió de Gelaberta.

0: Gazzaniga. Les rematades que ha intentat l'equip de Quique Álvarez fins ara són toves, són innocents, i aquella creuada d'Esprilla i poca cosa més. Aviam quan es torna a acostar en condicions al Girona.
1: Tercer del Barça al Palau.
2: Gol! Ara marca Touré, que ha caçat una pilota dins de l'àrea, ha encarat Espíndola, l'ha aguantat al màxim el porter, però Touré ha fet que Espíndola anés a terra i amb un toc per sobre del cos d'Espíndola, és cert que el dorsal 1 del Jaén l'ha tocat, però a poc la pilota ha arribat al fons de la xarxa i ha fet pujar el tercer del Barça en una acció en què semblava que Touré anava sol contra tota la defensa, ha acabat caçant un rebot i fent el tercer, Barça 3, Jaén 1, temps mort demanat pel conjunt andalús, 6-17 per arribar al descans.
1: Bona capgirada del marcador del Barça de Javi Rodríguez després del 0-1, només arrencar el partit dels andalusos. El Molinón sense gols, 25 de la primera i sense ocasions clares, Sporting 0, Girona 0.
0: I amb un partit destacat, Dizan, fins ara al mig del camp, ja ho va ser contra les Palmes, va fer l'últim gol, per cert, i realment està fent un bon partit avui al mig del camp, en la pressió, amb força i ímpetu als duels, i també amb molt domini de la pilota quan l'ha de jugar. Otero continua deixant-se caure davant de Júnior. Ara ha anat a buscar el contacte, s'ha deixat caure, i l'àrbitre li ha dit que no. De fet, l'àrbitre en això està tenint personalitat. En altres coses potser no tanta, però en això està tenint personalitat i no s'està deixant ensarronar ni tampoc entabanar per Júnior i pels 30.000 aficionats que hi ha aquí. Pilota llarga de Gazzaniga, Esprilla! Gol!
3: Gol!
0: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, en una mateixa jugada, un desplaçament llarg de Gazzaniga que és una assistència brutal de gol a l'esquena de la defensa, se l'empassa Pablo Vázquez, surt a destemps Rubén Llàñez i entremig dels dos Esprilla, veient que la pilota solta bota sobre la gespa que s'hi acosta amb l'interior del peu esquerre, l'aixeca per damunt del porter català de l'Sporting i transforma el 0-1, el gol dels renascuts, del porter a l'extrem, del renegat a l'oblidat, el Girona s'avança, el Molinón i Arraco, gol d'Esprilla, Sporting 0, Girona 1.
1: Doncs obrim una estrella d'am per celebrar el primer del Girona, el gol d'Esprilla i la gran assistència de Gazzaniga, Pichichi, Esprilla, 4 gols, Brugui, amb aquest que ha marcat ara mateix el Molinón.
4: Sí, sí, mare de Déu, qui ho havia de dir? Un jugador que ningú donava cap duro, per dir-ho d'alguna manera suau, i ara és el líder d'aquest Girona aspirant a tornar a pujar. Demanàvem un bon partit, una bona actuació de Gazzaniga, de moment ha fet una assistència, i la definició és de molts quirats. I Gazzaniga doncs, ha fet allò que pràcticament ho tenia prohibit en Mitchell, una pilotada a camp contrari, i dic, Quique Álvarez, això és un recurs que contempla.
1: El control d'esperó d'una pilota que ve de l'àrea contrària és de superdotat tècnicament. Després, un jugador, el seu rendiment depèn de multitud de factors, però tècnicament és al·lucinant el control.
5: Sí, Llàñez, un nom complicat, surt una mica a buscar bolets, sí, i ho aprofita Espilla per superar-lo per dalt, que tampoc era una execució senzilla.
0: I a més, per cert, groga per David López per agafar Otero al mig del camp. Jo diria que la targeta la treu el Molinón, no dic que no ho sigui,
1: no
0: però...
1: No és, ja t'ho dic jo, no ho
0: doncs
1: és.
0: Mira, l'àrbitre a la primera no pensava treure targeta perquè s'ho ha pensat, però quan el públic s'ha aixecat, s'ha posat la mà a la butxaca, primera groga del partit per David López. En tot cas, també em quedo amb la reacció de diversos jugadors del Girona que han anat directament, tan bon punt la pilota ha acabat a l'interior de la porteria, a felicitar el porter Gazzaniga per la passada de gol a Esprilla, perquè són els primers que saben que Gazzaniga està patint per les actuacions que està protagonitzant en aquest tram inicial de temporada en alguns moments, i per les que va protagonitzar també en algun tram de la passada. i aquesta assistència de gol, perquè és una assistència de gol, aviam si també li dona confiança en altres facetes del joc. Està guanyant el Girona, d'aquí un minut arribarem, vaja, d'aquí mig minut arribarem a la mitja hora de joc, el gol d'Esprilla, com diuen Molló. Pichichi de la temporada del Girona ha marcat el colombià, que col·loca de moment el 0-1 al marcador, amb un Girona que està en algun moment patint per l'empenta de l'Sporting, que està sent agressiu en el bon sentit de la paraula fins ara, però que també està traient bé la pilota i a la primera que ha pogut crear perill de debò ha fet el primer gol del partit, i això també ho han de fer els candidats a l'ascens, i el Girona de moment guanya 0-1 al camp de l'Sporting.
5: De fet, és Pichichi destacat de segona amb aquest gol, Esprilla.
4: Amb 4,
0: i de fet, Puig és el primer gol que ha encaixat l'Sporting, perquè fins ara no n'havia encaixat cap. El Girona ha estat el primer equip que ha batut l'Sporting. Al mig del camp, ui, quina entrada sobre Ethan. Llei de l'avantatge, veurem quan s'acabi la jugada. M'ha semblat molt lletja de Gelabert. Per l'esquerra, Àlex Moreno. Perdó, Brian, que entra a l'àrea, el xut, hi ha un rebot, acaba a les mans de Rubén Yáñez. Per cert, en un partit amb la pell molt fina per part dels jugadors i l'afició local, s'han queixat i Rubén Yáñez demanava targeta groga de la celebració del gol d'Esprilla, que el que ha fet és una ballaruca i després s'ha genollat sobre la gespa agraint la inspiració divina que li ha permès fer el gol. Si això és targeta groga, doncs llavors potser els jugadors que els emmanillin o els posin una camisa de força o que els posin a jugar com en un futbolí i ja està, i que no celebrin gols, perquè segur que els de l'Sporting, si marquen, aniran corrent a camp propi a tornar a començar el partit, n'estic segur.
1: Com s'escalfa.
0: No, clar, és,
1: era
0: és
1: groga, que... per cert, l'acció sobre Ethan, espero que si quan s'aturi el joc l'àrbitre la tregui, perquè és molt clara.
0: Jo crec que no, perquè ara estava parlant amb Gelabert com dient-li, noi, vigila què fas.
1: Doncs s'haurà equivocat.
0: Jo crec que no la traurà. 32 de la primera, 0-1, guanya el Girona, que intenta recuperar la pilota però no ho aconsegueix, tot i que de moment no és perillosa la jugada que està protagonitzant l'Sporting, que remena la possessió, però que no arriba en perill a la rodalia de l'àrea de Gazzaniga. El gol d'Esprilla, l'assistència del porter argentí, i el Girona, que amb el gol dels renascuts està guanyant 0-1 al camp de l'Sporting. Ara mateix sumaria 7 punts l'equip gironí a la classificació, però evidentment encara queden dues terceres parts del partit pel cap baix aquí al Molinón i a RAC1. Des de darrere, Àlex Moreno.
5: Gol del Jaén, Albert.
2: Marca el conjunt andalús, que li estava costant molt crear perill, però Esteban ha rebut una pilota al carril, ha encarat Feixas, tot i que tenia poc angle, i l'ha sorprès amb un xut per sota de les cames. La pilota acaba traspassant la línia de gol. Marca el Jaén quan el Barça tenia la situació molt controlada. Ho celebren el centenar d'aficionats del Jaén, que són avui al Palau. Evidentment, el partit no estava sentenciat. S'ajusta el marcador. 2 minuts per arribar al descans. Barça 3, Jaén 2.
5: Buscant rival del Pozo, Múrcia, demà a la final. Demà a la final a 3:15 de la tarda. També, evidentment, al Palau Blaugrana. Hi ha primera, de moment sense gols. Molló.
1: El 30 de la primera, Atlètic Club 0, Atlètic de Madrid 1. De moment els mata l'Assés, firmant una actuació bastant discreta.
5: I a la primera arribem al descans del partit del City.
1: Amb avantatge mínim pels d'Enzo Maresca, el gol de Haaland, Manchester City 1, Coventry 0.
5: El Molinón guanya el Girona, marcat Esprilla, som al 33 de la primera, Miquel.
0: Ho intenta l'Sporting, Josifov, la centrada, el segon pal, es passeja per l'àrea, no arriba ningú a la rematada i acaba sortint fora per l'altra banda, és a dir, l'esquerra de la defensa del Girona, i ara sí, ostres, doncs mira, la groga Gelabert. Mira, jo la donava per perduda, perquè l'àrbitre havia parlat amb el futbolista, però sí, sí, perquè, no. Vaja, menja
1: quarts
0: de pansa, l'ex Franco.
1: Jo crec que li ha dit, quan s'aturi el joc veuràs groga.
0: Què fa, 3 minuts, no? De...
1: Sí.
0: Ben bé. No, no, escolta'm, endavant. Tot sigui això, aquest àrbitre diuen que és dels que té paperetes, ja ho deien la temporada passada, de poder ser de primera divisió la temporada que ve. I és un dels àrbitres, doncs, els qui cal anar seguint per veure si la temporada vinent fa el salt o no a primera divisió, tot i que el que ens interessa és que faci el salt al Girona, més que l'ex Franco. Per cert, sempre que veig els cognoms d'aquest àrbitre, en el segon no tinc cap apunt a fer, però el primer, l'ex en suec vol dir salmó. O sigui, és el senyor, Suècia seria el senyor Salmó Franco.
5: I sí, Salmó amb Busto, per tant, seria el grup de música. Veus? No sempre... sé si haguessin triomfat tant.
3: No. Home.
5: Amb no? Salmó amb busto.
3: Escolta, et comencen a cantar la de Miami Beach i tot això, i llença't, i escolta, es diguin no. Salmó...
5: Els has vist, Mollor, aquest... en aquest tour que has fet per concerts aquest estiu.
1: Vam compartir concert amb l'Aguilar, però no ens vam veure, o sigui, vam estar al mateix concert, Gossos i Lacs amb Busto a Roses,
5: jo em crec que ell no et veiés, m'ho crec.
3: Imagina't com anàvem.
1: També és possible, això, però en aquell cas va ser per... bé, perquè hi ha molta gent, clar. I si no comentes que hi ets, doncs...
3: Home, però en Daniel fa 2 metres, eh? Vull dir...
1: Sí, home, però vull dir...
3: És com Pixur, eh? En Daniel és com Pixur.
5: Hi ha grup que no hagi tingut el plaer de tenir Jaume Molló com a públic. Aitana, si t'ho permetessin els horaris, és el teu... No.
1: M'hagués costat una mica.
3: Però vaja, Maria Pujol i la resta de companys del Departament de Cultura de RAC1 estan patint perquè Molló s'està postulant redactor de cultura, d'especialista en concerts.
5: Sí.
1: Ara fins l'any que ve, ja.
3: De la Champions a RAC1 i RAC 105. Ja el tens.
5: Descansa el Palau, Albert.
2: Amb l'avantatge mínim del Barça, Barça 3, Jaén 2, en una primera meitat bastant igualada, tot i que per oportunitats potser el Barça mereixeria anar amb una diferència una mica més àmplia, tot per decidir de cara a la segona meitat. El Barça, els golejadors, dos de Pito, un de Touré, pel Jaén han marcat Power i Esteban, 3-2. Aquest segon finalista es decidiran els segons 20 minuts. Si hi ha empat al final dels 40 reglamentaris, hi ha penals de directes, cosa que aplaudim, que no cal fer pròrrogues en pretemporada, que això de... tant els penals és interessant.
5: Esperem que no. Haguem d'arribar-hi, que el Barça ho solucioni abans i es planti a la final de demà. El Molinón, nou més l'afegit ara mateix, que en tindrem, guanya el Girona 0-1 amb l'assistència de Gazzaniga i el gol d'Esprilla.
3: Penja la pilota a l'àrea del Girona a l'Sporting, la treu David López a l'interior de l'àrea, per cert, David López, el capità del Girona en el partit d'avui. En les segones jugades, l'Sporting és dominador, no deixa que el Girona surti, i Jalabert juga cap a la banda esquerra. Pel lateral, per Cuenca, que avui està jugant en aquesta posició a la banda esquerra. Centra en el joc a la frontal per Corredera, pressionat per Ethan, no es pot regirar, ha d'aguantar la pilota, busca algun soci, l'aguanta, pot ser que faci la centrada, se'n va cap a la línia de fons, Corredera centra, Ethan a terra, corna a favor de l'Sporting des de l'esquerra, sense fer gran cosa, l'Sporting ara està tancant el Girona. A l'interior de l'àrea no el deixa sortir i caldrà anar en compte amb els serveis de banda que pengen a l'àrea, que són gairebé com cornes amb les mans, o amb un servei de cantonada com aquest, que posarà en joc Corredera al minut 38 de la primera. Moltes samarretes blanc i vermelles a l'àrea, centre Corredera, el salt al punt de penal d'un dels centrals de Pablo Vázquez, que sort que no ha coordinat bé el moment de l'impacte. Amb el cop de cap ha saltat abans d'hora i quan ha tocat la pilota amb la closca ha estat quan estava caient a terra i per això no ha pogut dirigir-la a porteria, però tenint en compte Brugui que li està costant a l'Sporting crear perill a l'àrea de Gazzaniga, en la mesura que es pugui evitar cornes, faltes laterals i alguna jugada d'aquestes característiques seria aconsellable pel Girona.
4: Sí, sobretot això, rebutjar el perill de la manera que sigui, no fer cap concessió, no fer cap regal i intentar doncs, anar contenint l'Sporting amb aquestes accions a pilota aturada, amb aquestes aproximacions de moment tímides i un partit tancat, trebat, un joc molt directe que de moment el Girona doncs, s'ha trobat amb aquest 0-1 o l'ha trobat o se l'ha merescut i ha evitat doncs, que el que jo em temia, un gol de l'Sporting que l'equip que fa pocs gols que no n'ha encaixat, saps? Un partit que es tanqués de seguida darrere i que llavors costés més de trobar els espais.
3: Amb aquell optimisme proverbial encarava Brugui el partit. Escolta, bueno, el boli no el tenim ara.
4: No, mira, avui no m'ho heu preguntat al principi, avui no el signava,
3: Home!
4: Perquè, no, perquè el 5-2 m'ha animat el dia de Les Palmes i, bueno, saps, plantilla tancada, venint de golejar Les Palmes amb l'Esprilla on fire, que es diu, doncs, bueno, saps, a veure per què no amb un escenari tan maco avui com el Molinón, un rival que també estava dalt, doncs per què no pot ser un cot de puny a la taula i dir, ei, el Girona presentar candidatura a lluitar per tot, no a l'ascens encara, perquè és molt aviat, però... a sèrie.
3: Aviam, parlant de lluita, la que hi ha al mig del camp. entre Nacho Martín, jugador de l'Sporting, Ethan i Francés. Se l'acaben duent Gelabert. Compte que ataquen per l'esquerra. Josifa fa la centrada al darrere per Otero. El control a l'àrea, a mitja volta. Hi ha un rebot que vol a frontal. El xut de Gelabert peta en el cos de Júnior. La pilota cau a plom a l'interior de l'àrea. Compte que qualsevol contacte el guanyarà a terra. Gelabert fa la passada per Guille Rosas, que entra a l'àrea, es deixa caure. El públic protesta. Evidentment és la seva funció protestar, reclamar-ho tot. No és penal ni aquí ni a Katmandú. Servei de porteria favorable al Girona, però l'únic que pot salvar l'Sporting i pot comprometre l'equip de Quique Álvarez ara mateix em fa l'efecte que és aquest punt d'amor propi, aquest punt de grapa i d'intensitat que està posant en tot moment l'equip asturià per intentar jugar aquest desavantatge mínim. Està guanyant el Girona per 0-1 amb el gol d'Esprilla al minut 27 després d'una assistència fantàstica, espectacular, de porteria a porteria gairebé del porter Gazzaniga.
5: Missatge per aquells que busqueu un vehicle híbrid. A Romauto tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai e-Power. Si és més eficient vol dir que és menys consum, i si és més potent vol dir que té més cavalls. Qashqai a Romauto, Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara amb Nissan Mas, el teu Qashqai amb fins a 10 anys de garantia. Recorda, Romauto.
1: S'acaba la Q2 a Itàlia, queden fora Bortoleto, Berman, Hülkenberg, Lawson, Sainz, que sortirà 15è, i Ocon, vaja, sortirà 14è, perquè Antonio li recordo que acaba primer, per ser a la Q2, sortirà últim.
3: Ui, la pèrdua del Girona al mig del camp afavoreix Otero, la deixa a la dreta per Gelabert, el xut de Gelabert, l'ha bloquejat, providencial! Providencial, Júnior a terra, la pèrdua en la sortida de pilota. Em fa l'efecte que Dabel, que ha fet una mala passada endarrere quan l'equip estava obert, la passada que ha fet Otero per Gelabert, que entrava a l'àrea per la dreta, i el xut creuat amb mala bava, jo crec que és una acció defensiva, com es diu ara, de valor gol de Júnior, que s'ha llançat a terra amb la cama ferma, amb la cama forta, i ha bloquejat el xut de Gelabert, que tenia molta mala bava i que ha acabat tubet, tubet, com un xaiet a les mans de Gazzaniga.
5: Sí, crec que sí que és Abel. Crec que la passada de David López era complicadota, no era la millor segurament per rebre en aquella posició, però molt bé, Júnior. Tu creus que aquesta, Brugui, és la parella de centrals titular del Girona? Tenint en compte que un moment el tenim a la banqueta, que també avui Furtado ja és a la banqueta, o que el cap de Quique Álvarez és això, Júnior David López?
4: Jo ara mateix veig Júnior 100%, i l'altre, el que em fa ballar el cap una mica, és David López i els problemes físics que pugui tenir, perquè té una edat...
3: Espera, Brugui, que puja per la dreta, Esprilla, que pot plantar-se a l'interior de l'àrea, l'empaita Pablo Vázquez, Esprilla condueix la pilota, lateral de la petita, arribat a creuar-se, última hora per salvar l'un contra un d'Unyabeitia. Esprilla, esprintant per la dreta, traient la llengua per la boca, gairebé el fetge i el cor també, ha arribat al vèrtex de la petita i d'Unyabeitia s'ha creuat per ajudar l'altre central, Pablo Vázquez, perquè si no, Esprilla, encara que fos forçat, podria haver intentat batre l'un contra un el porter Rubén Yáñez, el porter català de l'Sporting. I torna Esprilla per la dreta, la centrada a l'àrea, hi ha un rebot, la podrà treure amb comoditat la defensa asturiana, que la regala i l'envia a peus de Júnior al cercle central. Parlava amb Brugui, 43 de la primera, guanya el Girona de moment al Molinón i a RAC1 per 0-1 amb el gol d'Esprilla.
4: Sí, comentàvem això dels centrals. Jo ho veig més en el cas que David López doncs, pugui perdre els partits per problemes físics, i Moumin està bé. Jo veig Moumin Júnior. Furtado és molt jove, té 18 anys, no l'hem vist. I Francés, de moment, està al lateral dret. És curiós perquè el Girona n'ha fitxat dos i el que està jugant és Francés.
5: Clar, clar, Francés és una altra possibilitat.
4: Va començar de titular.
5: Sí. Tot i que, vaja, un dels laterals fitxats haurà de ser també alternativa a l'esquerra. Vaja, i també ho deia Quique Càrcel, quan li preguntàvem per això.
3: Sí, perquè Mate ha jugat en els dos perfils.
4: Sí. Sí, exacte. I Furtado, el jove central portuguès, també s'hi pot adaptar, a lateral esquerre, on Àlex Moreno no té un recanvi natural.
3: I Boñar pot ser tant lateral dret com central. Exacte. Que això està bé, que és una cosa que els equips cada vegada busquen més, jugadors que no només tinguin una posició sinó que en puguin ocupar més d'una. I si, clar, si n'hi ha algun que és molt bo i que té molta facilitat i molta habilitat per fer una funció al camp i gairebé és insubstituïble, doncs la farà, però que hi hagi jugadors que puguin posar-se diverses disfresses, diguéssim, doncs realment és interessant per un entrenador per poder treure profit a la plantilla i evitar càrregues de minuts que posin en perill l'estat físic dels futbolistes. Ja deia Càrcel que ell volia quedar-se tots els que van baixar, que al principi no n'hi havia cap que volgués continuar, però al final gairebé tots s'han acabat quedant i formant una plantilla que per segona divisió ha de ser de les capdavanteres, sense cap mena de dubte.
4: I un dels que no hi és Arnau Martínez, que és un d'aquests jugadors polivalents que podia jugar en els quatre llocs de la defensa, de pivot i fins i tot d'interior dret, va jugar algun cop la temporada passada.
3: Sí, i que ha estat substituït per dos futbolistes, Mate i Boñar. Pilota endarrere per Rubén Yáñez, el porter de l'Sporting. Se la treu de sobre, l'escup com pot per evitar complicacions. Júnior, perdó, que l'envia a l'altra punta del camp. Som al 45 de la primera, 2 minuts de temps extra en aquesta primera part del partit. Està guanyant el Girona 0-1 amb el gol d'Esprilla. Des del gol i la celebració, el xiulen cada vegada que toca la pilota. Però això a mi m'està bé, perquè espero que encara l'esperoni més per intentar repetir en el que queda de primera part o a la segona. Recuperació d'Àlex Moreno. A terra, Conrad de la Fuente. L'àrbitre diu que no és falta. Àlex Moreno es posa la motxilla a l'esquena i comença a córrer tot sol davant de tots els rivals que tanquen la defensa de l'Sporting. Com que veu que no pot progressar, s'atura, busca companys de viatge, comparteix la possessió i xinoxano el Girona intenta elaborar una nova jugada d'atac o, si més no, evitar que la pilota vagi a parar a peus de jugadors de l'Sporting i fins i tot, potser, consumir el minut que queda de la primera part amb passades, encara que siguin innocues, per marxar al vestidor amb l'avantatge mínim al marcador. Pilotada de Gazzaniga, aquesta no l'ha anat a buscar a l'esquena de la defensa. Esprilla, la remena darrere l'equip asturià, a mig minut i una mica més d'arribar al descans de la primera part amb el 0-1 al marcador amb el gol d'Esprilla. Passada de Gazzaniga, que de moment dona la victòria al Girona en aquesta visita al camp de l'Sporting de Gijón, partit de la quarta jornada de la Lliga de Segona 2026-2027. El públic es comença a impacientar una mica perquè som a tocar del descans i el seu equip es va fent passades però sense profunditat, dels pivots als centrals, dels centrals als pivots, ara al lateral però sense gran profunditat. Aviam, la jugada per l'esquerra de Yosifov, el rus al seu davant, francès. Yosifov aguanta la pilota, no té clara cap passada cap endavant, ha de jugar un curt cap endarrere. Som a tocar del 47 de la primera. El públic continua impacientant-se encara més. L'atac de l'Sporting no té profunditat, el Girona es defensa amb ordre, pengen la pilota a l'àrea, el cop de cap d'Otero es passeja per la petita. Uf. I al final la jugada acaba amb falta de Conrad de la Fuente sobre Àlex Moreno. Semblava que no hi havia perill en aquesta jugada i entre tres jugadors del Girona s'ha desmarcat Otero, que al lateral de la petita ha connectat un cop de cap que no ha anat creuat a porteria, sinó que ha circulat en paral·lel a la línia de gol, 1.5 metres lluny d'aquesta línia, i ha sortit fora per l'altra banda. Se l'empassa Francesc, però entre Francesc, David López i Ethan ha emergit Otero, que encara sort que no ha pogut precisar la rematada perquè la posició era perillosa. S'acaba la primera part i el Girona se'n va als vestidors del Molinón amb l'avantatge mínim del gol d'Esprilla al minut 27. Assistència de Gazzaniga, gran passada llarga que s'empassa la defensa de l'Sporting, surt a buscar bolets Rubén Yáñez i Esprilla, que veia que la pilota rondava per allà, l'aixecada amb el peu esquerre per damunt del porter i ha fet el gol que de moment dona la victòria al Girona. Descans al Molinón i a RAC1. Sporting de Gijón 0, Girona Esprilla 1.
5: De moment viatjarien els 3 punts cap a Girona. El Girona, que provisionalment es col·loca tercer amb 7 punts a la classificació, amb mitja part encara per jugar-se, 45 minuts encara per endavant al Molinón, a veure si ho acaba de lligar l'equip de Quique Álvarez. Ara tornem cap allà, a primera, encara no som al descans en el partit de Sant Mamés.
1: Se n'afegeixen 3 i som al 46, ha començat més tard que el Molinón. Ha recuperat el control del partit, vaja, o se l'ha fet en l'últim quart d'hora l'Atlètic de Madrid, sense crear oportunitats molt clares de gol, però tenim més la pilota l'equip de Simeone. De moment, Atlètic Club 0, Atlètic de Madrid 0.
5: I ha començat la segona part al Palau del Barça-Jaén, semifinal de la Supercopa d'Espanya campanya de futbol sala, Albert.
2: Sí, amb canvi a la porteria del Barça, ara és Didac el capità qui jugarà aquesta segona meitat. Ja és habitual que en alguns partits els porters es reparteixin els minuts, ja ho va fer Javi Rodríguez la temporada passada, i més a inicis de setembre, però també s'ha d'afegir que la primera meitat de Miquel Feixas tampoc ha estat partida a coets. Podria haver fet alguna cosa més en els dos gols encaixats. Ara Pito té una bona acció per la dreta, mitja volta, envia la pilota lateral de la xarxa. Primers dos minuts de la segona meitat, continua guanyant el Barça. Barça 3, Jaén 2.
5: Tenim ja graella configurada al Gran Premi de Fórmula 1 a Itàlia.
1: Sí, la pole és per un alpin, el de Gasly, que li ha robat última hora el millor temps al Mercedes de Russell, seguits de Piastri, Leclerc, Hamilton, Verstappen, Antonelli, que recordo sortirà des de l'última posició. A Sainz 15è, Alonso 21è. Vaja, amb una posició més que guanyen.
5: Pole de Gasly. Sí. En aquest Gran Premi a Monza. I com ho està fent el Feyenoord, rival del Barça, dimecres en el primer partit de Champions?
1: Doncs de moment no pot amb el Nec-Nimega, que és un punt sorprenent. El 34 de la primera part, Nec-Nimega 0, Feyenoord 0. Per cert, parlant de marcadors sorprenents, a Alemanya, que s'està jugant el gruix de la jornada, el més destacat és que el Dortmund estava perdent 2-0 el camp del Hoffenheim, però ha empatat en qüestió de 5 minuts. Empat a 2, un quart d'hora pel final.
5: Hola, Joan Ortiz, bona tarda.
6: Què tal, bona tarda?
5: Bona tarda, espera, que ara et sentirem. Bona tarda, Joan.
6: Ah, ara em sentiu millor, si no?
5: Anem a posar-nos al dia de la informació general durant tota la tarda, nit amb el Joan. Per on hem de començar?
6: Doncs pel temps, per les temperatures, perquè és un setembre de rècord. Avui ho hem anunciat al migdia. Barcelona porta 4 dies superant la seva màxima històrica. Al setembre, l'Observatori Fabra, que amb dades recollides durant més de 112 anys, ha arribat als 33 graus el 1983. Aquest era el rècord. Doncs bé, l'Observatori Centenari ha passat dels 35 avui i, de fet, les temperatures estan disparades a tot el país. Abel Caral.
7: Sí, de fet, hem arribat als 40,8 graus, de moment provisionals. En alguns casos encara pot pujar una mica més la temperatura. 40,8, la més alta de moment, a la xarxa d'estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, a Sant Romà de Vella, al Pallars Jussà, a la Conca de Tremp. Però també temperatures que arriben als 40 graus en àrees de la Plana Lleida, de l'interior de la Vall de l'Ebre, més de 40 de nou a Vinebre, on ahir es va arribar als 42,5. També a Cardona, al Bages, 40 clavats de temperatura màxima i temperatures ara mateix de 34, 38, 39 graus pràcticament a tot l'interior del país. També molta calor a les valls del Pirineu. A la costa, en la majoria de casos, no s'enfilen tant, però molta xafogor. Però tenim aquest cas de Barcelona, el Fabra, amb aquesta sèrie centenària, doncs, que ha fulminat el rècord que teníem fins dimecres, que ja es va superar, doncs l'hem superat per més de 2 graus, aquest rècord que es mantenia des de l'any 1983. Demà tanta calor com avui, després d'una nit de mal dormir, sobretot a la costa i al prelitoral.
6: Més coses, el govern espanyol ha pres per sorpresa el control del port de Ceuta. El Ministeri de Transports tira pel dret després del bloqueig de la direcció portuària i anuncia que s'habilitaran 16.000 metres quadrats per un campament amb capacitat per acollir un miler de persones. La mesura durarà com a mínim 4 mesos, cosa que confirma que els migrants que hi ha ara a la ciutat autònoma de manera irregular no seran retornats al Marroc a curt termini. La decisió obre un nou conflicte frontal amb el govern de Ceuta. I pel que fa a Catalunya, la titular d'Educació, Esther Niubó, nega qualsevol intenció política d'ocultar el fiasco de les proves PISA i descarta dimitir pel cas. En una entrevista a La Vanguardia, la consellera defensa que l'exclusió massiva d'alumnes la va provocar una falta d'informació precisa que va portar a deixar fora de la prova un percentatge molt superior al permès, ignorant fins a 7 vegades els avisos tècnics de l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa.
8: També ens interessa molt, doncs, veure, no?, què acaba dient aquest informe final per acabar de treure l'entrellat d'aquesta situació, que ha sigut un cop important al crèdit, al prestigi del sistema educatiu de Catalunya, de la qual, doncs, assumeixo la responsabilitat com a consellera.
6: Més enllà d'aquesta crisi, Niubó afronta l'inici de curs demanant obrir una etapa de diàleg amb els sindicats de mestres. El govern vol aprofitar el desè aniversari del decret d'escola inclusiva per revisar el model i planteja que l'alumnat de l'ESO nouvingut faci 4 mesos intensius de català abans d'integrar-se a l'aula ordinària. Xavi.
5: Gràcies, Joan. Fins ara.
6: Res.
5: Ha marcat el Jaén al Palau, Albert.
2: Una acció, vaja, una altra al Barça, els tres gols, diríem que la defensa o el porter no han estat gaire fins. És que tenim aquí un problema a la zona de premsa, unes baralles entre periodistes, cosa que
9: Com? Que...
2: Sí, sí, ja no sé exactament què ha passat, però tenim... gairebé no podem ni veure el partit. En definitiva, és un servei de banda de Touré que vol associar-se, no sé si amb un company o amb el porter, i ningú l'està mirant, i acaba regalant la pilota. Esteban, que sense... vaja, sense oposició, sense problemes, a plaer, ha fet el 3-3, i en l'acció posterior a punt de fer el 3-4 al Jaén. Per tant, inici de segona meitat amb el Barça, un punt grogui, 15 minuts pel final, Barça 3, Jaén 3, ara es tranquil·litza la zona de premsa, però molta intensitat a la pista i també a la zona de premsa.
5: Esperem que es calmin les aigües també a la zona de premsa, que no seria... bon exemple, que acabem amb estagots també que en aquesta zona de premsa de Palau Blaugrana. 3-3 ha tornat a remar el Barça, del 0-1 al 3-1, i ara ha tornat a igualar el partit, en aquest cas, al conjunt andalús. I descansa a primera, Molló.
10: Sí, amb ensurt final per l'Atlètic Club, el pal Barrios, el pal Atlético, un xut en poc angle que ha acabat a la fusta, dos pals de l'Atlético en aquesta primera part, descans Atlètic Club 0, Atlètic de Madrid 0.
5: Pausa i ara tornem. De moment el descans guanya el Girona. Gol d'Esprilla, Sporting 0, Girona 1.
11: El Girona juga a RAC1.
12: M'expliques un conte, papa?
13: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
14: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
15: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
16: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
17: Perfecte, aquí el tens.
16: Ja?
17: Ja.
16: Sí?
17: És així?
16: De debò?
17: I tant, de debò.
18: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
19: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
15: El Girona juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
5: 3 minuts i un quart de 6 de la tarda, guanya el Girona 0-1 al camp de l'Sporting. Moment també per obrir una mica de cocteleo de Fruit Ràbic, aquest mix de fruits secs que combina les millors textures i sabors. Hi ha diferents còctels, original, el que té gust de xili, el de mel i mostassa, el que té gust de formatge. Sempre hi ha un cocteleo perfecte per cada moment. Cocteleo de Fruit Ràbic. Fan del cocteleo també la Marta Ramon. Hola, Marta, bona tarda.
20: Hola, bona tarda. Sí, sempre va bé.
5: Sempre va bé. Amb el Barça a punt d'anar-se'n cap a València. El Barça viatja avui, cosa que és poc habitual, però clar, demà el partit és d'hora, 4:15 de la tarda.
20: Sí, i per això sabrem la llista de convocats d'aquí a 3:15 abans que volin cap a València. Hansi Flick ha explicat que Lamine Yamal estava adolorit per un cop, que per això s'ha entrenat al marge, ha estat la principal absència de l'entrenament d'aquest matí, però també ha aclarit que després l'ha vist bé i que per tant viatjarà i podrà jugar. Demà parlarà amb ell i segons les sensacions que tingui decidiran si ho fa d'inici o des de la banqueta. L'equip Puig s'ha entrenat a uns 30 graus, feia calor, avui la ciutat esportiva i mira que han avançat l'hora de l'entrenament per estalviar-se una mica aquesta xafogor, però al final ha estat un bon assaig per demà jugar més tall. El cos tècnic són conscients que els esperen uns 34 graus de temperatura jugant a 4:15, però Flick, com sempre, ja ha dit que no vol excuses, ho ha deixat clar quan li han preguntat si la derrota del Madrid al camp del Betis era un bon avís a navegants.
21: I think when you see the game yesterday...
22: Quan veus el partit d'ahir, veus que el Madrid va jugar bé. Van tenir grans ocasions, però al final això és futbol i sempre pot passar. Per nosaltres és important que ens concentrem en nosaltres mateixos. Volem jugar en el nostre estil, que tothom jugui 100% convençut del que fem. I és clar, demà serà molt dur. Juguem a un quart de cinc, farà molta calor. Però no hi ha d'haver excuses. Hem d'estar preparats i, és clar, volem guanyar.
21: And of course, we want to win.
20: De cara a demà, Lamin al marge, caldrà veure fins a quin punt fa rotacions, pensant també en l'estrena de la Champions de dimecres. Serà el primer desplaçament amb Gabriel Jesús, aquí el tècnic està veient molt bé els entrenaments, tot i que encara diu que no està al 100%. Demà la intenció és que, depenent de com vagi el partit, doncs pugui tenir minuts a la segona part. Qui segur que serà titular en aquesta demarcació, en la posició de nou, és Rafinha. Flick ha subratllat que ara mateix la seva opció número 1 en aquesta demarcació continuarà sent el capità. I parlant de capitans, Flick ha confirmat que Rafinha i Pedri, els dos primers capitans per aquest ordre, els ha escollit ell, mentre que Eric, De Jong i Lamine Yamal els ha triat l'equip en la votació habitual. L'entrenador ha reforçat d'aquesta manera el seu pes en les jerarquies del vestidor, apostant per dos referents a la plantilla que considera que parteixen com a fixos a l'11.
22: Quan em miro l'equip i els jugadors, qui té més influència en l'equip, per mi, és Rafinha i també Pedri. No volia decidir tots els cinc capitans, volia decidir aquests dos, perquè són molt importants i normalment tots dos juguen de titulars. A més, ara conec l'equip molt millor que abans. Les últimes temporades el Marc no jugava, el Ronald també estava molt temps fora, en Frank igual. Per a mi és així, però al final l'equip ha anomenat aquests cinc jugadors i per a mi és un bon grup, un bon lideratge.
21: It's a good group, it's a good leading.
20: Recordem que en aquest inici de temporada Flick havia decidit donar la capitania provisionalment a Rafinha, Pedri i Eric, deixant al marge el lesionat Frenkie de Jong, a qui finalment els seus companys han mantingut entre els capitans, en aquest cas per darrere d'Eric.
5: Doncs un canvi en la manera de fer del vestidor blaugrana, deia Flick això, que ara ja porta dos anys i coneix a tothom millor, i ha decidit ara tirar pel dret i decidir ell els principals capitans, diríem, els dos amb els que ell hi té més relació, amb els que confia més a l'hora de poder intercanviar opinions, Rafinha i Pedri, més Eric, Frenkie i Lamine Yamal, que s'incorpora, per tant, en aquest cinc inicial de capitans que té el Barça de futbol. De bàsquet, recordem que també estrena capità. L'ha triat també l'entrenador i serà Kevin Panther. L'ha escollit per ser college, per ser el primer capità de l'equip de bàsquet. Alguna cosa més, Marta, del que ha deixat de sí de moment el dia blaugrana?
20: Doncs sobretot ara pendents de la convocatòria a les 6, perquè Flick haurà de deixar algú aquí a Barcelona i caldrà veure doncs qui és l'escollit per quedar-se aquí amb una plantilla que ara mateix té molt, molt àmplia. Un Flick que ha dit que per com queda composada la plantilla està molt, molt satisfet i d'alguna manera ha vingut a explicar que evidentment que li sabia greu desprendre's de jugadors formats a la Masia, però que havia de ser honest, que era una temporada molt important, que volia anar a per tots els títols, que s'havia de millorar d'aquesta manera la plantilla i que un cop tancat el mercat de fitxatges estava molt content amb el que veia i el que tenia entre mans per treballar.
5: Perfecte, gràcies Marta, evidentment pendents de la convocatòria i n'expliquem les novetats. Fins ara.
20: Fins ara.
5: Van sortint els jugadors del Girona i de l'Sporting sobre el Molinón, guanya el Girona 0-1. Algun canvi intueixes o ja veus, Miquel?
3: El veig perquè s'ha confirmat. Entra Pixur en el lloc de Benat. Benat ha tingut molt poca participació a la primera part del partit i no sé si és per decisió tècnica o si és perquè té algun problema físic, però l'ha substituït Pixur. També hi ha hagut un canvi a l'Sporting que de seguida comentaré, però vaja, no em deixa de sorprendre aquest canvi. Benat es queda al vestidor, ja ho preguntarem a la roda de premsa. Entra Pixur en el seu lloc quan és a punt de començar la segona part del partit.
5: Sí, no per cridar el mal temps, Brugui, però no sé, sobta, no?, que sigui un canvi tàctic aquest de Pixur per Benat d'inici a la segona part.
0: Sí, seria estrany, segurament deu haver-hi alguna molèstia física, però sobta molt veure Pixur al camp a la mitja part per Benat i no sé, fins i tot hauria fet entrar Morante i deixar Bel Ruiz sol en punta o Estuani fins i tot, però vaja, Quique Álvarez ha apostat pel jove davanter ucraïnès d'entrada com a recanvi principal de Benat.
5: Vam veure uns minuts l'altre dia contra les Palmes, de fet va xutar el travesser, la primera que va tenir, sí. A veure si avui s'estrena com a golejador de Gironi, no estaria malament.
3: Aviam. De fet, la rematada del travesser és la prèvia del 4-2 de les Palmes, perquè en aquella jugada El rebot del travesser provoca un contraatac de l'equip canari, que acaba amb la rematada de Miyashiro.
5: Què vols dir, que és culpa seva?
3: No,
5: les palmes.
3: No, està jugant a paret, no? I allò que xutes fort i guanyes l'esquena del rival. No, però vull dir que va ser curiós, perquè estàs a punt de fer el 5-1 i et fan el 4-2 en la continuació de la jugada. En fi, també ha fet un canvi, com deia l'Sporting, ha entrat Sarko, que té cognom de pilot de motos,
5: sí.
3: Ha entrat Sarko en el lloc de Conrad de la Fuente, a la banda dreta de l'atac de l'Sporting. Fa un minut i mig que ha començat la segona part, de moment sense res destacable, amb la pilota del Girona, la rep Pixur a la divisòria, es regira, com no vagi per feina, li robaran la cartera, fent la passada a l'esquerra per Àlex Moreno. Realment, Pixur podria, tots els altres jugadors, gairebé els que té al voltant, semblen nans, gairebé, perquè realment el veus córrer. Tu te'n recordes, Puig, del Cracòvia, quan feia, hi havia Zlatan Ibrahimovic, que deia el Pitufini, i jo no sé com els deia els altres, perquè se'ls mirava de molt amunt? Doncs si fa no fa, és una cosa semblant, perquè realment és altíssim, 2 metres del gegant ucraïnès.
10: Ha començat a pujar els escapats, com a mínim, a la Sierra de la Pandera. Atenció, que tenim una alemanya al capdavant que s'ha escapat d'aquesta fuga de 40 corredors. És George Steinhauser, alemany. No sabem si parell llunyà del nostre estimat Rocco, però ara mateix encapçala la cursa, l'etapa. Té 20 segons de marge sobre Vermarke i Guillaume Martin. I el pilota 7 minuts, eh? Encara no han començat a pujar.
5: Volem, no?, que guanyi Steinhauser.
10: Per què no?
3: Falta d'Àlex Moreno i targeta per agafar Sarko de la samarreta quan es girava, però vaja, jo crec que la jugada de prometedor no en tenia res.
5: Té, amb això de les agafades, la d'abans de David López i ara aquesta... Sí.
10: A mi la diferència que hi ha és que aquesta sí que va en direcció a porteria al rival, o sigui, ja està superat i l'agafada és per darrere, i en canvi la de David López la fa quan el jugador encara s'està girant, i la pilota va en horitzontal, fins i tot en el cas de la de David López. Per això jo deia que en aquella no ho era, i aquesta es pot treure. No és molt prometedora, però es pot treure.
3: És més sostinguda, també, l'agafada.
10: I sobretot per darrere, és a dir, que ja li ha guanyat la posició i ja marxa d'ell el rival. Intento explicar això de les agafades perquè és complicat. És veritat que els àrbitres no s'aclareixen molt, eh? Però entenc que el criteri va una mica per aquí.
3: A veure, Pixur per l'esquerra, entra a l'àrea, prova el xut, rebota amb Pablo Vázquez. Jo crec que li toca el braç, però després de rebotar-li la cama, per molt que protesti Pixur, crec que l'apreciació inicial de l'àrbitre és correcta, que no és penal per mans, perquè li va el braç després de tocar-li el peu i potser fins i tot té el braç enganxat al cos. Pixur ha protestat, la jugada ha quedat en un no-res i ara ho intenta l'Sporting amb el Girona tancat darrere. Al minut 4 de la segona part del partit, amb el 0-1 al marcador, el gol d'Esprilla al minut 27, que de moment porta els punts a Girona. Nova intervenció encertada de Júnior a la frontal de l'àrea pròpia, cap a Àlex Moreno, aquest amb Brian Hill, pressió alta de l'Sporting. El Girona s'haurà de treure la son de les orelles. Doncs no ho fa Àlex Moreno, que rellisca i regala un corna. Tant de bo no tingui conseqüències aquest servei de cantonada, perquè és un regal. Aquí l'Sporting no hi tenia res a fer.
10: Oi.
3: Et pressionen, doncs au, la pilota a l'altra punta del camp, ens posem bé i a córrer. Però clar, també rellisca perquè es vol regirar per orientar-la a la cama esquerra, que és la més hàbil, en comptes d'enviar-la fora amb la dreta. A veure, que picaran el corna des de la dreta, la centrada a la frontal de la petita, el cop de cap, Gazzaniga, pilota solta, Gazzaniga! El cop de cap a la frontal de la petita, la pilota quedant morta entre un bosc de cames a l'interior de la petita, i com un gat s'ha aixecat Gazzaniga, que ha acabat atrapant la pilota. Però és que és això, eh? L'Sporting Brugui, si pot penjar pilotes a l'àrea, rebots, segones jugades o algun cop de cap, així és com crea més perill.
0: Sí, de moment, llevat del regal que ha fet Gazzaniga amb aquella acció amb Gelabert, és la manera en què estan arribant i posant a prova la porteria del Girona. De moment el Girona està seriós, està molt, molt correcte i ho està desfent. Ara molt segur Gazzaniga d'ençà que ha fet l'assistència del 0-1.
2: Gol al Jaén. Cap gira el marcador, el Jaén en una segona meitat dominada pels andalusos. El Barça, que ha fet una primera meitat de notable, notable alt, però aquesta segona, des de l'empat a 3, dominada pel conjunt andalús, que ha fet el 3-4, No sé si fins i tot el gol és amb el pit, no sé si l'arriba a tocar l'últim jugador amb el pit, però acaba sorprenent a Didac, fa el quart al Jaén, Barça 3, Jaén 4, el Barça, que amb aquest resultat no jugaria demà a la final, té encara 8 minuts per, com a mínim, forçar la tanda de penals.
5: Ara potser sí, que no aniria malament. Uns penals al Palau, 3-4, remuntada del Jaén, guanyava 0-1, perdia 3-1, ara torna a guanyar 3-4, menys de 8 minuts al Palau Blaugrana. El Molinón, segona part en joc, Pixur per Bànat, el descans pel Girona, guanya el Girona 0-1, a la primera, pencat Esprilla.
3: De moment, avantatge mínim del Girona a la gespa del Molinón, que per cert l'han regada però no gaire, i tinc la sensació que la segona part encara està més seca que la primera, que no acaba de ser, per molt que la catifa estigui bé o aparentment bé, no acaba de ser una superfície que permeti un joc ràpid de la pilota. Ara Pixur ha fet un canvi d'orientació digne d'una la via, les coses com siguin. Ha volgut fer una passada de banda a banda que ha estat un regal pel rival quan l'equip estava obert, i contraataca l'Sporting, compte perquè troben espai pel centre, Gelabert fa l'obertura a l'esquerra, la pilota a peus de Yosifov, del futbolista rus, que encara francès, se'n va a la línia de fons. Sort que aquesta última setmana tinc entès que ha fet moltes cames al gimnàs, que ha passat moltes hores per reforçar el quàdriceps i canviar la pilota directament a Oviedo quan ha fet la centrada, perquè si no la posició després de l'un contra un era perillosíssima a l'interior de l'àrea per fer una bona centrada que algú pogués rematar. El Girona està tenint poca presència en atac en aquesta segona part, poca pilota. De fet, a la primera part ja la pilota ha estat més de l'Sporting, però en aquesta segona hi ha poca pilota i poca profunditat, i al final això s'està pagant, i l'Sporting, que va fent-se més amo i senyor del partit sense un domini aclaparador, però sí sentint que encara hi té alguna cosa a dir en aquest partit contra el Girona.
5: Tenim finals a Alemanya, la Bundesliga, Molló.
10: Sí, ara mateix acaba el partit del Dortmund, que ha completat la remuntada. Perdia 2-0 a mitja hora pel final. El camp del Hoffenheim ha guanyat 2-3. El tercer gol en pròpia porta. El Friburg ha sumat dues victòries, ha guanyat el camp del Paderborn. I atenció, el palamós alemany, l'Elversberg, que ha arribat a primera, recordo, 13.000 habitants, ha remuntat un 3-1 al camp del Mönchengladbach, que ha guanyat 3-4.
5: Caram!
10: 13.000 habitants, recordo, 6 punts al capdavant de la Bundesliga amb Dortmund i Friburg. Ara 6:45, el Bayern visita el Schalke 04. L'Everkusen, per cert, de Carles Martínez, del català, ha golejat 4-0 l'Unió Berlín.
5: Poca broma, que es va carregar l'Everkusen precisament a la primera jornada, i sí, avui amb remuntada ha guanyat el camp del Gladbach.
10: Té una farmacèutica, al darrere, els amos són d'una empresa farmacèutica des del 2011 que s'hi van posar, i la veritat és que porten, recordo, 4 ascensos consecutius, i ara la Bundesliga han començat molt bé.
5: Som de l'Elversberg, el Superesports. Groga pel Girona, Miquel.
3: Groga clara per Fran Beltran, per una falta claríssima al mig del camp, ha fet abans com amb Gelabert, que ha deixat acabar la jugada, i quan el joc s'ha aturat ha tret la targeta. Des d'aquest punt de vista, està bé l'arbitratge de l'Ax Franco, que treu targetes després que el joc s'aturi. Primer llei de l'avantatge, però ja sentiu del so de fons de l'estadi que el públic s'ho comença a creure una mica més, que no pas a la primera. L'Sporting no està fent res de l'altre món, però està convertint el camp en una arena de gladiadors. El Girona no té la pilota, busca en moltes ocasions una pilota llarga per Pixur, però si no la guanya, l'equip torna a estar ofegat i aculat darrere, i no està trobant al mig del camp, ni està trobant profunditat, ni està trobant sortida. I haurà de fer alguna cosa Quique Álvarez, perquè la segona part, Brugui, no diré que s'estigui enverinant, però cada cop està fent un passet més cap als interessos de l'Sporting.
0: Sí, el camp fa baixada cap a la porteria de Gazzaniga, i no li convé al Girona, que ha de capgirar-ho a través de la possessió, d'estirar-se una mica, obrir els extrems. Esprilla no ha aparegut, i Brian Hill no l'has anomenat gaire en tot el partit, em sembla, se l'ha vist ben poc, sí. I a veure si per aquí pot venir o també que Pixur que passi pilotes.
3: Sí, ara demana una falta Otero, que l'àrbitre no xiula, l'entrenador de l'Sporting, que es dedica a fer teatre, com si s'hagués format a l'Institut del Teatre o a la Fira de Teatre al carrer de Tàrrega, però no tenen premi les protestes de l'argentí a la zona tècnica de Nicolás Larcamón, el tècnic de l'equip asturià.
5: Podríem...
3: i el Girona
5: perdó, acaba, Got.
3: No, res, que haurà de jugar una pilota llarga perquè no pot sortir des de darrere, ja l'ha perduda.
5: Podríem tenir gol a primera, però no ho sabem segur, Molló.
10: Sí, seria de l'Atlètic Club de Nico Williams. I ho és. La pilota no ha sortit fora de banda en una acció d'Oyan Sancet en què justament hi havia aquest dubte si havia sortit o no la pilota. Després la jugada acabava amb una centrada xut d'Iñaki Williams que toca Hanchko i es converteix en una centrada perfecta per Nico, que amb el cap bat a res a l'àrea petita o Black, que no hi pot fer res. Atlètic Club 1, Atlètic de Madrid 0, minut 2 de la segona part. Compte i derrota del Madrid, de moment perd l'Atlético.
3: La lluita de Píxur és intensa contra Guille Rosas, però el duel el guanya el futbolista asturià. Jo trobo a faltar una mica de control i trobo a faltar mig del camp en el Girona aquesta segona part, que crec que és on està sent superat. Brian Hill per l'esquerra, regira, fa la centrada de l'àrea, la treu Dunya Beitia de l'interior de la gran de l'Sporting i l'envia directament a fora. Arribarem aviat al quart d'hora de la segona i jo m'atreviria a dir que el millor del partit fins ara, veient aquest quart d'hora de la represa, és el resultat, sincerament.
10: Serveix de centre l'Atlètic Club i gol, vaja, l'Atlètic de Madrid després del gol, i gol de l'Atlètic Club, que recupera la pilota amb una rematada final, gol català, de Robert Navarro, que fa un bon retall a Hanchko i supera Oblak. Assistència
3: 2 a 0
10: d'Iñaki Williams. 2 a 0.
3: Carai.
10: Atlètic Club 2, Atlètic de Madrid 0.
5: Servir de centre, recuperar i patapar amb el segon.
10: Sí, sí, la cara de Simeone, un poema. Ara deurà treure Julián.
1: Salga i resuelt.
5: Revisió també del Palau. Aquí sí, revisem a tot arreu.
1: Sí. Expulsió d'un jugador del Jaén, Mitchell, que tenia una groga i quan el Barça feia un servei ràpid de banda s'ha posat davant. Era la segona groga, l'ha vist la vermella i estan revisant aquesta segona groga. Segons el jugador, diu que ell ha intentat tirar-se enrere, que ha estat el jugador del Barça qui li ha llançat la pilota a sobre.
5: Doncs té bastanta raó, eh? Vaja, jo veient la repetició, jo crec que el jugador del Jaén té bastanta raó en el que diu.
1: És important perquè si hi ha expulsió juga amb superioritat el Barça un parell de minuts i amb el Barça perdent seria un moment clau. Ho estan revisant, de moment el Barça perd 3-4, 6 minuts pel final.
5: El Molinón ha canviat el panorama, continua guanyant el Girona, però la segona part és clarament de l'Sporting. 0-1, guanya amb el gol d'Esprilla.
3: I Brian Hill està demanant intensament el canvi perquè està perdent totes les pilotes que està tenint a prop i a més no està superant gairebé mai la pressió de Guille Rosas, que és el lateral dret de l'Sporting. I, a més, hi ha símptomes de cansament del futbolista de Barbate. O sigui que podria ser un dels substituïts, i tot davant de Quique Álvarez, que continua veient el partit dret a l'àrea tècnica. Juga ràpidament Gazzaniga per Abel Ruiz, s'equivoca amb la passada endarrere, arriba de rebot a peus de Francesc, cap endarrere per Gazzaniga, pilotada va cap al mig del camp. La saltarà Píxur, si no la pentina no se la queda, serà de l'Sporting, ni la pentina ni se la queda, i al mig del camp se l'endú l'equip asturià, que ho tornarà a intentar. Sort que no tenen gaire habilitat i no són gaire destres amb la pilota, si més no, en el dia d'avui, perquè si no, en alguna d'aquestes ja podrien haver posat en un compromís Gazzaniga, que de moment no ha hagut de fer cap gran aturada de mèrit més enllà d'aquella melé que fa uns minuts hi ha hagut després d'un corna a l'interior de l'àrea del Girona, que tot i la mala segona part continua guanyant per 0-1 amb el gol d'Esprilla al minut 27, assistència de Gazzaniga de punta a punta del camp.
5: Hi ha hagut vermella o no al Palau finalment, Albert?
1: No, han revisat els àrbitres i com també considerava Xavi Puig, diuen que ha estat el jugador del Barça qui li ha xutat la pilota al del Jaén. Per tant, no hi ha vermella, 5 i mig pel final, el Barça ataca. Vaja, ja no té superioritat, ataca, és un 4 contra 4 amb els porters, ara aconseguint enviar la pilota a corna Espíndola, serà corna a favor del Barça, que té 5 minuts per intentar enviar el partit a la tanda de penals.
5: Javi Rodríguez ho veia diferent, s'ha emprenyat amb aquesta decisió després de la revisió. 2-0 guanya l'Atlètic Club contra l'Atlètic de Madrid, el Girona guanyant 0-1 al Molinón. Miquel.
3: I tenint la pilota, l'equip asturià una altra vegada, tot i que al darrere el Girona li està costant moltíssim trenar alguna jugada i l'Sporting està sortint bé des de darrere. Ara ja són al cercle central, baixa defensar Esprilla, perquè no pot amb Gelabert, fa l'obertura a la dreta per l'arribada per la banda del lateral que busca espai per xut dins l'àrea, la deixa enrere per Gelabert, ha sortit bé Izan des de darrere amb la punta de la bota, ha evitat el xut del futbolista madrileny, però continua atacant l'Sporting per l'esquerra. Cuenca penja la pilota a l'àrea, la treu en planxa Júnior, a peus d'Esprilla, aquest per Izan, i Izan per Píxur, però clar, és que el Girona surt molt a poc, Píxur descarrega el joc a la banda per Abel Ruiz. Abel busca la passada llarga per Píxur, però aquesta passada no és llarga ni és precisa, així com la de Gazzaniga en el gol del Girona ha estat perfecta. Aquesta ha quedat curtíssima i el Girona ja ha perdut la pilota. Gelabert a l'esquena de la defensa, volia deixar sol Otero davant Gazzaniga, a terra providencial David López per evitar que la pilota arribés als dominis del davanter colombià. El Girona és a una relliscada, a un ensurt, a una jugada puntual de prendre mal en aquest partit, i Brian Hill, que ha tornat a regalar la pilota al contrari. Ara mateix és que el Girona no hi és. No hi és.
2: Gol del Barça, marca Mateus, 4 i mig pel final, empat amb un xut potent, toca el pal i gol, Barça 4, Jaén 4, 4:25 pel final.
3: Brian Hill l'haurien de canviar, no, Brugui? Perquè és que realment, a part que sembla que està fos físicament, ho està fallant tot.
0: Sí, perquè...

0: No, jo també. Jo també. Però vaja, aviam, que rep la pilota, sí, sí. Esprilla per la dreta, encararà Cuenca, se'n va cap a la frontal, Esprilla prova una passada cap a Fran Beltran, que ha vist venir la defensa, l'ha interceptada, jo crec que podia xutar Esprilla a la rodalia de la frontal, però finalment no ha volgut carregar la cama, sinó que ha volgut assistir Fran Beltran per deixar-lo en disposició d'una rebatada en diagonal, que no ha arribat per la intervenció defensiva exitosa de la defensa de l'Sporting. Clar, és que la segona part ara mateix té un guió de domini de l'Sporting. El Girona, ja m'ho dirà el Molló, però molt poca relació amb la pilota, molt poca possessió, i si fa alguna cosa, gairebé que és el contraatac, però si no, construint el joc, molt poc, molt pobre la segona part de l'equip gironí des d'aquest punt de vista, i ja som al 18 de la represa. Aviam la centrada de Corredera en l'àrea, la troba amb el cap júnior, la llunya com pot Ethan, la lluita posant el cos Pixur, el fan caure a terra, és una falta com un piano a Ucraïna, a Gijón, a Girona i a Múrcia, però Àlex Franco creu que no. A terra Pixur, ataca l'Sporting, compta la frontal de l'àrea, posa el peu a última hora David López, és la típica jugada en què si fas falta s'hauria d'haver vist si era dins l'àrea, sobre la línia o fora. S'ha arriscat però ha tret netament la pilota després d'una acció de falta molt clara a Pixur, que l'han placat i que l'àrbitre no ha sancionat.
1: Sí, Pixur tindrà el problema de la gent alta, sí. De la gent que molt alta, en aquest cas, que medeix per sobre dels 2 metres i que en aquestes...
0: Tu ja ho sabem, això, Puig.
1: Sí, sí, sí. En aquestes disputes, doncs, normalment tenen les de perdre. Li xulen moltes menys faltes de les que li acaben fent. Sí, sí.
0: Clar, i a més a més, li costa molt girar-se. Per fer un control de la pilota i una passada, li costa molt perquè, clar, fa 2 metres... I a un jugador d'1,85 o 1,88, que ja és alt, és molt més ràpid en el gir i en la rotació que no pas Pixur. I llavors, com que sempre ha de guanyar la posició, ha de fer un primer control, s'ha de girar un altre control i una passada, la defensa sempre té temps per intervenir. I aquest és un problema. 19 de la segona, 0-1 guanya el Girona, que està fent una mala segona part, però que continua per davant el marcador. Posarà la pilota en joc Gazzaniga des de la frontal de la petita, buscant Pixur, que tornarà a barallar-se amb els centrals. Iau, a tornar a començar. Mal control de Fran Beltran. Regala la pilota a Sarco. Passada profunda per Gelabert. Sort que no l'ha controlada bé. Acaba a les mans de Gazzaniga a l'interior de l'àrea del Girona. Entrarà, si no m'equivoco, és Morante, perquè sóc a l'altra punta del camp. Entrarà Morante... Veurem en el lloc d'aquí. Serà probablement després d'aquesta jugada d'atac del Girona. Ethan pel mig. A la dreta la demana Esprilla. Ja la rep. És dins l'àrea. Al davant té Cuenca. La rosca d'Esprilla directament a fora. Una rematada enroscada en diagonal que ha sortit molt alta per damunt del travesser. 2 canvis farà el Girona. Entrarà Morante al terreny de joc i, si no m'equivoco, debutarà Carles Pérez.
1: No. Arribar i
0: veurem per qui... Sí, veurem per qui entra Morante. Suposo que Carles Pérez entrarà per Brian Hill.
1: Tenim el Barça en porter jugador al Palau, Albert.
2: 1 minut i mig, sí, Antonio fent la funció de porter jugador a la cantonada, Mateus la treu Espíndola, el Barça avui sí ambiciós, atacant en porter jugador, no vol repetir tanda de penals amb el Jaén la temporada passada a la Copa del Rei i a la Copa d'Espanya. El Barça va caure eliminat a la tanda contra el conjunt andalús, ara ho prova amb el porter jugador. Javi Rodríguez demana temps mort per preparar aquest últim minut, 26 segons. Barça 4, Jaén 4.
1: I tenim escapat a la Vuelta, a Molló.
3: Un corredor d'Aranda de Duero, Mario Aparicio, però té pocs metres de marge, eh? Ve per Pentre, diria que és un dels que ve. En fi, que no ho té fet encara. 3,5 quilòmetres per l'arribada. El grup d'Enric Mas, del Mallot Vermell, a 5 minuts i mig. Tots els favorits junts.
1: Veurem per qui entren Morante i també Carles Pérez, que debutarà amb la samarreta del Girona.
3: Carles Pérez per Brian Hill, no?
0: Sí, sí, jo crec que aquest està cantat i ara faltarà l'altre, que no sigui que, per exemple, prescindeixi d'Abel Ruiz, deixi Pixur a dalt i posi un altre migcampista, tot i que Esprilla també fa la sensació d'estar una mica esgotat. El que passa és que, esclar, Esprilla té talent per poder decantar el partit en una jugada puntual. Aviam,
1: digues.
0: Que ataca l'Sporting, Otero des de lluny, directament als núvols, ara sí que s'hauria d'aturar el partit i s'hauria de fer el doble canvi del Girona, que es farà efectiu ara mateix. Entra Carles Pérez al terreny de joc, en el lloc d'Esprilla, i entra Morante en el lloc de Fran Beltran. Doncs Brian continua al camp.
1: Sí, canvis Vaja, no els...

0: parats, diríem, no. Brugui, no?
1: No, no, que no n'anem encertant ni un. El de Fran Beltran té, pot ser per la targeta, i el d'Espilla no sé si és que està cansat o... havia estat sempre de revulsiu aquests primers partits, però vaja, veiem més malament Brian Hill que el colombià.
0: No els parats, vull dir, per nosaltres, quan dic no els parats, com ha quedat clar durant la transmissió. L'Atlètic de Madrid, Simeone, n'ha fet 4 de cop de canvis, un d'ells l'Aranya.
2: Sí, ha entrat Julián Álvarez, ha entrat també el Cuti Romero, que debuta, ha entrat Ortiz, i ara us diré el quart, però vaja, que ha canviat bona part del front d'atac. Atlètic Club 2, Atlètic de Madrid 0, recordo, 14 de la segona, amb una oportunitat de Lookman, que ha estat un dels substituïts, com a més destacat, per part matalassera, després dels dos gols de l'Atlètic Club.
0: A veure si el Girona té una mica més de control amb aquests canvis. 22 de la segona, gairebé 23, 0-1, guanyant el Molinón.
3: I l'àrbitre li acaba de perdonar la groga a Otero. Hi ha hagut un duel amb Júnior. Els dos perseguien una pilota profunda. Júnior la protegia. Otero l'empaitava. Júnior volia provocar el corna i quan han acabat a terra fora del camp, Otero ha etzibat algun cop a Júnior. Si més no, això és el que m'ha semblat des de l'altra punta del camp. I l'àrbitre, de moment, parla amb els jugadors dels dos equips, però no fa la sensació que vulgui amonestar ningú, però si ha d'amonestar algú, des d'aquí dalt m'ha fet l'efecte que hauria de ser el davanter local, perquè Júnior li guanya la posició al final.
2: Se'l treu de sobre, per mi, sense més.
0: Sí, i també el busca una mica Júnior, que es fica sí. Sobre seu, allà, aprofitant la mandonguilla aquesta, la croqueta, més ben dit, que fan a sobre de la gespa. Home, fent la croqueta...
2: Sí.
3: No, que sí, que sí, però la mandonguilla...
0: Fas de les coses més divertides que hi pot haver quan un té una edat per poder-ho fer.
2: Sí, Junior, que avui...
0: supereu la cinquantena o fins i tot algú la quarantena, millor no fer-ho, perquè potser no us aixequeu.
3: Imagina't, tu vas al restaurant i li preguntes a en Puig què hi ha de menú, i diu que hi ha mandonguilles i hi ha croquetes. Vull dir...
0: Tu encara, Brugui, encara aquest jove, encara deus poder fer la croqueta.
1: No, jo de jove ja me'n queda poc. Jo, no. Junior sí que té 17 anys, però jo ja el triplico quasi.
3: Espera, que hi haurà triple canvi a l'Sporting. Se'n va Gelabert, entra Lum. Se'n va Iosifov, entra Pablo García. I me'n falta un altre que comentaré de seguida quan...
2: Casas per Martín, l'has dit?
3: Doncs no, és aquest. És Antonio Casas per Nacho Martín.
4: Expulsió al Palau a 40 segons pel final. Expulsió de Sergio González. Revisió del VAR. Consideren que talla un xut que anava a porteria sense porter amb el braç. Expulsat el Barça, jugarà els últims 40 segons en inferioritat. Haurà de defensar per forçar els penals.
0: Sembla del Jaén, però també em sembla que la decisió és... està ben presa. Per mi sí que li toca amb el braç.
4: Jo crec que sí, li toca el braç. Tenia el dubte si primer li tocava la cama i hi havia un rebot.
0: No. A mi em fa pinta que va directe. És molt lluny, evidentment, perquè és a l'àrea encara del Jaén, però no el xut és a porta buida, clar. Sí.
4: Emprenyat Javi Rodríguez, que ara fa de xolo, comença a demanar al Palau que animin. Queden 30 segons, pot ser l'últim atac del partit. El Barça defensant amb inferioritat el xut, fora! Fregant el pal. Clar, és que un 4 contra 3 és molta superioritat. No és un 5 contra 4, no, és un 4 contra 3. I el Barça ha tingut sort que el xut ha marxat fregant el pal. Ho prova Pito! Sol contra el món i treu una falta. Treu una falta, 20 segons pel final. I també veu fet groga, que ha tret les targetes, però ha vist groga un jugador del Jaén, Salla, però el Barça el que ha aconseguit és forçar una falta a camp rival, 20 segons pel final, podrà respirar i intentar forçar aquesta tanda de penals, 21.5.
0: Marca el Feyenoord, rival del Barça de dimecres a la Champions.
2: Sí, marca Ezequiel el gol del Feyenoord, que estava patint una mica, eh? Negni Mega 0, Feyenoord 1, 8 de la segona part. Actualitzo ràpidament la volta, 2 quilòmetres pel final. El colombià Buitrago, l'alemany Brenner, cap de cursa, ha atacat Carapà d'uns metres de marge sobre Gal, Roglic i Mas, que van junts.
0: Ha canviat alguna cosa amb l'entrada de Morante i també l'entrada de Carles Pérez, Miquel?
3: No. El Girona no té la pilota, El Girona ho fia tot a buscar Píxur, que aguanti la possessió i que doni temps a alguns companys a buscar l'espai a la contra. La segona part és de l'Sporting, que ara ha provocat una falta, ha estat Dunyaveit i ha anat per terra per la intervenció de Morante. Una falta a una dotzena de metres de la frontal, molt centrada, la penja corredera, el segon pal, el cop de cap parabòlic, no surt Gazzaniga, la treu David López amb el cap, la pilota ronda l'àrea del Girona, l'escup com pot la defensa, se la vol endur el contraatac, Píxur amb la gambada potent que el caracteritza, baixa a defensar molt bé Guille Rosas, canvia la pilota fora, segons l'àrbitre però ha tocat en el 58 de peu que fa Píxur i ha estat banda favorable a l'Sporting de Gijón a la dreta de la defensa. Jo, sincerament, crec que al minut 73 de partit, o sigui 28 de la segona, jo signo que això s'acabi ja. Compte la passada a l'esquena de la defensa! Acaba a les mans de Gazzaniga. Júnior no sé si l'ha deixat de passar o si no ha pogut arribar al desmarcatge d'Antonio Casas. Sort que Gazzaniga ha sortit i l'ha pogut atrapar. Però és que a la segona part el Girona no hi és. És que no hi és. No sé què diu la possessió, però és que ha de ser tota per l'Sporting. A veure, Carles Pérez, l'arrencada per la dreta, la pivotació amb Píxur, que la deixa passar. Carles Pérez s'acosta a la frontal, el xut, el bloca per darrere. L'ha brocat l'UM, perseguint-lo per darrere, perquè Carles Pérez s'havia plantat a la frontal de l'àrea amb opció de fer la rematada. Uf!
0: Sí, bona deixada de Píxur aquí per Carles Pérez, fent de paret en aquest cas. Tindrem penals al Palau, Albert.
4: Ha resistit el Barça, el Gen no ha pogut marcar, per tant, hi haurà penals. Els dos porters del Barça han marxat directament cap a vestidors. No sé exactament què han anat a fer. Mentre que Javi Rodríguez continua protestant a l'àrbitre les dues accions polèmiques que han caigut de banda del Gen. Mira, al final Javi Rodríguez s'abraça a un dels àrbitres. Hi ha pinya del Barça, hi ha pinya del Gen. L'accés a la final es decidirà als penals. Els dos precedents de la temporada passada no són optimistes, no és per ser optimista, però el Barça en algun moment ha de tallar aquesta mala ratxa contra el Jaén. Esperem que sigui avui al Palau i que demà tinguem una final Barça el Pozo.
0: A veure, Copa d'Espanya i Copa del Rei se les van portar al Jaén la temporada passada, l'eliminatòria contra el Barça. A veure si avui el Barça és capaç de plantar-se en aquesta final. Ara ho expliquem a la vuelta, moviments entre els favorits, Molló.
2: Sí, neutralitzat ja Carapaz pels tres primers de la general. Ara van junts els quatre primers de la general. Mas, Roglic, Gal i Carapaz. Al capdavant, ara són quatre. Això va canviar molt perquè les diferències són molt petites. Entre ells, Buitrago i Brenner.
0: És cert que avui Pogacar anuncia que s'ha acabat la temporada ja per ell, després de l'accident que va tenir a la Vuelta a Espanya, precisament, i que ha renovat contracte fins al 2032 amb l'equip Emirates. Per tant, Pogacar per llarg, com a mínim a nivell contractual, veurem si li acaben les ganes abans o no, i aquest any, malauradament, ja no el veurem més. Per tant, es queda sense poder repetir Mundial. I el Girona resistint, 0-1 guanya, queda un quart d'hora més l'afegit, però la segona part no
3: hi és. A veure,
0: no,
3: que arrenca Carles Pérez, que és a punt d'entrar a l'àrea, condueix la pilota, pot xutar des de la frontal, gol! Ai, gol!
0: Oh! Doncs sí que hi és.
3: Gol, gol, gol, gol! En un mossec, en un obrir tancar d'ulls, en inspirar i exhalar una jugada per la dreta del Girona, la passada de Morante per Carles Pérez, que té les cames fresques, que té les cames robustes, que té les cames de marbre, no l'han pogut fer caure, cavalcava sobre la gespa en paral·lel a la banda, quan s'ha acostat a la frontal en diagonal, ha fet una finta, ha retallat el rival i des de la mitja lluna ha sortit el sol amb una rematada col·locada potent a la dreta de la porteria de Yáñez. Un coet que ha entrat a la velocitat de la llum. Inapel·lable per signar el segon del Girona. Gol d'Esprilla el primer. Gol de debutant a la contra fulgurant de Carles Pérez el segon. El 77 de partit, quan patia el Girona, clava un cop de puny sobre la taula. Sporting 0, Girona 2!
0: Doncs obrim una estrella d'am per celebrar el primer gol de Carles Pérez. Vaja, primers minuts i primer gol de Carles Pérez amb la samarreta del Girona. Gol de la tranquil·litat. Doncs estava amagat el Girona, sí que hi era. Iñeco ha demostrat Carles Pérez amb aquest golaç. Estrella d'am per celebrar-ho. Quina manera d'estrenar-se, Brugui.
1: Sí, sí, el millor debut possible pel davanter de Granollers, que en tota la temporada passada va fer un gol amb l'Aris de Salònica i avui en 10 minuts ja ha marcat per fer el 0-2 i donar un avantatge més gran a un Girona que letal, perquè ha tingut un parell d'ocasions clares, les ha fet, i l'altra part de partit s'ha ficat a dormir, ha patit, però com un equip gran té jugadors amb talent com són Esprilla, com és Carles Pérez, que en té i molt, que poden ser capaços de decidir partits, i és el que han fet avui.
0: Com tenim la tanda de penals al Palau, Albert?
4: Doncs va perdent el Barça, ha marcat els dos penals al Jaén, el Barça n'ha fallat un, Eric Martel a punt de picar-se el tercer penal, el xut al Jaén, gol. Marca Joao Salla, 3 de 3, el Barça contra les cordes, una altra vegada contra el Jaén, una altra vegada la tanda de penals, i haurà de remuntar si demà vol jugar la final.
0: A veure, ens quedem en aquest del Barça, que si no el fa pot ser ja determinant.
4: Hi va Joao Víctor, dorsal 17. Important, evidentment, marcar-lo, perquè si no seria pràcticament definitiu. Va Joao Víctor, gol! Enganyant el porter. Situa el 3-2 pel conjunt andalús. S'ha de dir que el xut de Martel ha estat a col·locar amb poca potència, i llavors, clar, en porteries tan petites, si col·loques i el porter t'encerta, és que has begut oli. A veure si Eloi Rojas no està inspirat, o si ho està molt, Didac Plana, que és qui intentarà aturar el penal. I va Eloi. Cama dreta, el xut, atura! Atura Didac Plana! Ho celebra el Palau, 3 de 4 al Jaén, i ara xutarà el quart penal al Barça. Mateus planta la pilota al punt de penal.
0: Ens hi quedem, un moment.
4: L'autor de l'empat a 4, amb cama esquerra, agafa molts metres, a la línia bota Espíndola, i va Mateus, quart penal del Barça, gol! A punt d'aturar-lo, l'ha fregat el porter, que ara mira el sostre del Palau, marca Mateus, 3 de 4 al Jaén, 3 de 4 al Barça, cinquè penal, penal decisiu. Didac ha aturat el quart, per tant també defensarà la porteria del Barça en aquest cinquè, pota sobre la línia, el xut al mig, llàstima perquè s'havia mogut el pal, el xut era tou al mig de Lemine, i com que s'havia mogut Didac, ha acabat al fons de la xarxa. Doncs Catela, que segurament seria el principal especialista del Barça, tindrà la responsabilitat en aquest últim penal. Ha de marcar sí o sí, si no serà el Jaén qui es classifiqui per la final. I va Catela, cama esquerra. Xuta Catela, gol! Enganyant el porter, s'allarga la tanda. Ara sí que és un... Vaja, qui falli pràcticament dirà adéu a les semifinals.
0: Ara tornem, Albert, perquè això potser a les 7 encara hi som.
4: El que faci falta.
0: Canta-ho, obre, i canta-ho fort si tenim penal decisiu perquè el Barça passi a la final. El Molinón ara respira més tranquil el Girona amb aquest gol de Carles Pérez. 0-2, 10 més l'ha afegit. Evidentment, gerra d'aigua freda per l'afició del Molinón.
3: Sí, perquè l'Sporting no havia fet cap gran ocasió de perill, però sí que és veritat que la segona part era clarament de l'Sporting, i el Girona ni a la contra havia creat perill. Per cert, ha entrat Molló, Moment,
0: Miment.
3: Tantes vegades dient-li Miment, la meva ment, sí. Doncs ara resulta que ell, com que és ganès...
0: Ah, sí?
3: I no és de cap país francòfon, sinó és anglosaxó, va dir que es diu Moment. Per tant,
0: d'acord,
3: s'ha acabat Miment, descansi en pau Miment, i juga Moment de central en el lloc de David López, ha entrat Bonyar en el lloc d'Abel Ruiz.
0: Doncs mira, millor, eh?
1: Sí, és fàcil.
0: Imagina't que això ho hagués fet Missa Hoy, Brugui, que hagués dit, no, digueu-me Missi.
1: Hauríem sigut molt més feliços ja des de bon principi. Aquest sí que ens ho va posar difícil.
4: Perdoneu al Palau, que no sé exactament què està passant. Xuta el penal al Jaén, toca el pal, sembla que sortirà. acaba rebotant en el cul de Feixas i entra. I Feixas dient que no era gol. I s'ho estan revisant, no sé exactament. A veure, en principi és un penal, toca el pal i toca el cul del porter, mala sort. Però hauria de ser gol del Jaén, que ho estava celebrant. Però els porters del Barça tenien bastant clar que s'havia de revisar. Aquí ens estem mirant tots, que no ho acabem d'entendre.
0: El que ha passat és el que expliques. Ara veiem la repetició, pilota, ara sí, pilota al pal, li toca el braç, jo crec que fins i tot li acaba rebotant després al peu i la pilota acaba entrant. Mira, sí, sí, li toca una mica el braç així com al costat, al peu, i la pilota va cap a dins. No
2: desconec el reglament per si hi ha alguna cosa que ens estem perdent, perquè que entra és evident, vull dir, això no poden estar mirant.
4: És un gol de mala sort, perquè el porter, quan ja gairebé està celebrant que no ha entrat, li pica la part posterior, no sé si el braç, del cul, de la cuixa, i els àrbitres diuen que és gol, entenc. Sí, ho celebren els aficionats del Jaén, per tant, s'allarga la tanda i haurà de marcar Adolfo.
0: Ens obligat a marcar el Barça.
4: A veure, Adolfo. Cama dreta, obligat. Ara sona la botzina. No sé exactament què està passant. Un àrbitre a la taula, per tant, tot vostre.
0: Es fa llarg això d'aquesta tanda al Palau. El Molinón, 0-2. A primera continua guanyant també de manera clara l'Atlètic Club.
2: Sí, n'ha tingut una l'Atlètic de Madrid. Julián l'ha tret a Unai Simón. Atlètic Club 2, Atlètic de Madrid 0-1, quart d'hora pel final.
0: Reclamava una falta Pixor ara a la frontal de l'Sporting.
3: Sense raó, perquè Corredera li ha robat la pilota a última hora. Sí, és un duel preciós el que han tingut, perquè Pixur té una gambada molt potent, però clar, no és tan ràpid com altres, que són més menuts, i al final a la frontal de l'àrea local, Corredera li ha robat la pilota, i uns instants abans, o bé Francés o bé Boñar, han salvat a la línia de gol un gol que entrava de l'Sporting de Gijón, que ara ho prova amb un cop de cap, que surt desviat, havien penjat una pilota després d'una jugada per l'esquerra d'Iker, havia rematat un dels centrals incorporats a l'atac, Pablo Vázquez, i amb Gazzaniga superat, o bé Boñar o bé Francés, han salvat el gol.
4: Falla el Jaén, el penal, havia marcat Adolfo. Nando, amb molta potència, envia el xut buscant l'escaire, però pica el pit de Didac, i ara és el Jaén qui demana revisió. Demanen que Didac s'ha avançat. És el que ha de fer el Jaén, segurament, que és reclamar, però jo crec que no es revisarà, perquè a priori, si els àrbitres, hi ha un àrbitre que està controlant la línia i que a priori en tanda s'havia canviat que no es revisaries si no ho consideraven els àrbitres. No revisa. El Barça pot marcar el penal decisiu. La responsabilitat és de Pito. Atura el porter.
0: Oh.
4: Pito ha xutat molt fluix al pal. No sé si fins i tot hauria pogut fins i tot picar el pal i sortir, perquè el xut anava un pèl desviat, però l'ha acabat aturant Espíndola. L'oportunitat del Barça de tancar la classificació. Per tant, Sant Tornem-hi, tornem a començar. Potser sí que Puig arribarem a les 7 de la tarda.
0: Pagam tot quina tanda entre revisions i que no hi ha manera que ningú la tanqui. En aquest cas el Barça l'ha tingut en els peus de Pito.
4: Atura! Oh! Didac Plana! Boyis ha enviat el xut al mig. Ara no s'ha mogut Didac. Atura el capità blaugrana i ara sí! Va! Mujudín! Un dels nous, el 22... A veure si ho tanca d'una vegada per totes i s'acaba amb la bèstia negra, amb aquest Jaén, que sembla impossible de doblegar les tandes de penals. A veure, el francès, cama dreta, s'apropa la pilota, el xut! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! El Barça, que es classifica per la final de la Supercopa, patint, suant, però bitllet a la butxaca, demà, setzena final, el Pozo Barça, les primeres 15, les altres 15 les ha guanyat el Barça, tant de bo la setzena també caigui de la banda blaugrana.
0: Doncs amb tanda de penals, com li agrada l'Albert, que sempre els demana, doncs avui els ha demanat d'aquella manera, perquè els precedents de la temporada passada eren negatius, les dues eliminatòries Jaén-Barça havien acabat amb victòria del Jaén, doncs avui el Palau a casa ha estat diferent i el Barça es planta a la final, 6:45 demà. La viurem també al Superesports. Barça-Jaén, primera final, primer títol estatal en joc. Recordem que el Barça ja va guanyar la Copa Catalunya i demà busca aquesta Supercopa d'Espanya jugant a casa davant de la seva afició. Gràcies, Albert. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Quan li queda el partit al Molinón, n'han hagut?
3: Poc més de 3 minuts i el temps afegit ha tingut una doble ocasió l'Sporting amb un xut llunyà de l'UM que ha salvat ben col·locat. La pilota ha fet un estrany, anava centrada però ha fet un estrany i Gazzaniga ha hagut de recular i de reubicar-se a la porteria per poder evitar el gol de l'Sporting i en la continuació de la jugada una centrada des de l'esquerra i el cop de cap d'Antonio Casas ha sortit llepant la base del pal dret de la porteria del Girona que s'ha salvat d'encaixar el gol que hauria tornat a posar l'Sporting al partit. Ara mateix som al 88 gairebé de partit, o sigui el 43 de la segona, 0-2 guanya el Girona, que ha marcat a la primera part gràcies a Esprilla i a la segona gràcies a Carles Pérez, però jo no sé si en Brugui està tranquil o no.
1: Aviam, amb dos gols estic prou tranquil, però esclar, aquest cop de cap de Casas ja m'ha fet un petit esglai, però vaja, veig el Girona molt seriós, molt madur, que no arrisca en el mínim i que veig el partit, la victòria, prou controlada.
3: A veure, que tornen a penjar la pilota a l'àrea, Mumin amb el cap, l'escupa a la frontal, el control, l'intent de rematar de Dicker, entra un bosc de capes, aguanta la pilota, sembla una melee de rugbi, solta l'interior de l'àrea i Bonyard l'envia directament a fora. Bonyard l'envia fora del terreny de joc. Els últims minuts de partit amb Raku al Molinón explicant aquesta victòria momentània del Girona. El xut de l'UM des de la frontal, toca Nizan, serà corna a favor de l'Sporting, que per empenta, per grapa, per ganes, per voluntat, no serà. Brillantor no gaire, però ganes, totes les del món i una mica més. Picaran corna des de la dreta. Serà corredera amb l'alpeu esquerre. La centrada frontal de la Petita la treu amb el cap Mumin, cau a la frontal, no xuten a porteria perquè el rebot ha caigut massa lluny com per intentar-ho, però continuen atacant, tornen a abocar la jugada cap a la banda dreta, corredera aixeca el cap, prova la centrada, ben bloquejada per la defensa del Girona, se la treu de sobre Ethan i l'envia a l'altra punta del camp, arriba ràpidament Llàñez a la pilota i juga a la banda esquerra per tornar a penjar la pilota a l'àrea del Girona, salta Mumin, no la rebutja, la treu Junior que la deixa solta a la frontal de l'àrea, Morante per terra, diu l'àrbitre que li han fet falta, és falta favorable al Girona, som als últims 30 segons de partit, temps afegit a banda amb el Girona guanyant el camp de l'Sporting per 0-2, un resultat que jo crec que és prou positiu, a mi ja m'està bé, sincerament, un 0-2 crec que és un resultat òptim al camp de l'Sporting per enviar un missatge a la resta de candidats a l'ascens i de rivals de la categoria,
0: Sí, et va bé.
3: Sí. Ja. Sí. Vaja, a vosaltres no?
0: No, ara no t'ho sé dir, ho hauria de mirar, però potser sí que fins i tot a mi ja em va bé, vull dir que quan el Girona sí, el resultat exacte ara t'ho hauria de mirar.
2: Estem parlant de la porra, Brugui, ho dic perquè no preocupis, que no ens hem tornat bojos.
3: No, sí que ens hi hem tornat, fa temps que ens hi vam tornar. Vam caure la marmita. 3 d'afegit, per cert.
0: Deixa'm dir que Toni Bou ha guanyat les dues curses del primer dia de competició en el Gran Premi als Països Baixos i que demà ho té tot de cara ja per guanyar el seu 40è títol mundial, 20 sota cobert, que aquest ja els té, i seria el 20è a l'aire lliure. De fet, en té prou completant la primera de les dues curses de demà. Completant-la, ja en té prou per ser campió del món, jo crec que ho serà demà, avui era molt complicat que les matemàtiques li donessin i demà ja amb tot de cara per poder celebrar l'any que en fa 40 el seu 40è títol de campió del món.
3: Ara mateix 2 minuts perquè s'acabi el partit. Molts aficionats de l'Sporting ja marxen del Molinón. Està perdent l'Sporting, està guanyant el Girona, però continuen intentant. Luque desborda per la dreta, fa la centrada al segon pal. No arriba ningú a la rematada. Corre Bonyard, també corre el jugador de l'Sporting que puja per l'esquerra. La centrada a l'àrea s'han fet nosa. S'han fet nosa. Dos jugadors de l'Sporting. Un d'ells, Sarco, que és qui ha acabat rematant directament a fora. S'han fet nosa perquè la centrada des de l'esquerra era perillosa i la pilota ha sortit fora. Jo, sincerament, crec que l'Sporting un golet se'l mereix pel partit o per les arribades, encara que Gazzaniga no ha hagut de fer cap grandíssima intervenció, però tampoc Rubén Llàñez. En tot cas, el públic ja aplaudeix per resignació al seu equip perquè encaixa la derrota en el partit contra el Girona, que expliquem els de RAC1 des del Molinón. RAC1 sempre amb el Girona com CaixaBank, sempre amb l'esport. A CaixaBank donem suport a l'esport per inspirar les generacions del demà. CaixaBank amb l'esport sempre. jugant l'Sporting ja a punt d'entrar l'últim minut dels 3 de temps afegit. Iker per la dreta, defensat, sí, sí, és Pixur qui l'està defensant, pilota endarrere per l'Uma, a la centrada, el cop de cap molt tou, sí. Inofensiu per damunt del travesser, falten pocs segons perquè el Girona guanyi per primera vegada Puig en aquest estadi, eh?
0: Sí.
3: Sí, sí, perquè aquí... Sí,
0: fins ara eren 8 victòries, vaja, com a mínim els precedents de segona, 8 victòries de l'Sporting i 2 empats.
3: Jo sí, primera sí. No s'hi han trobat.
0: I a primera no s'hi han trobat, exacte. No, i més avall tampoc, clar. No. Per cert, ara Pixur estava ajudant Àlex Moreno, que té unes rampes de cavall.
3: Sí, va, aquí tothom té rampes. L'àrbitre es posa el xiulet als llavis i... Ah, no, semblava que indicava
0: el final. No, és que queden 40 segons, ja m'estranyava.
3: No, es posava el xiulet als llavis, es tenia tots dos braços com indicant el camí dels vestidors i el que estava fent era dient als jugadors que anessin per fent a l'hora de servir de banda. Pixur fa una sotana per Brian, que li torna la pilota a Pixur. Brian no vol saber-ne res de la pilota. Si pot ser, que no li donin ni una pilota. I ara Brian, clar, a Pixur, que està corrent des que ha sortit a la segona part, li fa una passada en profunditat que surt fora i que, evidentment, el futbolista ucraïnès no pot ni tan sols lluitar. S'acaba el partit, ara sí, falsa alarma fa mig minut. Ara això ja és real. Els jugadors del Girona, que s'abracen perquè han aconseguit una victòria important. És només la quarta jornada, però a segona divisió, ho sabem per experiència, la palla va cara i el Girona suma 7 punts de 12 possibles. I no seré jo qui li negui mèrit a l'equip gironí després d'aquesta arrencada amb el mercat obert, amb jugadors amb el cap a qualsevol lloc menys a Montilivi i amb partits complicats i exigents com ho són tots els d'aquesta categoria. A la primera part el Girona ha estat millor, no ha brillat però ha estat superior. A la segona ho ha fiat tot el contraatac. A mi no m'ha agradat la represa, però al final a la segona divisió els números manen i el Girona ha guanyat 0-2. Tampoc no hi ha cap gran aturada de Gazzaniga, ha estat molt a l'empenta de l'Sporting, però poca l'efectivitat, i el Girona ha aconseguit un 0-2 que el col·loca una mica més amunt a la classificació, segona victòria consecutiva, a més, primera porteria a 0, jo crec que més no pot demanar Quique Álvarez, que ha vist com tornava a marcar Esprilla i com Carles Pérez debutava amb el gol que ha clavat el cop de puny final, la bufetada definitiva a l'Sporting de Gijón, que ja no ha posat gaire més resistència. S'ha acabat el Molinón i a RAC1, aquest Sporting de Gijón 0, Girona, Esprilla a la primera part, Carles Pérez a la segona, 2.
0: Doncs llueixen i magníficament aquests 7 punts del Girona en aquesta classificació de segona, que ara mateix el situen a l'espera, evidentment, que s'acabi tota la jornada en segona posició, per darrere del Leganés, que en té 8, però, com diem, encara amb molts partits per jugar-se, veurem com acaba, però més enllà d'això, el fet d'haver sumat la segona victòria consecutiva, una golejada a casa contra les Palmes, i avui la victòria en un dels camps complicats i històrics en aquesta segona divisió, com és el Molinón. Brugui, amb gol de Carles Pérez, a més, amb Pichichi Esprilla. Vaja, sembla que el vent comença a bufar una mica a favor.
1: Sí, un partit rodó, eh? Ha sortit tot tal com tothom desitjava. No ha calgut fer un futbol brillant ni gaire vistós, però a segona divisió sabem que la recepta per guanyar partits no és aquesta i que cal ser més pràctic, més efectiu, més seriós, no patir al darrere. I el Girona té jugadors de talent, té jugadors diferencials, i Esprilla i Carles Pérez ho són. I avui, amb dues fogarades d'aquest parell, doncs n'hi ha hagut prou per endur-se els 3 punts i confirmar aquestes bones sensacions que van oferir contra les Palmes i que, bueno, conviden a dir que el Girona ja és aquí, aquest cop de puny a la taula que deia en Miquel, que tothom esperava.
0: Hem de votar el millor jugador del Girona en el partit d'avui, en aquesta victòria 0-2 al Molinón.
5: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix el millor jugador del partit.
0: Miquel, per tu?
3: Mira, avui et diré Júnior.
0: Mira, anava a dir el mateix. Doncs dos vots per Júnior. Brugui?
1: Esprilla.
0: Esprilla. Molló?
6: Esprilla.
0: Esprilla. En Joan Self, què diu, ha hagut al teu costat, al Molinón?
3: En Joan... Ethan.
0: És un mal parit, en Joan Salt. Sí, sí, sí.
3: Ja ho té, això. Ja ho té.
0: Doncs mira, el vot de qualitat avui serà el meu. Júnior, millor jugador del Girona avui en la victòria al Molinón.
6: Imagine ZS Hybrid Plus, el SUV híbrid més eficient pel dia a dia, amb un consum de 5 litres als 100 quilòmetres, tota la tecnologia que necessites i 2 anys de manteniment gratuït. Imagine ZS Hybrid Plus des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a imagemotor.es. Xarxa de concessionaris Imagine de Catalunya.
0: Et deixo, Agut, que vagis cap a baix a la sala de premsa a veure què ens explica Quique Álvarez després d'aquest triomf.
3: Ara hi vaig. Només 2 apunts molt ràpids. Els jugadors han celebrat amb 20 d'aficionats que hi ha en una de les cantonades del Molinón la victòria del Girona, i d'altra banda, el més eufòric de tots, que ho està gaudint i molt en cada partit, és Júnior, celebrant-ho amb els aficionats i, a més, abraçant-se gairebé a coll i ve dels companys, com si en comptes de la quarta jornada fos la 38a. Realment és un futbolista que està protagonitzant una arrencada de Lliga espectacular i que ho sent com el que més.
0: I tant. Gràcies, Miquel. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Bruguil, llegim el diari de Girona. La setmana que ve, Girona-Castelló, dissabte, 6:45 de la tarda, a Montilivi. Bon partit que viurem també, evidentment, a l'antena de RAC1. Gràcies, Marc. Fins ara.
1: Que vagi bé.
0: Encaixa el tercer gol l'Atlètic de Madrid.
2: Sí, sí, partit per oblidar dels del Cholo Simeone. Marca Ollán Sancet en una contra amb els matalassers abocats a l'atac. Atlètic Club 3, Atlètic de Madrid 0. Per cert, en els 2 gols d'abans he citat Hanchko com un dels responsables, vaja, que no havia estat molt fi, era Grimaldo, i de fet aquest gol també ve per la banda esquerra de la defensa de Matalassera. Per tant, segurament serà un dels temes que portaran cua en el postpartit d'una derrota que cou pels matalassers, recordo, a 4 dies de visitar Anfield, el Liverpool, a l'estrena a la Champions, eh? Liverpool-Atlético dimecres, avui de moment, el 90, n'afegeixen 5, Atlètic Club 3, Atlètic de Madrid 0, i poca capacitat de reacció de l'equip de Simeone.
0: I s'ha acabat l'etapa de la Vuelta.
2: Sí, a l'etapa de la Vuelta que ha acabat guanyant l'alemany Marco Brenner, ha superat finalment en l'esprint el colombià Buitrago, Enric Mas i Félix Gall s'han escapat de Roglic i Carapaz i han tret 25 segons a Roglic una miqueta més a Carapaz, de manera que la general continua encapçalada per Mas, 2:06. Ara sobre Félix Gall, que és segon, Roglic tercer a 2:10, Carapaz quart a 4:24 i Only cinquè a 5:44.
0: El Feyenoord guanyant el seu partit a 4 dies de visitar el Camp Nou.
2: Exacte. De fet, li han empatat de seguida que s'hagués avançat en el marcador, però ha tornat a avançar-se. De fet, guanya per 2 gols. Negni Mega 1, Feyenoord 3. Som a 8 minuts pel final del partit i t'ho remato amb el final del gruix de la jornada a Anglaterra. El City ha patit, però ha acabat guanyant. City 1, Coventry 0, amb el gol de Haaland. Ha tornat a perdre el Fulham d'Arbeloa. Fulham 2, Crystal Palace 3. Ha empatat el Tottenham de Deserbi amb Savinho i Marmoush titulars. Nottingham Forest 0, Tottenham 0. I, a més, Brighton 1, Leeds 1 i Brentford 1, Sunderland 1. Ara 6:45, Hull, Aston Villa. I a 6:45, Schalke, Bayern de Múnich.
0: I a la sèrie ha arrencat el partit destacat d'aquesta tercera jornada. Hola, Dani Aguilar, bona tarda.
7: Molt bona tarda, Xavi Puig.
0: I per molts anys.
7: Gràcies.
0: Felicitats,
7: moltes
0: Daniel.
7: Gràcies, gràcies.
0: Avui se'ns fa una mica més gran el Dani Aguilar, com a mínim d'edat, de cap, doncs, bueno, de mica en mica.
7: Anem fent, no?
0: Anem fent, sí.
7: En algun moment he de madurar.
0: Anem avançant.
7: No creus que he madurat des que em coneixes?
0: Que et conec,
7: sí. Gràcies, Xavi.
0: Un any, més o menys, o així. No que et conec, sinó de maduració, vull dir. El Josep Emeats a Inter-Nàpols, el 13 ja d'aquesta primera meitat.
2: És el primer contra el segon de la temporada passada. L'Inter, que ha arrencat amb 2 victòries, recordo, 6 punts, 3 en té el Nàpols, i de moment en aquest primer quart d'hora prou interessant. Un parell d'arribades clares de l'Inter, de Diouf primer als 5 minuts, i també ara d'Espósito una rematada de cap. Abans l'ha tingut també en Guissa per al Nàpols, per tant, entretingut. Arribem al 14, al Josep Emeatza, Inter 0, Nàpols 0.
0: I a Primera Federació és a punt de començar Can Dragó, partit del Sant Andreu, debut a casa en aquest retorn en aquesta tercera categoria del futbol espanyol pel Sant Andreu. Sant Andreu Àguiles, allà a Can Dragó, el Pau Bonastro. La Pau, bona tarda.
8: Hola, Xavi, bona tarda.
0: Calorada, no?, també, per aquí.
8: No t'ho pots ni imaginar, Xavi. Avui és d'aquells dies que hem vingut a patir més que gaudir. Esperem que gaudir també una mica, però vaja. Ja hem arribat amb temps i, mira, pensava que era una bona idea això d'arribar amb temps a un estadi, però avui he vist que no, que això d'arribar amb temps era contraproduent perquè la suor que hem acumulat en l'hora prèvia, no, és incalculable la quantitat de litres.
2: Però si mai suo, a veure.
0: Els pots aprofitar per després, vull dir, no la llencis aquesta suor que sempre s'ha de reciclar.
8: Tinc una galleda aquí.
0: S'ha d'anar reciclant.
2: Com l'oli.
0: Us dona el sol o no?
8: Home, i tant, sí. Ara de ple. Mira, fins fa un moment hi havia, com que estava més alçat, estem sota una coberta i, per tant, en certa manera el podíem esquivar, però ara ja és impossible, sol de cara, per tant, ja comencem a veure les gorres, no és el nostre cas, no hem fet els deures. No, ni gorra, ni crema solar.
0: Les mans de visera.
8: Sí,
0: crema sí, no, Pau, però...
8: No, et vaig sentir l'altre dia que en parlaves tu aquí al partit de l'Europa, però no.
0: Fins a jo crec, minut 40. Minut 40 ja estareu més tranquils, en principi.
2: Però va ser més tard,
8: clar,
2: el partit
8: més
2: de l'Europa.
0: Ah, clar.
8: Avui és més d'hora.
0: Doncs avui a peu.
2: Això no s'amaga fins a l'afegit de la segona part, gairebé, el pas que anem.
0: Gamba martorellenca tindrem.
2: És ple o gairebé ple, Can Dragó, Pau, o no?
8: Sí, encara va entrant algun aficionat, però sí, fa bon aspecte. S'esperen al voltant d'uns 3.000 espectadors. No arribarà, però pràcticament avui bona entrada en aquest debut del Sant Andreu com a local. No al Narcís Sala, que continua remodelant-se, canviant la gespa, etcètera, però com a mínim sí que Can Dragó, amb aquest partit que ja ha arrencat amb el primer minut de partit, amb l'empat a 0 al marcador, entre la Unió Esportiva Sant Andreu i l'Àguiles, que és un equip de Múrcia.
0: I tant, un històric rival d'equips catalans en els play-offs de descens cap a segona B, sobretot, no?
2: El Palamós...
8: El que sí que és veritat que és una refundació, perquè l'Àguiles històric va desaparèixer el 2010 per problemes econòmics, llavors jugava a segona B, sí que és veritat que va estar molts anys a cavall de tercera i segona B, i a partir del 2010 desapareix, sorgeix un altre club hereu que comença des de la regional preferent murciana i ha anat escalant, i enguany debuta a la primera federació, perquè va pujar, igual que el Sant Andreu, el mes del maig passat.
0: Quin és l'11 que treu Nacho González avui aquí a Can Dragó, Pau?
8: Doncs és un 11 que repeteix respecte a la setmana passada a l'Alcoraz, en què l'equip va perdre 1-0 contra l'Osca. Surt amb Ramon Juan a la porteria, defensa de 3 formada per Javi Gómez Andreu i Carlos Blanco, Lucas Viña, carriler esquerrà, Jordi Méndez, carriler dretà, mig del camp per Albertito i Marc Delgado, al davant Àlex Bermejo, Alexis García i Jaume Tobar.
0: I quin 11 treu l'Àguiles?
8: Ivan Martínez a la porteria, defensa de 4 amb Terranova i Héctor Martínez als laterals, parelles centrals Merchan i Revuelta, mig del camp per Adri Pérez i Yacer, més avançat Mario Abenza, les bandes Josema i Serpeta i al davant Javi Castedo.
0: I qui xiula?
8: Lluís Valle Reus, que és un àrbitre mallorquí que avui xiula per primera vegada a la primera federació.
0: I qui tens al costat que ens ajudarà a comentar aquest Sant Andreu Àguiles, Pau?
8: Doncs un convidat de luxe, exjugador de la Unió Esportiva Sant Andreu. De fet, va ser un dels protagonistes de l'ascens a segona federació ara fa unes temporades. És el Genís Blasco.
9: Bona tarda.
0: Bona tarda, Genís. I ex del Martinenc, que això és el més important que has de dir sempre, Pau. Que això no
8: sí, també és veritat. També va acabar la temporada i amb ascens inclòs, no, Genís, el Martinenc?
9: Correcte, vam fer una feina i vam acabar pujant de categoria.
0: I ara, esperant equip, en quina situació, Genís, et trobem ara mateix?
9: Bé, bueno, me'n vaig marxar de vacances i, bueno, no li va fer massa gràcia a l'entrenador, aleshores estic aquí a l'expectativa, no sé què faré.
0: No li va fer gràcia que t'anessin
8: a vacances. S'ha de viure,
9: no? No, bueno, estava parlat, però la tornada, de moment, ara estic parat, estic entrenant pel meu compte i a veure com em veig físicament.
0: I aquest Sant Andreu a primera federació, com el veus? De moment, en aquest exili forçat, esperem que el novembre, no, Pau, en principi...
8: Sí, en mitjans finals de novembre, la previsió, si no s'endarrereixen les obres, que de moment van a bon ritme, la idea és que ja al mes de novembre el Sant Andreu pugui jugar a casa seva, que és l'estadi Narcís Sala.
0: Sí, on s'està millor sempre és a casa, Genís, sempre s'està millor a casa.
9: Sí, és molt estrany. He arribat aquí i es fa estrany com està un estadi, que en realitat no és el teu estadi, però la veritat que fa goig veure les graderies, veig bastant ple per aquí. Aleshores, bueno, l'afició hi és i l'equip també. Jo veig que s'ha firmat molt bé, Mordi ha fet bona feina, complementant les posicions que faltaven i jo crec que donarà que parlar aquest Sant Andreu.
0: Sí, Sant Andreu ambiciós, a més, que això de la primera federació... ho considera com un pas important, però no l'últim que vol fer en aquesta pujada cap amunt en el futbol estatal. Tant de bo que ho pugui aconseguir. A Itàlia continuem sense gols de moment a Milà, Dani.
2: I ara espera't que té un contraatac l'Inter per banda esquerra, la centrada, el malbarat a la defensa del Nàpols. Avui, per cert, vestint de vermell el Nàpols. Es fa estrany veure aquest equipatge de l'equip napolità, de l'equip entrenat per Allegri.
0: Parla Quique Álvarez, entrenador del Girona, després del 0-2 de la victòria al Molinón. A veure si el podem sentir.
10: Ens ha apretat molt. S'ha fet un partit molt físic i ens ha complicat, però bueno, jo em quedo amb el treball de la gent que ha competit, que ha estat bé. És veritat que bueno, en moments ens podien haver empatat o podien haver tingut alguna situació més favorable a ells, però hem sabut aguantar, i en un partit lleig en el que no pots fer el que vols o el que t'agradaria més estona, hem fet alguna estona bona però més estona, ja et dic, més per mèrit de rival que per de mèrit nostre, doncs bueno, hem sabut fer l'altre futbol que a vegades en aquesta categoria és important.
11: Sí, una segona pregunta per part meva, Quique. És un Girona que va de menys a més, i li esteu trobant realment la tecla?
10: Bueno, jo crec que hem d'anar més. Tenim marge de millora. La situació que hem patit ha sigut difícil, això ho hem de tenir en compte. I bueno, avui jo em quedo amb que, torno a dir, pel rival, per lo que ens ha exigit, però la gent ha acabat morta, però hem aconseguit aguantar, no? I això és un punt positiu sempre, sempre. El futbol, el mèrit de guanyar o qui ha tingut més és relatiu. Jo em quedo amb que el meu equip va fer un esforç terrible i que l'has de fer per intentar guanyar aquí, i ho hem aconseguit, i això ens ha de donar la confiança de poder millorar, que crec que hem de millorar.
12: Hola, Quique, Miquel Agut de RAC1, directe al Superesports. Un parell de preguntes. La primera, són 7 punts de 12. Tenint en compte el context, quin valor dones a aquests 7 punts, tenint en compte contra qui heu jugat i en les circumstàncies en què heu jugat, que avui era el primer partit amb el mercat tancat?
10: Bueno, un sempre vol més, però vam començar malament. Tot i fer un bon partit a casa, vam empatar, i a Còrdoba vam perdre. Llavors, pues, bueno, jo em quedo amb aquests dos partits guanyats seguits, que és molt important, sumar fora de casa. Jo crec que avui els que venim de l'any passat, pues, han vist lo difícil que és guanyar fora de casa en aquesta categoria i lo difícil que serà, però ens reforça l'haver aconseguit guanyar. El puntatge, doncs, bueno, no és el més important, però és veritat que per la moral de l'equip i bueno, després d'una situació gaire fàcil de portar per tothom, pel club, pels jugadors, per mi, per l'estaf, doncs, bueno, és important reforçar això, i res, això és llarguíssim, però ens dona confiança.
12: I la segona és de noms propis. En primer lloc, Benat, l'ha substituït a la mitja part, no sé si és tàctic o físic o per quin motiu, i l'altre és Carles Pérez, que ha debutat i als 5 minuts ja havia marcat la diferència.
10: Bueno, Benat era, sí, unes molèsties. La veritat és que ha tingut, des de l'altre dia, que va fer un gran esforç, la setmana no ha estat net d'unes molèsties que tenia. Ahir, pues, bueno, va sortir a l'entreno, però ell ha volgut jugar, però no es trobava del tot fi i ha demanat ell el canvi, simplement. No, jo no crec que sigui important, però sí que anava incòmode i ha demanat el canvi. I Carles, pues, bueno, en quant a aquesta victòria, que jo crec que és conjunta, no m'agrada parlar gaire de noms, però sí que és veritat que és un jugador que ens ajudarà, ho ha demostrat en 5 minuts, ve de no competir, d'entrenar, però de no competir, i no se li ha notat perquè és un jugador que ens ha donat molt.
13: ¿Hay más preguntas? No? Pues muchas gracias.
12: Li demanen una valoració en castellà, tot i que no hi hagi pregunta, pels mitjans de la Lliga.
10: Muy contentos estamos porque cuando un rival te aprieta como nos han apretado, nos exige como nos han exigido, y bueno, eres capaz de aguantar y de llevarte los puntos, pues bueno, es para estar contento del equipo. Es verdad que el fútbol, pues bueno, en cualquier situación podían haber empatado o podían haber marcado algún gol, pero mi equipo, pues bueno, pese a no estar en su mejor nivel, sí que ha estado mentalmente en su mejor nivel, ha competido bien y ya te digo, delante teníamos un rival que nos ha exigido muchísimo, que nos ha superado en momentos de partido pues claramente, pero bueno, hemos sabido defender y eso en esta categoría también es importante.
12: Ara sí, un cop s'ha acabat la valoració en castellà, insisteixo, sense cap pregunta demanada, això sí, pel periodista, vaja, pel responsable de la Lliga aquí a la sala de premsa. S'acaba la roda de premsa de Quique i ara fem cap a la zona mixta a veure si hi ha algun jugador del Girona que ens pugui atendre.
0: Doncs tant de bo. Ens demanes pas quan micròfon obert i ens demanes pas quan surti algun jugador del Girona. Partit lleig, deia Quique Álvarez, però content, evidentment, amb aquests 3 punts, que això es tracta d'anar sumant i això és molt llarg, com sempre diem, i és així en aquesta segona divisió. Ara tornem cap aquí. Miquel, fins ara.
12: Fins ara.
0: Com són els primers minuts a Can Dragó d'aquest Sant Andreu 0, Àguila 0, Pau?
8: Doncs de moment amb l'Àguiles, que està jugant una mica més a camp contrari, el Sant Andreu defensant-se més amb alguna arribada de l'Àguiles, però ben poca cosa, arribant a l'11 de partit, encara amb l'empat a 0, Sant Andreu 0, Àguiles 0.
0: Aquesta calorada tampoc ha de ser fàcil jugar, Genís, no? Vull dir que deus entrar allà i allò és una caldera pràcticament.
9: Sí, sí, ho estem patint aquí des de la grada, m'imagino els jugadors, estem xurrejant aquí.
8: A veure aquest desplaçament al llarg de Ramon Juan buscant la posició d'atac a Àlex Bermejo. Hi ha hagut una falta, xiula l'àrbitre mallorquí. Pilota per l'Àguiles.
0: Per cert, que s'ha acabat ja el partit de primera, eh? Atlètic Club 3, Atlètic de Madrid 0. L'Atlético que queda amb 7 punts de 12 possibles i l'Atlètic Club amb 6 de 12 possibles. Per tant, més o menys al mateix lloc de la classificació. 6 és l'Atlético, 8 és l'Atlètic Club. Veig el diari Marca, per exemple. L'Atlètic saca los colores a l'Atlético i con esta defensa, és un bitllet d'opinió, con esta defensa lo de Julián passa un segundo plano. Per tant, ja sabem cap on van una mica les culpes d'aquesta derrota. Insisteixo, jo crec, pel que he vist, de cua d'ull, que Grimaldo pot ser un dels assenyalats.
14: I a primera ara començarà a Butarque, que són juga com a local avui al seu partit, el Rayo Vallecano, ho fa contra el Racing de Santander. També deu fer calor a Itàlia, perquè també tenim aturada per veure.
15: Cooling break, sí, al minut 27 de partit, de moment encara amb empat a 0 entre l'Inter i el Nàpols. En el segon tram de partit s'ha relaxat una miqueta el joc amb el porter d'Alzira, amb Josep Martínez, titular a l'Inter de Milà en aquests 3 primers partits. 27 de la primera part, Inter 0, Nàpols 0.
0: Estarem a Can Dragó, Pau.
8: Amb un desplaçament al llarg d'Ivan Martínez, el porter de l'Àguiles, l'envia directament a banda, servirà el Sant Andreu, servirà Jordi Méndez. Des de la dreta de l'atac andreuenc, encara a camp propi, movent-la l'equip de Nacho González en el segon duel d'aquesta competició de la primera federació. El Sant Andreu, que va perdre en la jornada inaugural al camp del Huesca, l'Alcoraz, amb un gol de penal polèmic en el tram final. Però això sí, amb bones sensacions, més enllà del marcador, bones sensacions de l'equip de Nacho González, que li serveix per encarar també el partit d'avui aquí a Can Dragó, per cert, amb una cinquantena d'aficionats de l'Àguiles que s'han desplaçat fins a la ciutat de Barcelona. El desplaçament al llarg que provava Héctor Martínez per banda esquerra, per part de l'Àguiles, directament fora, ara li dura ben poc l'esfèrica a l'equip murcià.
9: Sí, un Nacho que crec que està plantejant com un... Bueno, fa un plantejament similar al de l'any passat, amb un bloc molt sòlid, intentant no encaixar, i després a la que recuperin pilota, buscar córrer per les bandes, tant amb Alexis com amb els laterals, sobretot amb Lucas, que s'incorpora molt, i un cop a tres quarts ja, doncs, deixar fluir els jugadors, que són molt bons, i bé, de moment la primera jornada no li va donar resultat, per poquet, un camp molt complicat, i de moment amb l'Àguila jo crec que s'està repetint aquesta dinàmica que veurem aviam com evoluciona el partit.
8: Amb la primera targeta groga del partit per un futbolista de l'Àguiles, per José Marraigal, per una falta que ha fet al mig del camp sobre Lucas Viña, encara estès a terra, esperant l'àrbitre que s'aixequi. Per cert, una curiositat, l'àrbitre, que és Lluís Valle Reus, entenem que és el germà de l'assistent número 1, que és Sergi Valle Reus. Per tant, assistent i àrbitre principal, avui germans compartint gesp aquí a Can Dragó.
14: Seria tenen... molta casualitat, sí, que tinguessin els cognoms repetits.
9: Tenen un insult fàcil a la grada. No recolzem els insults, però
8: no.
9: Des de la grada s'escolten barbaritats i potser no saben per quin dels dos va, no? A vegades.
14: No som bessons, vaja, és difícil de veure, no? Suposo, Pau, des de la teva posició.
8: Sí, no. Mira, ja amb prou feines ja costa veure els jugadors. Imagina't els àrbitres.
15: Va, de germans, això de Can Dragó. Cancelo la setmana passada.
8: Sí.
15: Ah, sí. I ara els àrbitres.
2: Martínez Munuera, recordo. Són germans també a primera divisió i en arbitratge internacional, partits de Champions. Aquests sí que juraria que són bessons.
14: És que per això li preguntava, perquè a mi em sona que sí que... Sí. Ara no sé si són aquests,
2: ara
14: perquè hi havia un àrbitre i un assistent que eren bessons, a més.
8: Quan sí, canvia un dia, si li fa mandra sí.
14: Xula amb un, pot xular l'altre i ningú no ho notaria. No tens germà bessó, Genís, eh?
9: No, germana petita, no ens assemblem massa, tampoc.
2: No són bessons, però? No. Almenys pel que veig, vaja, entenc que ho destacarien. No, aquí veig un reportatge i no diuen res que siguin bessons.
8: Són
2: arribes que... Aquí parla del mayor de los hermanos, per tant ja és definitiu. No són bessons.
8: A dir que són àrbitres que han arbitrat també competicions de futbol platja a les Illes Balears, llegia aquests dies. Vaja, avui també sol de platja aquí a Can Dragó.
9: Sí, però la gespa jo la veig molt, molt bé. M'ha sorprès gratament, perquè havia vist algun vídeo que no m'acabava de convèncer, i aquí en directe la veritat que es veu molt, molt uniforme la gespa i la veritat que la pilota llisca molt bé.
8: Jugant-la des del darrere, Sant Andreu, ara a punt de creuar la línia divisòria, Carlos Blanco jugant amb Andreu, a l'eix de la defensa. Han trobat bé entre línies Alexis García, volia marxar, que perdent la pilota, surt el contracop l'Àguilas, comet falta el Sant Andreu per tallar aquest atac ràpid al mig del camp, possessió per l'equip murcià.
9: Aquestes faltes tàctiques són molt intel·ligents, es valoren poquet, però molts entrenadors fan molt èmfasi en perdre pilota i si no es pot recuperar, aturar el joc. I aquesta falta, bueno, intranscendent, però ha aturat un contraatac i no s'ha assenyalat ni targeta ni res, per tant, molt ben feta.
2: Començat ja el partit de primera, a Butarque, que es veu força buit, la veritat. Rayo 0, Racing 0, el minut 2, el Rayo surt amb un 4-3-3, amb De Frutos, Camello, Álvaro García com a jugadors més avançats, i el Racing de José Alberto López, debuta ja Pablo García, jugador fitxat del Betis, per 5 milions i mig, juga a la mitja punta dreta, Canales a la mitja punta, Íñigo Vicente, i l'home més avançat és l'home del hat-trick de fa 8 dies.
14: Uf! Ja l'he dit a quin golaç.
2: Gol del Racing, gol de Canales, gol a Sergio Canales, m'ha espantat i tot, també. Golaç a Butarque del Racing per avançar-se en el marcador, el 3 de la primera, Rayo 0, Racing 1, golaç de Canales.
14: Sí, una execució de falta directa magnífica. Tampoc se'n veuen tants ara de gols de falta com aquest. Cama esquerra, per sobre la tanca, l'escaire, brutal, el gol de Canales, 0-1, guanya el Racing a Butarque. Uf. Mira, patapam,
2: Sí,
14: és dels bonics, aquest a Dani Solsona li encantaria,
2: Saps quin ha fet un de molt maco, també, aquesta tarda? L'Elversberg.
14: Home!
2: Que té un nom complicadíssim, però és el nostre equip de la Bundesliga.
14: Però tu hi vas, vull dir, tu igualment el vols mentar,
2: sí,
14: està bé.
2: Sí.
14: És co-líder,
2: Valentia,
14: de la Lliga Alemanya,
15: Com el teu como de la Lliga Alemanya.
14: Perquè li recorda una mica seu Palamós.
2: És com si el Palamós, després d'aquells ascensos seguits, hagués acabat pujant a primera, que va estar a punt de fer play-off el primer any a segona, I hagués pujat a primera. Imagina que arriba a primera i guanya els dos primers partits.
14: Quants habitants té Palamós?
2: En el moment que passava allò, als anys 90, principis dels 90, tenia 13.000, com ara l'Elversberg.
15: Hi ha un repte, que és que cada superesport ja m'expliqui l'anècdota, perquè que estem per la segona.
14: Llavors. O aconseguir que Palamós s'agermani.
2: Sí.
14: Amb Elversberg.
2: No seria la primera població alemanya, perquè està germanada amb Reda Biedensbruck, o una cosa similar. Reda Biedensbruck, sí.
14: Caram.
2: Això ho he dit bé, segur.
0: Tot els agermanaments.
8: Sí, sí, mira.
0: De vegades costa que... d'entendre el parc. Per exemple, Martorell, Pau, amb qui hi està germanat?
8: Amb una localitat francesa que es diu Chevilly-Larue. Dels afores de París, bé, ja des de fa una trentena d'anys. No et sabria dir exactament el motiu dels llaços, però sí, sí. De fet, hi ha intercanvis escolars, sovint vaja, es fan esdeveniments a França, després venen aquí a Martorell. Bueno.
15: Coincidint amb els Jocs Olímpics, va ser Pau.
8: Sí, correcte. Sí, sí, l'any 92, efectivament. Per cert, que Àguiles està germanat amb Montcada i Reixac, al municipi d'Àguiles. Sí, bueno. Sí. És la dada que us puc aportar en aquests

0: puta d'aquí una hora.
1: Mira, Martinenc, correcte, contra Badalona.
0: Martinenc Badalona.
1: I el Martinenc diria que és originari del barri del Clot. Pot ser?
0: Ara m'enganxes, però és veritat que hi ha el que és la seu del Foment Martinenc, sí que és més el barri del Clot que no pas el Guinardó, això és veritat. Això és cert, correcte.
2: 1909.
0: És el carrer Rogent, crec que recorda el Foment Martinenc.
3: Pluja o vent.
0: Si el Rogent, pluja o vent, sí senyor. Bona dita aquesta.
2: Sí. Sempre s'aprenen coses escoltant el Superesports.
3: Sí. Desplaçament llarg del porter de l'Àguiles, Ivan Martínez, la recupera al mig del camp al Sant Andreu. Veurem si la pot mantenir. La volia controlar amb el pit Àlex Bermejo. L'acaba perdent. El desplaçament llarguíssim de l'Àguiles. Arriba als dominis directament de Ramon Juan, ex de l'Eivissa, una de les incorporacions d'aquest estiu. El porter del Sant Andreu, han passat al Mirandés, a segona divisió, i també al Cornellà. Molts el coneixeran també pel seu pas pel Cornellà i aquella eliminatòria contra el Barça de Copa del Rei.
1: Sí, a mi em va sorprendre la incorporació de Ramon Juan, perquè Iñaki va fer, sota la meva opinió, un gran any. I res, dos porters de més de 23 anys, és estrany.
3: Mira l'atac del Sant Andreu, la centrada des de l'esquerra de Lucas Viña, cop de la rematada dins de l'àrea, marxa fora, aquesta pilota entrava en tot des del darrere. Àlex Bermejo diria que ha rematat pràcticament sense veure on estava la pilota. Ha entrat per el banda esquerra a Lucas Viña, l'ha posat en passada de la mort a l'interior de la petita. No ha pogut rematar bé aquesta pilota. Bona oportunitat del Sant Andreu, que està despertant en aquests últims minuts.
1: I que bé, Lucas Viña, agafant l'esquena del lateral, com dieu vosaltres els periodistes, indetectable per la defensa, i res, ha col·locat un bon centre entre porter i àrea petita. Al final no ha pogut rematar-ho direcció porteria, però bona arribada de Sant Andreu, i ja van un parell.
2: No ho dieu els futbolistes, això d'indetectable, llavors?
1: No és tan habitual. Val. No és habitual, ni gairebé s'escolta poquet el català. Indetectable em sorprendria bastant. Per desgràcia, és una guerra, això.
3: Hi ha una falta favorable a l'Àguiles, a la dreta del seu atac, una falta a tres quarts de camp de l'equip murcià. Un dels tres equips murcians, si no em fallen els càlculs, que hi ha la Primera Federació, juntament amb el Cartagena i el Real Múrcia.
0: Cartagena rival del Nàstic, partit que començarà, recordo, d'aquí a 7 minuts, Cartagena-Nàstic de Tarragona.
3: Han servit en curt aquesta falta, pengen la pilota, la treu amb el cap Carlos Blanco, la recollia a tres quarts de camp Alexis García, ha rebut una falta.
1: Compte
3: que el desplaçament en llarg s'ha equivocat aquí en el rebuig. El conjunt visitant arriba dins de l'àrea. Jaume Tovar, el regat continua. Jaume Tovar, la deixa enrere, la rematada. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, d'Àlex Bermejo. S'avança el Sant Andreu a Can Dragó. L'error en defensa de l'Àguiles. Ho aprofita bé el Sant Andreu. Deixen sol a la dreta Jaume Tovar, que fa un retall cap a l'esquerra. Veu que arribava des del darrere Àlex Bermejo i remata cap dins. Fa el primer la Unió Esportiva Sant Andreu aquí a Can Dragó, el 24 de partit. Sant Andreu 1, Àguiles 0.
0: Que bé que ho fa Tovar, mare meva, i Genís, ho fa tot perfecte.
1: Molt generós, no?, per ser un nou que se li exigeixen gols i de més. Per mi això val més que l'acabi ell, perquè ha trobat el company meu posicionat i li ha fet un regalet que Bermejo ha aprofitat a la perfecció, ficant la pilota cap endins.
0: Diran en bàsquet, és un extrapàs això que ha fet Tovar per regalar-li el gol per marcar porta buida al seu company. 1-0, doncs havia trepitjat ja una mica més d'àrea al Sant Andreu i ara ho acaba consolidant amb aquest gol, Pau.
3: Doncs sí, ja explicàvem que en els últims minuts el Sant Andreu havia fet un pas endavant, que s'havia acostat a l'àrea d'Ivan Martínez, i ara amb aquest contracop, vaja, és que tot venia d'un rebuig des de l'àrea pròpia del Sant Andreu, que l'ha regalat l'Àguiles, no ha defensat bé aquesta jugada, han deixat espai al darrere, i aquí el Sant Andreu no ha perdonat, com deies molt bé Jaume Tovar, que sens dubte és un dels fitxatges de l'estiu, com a mínim de més cartell per la seva gran temporada a Segona Federació el curs passat, amb l'Atlètic Balears, i aquí ho ha demostrat, jugant-la per Àlex Bermejo, el golejador del partit d'avui, futbolista amb una sobrada experiència a la segona divisió. Ara s'està

0: En revisant la jugada, el quart àrbitre que li ha demanat auxili a l'àrbitre principal. Per tant, hauran de revisar l'acció. Ah. Sí, sí, per un possible fora de joc, no ho sé. Ens ho direu, però en qualsevol cas s'està mirant la jugada.
1: Ai, que no estiguin mirant que la pilota estava rodant en el moment que la posa en joc al Sant Andreu, eh? I tinc dubtes que no sigui així.
2: Exacte, perquè venia d'una falta, no? Potser...
3: Ui, doncs...
0: Han jugat ràpid, sí, sí.
1: Ostres, no sé, no sé dir... A veure, ara, aquesta... aquest primer pla...
3: Hauríem de deixar córrer la pilota, a veure... Doncs sí que sembla que està rodant encara una miqueta, eh?
1: No està quieta del tot.
3: No.
0: A veure la decisió de Lluís Valle, després de mirar el monitor, i concedeix el gol, sí, sí. Valida aquí el gol d'Àlex Bermejo, puja el gol de la Unió Esportiva Sant Andreu. Per tant, avantatge per l'equip de Nacho González.
1: Considera, entenc, que després d'aquesta última mitja volta ja no s'hagués mogut més la pilota, però clar, això, ni que fos un expert en física.
3: Potser ho és, potser està, ja estava passant el mateix, i potser és llicenciat en física, aquest home.
2: Bé, que li donava de cara al sol.
4: Mira, mira,
3: l'entrenador de l'Àguiles...
4: Ho estan veient en una...
1: Clar, és que...
3: Amb raó, jo crec que està emprenyat amb aquesta decisió, però vaja, benvinguda sigui.
4: Sí, sí.
0: De fet, tenen un problema també amb el monitor, que l'han hagut d'orientar una mica, girar-lo, respecte a la seva posició habitual, perquè si no, clar, amb el sol és impossible veure res en aquella pantalla.
3: La pilota està rodant.
1: Està en moviment.
3: És un... Des d'aquí, bueno, aplaudim la Rada perquè beneficia l'equip català, però és que veient ara aquesta repetició, vull dir, la pilota no està aturada 100%.
1: La sensació és que si no colpeja el jugador de Sant Andreu hagués fet mitja volta més com a mínim.
3: Sí, sí.
1: Ara, potser l'àrbitre no s'ha vist capacitat, o sigui, potser ha cregut que la imatge no era suficientment clara com per desdir-se del que havia vist al camp, però...
4: Sí, sí, com tu dius, benvinguda sigui.
1: Per cert, a segona tenim dos partits en joc, ara mateix un d'ells el de l'Andorra, que està jugant a Pucela, un camp sempre complicat. Valladolid 0, Andorra 0, també en joc el Ceuta 0, Celta Fortuna 0.
3: Tu saps què és, Pau, tu que ets tot controlat d'aquesta categoria, la mascota del Cartagena, que és un elefant.
1: És un elefant.
0: És una cosa molt estranya, però sí. no t'ho sabria dir.
4: Sembla una elefant.
1: Suru, es diu. Sí, sí, és que he estat buscant informació.
3: Es diu Suru. Xavi.
1: Es diu Suru.
4: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: És un elefant. Uh-huh. No sabem mal per què, no?
0: Sí, que en aquesta categoria no t'acabes.
1: És un nom poc d'elefant, no?
3: Sí. Deu tenir un motiu de tenir una mascota, un elefant a Cartagena, on diríem que no se'n veuen molts elefants, a no ser que vagis al zoològic.
1: Crec que ho van fer... van fer per votació... I és una idea de, suposo, uns recreando... Mira, recreant un elefant de les tropes d'Aníbal.
3: Doncs mira,
1: sí, de fa més de 2.200 anys.
3: Doncs té una bona relació.
0: Que tot té un perquè.
1: Sí, sí, per on passava, eh? Aníbal.
3: Aquest era Tila, no?
1: Això.
0: Per cert, que a la primera federació el partit que havia de jugar l'Eivissa Rayo Majadahonda estava previst per les 6, però s'han endarrerit una hora perquè el Rayo Majadahonda ha perdut l'equipatge en el vol, viatjant cap a Eivissa i, per tant, esperant que els hi arribés, vaja, els hi arribessin les equipacions, han endarrerit una hora a l'horari d'inici.
3: A Itàlia sense gols i a punt d'arribar al descans.
1: Sí, però veurem quan hi ha d'afegit, perquè s'han dut Bastoni un cop de colze de Højlund, que no el voldria jo. Ha estat estesa i està abornit pràcticament Bastoni, i tots sabem i coneixem de la exuberància física de Bastoni per aquest cop de colze del robust davanter del Nàpols. Per tant, veurem quan afegeix Simone Sozza, l'àrbitre d'aquest duel de la jornada a Itàlia. De moment sense gols al 44, estem arribant ara al Giuseppe Meazza. Inter 0, Nàpols 0.
3: I a Alemanya està jugant el Bayern de Múnich.
1: Sí, i vaja, jo diria que fa rotacions. És molt dir, però és que a la Copa van jugar Kane i Olis i avui són suplents. Sí que juga Luis Díaz, juga Lennart Kahl, però vaja, jo diria que fa rotacions Company, també pensant que dijous hi ha Champions a casa contra el Bodo Glimt. Schalke 0, Bayern de Múnich 0, al minut 15 de la primera part. El Hull City a la Premier, un dels equips que ha guanyat els dos primers partits, està rebent l'Aston Villa d'Emery. Hull 0, Aston Villa 0, al minut 15. I a França perd el Lens, un altre equip Champions. Lens 0, Lorient 1, al 27 de la segona part.
3: Calorada al Can Dragó, pausa d'hidratació. Mira, parlant de calorades, la Vuelta acaba d'anunciar que es cursa l'etapa de demà per les altes temperatures.
1: Imagina't.
3: Estava prevista una etapa de 190 quilòmetres, pràcticament, i la deixen una etapa de 110 quilòmetres per activar el protocol de temperatures extremes. Amb reunió amb els representants del Col·legi de Comissaris, expliquen, i per tant queda reduïda en 80 quilòmetres pràcticament aquesta etapa quinzena de la Vuelta, on avui Enric Mas ha eixamplat una mica la diferència sobre Roglic, que ara passa a ser el segon Félix Gall d'aquesta Vuelta amb més de Xavi, 2 minuts d'avantatge. Sí, Miquel.
2: Tinc aquí a prop, ara m'està donant la mà, un futbolista molt tatuat, però molt ràpid, i que somriu molt perquè avui ha fet un gol. Què portaves al camp, Carles?
5: No ho sé, què? 4 minuts?
2: 4, 5?
5: 4, 5.
2: Bona tarda, per cert.
5: Bona tarda, molt bona tarda.
2: Com ha anat això? Com ha estat aquesta jugada? Perquè, clar, tu t'estaves entrenant, però no jugaves, i semblava que hagis estat jugant la temporada passada i l'altra amb total normalitat. Has entrat i ho has trencat tot?
5: No, a veure, sí que l'any passat vaig jugar tot. Sí que he vist que és una lliga que, bueno, que no, evidentment, doncs no es mira tant com pot ser Espanya o altres. Però bueno, i ara la pretemporada, a veure, al final l'he fet tot amb el Celta, sí que no em permetien jugar els partits, però bueno, jo he treballat perquè arribés el dia tan, bueno, tant que esperava, pues per, bueno, per demostrar també, i que la gent sàpiga que he arribat aquí, que estic aquí per sumar, com he dit, per aportar l'equip i per el que necessita el míster.
2: Anar tot molt ràpid, no? Perquè abans d'ahir presentat, avui debut, el primer gol i una victòria molt important i molt lluitada, no? Jo crec que no hi ha hagut grans ocasions de l'Sporting, però al final hi van molt, tenen molt d'amor propi i és una victòria molt de segona, no? I gairebé d'enviar un missatge.
5: Sí, no, la veritat que una setmana molt... La veritat que estic molt feliç tant per la presentació, com poder demostrar-me d'aquesta manera, content, com dic, per l'equip, per l'afició. Jo vaig arribar dijous, però bueno, ja em van comentar que era un camp complicat, que l'afició apretava, que crec que, si no m'equivoco, ells portaven cap gol en contra. Llavors, bueno, pues arribar aquí i fer un 0-2 i mostrar tot el que ha mostrat l'equip, crec que dona molt que dir, que aquest any estarem a dalt, que estarem lluitant i sabem nosaltres perfectament dins quin és l'objectiu.
2: Xavi, li passo els auriculars a Carles Pérez perquè li puguis fer alguna pregunta. Evidentment, no podem estar tot el dia, però encara avui podrem celebrar que jo crec que és la primera vegada que posem els auriculars on és una mixta del Girona i que des de l'estudi es pot preguntar un futbolista. Carles, els auriculars. Et saludarà Xavi Puig des de l'estudi de RAC1 i endavant.
5: Vale.
3: Hola, Carles, enhorabona. Hola. I bona tarda.
5: Moltes gràcies, bona tarda.
3: T'ha demanat això en Quique quan has sortit. Diu, home, ara mira, surt i m'arregles una mica, em fots el segon i la tranquil·litat. O què et demanava en aquell moment quan entraves?
5: No, bueno, a veure, jo el míster, bueno, vam parlar durant... Quan vaig arribar, si jo em trobava físicament, si em veia bé per si podia sortir, i jo, vamos, em feliç i contenta de poder venir ja a aquest partit. I mira, pues he tingut uns mitja horeta, crec que ha sigut, i bueno, que millor manera, no, de presentar-me així. I... Però bueno, més que hi ha l'individual, que evidentment, hòstia, començar així per mi és increïble, és per l'equip, per l'afició, com ens hem juntat després d'acabar el partit allà. Ha d'haver aquesta unió entre equip i afició, que crec que hi és, i bueno, com he dit, ja sabem nosaltres quin és l'objectiu.
3: Bona diagonal, buscant allò pim, pim, pim, i a veure què farà, a veure si, com ho resoldrà, i patapam, ajustada al pal i cap a dins.
5: Bueno, suposo que pels que ens coneixen és marcada la casa, ja. ho porto fent molt temps, i bueno, mira, pues, per sort avui he entrat i ja et dic, molt, molt content.
3: Abans et sentia que deies i convençut que farem una gran temporada, que l'objectiu, que evidentment no n'hi ha un altre, que és tornar a primera, que pel poc que has vist de moment, la cosa et fa bona pinta, Carles.
5: I tant. Jo, a veure, ja quan vaig començar a saber de l'interès del Girona, jo ja vaig veure partits per la tele, però bueno, avui ho he pogut veure. Tu, si no vens aquí, i ja no només es tracta de tenir qualitat, si no s'apreta, si no guanyes el duelo, si no corres, si no treballes, aquí és complicat guanyar. Llavors, crec que l'equip ho ha fet, i com dic, és un cop sobre la taula, perquè no era fàcil venir aquí a guanyar.
3: L'última vas patir molt aquests últims dies, a veure si es tancava, si no. Més clar, el teu s'acaba fent del tot ja amb la rescisió l'endemà que es tanqui al mercat. No sé si són dies allò de gaire neguit.
5: Sí, bueno, a veure, era... era una, ha sigut una situació complicada. Al final no se m'ha donat l'oportunitat on estava. Bueno, el típic a vegades passa en el futbol, no? Pues que, bueno, alguns et volen, altres no. I bueno, pues, tampoc m'han donat l'oportunitat, no, de poder jugar partits, llavors només havia entrenat i bueno, venia, evidentment, hòstia, tot ho segueixo tenint, però bueno, encara em queda, no, donar una mica, agafar una mica de fons, i, però bueno, això al final amb entrenos i partits, això ho guanyo ràpid i encara estaré millor del que estic ara.
3: Amb quants gols estàs content per acabar la temporada, Carles?
5: Uf, depèn del que et digui, potser després em foto en un problema. No, jo quan més arribi millor. Jo, vamos, o sigui, et diria 15, 20, no, ojalà, saps, vamos. Home. Però, bueno, ja et digué, jo, lo important és l'equip, és la sensació que donem, el que podem fer, sobretot el que podem fer, i ja et digué, per mi, jo ho tinc molt clar, ja parlant individualment, l'objectiu és pujar a primera, i... però, evidentment, com he dit també abans, és partit a partit, que sabem que lo complicat que és segona, que és molt llarga, i s'ha d'anar partit a partit, i... però bueno, amb cap, però molt contents.
3: Perfecte, Carles, gràcies per l'estona, enhorabona per aquest gran debut.
5: Moltíssimes gràcies.
3: En Carles Pérez, al micròfon del Miquel Agut, en aquesta zona mixta del Molinón, després d'aquest 0-2, el segon és d'en Carles, després de pocs minuts que portava sobre la gespa, gran diagonal, cama esquerra, ajustada al pal i cap a dins per fer el gol de la tranquil·litat. Doncs, parlant clar i català, Miquel, tal com raja, home, 15-20 gols, ja els signem, Agut, d'en Carles al final de la temporada.
6: Home, per l'amor de Déu, 15-20 gols, Benat encara no n'ha fet cap dels 30 que farà, Esprilla ja n'ha fet 4 dels 20, vaja, ja tenim un lloc a primera divisió la temporada que ve, però vaja, tant de bo, evidentment, 15-20 gols en són molts, el que passa és que al final és un jugador que ja ho ha demostrat en aquesta jugada, té molta potència, té un tren inferior molt poderós, i si el rival està una mica obert o cansat, pot fer mal, si ja ho pot fer de l'inici, doncs també... amb el rival obert encara més, i la cara que feia Xavi, doncs és de felicitat, estava desitjant que arribés un dia com aquest, i ha estat el primer dia en què s'ha posat la samarreta del Girona.
3: Perfecte, gràcies Miquel, fins ara.
6: Fins ara.
3: Protagonista Carles Pérez al costat del Miquel Agut en aquesta zona mixta. Què carai revisen a Can Dragó ara mateix, Pau?
7: Ja tenim el primer challenge de la tarda, demanat per l'entrenador de l'Àguiles, un possible penal a l'àrea del Sant Andreu, per tant, un possible penal favorable al conjunt murcià, s'ho estan mirant en aquests moments, diria que per unes possibles mans en el moment en què vaja, després d'un corner hi ha hagut una acció dividida, Carlos Blanco ha anat a terra, els jugadors de l'Àguiles directament han protestat a l'àrbitre i han avisat a la banqueta perquè revisessin o demanessin revisar aquesta acció, ja fa uns minuts que s'ho estan mirant, tenen dubtes, però de moment continuen mirant-s'ho. Mira, ara decidirà el què. Diu l'àrbitre que no hi ha res.
1: A mi tampoc m'ho sembla.
7: Doncs perd aquesta primera bala l'entrenador de l'Àguiles, el primer challenge del partit. Continuarà el joc, no hi haurà penal.
3: Sí, a mi em sembla, veient la repetició, que sí que li toca el colze, no?, el jugador del Sant Andreu, després del refús del seu company. La pilota està sortint de l'àrea.
1: Sí, jo crec que és bàsicament per això, perquè sempre ho dic, el rebot no eximeix si la mà està mal posada. És a dir, aquest mateix rebot amb un xuc que va a porteria, jo xiularia penal, i crec que l'àrbitre l'hagués xiulat, però és que està sortint de l'àrea. I vaja, jo per mi no és penal.
8: Evidentment desconec el tarannà de l'entrenador de l'Àguiles, però l'home està content. Ara mateix vull dir que sí. La roda de premsa, Pau, pot ser interessant, perquè bon cabreig que porta.
1: Hi ha un aspecte Hernández també, que després del rebot està a menys de mig metre del company, llavors tampoc té temps d'amagar el braç. Per mi incert, insisteixo.
7: Ara hi ha una falta favorable al Sant Andreu al mig del camp, per cert, l'entrenador de l'Àguiles, Adrián Hernández, que és la segona temporada ja que dirigeix el conjunt murcià, mirava avui la seva trajectòria, i més enllà de la part esportiva, és un entrenador que, vaja, graduat en administració d'empreses, en periodisme i en ciències empresarials. I a banda, entrenador de primera federació.
8: Administració d'empreses i ciències empresarials.
7: Sí, sí. I després un màster de màrqueting, també.
1: Ciències empresarials era la de 3 anys i...
7: Sí, la diplomatura.
1: Sí, i llavors administració, jo crec que ja era... Feies el segon cicle i ja podies...
3: Ampliaves, no?
1: Sí.
8: ADE, no?
1: Sí,
7: ADE, ADE.
3: Periodisme...
7: I periodisme, i després també
3: no té molt mèrit,
7: i un màster de màrqueting.
9: Sí, sí.
2: Hòstia, Pau, és la primera persona que veig que es fica al LinkedIn de l'entrenador.
9: No ha sigut al LinkedIn, però... No ha sigut al LinkedIn, però llegint coses sobre l'Àguiles, doncs hem descobert això.
8: Un professional.
1: La documentació.
8: Sí.
2: Espectacular.
9: Hi ha més coses que anirem desgranant de la tarda.
1: Ha arrencat el partit del Nàstic, tot això. Cartagena 0, Nàstic de Tarragona 0. Minut 8 de la primera part amb la mascota, l'elefant Suro, ben atent a tot el que passa en el partit. 4-2-3-1 del Nàstic de Xisco Campos amb Bakis, l'autor d'un dels gols de l'altre dia, com a home més avançat.
8: I a Itàlia hem arribat també al descans. Empat a 0, sense gols entre l'Inter i el Nàpols. Això sí, Di Marco ha estavellat una pilota al travesser monumental, un xut de falta espectacular que no ha acabat entrant. Per tant, empat a 0 entre l'Inter i el Nàpols en aquest partit des de la Sèrie A.
3: Mentre xerràvem amb el Carles Pérez, ha marcat el Rayo a Butarque.
1: Sí, ha marcat Andrei Ratio, que ha fet el gest de parleu, dirigint, no sé si a Martín Presa, no s'ha dirigit aquí, s'hauria de preguntar a ell, però l'execució és molt bona, és una rematada creuada, no tenia molt angle, bon gol del romanès, Rayo 1, Racing 1, al minut 27 de la primera part.
8: Ho remato molt, molt ràpid. Suros va ser l'elefant personal d'Aníbal. L'únic que va sobreviure en la travessa als Alps.
9: Endavant.
3: Del parquet, ja, la mascota del Cartagena. Sant Andreu, sense mascota, no, Pau?
9: Sí, sense mascota. Mira, el Genís ho sabrà millor.
2: Es va proposar fa un parell d'anys, i vam fer com una enquesta amb l'afició. Es va plantejar tres opcions, diria que un diable, una paloma i una altra, que no recordo. Hi havia un amic d'un jugador de l'equip que es va oferir a fer de mascota, i al final no sé per què no es va dur a terme, perquè crec que el tratge era molt car per l'època i van deixar-ho córrer. Ara potser es podria engegar un altre cop, no ho sé.
3: Compte les mascotes.
7: Compte que ataca el Sant Andreu, la passada a l'espai per Jaume Tovar, la rematada, la pilota marxa fora. L'ha tingut la Unió Esportiva Sant Andreu. De nou el davanter andreuenca, mentre parlàvem amb Carles Pérez, també n'ha tingut una de clara amb un xut des de la frontal de l'àrea. Ara aquesta passada a l'espai davant la sortida del porter rival, l'ha intentat picar amb la punta de la bota, marxa fregant el pal esquerre de la porteria de l'Àguiles. Ara s'han empres mal tant el porter com el davanter mallorquí. 2 minuts per al 45, guanyant el Sant Andreu. Sant Andreu 1, Àguiles 0.
1: Torna a marcar el Racing a Butarque. Perd una pilota Unai López en sortida a l'àrea pròpia, en sortida de pilota, i li cau a Pablo García, l'ex del Betis, que directament, tal com ve, xuta una rosca fantàstica. El porter del Rayo, Cárdenas, estava tornant perquè, clar, com que estaven en sortida de pilota, no estava ben col·locat, el sorprèn i marca. Rayo 1, Racing 2, 29 de la primera part. Aquest Rayo...
3: Sí, i la porteria amb la baixa de batalla. De fet, ara el realitzador, que és realitzador dels bons, dels que editorialitza, se n'anava ja a buscar el suplent de porter a la banqueta del Rayo Vallecano.
1: Sí, després de fet del gest de Ratio en l'1-1, que ha fet aquest gest de parlar, directament han enfocat Martín Presa. Vull dir que sí, és l'editorialista dels que ens agrada, vaja.
8: Sí. Per tancar també, un llop. Genís era la tercera opció. Un llop, el dimoni, i crec que era... Vaja, estic llegint
2: el
8: aquí.
2: Colom.
8: El colom, sí, senyor.
3: Ah, bon colom, no? Fent Sant Andreu...
2: Sant Andreu del Palomar,
3: no? Tindria gràcia.
8: Però crec que va guanyar el dimoni, eh? Vull dir que fa l'efecte que un gran dimoni és la mascota del Sant Andreu. Però vaja... No, si no veieu cap dimoni...
1: No es va executar.
9: No.
2: Per no es va acabar econòmic. Executant, exacte.
8: Què és el Mallor? No, qui té un dimoni com a...
1: Mallorca.
3: La penya.
8: Estava pensant que ja en veia un habitualment. Sí,
2: la penya. I amb el Mallorca ara hi hauria com un match bastant pel president, no? Pel Taito, que també... opera a Mallorca, no? I ara que...
9: Taito Suzuki, que és el propietari del Sant Andreu.
2: Exacte. I que diria que també és accionista del Mallorca, doncs els dos clubs doncs,
3: coincidien
2: amb la mascota.
3: Una lluita de dimonis.
0: Hi ha una falta lateral, una caiguda dins de l'àrea de l'Àguiles. Demanen penal des del Sant Andreu. Ai. Veurem si demanen revisió. Era Albertito qui es queixava a l'àrbitre. Albertito que li ha dit a Nacho que demani la revisió i, per tant, tindrem la primera revisió sol·licitada per la Unió Esportiva Sant Andreu.
1: Per mi no és suficient.
0: A priori, veurem, eh? O s'ha anat... Sí, sí, va, sí. Tira endavant, això.
2: Tobar ho ha vist molt clar, l'han agafat i directament s'ha dirigit a Nacho i ha dit, treu la targeta per revisar. A mi ens ha quedat molt bé la posició i per mi l'ha enganxat, no sé si és suficient per xiular penal, però l'ha enganxat de la samarreta, no sé com es veu des de monitor.
3: L'agafa, però no és continuada, no, Molló?
1: Exacte. Sí que es veu la samarreta estirada, o sigui, l'agafada existeix, com comenteu, però... per mi no sostinguda com per xular penal.
3: Però vaja, veient de moment les tradicions de l'àrbitre, jo crec que també està ben provat. A veure si acaba de rematar l'entrenador de l'Àguiles ara amb el penal a favor del Sant Andreu.
1: I hi ha un altre aspecte que és important en aquestes jugades, és si el jugador hagués arribat a tocar la pilota en cas que no l'haguessin agafat.
3: És impossible.
1: I no hi arribava ni Píxur amb una escala, el gegant del Girona.
0: Diu Sergi Valle que res, per tant, no hi ha penal. Perd el challenge aquí al Sant Andreu. A tot això, 5 minuts d'afegit. Pràcticament ja n'hem consumit un. Per tant, possessió per l'Àguiles. En aquest tram final de la primera meitat servirà de porteria el seu porter Ivan Martínez.
2: Sí, i deixeu-me destacar, de moment la primera part m'ha sorprès bastant Jaume Tobar. Vaig poder jugar contra ell, diria que ja estava a un equip d'Eivissa.
0: A Penya Deportiva.
2: Penya Deportiva, exacte. I ara el veig més gran, el veig més fort, i la veritat que per ser un davanter amb l'envergadura que té, condueix molt bé la pilota i és molt mòbil. Per tant, jo crec que molt bon encert de fitxatge, de moment. Que bueno, està donant ja el seu resultadet.
0: De fet, és un davanter que va tenir ofertes importants o interessos importants al mes de juny, entre els quals el Centre d'Esports Sabadell. Finalment, l'operació no va prosperar i va ser el Sant Andreu qui se'l va endur, i encara no ha vist porteria de manera oficial, però ja l'hem vist generar diverses ocasions. Jugava l'Àguiles per l'esquerra, aquesta pilota que ha tocat en última instància a Serpeta, bona acció defensiva de Jordi Méndez, provocant el servei de lateral favorable al Sant Andreu a l'altura de l'àrea de Ramon Juan, a l'àrea pròpia. Animant, no paren d'animar els desperdicis. La gran animació de la Unió Esportiva Sant Andreu, malgrat aquest sol de justícia que cau a Can Dragó. Aquesta pilota dividida al mig del camp, se la volia endur bé al Sant Andreu. El canvi d'orientació a l'esquerra cap a Lucas Vinyas, s'equivoca en l'entrega, però tindrà una revàlida aquí Andreu al mig del camp, jugant enrere. Possessió pel Sant Andreu, que no ha d'arriscar en aquests darrers instants de la primera meitat. De fet, en queden dos per arribar al 50. I va per la dreta Alexis, que està encarant el seu defensor. La conducció cap al carril central. Continua Alexis, un dels jugadors amb més potencial d'aquesta Unió Esportiva. Jugant entre línies el Sant Andreu. Reba dins de l'àrea Jaume Tobar. Vol fabricar la jugada. Posava la centrada Jaume Tobar. En treu un corna. Servei de cantonada a la dreta de l'atac del Sant Andreu.
2: Que bé Alexis, eh? Ve a rebre entre línies, genera superioritat, després filtra una bona pilota pel company i al final treuen aquest córner que es disposarà a treure Lucas Vinya. Em sorprèn que tregui Lucas la pilota aturada, però l'any passat ja vam veure alguna falta que va ficar cap a dins i té bons golpets també.
0: I anirà a l'esquerra, Lucas Vinya, en aquest córner a l'esquerra de la porteria de l'Àguiles, marcant jugada d'estratègia al carriler Quadribarrat. A veure, Lucas penjarà la pilota dins de la petita, acabat rebutjant un defensor de l'Àguiles, era Revuelta, ha enviat la pilota just a l'altra banda, per tant servei de lateral favorable a la Unió Esportiva Sant Andreu, i anirà el mateix Lucas Vinya, que ara ha de creuar tot el camp per arribar a l'altra banda.
1: Tenim gol a segona, Valladolid 1, Andorra 0, no hi ha gols a Ceuta, Ceuta 0, Celta Fortuna 0. Els dos partits a la mitja hora de joc.
3: I tampoc a Cartagena, de moment sense gols.
1: Al minut 17, Cartagena 0, Nàstic de Tarragona 0.
0: Han servit aquest servei de banda, ha tornat a marxar fora, una altra oportunitat pel Sant Andreu, que s'ho està prenent amb calma, esgarrapant segons, a punt d'arribar al descans, aquí a Can Dragó. A veure aquest servei de lateral que efectua Lucas Vinya. Ve a rebre era Bermejo, la deixa enrere, opció de centrada de Marc Delgado, la posa dins de l'àrea, bloca sense problemes Ivan Martínez, que a més aixeca el cap, envia un desplaçament a llarg, s'equivoca clarament, perquè qui la guanya és en defensa Javi Gómez, la posaven a la frontal de l'àrea, rebutja la defensa de l'Àguiles, possessió pel Sant Andreu, ara calmant el joc, tocant i tocant el conjunt de Nacho González, hi ha una falta al mig del camp.
10: Sí, un Sant Andreu, jo crec que després del gol ha començat a calmar el partit, a tenir més control i a portar el ritme del partit que, fins que arribi la mitja part, i de moment ja està funcionant.
0: Traient aquesta pilota des del darrere a Sant Andreu. Jo crec que cap al minut 20 de la segona part podrem descansar al sol. Potser una mica abans, va. La cara de desesperació de Genís Blasco en aquests moments.
10: Ens hem begut un parell d'ampolles ja d'aigua, eh?
0: D'aigua, sí, sí.
10: Sí.
0: A veure, aquest canvi d'orientació del Sant Andreu no ha estat bo, la recupera l'Àguiles, l'entreguen de nou a la defensa andrauenca. I ara sentim el xiulet de l'àrbitre, per tant arribem a la mitja part, el Superesports de Recuia, Can Dragó, amb l'avantatge mínim de la Unió Esportiva Sant Andreu, gràcies al gol d'Àlex Bermejo, al 24 de la primera, guanyant el Sant Andreu, Sant Andreu 1, Àguiles 0.
3: Doncs victòria, al moment dels locals, seria la primera de la temporada, després de la derrota in extremis a última hora en la primera jornada de Lliga jugada lluny de Can Dragó. Ara tornem, deixem que vagi aneu a l'ombra una estona, al descans, de moment, amb aquesta victòria de l'equip català, 1-0, i amb l'emprenyada, ara encara s'anava remugant l'entrenador de l'Àguiles, no gaire content amb alguna decisió arbitral. A Itàlia ha arrencat ja la segona part del partit del Giuseppe Meazza. Dani?
8: Sí, recordo, amb empat a 0 i amb reguitzell de canvis, sobretot per part de l'Inter, per intentar obrir la llauna amb aquesta grandíssima ocasió de Di Marco al llindar del descans, amb aquest travesser que no ha pogut completar el lateral esquerre de l'equip italià, encara empatant a 0 sense gols en una primera part prou entretinguda entre l'Inter i el Nàpols.
3: Joan Ortiz, hola, bona tarda.
11: Què tal, bona tarda?
3: Ens actualitzem a aquesta hora, per on vols començar?
11: Doncs per la C58, a l'altura de Ripollet, que només té obert un carril en sentit nord per un incendi de vegetació. Les flames han arribat al voral de la via i han afectat horts i algunes barraques de la zona. El foc està generant cues de més de 5 quilòmetres sentit nord i més de 2 en sentit sud. Fins al lloc s'hi han desplaçat 8 dotacions dels bombers que informen ja han pogut estabilitzar l'incendi. Recordem que avui la Generalitat ha posat en alerta el pla enfocat davant del risc molt alt d'incendis a gran part del país, especialment a Ponent, a la Catalunya Central i al prelitoral sud. Per la seva banda, els agents rurals han activat el perill extrem d'incendi a 34 municipis de 10 comarques i el nivell de perill molt alt a 356 municipis més. Tot plegat per unes temperatures de rècord. Abel Caral.
12: Sí, per unes temperatures de rècord un dia més, i en portem uns quants dies batent rècords de temperatura en un mes de setembre, destacar els 41,2 graus de temperatura màxima al Carràs, al Segrià, s'han fregat els 41, a Sant Romà de Vell, al Pallars Jussà, a la Conca de Tremp, més de 40 a Lleida. Els 40 s'han assolit també, o superat en unes dècimes, al Priorat, a la Vall de l'Ebre, a Cardona, al Bages, i molta calor al reste del país, tot i que amb temperatures no tan disparades. I tot això es manté de cara demà. Per tant, demà, tanta calor com avui, de 33 a 38, 39 graus fàcilment a l'interior del país, de 28 a 33 a la costa, amb molta xafogó. Avui a Barcelona, sàbat, el rècord de temperatura màxima en un mes de setembre a l'Observatori Fabra en 35 graus i mig al final, demà tanta calor com avui, i de nit atenció, que costarà dormir un cop més, sobretot a la costa i al prelitoral i també en zones una mica més interiors.
11: I a aquesta hora de la tarda també hem de parlar d'un ofegament mortal a Lloret de Mar, a la Selva. Es tracta d'un home de nacionalitat francesa de 78 anys. L'alerta al telèfon d'emergència s'ha rebut a un quart de 4 de la tarda. La víctima ha estat treta de l'aigua quan es trobava inconscient i les maniobres de reanimació que se li han practicat han resultat sense èxit. Amb aquesta, ja són 24 les persones mortes a les platges catalanes des que va començar oficialment la temporada de bany el passat 15 de juny. Per la seva banda, els bombers han trobat aquest dissabte el cos sense vida de l'home de 76 anys que hi va desaparèixer a Móra d'Ebre. Tot i que la troballa s'ha fet a primera hora del matí, la notícia l'hem sabut ara. El cadàver ha estat localitzat en uns camps propers a la Nacional 420. A part dels bombers, 6 patrulles més dels Mossos han participat en la cerca. Xavi.
3: Gràcies, Joan. Fins ara.
11: Fins ara.
3: La convocatòria del Barça s'emporta 24 jugadors a València. Hansi Flick va descartar un demà abans de l'inici. Livakovic en aquesta convocatòria. I també Gabriel Jesús en aquesta convocatòria del Barça. Tots els disponibles se'n van a jugar demà. A més talla, un quart de cinc de la tarda des de les 3. Ens hi posarem ja amb el Pou i companyia a l'antena de RAC1. Pausa i ara tornem.
13: Superesports amb Xavi Puig.
14: M'expliques un conte, papa?
15: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
16: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
17: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
18: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
19: Perfecte, aquí el tens.
18: Ja?
19: Ja.
18: Sí?
19: És així?
18: De debò?
19: I tant, de debò.
20: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
21: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
22: És passar corrent davant la Sagrada Família.
21: És sentir la brisa del Mediterrani.
22: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
21: És monumental.
22: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
21: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
22: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
23: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
13: RAC 1.
24: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
25: Anem un moment.
24: Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
25: Més immediat que mai.
24: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
13: RAC1. Tots som 1.
26: El Girona Juga RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: Superesports amb Xavi Puig.
27: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
28: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
29: Des de les 7 del matí, Big Mat, la botiga de la reforma i construcció més a prop de tu.
30: Assessorament de professional a professional. Guanya temps entrant amb el teu vehicle al drive-in. I, si vols, et carreguem els materials.
29: Consulta el fullet i visita'ns a les xarxes socials. Big Mat, la plataforma més per tu.
31: 205 cavalls i només 4,3 litres?
32: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
33: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
13: Superesports amb Xavi Puig.

0: la meitat.
1: On tenia l'entrenador de l'Àguila el perquè l'havien expulsat. No entén res des que ha arrencat el partit, el pobre entrenador de l'Àguila.
0: Un incomprès, no, vols dir?
1: Va marxant molt empipat, l'home. Ha tingut un dia... Vaja, està tenint un dia complicat. No? Insisteixo que serà interessant saber què diu a sala de premsa.
0: El servei de porteria de Ramon Juan, que marxa directament a fora. Pilota per l'Àguiles. Un dels ciutadans il·lustres d'Àguiles és... Anava a fer la broma, que un el tenim a RAC1, que és Dani Aguilar, però l'altre és Juan Soto Ibars, que és d'Àguiles. Fins aquí l'apunt.
1: També has buscat ciutadans il·lustres, eh?
0: No. Bueno, la recerca és integral, vull dir, de tot el que pot tenir a veure amb el partit. A veure, el servei de banda fora pla a l'Àguiles, a l'esquerra del seu atac, tenen opció de centrada, l'acaben penjant a l'àrea, no, perquè ha protegit bé aquí Albertito, ha rebut una falta... Pulsació pel Sant Andreu.
2: Sí, he comptat fins a 9 jugadors a l'àrea defensant el centre lateral de l'Àguiles. Per tant, aquest tipus de tasques jo crec que Nacho i el seu staff tècnic la treballen molt durant la setmana. El tema de defensa a l'àrea, referenciar davanters, perquè bueno, estan concedint poquet i quan arriben a tres quarts l'equip rival ja l'àrea està tancada.
1: Descansa Cartagena, Cartagena 0, Nàstic de Tarragona 0. També en marxa la segona part a la Premier. Hull City 0, Aston Villa 0. 5 de la segona i s'ha acabat a França el Lens 0, l'Orient 1. El Lens que juga Champions aquesta temporada, recordem, segon l'any passat i que encadena dues derrotes, només 3 punts de 9 possibles. I l'ha tingut l'Inter, Marcus Thuram, que ha entrat a la segona part, rematada de cap, patat al pal esquerra de la porteria del Nàpols. Està atacant l'Inter per intentar empatar. 77 de partit, Inter 1, Nàpols 2. Convindria la remuntada pensant en el Madrid-Inter de dimarts, aquí l'ha. A veure si pots fer alguna cosa. Vinga.
0: A Can Dragó, ja sense sol. Ha marxat i ja s'ha escapolit darrere dels edificis que tenim aquí a prop. Per tant, respirem alleujats des de la posició de premsa.
1: Ara es posa en moreno, no? I mira.
0: Sí, o vermell, com un tomàquet, que crec que és aquesta opció. Volia sortir des del darrere l'Àguiles, l'ha acabat regalant directament a Ramon Juan, que surt amb la pilota controlada a l'esquerra cap al central Carlos Blanco, dels que continua de la temporada passada, amb un paper important a la segona federació i també mantenint de nou la confiança per part de Nacho González. La recuperació de l'equip murcià, posa una pilota a l'espai, ha posat bé el cap Javi Gómez per controlar l'esfèrica per la Unió Esportiva Sant Andreu. Amb la pilota controlada, jugant enrere cap a Ramon Juan, no vol problemes, fa un desplaçament en llarg, ubicat a la dreta, la recull al mig del camp en Sant Andreu. Andreu jugant a banda dreta, la combinació molt bé ara aquí, traient la pilota al Sant Andreu. Alexis volia marxar per la dreta, la recuperació és de l'Àguiles. 10 de la segona.
2: Sí, uns centrals del Sant Andreu que els veig molt, molt híbrids, molt contundents a àrea, com he comentat abans, i també amb la pilota, un bon tracte de pilota. I després els laterals, que Jordi Méndez és més defensiu, es col·loca més en sortida de 3, i Lucas que li donen aquest vol perquè alliberi i arribi a àrea, que allà és molt intuïtiu i acaba l'any marcant 6-7 gols i fent molt bona feina pel seu equip, que sempre és un dels noms destacats d'aquesta Unió Esportiva Sant Andreu.
1: Gol a primera, s'avança el Rayo per primera vegada aquesta tarda a Butarque, doblet de Camello, segon doblet consecutiu, ja el va fer el Camp Nou, avui també, Rayo 3, Racing 2, el 2 de la segona part.
3: Perquè ells que... Digues, perdona.
0: No, anava a dir que l'ha tingut l'Àguiles, una oportunitat clara, una rematada a l'interior de l'àrea, a la frontal de la petita, el colpeig de Javi Castedo, que l'ha engaltat tal com venia des de la dreta, ha marxat un parell de metres per sobre del travesser, l'ha tingut l'equip murcià.
3: I molt clara, eh? D'esquerra, buf! No sé si l'arriba a fregar fins i tot el travesser i acaba sortint per sobre d'aquest.
0: Ara sortia des del darrere el Sant Andreu, la pèrdua al mig del camp, compte que hi va l'Àguiles, és Carrillo entre línies, la conducció de Carrillo, que ha entrat en aquesta segona meitat, posa la passada a l'esquerra, continua atacant els murcians, ja són a dins de l'àrea, bona acció defensiva del

0: Sant Andreu replegant molt bé l'equip de Nacho González, cada vegada que perd la pilota per intentar frenar l'acció del rival.
1: Sí, hi ha tres jugadors que estaven escalfant aquí davant nostre, que crec que es van a preparar per sortir al terreny de joc. M'ha semblat veure Sergi Serrano i Pau d'Arbre, i el tercer no l'he acabat de veure, però es venen canvis al Sant Andreu. Jo crec que el Nacho ja també està veient que està perdent una mica de protagonisme en el joc, i jo crec que li vendrà bé aquest aire fresc.
0: Servei de porteria per Ramon Juan. Mentre no arriben els canvis, que com deia el Genís, intentarà aquí el Sant Andreu millorar, perquè sí que és veritat que ha acabat molt bé la primera meitat, però ara l'Aguila s'ha sortit amb més empenta a la segona. Un conjunt murcià que va empatar en la jornada inaugural 2-2 a casa contra el Corcón. Li van marcar els últims minuts, quan semblava que ja sumaria els primers 3 punts de la temporada. Tocant i tocant ara l'equip d'Adrián Hernández, l'entrenador que ha estat expulsat, el seu equip perdent, jugant a camp del Sant Andreu. Carrillo, entre línies, aixeca el cap, jugant en horitzontal. Acaben retrocedint aquesta possessió.
1: Sí, un Sant Andreu que es planteja un 5-4-1 en defensa, dos línies molt baixetes, i allà és difícil que entri alguna pilota per dins, i l'Àguiles, que sempre està buscant joc per bandes, col·locar pilotes a l'àrea, com és aquesta ocasió.
0: Compte la centrada de Carrillo, la pilota que és morta dins de l'àrea, la rematada acaba salvant sota pals un defensor del Sant Andreu. Aquesta era molt clara per l'Àguiles, però continua intentant Serpeta per la dreta, l'acció defensiva de Lucas Viña i el colpeig llarguíssim de Carlos Blanco, allunyant el perill. Una altra de clara per l'Àguiles, aquí pràcticament amb Ramon Juan, que ja estava venut quan han rematat, ha aparegut el defensor del Sant Andreu per desviar la pilota, i ara ho torna a provar l'Àguiles per la dreta. Compta la passada de Serpeta cap a dins de l'àrea, la rebutja Albert Tito, intentant allunyar el perill, guanyant molt bé aquí l'acció el Sant Andreu al mig del camp. Podrà respirar perquè li han fet una falta a Alexis, per tant possessió andreuenca.
2: És una aturada en tota regla, però la que fa el defensa del Sant Andreu a sobre de la línia, com es tira la cama, gairebé n'espagat per acabar salvant el gol visitant.
0: La falta al mig del camp, a punt de fer una triple substitució Nacho. Abans, però, posarà la pilota en marxa el Sant Andreu al mig del camp. Tocant en curt, acaben retrocedint enrere cap a Ramon Juan davant de la pressió de l'Àguiles. Ramon Juan amb Carlos Blanco. Aixeca el cap al central del Sant Andreu.
3: I a Itàlia els teus desitjos són ordres. Jaume Mulló empata l'Inter. Entra Marcos Turan per marcar. I això ha fet rematada de cap de davanter centre, Inter 2, Nàpols 2, 8 per arribar al 90.
2: És Andreu Hernández qui treu la pilota de sobre la línia de gol.
0: Compte que ara la torna a tenir l'Àguiles amb una rematada dins de l'àrea. Déu-n'hi-do la voleia de Josema Raigal. Aquí el conjunt murcià que està ara arribant amb més perill, trobant espais ara dins de l'àrea, la rematada que marxa fora. Una altra oportunitat clara per l'Àguiles. I ara és quan el Sant Andreu farà tres canvis. Marxen del terreny de joc, d'una banda, Àlex Bermejo, també marxa Albert Tito. I el tercer que marxa...
1: potser serà Javi.
0: Sí, Javi Gómez, efectivament. I entren, com deies abans, Sergi Serrano, Pau d'Arbre, i també entra Carrasco. Per tant, aquesta triple substitució del Sant Andreu.
1: Jo crec que canvis molt necessaris, minut 60, com marquen les regles, no?, normalment els entrenadors. Minut 15, primera tacada, i bueno, tres de cop. Jo crec que potser Pau d'Arbre aquí a la medular donarà més control, i Sergi Serrano, ja el coneixem, molt dinamisme, molt de talent, d'aquests jugadors pels que val diners pagar una entrada, o sigui, està pagada.
0: Doncs ha marxat un dels golejadors, vaja, el partit d'avui, Àlex Bermejo, per donar entrada, com deia ara el Genís, a Sergi Serrano. Hi ha hagut una falta ara comesa per Jaume Tovar quan volia marxar cap a l'atac. Possessió per l'Àguiles.
2: Ha arrencat avui la Lliga Femenina de Futbol Sala, la primera divisió, amb derrota de les Corts Ubae, 4-3 a la pista de l'Ourense. També ens acompanyarà el seu tècnic, el Nil Marco, la transmissió del Barça al Pozo, la final de la Supercopa d'Espanya des del Palau Blaugrana.
4: Doncs estaran rabiats perquè estaven guanyant 2-3 a falta de menys de 10 minuts pel final.
2: Esperem que se li hagi passat. No volem gent enrabiada al Superesports.
4: No.
2: En Genís, ben content i cofoi que ha vingut.
0: Mira, compta la recuperació del Sant Andreu, la conducció de Genís, de Sergi Serrano, passada a l'esmai. Pot ser bona aquesta centrada, l'acaba traient com bonament pot el porter de l'Àguiles. Déu-n'hi-do la passada en perill de Sergi Serrano. Arribava aquí a línia de fons la centrada amb cama esquerra.
2: Genís, l'hagués posat bé, aquesta.
1: Bé. Uf, no confonguis que em poso a bajar aquí, eh? Ja està aquí al terreny de joc. Però no, jo amb la dreta complicat, amb l'esquerra sí que sóc molt precís, però si em queda la dreta ni per pujar l'autobús.
5: Mira, com a mínim, escolta, honest. S'ha de ser honest en aquesta vida.
1: Bé. Sí, els entrenadors moltes vegades remarquen, és molt important saber el que no pot fer. I per mi és una gran virtut, perquè molts jugadors intenten fer més del que saben i quan descobreixen en el que són bons i en el que no, jo crec que hi ha un canvi, hi ha una diferència que els ajuda i els catapulta diverses categories a dalt. I aquí, no, el terreny de joc, jo veig diversos jugadors contra els que he jugat i els he vist dues categories més avall i ara els veig aquí, i la veritat que estan competint la mar de bé. Jo crec que l'experiència i el coneixes també és un grau que ajuda molt al jugador i això.
0: Mira, Pau d'Arbre, enduent-se aquesta pilota, la deixa a l'esquerra cap a Lucas Viña, la passada a la frontal cap a Sergi Serrano, que va perdent aquesta pilota, vol sortir al contracop l'Àguiles, ara el partit una mica més obert, jugant al conjunt murcià, ara el canvi d'orientació a l'esquerra, ve a rebre al mig del camp Adri Heredia, tocant i tocant, en aquest cas ara amb Yasser.
2: Recordes, Dani, qui ens ho va dir, això que deia ara en Genís, d'en Xavi Pasqual, ara no sé si era en Roger Grimau, no
3: sí,
2: recordo
3: sí,
2: qui,
3: senyor.
2: Que
3: sí.
2: ens elogiava l'entrenador per això que ha dit el Genís, ha dit d'intentar amagar el màxim possible els defectes que puguin tenir els jugadors i exaltar-ne les virtuts, diria.
3: Era molt bo maximitzant les virtuts, però també era molt bo amagant, exacte, minimitzant les mancances del jugador. O sigui, és veritat, i que això era una qualitat molt bona com a entrenador. Un ho ha de saber al final, el que, no? El que és bo i dolent, però en la vida també, més enllà del futbol.
5: Sí,
2: sí, sí.
5: Sí.
2: Ha de ser conscient de les
3: seves limitacions.
2: Sí, allò sí, sí. Del principi de Peter, no?, que diuen. No? és aquest, no?
3: Ah, sí?
5: Sí? No ho sé.
1: Jo no conec el Peter.
2: A veure.
1: Però sí que és cert que els vestidors dona la casuística que et trobes amb gent de tot tipus, no? De gent de 18 anys que ve del juvenil i gent que té 35 anys que porta 15 anys jugant a futbol. Aleshores, la gent de 18 anys normalment està una mica desubicada i es pensa que ho fa tot molt bé i bueno, els veterans, com es coneixen, se'ls ha d'ajudar a que toquin una mica de peus a terra i els guien una mica en això. I bé, aquí també el Sant Andreu jo crec que hi ha un bon equilibri.
5: Sí, sí, sí, de fet han fet 13 fitxatges aquest estiu amb jugadors joves. Citàvem abans el nom de Jaume Tovar i altres també més veterans, alguns que ja estaven a plantilla i altres que tenen experiència a la categoria i fins i tot en categories superiors, com és el cas d'Àlex Bermejo.
4: Per cert, el Bayern crema les naus, fa entrar Olise i també Musiala abans del quart d'hora de la segona part. Ara som al 16 d'aquest segon temps, Schalke 0, Bayern 0.
2: Pere Peter estava confirmat, però sí, és allò de que vas pujant en l'escala, en alguna feina o en algun lloc, fins que arribes a un punt on mostres la teva incompetència. Per tant, has de saber aturar-te a temps, de dir, no, això jo ja no ho sabré fer, no està dins de les meves capacitats.
3: Ara li llegeixo una frase en castellà: la nata sube hasta cortarse, va dir Peter.
2: Veus?
3: Sí, sí.
2: Endavant.
3: Un savi.
2: Sí. Hola, Clara Rodergues, parlant de mira, principi
6: sàvies,
2: de Peter. Bona tarda.
6: Bona tarda.
2: D'aquí a 40 minuts juga el Barça partit de la Lliga F al camp del Sevilla, segona jornada, després de la golejada 5-0 la primera contra el Tenerife. recupera alguna jugadora per a Romeu, qui no ens atreu avui per jugar a Sevilla.
6: Fa tres canvis respecte al debut contra el Tenerife i ja comença a fer alguna rotació, descans per alguna titular important com per exemple Patri o Van Asten, aquesta central catalana ens agrada aquest inici de temporada. Avui amb Cata a la porteria, Martín a lateral dret, Paredes i Marta, parella de centrals, Brooks, que torna de lesió, lateral esquerra, amb Sidney, Vicky López i Clàudia Pina al mig del camp i al davant Graham, Pallor i debut com a titular de Caroline.
2: Partides a dos quarts de nou, però vaja, la calorada que fotrà també en aquest Sevilla-Barça serà per agafar-se. Em sembla que ahir no sé si van arribar als 45 o alguna cosa semblant a Sevilla.
6: Quan estava endemí estava 32 o 30 no sé quants.
2: Per tant, pausa d'hidratació assegurada. Abans de cantar el del Sevilla, gol a Itàlia.
3: De Lautaro es desferma la bogeria. El Giuseppe Meazza ho ha demanat en Jaume i s'acaba de complir la remuntada. És complerta. Quina bogeria, Lautaro, que puja pràcticament a la zona de la graderia. Es tornen bojos els tifosi Nero Azzurri. Per tant, remunta l'Inter. Un heroi ara mateix, l'argentí, el 10, Lautaro, per aprofitar d'aquests de killer, aprofitar una pilota al segon pal i ficar-la dins. Arribem al 90 just ara mateix. Inter 3, Nàpols 2.
2: Va bé aquest gol, Mollo, pensant en dimarts.
4: Arribaran amb avantonats. Mira, mira, quina eufòria que hi ha ara mateix. El Giuseppe Meazza, tres dies de visitar el Bernabéu. Tot el contrari que el Madrid. Vaja, s'ha de dir que fa dos minuts, si el Nàpols no ha marcat, ha estat un miracle.
3: Sí.
4: Però vaja.
3: Però estava també abocat a l'atac l'Inter, També jo crec que no és injust, tampoc, aquest resultat ara mateix.
2: Doncs guanya l'Inter, fa pinta que ho guanyarà, afrontarà el partit contra el Madrid al Bernabéu.
4: Sí.
2: A dimarts a les 9. Uh-huh. Evidentment, tota la Champions a RAC1 aquesta setmana, més que tenim triple menú. Dimarts i dijous, amb la Champions, juga a RAC1. Sí. Dimecres, amb el Barça, juga a RAC1 d'hora. Perquè per dies a tres quarts de set, per tant, a tres quarts de sis ja ens hi posarem. Mm-hmm. I després,
4: sí, home,
2: Champions a RAC1 per rematar la jornada, també.
4: Liverpool-Atlètic de Madrid, per exemple, com un dels plats destacats de dimecres. I aprofito per recordar que dimarts, com que tenim moltes ganes de Champions, fem els primers partits, els de la tarda.
3: Bé, bé.
4: Partits Bruges-Aston Villa i l'ASC AEK d'Atenes.
2: Bons partits.
4: Però passarem una bona estona fent-nos companyia abans.
2: Sí, sí,
4: que...
2: bon menú.
4: Sí.
2: A RAC més 1, no?
4: Sí. Aquests se van a RAC més 1 i a dos quarts de nou a RAC 1.
2: Incomprensible, però a RAC més 1.
4: Sí. A dos quarts de nou. Fixa't el menú que tenim, després. En el torn de nit, Madrid-Inter, però Dortmund-Villarreal, Lilla-Betis, Porto-Manchester City, o sigui que... La crem de la crem.
3: Perquè hi ha la Lliga Catalana de Bàsquet, que si no aquests partits tenen el meu nom gravat en foc sense cap mena de
4: tu. No, dimarts no n'hi ha, no?
3: No, però no.
4: Has de fer festa, no?
3: Sí.
6: Algun dia de descansar, pobre home. Que es fa gran.
2: Sí, té una edat. Hem cantat l'11 del Barça, qui no ens atreu el Sevilla en aquesta segona jornada de la Lliga F.
6: Amb Sullastres a la porteria, Alba López, Arnaiz, Marquès i Esther en defensa, més del camp per Alicia, Gemma Giri, Rosa Márquez i al davant Laura Pérez, Andrea i Raquel.
2: Ho expliquem a partir de quarts de nou amb la Clara Rodergues, amb el Pere Aragai, que també ens acompanyarà per
6: aquestes... La bateria, crec, del cotxe, no?
2: Sí, mai que ha baixat amb temps, que ja era a Barcelona, crec que des d'abans d'ahir, per poder venir a l'estudi, que el cotxe no el deixés tirat. Gràcies, Clara. Fins ara. El Nàstic ha arrencat la segona part. Continuem sense gols en el partit dels de Tarragona.
4: Sí, ataca més el Cartagena, però vaja, de moment aguanta l'equip de Xisco Campos. Cartagena 0, Nàstic de Tarragona 0, minut 2 de la segona part.
2: I a Can Dragó guanya el Sant Andreu 1-0. Li han sentat bé els canvis a l'equip local, Pau?
0: Doncs mira, ara en els darrers instants estava jugant més a camp contrari al Sant Andreu. Jo crec que sí que ha fet una mica un pas endavant perquè ha tingut trams en què ha patit una mica més. Ha fet un canvi l'Àguiles, ha marxat el seu punt a Javi Casté d'on trat l'OBD i ara fa una altra substitució a Nacho, la quarta que fa en el partit d'avui. Entra en Agudín en el lloc de Jaume Tovar, que l'hem vist, hi havia un moment que es tocava la part posterior de la cuixa. Vaja, jo crec que també ha fet un esforç físic important, però lògicament perd aquí un arma al Sant Andreu, Genís.
1: Sí, bé, primers inicis de temporada, jo crec que el jugador 60-70 minuts ja comença a estar carregat i la feina ja l'ha fet amb escreix Tovar, l'ha complert, i res, el següent que entri segur que entra amb més energia de la que tenia ara mateix el Jaume.
5: Ara qui atacava per la banda esquerra era l'Àguila, bona acció defensiva de Jordi Méndez, que a més s'endú la pilota a una acció individual, la conducció, li han fet una falta a un futbolista al Sant Andreu, que queda estès a terra. Possessió per l'equip de Nacho González, el 26 de la segona, guanyant aquí a Can Dragó, i el Superesport de RAC1, Sant Andreu 1, Àguila 0.
2: Per aquells que no van saltar mai en paracaigudes i van fer la volta al món, pels que no li van demanar mai aquella cita en aquella persona, al final no es van dedicar al que els apassionava, si mai heu tingut un Honda Civic, encara hi sou a temps, perquè amb Honda ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
5: Aquella cita, eh?
2: Sí. Paracaiguda de saltat, tu mai, Bonastre?
5: No, ni ho faré, vaja, anava a dir ni que m'obliguessin.
2: Bé, paracaigudes, no, però...
0: Compte el Sant Andreu dins l'àrea, la passada enrere de Lucas Vinya, havia guanyat molt bé la línia de fons, Andreu, un servei de cantonada al Sant Andreu, que està despertant, corna a l'esquerra del seu atac. No, paracaigudes, mai de la vida.
2: Però una experiència propera que he viscut, entenc que paracaigudes no sigui la teva afició.
5: Sí.
2: També sí que les atraccions aquestes de fira sí que t'agraden, Pau, no?
5: Mira, sí que és veritat que els riures te'ls assegures una mica. No és la meva passió, però sí que és veritat... No, però jo pateixo, sóc patidor de mena, però sí que és veritat que, home, després t'emportes una experiència. Sí. Cada vegada que he pujat, dic, mira, veus, veus com sí que hi hauries d'haver pujat?
2: Yeah.
5: Sí. Algun cop, últimament, perquè no ho faig gaire, de fet, no ho faig gairebé mai, però últimament, doncs, sí que hi ha hagut algun cop i, mira, experiència positiva.
1: Yeah. I si no, sempre tens com les carreres de cavalls, amb la piloteta, que així no t'arrisques. Pots tirar la piloteta, si fas 5 punts, ja està.
5: O allò els tirs, no?, amb les escopetes,
2: exacte.
5: També. De balins.
1: La meva preferida, com hi havia un camp de futbol a terra,
5: vale,
1: li donaves, els jugadors no van donant voltetes, i a vegades et fotia la pilota cap endins.
5: Hòstia, ara això no ho visualitzo, això. Ara.
1: No?
5: No.
1: Bueno, era disparar i tenir sort que
5: em entrés. Em falta fira, no? Com dirien els joves, te falta calla, em falta fira. Està atacant el Sant Andreu, la centrada des de l'esquerra, una mica defectuosa, perquè ha impactat en un defensor de l'Àguiles. El rebuig al mig del camp, la guanya bé el conjunt andreuenc, no s'ha volgut complicar. Aquí Andreu Hernández l'envia directament als dominis del porter visitant Ivan Martínez.
3: Final al Meazza, guanya l'Inter. Remuntada espectacular per dia 0-2 i a la segona per als canvis li han sentat d'allò més bé 3-2 amb Lautaro com a gran protagonista convertint-se en el tercer golejador històric de l'Inter a la Sèrie A. Per tant, figura que passa ja la història de l'Inter de Milà, Lautaro, final a Milà, Inter 3, Nàpols 2.
2: Ple de punts per l'Inter, 9 de 9 en aquestes tres primeres jornades de Lliga. Com diem, dimarts al Bernabéu, Madrid, Inter de Milà, i a la Lliga, Inter de Milà, Udinese. Això serà ja el cap de setmana que ve. A Alemanya, el Bayern, de moment no hi ha manera, Mollo.
4: No, i ara ja està jugant amb tots els titularíssims. Schalke 0, Bayern 0. De fet, ara gairebé de córner olímpic ha creat perill al Schalke. 20 minuts pel final i s'estaria deixant 2 punts l'equip bavarès.
2: I tampoc acaba d'arrencar aquesta temporada l'Aston Villa d'Unai Emery.
4: No, avui jugant al camp del Hull City, que de moment havia guanyat els dos primers partits. Hull City 0, Aston Villa 0. 27 de la segona part.
2: També hi ha pausa a la segona part, Pau.
5: Sí, en aquests moments els dos equips hidratant-se ho necessiten i, lògicament, els entrenadors, vaja, el del Sant Andreu i, en el cas de l'Àguiles, l'assistent de l'entrenador principal, donen indicacions als futbolistes. També hi ha alguns jugadors del Sant Andreu que continuen escalfant-se i ha fet 4 canvis Nacho, per tant, li en queda un, que de moment en aquest, estan escalfant, queda un quart d'hora per arribar al final, més el que afegeixi l'àrbitre, per tant, encara hi pot haver algun canvi i ara els jugadors ja es van situant al terreny de joc.
2: Ara veiem l'entrenador expulsat, Mittel, ara ens el tornen a enfocar, en un d'aquests balcons que té Can Dragó, just a sobre d'una pancarta que diu Royal Bert, per si el vols ubicar, Pau. Allà està, i el segon amb pinganillos, amb auriculars, per tenir contacte directe amb el primer entrenador de l'Àguiles.
5: La deu estar a la zona de tribuna, que és on estem nosaltres, i per això no ubico la pancarta de Royal Bert. Entenc.
2: Pot ser, no t'ho sé. Per la imatge que ens han mostrat, el pla molt tancat, no ho encerto a dir-t'ho, però podria ser.
5: farà un últim canvi abans que es reprengui el joc. Farà un últim canvi l'Àguiles, marxa del terreny de joc a Yasser, que tenia una targeta groga, i qui el substitueix és Collado.
1: I un detall que m'ha sorprès és que a la banqueta de l'Àguiles tenen una tablet durant tot el partit que segueix la retransmissió. No sé si és la imatge del seu... d'algú que està gravant del seu staff tècnic, però estan sempre atents a la pantalla.
5: Sí, alguns equips que ho tenen, no tots, però sí que n'hi ha alguns, sobretot per poder prendre aquestes decisions de possibles revisions, malgrat que a vegades no els serveix de res perquè no tenen temps entre que reben les imatges i han de prendre la decisió, no tenen temps, però sí que alguns equips ho fan justament per això. Ja s'ha reprès el joc, aquí a Can Dragó, últims 14 minuts, guanyant el Sant Andreu 1-0, que vol aconseguir la primera victòria de la temporada, debutant a la Primera Federació, va caure en l'estrena a l'Alcoraz, malgrat fer un bon partit, es van escapar els 3 punts amb un gol de penal al final de l'Osca. Avui, de moment, bones sensacions i també el marcador que somriu a la Unió Esportiva Sant Andreu. Ara hi ha hagut una falta claríssima al mig del camp de José Mas, que a més veurà la targeta groga, per tant, una altra, l'enèsima targeta groga per un jugador de l'Àguiles.
4: Cartagonova, per cert, Cartagena 0, Nàstic 0, 10 de la segona, però està patinant el Nàstic. De fet, hi ha hagut una pilota estavellada al travesser per part del conjunt local en una falta.
5: Endavant. La possessió serà pel Sant Andreu, una mica més enllà de la línia divisòria, ja camp de l'Àguiles, qui la serveix és Carlos Blanco, fa un desplaçament al llarg, buscant la diagonal de Jordi Méndez, i pot arribar molt, molt, molt forçat, acaba enviant la pilota directament més enllà de la línia de fons, servirà Ivan Martínez.
1: Sí, un Carlos Blanco que està molt acostumat a fer aquest tipus de desplaçaments llargs, i a vegades es passa de força. Però la té molt agafada, però a vegades, no sé per què, la fot més en direcció de porteria, i se li escapa una miqueta.
4: I afegim ara el clàssic neerlandès, Ajax-PSV Eindhoven. L'Ajax de Mitchell afrontant el seu primer clàssic als Països Baixos, minut 2, empat a 0, recordo. L'Ajax 7 punts de 9 possibles, el PSV 10 de 12 possibles. Ha jugat un partit més el PSV Eindhoven.
5: Ha sortit bé des del darrere el Sant Andreu, la volia jugar a 3/4 de camp contrari Marc Delgado, l'ha acabat perdent, però ell mateix va al terra per evitar la progressió, servei de banda favorable a l'Àguiles. Animen els desperdicis, just darrere la porteria que defensarà l'Àguiles. Molt silenciosos els aficionats murcians, que com explicàvem abans n'hi ha una cinquantena ben a prop de la nostra posició, s'ubiquen darrere la porteria que defensa en aquests moments Ramon Juan del Sant Andreu.
1: Sí, han vingut amb un mut més tranquil avui els...
5: Sí. És un desplaçament lluny per ells. Compte la recuperació del Sant Andreu a la sortida de pilota de l'Àguiles, la jugada per banda dreta pot ser perillosa aquesta acció, provava el dribbling Sergi Serrano, li han pres la pilota, el rebuig, veurem per qui és finalment la possessió, serà pel Sant Andreu, servei de banda. Clar, és que Àguiles està tocant pràcticament a Andalusia, és a dir, és la regió de Múrcia, però tocant a la província d'Almeria, pràcticament.
2: Sí, Gankov, per cert, suplent de moment a l'Àjax de Mitchell, igual que Jofre Torrents. Ter Stegen és titular tota sí. La temporada de moment.
4: I Daily Blind l'ha ajornat.
5: Aquí a Can Dragó hi ha hagut una targeta per un futbolista del Sant Andreu per Pau d'Arbre. Per una falta al mig del camp. Ja la juga l'equip murcià, que és veritat que hi ha moments en què té la pilota, però de moment no està intimidant en excés la porteria de Ramon Juan. Toquem fusta, però de moment sembla que el partit el Sant Andreu el té controlat.
1: Sí, li falta, jo diria, una mica de profunditat ara amb els canvis. Jo crec que és el que està buscant l'entrenador. El número 20, Asher, està intentant tirar algunes desmarcades a l'esquena de la defensa, però encara no l'han trobat, així que esperem que així sigui, que segueixi, perdona.
5: Entrar ja en els últims 10 minuts de partit, més l'afegit, atacant l'Àguiles per l'esquerra, la passada a l'espai, la roba el Sant Andreu, té tot el temps del món Andreu Hernández per pensar a veure què fa, acaba optant per un desplaçament llunyà, la vol guanyar a la dreta al Sant Andreu, hi havia una falta prèvia, falta lateral, veurem si la penjarà l'Àguiles directament a l'àrea.
1: Sí, ara s'entra en la típica fase del partit, no? El que diuen els entrenadors, un minipartit que, en el que no passa massa cosa, i després ja vindrà com l'explosió a partir del minut 80, que ja ho buscaran tot. Ara és quan el Sant Andreu haurà de controlar més el partit i portar més el tempo.
0: Mira la centrada des de l'esquerra de l'Àguila, s'acaba el San Carlos Blanco, que aquesta pilota no marxarà per línia de fons perquè l'ha acabat blocant Ramon Juan. Segura la defensa del Sant Andreu, mantenint de moment la porteria 0. El Sant Andreu jugant a Can Dragó, el primer partit oficial que disputa aquí. Ara en parlarem perquè ataca per la dreta el Sant Andreu. La conducció era molt bona de Pau d'Arbre i a més hi ha hagut una falta a la frontal perillosa. Hi ha una targeta groga per un defensor de l'Àguiles, targeta groga clara. Per tant, falta pel Sant Andreu a un parell de metres més enllà de la mitja lluna. Falta centrada, una mica ubicada més cap a la dreta. Oportunitat per picar-la directa aquí del Sant Andreu.
1: I Déu-n'hi-do a l'Alexis, eh? Se'n va de un, se'n va de dos. Per mi, jo que he compartit vestuari amb ell, és un jugador d'una altra categoria. Si no toca per futbol professional, jo crec que amb Sant Andreu, jo crec que l'any vinent farà el salt com aquest any l'ha fet Jordi Cano, Campeny i també.
0: Mira, Alexis i Lucas Viña són els encarregats de llançar aquesta falta. Un dels dos. Veurem qui finalment executa l'acció. De moment, fins a 5 jugadors de l'Àguiles a la tanca defensiva. Aquesta falta perillosa pel Sant Andreu, que vol encarrilar la victòria. A veure, el xut de Lucas Viña per sobre la defensa. Marxa fora. Llàstima. Ha volgut superar la tanca defensiva, però després la pilota no ha baixat. Marxa fora.
1: Sí, un Lucas que té molta confiança, eh? L'ha demanat des de l'inici. Podia golpejar tant Alexis com Lucas i al final ha acabat sent Lucas.
0: Mira la recuperació del Sant Andreu, la vol que se l'afronta el Sergi Serrano, s'endú la pilota, llàstima, l'acaba rebutjant la defensa de l'Àguiles. Vol tenir el rebot a l'esquerra amb el Sant Andreu, era Carrasco, provava l'acció individual, la recupera l'Àguiles, possessió pel conjunt murcià. Traient aquesta pilota, la guanyava bé l'Obede, el punta de l'Àguiles, però ara li dura menys la pilota a l'equip rival. La recuperació del Sant Andreu, Sergi Serrano, s'equivoca en la passada a l'espai, era bona la idea, però no hi ha pogut arribar el seu company. Ja som ja, com dèiem, en el tram final de partit, el 39 de la segona. Sant Andreu 1, Àguiles 0. Gairebé 3.000 persones aquí a Can Dragó. El Sant Andreu, que té uns 6.000 socis, la capacitat de Can Dragó és inferior al número de socis i, per tant, els socis del Sant Andreu que han de retirar les entrades abans de cada partit, fins que juguin aquí a Can Dragó a principis de novembre. La previsió és que jugui el primer cap de setmana de novembre, jugui l'últim partit aquí a Can Dragó com a local, perquè després jugaran el derbi contra l'Europa, que també serà aquí a Can Dragó, però serà com a visitant.
1: Sí, un estadi que és bonic, però no, com comentàvem a la mitja part, no sembla que sigui un estadi de futbol, perquè no ho és, i la pista d'atletisme fa que a l'ambient, no? Els jugadors el rebin una mica diferent, segur, però bé, almenys es poden disputar els partits fins que el Narcís Sala estigui ja engestit del tot.
0: Que passi ràpid aquesta etapa lluny del Narcís Sala, perquè vaja, segur que serà també una arma que tindrà el Sant Andreu de fer-se forta a casa, mentre no hi sigui, ha d'intentar sumar el màxim punts, la màxima quantitat de punts possibles aquí a Can Dragó, també com a local amb la seva gent. Servei de porteria pel Sant Andreu. Qui servirà és Ramon Juan. La puntada llarga directament al mig del camp, a la dreta de l'atac. Servei de banda pels andreuencs. L'empenta final dels aficionats andreuencs. El servei de banda pot ser bo per Pau d'Arbre entre línies. La baixa amb el pit. Volia jugar a l'esquerra cap a Godín. La rebutja la defensa murciana, que vol sortir al contracop. Ha de replegar ràpid el Sant Andreu. Ho ha fet bé. De nou la defensa quadribarrada, obligant l'Àguiles a jugar enrere i a pausar el seu atac.
1: Ja veiem, la que perd la pilota el Sant Andreu. Ràpidament van un parell de jugadors direcció a pilota i si no van a recuperar-la, van a estorbar perquè no s'avanci, i en aquesta ocasió també els ja ha funcionat, que a l'Àguila s'ha acabat retreçant la pilota fins als centrals.
0: La juguen els murcians al mig del camp. Carrillo, que troba entre línies era Mario Benza, la jugada a l'esquerra, el canvi d'orientació, posa la centrada dins de l'àrea petita, arribava sol, l'Obé de dins de l'àrea no ha pogut rematar, per ben poc diria que li ha passat la pilota per sota de les seves cames. Afortunadament pels interessos andreuencs, marxa aquesta pilota fora, i compta que els jugadors de l'Àguiles demanen que revisi l'acció. És una centrada des de l'esquerra molt, molt, molt perillosa. Arribava el davanter de l'Àguiles a punt per rematar, no ha pogut connectar bé la jugada. És veritat que hi ha un contacte, el fan caure a terra, i l'Àguiles que demana revisió, la segona que demanen al partit d'avui.
1: Sí, el número 11, jo l'he vist molt clarament, estava aquí davant dient-li, és claríssim el línier, Josema.
0: Sí, i ara hi ha una targeta groga pel porter de l'Àguiles per protestar, que és el que ho ha vist millor, sens dubte, el porter de l'Àguiles, que estava a l'altra banda.
2: Sí, el meu dubte és si toca primer pilota i després amb l'embranzida acaba també tocant el jugador de l'Àguiles.
3: Sí, a mi em sembla com a tu, que primer toca pilota.
2: Si és així, per mi no em sembla suficient com per xular penal. A veure si amb alguna altra repetició sortim més de dubtes.
4: Per mi no hi ha res.
0: S'ho continuen mirant els jugadors d'un i altre equip, que aprofiten per beure aigua. Encara hi ha algun jugador del Sant Andreu escalfant. Veurem si Nacho esgota els canvis. De moment, mirant-s'ho tant el quart àrbitre com a l'àrbitre principal, Lluís Valla, el monitor ubicat entre les dues banquetes, a punt de prendre una decisió. De moment continuen revisant la jugada, els plans que tenen de televisius.
4: A veure aquesta... Ah, és que potser no toca la pilota. Sí,
2: la pilota passa de llarg, no? Si no la toca ni un ni l'altre.
4: Doncs si no toca la pilota sí que em queden més dubtes, eh? Perquè després jo crec que sí que hi ha contacte i el fa caure.
2: Sí, pot ser que la pilota, això, vagi voltant per allà l'àrea, però sí, ningú sí, no l'arribi sí. a tocar.
4: La primera presa semblava que l'havia tocat el defensa del Sant Andreu. Compte, aquí em queden més dubtes.
2: Compte amb aquesta, Compte perquè la setmana passada... ja va prendre mal a l'última hora el Sant Andreu.
0: Sí, amb un penal també.
2: I amb un penal, i avui que no es repeteixi la història.
0: A veure què diu. No hi ha res. No hi ha res. Per tant, continuarà el partit sense el penal que reclamava l'Àguiles. Aquesta caiguda de l'Obé de dins de l'àrea, doncs mira, Déu-n'hi-do l'ensurt.
7: 3 de 3, pel favorable de Sant Andreu.
2: L'entrenador a dalt, on està seguint el partit, amb el telèfon a l'orella...
0: Està content, no? Marxarà
2: sí,
0: content,
2: sí, molt content. Tres carreres, però no gaire content avui.
0: I crits ara de que voti el Narcís Sala. L'esperit del Narcís Sala present aquí a Can Dragó. Servei de banda, tot això favorable al Sant Andreu. Traient-la molt bé des del darrere, Sergi Serrano, toc de qualitat cap a Godín, futbolista cedit per l'Oviedo, que vol marxar per l'esquerra, continua, vol marxar per velocitat, li acaben posant el peu, marxa per línia de banda aquesta pilota, farà un darrer canvi Nacho, ara l'explicarem. Possessió pel Sant Andreu a l'esquerra del seu atac, i anirà Lucas Viña al carriler esquerrà, un altre dels que... Vaja, indiscutibles la temporada passada en l'ascens a Primera Federació i també amb una aportació golejadora molt, molt rellevant. En treu un altre servei de banda. Entrarà al terreny de joc, que és Carles Garrido.
1: Sí, ex del Girona.
0: Sí.
1: Jo el vaig conèixer, un partit de tercera divisió que va marcar, crec que, 5 gols en el mateix partit, i el va ficar com en l'òrbita del futbol català. I ara
0: sí, sí.
1: farà el debut.
0: Està cedit, de fet, pel Girona. Sí, sí. Mira, 7 minuts afegit.
2: Déu-n'hi-do. Aquell dia va passar pel Superesports, el dia que em va fer 5.
0: Mira. Encara no ha entrat al terreny de joc perquè està atacant el Sant Andreu. La centrada de Godín des de l'esquerra, molt curta el primer pal, la bloca Ivan Martínez. A la contra hi va l'Àguiles. Per banda esquerra, molt bé el Sant Andreu en defensa, tapant cada acció ràpida que vol
5: vol posar aquí el conjunt visitant, tallant-la, replegant molt bé, realment s'està esforçant moltíssim en defensa l'equip de Nacho González.
1: Sí, per mi el canvi aquest d'aquest Sant Andreu és que físicament se'ls veu molt, molt treballats. M'han comentat diversos jugadors que fan molt treball de gimnàs, molt treball preventiu, treball de força, bueno, l'estructura professional que s'ha establert aquí al club, i bé, es veu reflexada aquí a dins del terreny de joc.
5: Ara hi ha una falta lateral favorable a l'Àguiles a l'esquerra del seu atac. És una falta que, vaja, molt probablement penjaran a dins de l'àrea. Abans, però, diria que s'efectuarà el canvi, sí. Qui marxa del terreny de joc és Alexis, un jugador que ja ha demostrat que pot ser diferencial enguany pel Sant Andreu a la Primera Federació. Entra Carles Garrido, que té davanter, cedit pel Girona. Abans, però, la penjarà l'Àguiles, a veure... Juguen primer en curt, fa l'acció, la paret per banda esquerra, posa la centrada al segon pal, la despenja, la pilota encara és morta, l'aconsegueix treure bé el Sant Andreu, era Carles Garrido, la treu com bonament pot, passar de l'espai, no hi podrà arribar Pau d'Arbre, s'anticipa a terra nova per l'Àguiles, la juga enrere cap al seu porter. Resistint al Sant Andreu amb aquest marcador favorable per la mínima, però que li donaria els tres primers punts de la temporada. Recordem, després de perdre la setmana passada l'Alcoraz d'Osca, avui a punt de segellar el primer triomf. Ara volia jugar per la dreta l'Àguiles, una altra gran acció defensiva de Carlos Blanco, pilota pel Sant Andreu.
1: Sí, i ara els hi tocarà treure una mica d'aigua del vaixell al Sant Andreu. Jo diria que la tònica del final del partit serà l'Àguiles empenyent i ficant pilotes a l'àrea, i el Sant Andreu, doncs, intentant aprofitar aquestes sortides al contraatac que pugui tenir amb els jugadors frescos.
5: S'han afegit 7 minuts, n'hem exhaurit pràcticament 3, per tant encara en queden 4 ben bons perquè acabi aquest duel aquí a Can Dragó entre el Sant Andreu i l'Àguiles, guanyant per la mínima el conjunt andreuenc.
4: Queda amb 10 al Rayo per expulsió de Camello a primera.
2: Fran Pérez, no?
4: Sí. Ah, perdó, Fran Pérez. Perdona, sí. Rayo 3, Racing 2, ja està revisat, per tant, és un cop de colze a la cara. No, si veus certa
2: intenció. Hi ha molta intenció, perquè el mira, diu, a veure com em puc anar d'ell, i l'àrbitre està molt a prop i jo crec que l'ha acabat enxampant.
4: Sí, l'ha caçat l'àrbitre, i per cert, comença perdent l'Ajax, el clàssic neerlandès, Ajax 0, PSV Eindhoven 1, ha marcat Ricardo Pepi.
2: 3 minuts per lligar els 3 punts al Sant Andreu a Can Dragó.
5: I l'acció per la dreta és bona del Sant Andreu dins de l'àrea, la centrada, això acaba en corna, per tant tindrà una oportunitat des de la cantonada la Unió Esportiva Sant Andreu, que s'ho prendrà amb calma, i va Lucas Viña des de la dreta de l'atac andreuenc.
1: Sí, que no té massa pressa, Lucas en servir el córner, ja l'àrbitre l'està avisant.
5: Va a l'acció curta Sergi Serrano, oferint-li línia de passada al seu company. Marca acció d'estratègia a Lucas Viña, dos braços alçats. Mira, juga al vèrtex de l'àrea, té opció de centrada aquí Jordi Méndez, no acaba retrocedint, la juga enrere cap a Andreu, el central andreuenc. El canvi d'orientació a l'esquerra cap a Agudín, futbolista cedit per l'Oviedo. Posa la centrada, xut amb la dreta, el cop de cap d'un defensor de l'Àguiles, la pilota dividida al mig del camp, enviament llarguíssim de l'Àguiles, la guanya bé el Sant Andreu, entre Carlos Blanco i Andreu fan la feina, la baixa molt bé ara el conjunt de Nacho González, bona paret, la conducció de Pau d'Arbre, aixeca el cap, la passada a l'espai pot ser bona, llàstima, se li ha quedat enrere aquí aquesta acció al Sant Andreu, era bona la jugada de l'equip de Nacho. Ara qui ho vol intentar per l'esquerra és l'Àguiles. 5 minuts per sobre del 90. Hi ha una falta al mig del camp als murcians. Es lamenten aquí els andreuencs d'haver concedit aquesta falta al mig del camp, que ha comès en aquest cas Marc Delgado.
1: Sí, aquest anar i venir no crec que afavoreixi molt el Sant Andreu, per tant, aparta el joc amb la falta i traurà, sembla, el central i van tots cap a dalt ja.
0: punt per penjar aquesta pilota. Nervis aquí a Can Dragó, lògicament, a les acaballes d'aquest duel de la segona jornada de Lliga. Compte la centrada des de l'esquerra, la pentinen, hi ha una pilota morta al segon pal, la rematada marxa fora. La rematada al segon pal de Collado, que marxa fora. L'acció que s'ha fabricat ell solet, se l'ha posat a la dreta, marxa pel lateral de la xarxa, servirà de porteria Ramon Juan.
4: S'acaba la Premier, Hull City 0, Aston Villa 0, primer punt pels d'Unai Emery, 7 punts de nou pel Hull City.
2: Hi ha dos expulsats a la banqueta del Rayo.
4: Caram.
2: Primer un i ara un altre. I veia l'afició que cantava otra, otra. Feien conya els aficionats del Rayo, que són a Butarque.
4: Aquest és de Frutos, eh?
2: Sí, compte que aquest és important, eh? Vull dir que el primer era un, sí, sí, un assistent, un ajudant de l'entrenador, però aquest, segons que posi a l'acte, que no l'acabi perdent alguns partits.
0: Ui. Compte l'acció per la banda esquerra. Hi ha una falta que és fora de l'àrea, però per ben poc. A més, hi ha una targeta groga, però un futbolista del Sant Andreu, doncs mira, en tindrà una última. I és perillosa aquesta falta lateral, al límit de l'àrea, quan intentaven atacar per banda esquerra. Per tant, la penjarà l'Àguiles. Probablement sigui l'última, perquè ja hem superat els 7 minuts afegit, que és el que havia establert Lluís Batlle.
7: Sí, m'havia espantat una mica perquè no es veu dibuixada la línia de l'àrea des d'aquí. Pensava que havia sigut dins de l'àrea. Al final l'han tret a fora, puja el porter i tot. Serà l'última i aquí acabarà.
0: A veure aquesta falta, com diu el Genís, amb Ivan Martínez, del porter dins de l'àrea. Molt d'atenció amb aquesta jugada. Compte que l'han posat en curta a la frontal, cap a Collado, el xut acaba impactant en el defensor del Sant Andreu. Pot tenir l'oportunitat del contracop, la passada a l'espai cap a Carles Garrido. No hi ha porter. Continua el Sant Andreu, continua Carles Garrido, farà el segon. Gol. Al mig del camp, marxant de tothom, no hi havia porter, ell s'ha fabricat la jugada, malgrat que l'han intentat frenar, s'ha plantat a dins de l'àrea, no hi havia porter, l'acaba enviant cap dins, era Pablo Agudín, marxa al Sant Andreu, que marxarà cap al Narcís Sala, cap a casa seva, amb una victòria, el segon del Sant Andreu, ha marcat Agudín, a la primera part ho ha fet Bermejo, ara marca el Sant Andreu, a porteria buida, ha badat aquí l'Àguiles, que havia anat amb tot, no li quedava més opció, i el Sant Andreu no ha perdonat, signarà la primera victòria de la temporada.
2: Doncs gol a porta buida. És el gol, jo crec, que somia tothom, Genís, algun dia marcar, allò de córrer sense porter i acabar-la fotent a dins.
7: Sí, si ets més ràpid que tothom, sí. Potser, si no, pateixes una mica, però en aquest cas ha lluït la seva potència a Godín i ha pogut acabar i sentenciar aquest partit.
0: Ha acabat el partit amb aquest segon gol de la Unió Esportiva Sant Andreu. La primera victòria de la temporada, molt celebrat aquest gol. La pinya a dins del terreny de joc de titulars, de jugadors que estaven jugant en aquests moments i també de suplents. L'alegria justificada per aquesta primera victòria molt esperada de la Unió Esportiva Sant Andreu. A la primera meitat ha marcat Bermejo, a la segona ha rematat la feina Agudín, el segon del Sant Andreu, que marxa amb el 2-0. Ha guanyat el Sant Andreu aquí a Can Dragó i al Superesports de RAC1. Sant Andreu 2, Àguila 0.
2: Doncs primers 3 punts que suma el Sant Andreu. La setmana que ve se'n va al camp de l'Eivissa, en aquest retorn, en aquesta tercera categoria del futbol espanyol, on no hi era des de la temporada 14-15, doncs a casa, o en la cara de moment és que a casa seva, com és Can Dragó, aquest triomf per 2-0. Bon debut de Genís Blasco amb victòria, sí, al costat del Pau Bonastre, en una primera part amb el Sant Andreu millor, i a la segona, que també això en aquestes categories ho has de fer, sabent patir amb l'1-0 a favor.
7: Sí, sí, com bé dius, la primera part més dominada del Sant Andreu i la segona treball d'ofici i primera victòria que ja es consolida la primera federació i ja ha sigut una bona benvinguda aquí a l'estadi provisional de Can Dragó.
2: Genís, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
7: Moltes gràcies per tenir-me, m'ho he passat molt bé i gràcies per tot.
2: Canvia't la samarreta ara quan, quan arribis a casa. Pau, gràcies, fins ara.
5: Gràcies, fins ara.
2: Quants litres has d'haver perdut, Pau? Oh.
5: Uns quants, també he intentat recuperar amb, algun, amb aigua, amb alguna beguda energètica a la mitja part.
3: Beguda energètica? Però...
2: Com si hagués fet la mitja marató.
3: Sí, eh?
5: Aigua amb sucre i llimona. Claro. No diré la marca, claro. Però ja te la pots imaginar. Doncs aquesta, sí, no, hem perdut, hem suat. De fet, no hi ha sol, però clar, la xafogó que fa aquí a Can Dragó és vaja, és... La suor, com deia abans, incalculable, la que hem gastat avui aquí en aquesta visita a Can Dragó.
2: Gràcies, sí. Pau, fins ara.
5: Fins ara.
2: 3 minuts i 2 quarts de 9. 3 minuts i arrencarà el Barça-Sevilla, Sevilla-Barça de la Lliga F. També 3 minuts i començarà la final de la Supercopa Ibèrica d'handbol entre el Barça i l'Sporting de Portugal. I a les 9, molt bon partit de primera, un Villarreal Deportivo amb el possible debut de Marc Caçador amb la samarreta dels gallecs. Abans de tot això, ens actualitzem amb el Joan Ortiz. Hola, Joan, bona nit.
8: Què tal? Bona nit.
2: Què ens expliques?
8: Doncs mira, que el govern de Ceuta qualifica de greu la decisió de l'executiu central d'instal·lar un campament en terrenys del port per 1.000 migrants. L'executiu de la ciutat autònoma respon així a la resolució de Madrid d'habilitar carpes de recepció al moll de Ponent. L'administració de Juan Jesús Vives denuncia que el recinte portuari és una infraestructura crítica que cal protegir. Per això exigeix a l'Estat celeritat per tramitar les devolucions d'aquestes persones al Marroc, argumentant que el retorn immediat és l'única via per recuperar la normalitat a la zona. I on sí que ha tornat la normalitat fa estona ha estat el port de Dover, a Anglaterra, després d'un matí de col·lapse provocat per una protesta anti-immigració. Centenars de manifestants encaputxats han bloquejat els accessos a la terminal marítima durant hores, generant llargues retencions i cridant consignes contra els immigrants, molts dels quals arriben al Regne Unit a través del port d'aquesta ciutat del sud del país. Des del congrés anual del partit d'ultradreta Reform UK, que se celebra aquests dies a Birmingham, el seu líder, Nigel Farage, ha rebutjat formalment l'acció, assegurant que deplora veure com els manifestants protesten amb la cara tapada. Per cert, que aquest congrés coincideix amb una cita electoral clau a Europa, i és que a Alemanya demà diumenge se celebren eleccions regionals a l'estat de Saxònia-Anhalt. Els sondejos situen la formació d'extrema dreta Alternativa per Alemanya com a clara favorita amb més del 40% dels vots. Si es confirma el resultat, podria suposar la primera vegada des de la Segona Guerra Mundial que l'extrema dreta governa un estat federat alemany. Encara en plana internacional, el president rus Vladimir Putin ha ordenat la suspensió durant 3 dies dels atacs contra Kiev. Ho ha fet a propòsit de la visita dels enviats nord-americans Steve Witkoff i Jared Kushner, que pretenen rellançar el procés de negociació entre Rússia i Ucraïna amb una visita a la capital de cadascun d'aquests dos països. Donald Trump va informar que els seus enviats traslladaran una proposta a Rússia per posar fi a la guerra d'Ucraïna. I acabem amb una notícia cultural, i és que des de les 6 de la tarda, la ciutat de Valls ret homenatge a la figura d'Antoni Gaudí en un acte institucional i popular a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. L'esdeveniment, impulsat per l'Ajuntament de la capital de l'Alt Camp, amb la col·laboració de la Junta Constructora de la Sagrada Família, té per objectiu reivindicar la relació històrica entre Valls, l'arquitecte i el temple. Els actes han començat davant la façana del naixement amb una actuació castellera de les dues colles de la ciutat i per finalitzar l'acte, tant la vella com la jove aixecaran castells dins del temple connectant l'arquitectura gaudiniana amb el fet casteller. L'homenatge culminarà a la cripta davant la tomba de Gaudí amb una ofrena floral de la ciutat de Valls i 2 piles de 5.
2: Perfecte, gràcies, Joan. Fins ara.
8: Que vagi bé.
2: 9:15, tenim publicitat que hem de tirar. Abans, però, cantem finals a primera, on ha acabat tothom emprenyat amb l'àrbitre, tant els del Rayo com els del Racing.
3: Sí, Quintero González. No fa gaire baixo l'han partit del Barça, vam dir que havia estat prou bé, avui no ha estat el cas. Rayo 3, Racing 2. Camello, per cert, 5 gols, igualat en el Pichichi amb Rafinha, ha fet els 5 últims gols del Rayo, 5 gols en els últims 3 partits.
2: A segon. S'ha acabat també el partit de l'Andorra o encara no, Molló?
3: Sí, s'ha acabat ja el partit de l'Andorra. Valladolid, un Andorra 0 i encara no ho ha fet, però està decidit. El Ceuta 0, Celta Fortuna 2 en el minut 97 i a més amb 10 al Ceuta.
2: I el Nàstic a 8 minuts més l'afegit perquè s'acabi el seu partit a Cartagena.
4: Sí, jo crec que pot donar per bo l'empat l'equip de Xisco Campos. Cartagena 0, Nàstic 0 a 8 minuts pel final.
2: I el Bayern ha acabat empatant a Alemanya.
4: Sí, sense gols. Schalke 0, Bayern de Múnich 0. 4 punts de 6 al Bayern a les dues primeres jornades.
2: O oh, l'Evelsberg li treu 2 punts, eh?
4: Sí.
2: El Bayern de Múnich, sí, després de dues jornades. I
4: compte.
2: I l'Ajax ha empatat el partit contra el PSV.
4: Sí, ha reaccionat ràpidament, Ajax 1, PSV Eindhoven 1, minut 29.
2: Ha arrencat el partit a Sevilla. Aquest, no vull ni sabem quants graus, Sevilla-Barça, la Lliga F, Clara.
6: Primer minut i mig de partit, sense gols i amb possessió de moment del Barça, com és habitual en els partits de la Lliga F.
2: I ha començat o encara no, Albert Ferran, la final de la Supercopa Ibèrica d'handbol?
9: Encara no, moment de presentació. Ara rebent les últimes instruccions dels tècnics, el pavelló pràcticament ple, a punt d'arrencar la final de les dues últimes temporades. Barça-Sporting, les dues últimes temporades ha guanyat el títol al Barça. De fet, el Barça ha guanyat les quatre edicions d'aquesta Supercopa Ibèrica i avui també és favorit contra l'Sporting de Portugal.
2: Ara ens hi quedem a tot arreu, però abans, però, quatre anuncis i tornem al Superesports a RAC1 fins a les 11. Arrencarà el Tu diràs.
10: Superesports amb Xavi Puig.
11: Des de les 7 del matí, Big Mat, la botiga de la reforma i construcció més a prop de tu.
12: L'assessorament de professional a professional. Guanya temps entrant amb el teu vehicle al drive-in. I, si vols, et carreguem els materials.
11: Consulta el fullet i visita'ns a les xarxes socials. Big Mat, la plataforma més per tu.
13: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
14: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
15: 205 cavalls i només 4,3 litres?
16: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
17: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: RAC 1.
18: Busques un vehicle híbrid?
17: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
18: Més eficient, és menys consum.
17: Més potent és més cavalls.
18: Tot a Romauto.
17: Barcelona.
18: Molins de Rei.
17: Mataró.
18: Blanes.
17: I Santa Coloma de Farners.
18: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
17: RomautoNissan.com.
18: Romauto.
19: Únic, s'escriu amb H o sense H?
20: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
17: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
21: Aquest setembre vine a Robacrum a Mazda i endú't el teu Mazda sense esperes. Arribar i moldre.

0: aquest setembre només a Romakuruma.
1: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
2: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
3: Qué ambientazo, mano.
2: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea.
3: Qué barbaridad.
2: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave.
3: Buena venta.
2: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
3: Ven a por más.
2: ¡Venta! Ocasión Plus.
4: RAC RAC U. Tots som U. RAC U.
5: Busques un vehicle híbrid?
1: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
5: Més eficient, és menys consum.
1: Més potent és més cavalls.
5: Tot a Romauto.
1: Barcelona.
5: Molins de Rei.
1: Mataró.
5: Blanes.
1: I Santa Coloma de Farners.
5: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
1: RomautoNissan.com.
5: Romauto.
6: Únic s'escriu amb H o sense H?
7: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
1: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
2: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
3: Esto promete, Manu.
2: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decir todo. Necesita una oferta ganadora.
3: Huele a compra, Manu.
2: Huele, huele. Va. ¡Y pago 24 horas!
3: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
2: Venga. Ocasión Plus.
0: Aquest setembre vine a Romakuruma Mazda i endú't el teu Mazda sense esperes. Arribar i moldre. Tenim moltes unitats disponibles per entrega immediata perquè puguis estrenar Mazda al moment. Recorda, trobaràs la teva concessió Romakuruma

0: Passa 8 minuts de 8:45 del vespre, Super Esports a RAC1, fins a les 11, que agafa relleu el Tu diràs amb el Gerard Ballera, després de la victòria avui del Girona, 0-2 al Molinón, al camp de l'Esporting, a més amb debut amb gol de Carles Pérez, amb qui hem pogut xerrar una estona al micròfon del Miquel Agut a la zona mixta del Molinón. També victòria del Sant Andreu, 2-0 en la seva estrena a casa, a Primera Federació, aquesta temporada, en el seu retorn a la tercera divisió del futbol estatal, victòria 2-0 contra l'Àguiles, amb un gol ja a última hora de la sentència a porta buida. A Primera Divisió ha golejat l'Atlètic Club, l'Atlètic de Madrid, 3-0 a Sant Mamés, i ha finalitzat ara mateix el partit entre el Rayo i el Racing a Butarque, en victòria dels primers, dels de Vallecas, que avui jugaven al camp del Leganés, victòria per 3-2.
1: Exacte, 3-2 en aquesta partit, i recordo, recta final del partit del Nàstic, Primera Federació, Cartagena 0, Nàstic de Tarragona 0, n'afegeixen 5 i som al 90.
0: I comença per feina el Barça al camp del Sevilla, la Lliga EFA, Clara.
2: Fa el primer de la tarda, del vespre, de la nit, com li vulgueu dir, ja Esme Brooks, que avui reapareixia després d'un parell de setmanes de lesió. L'acció de Graham Hansen per la dreta, la centrada al segon pal, arriba Brooks a plaer, porteria buida. Fa el primer 0-1 al 9, i això que el Sevilla havia aconseguit aproximar-se un cop i fer un xut a porteria feia tot just un minutet, cosa que no passa gaire sovint que tan aviat puguin rematar a la porteria de Cata, però el primer ja és del Barça, Brooks 0-1 al 9 de la primera.
0: Dèiem la setmana passada que Graham Hansen havia començat fineta, doncs avui ho ratifica amb aquesta assistència, una més, si el Bar no diu que no, en aquest cas per fer el primer del conjunt blaugrana. Hola, Pere Aragai, bona tarda.
3: Bona tarda, Puig.
0: O bona nit, que bona ja nit, deu ser gairebé fosc a aquesta hora. No, bueno, no, deu estar enfosquint.
2: Sí,
0: no,
2: sí,
0: una mica. Al cel. No. Espera, que no et sentim, Dani.
4: Hola, hola. Ara sí. Que no podem saber-ho, no. Si algú ens ho vol dir, no?
0: Des d'aquí, no. Què? Potser una molt bona vista allà al final, en aquella finestra, veuria si... Yeah. Sí, es fa fos, però no és el,
1: no encara,
0: és el cas.
1: Encara no, diu la Laia, la tècnica.
0: Val.
1: Que té...
0: Encara una mica de claror, eh?
4: Sí, bé.
0: Encara una
4: informació
0: miqueta,
4: de servei.
0: Una miqueta de claror. Mm. Veurem si el valida, que pot ser fora de joc,
2: sí,
0: de Brooks.
2: Sí, jo crec que fora, sí, joc de Brooks.
4: Pues també
2: perquè la primera
4: molt,
2: imatge...
4: No?
2: Jo he dubtat per un moment, però jo crec que és legal. A veure ara... Sí, el gol es valideix. Sí, sí. La quarta àrbitre s'ho ha mirat. I valida el primer gol del vespre, 0-1, el gol de Brooks.
0: Desequilibri de Graham Hansen un cop més per aquesta banda dreta, Pere.
3: La seva principal virtut, aquest 1 contra 1 contra la lateral, la supera molt fàcilment, i Brooks, retorn immillorable de la lateral neerlandesa, que ja ens té habituats, també, a arribar al segon pal, es fa un fart de rematar accions al segon pal al llarg de la temporada. Vull destacar també, que és un dels punts de l'alineació, que combinen avui Kerolin i Clàudia Pina, 11 titular, coincideixen a l'11 titular, amb Pina a zones més interior, fent més funcions al mig del camp, i Kerolin d'extrem, però fent de Clàudia Pina, és a dir, d'un extrem que no estarà enganxada a la banda, sinó que anirà cap a dins. I a l'acció del gol començava amb una sortida de pilota del Barça des de camp propi. Veiem a Kerolin fent també ajuda en aquesta sortida de pilota, i ha acabat al costat de Brooks, que si no rematava la lateral neerlandesa, l'atacant brasilera també estava a punt de rematar. Per tant, Kerolin ensenyant també tot aquest desplegament que té per tot el camp.
0: Recordem l'11 del Barça, Clara.
2: Amb Cata a la porteria, Marta a lateral dret, Paredes i Martina parella de centrals, Brooks a lateral esquerra, amb Sidney, Vicky López i Clàudia Pina al mig del camp, i al davant a la dreta Graham, a l'esquerra, com deia Kerolin, però jugant una mica de tot, i en punta Eva Pallor.
0: L'altre dia veiem Martina de lateral, no?, en el partit inaugural, la primera jornada, avui la veiem de central. On la veurem més, creus, Pere, aquesta temporada? O és una pregunta interessant,
3: és
0: tot i que sigui
3: meva? Difícil de respondre, però... Perquè jo m'esperava avui... Martina, que seguís de lateral. La setmana passada es va entendre bé amb Graham, també a la pretemporada l'hem vist que combina bé amb l'extrem noruega del Barça, i també perquè Marta l'any passat, o des de que Pere Romeu és l'entrenador de l'equip, ja havia abandonat molt la zona aquesta del lateral i estava actuant més de central. Per tant, veurem en quina zona acaba tenint, en quina posició acaba tenint més minuts Marta, que sobretot jugarà en partits de Lliga com el d'avui i a les primeres eliminatòries de la Copa de la Reina.

0: Comença també la final de la Supercopa Ibèrica d'handbol. Vigo és un Barça Sporting de Portugal, Albert.
1: Un inici amb molts gols, empat a 6, molta igualtat en aquests primers minuts. Els dos equips que volen córrer i ara penal a favor del Barça. L'especialista Aleix Gómez, al seu davant el porter Mohamed Ali. El porter de l'Sporting, sí,
2: sí.
1: Egipci, Mohamed Ali, que crec que ha aturat el penal. Per tant, es manté aquest 6-6 del bon inici de l'Sporting, perquè està plantant encara el Barça, que és el favorit. L'Sporting, recordem, és equip de Champions i l'any passat va estar a punt de plantar-se a la Final Four. Als últims minuts se li va escapar l'eliminatòria de quarts de final i el Barça recorda la baixa de Sergei Hernández, un dels nouvinguts, el porter, que hauria de ser el porter titular, que no juga aquesta Supercopa Ibèrica perquè ha de ser pare les properes hores i s'ha quedat a Barcelona. 6-6, arribant als primers 8 minuts de partit.
0: Mohamed Ali. Mm-hmm. Mira, pues Ali Mohamed, dient Ali de cognom, Ali amb Y.
1: Amb Y, sí, sí.
0: Però vaja,
1: però ja està buscat.
3: Atura segurament molt amb els punys.
1: Sí.
0: De fet, segons Mohamed Ali Abdelmotaleb Ali. Es diu aquest home. Porter avui titular de l'Sporting de Portugal en aquesta final de la Supercopa Ibèrica. S'acaba el partit del Nàstic, ara sí, Molló. O no?
3: No, veig que fa el senyal del VAR, però no... Ara no em preguntis exactament què va mirar, però juraria que ha fet el senyal del VAR. L'àrbitre...
0: Alguna reclamació
3: última. Sí, alguna reclamació última. Ara empat a 0, Cartagena 0, Nàstic 0.
0: Et queda i dius, va, anem a intentar gastar-la abans que s'acabi el partit, que no ens n'anem amb això a casa, que tampoc no en farem res, que a casa, en principi... Vaja, cada casa és un món, però de reclamacions tampoc no se'n poden fer. O almenys de bar a casa d'un servidor no n'hi ha. Casa teva sí, Aguilar?
3: Estaria bé, però,
2: Potser té bar amb B.
3: Allò de... Qui... Bé, no en surt cap exemple constructiu ara mateix.
0: Bé. A veure, què miren, perquè esperem que no perjudiqui el Nàstic.
1: Ui, no. Les mans, no?
2: Sí.
3: Sí, però...
2: Ui.
1: No juga el Nàstic, no?
0: Sí. Li ve d'ell mateix, sí. No? Amb el pit, i després li acaba tocant el braç,
3: sí.
0: Que sí que el té una mica estès. Sí.
3: Jo crec que és una pilota que no li rebota, sinó que ell la juga amb el pit.
2: Sí, controla, no?
3: Per tant, si ell la juga... no es pot xular penal,
0: no?
3: Insisteixo. Si tu jugues la pilota i et va el braç, no és penal. Igual que quan rebutja un company i et va el braç. Sempre que sigui un rebuig voluntari, és a dir, que no sigui un rebot, estem parlant. A mi això em sembla un control, no un rebot. Un control amb el pit, en aquest cas.
0: Sí, però no depèn de vors de la posició, com dius sempre?
3: No, perquè això és una excepció als penals. Si tu jugues la pilota... i et toca el braç, mai és penal. Igual que quan rebuig un company i et toca el braç, mai és penal. Són dues de les cinc excepcions que jo tinc entès que hi ha sobre els penals i les mans, en aquest cas.
0: S'ho mira i remira, el Nàstic ara patint uns segons, a veure si pot com a mínim lligar aquest punt, aquest empat, que sumat a la victòria de la primera jornada contra el Saragossa, doncs no seria un mal negoci tampoc per l'equip grana.
3: Si interpreta que és un rebot, pot ser penal. O sigui que és tot interpretatiu del que decideixen l'àrbitre i el quart àrbitre.
0: Doncs mira, ja ho ha decidit.
3: Té decisió,
0: A veure com ho interpreta aquesta jugada al col·legiat.
3: Res. No hi ha res. I de fet, jo diria que el partit s'acaba. Sí, era l'última jugada del partit, ha fet aquest últim intent al Cartagena. S'acaba sense gols, 4 punts de 6 pel Nàstic en aquest inici de Lliga. Cartagena 0, Nàstic de Tarragona 0.
0: Compte el Sevilla, Clara.
2: Sí, ho ha intentat Andrea, ha guanyat l'esquena de Paredes a les centrals, la jugadora a la davantera del Sevilla, després ha fet un remat intentant picar-la per sobre com ha pogut de Cata, ha acabat sortint per sobre el travesser, ha tocat la xarxa superior, però el Sevilla ha fet un parell d'arribadetes ja.
4: Un Sevilla prou atrevit en aquest inici de partit, trepitjant el camp... al mig camp del Barça, arribant a l'àrea de Catacoll i buscant la porteria blaugrana, un Sevilla que ve de ser vuitè la temporada passada a la Lliga F i que aquest any s'ha reforçat bé també amb futbolistes interessants com Sandra Castelló, tot i que avui està a la banqueta del Tenerife, o Claudia Blanco també del Tenerife i que avui també és suplent. Ha optat una mica avui per fer una barreja de jugadores que sí que seran importants i seran titulars al llarg de la temporada, amb d'altres que segurament tindran un rol més de suplent.
0: Ja preveia, i Pere Romeu, un partit molt diferent de la primera jornada, preveia un Sevilla valent, que les, ja aniria a buscar molt més amunt que no pas el Tenerife, i de moment és així. De moment té més espais al Barça que no pas la setmana passada.
2: La resposta ha estat un xut de Graham, que anava bé cap a la porteria amb la cama esquerra, ha tocat en una defensa, ha sortit a córner, i anirà la mateixa futbolista noruega des de la dreta, amb Paredes, Martina, Marta, per intentar rematar el servei cap al cap de Paredes, el remat per sobre el travesser, la remata a totes. La central basca, ja ho sabem, aquest cop però no ha pogut donar del tot una direcció ni l'alçada perfecta. El remat surt a fora, 0-1, minut 18 de partit.
4: Bé, l'altra notícia per mi de l'alineació del Barça és la que Patri avui comença a la banqueta. Pere Romeu opta, suposo que vol optar aquestes primeres jornades també perquè totes les futbolistes vagin agafant rodatge, tinguin minuts. L'any passat va ser una assignatura pendent, un punt de millora clar del Barça, els minuts sense Patri, que l'equip fos capaç també de transmetre la superioritat que demostra quan la capitana del Barça és al camp.
2: Ho intenta un altre cop al Barça, Clàudia Pina toca la pilota, arriba per recollir-la al costat esquerre, Kerolin enrere amb Martina. De nou al mig del camp, Sidney amb Paredes, jugant pel mig del Barça. Ui, el control no ha estat bo de Vicky López, intenta sortir al contraatac al conjunt local. Per la banda dreta, amb Laura Pérez, que és qui més està concentrant les accions ofensives del conjunt local.
3: En futbol internacional, el clàssic dels Països Baixos, fa el segon al PSV, i de fet ja arribem al temps de descans. Ajax 1, PSV Eindhoven 2. I a Itàlia ha arrencat dels partits que hi ha en què es creuen equips que han sumat 6 punts en aquestes primeres jornades. Demà tindrem un Juventus-Milan i ara un Roma-Atalanta, amb un nom propi, el de Malen, el davanter de la Roma, 5 gols en els dos primers partits de Lliga. Roma 0, Atalanta 0, minut 2 de la primera part.
0: I ara en vol continuar el partit prou igualat a Vigo entre el Barça i l'Sporting de Portugal.
1: Sí, ara diríem amb el màxim avantatge del Barça, aquest més 2, 9-7, però atacant l'Sporting, és a dir, de moment uns 11 minuts prou igualats amb el Barça ara amb la iniciativa.
2: Joc aturat a Sevilla per una entrada força contundent de Marta, puntada a la zona de la tíbia, que vaja, ha deixat tocada la futbolista del Sevilla, que està sent atesa ara. S'aixeca, és Raquel, marxa...
0: S'ensenya groga, que no l'ha mostrat.
2: No l'ha ensenyat.
0: No hagués passat res. Eh?
2: No. Estic completament d'acord amb tu, perquè ha arribat tard, ha calculat malament Marta i l'ha impactat a una alçada, bé, no considerable. Es queixa, de fet, Raquel...
0: Clar, que a més ara d'estar un minut fora, no?
2: Exacte, perquè no ha arribat entre les assistències. Simplement les companyes s'han interessat per ella i ara, doncs, un minut en què el Barça jugarà amb una futbolista més que el seu rival.
0: Perquè s'ha parat el joc, tot i no entrar les assistències.
3: Ah, exacte. Si s'atura el joc, encara que no entrin les assistències, si s'atura el joc per la jugadora que queda estesa al terra, doncs també s'ha d'estar un minut a fora.
0: Ja em diràs quina gràcia, aquesta pobra... No, és
2: sí,
0: veritat?
2: Sí.
0: Que ha rebut una tarascada, que a més no li ensenya en groga a Torrejón, i ara més un minut aquí fora, perdent el temps.
3: Si l'àrbitre hagués fet bé la feina i hagués fet groga, no hagués hagut
2: exacte.
3: De marxar.
2: Sí. Les noves normes...
5: Sí. Molt difícil.
2: No t'agrada, no?
5: Molt difícil. Cada any canviar això, no es... O ets en Jaume o no entens res.
2: Exacte.
0: Bueno, vens del món del bàsquet, Dani?
5: Sí,
0: aquest any hi ha faltes disruptives, faltes...
5: Em sap greu decebre l'audiència. No entenc res, a hores d'ara, tampoc. Vull dir, tinc un taco allà de 15 pàgines per estudiar, perquè si no...
0: Tècnica A, tècnica B,
5: també
0: dues
5: una
0: tècniques
5: cosa,
0: diferents...
5: També hi ha un recurs meravellós, que és Jordi Colomer, sí, com home. Ho veus, i tal dia farà un any.
0: No, jo ara, encara que estigui a casa, sempre l'emporto. Vull dir, el crido i ve a casa, llavors ella em va explicant.
2: Podria crear com una Alexa que fos Colomer. I tu diguis,
5: sí?
2: Colomer,
5: sí?
2: Què ha estat això? I contestés a tot.
5: A veure, home. No? Sí, pot facturar, Colo, com
2: a
5: això.
2: A patentar. Torna Raquel al terreny de joc. 11 contra 11.
0: Sí, pues no és mal, no és mala idea.
5: L'havia gravat.
0: Colomer, es falta? Li proposarem.
1: També pots parlar del United, amb ell.
0: Aquesta setmana, Mollosos... Bueno, ja...
5: Sí, ja pots. Jo ho estava fent a sobre, sí, pensava... Sí, sí. Ho dic o no ho dic?
2: Va.
3: Sí, sí, debutarà i, oh. I en principi, com que no torna a coincidir amb el Madrid, debutarà i acabarà la seva participació aquesta temporada de la Champions a RAC1B, potser les eliminatòries, potser les eliminatòries. Però d'entrada a la fase Lliga, pel que he vist, no hi torna a veure un altre dia que juguin United i Madrid a la mateixa hora, que és quan fem programa normalment a la Champions.
0: Això serà dijous.
3: No? Bodo, dijous apareixerà Jordi Colomer per comentar Manchester United Sabà.
1: Sabà
3: Sarmanjan.
1: Victòria, no?
3: Ell mateix... La setmana passada, els més fidels en aquest programa recordaran que via interna en va recordar o em va dir que un partit del United al Trafford de Champions sempre era interessant, més enllà de que el rival fos el Sabà, doncs bé, vindrà a comentar-lo.
6: A quina hora és això, Jaume?
2: 9.
3: Això és a les 9.
6: Val, doncs
3: dijous a les 9.
6: De Coadull podrà veure el Barça fora banca en Andorra. Andorra, si no m'erro, no? De la Lliga Catalana.
2: I dir-te si és tècnica o tina.
3: Correcte. Va, podrà ajudar a les noves normes, no?
6: Exacte.
3: Des de Tarragona.
0: Sí, sí. Bé.
6: Sí.
0: Ara veiem Patrick i Harrow a la banqueta, parlant amb un dels assistents de Pere Romeu. Vaja, tothom... Dóna molt per fet que Patri serà entrenadora quan es retiri. Veient aquesta imatge, refermem aquesta, almenys aquesta idea o aquesta sensació que és la que fa veient-la jugar. Una mica com, vaja, com Sergio Busquets, que fa pinta que ho serà i fa pinta que serà dels bons. No sé què per què, a mi el nas em diu que sí. De moment comença a treballar al costat de Belletti al Barcelona.
4: M'agrada molt aquest inici de la carrera de Busquets com a entrenador, que no vulgui directament agafar un equip, sinó que prefereixi agafar experiència primer com a ajudant, i en categories que no tenen tants focus a sobre, tot i que sigui el Barça bé, el Barça Atlètic, m'agrada l'inici de carrera d'entrenador de Sergio Busquets. I Patri, espero gaudir-la uns quants anys.
0: Si pot ser el Barça...
4: Ara, pensant en la idea aquesta del Colo i l'assistent virtual, crec que moltes futbolistes també voldrien replicar un Patri, saps? A dir, Patri, què faries en aquesta situació? I que les ajudés, perquè realment quan està sobre la gespa és el far de tot l'equip.
2: Ahir li preguntaven a Pere Romeu a la prèvia sobre el fet de convèncer jugadores per quedar-se, perquè venim d'una temporada en què han marxat futbolistes importants, Alexia, Mapi, Salma, Ona. Patri acaba contracte el 2027, l'any que ve, i fa uns dies una entrevista va dir que la Lliga anglesa és atractiva, que és el que pensa tothom, evidentment, perquè el que passa a Anglaterra no passa a Espanya. I va deixant aquesta frase que ha alarmat a molta gent de compte que aquesta noia se li acaba el contracte l'any vinent, ja hem vist el que està passant, s'ha de treballar perquè es quedi encara més anys al Barça. Compte, la centrada per Brooks no arriba per ben poquet, l'intentarà recollir-la i salvar-la, Kerolin ho farà... Sí, mira, just al córner. Ui, però crec que han senyalat fora de joc d'algú, perquè el
4: de
2: joc
4: Brooks,
2: s'atura, sí,
4: suposo,
2: no?
4: Suposo que de Brooks, que era la futbolista que buscava la rematada, però sí que estem veient això, un partit molt més obert que el de la setmana passada en l'estrena de Lliga contra el Tenerife, amb un Sevilla que no es tanca a la seva àrea, sinó que busca també recuperar la pilota en zones més avançades, i això permet al Barça no haver de circular tant, no haver de moure tant la pilota d'una banda a l'altra, o aquelles associacions curtes que estem acostumats a veure entre les futbolistes blaugrana, i pot ser una miqueta més vertical, o està buscant sobretot per la banda dreta amb Graham.
0: Com tenim l'embol, Albert?
1: Doncs el Barça guanyant d'un és un bon inici de final, perquè està molt igualat, amb gols, ara atacant l'Sporting per empatar, bola a l'extrem, empata, tot i que l'ha tocat Hal Grimson, marca el desè l'Sporting, Barça 10, Sporting 10, l'Sporting, com és habitual, ja liderat pels germans Costa, Kiko ja ha fet 3 gols, 1 per Martín Costa, i el Barça de moment Dani Fernández, 4 gols, màxim golejador del partit.
0: I a primera surten ja els protagonistes sobre la gespa de la ceràmica, Villarreal Deportivo. Amb qui no ens surt el Villarreal avui, Dani?
6: Amb Luis Junior sota pals, Freeman, Logan, Renato Vega i Sergi Cardona en defensa. Un debutant, un que acaba d'arribar, Nathan Saliba, el canadenc, i Gay al mig del camp, a la dreta Pepe, a l'esquerra Moleiro, i els homes més avançats també fa rotacions, Íñigo Pérez en aquesta posició, Gerard Moreno i Ayoze, per tant, Mika Utadze és suplent.
0: I el Depor amb Caçador, sense Caçador, de moment a l'11.
6: Sense Caçador, començarà des de la banqueta, però sí amb Jiménez. En l'11 titular, Leo Román sota pals, 4 en defensa, Chimo Navarro, Novi, Jiménez i Quagliata. Per davant, Amatucci, Mario Soriano, situem Luismi a la dreta, Riqui a l'esquerra, i a dalt, Nsongo i Pierre-Emerick Aubameyang.
0: I xiula un clàssic de primera, Dani.
6: Jesús Gil, Manzano. Amb Luis Mario Villalbendiz, al bar.
0: Què et sorprenia, Pere, de la sortida dels protagonistes al terreny de joc?
4: Els acompanyants del Villarreal i el Deportivo, que han sortit acompanyats per membres de la Policia Nacional.
0: Ah,
4: no,
0: ah.
4: No ho havia vist mai, això, en cap partit.
0: Cantaven a por ellos, o no?
4: No.
0: No ho hem vist, això, no ens hi hem fixat. Però acompanyats de membres de la Policia Nacional.
4: Sí, en lloc dels infants habituals, no? Que...
2: Mira, els fan la foto,
5: sí.
2: Ara, mira.
5: Sí. Membres de la Creu Roja, també.
4: Tant membres de...
3: Pot ser que a Villarreal ho facin a principi de cada temporada? Mm. Perquè és el primer partit que juguen a casa.
0: Sí, és el primer. Sí, s'estrena avui a casa, després de tres jornades fora. La Ceràmica, que s'ha fet obres de condicionament durant aquest estiu.
3: I són a d'altres temporades.
4: Molt típic de la NBA, aquests homenatges als cossos de seguretat, allà a l'exèrcit i als soldats.
0: Hola, Carlos Martínez, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Sé que vols aportar alguna cosa en aquest homenatge que ha fet el Villarreal.
7: Se'm fa feixuc, aportar una cosa avui en aquest homenatge. Sí, abans soc més de parlar de futbol, jo.
3: Abans de seguir, deixa'm... Bé, estic veient que és per homenatjar els cossos i seguretats que vam participar, d'emergència, que vam participar en l'extinció d'un incendi, per prevenir l'extinció d'un incendi que hauria pogut afectar de manera dràstica la Serra d'Espadà.
7: Correcte, l'incendi que va afectar la Serra d'Espadà, que va ser aquest estiu i que va ser... absolutament fotut, jo ho sé perquè tinc família a la zona i tal, i si és per això, doncs llavors aplaudiment fortíssim per tota aquesta gent que va col·laborar en un moment fotut.
0: Doncs bon homenatge el dia que s'estrena com a local al Villarreal en aquest partit contra aquest Deportivo. Aquest Deportivo que fa bona pinta, Carlos, que ha fet un mercat interessant, que evidentment Aubameyang i el seu inici també fa que la gent s'estigui encigalant, però veient el nivell de la Lliga Espanyola, compte, aquest Deport, que potser està per coses una mica més que no pas mantenir la categoria.
7: Jo crec que com tot equip ha acabat d'ascendir, tindrà moments durant l'any, però és veritat que, ostres, si ja durant les tres primeres jornades ens ha agradat, amb aquest final de mercat que ha tingut, amb Jiménez, amb Casado, amb Adama Traoré, que al final són jugadors... Jo no parlo d'Aubameyang, perquè Aubameyang va arribar molt abans, però parlo dels que han arribat pràcticament a final de mercat. Ostres, és un final de mercat que ja el voldrien molts equips de primera. O sigui, amb jugadors contrastadíssims, amb molts minuts de primera a les cames i de nivell alt, no? Llavors jo crec que és un equip que donarà un pas endavant i, a més, per mi, comandat per un entrenador català, que crec que de moltíssim nivell, que es mereixia aquesta oportunitat, com és Antonio Hidalgo, i que crec que la sabrà aprofitar, perquè ja ho està fent, no? I veure l'equip competir, doncs, és veritat que durant aquests tres partits també ha tingut moments en, ostres, jo recordo el partit contra l'Elche a casa, que empaten, i és un partit on l'Elche és superior, o sigui, on el supera àmpliament i mereix guanyar. Però, en canvi, ostres, l'altre dia contra València estan molt bé, han tingut moments, ja dic, bueno, tindran això d'altabaixos i ara estic molt bé, ara estic pitjor i tal, però crec que és un equip que serà divertit de veure i que el fet de que tingui tots aquests jugadors encara el farà més atractiu per l'espectador, perquè tots tenim expectatives de dir, ostres, a veure si Jiménez, que és veritat que porta uns anys que no està bé a l'Atleti de Madrid, ho fa bé, Casado, que tots tenim ganes de veure el rendir bé, Adama, que és un jugador que, ostres, ha anat una mica fogonades, però que tots pensem que té unes condicions bàrbares, i clar, a mi el cas d'Aubameyang em flipa, perquè té 37 anys, i el veus allà, i el tio, tothom pensa, no, aquest tio ha anat a Corunya a jubilar-se, i arriba a les tres primeres jornades, i si no vaig errat, fa tres gols en tres jornades.
5: Sí.
7: Ah, dius, un tio que va jubilar-se i en tres jornades fot tres castanyes, alguna cosa en té.
2: Que ja l'any passat a Marsella continuava fent gols, vull dir, que és jugant competició europea i tot. Vull dir que...
5: Ara em centro en la Ceràmica, Xavi, però si em deixes un apunt de bàsquet, perquè s'està jugant un Madrid-Bascònia, un amistós. Hem arribat al descans. Madrid, 78... Bascònia 39 al descans. 46-26 al primer quart. Al primer quart el Madrid de Pedro Martínez ha anotat 46 punts. Desconec el context del partit, el tenia de cua d'ull, però 78 punts al descans.
0: Bueno, marca una mica la tendència que serà aquest Real Madrid, vaja, la que és els equips de Pedro Martínez, i aquest Madrid també fa pinta que anirà per aquí, de córrer, córrer, llançar, llançar, i veurem si el Barça també, no sé si en aquests extrems, però sí, també fa pinta que anirem a un bàsquet molt més ràpid del que havíem vist fins ara, també per la composició, evidentment, de la plantilla.
5: Tens entrenador al Madrid, tens l'arquitecte, el director esportiu al Barça, Xavi Pujol i Pedro Martínez, que entenen exactament igual al bàsquet.
0: Demà començarem a veure, vaja, sí? Per temporada i porten dos entrenaments junts, com aquell qui diu, però demà aquest amistós ja Barça-Morabanc-Andorra, de fet l'únic abans de la competició ja oficial que arrenca amb la Lliga Catalana de dimecres a diumenge a Tarragona, aquest format de primer lligueta, i el diumenge a 12 del migdia la final que farem a RAC+1,
3: i tant,
0: la final de la Lliga Catalana, veurem amb quins protagonistes. Una altra corna pel Barça a Sevilla, guanya 0-1 de moment amb el gol de Brooks.
2: I un altre cop hi anirà Graham, la centrada cap al primer pal, la treu la defensa local, passarem, hem tingut pausa d'hidratació, hem mirat 32 graus ara mateix a Sevilla. A les 9, sí. Com va centrar fins a les 9?
3: Més o menys, com ahir, no? Més o menys. A la Cartuja. Encara era sí. Més. L'Oliveres crec que el descans...
2: Quatre,
3: en
2: ser, o...
3: Sí, a 3 quarts de 10, 35 graus, sí, sí. Hòstia,
2: mare, això
3: ha baixat una mica i tot.
2: Has vist? Temperatura agradable, ara mateix, a la ciutat esportiva de Sevilla.
7: Ha tornat viu, Damien?
2: Jo crec que sí, a mi sí. M'ha contestat aquest matí, per tant, jo crec que està viu.
7: No va tornar caminant a l'hotel, llavors, no?
3: Diuen que només veu cafè irlandès i no entenc per què.
4: De moment estem veient el Barça li està costant decidir bé com... No està decidint bé com atacar, com acabar les jugades. Amb un Sevilla cada estona és com està fent ara camp propi, també és capaç de tenir la pilota, de robar-li la pilota, circular durant 5-6 passades seguides abans de buscar atacar la línia defensiva del Barça, però l'equip de Pere Romeu li està costant entendre com trencar la defensa del Sevilla.
2: A més, perdona, l'havia perdut Martina, intentava atacar el Sevilla i ens haurà un córner.
0: Es tira una mica el marcador, el Barça d'handbol a la final de la Supercopa Ibèrica.
1: 16-13, màxima diferència, guanya de 3, 8 minuts pel descans. Coincideix aquesta escletxa al marcador amb l'aparició de Sergei Novakovic a la porteria del Barça, aquest jove que ha participat aquest estiu al Mundial Sub-20 Austria, que ha arribat a la Masia aquest estiu i que de moment ja ha fet un parell d'aturades que ajuda el Barça a obrir forat. Temps mort que demana Ricardo Costa, el tècnic de l'Sporting, perquè veu que el seu equip ara perd 3, 8 minuts pel descans.
0: Tenim el joc aturat a les ceràmiques, sí. Semblava que s'havia fet molt mal un jugador del Depor.
6: En Songo, sí, per una patacada és una acció en què crec que al final de tot, amb una fuetada, el jugador del Villarreal topa amb el turmell o li clava una puntada al turmell i patia de valent, crec que era Renato Veiga, en aquesta acció i després, darrere,
0: ai,
6: pum!
0: El trepitja per darrere.
6: Sí.
0: En la caiguda.
6: En la caiguda, exacte. Per tant, ben bé un parell de minuts estès al terreny de joc en Songo, en aquest Villarreal 0-0, al 4 de la primera a la ceràmica.
0: Doncs un minut fora ara, perquè l'han trepitjat al darrere, ja un fa tan mal, però clar, no pots queixar. No hay dolor, és la lliga, sí. No hay dolor aquesta temporada. I ara un nou exemple, el Depor un minut amb 10. No té cap sentit. Ja, tard o d'hora, això ho acabarem, sí, corregint, perquè no té cap sentit que aquest tio, que tothom veu, i el del bar, repeteixo, veu que l'han trepitjat aquí, que és fortuït tot, però que és veritat, però que el tio que cau el trepitja darrere del peu, cosa que és dolorosa i que, per tant, necessita segurament que haguessin entrat algú, o ara fora, que algú el detengui, i que a sobre el paralitzis en un minut fora.
6: És un doble greuge, però que ja ha passat amb... Jo recordo ja dos i tres vegades, ja, sí, o sí, més, sí, o sí, més, sí, vaja.
3: És evident.
0: Fins la majoria, vull dir, la majoria d'accions, sí, on el futbolista o la futbolista se'n va un minut fora, no hauria d'estar un minut fora. Aquí, la majoria d'accions paguen molts més justos que els pecadors que sí que paguen, però que de moment hem vist gairebé en cap ocasió en aquesta lliga.
3: Saps què passa? Que els pecadors ja no ho fan. Ah. Per tant, es veuran més els justos que els pecadors. Per això aquesta regla no ens agradarà gens, i ho entenc, però el jugador típic, i poso sempre el mateix exemple, del Getafe, ja no es quedarà estès a terra. I ho feien molts altres equips quan anaven guanyant 1-0 al minut 80, que quedi clar.
0: Sí, però avui, ara et marca el Villarreal un gol,
3: sí.
0: I demana-li explicacions. Hòstia, és que estava jugant amb 10, ja. Jo.
4: Però jo ens hi anirem adaptant, crec, però jo prefereixo com està ara la norma, que perquè crec que ens oblidem ràpid del que vivíem abans, de estones transfinals de partit on no jugava pràcticament res perquè l'equip que anava guanyant d'un gol era contínuament jugadors a terra simulant que s'havien fet mal, perdent temps també, no?, en els fores de banda, que també s'ha anat solucionant tot això.
3: I en tot cas, perquè es pugui matisar, haurà de passar una temporada. O sigui, aquesta temporada, fent-nos la idea que serà tota amb aquesta, 100%. Amb aquesta norma.
6: Mira, Ximo Navarro, ara acaba de rebre una trepitjada, de Cardona, i l'home s'ha aixecat ràpidament amb una cara de dolor. No podia pràcticament ni caminar, però, com dius, Puig, no hi ha dolor, doncs vinga, endavant.
0: Això seria groga per Mourinho. Ahir ho va deixar clar. Step on foot, no va dir?
3: Step on foot, és veritat.
0: Step on foot.
3: Va deixar un parell ahir d'aquestes.
0: Tant en tant et diu una paraula en castellà com complicadota i després n'hi ha alguna que jo crec que juga també, no? Una mica de dir, hosti, això com es diu, no? Este bon fut com es diu. Perquè ahir després de dir això d'este bon fut...
3: Va demanar per una rematada, no?
0: Ara no me'n recordo quina paraula va fer servir en castellà molt... Molt castellana, diríem. I vaig dir, hosti, saps aquesta i no saps pisotón? Una cosa com estranyota.
3: I després també va preguntar com es deia en castellà una rematada, crec. No sé quin terme anglès va fer servir ell.
1: Ara, això de jugadores puros... Increïble. Quina barra.
2: Estàs per tant.
3: Sí. Un entrenador que té Vinícius, eh?
1: Sí. Que mai estiga. Tot el dia buscant enganyar l'àrbitre, tu.
7: I jo la vaig escoltar amb vosaltres camí de casa. Jo crec que és un tastet.
3: Sí.
7: No és... És molt... Sí. És Mourinho.
1: És que ahir no es podia queixar de l'àrbitre.
3: Sí que es pot queixar, Albert.
1: Es pot queixar des de la seva perspectiva, però a nivell mundial no hi ha cap acció que es pugui queixar que hagi intervingut en el resultat.
0: A nivell objectiu, les dues decisions, que són complicades, sobretot més la segona que la primera, és la pilota marca i, per tant, ells estan fora de joc o no estan fora de joc.
3: Recordeu un gol anul·lat al Girona que va ser contra la Reial Societat? La Guta es va estar queixant durant mesos i segur que si estés a aquest estudi es continuaria queixant que es van a buscar no sé quants segons enrere a l'inici de la jugada.
1: Abans, no? El fora de joc.
3: Sí. Bé, doncs, Mourinho ahir hagués pogut dir això i va dir que no havia vist la jugada. Vull dir que jo estic amant Carlos, que va ser... Vull dir que hagués pogut ser pitjor encara.
1: Però et pots queixar sempre d'alguna targeta. Tots els entrenadors a la sala de premsa es poden queixar d'alguna targeta o alguna acció puntual. Clar. Ara, està... 7-8 minuts parlant de la pureza i de que són més listos.
7: Això és, però això és una mica... Ell surt amb la intenció de donar aquell missatge.
1: I que ens anima les rodes de premsa.
0: Mira què ha aconseguit ja, que no estiguem parlant del Sevilla-Barça, ni del Barça d'en Vol, ni d'aquest partit de primera.
2: Semblava que entrava el xut de Sydney, la jugada encara és viva, la recull fora de joc ara de Vicky López, però, ostres, el xut de Sydney des de la frontal no s'ho ha pensat dues vegades. No sé si l'arriba a fregar...
1: Crec que la toca sullar.
2: Si no, llavors va al pal i es passeja pràcticament per la Lídia. Semblava que podia acabar entrant, però no, l'ocasió més clara després del gol del Barça, aquest xut, aquesta canonada, pràcticament, i el fora de joc, d'on el treu, perquè hola...
7: Però quin
0: fora... A fora... quasi sortit.
1: Crec que és de Payor, no? Crec que l'indica de Payor, que no sé si
0: interpreta... Però a més l'assumia l'àrbitre, no? Deia, no, jo...
1: Crec que, no sé, l'únic que puc entendre és que han interpretat que Payor en el rebot, o sigui, després del refús al pal,
2: no estaven, jo no he vist ningú fora de joc.
3: Pot ser previ? Que hagin deixat acabar la jugada? No ho sé.
1: És que hauríem de tirar enrere...
3: Que és estrany.
1: Pensant que podria ser que l'àrbitre interpreti que Payor estava en la trajectòria entre la pilota i la portera, però clar, era un xut de 30 metres, que en un xut de 30 metres xiulem fora de joc per interferència, si l'atacant en aquest Payor no està al costat de la portera, ho veig complicat. De totes maneres, molt bon xut de Sydney Brut, de Sydney Sheridan-Leib. Una de les seves virtuts, aquest xut de fora a l'àrea, que va ser el que, en part, el que ens va meravellar quan va començar a jugar amb el primer equip del Barça i que li veiem poc, desafortunadament. Crec que també per falta de confiança, al final de la temporada passada no va tenir molts minuts, aquest inici sí que n'està gaudint. De moment jo crec que amb un bon rendiment, entenent millor el joc, decidint millor quan té la pilota, veurem quin paper acaba tenint Sydney al Barça 26-27.
0: Sí, ara perquè veiem la repetició sí que és un, no? Seria un fora de joc previ a l'inici de la jugada.
2: Perquè és que quan xuta està tothom perfecte.
0: El que deixa seguir-la i després de l'aturada sí que acaba xiulant aquest fora de joc. 0-1 guanya el Barça. Com tenim l'embol, Albert?
1: Doncs el Barça havia obert un forat de 4 gols. Ara l'Sporting se situa a 1 i Carles Bogart torna a situar el més 2. Barça 18, Sporting 16, queden 3 minuts per arribar al descans.
0: I a primera, com són els primers minuts a la ceràmica del Villarreal Depor?
6: Amb una declaració de principis de tots dos equips, un primer córner ara que ha picat el Villarreal, que té més possessió, però és d'aquests partits, Carlos, en què els amants d'un determinat tipus de futbol segurament s'ho poden passar molt bé. Espera't un moment, que la té Pepe a la dreta, ja és a dins de l'àrea, segueix Pepe, posa la cama de defensa al Depor, intentava una rematada acrobàtica, tret la pilota... La defensa gallega i aquesta proposta interessant de tots dos, Carlos.
7: Sí, jo crec que al final veus el Villarreal, que intenta tenir la possessió i que intenta ser l'equip que mani el partit, imposar el seu estil i arribar, i al final té jugadors a la part ofensiva. Avui per mi potser és de les parts ofensives més talentoses que pot tenir el Villarreal. O sigui, juga Pepe, juga Moleiro, que per mi és un supertalent, juga Gerard i juga Ayoze. Llavors, clar, només amb aquests quatre jugadors, si aconsegueixes connectar amb ells, acaben passant coses segur. I jo crec que el Depor de moment l'estem veient, doncs, jugant fora de casa. O sigui, un equip que acaba d'ascendir, que juga fora de casa, que s'està intentant protegir, que li està costant molt connectar aquesta primera passada que superi línia de pressió, i que tampoc està acabant de trobar a Aubameyang als espais.
6: Serà Pepe qui servirà, camp esquerre, refusa el Depor, però segueix la pilota en camp del Villarreal, amb Cardona aixecant el cap, virant la pilota cap a Gueye, que és qui rep tot això a la zona de tres quarts de l'estadi de la Ceràmica, on avui torna a arrencar, fora de joc, torna a arrencar la competició després de tres partits fora de casa del Villarreal. Encara no ha guanyat el Villarreal, 2 punts de 9 possibles, encara no ha perdut el Depor. Invicta fins ara l'equip d'Antonio Hidalgo.
0: Ataca el Barça, últims minuts de la primera part a Sevilla. Sevilla 0, Barça 1, segona jornada de la Lliga F. Clara.
2: A l'esquerra, controla Brooks, li demana que l'únic que s'acosti, també ho fa dins l'àrea Vicky López, li escapa el control, se l'emporta una mica de sort, entraurà un córner amb la rematada amb la cama esquerra, que ha empatat a les cames d'una jugadora de la central, Marqués. Des de l'esquerra, ara ho intentarà a pilota aturada de l'equip de Pere Romeu, i va, com sempre, Graham Hansen, que marca la jugada creuant els braços, i veiem la seleccionadora Sonia Bermúdez mirant-s'ho atentament des de la llotja. És la senyora que grava, que vol gravar el córner, a veure si hi ha gol. Allò típic, va, pilota aturada, anem a gravar.
0: Grava tot avui dia.
2: Mira, de veritat, quan veig que graven partits sencers em poso molt nerviosa, o concerts sencers. Vinga, has d'agafar el mòbil i llançar-lo.
0: Ei, violència.
2: El llançament al primer pal es passeja, la recull com podia Pallo Rató, la defensa del Sevilla, intenta sortir al contraatac el conjunt andalús, compta, és un 2 contra 2, la passada no hi ha fora el joc de moment, potser la trencava Vicky López, se'n va sol Andrea, la tapa bé Vicky, el retall d'Andrea, encara Andrea, ui, s'ha fet un embolic Andrea, s'ha fet de nit per Andrea, s'ha complicat molt la vida. S'ha complicat molt la vida i no hi havia fora de joc,
0: no,
2: perquè l'àrbitre
0: no
2: ha aixecat la bandera després que haguéssim vist a la revisió del VAR, i no ho era, no ho era. Vicky López del trenca. Replega prou bé Vicky, és ràpida per complicar la rematada, però és que Andrea no hauria d'haver xutat abans i no ho ha fet, i s'ha complicat la vida amb tant retall.
4: S'omple de pilota Andrea quan ja és a l'interior de l'àrea, perquè després del primer retall li queda a la cama esquerra, podria haver xutat, no ha confiat prou en la seva cama esquerra, se l'ha volgut tornar a posar a la dreta, i allà ja ha donat temps a les jugadores del Barça per bloquejar l'atac al Sevilla, aquest contraatac, en una acció on Vicky ha volgut fer un moviment de central, ha demostrat que no és central perquè ha calculat molt malament el moment de fer el pas o de frenar-se per intentar deixar a la davantera del Sevilla en fora de joc, tot i que després sí que ha tingut temps de fer l'esforç en el replegament i d'arribar a molestar prou Andrea per evitar una rematada fàcil.
2: 4 d'afegit.
0: Sí, reacciona bé després de la seva errada, no calcula bé a l'hora de marcar el fora de joc. El partit d'handbol és entretingut, sí, espectacular i molt igualat de moment. Albert.
1: Última possessió, queden 10 segons de la primera part, atacant l'Sporting, que torna a marcar 19-18. A veure si el Barça té temps. 5 segons, 4-3, un llançament molt llunyà, atura Mohamed Ali. S'acaba la primera meitat, 19-18. Espectacular, primera meitat. Vaja, és el ritme que li agrada al Barça, també a l'Sporting. I amb Dani Fernández, màxim golejador del Barça, 4 gols. Els germans Costa, de moment, en sumen 6 entre tots dos. Tot per decidir a la cara a la segona meitat. 19-18, el Barça que busca la seva 5a Supercopa Ibèrica.
0: Els equips de Champions estan jugant. Barça i Sporting de Portugal es jugaran a la Lliga de Campions, que arrenca ja, de fet, la Lliga de Campions,
1: sí,
0: aquesta setmana que ve.
1: Sí, sí, el Barça juga contra l'Arus a casa dimecres, en temps de Champions. Per tant, estarem pendents.
0: Sí, i tant. Gol!
2: Marca Clàudia Pina, el segon del Barça, just abans del descans, i un altre cop amb protagonisme absolut de Graham Hansen, que ha fet el que ha volgut. Amb la lateral del seu costat, Amester l'ha superat amb moltíssima facilitat, ha guanyat la línia de fons, i allà diu, a veure, què faig? Doncs l'ha posat enrere per Pina, que ha tingut temps de controlar, potser ha trigat massa a rematar, i de fet marca amb molta sort perquè ha tocat a les cames de no sé quantes rivals o al cos d'alguna jugadora del Sevilla, ha acabat entrant plorant, ho celebra amb els companys. Clàudia Pina sospira, jo crec que té molta calor Claudia Pina. 0-2 al 47 de la primera.
0: Hansen una altra vegada, punt de desequilibri, Pere.
4: Una altra vegada, Hansen que agafa la pilota a tres quarts, enganxada a la banda dreta, comença a conduir, se'n va d'una, se'n va de dues, entra a l'interior de l'àrea i fa un regal a Claudia Pina, que no ha vist clar la rematada a primeres i amb una mica més de suspens, perquè quan fa el xut des de la frontal de la petita hi havia tres futbolistes sevillanes i la portera per intentar desviar la rematada. De totes maneres, després dels rebots acaba al fons de la xarxa. Una Claudia Pina que coneix bé la ciutat esportiva del Sevilla perquè va estar cedida al Club Sevilla.
3: Quina s'enfreda de Graham Hansen per fer la passada enrere.
4: Aguanta. I és que ja ho té tan interioritzat que pràcticament no li fa falta ni aixecar el cap. Només mirant de cua d'ull ja sap on té la companya qui vol fer la passada i escull el moment precís per fer-la i deixar-la en una posició immillorable per marcar.
0: El primer dia gol i dues assistències. Ui. Avui de moment dues assistències i compta.
2: I torna a la centrada de Brooks. Intentava guanyar l'acció Vicky López, s'ha anticipat la defensa del Sevilla, últim minut d'aquesta primera part, 0-2 al Barça, que ha començat a encarrilar aquesta victòria. Intentava sortir el contraatac l'equip andalús. L'avantatge és per Martina per tornar a començar.
0: Avui en aquesta Lliga F recordem la victòria del Badalona 0-1 al camp de l'Espanyol, un gol a última hora. L'Espanyol de fet ha perdut els dos partits amb gols a última hora, i el Madrid Club de Futbol Femení ha guanyat 1-3 al camp del València en els partits d'aquest dissabte.
2: A punt de marcar Marta Torrejón avui amb el braçalet de capitana davant la suplència de Patri. El xut de primeres és del vèrtex de l'àrea que ha obligat a volar Esther Sullastres, l'envia a corna, serà l'última de la primera part. Veurem si el Barça anava a l'escaire, eh?
4: Era un molt bon xut de Marta des de la mitja lluna, escurada una mica cap a la dreta, anava a l'escaire, i bona intervenció també de la portera catalana del Sevilla, de Sullastres.
2: A veure, què és l'última? El corner que picarà Graham Hansen, que busca el triplet d'assistències. I va la Noruega, primer pal, la pentina d'una jugadora, arriba Marta al segon i fa el 0-3. Marca Marta Torrejón, que ho havia intentat amb un xut des de la frontal, l'ha tret en córner, i en el córner, rematant el segon pal, fa el 0-3, a l'últim minut de la primera, el Barça, que encarrila la victòria al descans.
0: Igual a la primera masculina, també, Dani.
6: Marca el Villarreal, Pepe, que està en un gran moment de forma, arrencant molt bé la Lliga des de la dreta, defineix perfectament i bat la porteria del Depor, bat la porteria de Leo Román des de banda dreta. Ho anunciava i ho explicava també abans el Carlos, que la zona ofensiva del Villarreal tenia molt potencial. Leo Román, que no sé exactament què dimonis fa. Jaume Molló s'indigna, cama esquerra. Pepe bat perfectament. Román, mira el pobre home com reculava. Li deixa tot l'espai i marca amb qualitat, però li ha donat facilitats al porter del Depor, Carlos.
7: Sí, jo crec que hem vist una de les millors qualitats de Pepe, no? Que és aquesta sortida amb velocitat. A més, ell juga cama canviada. Per tant, si el trobes en profunditat, al final sempre va amb angle obert. I, evidentment, Leo Román, en aquesta mitja sortida, li regala molt d'espai, on un jugador del talent de Pepe, doncs, és capaç de trobar-ho amb facilitat, no? Crec que no vaig a dir que el Villarreal està sent infinitament superior, però crec que la recompensa és justa pel que estem veient al partit, no? Jo crec que el Villarreal fins ara ha volgut molt més la pilota que el Depor, ha volgut atacar molt més i ara ha trobat el premi. És veritat que no havíem vist ocasions claríssimes, però crec que sí que és un reconeixement just a l'inici del Villarreal i sobretot en aquest protagonisme que vol implantar ell a l'equip, no?
0: Mira, no sé qui sentia aquesta setmana, algun associat del Depor o algun analista del Depor dient que Leo Román sota pals una garantia, sí, però que quan no és sota pals i ha de sortir una miqueta ja li generava més dubtes. Doncs avui has d'estar penjant medalletes.
6: Sí, qui
0: ho va dir?
3: Sí, perquè calcula fatal.
7: Sí, però de vegades passa amb això, que hi ha porters, i enteneu-me bé el que vaig a dir, però hi ha porters d'equip petit i hi ha porters d'equip gran, en quant a que hi ha porters que amb un equip que juga replegat, que juga prop de l'àrea, que no té llargues distàncies que sortir, no ha de defensar la profunditat, ho fan molt bé. Quan va lluir Leo Román? Tots li recordem el partit a Montjuïc, no sé si de l'any passat o la temporada anterior, que fa un partit absolutament estratosfèric, que fa, no sé, una barbaritat d'aturades i tal. Clar, però partit on el Mallorca estava molt replegat, tothom prop de l'àrea, xuts de curta a mitja distància, tal. En canvi, hi ha porters que quan han de defensar a 30 metres de la porteria, han de defensar la profunditat, han de sortir a certes pilotes, o simplement amb les sortides aèries, pateixen, i per això jo sempre dic que no és el mateix defensar, amb tot el respecte, la porteria d'un equip de la zona baixa de la taula que la porteria d'un equip gran, que al final intervens menys i has d'estar molt més en situacions de joc que no passen aturades.
0: Guanya el Villarreal, que n'ha tingut un altre amb el gol de Pepe, Villarreal 1, Depor 0, i tenim descans ara sí a Sevilla, Clara.
2: Sí, tot i que havia tingut una última acció atacant el Barça, que de fet havia posat un córner, però ja no ha deixat servir-lo l'àrbitre d'avui, la senyora Melissa López Osorio, d'Extremadura. 0-3 al Barça, que ja ha deixat ben encarrilada la segona victòria de la temporada amb els gols de Brooks, de Pina i de Marta, que per cert qui pentina en el córner al primer pal és Pallor, qui salta per pentinar-la, i arriba Marta al segon pal per fer el 0-3.
0: I Torrejón, que sempre que juga marca, allò que deia el Pou d'en Piqué, de defensa amb ànima del davanter, doncs és el té Torrejón en versió femenina.
4: És increïble la capacitat golejadora que té Marta Torrejón, sense ser ja no davantera, et diria, fins a un migcampista, sempre que trepitja àrea en... I no només en accions d'estratègia, perquè també l'hem vist al llarg de la seva carrera amb accions amb la pilota jugada de... Ser capaç de rematar atacs. Però bé, crec que més premi del que ha merescut el Barça, aquest 0-3 al descans. Sensació una mica que el Sevilla, quan la quarta àrbitra ha ensenyat el cartell de l'afegit, ja ha dit, bueno, ja som al descans, hem fet 45 minuts de bona feina i li han faltat aquests 4 minutets que el Barça no ha perdonat i ha aprofitat per marxar amb aquest avantatge que ja pràcticament deixa el partit sentenciat.
0: Reacciona el Depor amb dues arribades consecutives, Dani.
6: I les dues d'un home que genera i genera i genera i es mou perfectament a les esquenes de les defenses, com Pierre-Emerick Aubameyang, ara de nou generant, sí que ha rematat amb el braç pràcticament, però abans ja ha guanyat l'esquena Cardona, ha controlat i ha acabat xutant desviat, però quin perill té aquest tio.
7: Sí, és al·lucinant, perquè sempre troba aquest espai per atacar a la profunditat. Aquesta vegada a l'esquena pràcticament del segon central, o sigui, el que va a l'emparellament directe amb ell quan, en aquesta acció en profunditat, és Sergi Cardona, que és el lateral a l'esquerra del Villarreal. O sigui, s'ha buscat aquesta diagonal allà i tal.
6: Ui, el xut ara fora! L'esquerra de la porteria de Luis Junior era en Songo. S'ha animat, i de quina manera el Depor en les últimes accions en van tres ja pràcticament de consecutives. Deies, Carlos.
7: No, deia això, que aquesta habilitat que té per buscar-se sempre l'espai per atacar amb velocitat, i estrany que hagi perdonat, perquè aquest és el tipus d'acció que ell, sí. És veritat que li surt millor quan va d'esquerra a dreta que de dreta a esquerra, però fàcil. Després, bona centrada arribant per banda esquerra del Depor, i ell torna a tindre presència en àrea, però anticipa bé, en aquest cas, Renato Veiga, que crec que llegeix molt bé la centrada i és capaç de desviar la pilota abans que li arribi a Uba, però sí, final, ho he dit abans, sí, 37 anys i segueixes generant, ja no que fer gols, perquè tu dius, mira, escolta, aquest tio s'ha trobat dos gols aquí, no, és que segueix sent el principal focus per generar futbol i generar ocasions del Depor.
0: 5 minuts i dos quarts de 10, el descans guanya el Barça 0-3 a la Lliga F al camp del Sevilla, el descans el Barça guanya 1 a la final de la Supercopa Ibèrica contra l'Sporting de Portugal. Ara pantalleta a l'extrem dret superior del vostre transistor, 2 minuts de publi amb aquest Villarreal 1, Depor 0, ara tornem.
8: Superesports amb Xavi Puig.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes, ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
12: 205 cavalls i només 4,3 litres?
13: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
14: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
15: El mantenim estable aquí, quiet, va!
14: El dijous 10 de setembre a les 8 de la tarda en directe des de la plaça del Blat de Valls. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
16: La Diada Nacional convoca la vella i les joves. Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, Castells de RAC més 1 debutem en un nou derbi a la plaça del Blat.
14: El dijous 10 de setembre a les 8 en directe des de la plaça del Blat de Valls. Al quilòmetre zero del món casteller. Castells de RAC més 1 per commemorar la Diada. RAC 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC 1.
17: Busques un vehicle híbrid?
18: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
17: Més eficient, és menys consum.
18: Més potent, és més cavalls.
17: Tot a Romauto.
18: Barcelona.
17: Molins de Rei.
18: Mataró.
17: Blanes.
18: I Santa Coloma de Farners.
17: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
18: RomautoNissan.com.
17: Romauto.
19: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, David.
20: Qué ambientazo, mano.
19: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiqueado sobre la línea.
20: Qué barbaridad.
19: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
20: Buena venta.
19: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche Seminuevo para casa!
20: Ven a por más.
19: ¡Ven a Ocasión Plus!
21: Únic, s'escriu amb H o sense H?
22: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson. Líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
23: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
24: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
25: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
26: Escupi.
25: Avui en fem servir moltes més.
26: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
25: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
27: Superesports,

0: Dos quarts de deu clavats de la nit. Superesports a RAC1, el descans del Sevilla 0, Barça 3 a la Lliga F, el descans també encara a Vigo de la final de la Supercopa Ibèrica, Albert.
1: Sí, 19 a 18, tornen els protagonistes a la pista. Crec que continua Novakovic sota pals. Ha fet una bona primera meitat el jove jugador que ha arribat aquest estiu a Barcelona i de moment tenint bons minuts de qualitat en la victòria del Barça, més un al descans a la final contra l'Sporting.
0: A la Ceràmica guanya el Villarreal 1-0 amb el gol de Pepe contra el Depor. En futbol internacional, que passa als Països Baixos en l'Ajax PSV, Mollom?
2: Doncs que continua perdent l'equip de Mitchell, continua perdent l'Ajax, Ajax 1, PSV Eindhoven 2, 24 de la segona part, que acaba de debutar Sigankov. Han entrat Sigankov i Dolberg per intentar, de moment, empatar el partit. A Itàlia, Roma 0, Atalanta 0, a punt d'arribar el descans, i a segona, recordo, s'està jugant també un partit, el Denk 0, Mallorca 0, la mitja hora de joc. Si el Mallorca guanya, se situa el líder. I tenim jugant el Saragossa a la primera federació, primer partit a casa en aquesta etapa. Està ple vessar, per cert. Saragossa 0, Antequera 0, minut 28. El primer cap de setmana van perdre el camp del Nàstic, com recordareu.
0: I a primera, 1-0 guanya el Villarreal contra un Depor. Un Depor que és i serà un equip valent, Carlos, un equip que no s'està d'intentar-ho i d'anar-hi.
3: Sobretot des de que ha encaixat el gol.
2: Sí.
3: He de dir que abans ha estat més poruc del que jo m'esperava veient les primeres jornades. És veritat que ençà que ha encaixat el gol contra el Villarreal, ara ja estem veient un altre Depor. Més atrevit, amb més jugadors per davant de la pilota, arribant amb més profunditat, amb algun tir a porta allà, però pràcticament fins al gol del Villarreal el Depor l'havien vist molt poquet. Llavors sí, jo crec que aquest és el Depor que hem de veure. Un Depor atrevit, un Depor... Perquè a més, ostres, és que al final jo crec que amb el... Ho he dit abans, amb el mercat que han fet, i hem parlat dels contrastats, però crec que ha fet una altra part de mercat, de jugadors no tan coneguts i d'apostes joves, ostres, de molt nivell també, al final els Amatucci, el central esquerre...
2: Nouvi.
3: Sí, crec que són jugadors que són poc coneguts pel públic, però que acabaran donant rendiment, i que jo crec que l'arribada d'aquests més veterans li donarà cert marge per poder progressar.
4: Moleiro servint el córner en curt per Gueye, aquest una altra vegada amb Moleiro, centrant-la cap a Gueye, ara sí que intentava habilitar Pepe.
0: Era de les llargues, aquesta. D'estratègia, no? Sí, que era de pissarra, però era de les llargues.
4: Allà, una altra vegada la pilota al Depor, però la torna a tenir el Villarreal a l'esquerra, Moleiro. Aquest jugador t'agrada, Carlos, Moleiro?
3: Molt, molt. Penso que encara... Sí, encara té marge de millora, perquè crec que és un jugador que encara... O sigui, li hem vist a les Palmes, jo crec que li veiem unes capacitats i uns talents fora del comú, però de manera, crec, un pèl desordenada. Era allò que anava a fogonades, no? I el veies partits que deies aquest tio selecció espanyola, i després el veies un altre dia i deies ostres, l'han de baixar un altre cop al filial perquè no acaba, no? Crec que el pas a Villarreal i sobretot el tractar amb un entrenador com Marcelino li ha donat un saber estar que ja és una altra cosa, però jo crec que és un jugador que amb la progressió que porta amb un dos anys més ha de ser jugador d'equip encara més gran que el Villarreal.
4: A veure, la pilota torna una altra vegada i a Pepe i Moleiro per servir cama dreta al dos del Villarreal. La centrada a punt de penal. Gerard Moreno fora. La rematada de Gerard ha pogut acabar impactant la pilota. Jo crec que serà córner. Gerard Moreno acabat a la frontal de la petita rematant entre moltes cames. Primer ha posat el cap i després, doncs no, és refusa la defensa del Depor. Refusa, de fet, en Songo en tasques defensives, el davanter de l'equip gallec.
0: I Leo Román, que ha dit que si no hi vaig, al final ha decidit no anar-hi.
4: I compte Jesús Gil, que s'ho està mirant, crec que el Barça està mirant alguna cosa, enfocava el braç?
5: Estava buscant els capitans.
2: Sí,
5: no,
2: sí.
5: Estava assenyalant-se com el braçalet buscant el capità.
4: Ah, d'acord, perquè està explicant alguna situació, ja està, no? Ja està, jo no sé si s'estava revisant res, però en tot cas...
2: Sí, pot ser
6: que... Les llums, no?
2: Pot ser que les llums sí. Hagin fallat en algun
4: sí.
2: Moment.
4: Sí, sí.
2: Perquè ara estava fent també aquest gest Gerard Moreno. Jo crec que era per això que els ha cridat.
4: Torna a servir el córner al Villarreal, de nou en Songo en tasques defensives, tallant la pilota de Pepe, però segueix tenint la possessió al Villarreal. Llarga possessió ara amb Sergi Cardona. Avui lateral esquerre titular, cap a Yoce, i aquest una mica més a l'esquerra, cap a Pepe, perquè la trepitgi. Ara el Depor tancat a darrere. Desplaçament, virant el joc a la dreta, amb Logan, aquest amb Freeman, avui debutant com a titular al lateral dret del Villarreal, un Villarreal, recordo, amb rotacions, no hi ha Mika Utadze, amb alguns canvis ha fet Íñigo Pérez respecte a les tres primeres jornades, en què de moment el botí de... Els 9 punts que ha jugat a domicili són 2 empats. Ve de perdre el camp de l'Alavés.
2: Dimarts jugant al camp del Dortmund. Li va caure 4 l'any passat. Entenc que vol reservar també una mica de cara a la Champions, Íñigo.
3: Sí, jo crec que hi ha decisions avui de l'11 titular que estan condicionades per aquest tema de Champions. Jo crec que a Villarreal, coneixent la família Roig com la conec, més enllà de classificar-se o no, la imatge de l'any passat de Champions els va fer mal. Sí, és una imatge que no els va agradar, perquè al final ells sempre han tingut la sensació de que quan han jugat Champions han competit bé. I la sensació que vam tindre l'any passat és que era un equip que a la Lliga competia una barbaritat i en canvi a la Champions va semblar de joguina, pràcticament. No va acabar de fer bé les coses. Llavors, jo crec que és una imatge que ells tenen clar que volen canviar. És a dir, nosaltres anem a Europa i aquí no és... O sigui, el Villarreal no és un equip de dir no, nosaltres anem a Europa com a premi i ja està. No, ells ho volen competir perquè ho senten així, perquè ho han fet en el passat. O sigui, ja no parlo de les semifinals del 2005-2006, crec que és.
0: Sí. Tant és que ara, veient com està la Lliga, per poc bé que faci les coses, ha de ser un fix de Champions en unes quantes temporades, el Villarreal.
3: Que a més, perquè a més això, és que fan bé les coses a nivell club. O sigui, és un club que fa bé les coses. Tant a nivell de fitxatges com a nivell de la idea que tenen ells de l'equip i de l'estil que volen implantar i el tipus d'entrenador que volen tenir.
4: Ricky, vèrtex de l'àrea, centre de refusar Renato Veiga, la pilota que cau als dominis de Moleiro, que intenta avançar, li farà falta Luismi, l'ha agafat, no la xiula l'àrbitre, deixa seguir, ara és Ayoce qui té la pilota, ha deixat seguir Gil Manzano. La té el Villarreal, banda dreta.
3: Mira el que parlàvem abans, Dani, de

0: dubte de si finalment entraria a la convocatòria. Havia jugat uns minuts a la primera meitat, era de la sortida a la segona, i en aquesta acció ha vist la vermella al Barça. Tot i això, la inferioritat l'ha jugat bé i guanya de 3, 23 a 20, gol a la de l'Aleix Gómez, primers minuts de la segona part.
1: Buf, Moleiro, quina fuetada de Moleiro, i quin vol ara mateix de Leo Román, que això sota pals, nois, sí que ho té. Quina fuetada, no s'ho ha pensat el talentós jugador del Villarreal, i des de la frontal, cama dreta, nyac, l'ha col·locat a l'escaire esquerra, potser una mica més centrada del que imaginem, però en tot cas, anava fortíssima aquesta pilota, corregit perfectament, ha reaccionat perfectament Leo Román per evitar el 2-0.
2: Bona intervenció per aixugar la rada en el primer gol, en l'únic gol, de fet, que hi ha del partit de Pepe a Sevilla. Això és el Camp Jesús Navas, no, Clara? De la ciutat esportiva, sí, del Sevilla. Sevilla 0, Barça 3, segona part en marxa, amb algun canvi o sense canvis?
3: No, continuen les mateixes 22 protagonistes, el Barça atacant, buscant el quart, primers dos minuts d'aquesta segona part, Sevilla 0, Barça 3.
4: Un inici de segona meitat molt diferent al que hem vist durant els primers 45 minuts, amb un Sevilla que ja el veiem potser més preocupat de no marxar avui del partit, havent encaixat una golejada molt àmplia, que no d'intentar anar a marcar algun gol. Línies molt més juntes, molt més properes a Sullastres, i el Barça buscant forats per trencar aquesta teranyina.
3: I mira, ara el troba amb Kerolin, la trobada de Sullastres, arriba a Torrejón, el xut, ui, a punt de marcar Pajo, ara ha entrat o no la pilota? No entra, no entra! Què ha passat aquí? Acció primer de Kerolin, buscant el seu primer gol. La samarreta del Barça reacciona, Sullastres li cau a Torrejón, el xut no és bon, li dona direcció, posa la cama, finalment, a Pajo, a veure... Ui, que remata com amb les dues cames... I després no pot tampoc rematar Vicky López, acaba aturant la portera.
5: Perdó, Clara, que tenim una batalla campal. Ui. A l'Ajax 1, PSV 2, a 12 minuts pel 90, han de sortir els entrenadors, els jugadors de la banqueta, separar, i un jugador de l'Ajax estès a terra. Entenc que ha rebut una entrada molt dura, i que a partir d'aquí doncs s'han començat a increpar i empenyes jugadors d'uns i altres, però déu-n'hi-do, veure com ho resol l'àrbitre i el VAR, si expulsen algú. I compta el jugador que està estès al terra, que no tingui una lesió greu, perquè Mitchell ha estat una entrada molt dura.
2: Mitchell, el terreny de joc, eh?
5: Sí.
2: Ha sortit a veure com estava el seu jugador, sí, i es queda, de fet, aquí sobre. Encara no s'ha acabat el partit, ni molt menys, eh? Li queden 10 minuts més l'afegit, encara, en aquesta segona meitat. A veure si ens ofereixen repetició de l'entrada.
6: Perdó, això amb Mitchell ho pot, vull dir...
2: Bé. Si no hi ha hagut groga, aquest home haurà d'estar un minut fora. És un impacte molt fort al pit i part de la cara, fins i tot et diria, del jugador de l'Àjax.
5: I aquí, doncs, li retreuen aquesta acció i comencen, vaja, s'agafen uns i altres. Jo diria que no hi ha cops de puny.
0: Sí.
5: Sí? Doncs de moment ho deixen grogues, eh?
0: Sí, potser no hi ha hagut impacte, però que hi havia un intent de cop de puny.
5: El que fa l'entrada és el fill de Van Bommel.
2: L'àrbitre va repartir.
5: Si algú vol rematar-ho...
2: Targetes, també a la banda, jo crec que és per Mitchell aquesta, potser per entrar al terreny de joc, doncs, o no, Perisic, perquè ara ens mostren un altre...
5: Perisic anava calent, Perisic, perquè s'ha enfrontat amb el seu entrenador quan l'ha canviat. Vull dir que ja venia calent del canvi. Per mi és vermella.
2: Sí, perquè l'impacte...
5: Sí, és colze a la cara.
3: No va a buscar la pilota en cap moment, a lluitar-la.
2: És molt perillós.
5: Sí.
2: Aquí ha d'entrar el VAR. I una acció així, si estàs de sort, s'aixecarà aquest home, però com l'enganxi segons com, igual estem parlant d'una cosa molt més greu.
7: Per mi és molt placatge, no?
4: En tot moment veu el que va fer. És a dir,
5: no va braç per davant.
4: No és que Van Bommel salti de costat o tingui el jugador de l'Ajax al costat o al darrere.
2: I tal, pare, ara ens mostren, eh?
5: Sí. Estan finets avui els realitzadors.
3: Sí. I no és com ahir en el cas del Porto, del futbolista que va perdre la consciència durant uns segons, que sí que va haver un cop de colze, però que no va ser voluntari. De fet, l'infractor va marxar plorant per conscient del que havia fet. Aquí Van Bommel, jo crec que va directament a buscar-lo.
5: Em sembla increïble que el VAR no entri per dir-li que és vermella.
4: Recordeu.
0: No, és tan conscient que el volia caçar, que quan fa la falta estava demanant perdó, perquè sap que ha fet una imprudència absoluta.
4: És que l'any passat, em sembla ser a la Supercopa d'Espanya femenina, que expulsen a Quica Nazaret per rematant una pilota des del punt de penal, amb gol, el braç toca una jugadora rival.
1: Gol del Depor, empat al Depor a la Ceràmica, empat a Luismi, però el mèrit i la jugada en fa l'efecte a Carlos Martínez, que li donarem també de nou

0: a Pierre-Emerick Aubameyang, que rep, jo crec que la petita es perfila bé, veu com arriba Luismi des de segona línia, habilita la passada, i Luismi en aquest cas s'orienta molt bé al cos i acaba marcant Luismi Cruz de l'empat, però la jugada d'Aubameyang una altra vegada generant aquest espai, veient com ve Luismi, marca Luismi, marca el Depor, és una sotana més.
1: Mare meva.
0: Amb, no sé si el punxot o l'exterior, la passada d'Aubameyang. Mare meva, quin tros de passada i quin gol. Defineix molt bé Luismi també, eh? Ajustat al pal dret. Empat a un al 43 de la primera.
2: Jugador de la Lliga ara de moment, Aubameyang, sí, sí, amb els 3 gols, i ara amb aquesta assistència magnífica d'artista que fa perquè Luismi marqui el gol de l'empat. Hi ha indignació a l'Àjax, i amb raó, sí, perquè sí, continuarà jugant Van Bommel, i el que fa pinta que no continuarà jugant és el jugador de l'Àjax. Està avornit, sí, sí, es posa la mà al pit, se'n va caminant però molt lentament.
1: I deu tenir... Bé, té canvis, però si no tingués canvis, què? Es queda amb un futbolista menys i el PSV surt beneficiat.
3: Com que també és un cop entre el cap, el pit, ha rebut a tot arreu, doncs es pot aplicar el... Mira, mira, es tornen ara a embolicar les dues banquetes, eh? Està escalfadet, escalfadet, hi haurà afegit molt llarg, portem 5 minuts aturats. Ajax 1, PSV 2, recordo, i compta ara que l'àrbitre, no ben expulsat Van Bommel, per mi tindrà un paper molt dur els pròxims minuts, perquè això hi haurà entrades molt dures.
2: Ell va repartint targetes, noi, no reparteixis tantes targetes i xiula el que has de xiular. Fins i tot tinc dubtes que la groga Van Bommel no és per l'entrada, sinó que és per la picabaralla posterior, perquè hi ha una groga al jugador del PSV i també una groga a un altre jugador de l'Àjax, que és qui el va buscar. Jo tinc bastant clar que la groga no és per l'entrada, sinó per la picabaralla posterior.
3: Va, seria... Vaja.
2: Doncs l'Àjax amb 11, però amb canvi obligat. Em va Bowman, l'home agredit, diríem, sí, i entra sí. Kerer, i Van Bommel continua jugant amb el PSV. I 1-2 per l'equip de Mitchell, que estava força indignat a la banda. A Sevilla, el partit controlat, 0-3, i ha empatat el Depor a la Ceràmica.
0: I espera't que ara la té el Villarreal, a Yoce, no protesta res a Yoce, per tant, el refús era net de la defensa del Depor, i ara fa falta l'autor del gol, a Luismi, el 22 del Villarreal, 3 minuts d'afegit, superat ja el 45 d'aquest Villarreal, 1 Depor 1, una primera part prou entretinguda.
4: El moviment d'Auba, l'assistència és espectacular, perquè a més és exterior, fent aquesta sotana en el moment just on arriba Luismi, però el moviment
3: la força prèvia, sí,
4: sí, el moviment curtet d'anar a l'espai, i quan tothom espera la centrada per davant, es treu el recurs de l'exterior i donar la passada enrere, és per mi molt de talent.
0: És un moviment que trota corcoll tota una defensa sencera.
4: Sí.
0: Ell sol.
2: Un altre del Barça, Clara.
5: El quart, Vicky López, que abans, en l'última acció que m'ha explicat, abans de la picabaralla, ha fallat un gol fàcil de fer, perquè tenia tot de cara per rematar, i en canvi aquí, vinga, pilota a l'escaire, controla la col·loca bé, abans quan estava un pam de la porteria, no ha acabat d'encertar, però ara quina gardela a l'escaire des de dins l'àrea per fer el 0-4 al 55 de partit. El Barça que... farà el 6-6.
2: Treballa bé Kerolin aquí, sí, en la recuperació, Pere.
1: Sí, un gol que neix fruit de la insistència primera de Kerolin i després de Payor, que són dues futbolistes d'aquelles pesades per les defenses rivals quan tenen la pilota, lluiten a l'interior de l'àrea, i Vicky demostrant la seva màgia, li cau el rebot i necessita només un toc per orientar-se, després en fa encara un altre més per col·locar-se bé la pilota i afusellar a Sollastres per marcar el quart. Una Vicky que està tenint molt protagonisme en aquest, tant a la pretemporada com els dos primers partits de Lliga, fent d'interior i no d'extrem dret, que és on més l'havíem vist amb el primer equip del Barça, a la punta dreta de l'atac.
5: D'aquestes jugadores que ha de fer un pas endavant.
1: Sí, amb les sortides que hi ha hagut i que, de fet, és a dir, si Vicky López explota d'interior, és una futbolista que meravellarà a molta gent.
2: Eixample el marcador el Barça, Vigo, Albert.
6: Moment clau, pot ser un moment clau, arribant a l'equador de la segona meitat, parcial de 3-0, Barça 29, Sporting 24, aturada de Hallgrimsson, que ha tornat a la porteria blaugrana, atacant el Barça per situar el més 6 a un quart d'hora per arribar al final d'aquesta final de la Supercopa Ibèrica, més 5 pel Barça, atacant pel més 6.
2: Falla un penal al Mallorca, a Elda Molló.
3: Sí, el temps afegit de la primera part. Continuem sense gols. El Denc 0, Mallorca 0.
2: Quan li queda el partit a la primera part a la Ceràmica, Dani?
0: 15 segons per arribar al 48. Els aficionats del Depor, els seus nervis estaran posats a prova tota la temporada amb Leo Román, perquè ha tornat a fotre una excursió sense solta ni volta, l'home, i vaja, ja ha estat a punt d'endur-se una ensurda. Termina el senyor Jesús Gil Manzano al descans, a la Ceràmica i al Superesports. Empat a un entre el Villarreal i el Deportivo.
2: S'ha animat el Depor amb el gol del Villarreal, Carlos, i a base d'insistència ha acabat tenint premi.
4: Sí, jo diria que el resultat és just, perquè crec que el primer tram de partit ha estat clarament del Villarreal i ha acabat arribant el gol en la rada de Leo Román, però crec que després, ja ho hem anat comentant durant la transmissió, que el Depor ha començat a generar, ha començat a arribar amb molt més perill, ha començat a estar molt més valent, arriscar més amb la pilota i, sobretot, centrat en la figura d'Agua, ha estat capaç de generar 3-4 opcions de gol i, al final, en aquest cop de geni d'Agua Meyang d'aquest exterior, doncs ha estat capaç de posar l'empat al marcador, que crec que, ja dic, que pel que hem vist a la primera part és just.
2: Doncs 1-1, el partit se'n va així, aquest Villarreal, que a nivell de resultats no acaba d'arrencar, i el seu primer partit com a local a l'estadi de la Ceràmica. El Barça guanyant 0-4 a la Lliga F, al camp del Sevilla, i el d'handbol amb el partit prou controlat, amb un més 4 a Vigo sobre l'Sporting de Portugal. Això és la final de la Supercopa Ibèrica. Fem l'última actualització al Superesports amb el Joan Ortiz. Joan, bona nit de nou.
7: Què tal, bona nit.
2: Per on la comencem?
7: Doncs mira, 64 de les 128 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya amb més de 20 anys de dades han batut avui el seu rècord històric per un mes de setembre. I és que la meitat d'elles ha registrat temperatures inèdites, en molts casos superant els valors també de rècord assolits tot just ahir divendres. El termòmetre ha passat dels 40 graus a diversos punts de Ponent, la Vall de l'Ebre, el Priorat i la Catalunya Central. La temperatura més alta ha estat al Carràs, al Segrià, on s'ha arribat a una màxima de 41,2 graus. Són també destacables els 40,8 de Sant Romà de Vella, el Pallars Jussà o els 40 de Cardona, al Bages, però també els 20 de Boí, a uns 2.500 metres d'altura, o els 25 del Santuari de Núria, pràcticament a 2.000 metres sobre el nivell del mar. De cara a demà, la calor no vol afluixar. Abel Caral.
8: Temperatures en conjunt tan altes com les d'avui. En la majoria de casos a l'interior del país entre els 34 i els 39 graus, però de nou arribant als 40, 41, puntualment 42, a Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, al Priorat, a la Catalunya Central. Per tant, temperatures disparades. Un dia més serà l'últim, tot i que dilluns i dimarts continuarem parlant de molta calor, però començarà a afluixar de manera tímida. El descens clar de temperatura serà dimecres, quan es normalitzaran i arribaran a més tempestes que podran ser fortes. De moment demà, de fet, es pot tornar a assolir algun rècord, perquè, de fet, petites variacions sí que seran, i en alguns casos pot ser una mica més de calor que avui, en alguns casos una mica menys, i tot això després d'una nit de nou de molt mal dormir. Nit tòrrida en sectors de la costa, mínimes per sobre dels 25 graus, i puntualment també podem quedar-nos a la ratlla dels 25 en punts de l'interior, on fàcilment en molts sectors de l'interior de Catalunya les temperatures mínimes no baixaran dels 20.
7: Per tot plegat, els agents rurals restringiran aquest diumenge l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig a la Noguera pel perill extrem d'incendi. El cos ha activat al nivell 4 del Pla Alfa 106 municipis de 17 comarques i el nivell 3 a 294 municipis de 33 comarques més. Les temperatures superiors als 40 graus, la baixa humitat i la sequera acumulada han elevat el risc potencial. Segons la previsió oficial, aquestes condicions meteorològiques es mantindran fins dimarts, abans d'un descens notable als termòmetres, com dèiem, de cara a dimecres. I acabem amb un apunt internacional. Els Estats Units han atacat aquest dissabte 3 patrullers de la Guàrdia Revolucionària Iraniana a la regió de l'Estret d'Hormuz. Segons el comandament central estatunidenc, l'operació és una represàlia pel llançament previ de míssils balístics de l'Iran contra dos vaixells de guerra nord-americans que no han patit danys. L'acció militar ha inutilitzat dues de les embarcacions iranianes i n'ha destruït una tercera després d'ordenar l'evacuació de la tripulació. Per la seva banda, el govern de l'Iran ha condemnat l'atac i l'ha qualificat de crim de guerra. Xavi.
2: Gràcies, Joan. Fins demà. Bona nit. Bona nit. Mira, que hi ha gol als Països Baixos, per si no en tenia prou l'Àjax, de veure com en un moment no era expulsat. No ha marcat ell, com a mínim, però sí, marca el PSV, Molló, no?
3: Exacte, fa el tercer en una contra. L'arriba a fregar Ter Stegen, però la pilota toca el pal i va cap a dins. Doncs sí que ha estat ell, diria.
2: Ai.
3: Doncs juraria que ha estat el dorsal 7, que és, a veure... Ah, no, ha estat ell. No, és que ara l'enfocaven i enfocaven el pare i m'han fet dubtar. Però no, marca el tercer en tot cas el PSV, Ajax 1, PSV 3, som al 92, anirem fins al 97 i... Això està dat i beneït.
2: Ha tret l'Excel Pere Romeu i comença a moure la banqueta. Clara.
5: Ha marxat Brooks, ha entrat Lua Arufe, que l'altre dia va debutar a la Lliga. També retorn de Kika, després de la lesió que l'ha tingut apartada dels trens de joc 4 setmanes, en el lloc de Vicky López. Ja ha entrat Patri per Clàudia Pina, i no sabem què li passa a Pina, però estava plorant a la banqueta. L'hem vist primer tapant-se el rostre amb un pitrall i després, que clarament estava plorant, desconeixem el motiu, si és que s'ha frustrat per alguna acció, cosa que em costa d'entendre guanyant 0-4 un partit, però bé, les jugadores també, els jugadors som com som, i però, vaja, problemes físics no li hem notat res.
1: No, i ha marcat un gol, sí, és a dir, que no crec que hagi fet un mal partit, no. Clàudia Pina, avui, no sé si hi ha, suposo que hi deu haver algun motiu personal, o que no sé, perquè sí, és una reacció estranya.
6: El gol no l'ha celebrat gaire.
5: No l'ha celebrat gaire.
1: És a dir, és un plor de tristesa, més sí. Que no semblava tant un plor de ràbia, sinó no. A mi m'ha fet la sensació més d'un plor de persona que està trista.
2: Estàvem pendents si és que ho vol explicar del perquè d'aquesta reacció, i si és una cosa personal, doncs evidentment que serà ben lliure de no explicar-ho i de quedar-s'ho per ella si és la seva opció. 5 minuts i les 10, de fer una pausa ràpida abans si trobem el marcador d'handbol. Albert.
6: Posa la directa. El Barça guanya de 6, Barça 33, Sporting 27, 11 minuts pel final.
2: Pantalleta a l'esquerra l'handbol, a la dreta el partit de la Lliga F. 2 minuts i tornem a ser aquí.
9: Superesports amb Xavi Puig.
10: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
11: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
13: És passar corrent davant la Sagrada Família.
12: És sentir la brisa del Mediterrani.
13: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
12: És monumental.
13: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
12: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
13: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
14: RAC 1 Podcast. A RAC més 1, sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Per segona temporada, Marta Cailà parla amb persones conegudes sobre el que significa conviure amb trastorns mentals.
15: Per exemple, amb el presentador dels Taloners, Guillem Estadella, descobrirem què implica conviure amb una mare que pateix trastorn bipolar.
16: Ma mare ho tenia tot. Ma mare era, en el mateix dia, el mateix llevava d'una manera i es llevava de la migdiada i era d'una altra manera. Vull dir, eren canvis d'actitud, canvis de ritme de vida i instantanis, una muntanya russa.
14: A RAC més 1, sense filtres, amb Marta Cailà. Premi al millor podcast Ràdio Associació de Catalunya 2026. Tots els dijous, un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Superesports amb Xavi Puig.
1: Tres minuts i les 10 de la nit, Superesports a RAC1 fins a les 11. A partir de les 11 el Tu diràs amb el Gerard Ballera amb tota la prèvia del partit del Barça. Demà Mestalla al camp del València, el Barça que ha volat aquesta tarda ja cap a València, amb tots els jugadors disponibles, 24 convocats, n'haurà de descartar un Flick abans de l'inici del partit, amb Gabriel Jesús ja en aquesta convocatòria, també amb Livakovic formant la tripleta de porter juntament amb Chesney i amb Joan Garcia. Veurem qui és el descartat, qui es queda a la graderia de Mestalla per seguir demà un quart de cinc des de les 3 a RAC1 al partit d'aquesta quarta jornada que pot deixar el Barça, si guanya, amb 3 punts més que el Real Madrid a la classificació després de la derrota d'ahir de l'equip de Mourinho 1-0 al camp del Betis amb el gol de l'amic Parrot, de l'irlandès Parrot, que ahir ens donava una alegria que molt segurament no acabaven d'esperar. Demà també, i també en farem la prèvia, evidentment, el Tu diràs, juga l'Espanyol, 9 de la nit a Cornellà al Prat, contra el Sevilla. Demà tancarem el Superesports amb aquest Espanyol-Sevilla a Cornellà amb l'Eduard de Batlle i amb el Dani Solsona. Ara el descans a primera, empat també a 1, a la Ceràmica entre el Villarreal i el Deportivo. I a la Lliga F, guanyant el Barça 0-4 al seu partit al camp del Sevilla en aquesta segona jornada. Per tant, el Barça camí del 6-6. L'any passat es va deixar una derrota per entremig. Veurem aquest any si és capaç de fer, que sembla fàcil, la Lliga, dic sembla fàcil quan ho diem, la Lliga perfecta, la Lliga sense derrotes i en ple de victòries. De moment el que tenim és una revisió que demana Pere Romeu amb el 0-4 al marcador.
2: Sí, jo crec que demana l'agafada, no?, a Pallor quan intenta rematar la centrada de Graham des de la dreta. Penal, per tant, el que reclama Pere Romeu, s'ho mirarà ara Melissa López Osorio. A veure què és el que veu, què és el que decideix. De moment, rebobinant l'acció, paciència. Ja sabem que no hi ha gaires càmeres.
3: Ha tornat a ser la típica acció de Graham, per banda dreta, desequilibra, supera la seva rival, entra a l'àrea i quan fa la passada no pot rematar ningú.
1: Estan mirant a l'inici de l'acció
2: si
1: hi ha falta en la recuperació de pilota, perquè llavors ja direm que anul·laria la revisió de Pere Romeu.
2: Exacte. No ho sembla, en aquesta imatge sembla que toqui pilota Graham, que és llavors qui rep a la banda dreta aquí una estona.
1: Ara ho veurem, eh? A mi m'agrada això de Pere Romeu, dic perquè segurament hi ha algú que està veient el partit, no? Veu 0-4, una superioritat del Barça molt clara, i pensa...
3: És una mostra de que no baixa l'exigència.
1: Ara, per què demana això? No? Vull dir, quina necessitat té ara de buscar una acció que li suposi un cinquè gol, no li vindrà d'aquí. Però a mi m'agrada, perquè hosti, vol dir que tu estàs jugant un partit al 100% des del minut 1 fins al 95.
3: Sí, no, i també
2: de
3: respecte per la feina de les jugadores. Clar.
4: Però més enllà, perdoneu, però hi ha un moment que ha rebutjat la portera.
2: Sí, sí,
4: han anat massa enrere, no?
3: Massa enrere, sí, Jaume. Han anat molt enrere perquè hi ha hagut un moment que crec que la toquen dues o tres futbolistes del Sevilla voluntàriament. No sé, amb les repeticions que ens ofereixen, jo em declaro incompetent per dir si hi ha prou d'agafada o no.
4: Sí.
3: A Pallor. És cert que és estrany que Pallor, que anava per davant de la defensa, no arribi a la rematada. A veure en aquesta, que ho veurem més clar.
4: Sí. Entenc que primer miren que no hi pugui haver fora de joc i després miren la falta. Jo aquí em queden molts dubtes que sense l'agafada hi hagués arribat. Jo crec que sí que hi hagués arribat Pallor sense l'agafada de la defensa. Per tant...
3: Per mi hauria de ser penal. Sé que s'enxula molt pocs, però la central del Sevilla, que no aconsegueix identificar qui és, es desentén totalment de voler defensar la pilota i el seu únic objectiu passa a ser agafar Pallor per evitar la rematada de la davantera polonesa, i a més crec que l'agafa amb els dos braços.
1: Seria vermell, a més, no?
4: Sí, perquè no juga la pilota.
3: Sí, perquè no té intenció d'anar a buscar la pilota, correcte.
4: A veure.
2: Té la decisió presa ja l'àrbitre. El senyal de la pantalla diu que res.
1: Res.
2: Diu que res.
4: Mora,
3: ja bé, ho hem comentat molts cops, que és d'aquelles accions que si és al revés, és l'àrbitre així una falta de la davantera cap a la central, però perquè acabi sent penal... ha de ser pràcticament que li tregui la samarreta la central a la davantera.
4: Mira, ara estava recordant, Pere, un Athletic Club Manchester United, juraria que és d'Europa League, una semis, que diria que expulsen un jugador de l'Athletic Club per això i marca l'eliminatòria.
3: Sí, que acaba guanyant a Sant Mamés, no? Que acaba guanyant el Manchester United després 0-3 o un resultat molt ampli. Sí.
4: Doncs hi ha el primer o el segon gol, no sé quin és, que ve per un penal que és força semblant aquesta jugada, que a mi em va estranyar que en un partit doncs, de competició europea el varen tres i l'àrbitre ho confirmés, que era penal i expulsió.
1: Als Països Baixos s'ha acabat ja l'Ajax PSV, Molló.
4: Sí, s'ha acabat, vaja, més tranquil que en el moment de la pica baralla per l'entrada del fill de Van Bommel. Ajax 1, PSV Eindhoven 3, per tant, el PSV líder, 13 punts de 15 possibles, i l'Ajax 5è, 7 punts de 12 possibles. Té un partit menys, l'Ajax.
5: I s'ha acabat també l'amistós del Madrid contra el Baskonia. Ha guanyat 41 punts, el Madrid 121 a 80.
1: En construcció el Baskonia, donem-li temps, que això encara no n'hi ha començat.
5: Serà divertida la temporada, eh? Baskonia pot ser divertida.
1: Sí?
5: Vull dir... No.
1: Al final Galbiati continua.
5: Està clar que no volia anar a Galbiati. I Galbiati ha continuat. Se l'han hagut de menjar, diguem-ne. Bé, veurem quan dura la situació, perquè realment rocambolesca és la... Vaja, en fi.
1: Està desesperat Pere Romeu, amb l'arbitratge, eh? Està desesperat.
2: Sí. També recordo l'any passat aquí a Sevilla ja va haver-hi un fora de joc molt clar que no es va assenyalar, i això que tenien imatges, amb un penal que també va reclamar, em sembla, o alguna situació així, perquè és el que dius, que ell és igual. Si ell com més gols faci el seu equip, millor.
1: A Vigo, el Barça camí de la cinquena Supercopa Ibèrica d'handbol.
6: Sí, queden 5 minuts guanyant de 4, ajustat una mica el resultat l'Sporting. Avís vermell al tècnic, Ricardo Costa, que és el pare dels dos cracs, de Kiko i de Martim, que ja han marcat 14 gols entre tots dos. Doncs el pare ha vist la vermella directa per protestar, alguna cosa li haurà dit a l'àrbitre. També ha anat a buscar-lo a la pista quan l'havia expulsat, i el seu assistent l'ha hagut d'agafar i emportar-se'l cap a bastidors. Sembla que la situació està controlada pel Barça, queden només 5 minuts, guanyant de 4, a punt de fer el gol número 36, atura el porter, 35-31, encara en vida l'Sporting, però vaja, el Barça ho té molt i molt encarrilat.
4: Tenim descans a segona, l'Aldenc 0, Mallorca 0. Àlex Sala ha fallat un penal pel Mallorca. La primera federació del Saragossa 0, Antequera 0. Gol a Itàlia, m'ha marcat l'Atalanta a l'Olímpic. Roma 0, Atalanta 1. Sumaria els 9 de 9, igualant l'Inter de Milà. I ja tenim jugant el Celtic i està perdent el descans, cosa que sempre és notícia a la Lliga Escocesa. Sant Mirren 1, Celtic 0. El Rangers ha guanyat 1-0 al Motherwell, amb Minsu fallant un penal a la primera part.
1: Caram, penso que ja va ser titular el primer dia, només arribar.
4: Sempre és titular.
1: I avui també han pagat la clàusula, recordem. 10 quilos va pagar per emportar-se el del Girona, i és titular indiscutible avui amb aquest penal fallat. Mou la banqueta també el Sevilla en aquest 0-4 del Barça a la Lliga F.
2: Entre Barrios per Ester, i abans també havien entrat Álvarez per Alicia, Castelló per Gemma Gili i Clau Blanco per André, a la davantera, que ha tingut aquella ocasió que hi contraataca a la primera part.
1: En segona part en marxa la primera masculina del Villarreal, un de por un. Algú ha mogut banqueta o no, Dani?
5: Sense canvis, es reprèn el partit, en possessió per al Villarreal, els mateixos 22 protagonistes que han començat reprenen aquesta segona part, que veurem si estan entretinguda com la primera.
1: A veure si veiem uns minuts Marc Casado, que acaba tot just d'aterrar, però no és descartable que el veiem ja alguns minuts al mig del camp del Depor.
5: Jiménez ha estat titular, per exemple, que també era un dels jugadors recent aterrats.
1: Entenc que va per ser titular, Carlos, o veient la composició del Depor no tens tan clar que sigui un indiscutible al mig del camp?
7: Indiscutible tampoc, que crec que al final és un jugador que de, no sé què queden ara. Avui és la quarta jornada, quedaran 34, jo crec que de 34 és fàcil que n'acabi jugant entre 20 i 25. Però no el veig allò de dir, és que jugarà sempre per decret, perquè crec que el Depor, tant a Matucci com Mario Soriano, són bons jugadors, no són... Si no són dos que dius, mira, és que aquests dos són dos totxos que no la toquen ni amb la mà. No, jo crec que els dos
8: A punt de marcar, perdona, Carlos, al Villarreal amb una jugada absolutament preciosa. Dubtava de si hi havia fora de joc. No n'hi havia. Una combinació, tema meva, Moleiro, crec que Pepe, i després Gerard Moreno trencava totalment el fora de joc i Moleiro no ha pogut rematar, no ha pogut rematar la pilota dins de la porteria, però una altra jugada de combinació preciosa a la frontal de l'àrea del Villarreal.
7: Doncs això que comentava, que jo crec que sí que tindrà una participació important, però que no serà un jugador d'aquells que digui, ostres, serà absolutament troncal. Al final, Casado és un jugador que ha jugat al Barça, sobretot la primera temporada de Flick i tal, després ha baixat la seva participació. Clar, comparar-lo amb un jugador, ens agradi més o ens agradi menys, i no estic comparant ni l'estil ni el talent, però comparar-lo amb un jugador de la jerarquia de Jiménez, que al final és un tio que porta 353.000 anys jugant a l'Atlètic de Madrid, és diferent.
8: Movent la pilota al Villarreal, 3 de la segona part, es manté l'empat a 1 amb aquest 11 de variacions d'Íñigo Pérez pensant ja en la Lliga de Campions. La té el Villarreal, zona de 3 quarts, combinant, intentava amb Pepe, amb Freeman. La pilota torna als dominis de la defensa grogueta en el primer partit aquesta temporada a l'Estadi de la Ceràmica.
4: Ara sí, ho podem assegurar del tot, Albert, que el Barça serà campió.
6: Sí, 30... Crec que no ha pujat el gol, 38. De moment veiem un 37-34, queda un minut. Crec que el Barça n'havia marcat un altre, sigui com sigui, el Barça ja aquest últim minut, que serà un tràmit, aixecarà la seva 5a Supercopa Ibèrica. 5 edicions, les 5 les ha guanyat el Barça. Per tant, últims instants, ja se saluden els jugadors de la banqueta, celebren aquest nou títol. Realment l'Sporting fa bona pinta, com la temporada passada, que va plantar cara, va estar a pocs segons de plantar-se la Final Four, i aquest any també serà un dels candidats, com a mínim, a arribar lluny a la Lliga de Campions. El Barça, que a mig minut de proclamar-se campió, ara li sumen el gol, 38, Barça 38, Sporting 34... Ara veiem la banqueta, abraçades, també content Ortega i el públic de Vigo, que aplaudeix ple a vessar la final. Jo crec que han vist una bona Supercopa Ibèrica, molt de nivell, amb tres equips de Champions i el Bidasoa, i ara sí que Ortega aixeca els punys, ho celebra, un altre títol pel Barça, ja va guanyar la Supercopa Catalana, ara la Supercopa Ibèrica tindrà un penal per acabar d'eixamplar la diferència, últims 3 segons, hi haurà aquest penal. Deixa'm dir que Smarason ha fet bons números, 5 gols, és un dels nous, i també ha entrat amb bon peu en aquest inici de temporada. Marca el Barça, 39-34, s'acaba la final de la Supercopa Ibèrica. El Barça que, vaja, jo crec que comença bé el mes de setembre, aquesta temporada 26-27.
4: Doncs alegria al parquet, amb celebració dels jugadors del Barça, pensant ara també ja en la Champions dimecres, en aquest debut contra l'Horus, el Palau Blaugrana, en aquesta primera jornada d'aquesta primera lligueta de la Champions. A veure si podem felicitar algun protagonista abans que s'acabi el Super Esports. Gràcies, Albert. Fins ara.
6: Fins ara.
4: El Barça que fa els últims canvis, el Barça de Pere Romeu al camp del Sevilla. Clara.
2: Jugadores joves que entren ara al terreny de joc. Ha marxat Graham, ha entrat Elena Bizuete, que l'altre dia ja va debutar, del 2010, i ha entrat també Martina González en el lloc de Paredes, debuta també,
6: sí,
2: no?
6: És, sí, sí.
2: Pere, si no m'equivoco, debut oficial de Martina González amb la samarreta del Barça.
4: 2010,
3: sí. Sí. Elena Bizuete, que és una jugadora que comença la seva trajectòria al Barça a la Barça Escola, i d'allà és on passa després el futbol base, perquè crec que comença a Barça Escola quan era benjamí, i l'equip més jove que té el Barça en categories de formació femenina és l'Alaví. Quan ja és l'Alaví, sí que ja fa el pas al futbol formatiu.
2: I Martina González, en té 18, farà 19 al desembre, vull dir que tampoc no està
4: malament. Veterana, ja.
2: Sí.
5: Estava pensant que...
3: Home, avui ens quedem sense veure,
2: sí,
3: Maïssa, que és del 2011, que ja va jugar la setmana passada.
4: Ah. I tu quants n'has fet, Dani?
5: Uns quants més.
7: No tants. Sí.
5: Fregant el 4, ja.
7: Va, sí, gairebé tenen l'edat del meu fill, m'estic precudant fortíssim, saps? No?
3: Sí que és, jo avui me n'esperava alguna a l'11, com la setmana passada que va jugar a l'UA, i avui és cert que Pere Romeu ha optat per primer partit fora de casa, ha volgut sortir amb 11 futbolistes, sí que en fitxa del primer equip avui l'entrenador del Barça i reservar a les jugadores del filial o del juvenil per la segona meitat.
8: És que ara que dèieu això dels anys, és que ahir ho parlàvem, Mohamed Davon és del 2011.
3: Sí, sí. Doncs com...
8: I ahir a Andorra, que el vèiem, té una cara de nen llarg, perquè el nano fa, ara no ho recordo, però fa dos no sé quan, 2-10. I té una cara de nen increïble, Mohamed Davon, que està fent la pretemporada amb el Barça i que a priori ja ha de debutar oficialment, encara no ho ha fet, amb el primer equip.
7: Diuen allò de que diu, notes que et fas gran quan aquells jugadors de futbol que t'agraden són més joves que tu.
8: Sí.
7: Sí, jo ara ja m'estic preocupant fort perquè sí, notes que t'estàs fent gran quan els jugadors de futbol que t'agraden tenen l'edat dels teus fills. Saps? No, llavors ja és un problema greu.
1: I tant. Avui no hi havia equips catalans jugant a la segona federació. Sí que ha arrencat la tercera federació. Aquí tots són catalans. El Mollerús ha guanyat 0-1 al camp del Tona, la Grama 1-2 al camp de l'Escala, Vilassar de Mar 1, Poble de Mafumet 0, Vilanova 2, l'Hospitalet 2, i el Martinenc ha guanyat 2-1 a última hora a casa, el Guinardó contra el Badalona. Demà es completa aquesta primera jornada en aquesta tercera federació. I a Sevilla 0-4, nou més l'ha afegit, que veurem de quan és, i el Barça camí de sumar la segona victòria consecutiva en aquesta Lliga. Hem tingut sorteig de la Champions ahir, divendres, sí. Pere, Arsenal, París i Servet a casa, Bayern, Roma i Koge fora de casa, debutant el Barça, ajuda amb Molló.
3: El 23.
1: Fora de casa, no, París.
2: A casa
1: contra el París.
3: Dimecres 23.
2: Sí. Uh-huh. Després fan T2 fora contra Roma i Koge i...
3: I el dia gran, Arsenal, el dia gran.
2: A casa.
3: L'11 de novembre.
2: Servet a casa i Múnich a l'última jornada.
1: Veurem si és o no el Camp Nou. Encara el Barça no ho ha comunicat. Avui tot just ha sortit el calendari si aquest Barça-Arsenal s'acaba jugant o no al Camp Nou.
8: Un camí...
1: A tres quarts de set. Camí prou assequible, diries,
3: sí.
1: Pere.
3: O sigui, al final, per com estan confeccionats els tres bombos, del bombo, si no li tocava el PSG... qualsevol dels altres rivals eren d'un nivell similar, perquè al final et tocava o l'Arsenal o el Bayern, que són els que li han tocat al Barça, però si no era Chelsea, Lió, vull dir que no variava molt. I del bombo 3, si evitaves el City, que era el que et podia fer pujar una mica al nivell d'aquesta primera fase Lliga, també eren rivals que pel Barça, pel nivell que té el Barça, són molt... molt assequible. Sí que el calendari, mira, ens ha donat potser posar una mica d'al·licient amb aquesta última jornada al camp del Bayern, que si el Barça no hi arriba amb el 15 de 15 previ, que té molts números de sumar tots els punts a les 5 primeres jornades, però si pel que fos contra l'Arsenal a la casa no és capaç de guanyar, aquí sí que pot ser que ens trobem una última jornada on el Barça hagi d'anar a Múnich a jugar-se a entrar al top 4 i per tant passar directament als quarts de final, però ni Roma, ni París, ni Kegue, ni Servet haurien de posar cap complicació a les blaugranes.
1: El camí del Madrid sí que sembla, sí. Vaja, allí és més complicat, amb el PSG, el París i l'Inter a casa, i fora Bayern i City, més la Roma... Per tant, m'haurà de...
3: Sobretot
1: de
3: per
1: de valer, vaja, el top 4 fora, descartadíssim,
3: top 4 ja ho
1: no?
3: descarto. Sobretot per això, perquè del bombo 3 li han tocat els dos rivals més complicats, l'Inter i el City. També et diré, dels equips que estan al bombo 1, segurament a qui no volien del bombo 2 era el Madrid. Per tant, veurem si és capaç de l'equip de Pau Quesada de plantar cara i de treure algun punt inesperat, potser ara a dia d'avui. Un Madrid que s'ha reforçat bé, crec que ha fitxat bé aquest estiu, i a mi sempre em queda el dubte per això de si no és capaç de retenir el talent de jugadors com, per exemple, Caroline Weir, que ha marxat al Lió, per molt que tu vagis incorporant talent, si el que ja tens i t'és diferencial et marxa, és cert que encara ens mantenen l'Inda Caicedo, que la van retornar l'any passat, no farà mai un pas real per apropar-se als equips que lluiten per arribar a semifinals. No et dic a la final, però per arribar a unes hipotètiques semifinals. És que a fase Lliga, que el Madrid després pugui arribar a quarts, sí, però se'm fa molt complicat que li guanyi una doble eliminatòria. Ja no et dic al Barça, al Chelsea, al Bayern, al City, a l'Arsenal o al Lió.
1: La vida et va donar per veure alguna cosa del debut d'Alexia?
3: Vaig veure el resum, vaig buscar el resum després... Bé, ho comentàvem ahir, el tu diràs amb el Ballera, de moment ja ha aconseguit Alexia i el London City una cosa que no havien fet l'any passat, que és sumar 3 punts contra uns dels 4 grans de la Lliga Anglesa. Van guanyar 2-1 contra el United, i més enllà de tot el que suposa la marca Alexia pel London City, a nivell esportiu l'han fitxat per això, per tant ella com a Mapi, perquè l'any passat, ja, l'estiu passat, ja van fer incorporacions Cascarino, Guilloró, que anaven en aquesta línia, però Alexia i Mapi encara et donen més. I sí que a nivell de joc vaig veure una Alexia jugant a zones més avançades, el London City juga més un 4-2-3-1, i ella ocupant aquesta posició de mitja punta per la davantera. Crec que és un moviment intel·ligent per part de Der de Maestre, tenint en compte que el London City no serà tan dominador com el Barça, i potser així l'allibera més de tasques defensives, però de moment inici positiu d'Alexia de London City contra el Manchester United, que entrena la sabadellenca Eva Olid, que no va poder començar amb victòria.
1: El Barça guanyant 0-4, ara dosificant una mica de forces, fins i tot et diria, amb 4 minuts encara més l'afegit per jugar-se d'aquesta segona meitat. Potser arriba una altra maneta, potser encara fem 2-0 a 5, 5-0 d'inici en aquesta segona jornada.
4: Ara estava mirant, perquè mira, m'ha cridat l'atenció amb això de la data de naixement de les jugadores del Barça. Mirava el masculí ara, quin és el jugador més que ha nascut més tard, diguéssim, i que ha debutat amb el primer equip, i que jo tingui controlat, ara mirant, és Toni Fernández, nascut el 15 de juliol del 2008, va debutar en partit de Copa. Però és veritat que hi ha dos aspirants que jo crec que tenen opcions. Un és Jordi Pasquer, que va néixer el 2009. Jordi Pasquer, el tinc per aquí, espera. Bé, el 2009, ara no ho trobo, però va ser el 2009, i Ibrima Tunkara, aquest 2010. El març del 2010. 10, no? Sí. Aquí sí que ja seria, seria el primer post-Roma.
2: Uf.
4: El primer post-final de Roma. El primer jugador nascut després de la final de Roma en debutar al primer equip del Barça, perquè Pasquer és del gener del 2009. Per tant, encara no s'havia jugat la final de Roma.
2: La final.
4: Tampoc la recorda, però...
1: És Roma.
5: Sí. Te l'escolta en RAC1.
4: Bé, la Min tampoc la recorda, perquè tenia 2 anys.
3: No. Ni Covarsí.
7: Jo crec que té més opcions de debutar Ibrima Tunkara que no pas Jordi Pasquer, no? Sobretot primer pel nivell, perquè jo crec que Ibrima és un supertalent, i després perquè crec que en els dos casos la competència és molt forta, evidentment, però crec que el Jordi Pasquer al final ara ja entra Xavi Espart, que està jugant de l'esquerra, Cancelo i Valde, ja, i ell és esquerrà tancat, no el veig jugar a un altre lloc. Per tant, jo crec que serà difícil que el vegin debutar, i potser en algun partit de primeres rondes de Copa, alguna cosa així, però...
3: Sí. Bé, però sí que és cert que en aquestes primeres eliminatòries potser visualitzem més uns minuts per Ibrima Tunkara que no per Jordi Correcte. Pasquer, per posició també, per ubicació al camp, com
7: I per aposta de club.
3: Sí.
7: Jo penso que...
3: També li has d'anar demostrant que
4: hi creus,
3: que hi creus, i que no li comencin a fer volar coloms i
7: és que per mi Ibrima és la propera gran aposta del Barça a nivell primer equip. O sigui, jo crec que és el que tothom allà té marcat com el següent talent que arribarà.
1: Aquest rejuveniment, m'agrada molt el que li comentava el Darío Brizuela a l'Aguilar, des d'en camp, des de la concentració, que aquest rejuveniment de l'equip de bàsquet ha fet que hagin passat al vestidor de tenir 14 nens, és a dir, 14 fills, a tenir-ne 3 només en aquesta plantilla. 2 seus i l'altre, Dani...
5: Sí, tu hauria de dir de memòria, no em vull equivocar.
1: Però vaja, sí. Ho mirarem, però vaja, que és un canvi significatiu.
5: L'altre és d'un dels nouvinguts, però clar, és que...
3: Sí, sí.
1: Això ha passat també en el primer equip de futbol, que recordem aquelles celebracions on allò semblava el Chiqui Park, i ara... I ara ja no surt pràcticament cap nen a celebrar amb el seu pare.
3: El germà del Lamin.
5: Sí, exacte, el germà.
3: Però sí que és cert que els temes de conversa als vestidors, tant dels equips masculins com femení de futbol com de bàsquet, deuen ser ben diferents de no fa tants anys.
5: Estan revisant alguna qüestió, no sé què.
4: Anem a la Tungol i ara deuen mirar si ho han fet bé.
5: Sí, ha picat la falta Nicolás Pepe, ha picat a la tanca del Depor i ha aprofitat el refús un jugador del Villarreal per marcar. Però vaja, entenc que ja ho han revisat si s'estan executant els canvis.
4: Entenc que sí.
5: Val.
1: Entrarà Mikautadze al Villarreal.
5: Exacte.
8: marxa Moleiro, si no m'erro, i marxa
7: Pape Gay,
8: sí. Per tant, Íñigo Pérez, que la voluntat la manté clara. Entra en Comesaña i entra en Miquel Tatze.
7: I Ayoze també marxa.
8: Ah, correcte.
7: És triple canvi, si no m'equivoco.
8: Val.
7: Sí. És Santi Comesaña.
8: Ah, i Buchanan també. Sí. Entra... Uh-huh. Buchanan.
7: Sí, si no vaig errat, és Santi Comesaña per Pape Gay, jugador per jugador.
8: Sí, mig del camp.
7: Buchanan per Moleiro, jugador per jugador, un perfil diferent d'extrem, però al final per ocupar aquesta posició.
8: I 9 per 9.
7: I Miquel Tatze per Ayoze, que
8: més,
7: també és...
8: Més 9 Miquel Tatze que Ayoze, segurament, però sí, sí.
7: Sí, però davanter.
8: Davanter, correcte. Sí.
4: A Itàlia, la Roma continua perdent, Molló.
9: Sí, continua perdent. Roma 0, Atalanta 1, a 13 minuts pel final. Per tant, Inter i Atalanta, si això acaba així, encapçalarien la classificació de la Lliga Italiana a l'espera del Juventus-Milan de demà, que els dos també tenen 6 punts. La Lazio també té 6 punts i podria arribar als 9.
4: Quant d'afegit a Sevilla?
2: 6, i n'hem disputat ja un d'aquests. Sevilla 0, Barça 4.
4: La gent ja diu que ja n'ha tingut prou i que se'n va sopar.
2: Ja gana.
4: Una esbandada important en aquest temps d'afegit en aquest camp Jesús Navas.
8: Dius que està a la ciutat esportiva del Sevilla, aquest
7: sí.
8: camp,
7: És a l'estadi principal de la ciutat esportiva. Tu entres i és a l'estadi principal on juga el femení, juga el filial, i quan el juvenil jugava a Youth League també jugaven allà. Però el van fer, i a part tota la graderia que veieu a la tele, tot allò per dins són oficines del club. Ja han aprofitat per fer un edifici principal allà, i tot allò són oficines i centre de treball de diferents estaments del club, i el primer equip entrena alguns dies aquí.
8: Tindrem debut de Marc Casado.
2: Bé.
8: Amb el Depor entrarà 27 minuts per al 90, per al desenllaç del partit. Més el que afegeixi l'àrbitre, entrarà el jugador, exjugador ara mateix del Barça, vaja, cedit, no? Sí, per tant, encara jugador en propietat del Barça, però ara mateix a les files del Deportivo de la Coruña.
4: Una opció de 30 milions pel Depor quan acabi la temporada, que fa pinta que no els pagarà. El Depor pagar 30 milions per un jugador, no crec que...
3: Una opció molt optimista.
4: Que ja estigui molt capacitat, veurem si... Quines són les intencions del Barça i també del Depor, i si hi ha alguna negociació possible un cop acabi la temporada.
7: El Depor només ho pot fer si... Sí, és d'aquelles operacions de dir, és que el tinc comprat per 30 i el puc vendre per 60. Hosti, molt s'ha de revaloritzar Marc Casado per poder ser traspassat per aquest preu.
8: O en èpoques pretèrites, si l'Endoiro s'endués a sopar a la porta, i a les 4 de la matinada, amb la porta absolutament exhaust, li digués, l'Endoiro, te lo dejo por 15.
4: És que era negociador, Molló, l'Endoiro.
8: Home, aquelles mariscades... Mare meva, com d'hauries sortir d'allà.
4: Com s'allargava allò, Vinga.
7: Però no haguessis pagat diners per estar munt d'aquests sopars.
8: I tant.
7: Sí, jo hagués demanat una entrada dins segur allà,
8: I tant.
4: Mira, l'Obreiro i Casado entraran pel Depor.
9: Si fos avui en dia, hi hauria inside d'aquells sopars, però eren altres èpoques.
8: Sí. Marxa Mario Soriano, és un dels jugadors substituïts, i també en Songo. Per Casado i per l'Obreiro, els canvis...
7: I entra Dama, també.
8: D'Hidalgo, correcte. I entra Dama.
2: Sí.
9: La bèstia.
8: Hosti. Realment, ben fi. Entrarà a Dama. De fet, ha entrat ja... Forçut de mena. I, per tant, ha marxat un tercer jugador. A veure si... ens diuen quin és. S'estan... La realització amb els canvis no. Jo no els acabo de veure, no s'acaben d'encertar. A veure si ens diuen qui és el tercer jugador que ha sortit del Depor, que segueix empatant a un 25 per al 90 a la Ceràmica, aquests canvis que han adormit una miqueta el joc. Val.
7: És l'Oreiro per Jiménez, Casado per Mario Socrà...
8: I Adama per Ensongo.
7: Sí, i Adama per Ensongo. El que fa és... O sigui, Casado... segueix ocupant el lloc de pivot de Mario Soriano, l'Obreiro entra de central per Jiménez, i el canvi que hi ha és que Adama passa a jugar a banda dreta i és Luis Micruz el que ocupa la mitja punta. La mitja punta.
8: Val.
7: En el lloc d'Ensongo.
8: Val. I a l'esquerra hi era mai, per cert, que ha sortit abans, i no sé si ho havíem explicat el canvi per Riqui. Doncs tot situat, amb aquest empat a un, i amb la pilota per Comesaña, i aquest per Pepe, intentant habilitar Gerard Moreno. Ja s'ha pilota dins de l'àrea, refusa la defensa del Depor, espera't que se la pot quedar a dins Micautatge amb el cap, En Villanovia, córner, sí, serà córner favorable al Villarreal.
4: Ara el central mirava Leo Román, com volem dir. Quan has de sortir, no surts. I ara que havies de sortir, ara en quedes, noi. Quina nit que m'estàs donant.
8: Clar, com a central, home, realment, jugo amb un porter així, ha de ser...
1: Ho voleu tot, quan ha sortit us queixeu i ara,
4: sí, sí,
1: ara
4: que sí, no surt, no, també. Però és que sí, m'havia fet gràcia que el central se l'ha mirat. Com dient, ara no surts?
7: Com us agrada apretar, eh? Ara que veieu la rada allà, és...
1: La gent no te'n refis mai, Carlos.
8: Sisè córner del Villarreal, queda curt, però torna la pilota a mans de l'equip groguet, era el nou fitxatge, Nathan Saliba, pel qual ha pagat, abans ho mirava, canadenc, ara no recordo quants milions ha pagat, però és un dels dos fitxatges pels quals ha desemborsat calés al Villarreal, més enllà de l'altre porter.
4: 15.
8: 15 milions.
4: Per la Lliga Espanyola és molt, per la Premier.
8: Sí, clar.
4: És menudalla, això.
8: Xavalla, sí, sí, sí, sí, sí, sí. De fet, ara que ha debutat Marc Casado, ha publicat unes imatges, crec que el Deportivo, en què, sí, no? En què ve a dir que... Les he vist com per sobre, sí, eh? Sí, que les instal·lacions hi ha alguna cosa que és millor que Can Barça. Cosa que, d'altra banda... Bé, vull dir que hi ha algunes instal·lacions del Barça que estan realment en condicions deplorables.
4: No sabia per on anava.
8: Sí, sí, sí, sí, sí. Espera't, que la té Pepe a dins de l'àrea. Segueix Pepe per Mikau Tadzen, no pot impactar. També ho intenta Saliba, refusa la defensa del Depor, que ara intentarà sortir a la contra. I qui millor per fer-ho que Adama, a terra Cabàs, amb Freeman, i talla la pilota perquè si arrencava Adama segurament no el podria aturar ningú o pràcticament ningú. El Villarreal atacant a la zona de tres quarts. Mikau Tadze vira la pilota cap a la dreta. El joc ja passa pels peus de Pepe, a prop del vèrtex de l'àrea dret. Segueix Pepe per dins amb Mikau Tadze. Pepe una altra vegada amb la pilota cap a Comesaña. I aquest amb Saliba, que intenta jugar entre línies amb Mikau Tadze i amb Comesaña. Ara, amb les línies ben juntes al Depor, és Renato Veiga a la dreta amb Comesaña. I Comesaña amb Gerard Moreno, sense gaire velocitat de pilota al Villarreal. Torna a rebre Comesaña la pilota que l'intenta en profunditat per Freeman. Ha de refusar el Depor, però finalment serà córner favorable al Villarreal. Arribarem al 70 de partit, empat a 1.
1: S'acaba el partit de la Lliga F. Sevilla, Clara.
2: Sevilla 0, Barça 4, amb els gols de Brooks, Pina i Marta a la primera part i de Vicky López a la segona. MVP del partit, Graham, amb aquestes dues assistències que ha fet en els dos primers gols del Barça, líder.
1: Feina feta, Pere, baixant revolucions, fins i tot el Barça a la segona meitat.
3: Sí, la segona meitat ha sobrat els dos equips, no enganyarem ningú. Un Barça que per mi avui tampoc ha estat bé del tot, però que ha aprofitat les fogonades a l'afegit de la primera part per encarrilar el partit. Partit típic d'inici de temporada de qualsevol equip que té molt la pilota, el Barça ha tingut molt la pilota, però no ha sigut capaç d'atacar bé la defensa sevillana, i tot i això és tan superior a la Lliga F que marxa amb un 0-4 i amb el partit resol a la mitja part. No vull encendre cap alarma, però és cert que és minuts que ja ho havíem parlat l'any passat, minuts sense Patri, i el joc de l'equip no és el mateix, que és lògic, perquè al final si tu treus de l'equació una futbolista com Patri Guijarro, entra dintre de les possibilitats que l'equip no rulli igual. Però no sé fins a quin punt ens hauríem de preocupar o no pel fet que sigui tan exagerat, que l'any passat també ja ho havíem comentat i avui ja ha tornat a passar. Ja et dic, no encendrem alarmes de moment, perquè és un dia només en aquesta temporada, però és cert que el Barça no ha brillat avui a Sevilla per guanyar 0-4.
1: Barça Atlètic de Madrid, dissabte que ve 7 de la tarda, l'Atlético que està per lluitar la tercera posició de la Lliga,
3: Hermoso,
1: o no?
3: El fitxatge estrella
1: de
3: la temporada Atlètic de Madrid, el retorn de Geni Hermoso, que tornarà a jugar contra el Barça, que era un fet que segurament molts ja donaven per descartat, que no tornaria a passar més. Hauria de tornar a lluitar hauria de ser l'equip més ben posicionat per ser tercer i tornar a prèvies de Champions la temporada que ve. Un Atlètic de Madrid que va començar ja la primera jornada de Lliga plantant cara al Madrid en un partit que va acabar sent una mica un partit boig, però Però sí, sí, l'Atlètic de Madrid hauria de ser el tercer equip en discòrdia a la Lliga F.
1: Un bon partit dissabte que ve, 7 de la tarda, el Johan Cruyff, amb un al·licient afegit a aquesta tornada de Geni Hermoso, ara amb la samarreta matalassera al camp del Barça.
3: També dic que no sé quantes coneixerà, quantes futbolistes sí. coneixerà, yeah. perquè de les que
1: sí,
3: va que coincidir...
1: Sí, amb ella,
3: Marta,
1: Torrejón,
3: Paredes,
1: no?
3: Atriz, sí.
1: Bueno, encara.
3: Sí, però no gaires més, No n'hi haurà gaires més, però sí que... Al final jo crec que l'afició blaugrana en guarda un bon record de Geni Hermoso i ella també, del seu pas pel Barça, per tant que la gent s'animi també a anar a veure aquest partit.
1: I tant que sí. Gràcies, Pere. Fins la propera.
3: Fins la propera.
1: Clara, et sentim al Tu diràs.
2: Fins ara.
1: Passen 2:45, empaten Villarreal i Depor a la primera masculina. Ho prova el Villarreal per banda esquerra.
8: Sí, amb Mikautadze, combinant a la zona de 3/4. Endarrereix cap a Renato Veiga, aquest una mica més a l'esquerra, de nou amb Mikautadze, i encara més a l'esquerra, perquè rebi Sergi Cardona, el vèrtex de l'àrea, qui rep és Salivà, la pilota que pot treure la Yeremay, amb més empentes i rodolons, acaba traient la pilota, i és Adam qui va a la cursa, intenta guanyar-li la cursa també Salivà, el català que... La rep, intenta desfer-se del canadenc, l'encara per Ui. Velocitat se'n va Dama, mare meva, quin físic Dama, la centrada de Dama, ja esperava Aubameyang, però finalment la centrada és massa llarga, 17 per arribar al 90, empat a 1.
1: Demanar Aubameyang com que, no? que algú més ataqués l'àrea, no? Sí. S'ha vist ja com molt sol amb aquesta centrada Dama, que ha anat molt passada. I semblava com que reclament de dir, home, hem d'arribar més, jo no puc arribar jo sol només a l'àrea rival.
8: I ja tots dos del Barça al mateix mercat? No, ho estic dient bé ara. Aubameyang i Adama. Van coincidir el Barça?
4: Sí, en el mateix mercat, sí. Juraria que sí.
8: Es deuen conèixer perquè l'altre dia li feia broma Aubameyang a Adama a les xarxes amb això del Bàsicamente. El gravava, jo crec que sí que van coincidir. 74 de partit. Empat a 1. Deu fer calor a Villarreal. On no fa calor és a l'estudi 1 de RAC1.
1: S'està bé ara mateix.
8: S'està bé, no?
1: Ara sí, potser home. Estàs en el sector...
8: Jesús.
1: En el sector pingüí.
4: No, el sector pingüí en principi és el meu. Jo em sacrifico, no hi ha problema.
8: Val. La pilota aturada, veurem ara...
1: Ui. Mira qui ha marcat a la Roma, Molló.
4: Mario Hermoso, l'ex de l'Espanyol i de l'Atlètic de Madrid, empata el 44 de la segona part, Roma 1, Atalanta 1, i encara Gasperini i els seus jugadors s'animen perquè tenen tot el temps afegit per buscar la remuntada express, fer un Madrid en tota regla.
1: Sí, bogeria. Ara mateix a l'Olímpic de Roma, a la primera federació, el Saragossa, de moment... Ah, mira, ara té un penal, potser, sí.
4: Sí. Mira. Ander Herrera, eh? Hosti, el xutarà el capità.
1: No és del 2010, aquest.
4: No! No sé si m'ha dit 37, que Pau la setmana passada, en el Nàstic Saragossa, que té Ander Herrera, que intentarà marcar el primer gol del Saragossa a la primera federació.
7: Si no vaig errat, jo diria que és 37, perquè és del 89, Ander.
4: Es conserva molt bé, almenys, a nivell de físic.
7: Diria,
8: Millor que nosaltres, sí.
4: Sí, bastant millor. A veure, Saragossa 0, Antequera 0, 20 minuts pel final, 8 a l'esquena, Ivan de Herrera, al pal...
2: Ui!
4: I l'atura el porter, li ha tocat a l'esquena, em pensava que acabaria entrant, i no, ha tingut molta sort el porter i l'ha acabat atrapant. Per tant, Saragossa 0, Antequera 0, ni de penal, marca el Saragossa.
8: Gol del Villarreal, gol de Dama. Sí, gol del Villarreal, gol de Dama, autogol de Dama, la centrada de Gerard Moreno, ha volgut refusar Dama i ha acabat introduint la pilota al fons de la seva pròpia porteria, de la porteria de Leo Román, per tant, autogol del Deportivo de la Coruña, del Deportivo de la Coruña, el capdavall que puja al marcador del Villarreal, és un golaç de Dama, rematada inapel·lable per al seu propi porter. Mare meva, la traca del pobre Dama, de moment la seva arribada a la Coruña no passarà la història, amb aquests cabells tan característics, ha rematat a Dama i ha acabat fent-se un autogol, s'avança el Villarreal, reien els aficionats del Villarreal perquè el de l'Hospitalet li ha donat el gol a l'equip contrari.
1: És realment que ara deu voler desaparèixer. Avui que comentàvem el debut de Carles Pérez al somiat, jugues a la primera pràcticament que toques, la fots dins i li dones el gol de la tranquil·litat al teu equip. Que et passi això, Carlos, ha de ser realment...
7: Doncs sí, jo me l'imagino, a més el conec personalment i em sap greu pel nano, perquè són d'aquelles situacions que dius, ostres, acabes d'arribar a un equip aquella setmana, ja t'han tirat una mica la de la roda de premsa, no sé què, tal, i debutes avui, entres al camp, fas un parell de bones accions i en la tercera et fas un gol en propi. És veritat que per mi el principal problema de l'acció és que està molt mal perfilat ell. O sigui, en comptes d'estar perfilat, marcant el rival, entre rival i porteria i tal, entra com de costat, per tant, quan va rebutjar, rebutja en direcció a porteria perquè està mal perfilat. I clar, és que a sobre li surt el rematat.
1: Té la mala llet que li surt la rematada que segurament a la porteria contrària li costaria que li sortís així.
7: A la porteria contrària la tires fora segur.
1: Sí,
7: segur, eh?
1: Però... A sobre del porter, que tampoc és un porter especialment alt, que potser amb un altre col·locat te l'acaba traient, és a saber.
7: Jo crec que com a porter és que...
5: O sigui,
7: és...
5: No t'ho esperes.
7: Exacte, com no t'ho esperes, Xavi, és tan difícil. O sigui, per molta alçada que tinguis, és molt difícil reaccionar amb això, perquè no t'esperes que el teu jugador et rebutgi a dins. No.
5: Oh. Perdó, remunta la Roma. Acaba de remuntar la Roma a Itàlia. Marca Soler el gol de la victòria en 3 minuts. La bogeria a l'Olímpic de Roma, la Roma de Gasperini, amb 9 punts, se situa co-líder juntament amb l'Inter de Milà, desesperat. Mauricio Sarri, el tècnic de l'Atalanta, Roma 2, Atalanta 1, bon retall de Soler i xut pel curt.
1: Quina celebració, eh? Sembla que s'acabi la Lliga ja amb aquesta victòria. Si érem samarretes de Montella, vèiem a la graderia. Compte, primera!
8: Gol del Depor! Marca el Depor, crec que és Zakaria, que acaba d'entrar ara mateix al terreny de joc. M'empata el Depor. No sé si ha menjat més del compte Luis Junior per l'esquerra.

0: Nova i empata a dos al Depor a la Ceràmica.
1: Un sospitós sí. Habitual, també, el porter del Villarreal, que de tant en tant et regala gols al contrari. L'assistència torna a ser d'Aubameyang, això sí, sí. Carlos?
2: Sí, Auba s'ha encarregat en quatre jornades de facturar-nos a tots. Eh?
0: Sí.
2: Ens està cobrant totes les factures de temps. Per mi, la rada de Luis Junior. Sabeu que em costa molt parlar malament d'algun jugador i individualitzar molt, però... A mi se'm fa tan difícil. Ara vaig entrar en un terreny una mica pantanós, però se'm fa tan difícil. Vosaltres creieu que l'Arnau Tenas no té més nivell que aquest porter?
3: Jo tinc seriosos dubtes.
2: Suposo que si el Villarreal pren aquesta decisió és per alguna cosa. Però, ostres, jo veig aquest noi que cada jornada, o sigui, no cada jornada, però cada 3-4 partits en regala una.
3: És que vam fer el super al Atlético Villarreal.
2: Sí, estava jo també, per això et dic.
3: És que, clar, vull dir... Jo si fos Íñigo Pérez, no aniria a Dortmund amb aquest porter. És que, vull dir, està jugant. És que l'any passat crec que el camp del Tottenham és un autogol de Luis Junior i comences amb una derrota 1-0.
2: Sí, sí.
3: Ah, és que...
2: No, però que és el que et dic, que cada X temps va fent un regal. Ostres, han fitxat a Gulaxi.
0: Sí.
2: Per deixar sortir l'Arnau. Ostres, a mi em sorprèn. Jo entenc, que... O sigui, que si un club com el Villarreal, coneixent com coneixem el Villarreal i com treballa tota la seva estructura, si ells prenen la decisió...
0: És per algun motiu.
2: Exacte.
0: Sí, sí, sí.
2: Però a mi, des de fora, se'm fa molt difícil de veure aquest motiu. O sigui, més enllà de que aquest noi tingui un potencial extraordinari com a porter, però, sí, sí. Però en quant a rendiment, tio, ets el Villarreal, o sigui, jugaràs Champions.
0: Sí, sí, sí, sí. Ho intentava Mikel Tadje, refusa al Depor. A més, tu com a professional del futbol, Carlos, saps que segurament hi ha alguna informació que se'ns escapa
2: segur, des de dins. Estic convençudíssim, Dani, perquè si no ho entenc.
0: Sí, sí, sí.
2: Jo crec que hi ha alguna cosa que se'ns escapa i que no podem... Però no és que no la vulguem explicar, és que no la sabem.
0: No. Perquè jugar amb els peus tampoc pot ser l'explicació, perquè tampoc em sembla que sigui un porter excepcional.
2: No, tampoc és extraordinari amb els peus, no. Hi ha una cosa que volia comentar, ara que està una mica el tema més pausat, del Villarreal, que és curiós l'aposta que està fent el Villarreal pel mercat americà i canadenc. Si us fixeu, no parlo de que vinguin directament d'allà, però sí el Alex Freeman, Tyjon
0: Buchanan.
2: Oluwaseyi,
0: sí. Ara també...
2: Ara Nathan Saliba.
0: Correcte. Uh-huh.
2: Dius, jo crec que... I ara m'estic tirant un triple extraordinari, però jo crec que hi ha una aposta clara per aquest mercat. Jo intueixo que per dos motius. Una, perquè és veritat que al final és un mercat algo més econòmic que el d'aquí, i després perquè jo crec que al final és una oportunitat d'obrir-te al mercat americà i canadenc, que no acostumen a tenir molts jugadors aquí a Europa amb els que identificar-se, saps? I dius, ostres, al final...
0: Unes quantes samarretes pots vendre...
1: Recordem que és el club...
2: Ja no només samarretes, sinó a nivell de xifres de negoci, d'acords comercials, de gires, de tal... Jo crec que això... Deu anar per aquí també, evidentment, a part que, o sigui, per mi... Tyjon Buchanan és un talent més que demostrat, Nathan Saliba porta dues temporades a l'Anderlecht a molt bon nivell, Alex Freeman sí que era una miqueta més tal, i Oluwaseyi jo crec que el seu primer any va ser molt correcte. O sigui, que jo crec que han demostrat, no?, que són jugadors que no els porten aquí només per parlar malament, per vendre samarretes, però que jo crec que hi ha també un rerefons d'això de dir, ostres, si podem aprofitar i portar jugadors d'aquest tipus, perquè, no...
1: Sí, recordem que és el club que obri més la porta a poder anar-se'n als Estats Units, sí, que és una jornada de Lliga.
2: És que
1: l'any passat ja li pagava el viatge a tots els ells que hi volguessin anar, el senyor Roig. Vull dir que sempre aquest mercat nord-americà el té molt present. Acabat escalfadet el partit de la Roma, alguna vermella que he vist de l'àrbitre, algun jugador del Nàpols. Molló,
3: M'he perdut alguna cosa del final, no sé si s'ha encaixat que hi havia...
1: L'Atalanta, perdó, no del Nàpols.
3: Sí, de l'Atalanta, sí. Hi havia poc afegit, no entén ben bé el motiu, però vaja, hi ha un expulsat i el partit s'ha acabat. Roma 2, Atalanta 1. Realment la celebració de la Roma, més enllà que han remuntat un partit en 3 minuts, que estaven perdent amb l'Atalanta, és una mica exagerada per trobar-nos a la tercera jornada, però en fi, ha estat així, una festa a l'Olímpic. De moment encara no veig registrada aquesta targeta vermella i no sé què pot haver passat en aquest final de partit perquè els jugadors de l'Atalanta es queixin tant a l'àrbitre.
1: Gasperini més suat que Bonastre avui al Can Dragó.
0: La camisa no ajuda.
1: La camisa blanca, amarada de suor.
0: Qui diu que el Calcio és avorrit, El partit de l'Inter,
3: sí.
0: La remuntada de l'Inter i ara també la remuntada de la Roma.
1: Deixa't anar a Vigo, que saludaré un campió de la Supercopa Ibèrica, jugador del Barça de moda, el Dani Fernández. Hola, Dani, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: I enhorabona, no està malament començar la temporada amb 2-2, no? Dos títols.

0: El del Sarró.
1: Moltes gràcies. Sí, sí, la veritat que hem començat molt bé. Aquest era un títol realment complicat pel moment de la temporada que arriba i, lògicament, pels dos rivals que hem guanyat. Cada cop a Portugal es juga millor en vol, l'Sporting i el Porto han fet un torneig increïble, però el Barça ha tornat a guanyar i hem tornat a demostrar que la fam que tenim de guanyar segueix intacta.
0: Sí, sí, dos equips de Champions, ahir el Porto, avui l'Sporting de Portugal. Clar, és allò que és títol, que és encara com aquell qui diu gairebé pretemporada, que és una barreja així estranya, Dani, no?
1: Sí, bueno, arriba aquí una mica abans de començar tot, però sí que és veritat que ens ajuda molt dintre de que és un trofeu ja oficial i que el volem guanyar, doncs a seguir preparant una mica tot i veure realment on estem. Hem demostrat que som competitius a dia d'avui i crec que això és molt important.
0: Partit, allò d'anar-lo treballant, ha arribat molt, molt ajustat al descans, i tot amb la vermella a l'Ian, allà és quan heu estirat el marcador, no sé si en un punt també de ràbia, però és on heu eixamplat la diferència ja de manera ostensible.
1: Sí, ha sigut un partit d'anar treballant acció a acció, defensa a defensa, i trencar-lo doncs, quan s'havia de trencar. Crec que hem estat millors en els detalls, i ens han permès agafar aquesta renda que al final doncs, ha sigut clau i ens ha permès doncs, jugar amb més tranquil·litat aquests últims moments.
0: I la Champions ja, com dius, clar, que és que això no para i dimecres ja arrenca la Lliga de Campions.
1: Sí, correcte, ja, ara ja posem modo Champions i Lliga Sobal fins al Nadal, que és una mica també el que ens agrada, no? Jugar a casa, jugar a la Champions... Estem molt contents, sortim molt reforçats d'aquesta Supercopa Ibèrica i ara doncs comença l'hora important.
0: I amb aquella pressió, sempre que juga al Barça, no, Dani, que gairebé donem per descomptat que més enllà de la Champions els altres títols els ha de guanyar el Barça.
1: Sí, a veure, lògicament doncs, tots els títols domèstics la gent els dona per guanyats, no nosaltres, que sabem el que costa guanyar-los, i després sempre al final arriba la Champions si és que hem fet bé les coses. Llavors, mica en mica, objectiu a objectiu, hem començat molt bé i seguim tenint aquesta fam de voler fer bé les coses.
0: Els dos nous s'han adaptat bé? Ja han hagut de pagar alguna novetada o encara no?
1: Bueno, el Janus ha estat increïble aquest torneig i el Serguei des d'aquí doncs, felicitar-lo per la seva paternitat i no ha estat amb nosaltres aquesta Supercopa Ibèrica, però l'hem sentit a prop, estem contents de que tot hagi sortit bé i que tinguem un pare més a l'equip.
0: Han de cantar algun dia o no? No ho feu això ja aquí amb els nous?
1: Bueno, això ja ho fem més de portes endins ja cadascú.
0: D'acord, que afinin portes endins, no? Que
1: ja exacte. El vestuari és religió.
0: Perfecte, doncs ho deixem, que continuï sent religió. Dani, enhorabona i que arrenqui bé la Champions dimecres al Palau.
1: Molt bé, moltíssimes gràcies.
0: El Dani Fernández, un dels extrems del Barça d'handbol, campió de la Supercopa Ibèrica, va guanyar la Supercopa Catalunya i també aquesta Supercopa Ibèrica, en aquest cas a Vigo, la final contra l'Sporting de Portugal. A Villarreal, 2-2, Villarreal 2, Depor 2, 2 més l'afegit d'aquesta segona meitat. Però veurem si és gaire generós, fa pinta que sí, que una miqueta ho serà,
2: I
0: Dani.
2: I està bonic, espera't un moment, que ha perdut la pitada de Villarreal, la teva Aubameyang, segueix Aubameyang, i és dins l'àrea per Emérico Aubameyang, al gol! El gol d'Aubameyang! Mare meva! Un altre d'Aubameyang! La tombarella d'Aubameyang que impacta contra el banderó de córner i ho celebra amb Zakaria. Aquest nano, aquest home, segurament li hem de dir ja, Déu-n'hi-do, quin fitxatge... Sí, acaba de fer aquest jovencell, quin fitxatge acaba de fer el Depor, ha fet el Depor. Un altre gol d'Aubameyang, en són 4 ja.
0: 4 i dues assistències.
2: 4 i dues assistències. Antonio Hidalgo que s'ho mira concentrat, ho celebra Aubameyang, el davanter, l'ex del Barça, amb part de l'afició de la Corunya desplaçada, arribant al 89. Opa, la troca de la defensa del Villarreal és increïble, però noi, és de killer, eh? La punta de velocitat que encara té amb l'edat que té, i una altra vegada Luis Junior, que no sé si podia fer que... alguna cosa més. La
3: jo
2: pilota...
3: tinc la sensació que li passa molt a proper, sí. Un altre cop, però bueno, ja, igual ja no sóc jo.
2: No creua del tot la rematada. Tothom embogeix a la banqueta del Depor, menys una persona, menys l'entrenador, menys un català, Antoni Hidalgo, arribem al 89 i el Depor que guanya ara mateix a la Ceràmica, aquest Super Depor en aquest inici de temporada, un minut per saber quan afegirà.
0: No sé qui és que jo no sé si és Cardona que s'adorm al mig del camp, perquè jo crec que és més errada del receptor en aquest cas que no pas del passador.
2: Jo també ho crec.
0: És que sembla que no estigui jugant al partit. No, crec, pel com recupera després, crec que podria ser Sergi Cardona que sembla que no vagi el partit amb ell.
2: Jo crec que creu que, evidentment, la passada no és per ell, sinó que hi ha algú, algun company darrere que ha de rebre aquesta passada, però la pilota està anant en la seva direcció. És que no entenc què és el que fa. O sigui, l'única opció plausible és aquesta, que pensi que la passada és per algú que té darrere. Però llavors s'han de que...
3: També us dic una cosa, Més enllà de l'errada, estava més a prop el Depor atacant i generant ocasions que no pas el Villarreal, que porta estona, sobretot després dels canvis, que ha generat molt poca cosa. I no és el primer partit que li passa això al Villarreal, i ho hem vist aquí. El dia del Metropolitano, com deia el Jaume, que ho vam fer al Superesports també, aquell dia, quan l'Atlético es queda amb 10 i ell arrisca amb el canvi, que l'aplaudim aquí, diem, ostres, sí, arrisca i va buscar el partit i vol guanyar-lo i tal, i al final li acaben empatant contra 10. Si tinc la sensació de que no... De moment, se li veuen molt bones intencions, però s'està mostrant inconsistent.
0: Això de tancar els partits no ho porta bé.
3: A camp del Racing li va passar al revés. Va iniciar molt malament i després va aconseguir remuntar i tal. Sí. Jo crec que... Sí, sobretot jo li diria inconsistència, però clar, al final la inconsistència va de que han fet dos punts, si això acaba així, hauran fet dos punts de 12.
2: Sí, amb l'asterisc que han jugat els tres primers partits fora de casa, que la mitjana anglesa més o menys la compliries si hagués guanyat avui. Però clar, és que avui estàs palmant. I els rivals també són els qui són.
0: Sí. L'acceleració d'Aubameyang, vull dir que estem al minut 90 pràcticament de partit, I a algú altre, això se li fa llarguíssim, aquest camí fins a la porteria.
3: També et dic que Auba és d'aquells que té una genètica agraïda, És d'aquells perfils físics que alguna vegada hem comentat aquí al Superesports, de dir, o sigui, de que amb tres entrenos es posen bé, de que de seguida estan finets, saps? Perquè és d'aquells de... O sigui, que avui surt a la nit i es fot dos entrecots i demà dona el pes i està per jugar, saps? No, sí.
0: Com tu i com jo, Carlos.
3: Exacte.
2: Sí, la centrada...
3: Jo demà estic per jugar també, si em foto dos entrecots.
4: Per cert, m'he tornat a mirar la jugada... Hi ha una topada al mig del camp entre Cardona i un rival. Cardona queda allò mig tocat, s'aixeca... Espera.
2: Ui, Adama cap a la dreta, Zakaria s'ha desfet. Adama amb velocitat de quatre tios. Segueix Zakaria, intenta el retall. Res, refusa la defensa.
4: S'aixeca i després recull la pilota. No sé si és Gerard Moreno qui fa la passada enrere, no sé qui és. És veritat que li fa la passada sense mirar. I ell encara està mig està tocat de la topada i no està atent al joc. La veritat és que està mirant a terra quan li fan la passada i no se n'adona que la pilota és per ell.
2: Doncs 3 per arribar al 95. Dos consumits dels 5 minuts que ha afegit l'àrbitre, el senyor Jesús Gil Manzano i el Depor, que està sorprenent el Villarreal a la Ceràmica. A veure quan hem de deixar de dir que és una sorpresa. Clar, amb aquesta victòria el Depor se situa a zona Champions segur, no? Provisionalment, vaja.
0: Mira, ara t'ho dic. El Depor quart, sí, amb 8 punts, amb un menys que Barça, Madrid i Betis.
2: I ja amb els mateixos partits que Madrid i...
0: Amb 4 partits, igual que Madrid i que Betis.
2: I Betis, sí.
0: I Adam el més content, Perquè després de l'autogol, ara a veure com han remuntat.
2: Totalment.
4: Que, per cert, ens havia quedat penjat... Espera.
2: La centrada, res, refusa el Depor.
4: Arriben al mateix mercat d'hivern, el Barça, Adam i Aubameyang, el 2022. Ens havia penjat també la vermella d'Atalanta, el Roma 2 Atalanta 1 és per Gaetano. Demanaven que l'afegir fos més llarg, perquè el 2-1 de la Roma havia estat el 92 i segons ells havia afegit molt poc.
2: Falta.
3: I ha tret la falta.
2: Increïble.
3: Guanya la pilota i treu la
2: Quin
3: falta.
2: Quin partit, tu. Quin partit està
0: jugador de la Lliga. De moment, en aquestes 4 jornades, és el jugador, el jugador de la Lliga.
2: Estic d'acord. I és una història xula. Vull dir, perquè tu quan no sé què, recordo qui treu la notícia, que Aubameyang fitxa pel Depor recent ascendit, dius, hosti, és allò d'aquestes situacions bastant random que diuen ara.
0: T'ha caigut de peu, a més, va circular aquell vídeo d'ell jugant amb uns nanos allà a Corunya, a prop de l'hotel on s'hi està.
2: Sí.
0: Vaja, que és un jugador que de seguida ha connectat també amb l'afició. Vaja, com per no connectar.
3: Sí, sí.
2: De fet, el Barça sempre... No? Ha quedat un bon record, Aubameyang, el Barça.
0: El Mollo ho deia ahir, quin dia, que si no fos pel fair play...
4: Clar, va ser el màxim golejador de la temporada 21-22, havent arribat al gener.
3: Clar.
2: I també, però també ens refereixo a connexió amb afició, eh? Jo crec sí, que era un tio que queia bé. Que queia bé.
3: Sí, sí. Sí, jo crec que... I dins també parlen bé d'ell, eh? Sí. A nivell de professional, de bona persona i tal, parlen bé d'ell. És curiós, perquè més enllà de l'autogol, Adam ha fet bons minuts.
4: A general, és veritat.
3: Sí o no?
4: Sí, estic d'acord.
3: Sí, estic molt d'acord. Vegades... O sigui, l'hem matat abans, però jo crec que...
4: Però ha desequilibrat quan
3: ha desequilibrat, sí, ha sigut sí, sí. Capaç... O sigui, allò que sempre dic dels jugadors de guanyar metres, no? De dir que li dones a 30 metres de la teva porteria i és capaç de fotre't a 30 de l'altra, no? Mm. I això, Casado també, en aquest context, ostres, està defensant bé, ha tallat diverses pilotes, no s'està equivocant, ha trobat la primera passada sempre fàcil... No és, ja dic, no és senzill, debutar un equip a Camp del Villarreal i tal, i jo crec que bons minuts de tots dos, ja dic, més enllà de l'autogol de Dama, que, pobre, ja dic, estava supermal perfilat i s'ha fet el gol de...
2: Mira, la torna a tenir, provoca... No, ara no, ha perdut la pilota. No, exacte. La del Villarreal, compte, que d'aquí 10 segons arribarà el 95. El xut! Fora! Ha tocat el lateral esquerre de la xarxa. Era Ilias, que ha entrat també en aquesta segona part, l'exjugador del Barça, i ha passat fregant el pal esquerre. Sí, de fet, ahir, amb això de Dama, t'escoltava, Carlos, amb el partit, i que fes una comparació... Mira, s'acaba el partit, a la Ceràmica, doncs perd el Villarreal, guanya el Depor, el Villarreal, que en el seu debut a casa tampoc pot aconseguir la primera victòria de la temporada, Villarreal 2, Depor 3.
0: Doncs premi per l'equip d'Antonio Hidalgo, que està fent un excel·lent inici de temporada, ajudat, evidentment, perquè per això juga amb ells, pel rendiment increïble d'Aubameyang, 4 gols i 2 assistències, les dues d'avui, en aquestes 4 primeres jornades de Lliga. A segona, continuem sense gols, a Elda Molló.
4: N'afegeixen 6 i som al 92, Eldenc 0, Mallorca 0. És un bon resultat pel Girona, perquè el Mallorca guanyant l'hagués pogut superar.
0: I gol a primera federació, al camp del Saragossa.
4: Del Saragossa, és Piau, ara sí, marca el primer dels aragonesos en aquesta primera federació, el 90, arribat al gol, ja som al 91, anirem fins al 95, Saragossa 1, Antequera 0.
0: Pares llargues a la graderia de la Ceràmica, els aficionats del Villarreal, en canvi festa major, ara mateix a sobre de la gespa, fent, votant i celebrant aquesta victòria els jugadors del Depor.
4: A més està bé, perquè aquests equips que han pujat, Depor i Racing, com a mínim, guanyaran o perdran, però són equips alegres, partits amb molts gols, els del Racing, els del Depor...
3: Són propostes agraïdes per l'espectador també pels professionals, perquè jo crec que, ostres, de vegades, ja sé que al final el futbol... Jo sóc el primer que sap que el futbol d'elit són resultats, i us ho dic moltes vegades, que això, quan és elit, això va de guanyar, no va de formar, ni de jugar molt bé, ni de... Però sí que és veritat que nosaltres aquí, per exemple, gaudim molt més havent fet el partit que hem fet avui que segons quines castanyes que ens ha tocat alguna vegada a nivell de proposta esportiva, dic, jo crec que el resultat reflexa molt bé el que és l'inici dels dos equips. L'inici de Lliga dels dos equips el reflexa molt el resultat, la dinàmica de cada equip. Ostres, el Villarreal d'Íñigo no acaba, tot i que en la proposta ens agrada molt i que creiem que ho acabarà fent bé, però no acaba d'arrencar, no acaba de trobar aquest resultat que els tiri cap a dalt.
2: Inconsistència, que deies tu. Sí, estic molt d'acord, Carlos.
3: Sí, inconsistència. I... Era... No, passa que no volia repetir-me.
2: Sí, però, sí, però és la paraula.
3: La paraula és aquesta, inconsistent. I en canvi, el Depor doncs, està en aquesta dinàmica dolça de que vens de pujar, dinàmica guanyadora, arribes, ostres, fas un bon mercat de fitxatges, et surt tot de cara, no? Estàs amb aquella, de, com diuen allò, la felxita per arriba. Doncs el Depor està en aquell moment. I jo doncs, me n'alegro sobretot pels catalans que treballen allà.
0: I tant. Antoni Hidalgo i companyia, Ignasi Salafranca, vaja, i molts més, o el nostre Joan Camí, que també treballant ara pel Deportivo de la Coruña aquesta temporada.
3: Correcte, i jo me n'alegro molt per
0: ell. Com es nota.
3: Sí, perquè parlem sovint i sé que ha tingut pes en aquest mercat de fitxatges del Depor. O sigui que content per ells.
0: El Depor no ha perdut, el Villarreal no ha guanyat. Després de 4 jornades, el Depor suma 8 punts i és ara mateix en zona Champions. El Villarreal és 16è amb 2 punts després de 4 jornades de Lliga Primera. El Villarreal, que juga Champions dimarts al camp del Dortmund, té Lliga l'altre dilluns a casa contra el Betis, i el Depor, la següent jornada, diumenge, visita el camp del Getafe. Visita el Coliseum l'equip d'Antonio Hidalgo. Carlos, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
3: Gràcies, bona nit.
0: Dani, acaba de celebrar l'aniversari. Fins ara.
2: Fins ara.
0: A Molló, demà tornem, no?
2: Fins demà, sí, demà.
0: Demà a partir de les 3, eh? Després de l'actualització de les 3, ja amb el Pou i companyia, el Barça juga a RAC1, un quart de 5 partidars a Mestalla, València-Barça, després Superesports, i després tu diràs. Ara 4 anuncis i tu diràs amb el Ballera. Fins a la 1 de la matinada. Vagi bé, gràcies, adéu-siau.
5: RAC1. En la Champions de los Seminuevos, Adi.
6: ¡Qué ambientazo, mano!
5: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea.
6: ¡Qué barbaridad!
5: Increíble, la asistencia ahora tiene que ser clave, ¿eh?
6: ¡Huele a venta!
5: ¡Huele a venta, buena venta! ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
6: ¡Ven a por más!
5: ¡Venta! Ocasión Plus.
7: Aquest setembre vine a Robagrum a Magda i endú't el teu Magda sense esperes. Arribar i moldre.

0: Roma Guruma.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
5: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Plus, David.
6: Esto promete, Manu.
5: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza en Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
6: Huele a compra, Manu.
5: A ver, huele. Va.
7: ¡El faro! ¡24 horas!
6: Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
5: Venga. Ocasión Plus.
8: RAC 1. No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
9: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: Ràdio en directe.
11: Actualitzada al minut.
12: Alertes d'última hora.
11: RAC més 1.
10: Notícies.
12: Podcast.
11: Contingut exclusiu.
10: Escolta.
12: Navega.
10: Descarrega.
11: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
10: Fàcil, còmoda.
12: Intuïtiva.
10: I renovada.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: 205 cavalls i només 4,3 litres?
14: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells a RAC més 1 en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
15: El mantenim estable aquí, quiet, va!
11: El dijous 10 de setembre a les 8 de la tarda en directe des de la plaça del Blat de Valls. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells a RAC 1.
16: La Diada Nacional convoca la vella i les joves. Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, Castells a RAC més 1 debutem en un nou derbi a la plaça del Blat.
11: El dijous 10 de setembre a les 8 en directe des de la plaça del Blat de Valls. Al quilòmetre zero del món casteller. Castells a RAC més 1 per commemorar la Diada. RAC 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.

0: Tu ho diràs, amb Gerard Vallejo.
1: Passen 3 minuts de les 11. Bona nit, apropant-nos a l'equador del cap de setmana. I quin cap de setmana, de moment, pel Barça. Idíl·lic, rodó, de moment, el cap de setmana per l'equip de Hansi Flick. Ahir va perdre el Real Madrid al camp del Betis. Avui també ha perdut l'Atlètic de Madrid 3-0 a Sant Mamés. Dues derrotes molt diferents, és veritat. Una més accidental, com la del Real Madrid. Una altra de molt merescuda, com la d'avui dels matalassers, però al cap i a la fi són dos partits en els quals els dos grans rivals del Barça, un especialment com és el Madrid, doncs no acaben sumant cap punt en aquesta jornada. És clar que demà el Barça ha de fer la feina a Mestalla, a 4:45 de la tarda, partit com a visitant. Mai és senzill, malgrat ara mateix el València està en la situació que està, mai és senzill jugar a camp del València, a Mestalla, però és una oportunitat pel Barça per ser el primer en agafar un avantatge, un mínim avantatge en aquesta lliga. Tindria 3 punts més que el Real Madrid si aconsegueix guanyar i 5 més que l'Atlètic de Madrid. Un partit, aquest València-Barça de demà, marcat per l'estat físic de Lamine Yamal, que avui s'ha entrenat en solitari per un cop i estava adolorit per un cop. Estava adolorit, no s'ha entrenat amb els companys, s'ha entrenat en solitari, però ha viatjat amb l'expedició, de fet ja és a Sevilla. I, de fet, l'entrenador Hansi Flick creu que podrà jugar. Ara, el que han de decidir en les pròximes hores és si juga com a titular o si bé se'l guarda com a revulsiu de cara a la segona part. I fins i tot si no acaba jugant, si és que no és necessari, perquè recordo que entre setmana comença la Champions i ja tenim aquí la primera setmana de 3 partits, tot i que hi ha una setmana de 3 partits amb partits de Lliga, però amb la Champions i l'exigència de la competició europea sempre el nivell d'exigència física puja una mica. De seguida la Marta Ramon ens explica més detalls de com està Lamine, també de l'elecció dels capitans d'aquesta temporada amb intervenció directa de Flick, que ha decidit que Rafinha sigui el primer capità i que Pedri sigui el segon. I la plantilla ha votat a Eric García com a tercer capità, De Jong el quart i Lamine el cinquè, probablement el més sorprenent d'aquestes votacions, tenint en compte l'edat del jugador i que hi havia d'altres futbolistes que s'havien posicionat per aquest lloc, com per exemple Gavi, que no està entre els 5 capitans del primer equip aquesta temporada. Demà, que per cert podria ser l'últim partit del Barça a Mestalla, si el València compleix els terminis i a partir de la temporada que ve doncs ja disputa els partits al nou Mestalla, que encara s'ha d'acabar. De seguida la tertúlia, aquí al Tu Diràs, avui amb el Ferran Correas, l'Albert Fernández i el Francesc Latorre per repassar tot això. Demà a les 9 també juga l'Espanyol a casa davant el Sevilla, buscarem també l'última hora de l'equip blanc i blau. I avui, a banda d'aquest partit de l'Atlètic de Madrid a Sant Mamés, d'aquesta derrota 3-0, amb Julián Álvarez, que ha tornat a jugar a la segona part, avui també s'han jugat a primera el Villarreal 2, Deportivo 3, amb gol d'Aubameyang. El gol de la victòria l'ha fet Pierre-Emerick Aubameyang, que també ha repartit 2 assistències amb l'exterior. De fet, en 4 partits, porta 4 gols, ha marcat un gol a cada partit de Lliga, i 3 assistències. Sabeu quants calés li va costar aquest senyor al Deportivo de la Coruña? Poc més d'un milió d'euros. Amb poc més d'un milió d'euros, el Depor, segurament, amb un bon sou, o amb el millor sou de la plantilla, és clar, només faltaria, però amb 1,5 milió d'euros es va emportar Pierre-Emerick Aubameyang de l'Olympique de Marsella. Amb una edat, però, insisteixo, 4 partits, 4 gols i 3 assistències. I el Depor, amb ara mateix una situació perfecta a la Lliga, amb un inici doncs realment somiat per un equip que acaba de pujar de primera divisió, tenint en compte les expectatives que tenien a la Corunya en aquest inici de temporada, doncs el Depor pot estar molt i molt content de com ha començat la temporada. Ha debutat, per cert, Marc Casador i també Adama, que s'ha fet un gol en pròpia porteria. Quart ara mateix el Depor del tècnic Antonio Hidalgo, del català, amb 8 punts només per darrere del Barça, del Madrid i del Betis. I també, avui a primera, Rayo 3, Racing 2, amb el pichichi del Rayo, Sergio Camello, igualant a Rafinha al capdavant dels màxims golejadors de la Lliga. 5 gols Camello, 5 gols Rafinha. A segona, a més, atenció perquè a aquesta hora el Girona dorm segon classificat, ara mateix, només té per davant el Leganés, amb 8 punts. El Girona, que ha guanyat 0-2 contra l'Sporting de Gijón aquesta tarda, amb gols d'Esprilla i Carles Pérez. Després ho comentarem també amb el Miquel Agut des d'Astúries. I al tram final del Tu diràs, encara tindrem temps per escoltar les reaccions de la victòria del Barça d'handbol a la Supercopa Ibèrica, 39-34 contra l'Sporting de Portugal, segon títol de la temporada, i la classificació del Barça de futbol sala per la final de la Supercopa d'Espanya, que és demà, recordo, que juga al Palau Blaugrana a 6:45 de la tarda, Barça-Pozo-Múrcia. Tot això i alguna cosa més. Aquí el Tu diràs, fins a la 1 de la matinada.

0: 9 minuts per sobre les 11 de la nit. Arrenquem la tertúlia del Tu Diràs amb el Ferran Correas. Hola, Ferran, què tal? Bona nit.
1: Hola, molt bona nit.
0: Albert Fernández també aquí al meu costat. Hola, Albert, bona nit.
2: Bona nit, què tal?
0: Hola, Francesc Latorre, bona nit.
3: Bona nit.
0: Diu el Ferran, molt bona nit per aquest cap de setmana, com diem, perfecte, de moment rodó pel Barça a nivell de resultats dels seus rivals amb les derrotes del Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. Ara ho comentarem. Abans, és de moment un dels noms de la Lliga. L'altre potser Rafinha, si ens fixem en els números, però Aubameyang, 4 partits, 4 gols, 3 assistències. Escolta, és al·lucinant el que fa aquest tio, que ho ha fet tota la vida, allà on ha anat, sempre ha marcat gols. Després és veritat que no ha tingut una trajectòria molt llarga la majoria dels seus equips, no? Però sempre ha funcionat allà on ha anat. No li recordo una temporada que diguis, no, és que ha marcat 2 gols, Albert.
2: No, i de fet, a mi m'agrada que la seva trajectòria, tot i que va tenir un pas també per Orient, però va tornar a Europa per fer-ho al Marsella bé i no acaba a Estats Units o acaba a Aràbia Saudí, que seria, i sent Aubameyang podria estar trincant una pasta on volgués. Acaba, o de moment, no sé si és al final o no, però està al Depor i rendint a un nivell que no és propi de la seva edat. És a dir, el més normal és veure una baixada de rendiment, ja no només tècnic no tant, físic, sobretot. Però és que físicament segueix sent molt ràpid, molt resistent, i manté la tècnica, i fa la sensació que és un jugador bastant semblant, no idèntic, no igual, però bastant semblant al que jugava a l'Arsenal, al Barça, igual no tant al del Dortmund, que era més extrem, que era molt, però extremadament ràpid, i tan ràpid no és, però segueix sent diferencial en velocitat i està sent, doncs, el jugador de la Lliga, pràcticament. Sé que Mbappé està bé, sé que Rafinha ha fet uns números impressionants, però si hem d'escollir un jugador de la Lliga més determinant que Aubameyang, és que no hi ha... Crec que el Depor ha marcat 8 gols, ell n'ha fet 4.
0: Sí, 9. No, 8, perdó. 8. Sí, 8, 8.
2: Ell n'ha fet 4, ha assistit en 3, i crec que l'altre és en pròpia porta. Clar, vull dir, al final, tot l'atac d'un equip que ara mateix deu estar, no sé si segon, tercer a la Lliga...
0: 4 gols i 3 assistències són 2 assistències, sí.
2: Són 2.
0: 2 assistències.
2: Però són 2 gols en pròpia porta.
0: I 2 gols en pròpia porteria.
2: Per tant, si no és en pròpia porta, ha sigut Aubameyang qui ha creat o ha marcat el gol. I estem parlant d'un equip que acaba de venir a la Liga Hypermotion. Per tant, el jugador de la Lliga ara mateix, portem molt poquet, per mi, és Pierre-Emerick Aubameyang.
0: Bàsicament Aubameyang, Francesc Latorre.
3: Bàsicament. A més, és l'humorista del vestidor, perquè li feia broma aquests dies a Dama després de la roda de premsa. Clar, d'Mbappé tu pots esperar, de Rafinha tu pots esperar, però no t'ho pots esperar d'un paio que té l'edat d'Aubameyang. Recordeu que quan va marxar del Barça, que no va marxar per un criteri esportiu, sinó estrictament econòmic, per qüestions de fair play l'estiu del 2022, va saber molt greu a la gent, al culer, que marxés Aubameyang, perquè va deixar molt bon record. Perquè sí, perquè té el caràcter que té, perquè fa la bola de Son Goku al Bernabéu...
0: Sí, i les tombarelles, no?
3: Perquè cau molt bé, però també perquè entre gener que arriba i l'estiu fa 13 gols. Vull dir que el seu rendiment va ser molt bo. És un tio... És un supercrac, és un crac.
2: És un crac, sí.
3: El que passa que té l'edat que té, per tant, això fa que tingui més mèrit encara el que està aconseguint el Deportiu.
0: I abans parlàvem amb l'Albert que marxa de l'Arsenal i l'Arsenal, no sé si immediatament, no? Exacte. Sí, passa una temporada. Sí, passa una temporada. Es passen 6 mesos, no? Sí. I a l'estiu l'Arsenal fitxa Gabriel Jesús.
2: Sí, sí. Exacte.
0: Bé, que imagina't com retroben els camins. I
2: tant de bo el rendiment sigui...
0: I és una pregunta molt oportunista.
1: No tinc cap dubte.
0: És una pregunta molt oportunista, Ferran Correas, però, clar, Aubameyang amb 37 anys no era una opció pel Barça, no? I a més, quan el Barça es planteja el fitxatge de Gabriel Jesús és perquè ja ha desistit de fitxar Julián Álvarez. Però hagués sortit més baratet Aubameyang, eh? 1,5 milions li ha costat el Depor, eh? 1,5 milions.
1: Sí, bueno,
0: com a pedaç, és excel·lent.
1: Un jugador que, a veure, dubto que porta 4 gols en 4 jornades, dubto que acabi la Lliga amb 38 gols, un per jornada, però evidentment el que està fent fins ara jo crec que està per sobre del que... segur, per sobre del que tothom esperava a la Corunya. Un equip que, si tu dius 1,5 milions, però que l'altre dia vaig llegir no sé on, que a Banca Està posant molts, molts calés.
0: Una cosa és el que ha costat. Segur que el sou no... O sigui, el sou no és dolent. No és dolent. Deu tenir un bon sou per ser un futbolista de 37 anys.
1: I el Depor, això, que Banca estigui posant calés, fa que no només hagi arribat a Aubameyang, sinó que ha arribat a Aubameyang, sinó que ha arribat ara, en els últims dies, Casadó, ha arribat Jiménez, ha arribat també...
3: El porter,
1: Adama, té un porter com Leo Román, que és... suposo que és una oportunitat de mercat una vegada el Mallorca baixa.
2: 9 quilos, per això.
1: Sí, vull dir, no, final, sí, a Banca.
2: Sí, a Banca, Banca.
1: Estic
2: sí,
1: dient,
2: sí.
1: És que ho vaig llegir l'altre dia, que a Banca està...
2: Sí, porta dos o tres ampliacions de capital.
1: No serà el Superdepor, que hi ha els calés...
0: Sí, sí, però també et dic una cosa. Està bé també que hi hagi algun equip que, més enllà dels tres grans, es gasti els calés, perquè és que si no, al final...
2: També,
0: Al final mires la plantilla de, no sé, del Sevilla o del València i dius, on hem arribat a parar? On hem arribat a parar? Ara després parlarem del València més tard, rival del Barça demà, però clar, està bé també que hi hagi alguna inversió potent a la Lliga Espanyola.
1: És una oportunitat de mercat pel Depor amb 1,5 milions, com crec que, per les de Gabriel Jesús, és una oportunitat de mercat pel Barça per 10 milions.
0: És a dir, és molt més jove. Jo ara estava sent oportunista. La pregunta em sembla que no tenia ni cap ni peus, però...
2: Són 8 anys de diferència. Són 8 anys de diferència.
0: Però vaja, veient el seu rendiment...
2: Sí, clar, el que passa és que Auba...
1: Tu pots... Quan dius, home, si l'Arsenal et deixa Gabriel Jesús per 10 milions, tenint en compte el que es paga a la Premier...
2: Què passa?
1: Alguna cosa passa, no? I tothom pensa llavors, doncs, evidentment, en les lesions i amb el genoll... Però de moment aquest tio ha arribat aquí i està bé.
2: Sí, sí. I
1: jo estic convençut.
2: I Aubameyang el van regalar.
0: Aubameyang va rescindir.
2: Al mateix club.
0: Aubameyang va rescindir forçant la màquina. Sí, sí. Forçant la màquina.
1: També et dic que allà a l'Emirates, mig Emirates, el van fer gràcies al Barça, eh?
2: Sí,
1: van fer gràcies al Barça en el seu moment, sí, que ja anava i venga, Fàbregas i Petit Clep. I Overmars i
2: Clep, no,
1: i Clep, venga, i anaves allà.
0: El protagonista de la nit, Aubameyang, en declaracions a Movistar.
4: Pierre-Emerick Aubameyang, se siente, ¿no?, ya el escudo por tu gesto.
5: Claro, importante. No, muy contento, porque no fue fácil hoy, pero sí, tengo que felicitar a todo el grupo, porque no solo quien ha jugado, pero quien ha entrado también ha hecho la diferencia. Entonces eso es un grupo, eso es lo que tenemos que hacer cada partido. Entonces muy contento.
4: Eres el jugador de la liga. 4 partidos, 4 goles, 2 asistencias.
5: Bueno, decimos que estamos trabajando bien.
4: Oye, daba la sensación de que al Depor le valía el empate. Habéis cambiado de sistema, te has encontrado muy solo arriba durante el final del partido, pero a la contra, con Adama...
5: Claro, pienso que... Hay momentos para sufrir, entonces hemos sufrido un poquito, pero al final hemos tenido la energía para ir estas contras con Adama, con Saka, entonces muy bien.
4: 8 puntos en 4 jornadas, ¿este Depor tiene techo o dónde hay que mirar?
5: No, hay que mirar partido después partido. El próximo partido jugamos fuera, Getafe, eso es lo importante, vamos así, cada semana... Tenemos que sufrir como hoy y ganar partidos.
4: Venga, muchas gracias.
5: Gracias.
0: Doncs Aubameyang, amb el seu castellà, recordo que el seu pare residia, no sé si encara resideix o no, a Sitges, i que ell doncs, sap castellà, com va demostrar també aquí la seva arribada a Barcelona.
3: Ara estava mirant números, 37 anys, 4 partits, 3 de sencers, als 90 minuts, i el primer partit a ells el van canviar al 85.
0: Bueno, és que avui amb 37 anys, la cursa del gol està àgil, està àgil, està àgil. Hola, Marta Ramon, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Vas gaudir tu d'Aubameyang en el seu pas pel Barça o no?
6: Sí, em va sorprendre positivament i jo crec que va deixar un bon record, tenint en compte també les circumstàncies en les que va arribar. Jo crec que va ser una peça molt, molt important en el seu pas breu pel Barça de Xavi.
0: Al final va marxar també perquè econòmicament no, el Barça li interessava, diguéssim, que despendre's d'un futbolista i fer uns calés. Fer uns calés, diria, si no recordo malament, en aquella època.
3: Arriba Lewandowski i el Barça ha de fer... Sí. Bueno, això controla millor la Marta, el tema dels números, sí. Però el Barça...
0: Crec recordar, Marta, estem parlant ja de temps pretèrits.
6: És que ho hauria de revisar i ho hauria de repassar tot, però és l'estiu de les palanques, no? Si no em falla la memòria, ens hem de traslladar al 2022... Sí. Aleshores s'ha de fer espai, és l'estiu en què a més s'inverteixen molts diners, però alhora també el Barça té molts problemes per inscriure al final del mercat. Recordareu que fins i tot va haver d'avalar la junta directiva per poder inscriure Koundé.
0: És l'estiu de aquí ara,
6: Lewandowski, Rafinha i Koundé, l'estiu del 22.
0: No, i estic veient ara el titular, és una mica depriment perquè el Barça se despide d'Aubameyang per fer hueco a Bellerín i Marcos Alonso. Clar, tenia aquests dos futbolistes que no estaven
2: sent inscrits. El Barça tenia superàvit de davanters.
0: Sí. I després ell ha reconegut recentment en algunes de les últimes entrevistes que va ser un gran error fitxar pel Chelsea, que probablement ha estat dels pocs clubs que no li va anar gens bé el seu pas pel Chelsea, i va acabar marxant. I ell ha reconegut que va ser un gran error, va haver de marxar del Barça, però no va triar bé el seu equip aleshores, el Chelsea, i crec que només va marcar un gol amb el conjunt de Londres. 4 minuts per sobre un quart de 12. Aubameyang, gran protagonista aquesta nit de la Lliga amb la victòria del Deportivo, al camp del Villarreal. Per cert, si el Depor és quart i ha començat bé, atenció com ha començat el Villarreal, 16 ara mateix, 2 punts de 12. 2 de 12, això ja és...
1: Amb un molt bon entrenador.
0: Sí. Molt bon entrenador, Íñigo Pérez, però això ja és un dèficit que, si aspires a la Champions, per exemple, no és difícil de recuperar, però sí que et marca molt de cara a les pròximes jornades. En funció del que faci el Villarreal, sabrem si té temps o no de reaccionar i intentar lluitar per el que a priori hauria de ser l'objectiu del Villarreal, que és entrar a la Champions entre els quatre primers. Farem una primera pausa i de seguida amb la Marta Ramon repassem l'última hora del Barça. Lamine Yamal, de moment, dorm a Sevilla i està disponible per jugar... Sí, Hansi Flick
6: a València,
0: ara no sé per què estava pensant en Sevilla, a València.
6: Bé, farà una calor similar.
0: Sí, d'aquí
1: dues setmanes.
0: D'aquí dues setmanes el Barça visita Sevilla. No, València. Podria dormir a Sevilla i ser demà a València, també perfectament, però és a València, dorm a València, i si Hansi Flick ho considera, el pot fer jugar. Ara tornem.
7: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera. El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
8: 205 cavalls i només 4,3 litres?
9: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
12: Hi ha trajectes que no s'obliden, rialles, cançons, moments que passen, però queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny. Amb so envoltant, tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga híbrid endollable a un preu excepcional. Consulteu condicions. Entra a Ford.es, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
13: Bona nit. En el sorteig del cupó extra d'estiu de l'ONCE celebrat avui, el número premiat amb 15 milions d'euros ha estat el...
14: 20.999 20999
13: Sèrie...
14: 54054
13: Així mateix, uns altres 10 números i sèries han obtingut cadascun un premi d'un milió d'euros. Els pots consultar a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Enhorabona a tots els guanyadors. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
1: Set minuts i arribarem a 11:45 de la nit. Això és el Tu diràs i començarem a repassar una mica l'última hora del Barça abans d'aquest partit demà, 16:45, a Mestalla. Intentaré no equivocar-me més. A Mestalla, al camp del València. Marta, amb Lamine Yamal, convocat a la llista de convocats.
2: Sí, sí, ha viatjat amb l'equip. Ja ens ho havia dit Hansi Flick a la roda de premsa. Flick ha explicat que estava dolorit per un cop i que per això s'ha entrenat avui al marge. No ho ha fet amb la resta de companys. Ha estat la gran absència de la sessió, però també ha explicat Flick que després l'ha vist bé i ja ens ha dit que, per tant, viatjaria i podria jugar. Demà parlarà amb ell i, segons les sensacions que tingui, decidiran si ho fa d'inici o bé ho fa des de la banqueta. Recupera Gavi, com ja era previst, després d'haver superat el cop que es va fer a ells, i s'estrena en una convocatòria el fitxatge Gabriel Jesús, que opta a tenir minuts demà a la segona part. La llista és de 24 futbolistes i això vol dir, per tant, que un cop a Mestalla, Flick haurà de decidir qui descarta pel partit.
1: Ara us pregunto per qui creieu que descartarà Flick, tenint en compte la composició de la plantilla, els galons dels diversos futbolistes, etc. Però abans, respecte a Lamine Yamal, clar, aquí hi ha d'haver una conversa, que entenc, prèvia a Flick-Lamine, no?, per acabar de decidir-ho.
2: Sí, demà al matí, sí, demà al matí migdia, sí.
1: Val. No sé, a mi, per com és Hansi Flick, jo... Tu tens clar, Marta, que el poses a l'11 titular o no? Jo és que no ho sé.
2: Jo no n'estic segura del tot. De fet, spoiler, l'he posat amb un asterisc. Avui a l'entrenament, com és lògic, l'opció amb la que ha estat assajant de cara a demà, la peça ha estat Adeyemi, no cal ser, no és rocket science, vull dir, era evident que seria així. Clar, el no haver-se entrenat avui... per mèrits, per feina, per haver-s'ho treballat avui, la idea doncs hauria de passar per Adeyemi. El que passa que al tractar-se de Lamine Yamal i sabent que no té absolutament res, que ha estat només fruit d'un cop i que després Hansi Flick ja l'ha vist bé, jo no el descarto ni molt menys per l'11 titular.
1: El descarteu vosaltres? Vull dir, perquè a vegades Flick amb això és força rigorós. El que passa és que Lamine Yamal té l'asterisc que és l'estrella de l'equip i el futbolista més important.
2: I que hem vist altres vegades, per exemple, jo recordo la temporada passada a Montilivi, que Rafinha venia de lesió, venia de no haver jugat ni un minut amb l'equip i no estava previst que jugués de titular. Parlen 3 hores abans del partit Rafinha i Flick, i Rafinha és titular a Montilivi quan no ho havia de ser. Vull dir que sí, Flick és rígid amb aquestes coses i meritocràcia i es fixa molt en el detall, però també en moments determinats és dialogant. I en moments determinats penses que farà allò perquè la seva rectitud et porta a pensar que el seu patró de comportament com a entrenador el portarà a decidir una cosa determinada, i després amb un diàleg amb el jugador, amb coses que passen a dins el vestidor que no sabem, acaba tirant cap a una altra banda. I al tractar-se de Lamine Yamal, jo crec que això fa que tot plegat doncs adquireixi una altra dimensió, no?
3: És que, a veure, òbviament, com alemany, és una persona, no?, molt recta en aquest sentit, i sempre ho ha sigut, però és cert que si alguna vegada ha estat una mica més laxa amb algun futbolista, deixant-lo més minuts al camp perquè ell vol seguir jugant, generalment ha estat amb Lamine Yamal, i és normal. És a dir, també és un entrenador intel·ligent, sap que no pot tractar igual a tots, perquè no tothom és igual, perquè el caché de cada futbolista és diferent i canvia.
1: Ara recordava, com que estem pendents d'aquesta conversa que tindran ells dos i tampoc cada situació és nova, però ara recordava que abans de la semifinal de la Supercopa d'Espanya de l'any passat, Lamine no s'entrena el dia abans i no és titular.
2: És correcte.
1: I no és titular aquell partit. Per això jo deia que a vegades ni amb Lamine Yamal Hansi Flick
2: el que passa que tenia molèsties, Gerard.
1: Ja.
2: Tenia molèsties.
1: No era un cop, diguéssim, o que estigués adolorit com avui.
4: El més normal, amb criteris esportius, si tu no entrenes el dia abans d'un partit, sí, com és el cas, és que no juguis. Això és l'ABC de qualsevol entrenador i del 99,9% de jugadors. El que passa que la Lamine Yamal forma part del 0,1% que s'escapa o es pot escapar d'aquesta norma. Amb una altra pregunta avui sobre la Lamine Yamal, sobre el fet que en un dels partits de Lliga, no recordo quin, jugués als 90 minuts, Flick ha explicat que ell creu que en el cas de la Lamine és més útil tenir-lo jugant als 90 minuts i ja recuperar l'endemà, que no seure el 10 minutets a la banqueta, doncs segurament per estalviar-se les famoses cares a la banqueta, per l'humor del mateix jugador. Per tant, jo no descarto que demà sigui titular, però gens.
1: Correas, hi vols dir alguna cosa?
5: Va, que la lògica seria que no jugués, que juguessin Adeyemi, Rafinha i Gordon. Però, tot i que Hansi Flick és un entrenador com hem vist durant les dues temporades anteriors, molt recte i que li encanta la disciplina, crec que, tot i ser Hansi Flick, l'estrella és l'estrella. I com deia el francès, sap que si Lamine comença a la banqueta hi haurà una mala cara, perquè Lamine vol jugar sempre. O sigui, al final és una mica el que li passava també a Messi.
1: Està
5: Messi,
1: clar que vol jugar sempre, però no has entrenat amb els teus companys a l'última sessió.
5: Però,
1: no, jo, si fos per Lamine sé que seria titular. Ja ho sé que hi ha la mà. Que jo...
5: És l'estrella i és una estrella especial. És a dir, Messi el canviaves al minut 89 amb 4-0 i s'emprenyava. Lamine el canvies, va a camí d'això també, o sigui, el canvies amb 4-0 al minut 85 i s'emprenya.
1: Que hi ha un punt que està bé perquè és aquesta mentalitat de voler jugar-ho tot i de mentalitat guanyadora.
2: Però sobretot s'emprenya quan ell té la sensació que encara no ha estat prou determinant per l'equip. O sigui, jo crec que si el treus amb un 4-0 a favor i ell ha fet un gol i ha donat dues assistències... Sí. La cara és diferent,
1: que si el
2: treus del camp amb la sensació que ell doncs no ha portat el que havia de portar.
5: El que passa és que demà jo crec que Flick té l'excusa que pot fer servir, perquè ho ha fet altres temporades, bueno, les dues anteriors temporades, que és que dimecres hi ha el debut a la
2: sí.
5: Champions. I
2: sí, sí.
5: Normalment ha reservat a molts jugadors. Recordo fa dues temporades, per exemple, abans del primer partit a Europa, juga a Pamplona.
1: Uf, sí.
5: Fa 1.000 rotacions, o sigui, ja es passa
2: a frenar. Però no ha tornat a fer allò mai
5: més. No, és que allò va ser una exageració, Marta. Recordem que es passava a frenada.
1: També et dic que si les fes ara, no em semblaria tan descarat, perquè era el matí a llarga.
5: Tens 19 titulars.
1: Clar, clar, clar.
5: Per això mateix és possible que... segurament, no sé... Per exemple, jo veig a Rodri titular demà i no veig a Bernal, que ha jugat fins ara.
2: Jo, en canvi, veig Rodri dimecres i veig Bernal demà.
5: Va, jo veig a Rodri els dos dies.
1: Val.
5: I potser dic el mateix de Cancelo, per exemple. No? Llavors, com que hi haurà moltes rotacions, hi haurà algunes quantes rotacions, 3-4, digue-li, si col·loques també la de Lamine, potser no... No es nota tant, però és Lamine. I com diu la Marta, demà tindran una xerrada i veuran que és el millor i segurament quina cara posa Lamine.
4: Jo potser soc molt, molt, molt innocent o molt il·lus, però ara Lamine ja porta uns quants partits al currículum amb el Barça i amb la selecció, i estem parlant de que si vol jugar sempre, i el que deia la Marta, que no està content si ell no ho fa bé, però crec que ja porta prou partits això a la motxilla com per entendre que si demà a València... juga mitja hora o juga 65 perquè el canvien o surt des de la banqueta, té més possibilitats de fer-ho molt bé en el següent partit contra el Feyenoord. I així successivament. Ja ho sé, que jugar sempre els 90 minuts és la repera, i si pots fer dos gols millor que fer-ne un. Però jo crec que la gestió aquesta del propi cos, la minya ja la
3: sí, però,
4: ja sé, igual sóc il·lus o innocent, no ho sé.
3: És que saps què passa? Que hem conegut jugadors que en tota la seva carrera no ho han entès. I segurament Lamine pugui ser un d'aquests futbolistes, perquè de moment no he vist cap dia que no posés mitja caret. Si l'han canviat bastant abans d'acabar el partit, no s'ho ha pres bé. I ser suplent, òbviament, és una cosa que no li agrada. Una altra cosa és que ell li faci el cop aquest, que tampoc sabem exactament, no?, quina és la situació del cop, si li fa mal o no, sembla que no. Doncs ell mateix prefereix...
2: No, no
3: li fa
2: mal.
3: Si està perfecte, no li agradarà. No li agradarà perquè ja hem vist de quina forma és Lamine Yamal i tinc molts dubtes de que Lamine Yamal canviï d'aquí a... al final de la seva carrera, igual que Messi, mai li va agradar que el canviessin, mai, ni una vegada.
1: Demà sabrem si Lamine és o no titular. Demà també hem de saber, abans del partit, quin dels 24 convocats descarta Hansi Flick abans del partit. Jo en tenia dos d'apuntats, però em poso tres sobre la taula, Marta. Brian Fariñas, possible jugador desconvocat.
2: Seria el més normal.
1: Hamza, possible jugador desconvocat, amb l'entrada de Gabriel Jesús podria anar desconvocat.
2: Podria, sí.
1: O, atenció, que per composició de plantilla i estructura sí. No té cap sentit que hi hagi tres laterals esquerres, perquè Xavi Espar és lateral esquerre. Aleshores, Balde podria ser la tercera opció i podria anar desconvocat, tot i que crec que per una gestió de vestidor no serà Balde, no? I aleshores em quedo entre Brian Fariñas i Hamza.
5: Potser això sobre la conversa també amb la Mina.
1: Aleshores Hamza té totes les de perdre. Perdona. Aleshores Hamza està sentenciat.
2: Si hem d'anar per amistats.
1: Si hem d'anar per aquí, em sembla que Hamza té totes les de perdre. Sí, sí.
2: Sí, sí.
1: No, però serien aquests tres. No m'imagino ningú més, no?
2: No.
5: Si hagués d'apostar per algú, aposto per Brian Fariñas.
1: Brian Fariñas.
4: Sí,
1: tu també?
4: Sí,
1: ho teniu claríssim,
2: que és
1: serà
2: que hauria de ser Brian Fariñas.
3: És el que menys oportunitats ara mateix. Sí. Més enllà de que Valde té més o menys les mateixes, però clar, l'ascendència al vestidor és molt diferent.
1: I Hamza és un jugador diferent, com a mínim.
3: Hamza...
1: No? És un jugador diferent, encara no he vist el Barça en un partit perdre 0-1 i haver d'intentar buscar la centrada lateral.
3: Minut 85,
1: no?
3: Hamza et pot ser molt útil.
1: Una mica el Carlos Espí de Hansi Flick,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, sí.
5: Exacte.
1: Eh?
5: Mostra't de la...
1: T'he tret de la boca, sí. Sí, sí. No, per això dic que és veritat que no seria una decisió potser massa coherent la de desconvocar Hamza i, per tant, a la taula estem d'acord en què seria on que ha de ser Brian Fariñas. Veurem què decideix també Hansi Flick demà, ara que té a tants futbolistes disponibles, només Frenkie de Jong, del primer equip ara mateix de baixa. A tot això, Marta, avui també la prèvia d'aquest partit està marcada per l'elecció de la capitania, dels cinc capitans. I Flick n'ha donat més detalls, no?, que no sabíem.
2: Sí. Ha confirmat que Rafinha i Pedri, els dos primers capitans per aquest ordre, els ha escollit ell, mentre que Eric, De Jong i Lamine Yamal els ha triat l'equip en la votació que fan habitualment. L'entrenador ha reforçat així el seu pes en les jerarquies del vestidor, apostant per dos referents a la plantilla que considera que parteixen com a fixos a l'11.
6: When I see the team, also the players...
7: Quan em miro l'equip i els jugadors, qui té més influència en l'equip, per mi, és Rafinha i també Pedri. No volia decidir tots els cinc capitans, volia decidir aquests dos, perquè són molt importants i normalment tots dos juguen de titulars. A més, ara conec l'equip molt millor que abans. Les últimes temporades el Marc no jugava, el Ronald també estava molt temps fora, en Frank igual. Per a mi és així, però al final l'equip ha anomenat aquests cinc jugadors i per a mi és un bon grup, un bon lideratge.
6: It's a good group, it's a good leading.
2: Recordem que en aquest inici de temporada Flick havia decidit donar la capitania provisionalment a Rafinha, Pedri i Eric, deixant al marge el lesionat Frenkie de Jong, a qui finalment els seus companys han mantingut entre els capitans, en aquest cas, això sí, per darrere d'Eric.
1: Aquestes són les explicacions de Hansi Flick. Us agrada que l'entrenador intervingui en la tria de capitans?
5: Sí, ho feia Cruyff i crec que sí. Que sí, perquè és el que deia, no? A vegades... s'escollen capitans, depèn, a vegades els cull la plantilla, a vegades és per anys al club, etcètera, etcètera, i hi ha vegades que no juguen. Ens anava més lluny l'any passat, no? Ter Stegen que va marxant, Araujo jugava poc, l'únic que més o menys jugava era Rafinha, tot i que també va estar lesionat, i Pedri, doncs són els dos que es mantenen. Dels cinc de la temporada passada són els dos que són fixes a l'equip. El capità jo crec que ha de ser fix a l'equip, a més Rafinha crec que és el... realment és el líder d'aquesta plantilla, una plantilla molt jove. Rafinha és líder i Pedri parles per tot el que et porta i que et dona el camp és important. També és important, jo crec que moltes vegades el porter, hi ha porters que són capitans i amb el futbol actual una cosa és... vestidor, quan has de negociar primes o has de fer coses. Però dins del camp tenint en compte ara que els àrbitres només parlen amb el capità, no sé si, el, si és el porter, seria el més normal que sigui el capità.
1: Potser, sí, perquè després el porter em sembla que li ha de dir a l'àrbitre abans que comenci el partit qui és el jugador que ell escull perquè pugui parlar amb
5: per això, millor que, mira, que no ho sigui. I dels tres escollits per la plantilla, Eric estava cantat, perquè ja ho va dir Flick, però és que a més és un altre líder.
1: Bé, de fet, Flick també el va escollir Eric, sí, sí. Tot i que avui l'ha deixat a banda, no, Marta? L'ha deixat com la primera opció de la plantilla, diguéssim, més enllà de Rafinha.

0: però sobretot per l'experiència en el món del futbol, i després perquè acaba sent una extensió de Flick, no?, a la gespa. Mm. En tot, en l'estil de joc, en la manera de comunicar-ho a la resta de futbolistes, de contagiar la resta de futbolistes, no?, en el caràcter que té. Marca una mica la línia del Barça de Flick en aquests 2 anys i res més que portem.
1: L'any passat, sobretot quan van anar amb el Dades amb l'eliminació a la Champions, Flick va dir un parell o tres vegades a la roda de premsa que a l'equip li faltava lideratge, que li faltaven jugadors que en situacions, això, sobretot complicades, siguessin capaços de fotre un cop de puny sobre la taula a mig partit, de fotre-li un crit amb un company, de col·loca't allà, o va, tirem tots amunt, o tots avall. I
2: hi haurà, en aquest sentit, hi haurà un altre jugador, com m'ha passat a vegades, que Íñigo no era capità, però sí, podia fer de capità, hi haurà un
3: Rodri.
2: Altre jugador.
3: Rodri.
2: Que és Rodri, que evidentment farà de capità algunes sí, vegades.
1: Sí. Però vull dir que...
2: I jo espero... Sé que sorprèn l'inclusió de Lamine, però... Jo no sé si es vota una mica com quan feies de delegat de curs, que votaves els amics, a vegades. Evidentment, Lamine...
0: Què et passa amb els amics de Lamine, avui?
2: Té molts amics al vestidor, però no, si jo defenso que Lamine sigui capità, un dels capitans, perquè acabarà sent el capità del Barça. És a dir, Messi va acabar sent el capità del Barça.
1: Sí, clar.
2: Perquè és l'estrella del Barça i va acabar sent el capità del Barça. I Lamine, tard o d'hora,
0: esperem que acabi
2: sent
0: el primer capità.
4: I clar, el tema és que té 19 anys, però ja porta moltes temporades al Barça, i per tant té sentit, també. O sigui, per antiguitat, té cert sentit que Lamine sigui capità del Barça. De Rafinha només volia dir que, a més, ell és exemple al camp. És el primer que pressiona, Vull dir, s'ha de ser com Rafinha, no només en caràcter, sinó... no? En treball, sí. I això crec que és imprescindible per Flick. I qui ens anava a dir, o jo no ho hagués imaginat, veient la primera temporada de Rafinha, que acabaria sent aquest superlíder del Barça. O sigui, sí. No tenia cap mena de pinta.
0: Després també hi ha una altra cosa que potser nosaltres no valorem tant, perquè és una cosa més de portes endins, però els companys també han de triar el representant que, per exemple, se'n va a negociar les primes amb el president, amb Joan Laporta, que en aquest cas serà Rafinha i la resta que l'acompanyaran, la resta de capitans. Però vull dir que hi ha altres qüestions que ha de fer un capità en un equip de futbol que potser no són tan cridaners, però pels companys també són importants, com més...
4: Escolti, igual Frenkie era un fenomen en negociar primes.
0: Igual, potser Frenkie de Jong...
4: El secret.
0: Igual, exacte, per això igual encara el mantenien allà a la llista de capitans.
2: Podem estar d'acord si és millor, pitjor, etcètera, etcètera, les crítiques que rep, si ho ha fet bé, que jo crec que no, amb tot el tema de la lesió, però tu quan li preguntes a un jugador de la plantilla, ara no ho sé, quan li preguntes a un jugador de la plantilla, sempre, o la immensa majoria de vegades, quin jugador de la plantilla està infravalorat?
4: Sí,
2: i et diuen Frenkie de Jong.
4: Sí,
2: o sigui, pels companys, Frenkie és l'hòstia.
0: Perquè negocia les primes...
3: Però una cosa és el tema futbolístic i una altra cosa és el de portes endins també. De Jong ha decebut companys en moments determinats. Aquesta última temporada, bé, ja ho hem anat explicant aquí a RAC1, vull dir... Que no és un jugador que generi unanimitat pel que fa a, diguem, actitud, convenciment, compromís. En alguns moments se l'ha trobat a faltar, i això també jo crec que li ha passat una mica de factura, que parlàvem ara de les votacions de com si fos el delegat de classe, de votar els amics i tot això, que sí que se l'ha mantingut, no? Però diguem que si es fes un concurs de popularitat, aquesta última temporada hi ha hagut alguns moments que l'ha afluixejat una mica, de Jong, amb alguns companys.
0: Sí, i amb l'entrenador també, que no...
3: I amb l'entrenador també, que això ja ho hem dit. També, sí,
0: i no ens enganyem. A mi em sembla bé que triï Rafinha, triï Pedri, i que intervingui en l'elecció dels capitans. Però probablement, si no estigués molt emprenyat en Frenkie de Jong, no ho sé, potser igualment hagués triat a Rafinha i Pedri i hagués intervingut, però potser, si no, s'hagués seguit l'ordre lògic i de Jong hagués estat capità del Barça. No ho és, però és el quart ara mateix a la llista de capitans. S'ha quedat a mitja reflexió el Francesc Latorre.
1: No, en tot cas, no, volia remarcar que el fet això de que Flick hagi triat dos capitans, que no és el més habitual en el món del futbol d'elit, demostra l'empoderament que està agafant el tècnic alemany dins del club. Per què? Doncs perquè té els galons suficients per fer-ho. Porta dos lligues consecutives.

0: I el que us deia, ell reclamava lideratges en moments determinats i ell ha triat els líders que vol a la gespa. Un, Rafinha, a més el públic estarà content perquè el càntic que ressona més en aquest començament de temporada és Rafinha capità, Rafinha capità, al Camp Nou. I l'altre, Pedri. De Pedri l'any passat també em va dir més d'una vegada: està molt bé, és un crac amb la pilota, és segurament dels millors migcampistes del planeta, però ha de fer un pas endavant en matèria de lideratge. Doncs li acaba de carregar la motxilla de Pedri aquesta necessitat de que també sigui un líder a la gespa.
1: És que a més, d'entrada, almenys en aquest primer mes de competició, la decisió de col·locar Rafinha com a primer capità li ha sortit bé esportivament. Hi ha una decisió tàctica, que és de situar-lo davant centre, etcètera, etcètera, però jo crec que Rafinha doncs, l'escull l'entrenador com a primer capità encara el reforça més el propi Rafinha per dir, doncs, ara encara seré més exemple, sóc el primer que he d'anar a la pressió a camp contrari, per tant lideraré la pressió alta que fa l'equip de Flick, que és, jo crec que, l'essència del seu joc. Després hi ha un miler de coses que podem destacar d'aquest Barça, no? Però la pressió alta és innegociable i a vegades és l'inici dels èxits d'aquest equip, d'aquestes dues lligues consecutives, i també l'inici d'algunes eliminacions que ha tingut a la Champions. Sí, sí, és així. Vull dir, a vegades és tot o res amb Flick, no? I ha aconseguit guanyar molts títols d'aquesta manera de jugar, però també, doncs, clar, té tant de risc, especialment en competicions curtes, doncs a vegades no acabes de filar prim en tots els partits i en totes les eliminatòries. Però és així. I jo crec que és que a més li ha sortit, esportivament, li ha sortit bé la decisió de posar i de col·locar Rafinha com a capità.
2: Sí, i a més Rafinha... O sigui, Flick té feeling amb Rafinha, però Rafinha moriria per Flick, perquè quan arriba Hansi Flick, Rafinha està en un mal moment, ell mai va sentir... exacte.
3: Ves que diu que li ha canviat la vida Hansi Flick. Vull dir que... Sí, més contundent que això.
2: Sí, sí. I això et diu que ell, quan el veus córrer pel camp, corre pels seus jugadors, corre per ell, però també corre per Hansi Flick, no? I entenc que al final aquest binomi, el més lògic és que si qui ha d'escollir, que a mi em sembla molt bé, sigui el propi Hansi Flick qui és el primer capità, ningú tenia cap dubte de que seria Rafinha.
1: Dos minuts per sobre, 12:45. Pausa i tornem. I seguim parlant d'aquest València-Barça de demà, 4:45. Seguirem sentint alguna de les reflexions que ha fet Hansi Flick també avui en sala de premsa.
4: RAC 1.
5: Busques un vehicle híbrid?
6: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
5: Més eficient, és menys consum.
6: Més potent, és més cavalls.
5: Tot a Romauto.
6: Barcelona.
5: Molins de Rei.
6: Mataró.
5: Blanes.
6: I Santa Coloma de Farners.
5: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
6: RomautoNissan.com.
5: Romauto.
7: Aquest setembre vine a Robacrum a Mazda i endut el teu Mazda sense esperes. Arribar i moldre. Tenim moltes unitats disponibles per entrega immediata perquè puguis estrenar Mazda al moment. Recorda, trobaràs la teva concessió Robacrum a Sabadell i Mataró. Aquest setembre només a Robacrum.
8: Únic s'escriu amb H o sense H?
9: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
12: És el selector Rein, ara està en moda funky sorra.
11: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
12: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
13: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
14: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
4: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en Ocasión Plus, David.
15: Esto promete, Manu.
4: No lo creo. Arranca la transacción. Comienza en Tiki-Taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
15: Huele a compra, Manu.
4: Huele, huele.
15: ¡Va! ¡24 horas! Con qué facilidad resolvió. Sin complicaciones. Ven a por más.
4: Venga. Ocasión Plus.
16: Únic s'escriu amb H o sense H?
17: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda GQM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
20: RAC 1.
21: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
1: Deu i la mitjanit. Si encara no saps quin Nissan és el teu, aquest agost ho podràs descobrir. Prova el Juic híbrid, la tecnologia e-power del Qashqai i l'X-Trail, o viu la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. I recorda que amb Nissan Mas pots gaudir de fins a 10 anys de garantia. Més informació a Nissan.es i a la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Ho dèiem al principi del programa, més enllà de l'estat físic de Lamine Yamal, d'aquesta elecció de capitans que es va fer ahir, que avui ha comunicat Hansi Flick, el partit de demà del Barça està marcat per l'ensopegada del Real Madrid, també si voleu parlar de l'Atlètic de Madrid, tot i que hi ha qui doncs, no considera l'Atlètic de Madrid rival del Barça pel títol de Lliga, segurament fa bé, perquè tenint en compte el que ha perpetrat avui l'equip del Cholo Simeone a Sant Mamés i els 20 punts de diferència que hi va haver l'any passat, doncs sembla complicat sincerament que l'Atlètic de Madrid pugui aguantar el ritme de Barça i Real Madrid també aquesta temporada, però amb aquestes dues ensopegades, el Barça es planta demà més talla amb l'ocasió, amb l'oportunitat de ser líder en solitari, de treure-li 3 punts al Madrid, 5 a l'Atlético, i de ser el primer doncs, que agafa un avantatge en aquesta Lliga, que tot just, insisteixo, acaba de començar. I això, Marta, doncs, ha estat també un dels temes de conversa a la sala de premsa avui amb Flick.
3: Sí, sobretot, a més, Gerard, tenint en compte que això està agafant una mica per sorpresa Hansi Flick i també l'staff tècnic, perquè ells tenien clar que el nivell òptim de l'equip no arribaria fins després de l'aturada de setembre. Per tant, les coses estan anant molt bé i estan gratament sorpresos i la lectura interna és molt positiva, evidentment. Però s'ha de continuar amb aquest partit a partit, no?, que tenen els entrenadors al cap i també Hansi Flick. L'equip s'ha entrenat a 30 graus avui a la ciutat esportiva, feia molta calor i ha estat sens dubte un bon assaig per demà més talla perquè són conscients que els esperen 34 graus de temperatura jugant a un quart a 5 de la tarda. Però Flick, com sempre, no vol excuses i ho ha deixat clar quan li han preguntat si la derrota del Madrid al camp del Betis era un bon avís a navegants.
22: I think when you see the game yesterday...
23: Quan veus el partit d'ahir, veus que el Madrid va jugar bé. Van tenir grans ocasions, però al final això és futbol i sempre pot passar. Per nosaltres és important que ens concentrem en nosaltres mateixos. Volem jugar en el nostre estil, que tothom jugui 100% convençut del que fem. I és clar, demà serà molt dur. Juguem a un quart de cinc, farà molta calor, però no hi ha d'haver excuses. Hem d'estar preparats i, és clar, volem guanyar.
22: And of course, we want to win.
3: De cara a demà caldrà veure fins a quin punt fa algun retoc, pensant també en l'estrena de la Champions de dimecres. Serà el primer desplaçament de Gabriel Jesús, a qui el tècnic està veient molt bé en els entrenaments, ho ha estat explicant avui, tot i que admet que encara no està al 100%. La intenció, ho ha dit també Flick, és que depenent de com vagi el partit pugui tenir minuts a la segona part. I en parlàvem ara del rol de Rafinha, que segur que serà titular. Evidentment, Flick ha remarcat que ara mateix és la seva opció número 1 per la demarcació del nou, que continuarà sent seva.
22: In this moment, I think he's doing really...
23: En aquest moment crec que ho està fent genial i és la nostra millor opció en aquesta posició. Sempre comença la dinàmica, com comencem la pressió, i ho fa molt bé. Té molta intensitat, velocitat, i ens ajuda molt també perquè els altres estiguin sempre concentrats en el que hem de fer. En defensa tothom està inclòs i ho estem fent bé, i això és bo. Per mi, Rafinha és la nostra millor opció.
22: But for me, Rafa, at the moment, is our best option there.
3: Un Flick satisfet de com ha quedat confeccionada la plantilla després del mercat de fitxatges.
22: For me, it's not easy.
23: Per a mi no és fàcil parlar amb els jugadors que han crescut a la Masia i decidir que potser és el moment en què és millor intentar jugar a un altre lloc i millorar allà. Sé que tothom de la Masia té el gran somni de jugar al Barça, i és normal, però al final també hem de ser honestos amb tots els jugadors. A més, tenim grans objectius aquesta temporada. És el Barça. Volem guanyar títols i és bo poder augmentar el nivell, la qualitat de l'equip. I ho hem fet. I en aquest moment fa bona pinta i estic content.
22: It looks really, really good, so I'm happy about this.
1: Ara anem a l'11 del Departament d'Alineacions. Això és el que deia Flick sobre la gestió de la plantilla, unes sortides com, per exemple, la de Marc Caçadó, ja les hem anat repassant, i també de Jofre Torrents, etc. Jugadors joves que no han tingut encaix a la plantilla. Però abans, Barça-València o València-Barça, un quart de cinc de la tarda, la temperatura... Sembla una mica com que gairebé hem d'estar més pendents dels factors externs que no del rival, no? Que una mica... Hi ha més perill en l'horari i en la calor que no en el rival. Diumenge que ve un quart de cinc també a València, sí, contra el Llevant. Però no sé, tinc aquesta sensació. Després, evidentment, el partit s'ha de jugar i després ara repassarem les baixes que també té el València, però és una mica... El perill és aquest. El perill és que el Barça surti una mica relaxat i que el partit es pugui complicar, o veieu que hi ha alguna dificultat més?
0: Va passar a Sevilla, no, ja? Amb un partit d'un quart de cinc de la tarda, que és aquella brincada, no sé, 4-1 o 4-1,
1: sí.
3: Bèsties.
0: Passada. Exacte, era l'hora de la migdiada. El que és una
3: però les sensacions que transmetia l'equip l'inici de la temporada passada amb aquesta no tenen res a veure.
0: El que és una animalada és jugar un quart de cinc. Tu saps que com està sent l'estiu, com està canviant el clima, el temps que fa a València, és una animalada posar aquest partit a un quart de cinc, jugant-se també un Deportivo Alavés Osasuna, que en teoria, ara no tinc clar quin temps farà demà a Vitoria, però segurament no serà tan calorós ni tan bèstia.
2: Segurament, però avui quan jugava, crec que també era a la mateixa hora l'Atlètic de Madrid, i feia molta calor també.
0: En tot cas, és una animalada jugar a València a un quart de cinc de la tarda, i no és excusa, perquè la mateixa calor farà pels jugadors del Barça que pel València, però demà el Barça no pot deixar passar l'oportunitat de guanyar, perquè fa la sensació, evidentment jo l'Atlètic de Madrid no el conto com a rival del Barça per la Lliga, perquè s'acabarà despenjant com sempre, és més, ja s'ha començat a despenjar i té tota la pinta que això serà una cursa de dos, un tet-a-tet entre el Barça i el Real Madrid. Per tant, el Barça tindrà accidents com el que va tenir el Madrid ahir al camp de la Betis. Són inevitable en una temporada tan llarga i on ara més entrarà la competició europea. Per tant, si et pots posar per davant, tot això que tens.
1: Què en penseu d'aquests accidents que parlava ara el Francesc? Hi ha una diferència gran ara mateix entre els dos equips, no? És que un es planta davant de la pantalla, o si va el partit a més talla, i mira els 11 d'un i un altre equip, no? I sembla complicat, i l'ambient que hi ha, Mestalla, Corberan, discutit... Sí, però això, mira, pràcticament ja ve una mica en el kit de sèrie del València de Peter Lim, no? Dels últims anys, però cada any, no sé, veus un València una mica més debilitat.
0: Els ànims estan calentets. L'estiu ha sigut terrible en quant al mercat, i sé que és una història que repeteix, però clar, cada cop és com està una mica més pitjor i pitjor i pitjor, i tinc la sensació que això no col·labora a que un equip pugui guanyar aquest Barça, no? Que és un gran equip, més enllà de la calor i tal. Però a més hi ha una cosa que he estat mirant, t'ho he dit abans, em sona que algunes penyes d'animació del València demà volen fer una protesta i gran part de l'estadi no entrenarà fins al minut 19 a l'estadi de Mestalla. Això també col·laborarà, entenc, a la sensació estranya, no?, que es genera a vegades en aquest estadi últimament, que no saps si estan xulant els seus, el rival... Vull dir, són masses coses com perquè el Barça
5: no les pugui aprofitar i per futbol i perquè tampoc l'ambient serà tan hostil com és habitualment Mestalla, acabi guanyant el partit. És que pot passar, però entenc que el Barça demà sumarà els 3 i farà 12-12.
1: No, per això deia que no m'imagino què pot passar perquè això no passi, és a dir, per això estem parlant de la calor, d'un quart de 5 de la tarda...
5: Una expulsió minut 5,
1: sí,
5: pot passar.
1: Després clar. Hi pot haver un accident com aquest, no? Però no ho sé, i potser després el futbol ens acaba sorprenent, com ens va sorprendre divendres amb el partit que vam veure entre el Madrid i el Betis, tot i que el Betis, diguéssim, que té... més
2: bon, millor equip, que
1: més equip, més qualitat i més talent.
5: Va tenir sort
1: que el Madrid va tenir un mal dia de cara a porteria.
5: Va tenir sort, va aprofitar millor.
1: Va aprofitar que el Madrid va perdonar com no perdona mai en aquest cas. Correas, del partit de demà.
2: No, a veure, avui Flick crec que a la roda de premsa ha dit que tot i que va dir en el seu dia que l'equip no estaria bé fins després de la trobada de setembre, lògicament, perquè la immensa majoria d'internacionals van arribar molt tard, els espanyols, però també Koundé, Gordon... és normal que no estiguin molts jugadors al 100% encara, però avui ha dit que un objectiu és arribar a l'aturada amb 7-7, havent guanyat els 21 punts. Perquè si tu mires el calendari del Barça, és un calendari assequible.
1: Sí, tu creus que això Flick ho té al cap?
2: Jo crec que sí. Tens. Ara vas a València, que Mestalla és un camp sempre complicat i difícil pel Barça, perquè no l'estimen gaire, però sí que és cert que la plantilla del València i l'equip del València no és el mateix el d'ara que el de fa uns quants anys, no pocs anys, sinó uns quants anys, quan era molt bon equip i lluitava per fins i tot per guanyar la Lliga o guanyar competicions europees.
1: Llevant a fora, Racing a casa i Sevilla a fora abans de l'aturada.
2: És a dir, tens llevant fora, que hauries de guanyar, tens el Racing a casa i acabes abans de l'aturada a Sevilla, que tres quarts del mateix que el València, potser una mica millor l'equip, però també és un equip que no és el Sevilla, no és el Sevilla de fa uns quants anys. L'equip bo de Sevilla ara és el Betis. Per tant, jo crec que tens aquest 7-7 i ho has d'aprofitar, has de fer els 21 punts, perquè com jo coincideixo amb el que deies tu, jo crec que aquesta temporada Madrid i Barça es deixaran pocs punts. A mi, de fet, em va sorprendre que el Madrid ahir es deixés, que es deixaran pocs punts perquè lamentablement la Lliga Espanyola... hi ha dos equips superiors, Barça-Madrid, hi ha un tercer que és l'Atlètic de Madrid, i després sí, hi ha el Betis, el Villarreal, tot i que ara no estigui puntuant, però el Betis, el Villarreal, vale anar a Sant Mamés, anar al camp de la Real, però és que veus molts equips que dius és impossible, o és molt complicat que et deixis punts. Per tant, ho has d'aprofitar. Jo no sóc dels que crec que... No, és que, com diu la gent, no, és que la Lliga es decidirà als clàssics. No es decidirà als clàssics, es deixaran punts, però es deixaran pocs. Jo vaig a una Lliga...
1: Entre 90 i 100 punts.
2: Exacte, entre 90 i 100.
1: Segur. Entre 90 i 100, això vol dir moltes victòries de Barça i Real Madrid. 2 minuts per sobre a la mitjanit. Quin 11 creus que traurà, o quina és la teva aposta, Marta, del Departament d'Alineacions de l'11 de Flick?
3: Doncs, a veure, amb l'asterisc de Lamine/Adeyemi seria l'asterisc que tenim a l'11, Joan García a la porteria, Eric Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espart a la defensa, al mig del camp Bernal i Pedri a la base de la jugada, més avançat Fermín, i al davant Lamine o Adeyemi, Rafinha i Gordon.
1: El Correas ja hi ha fet una esmena.
2: Dos,
1: per què?
2: Cancelo i Rodri.
1: Ah, Cancelo i Rodri, és veritat. Si no me'n recordava, Cancelo. La de Rodri sí que la recordava. És veritat que encara no han estat cap dels dos, han estat titulars. Bernal i Xavi Espart, 3 partits, 3 titularitats, no? A la Lliga, si no m'erro, sí, han estat titulars.
2: Diria que Espart és l'únic que ha jugat tots els minuts.
0: Sí. Tots no l'han canviat ni un partit, ni un moment.
1: Clar, tu, Marta, no hi veus moltes rotacions, no? Pel que veig. Vull dir,
3: home, aquí... sí, perquè l'altre dia, per exemple, va jugar a Olmo de titular, Gerard Martín i Eric.
1: Sí, però dic respecte a l'11 tipus, no? Vull dir, és la defensa... Aquesta és la defensa... Per ara, hi ha l'asterisc de Xavi Espart, si voleu, però de moment ha començat sent el titular... I és veritat que també...
3: Clar, a l'oxigenar peces a l'últim partit també et permet jugar així ara.
1: Ja, és que té tants jugadors que ara és difícil, no?, parlar de titulars, suplents, vull dir, ja segurament molts jugadors que no són ni titulars indiscutibles, però tampoc són suplents indiscutibles.
2: L'altre dia veies els canvis i sortia Rodri, sortia Deiemi, sortia...
1: Clar, Rodri, tots ens imaginem que és... Rodri, tots ens imaginem que és titular, no? Tu aquí dius, és una rotació, ja, una rotació de Rodri, però aquí descansa amb... Bernal o Rodri?
3: El que passa que és veritat que amb Rodri, o sigui, tenint en compte el seu físic i les seves circumstàncies, tampoc hem d'esperar que Rodri ho jugui tot i que, o sigui, Rodri no ho jugarà tot, ni jugarà tots els minuts de tots els partits, o sigui, això també ho hem de tenir clar.
1: Alguna esmena, Francesc?
0: És que aquest any es fa molt difícil parlar de rotacions, perquè jo crec que les rotacions seran contínues, justament,
1: per això dic que no
0: hi ha allò famós de la unitat A i la unitat B, la distància entre titulars.
2: Fermín i Olmo...
0: Però és que qui és la... Qui és la moment l'A és Fermín, sembla.
2: Christensen està sent titular en alguns... No? De tres ha estat titular en dos.
0: I avui, amb els 15 minuts que hem vist amb la Marta justament a la Ciutat Esportiva, Christensen feia parella amb Cubarsí, estava amb Eric García i estava amb Cancelo a la defensa teòricament titular, però és que...
3: El que passa que després, quan ja no hi érem nosaltres...
0: Ha canviat.
3: Eric Cubarsí, Gerard Martín i Xavi Espar tenen molts números pel que ens arriba. O sigui, després Flick farà el que voldrà demà i ja sabem que el mateix dia de partit i hores abans del partit decideix coses que potser no tenen res a veure amb el que s'ha aprovat el dia anterior, però una mica les pistes van cap aquí.
0: Però mira, és que només Joan García, evidentment que és el porter, però Espart, Bernal, Rafinha i Lamine són els únics quatre que han estat titulars a tots els partits. Això parla de la quantitat de canvis que està introduint. És que no ha repetit defensa en cap dels partits jugats fins ara.
5: Penso que una altra opció és, si Lamine és titular, que Adeyemi entri per Gordon, perquè també va jugar a titular al primer partit, no ho ha tornat a fer, i més o menys ha funcionat, no? I crec que li vol donar bastants partits i bastants minuts.
3: El que passa que Gordon, és que està molt bé, Gordon.
5: Molt bé, sí, clar.
3: Com però per treure'l ara, saps?
5: Si pensem en rotacions, entre cometes, també per la Champions i pel que ve... És un canvi que se m'acut, vull dir, no és que estigui segur que passarà, però crec que Adeyemi anirà tenint partits de titular de tant en quant, també.
1: Veurem, podria treure el lloc a Lamine, com ja hem comentat a l'inici del programa, a expenses del que passi. 6 minuts per sobre la mitjanit. Deixarem a la Marta que vagi a descansar, que demà, juntament amb tota la tropa del Barça juga a RAC1, se'n van ben d'hora, em sembla, cap a
3: València.
1: Ben d'hora.
3: Carretera i manta.
1: Carretera i manta, exacte. Cap a
3: bueno, carretera i sense manta, perquè amb la calorada que tindrem... Carretera i aire condicionat seria l'expressió.
1: El tècnic de sol, Xavier Cupido, sempre amb aire condicionat a 15 graus, segurament a dins del cotxe.
2: Croquetes,
1: que
2: no. Cupido, croquetes.
1: I algunes croquetes de per dinar.
3: Sí, hem de tenir temps.
1: Ves que marxen abans per fer alguna croqueta. Per això també marxen abans i se la llevadora. Gràcies, Marta, bona nit.
3: Una abraçada a tots, bona nit.
1: Una pausa i seguim. I serem fins la una, aquí, el Tu diràs.
6: Tu diràs, amb Gerard Ballera.
7: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
8: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
9: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
24: Perfecte, aquí el tens.
9: Ja?
24: Ja.
9: Sí?
24: És així?
9: De debò?
24: I tant, de debò.
25: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
26: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
27: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
28: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11, i triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
21: Tu diràs, amb Gerard Ballera.

0: is easy. 9 minuts per sobre la mitjanit. Ara seguim, eh? Aquí parlant del València-Barça. De fet, de seguida la Clara Rodergues. Hola, Rodergues, què tal? Bona nit.
1: Bona nit.
0: De seguida la Clara Rodergues amb l'última hora del València, que té una pila de baixes demà, eh? Corberan, per jugar contra el Barça. Abans, us he d'explicar que tornen els dies del drac d'Omoda Jaeco. Tornen els dies per estalviar. Ha sonat un drac, també, per aquí a l'estudi.
2: És un drac?
0: O...
1: És que no veig com es fa un drac.
0: Ensenya-li a fer un drac a la torre, va. Ensenya-li.
2: Quan tu diguis drac.
0: Val. No, mira. He de dir que tornen els dies del drac d'Omoda Jaeco. Oh. Ara ha semblat més un drac.
2: Però realment, heu sentit un drac?
1: Exacte.
2: No existeix.
1: Jo em guio amb sèries com Game of Thrones o Harry Potter.
0: La Torre igual et canta Superestrella.
3: Són els dies, són els dies.
0: Igual et canta Superestrella com que et fa un drac.
2: Els dracs petitets aquells que ja han enganxat a les parets, però són petitets.
0: Més enllà del drac, el que has de saber és que de l'11 al 26 de setembre has d'aprofitar una oportunitat legendària. Estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma Omoda Jaeco. Sí, fins a 15.950 euros en tota la gamma Omoda Jaeco. I a més, no paguis fins al 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es. Dies del drac d'Omoda Jaeco. Tornen els dies per estalviar. Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Se'ns dona millor realment parlar de futbol i del València que no imitar dracs. El València, Clara, clar, ja ho hem dit, sí. Ara mateix tot salta pels aires, no volen a Peter Lim, no. Peter Lim continua lligat a la cadira, l'entrenador tampoc el volen, ja, Corberan estan farts de l'entrenador i segurament estan farts d'uns quants jugadors. Aquesta és la situació ara mateix del València.
1: Sí, perquè a més aquesta setmana va haver la roda de premsa del CEO del club, de Ron Gorlay, que vaja, també, dient que no dimitiria, que Corberan tenia la confiança del grup, vaja, tot plegat després d'un mercat una mica també que ha deixat a l'afició freda, només ha invertit 9 milions al València, tampoc ha fet cap gran fitxatge, vaja, que és una situació complicada a nivell institucional i a més esportiu, perquè l'equip ve de perdre 3-1 al camp del Depor el passat cap de setmana, un punt de 9, empat contra el Celta a casa a l'inici 0-0, després va perdre contra el Betis 0-1, i per això Corberan diu que cal reivindicar-se.
4: Y lo que la afición mañana quiere del Valencia es ver el equipo competir, lo que la plantilla desea y quiere es reivindicarse de cuando las cosas no salen bien, demostrar que las podemos hacer mejor de lo que las hicimos, por ejemplo, la semana pasada, y ese deseo competitivo es lo que nosotros tenemos que demostrar y alimentar mañana en Mestalla.
1: Un repte contra un Barça que arriba molt en forma. En canvi, el València té moltes baixes. Sadik, que es va trencar contra el Deportivo, això que va fer l'únic gol que porta el València aquesta temporada. Copete, Guido Rodríguez, Luis Rioja, Fulquier, De Haas i Diego López. Són 7 en total i algunes d'importància perquè són homes titulars. Haurà de fer canvis i malabars el tècnic. De fet, aquesta setmana ha aprovat Pepelu de central en el lloc d'un César Tarraga que va quedar força assenyalat diumenge, el fin de passat, contra el Deportivo. L'11 que ha aprovat ha estat Dimitrescu a la porteria, amb 5 defenses, Mafeo, Arnau, l'ex del Girona, Pepelu, Diakabi i Gallà, amb Dieng, Hugo Linitz i Javi Guerra al mig del camp, i al davant, entre el japonès Sato, Hugo Duro i Danjuma, jugaran els jocs de l'atac. Demà podia debutar, per cert, Harvey Elliott, aquest jugador cedit pel Liverpool, que quan va debutar prometia molt, va fer uns bons partits, gols, assistències, però va patir una greu lesió al turmell que va deixar molts mesos fora i des de llavors no va aconseguir ja fer-se un lloc a l'equip red. Xiularà demà Isidro Díaz de Mera Escudero, els 9 partits del Barça amb un balanç de 7 victòries i 2 derrotes, el València 4 victòries, 3 derrotes i 2 empats. És el primer partit entre els dos que xiula i al bar tindrem Alejandro Muñiz Ruiz.
0: Això pel que fa a l'última hora del València, 4 pinzellades ràpides del rival del Barça, d'aquest València de Corberan, amb el Carlos Martínez, a qui escoltàveu aquesta nit amb el Villarreal Deportivo. Hola, Carlos, bona nit de nou.
5: Hola, bona nit.
0: A veure, el València de Corberan va començar sent un equip molt atrevit, de fet, Corberan, no? Els seus equips són equips amb pressió alta, agressius, intentant, o almenys la línia defensiva està força avançada, però jo no sé si això ja forma part del passat, tenint en compte les dificultats que té l'equip per sumar punts la temporada passada i especialment també en aquesta.
5: Sí, a veure, anem per parts. Jo crec que Corberan ha estat un míster sobretot valent a nivell defensiu, sempre. O sigui, un entrenador que li agradava pressionar, que li agradava anar a dalt, que li agradava anar a buscar duels individuals. És veritat que la realitat, la plantilla, la falta de fitxatges l'ha fet que virar cap a un estil més defensiu, el jugar amb tres centrals, el jugar amb dos pivots d'un perfil clàssic i rocós, i al final atacar amb poqueta gent, no? I jo crec que és un equip que, més enllà dels resultats i més enllà d'aquest estil, jo crec que també està en període de formació en quant a que doncs, ha canviat algunes coses a nivell d'automatismes, ha canviat algunes coses a nivell de jugadors que han entrat darrerament i sobretot en el tram final de mercat. I jo vull pensar que és un equip que anirà a més, però és cert que no podem controlar i sobretot que l'ambient que es viu a València a dia d'avui doncs no fa fàcil poder treballar amb tranquil·litat.
0: Un reguitzell de baixes, ara ens ho explicava la Clara, Rioja, Sadí, Copete, en fi, n'hi ha més també, però algunes de les més importants són aquestes. Clar, això implica, Carlos, que s'hagin de fer invents. Per exemple, expliquen a València que Pepelu podria jugar de central quan és un migcampista. No tenen molts migcampistes, tampoc. Tampoc tenen molta gent a l'atac. És una plantilla força curta. D'on pot treure suc Corberán i en què ha d'estar pendent el Barça?
5: Jo, vaja, demà no veig una altra opció del València de dir aguantar defensivament, intentar posar-li difícil al Barça a nivell de duels i de ser intensos i de no concedir i aprofitar alguna opció que puguin tenir a la contra, sobretot amb Hugo Duro i Sato, no? Perquè són els dos jugadors que una mica poden ser referència en la part ofensiva ara mateix, perquè és veritat que tenen baixes molt importants.
0: No confies en Danjuma, per exemple.
5: Jo crec que Danjuma és l'eterna... És l'etern dubte, no? És d'aquells jugadors que mai saps per on sortirà. Creus que si potser no t'esperes res d'ell i és capaç de fer un gran partit i generar gols pràcticament ell sol, com és capaç d'estar desconnectat durant 70 minuts i ser un canvi clar per l'entrenador, no? Però crec que ja dic que el València demà, tu has dit la baixa de Rioja, has dit la baixa de Sadik, que són la part ofensiva, però
0: Copete, per exemple,
5: sí,
0: també,
5: no,
0: sí.
5: I en el doble pivot, Guido, clar, que al final també és un jugador que jo crec que ha de ser, ja en el tram final de la temporada passada ho va ser i en aquesta temporada ho va ser també, crec que és un jugador que ha de tenir molt pes en el joc del València i ha de ser molt important, no? Jo crec que aquestes baixes el condicionen bastant i llavors jo no m'imagino un altre escenari que no sigui el València intentant defensar molt i molt bé i concedir poc a base d'acumular sobretot jugadors en fase defensiva i intentar aprofitar doncs, alguna acció de contraatac o alguna acció de pilota aturada on sí que són potents perquè tenen jugadors de presència i bons copejadors a pilota aturada.
0: Ho veurem demà, gràcies Carlos.
5: Gràcies, bona nit.
0: 2 minuts per sobre un quart d'una de la nit. Algun jugador que vulgueu destacar, Albert, del València, més enllà de... No sé... dels lesionats, que té lesionats importants, ara deia el Carlos Guido Rodríguez, el mateix Omar Sadik, que sí, ha estat l'home gol de la temporada passada pel València. Sí, Javi Guerra, no? Seria
3: el jugador
0: més talent.
3: El jugador més talentós i el futbolista que ara mateix... diversos equips d'Europa segurament no els importaria fitxar-lo i és estrany que el mantenen perquè interès fins i tot pel Barça, no? Ha acabat sonat sí, alguna vegada Javi Guerra. Crec que és el millor futbolista que hi ha ara mateix disponible, perquè Guido és bon jugador també. O sigui, pel que té el València, la temporada passada va funcionar bastant bé Guido quan va arribar al mercat d'hivern. I en la punta d'atac, doncs igual no és el jugador més destacat del món, ni és el... però a mi el que em dona més seguretat del que té el València és Hugo Duro. Crec que és un jugador que cada temporada marca 10-12 gols, lluita
0: a
3: molt...
0: A més, contra el Barça està especialment encertat,
3: sí,
0: no?
3: quan
0: ha jugat contra el Barça.
3: I del que té, sé que no és molt estimat a València, però del que té, diria que és el jugador més fiable.
0: Poca cosa més a rascar. Dimitrievski també està un punt qüestionat, sembla.
2: És molt irregular.
0: A la porteria, no? Vull dir que...
6: I per Arnau, plaça difícil, eh?
0: I Arnau, sí.
6: Pot continuar jugant a primera divisió, però... segurament a la plaça més difícil de totes.
0: Sí, clar, per exemple, a la banda dreta, Maffeo de carriler, Arnau de central dret, sí, és nova.
2: Teòricament, pel que ha provat, Arnau sí, jugarà...
0: De central, que serà la primera vegada que jugarà en aquesta posició, perquè crec que l'altre dia va jugar de... Bueno, no sé, potser va formar també en línia de tres centrals, sí, però crec que va jugar de central també?
6: Sí, tres centrals.
2: Sí, el que passa és que no jugava Maffeo. Maffeo estava...
0: No jugaven els dos.
1: Molèsties, diria...
0: Sí, no passa difícil, no passa difícil per tothom. Sabeu què podria ser l'últim partit del Barça a Mestalla?
1: Si no hi ha imponderables,
0: si no hi ha cap imponderable,
1: la idea, fa 20 anys quan
2: que hi ha un camp fantasma
1: i... en principi la temporada que ve ja sí que la València l'ha de començar allà al nou Mestalla i de fet s'està acomiadant dels equips que visiten Mestalla.
3: Han posat el sostre ara, no?
1: Sí, han començat ja a posar el sostre. Cada dia de partit a les 12 del migdia, demà per tant ho penjaran a les xarxes, publiquen un vídeo breu de menys d'un minut agraint a l'equip que visita Mestalla els anys, no?, que ha visitat l'estadi, ho va fer amb el Celta, ho va fer amb el Betis, també si hi ha algun jugador que comparteixa, per exemple, demà segurament surti David Villa, al vídeo, perquè l'altre dia va sortir Joaquín, doncs una mica s'acomiadant
0: de... Però això no vol dir res, perquè, escolta, el Barça també va anunciar un camper al Camp Nou, sí, i es va jugar al Johan Cruyff, vull dir que
3: calma.
0: Potser l'any que ve es tornen a acomiadar,
1: Però sí que pot ser l'últim del Barça en Lliga, segur, si no, si tot va com ha d'anar, potser es troben a la Copa, ja veurem. I tornen. Són 115 visites del Barça a Mestalla, 43 victòries, 42 derrotes, 30 empats. Sobretot recordar per les finals de Copa que ha jugat allà l'equip blaugrana i que han guanyat unes quantes. Però ens centrarem en la Lliga avui, si et sembla, i hem agafat 5 partits de Lliga destacats, que han passat coses importants o que tenen alguna coseta de record, per acomiadar-nos també nosaltres de Mestalla si és que realment el Barça no torna a jugar en Lliga. Són 91 partits, 37 victòries, 23 empats, 31 derrotes i els 5 escollits per ordre cronològic són els següents. Primer de tot, 4 d'abril del 1948, jornada 25 de 26 en aquell cas, en una Lliga de 26 jornades. València 1, Barça 3, gols de Josep Seguer, César i Badenas.
7: El campeonato de Liga está resuelto. Recogemos en este reportaje cinematográfico el partido que jugaron en el campo valenciano de Mestalla los dos líderes de la primera división, el Barcelona y el Valencia. El vencedor tendría las máximas posibilidades de conseguir el título. En medio de un ambiente de gran entusiasmo y de noble emulación deportiva, se suceden las incidencias del encuentro. Tras su brillante victoria por 3-1 y la que en la última jornada conseguiría por
1: 3-0... El Barça, sí, va visitar Mestalla, un punt del València només, que era el líder, i la victòria per 1-3 va deixar el títol ja a les mans del Barcelona, que, com hem escoltat, el títol ja estava hecho dient, no? Va ser campions a la darrera jornada superant l'Atlètic Club. Per tant, mitja lliga al Serrón aquella visita.
0: És bo recordar-ho perquè em sembla que cap dels aquí presents ara mateix podem conèixer la història del Barça, però no diguéssim que no sabem allò amb pèls, o sigui, amb exactitud, què va passar, no? Aquell dia, el 1948, no hi érem i per tant no ho podem reviure una altra vegada, però és bo recordar-ho. Segon moment a Mestalla, de Lliga.
1: 20 de març del 1993, una de 27, València 3, Barça 4, gols de Nadal, Chiqui, Laudrup i Vaquero.
8: Òbviament, però...
9: Nadal!
1: TV3, va ser un partit boig, Barça i Madrid lluitaven per la primera posició en aquell moment, el València va posar-se 2-1, del 2-1 al 2-3, va empatar el València al 75 i quan semblava que acabava en empat, Vaquero ho escoltava mal al 87 amb un rematat cap a un córner, va fer el 3-4 definitiu. Aquell any el Barça va guanyar la Lliga després de la segona ensopegada del Madrid a Tenerife.
0: Féguéssim el cap al Correas.
2: Aquesta sí que la recordo perfectament.
0: Per què? Per què perfectament?
2: Me'n recordo del gol de Vaquero, aquest. Sí, me'n recordo perfectament d'aquest partit.
1: Ahir Jaume Molló deia que van jugar molt bé aquell dia.
2: Sí, no, i és dels... És quan el València, quan ho deia abans, quan el València era el València.
0: Sí, és clar, quan tenia uns jugadors... Quan lluitava per les lligues, no?, i per els títols de nacionals, diguéssim, la Lliga Espanyola, la Copa, etc. Va, que anem una mica més a l'era moderna.
1: Sí, més cap a les coses que jo recordi, perquè els altres dos jo no hi era. 8 de maig del 2005, jornada 35, València 0, Barça 2, gols de Ronaldinho i Eto'o.
10: Bona finta de Belletti, ara sí que fa la centrada per Ronaldinho a la frontal de l'àrea, amenaça amb el xut, xuta Ronaldinho, gol!
11: El vuitè gol de Ronaldinho a la Lliga. I
10: atenció, Ronaldinho, pot venir el segon, fa la passada per Eto'o, entra a l'àrea Eto'o, amenaça amb el xut Eto'o, xuta Eto'o, gol!
1: Eufòria habitual de l'estudi 1 de RAC1, és que a més aquell, perquè és que el Barça no guanyava una Lliga des del 99 i aquella victòria va servir per acostar-se i molt, perquè 6 dies després, a València, al Camp del Llevant, aquell empat amb el gol d'Eto'o va significar el títol de Lliga del Barça de Rijkaard, que l'any següent, recordem, guanyaria Lliga i Champions. Per tant, va ser com una mica aquest cop, no?, per aquella generació que vam viure del Barça de Ronaldinho.
0: Per trencar una sequera important.
3: El gol de Ronaldinho va ser un xut des de fora l'àrea sense agafar carrera per l'escaire.
0: Sí, d'aquells que feia Ronaldinho, que no calia que anés en cursa per realment col·locar-la allà allà on no hi pogués arribar el porter. Sí, després el president Laporta va venir en aquest estudi a les 6 del matí amb el Basté, després d'haver guanyat la Lliga al Ciutat de València, al Camp del Llevant. Una setmana després, com diu la Clara, d'aquesta victòria a Mestalla, va venir aquí el president a celebrar la Lliga amb el Basté. Ens en queden dos de moments, no? Sí. Encara més recents.
1: Sí, 1 de setembre del 2013... Jornada 3, València 2, Barça 3, bàsicament perquè no podia faltar ell. Messi, Messi i Messi.
10: Una pena. Compte una altra passada en profunditat, ara d'accés per Messi, l'esprint de Messi, supera Alves a la sortida, Messi! Gol, gol, gol! Gol! Bona recuperació de Busquets per Cesc amb Messi, Messi encara el defensa, entre l'àrea Messi, xuta Messi, gol! Gol! Cesc ara juga a l'esquerra per Neymar, entre l'àrea Neymar, se la posa a la dreta, fa la passada per Messi, xut, gol, gol, gol!
1: Hat-trick a la primera part, del minut 11 al 41, és a dir, en mitja horeta. Era el 23è que feia en aquell moment com a blaugrana, 33 en total va fer amb el Barça, el València li va fer 3 més, va fer 4, és un dels equips que més n'hi ha fet. Un partit intranscendent a l'inici de Lliga, però vaja, i més aquell any el Barça no guanyaria títols. De la Supercopa.
0: Però va ser el partit de Messi a Mestalla.
1: Messi mereixia un capítol també a Mestalla.
0: A la Lliga, sí. A la Lliga. Sí, clar, sí, sí. A la Copa, diguéssim, que podríem trobar també d'altres partits, Messi. Però havia de sortir Messi. I l'últim moment que has triat del Barça a Mestalla?
1: Sí, com que normalment Mestalla és un camp hostil pel Barça, doncs tanquem amb un dia que van passar coses, que és el 22 d'octubre del 2016, València 2, Barça 3, gols de Suárez i 2 de Messi, un de penal en l'afegit per desfer l'empat.
10: Vinga, Leo, l'has de fer, que serien 3 punts que valen moltíssim. Vinga, som-hi, Leo, vinga, som-hi, Leo.

0: al patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito, patito. Gol de Leo Messi que s'encara a l'afició de Mestalla. Messi que
1: sí,
0: s'encara...
1: I van caure coses, van caure ampolles. Neymar i Suárez, cert que potser, bé, van caure una mica ràpid a la gespa de Mestalla i això va provocar una mica de rebombori. De fet, el comitè de competició deia que el comportament dels gols del Barça havia estat pot exemplar. El València va caure només una multa, però va ser un final de partit força tens a Mestalla.
2: Vosaltres que heu viatjat a molts camps de primera divisió, Francesc, Ferran, tu també, Albert, sí. Suposo que has estat algunes vegades a Mestalla. Sí. Creieu que és el camp més hostil pel Barça de tota la Lliga? Si voleu, excluent els de la rivalitat més pròxima, no? El camp de l'Espanyol i el Real Madrid, no? Probablement no. Mestalla sigui... No,
3: no, per mi és la Romareda.
4: Sí? La Romareda fa tant temps que no hi juga a la
2: Lliga. No, per tu és la Romareda, Saragossa.
3: Per mi València ha estat hostil, i molt hostil, però per mi la Romareda.
4: Per mi València i el camp de l'Espanyol. Però és que l'he rebut...
2: Ja, Bernabéu no té res a veure.
4: No, ni el Wanda Metropolitano, no hi ha aquesta...
3: Jo per mi és més hostil. No és més hostil, no, la paraula no és hostil. O sigui, ho passes pitjor al Metropolitano que al Bernabéu.
4: I a València que al Metropolitano. Jo l'arribada del bus a Mestalla és incomparable a la de cap altre estadi.
3: Sí, perquè s'hi dona, perquè, clar, arriba per allà, arriba al
4: mig del carrer. És un ambient que han de respirar els jugadors. És una imatge que els jugadors l'han de passar. I és bestial l'anticatalanisme, els insults, les faltes de respecte, i ja si ho trasllado al terreny personal, és una anècdota que no ho he a cuento, però jo, parlant de València, sempre l'explico. L'únic directe on, abans d'un partit on se m'ha passat un tio, se m'ha plantat davant de la càmera, catalufo de mierda, era València.
2: València, eh?
4: Sortint del bar de Manolo del Bombo.
2: És un ambient... Ostres, és veritat, està a prop, eh? No, dos minuts.
4: Està allà.
3: Davant del camp.
5: Sí, és un ambient hostil. Sí. Jo, de fet, he anat bastant a Mestalla a treballar, però no amb el Barça, perquè jo no he fet mai Barça, sinó partits de Lliga i tal, però... En general, l'ambient és bastant hostil, vingui que vingui. Vull dir, ja la gent va bastant amb predisposició de que això és bastant, no? Atossigar els jugadors i insultar i tal.
3: De fet, jo he viscut he estat a Mestalla i és un ambient molt hostil. Ja dic, jo crec que la Romareda... És que la Romareda és, ara no ho recordem, perquè fa molts anys que el Saragossa no està a primera, però l'ambient de la Romareda contra el Barça, d'un-n'hi-do, eh?
2: No, està a primera federació. Sí, està a primera federació. De fet, avui...
3: Avui ha guanyat.
2: Avui ha guanyat una zero.
5: La Romareda,
3: I ho dic jo, que el meu pare és de Saragossa i que jo tinc simpatia pel Saragossa, però l'ambient de la Romareda contra el Barça és brutal. Dit això, és cert que a Mestalla sempre l'havíem tingut com un camp molt anti-Barça, que ho continua sent, i demà es veurà.
1: Però el Madrid...
3: Però en els últims anys...
2: Vinícius sí, sí. I el Madrid...
5: No, jo crec que ve d'abans.
2: Ve d'abans?
5: Jatovic.
3: El Madrid es emporta amb Jatovic. Des de llavors és un camp molt hostil pel Real Madrid. Molt.
5: Jo diria
3: hostil.
5: Que... I més o menys igual, eh?
3: Més ara.
5: I a més el València
3: més ara,
5: ha rebut...
3: Amb tot el que va passar amb Vinícius, sí. O més ara.
5: Comentar... Sí, i aquell penal també, aquell penal de Marchena, Raúl... O sigui, va haver-hi una època que València i Madrid es van... I estic d'acord, crec que l'ambient és... Però sí que és cert que és un ambient que generalment contra el Barça és dur. Ara, el que passa és que abans el que hi havia, i ho hem parlat, és que acompanyava la qualitat dels futbolistes del València. Ara la qualitat dels futbolistes actuals, per molta pressió que hi hagi del públic...
4: També és l'afició, girant-ho, capaç de carregar més, d'insultar més, de dir-li tot el món als seus propis jugadors.
3: Sí, igual que la de la Romareda.
2: Sí, i aquest és un factor, diferencial de cara a demà si el Barça aconsegueix encarar el partit. Bueno, perquè no serà ja Peter Lim, sinó segurament serà Corberan i seran els jugadors.
3: Bueno, però jo crec que això, evidentment, passa amb Peter Lim perquè el tenen creuat amb raó, a més amb raó. Uh-huh. Però passa abans, fins i tot, a Peter Lim perquè és una afició que...
4: Home, cremats,
3: és que el València ha guanyat lligues, és que ha guanyat recopes, és que ha jugat finals de Champions... i que jo crec que l'afició del València, bueno, que és una ciutat com València.
2: Són exigents, i les expectatives ara mateix són les que són, però ells creuen que han de continuar l'elit del futbol espanyol.
3: Exacte, han de continuar aspirant a jugar a Champions, i evidentment fa molt temps que no estan...
5: que estan lluitant per no baixar últimament.
2: Ha de ser el seu objectiu, sense cap mena de dubte. Un minut per sobre, 2:15. Demà ens hi posarem quan s'acabi el 14:15, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, amb el Pou i companyia des de Mestalla, ens hi posarem per fer la prèvia d'aquest València-Barça a partir d'un 4:15 l'inici del partit. Gràcies, Clara,
1: Bona nit.
2: I bon viatge. Gràcies. Una pausa i de seguida tornem. Atenció que avui l'han deixat una mica descol·locat el Cholo Simeone quan li han preguntat per què Julián Álvarez, que avui ha estat suplent, ha entrat a la segona part, no s'ha exercitat igual que la resta de suplents al final del partit. No hi era Julián Álvarez, es veu. I el Cholo... no ha entès la pregunta o no l'ha volgut entendre. Ara tornem.
6: Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.

0: Les d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Autocol·lecció.com.
1: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
2: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
3: 205 cavalls i només 4,3 litres?
4: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
0: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Hi ha trajectes que no s'obliden, rialles, cançons, moments que passen, però queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny. Amb so envoltant, tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga híbrid endollable a un preu excepcional. Consulteu condicions. Entra a Ford.es, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
6: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
7: El mantenim estable aquí, quiet, va!
6: El dijous 10 de setembre a les 8 de la tarda en directe des de la plaça del Blat de Valls. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
8: La Diada Nacional convoca la vella i les joves. Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, Castells de RAC més 1 debutem en un nou derbi a la plaça del Blat.
6: El dijous 10 de setembre a les 8 en directe des de la plaça del Blat de Valls. Al quilòmetre zero del món casteller. Castells de RAC més 1 per commemorar la Diada. RAC 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: diràs, amb Gerard Vallès.
1: Minuts per sobre, 2:15 de la nit. Mira, per aquells que no van saltar mai en paracaigudes, com per exemple el Francesc Latorre, ni van fer la volta al món.
2: Mai.
1: Pels que no li van demanar mai aquella cita o que al final no es van dedicar al que els apassionava, en aquest cas el periodisme és vocacional, per tant no és el cas del Ferran Correas, ni de l'Albert Fernández, ni del Francesc Latorre. Si mai heu tingut un Honda Civic, si mai no heu tingut un Honda Civic, encara hi sou a temps, perquè amb Honda ara és el moment. Descobreixen les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Què rius, Francesc?
3: S'havia de fer el drac, ara o no?
1: No, no has de fer el drac. No has de fer el drac. I deu estar cantant Aitana el Superestrella, que ja, vull dir, ja ho fa ella a Barcelona, vull dir que no cal que t'arrenguis amb el Superestrella d'Aitana. Recordeu que durant l'estiu, si algú no va escoltar el Tu Diràs, el Francesc va fer... No? Vas cantar tota la cançó?
3: Vam versionar amb l'afer Ferran Torres. Vam adaptar la lletra al cas Ferran Torres.
1: Ah, val. Una superestrella, exacte. Sí. Va començar bé el Paris Saint-Germain, però ja es va notant que...
4: És igual. Ja vam dir la setmana passada.
1: Eh?
4: Que és igual.
3: Ja remuntaran.
1: Que remuntaran el vol, sí, però a la Lliga...
4: Els importa un bledo.
1: A la Lliga, també ho vaig dir ahir, a la Lliga no havien començat tan malament com aquesta temporada. Havien començat guanyant els tres partits a les últimes dues temporades, i aquesta temporada no n'han guanyat cap dels tres. Dos de nou. Que després els és igual la Lliga i que segurament tenen jornades de sobre per acabar remuntant i acabar guanyant-la. Mira, no li és igual avui a l'Atlètic de Madrid i als matalassers la derrota 3-0 contra l'Atlètic Club de Bilbao, partit decidit a la segona part, dos gols de l'Atlètic Club en 3 minuts, Nico Williams i el català Robert Navarro, Sancet ha fet el 3-0 ja al minut 90. Entra Julián a la segona part, de fet ha tingut una ocasió per marcar, i després a la sala de premsa, atenció, perquè ha passat això ja pràcticament quan s'acaba la roda de premsa amb un periodista de Movistar i el Cholo Simeone.
5: Te quería preguntar por un detalle que hemos visto ahora al final del partido. Han salido a entrenar los suplentes, Julián no ha salido. ¿Cómo lo valoras?
6: ¿En serio?
5: Sí.
6: No tengo nada que comentar.
1: ¿En serio? I després diu que no té res a dir... Crec que era de Movistar el periodista, però no eren declaracions a Movistar, sinó que el periodista de Movistar ha baixat a la roda de premsa a fer la pregunta. A mi també m'ha estranyat, però crec, Albert? Crec que
7: és estrany que la televisió en dret
1: sí,
7: a la roda de premsa.
1: Que vagi a la roda de premsa, però després ho tornaré a revisar, si vols, però crec que era Movistar. El periodista que li ha traslladat aquesta pregunta, per mi pertinent, no era ni la primera, ni la segona, ni la tercera. Per mi pertinent, si el periodista ha vist que estaven escalfant-se o, diguéssim, fent aquest, no, aquest treball de desgast físic perquè els suplents doncs, no han acabat de jugar doncs, ni una hora, per exemple, per acabar de treballar físicament durant el dia d'avui, si eren tots, és a dir, si hi havia Arnau Ortiz, si hi havia Coque, si hi havia el Cuti Romero, si hi havia Cardoso, i no hi era Julián, a mi em sembla pertinent que el periodista li pregunti, escolti, per què no hi ha Julián, no? I després aquest en serio de Simeone, que es pot interpretar com de veritat m'estàs preguntant això, o també hi ha l'altra interpretació que ha fet algú, que és, de veritat no hi era, de veritat no hi era, de veritat no hi era, no ho sabia, no? No ho sabia. Jo, segurament... Aquest 3-0 tampoc es pot basar només en tot el que ha passat aquest estiu amb l'Atlètic de Madrid, no? Però és que crec que no ajuda gens ara mateix la situació i que, a més, ja hem vist que en la primera jornada en la qual ha tornat Julián s'ha tornat a preguntar per Julián, perquè, a més, avui s'ha dirigit a l'afició i els ha aplaudit, a l'afició aficionats matalaters quan ha acabat el partit, però l'estat mental del futbolista, cada vegada que l'enfoquen a la pantalla... És que es veu que està... És un jugador tocat encara, molt tocat pel que va passar ara fa uns dies.
3: Jo no sé si tindrà continuïtat o no, però és que l'han xiulat també a Sant Mamés quan ha sortit. Jo no sé si l'han xiulat perquè volia anar al Barça i l'animadversió també a Sant Mamés respecte al Barça ha anat increixent els últims anys, però la situació és complicadíssima. I d'aquestes dos possibles interpretacions, ja suposo que ja en traurem l'entrellat en els pròxims dies... Jo em crec més la que no ho sabia. Estic segur que... penso que Simeone pensava que Julián Álvarez estava fent els exercicis com la resta.
4: Com
3: i em poso amb la pell del periodista.

0: Però això és amb la roda de premsa. Clar, no? Perquè sí, potser no li vol preguntar en el flash.
1: Potser encara no... Encara no, en el flash potser
0: no havia passat encara.
1: No havia passat encara. Era un problema. I jo crec que el que més ho té i el que més farà estar d'aquest problema és Simeone. Estic convençut que per Simeone hauria deixat anar Julián al Barça. Traspàs, 100 i pico quilos.
2: I porta amb un davanter.
1: I porta amb aquells 100 i pico quilos... l'Atleti de Madrid no ha pogut fitxar al final a Tagliafico perquè no tenia fair play. O sigui, sí. La cabezoneria aquesta de Gilmarín, que pels seus nassos Julián anava al Barça, li ha provocat, jo crec que no diré una mala planificació perquè l'Atleti de Madrid continua fitxant bé, però no té la plantilla que volia. I a més, Simeone, estic convençut que al final... està fart, és que cada setmana té un problema amb Julián o li pregunten per Julián, a cada roda de premsa li pregunten per Julián, perquè això és avui, però no sé quan juga a Champions, no sé si és dimecres o...
0: No, perdona, la setmana de l'Atlètic de Madrid és Anfield i Anoeta.
1: I li preguntaran per Julián una altra vegada.
0: Clar. Si és titular, si no és titular...
1: Està fart.
0: De fet, hi ha aquestes dues interpretacions. També pot ser el de dir, de veritat, també avui m'heu de preguntar
1: pel l'argentí.
0: No ho sé, jo tampoc ho sé. No em vull mullar per cap de les dues.
3: Deixant els timings...
1: Està fart Julián del que ha passat, està fart de l'afició, que estarà xiulant a Julián cada partit. És Gilmarín, que ha dit por mis narices... No.
0: Acaba contracte aquesta temporada, i ahir parlàvem amb el Pol Ballús, que... hi ha molts condicionants que fan que pugui ser l'última temporada del Xolo Simeone, que és la 15a temporada
2: a la banqueta de Madrid. S'està creant, està sorgint molt la figura de Felipe Luis, que ho està fent molt bé
0: amb el
2: Mónaco. Que ho va fer molt bé amb Flamengo, on va ser campió d'Amèrica, que té molt bon record per l'afició de l'Atlético de Madrid i que d'alguna forma, no? Una cosa podria empalmar-se amb l'altra, perquè sempre hem pensat qui pot ser, no? Un substitut de garantia del Xolo. Doncs està Fernando Torres, que és el madrileño, i està ara Felipe com una opció bastant clara. Sí.
0: 2:45 i demà a les 9 també juga l'Espanyol. Espanyol Sevilla, demà a les 9 de la nit, també en directe a RAC1 amb l'Edu de Valle i companyia. Hola, Àlex Pintanel.
4: Bona nit.
0: L'Àlex que ens porta l'última hora d'aquest partit. Bé, partit entre dos equips que, bé, no saben si han començat bé o no tan bé a l'inici del campionat, no? Estan encara...
4: D'aquella manera, sí. El partit és a les 9, l'Espanyol que té l'objectiu de tornar al camí de la victòria, en el partit 100 de Manolo. A la banqueta espanyolista, 32 victòries, 28 empats i 39 derrotes després de l'ensopegada contra la Reial Societat. Diu Manolo que és un orgull estar a la banqueta blanquiblava durant tant temps.
5: Home, crec que és un motiu d'orgull molt gran. Ja arribar al partit 100 per mi és un orgull que et pots imaginar pel club que és. A sobre, pues, bueno, aconseguint objectius cada temporada i només puc estar agraït al club per confiar en mi, a l'aficionat, al soci... i bueno, en gran part també als que esteu darrere i als jugadors sobretot, perquè són els que al final, gràcies a ells, els entrenadors aguantem o no aguantem.
4: El tècnic ha confirmat que Brian Zaragoza tindrà els primers minuts i que Gorosabel amb molèsties no estarà disponible. A més, recupera a Cabrera després de complir sanció. L'entrenador espanyolista vol que l'equip corregeixi les errades de Noveta.
5: Vuelvo a lo mismo. Hay situaciones de juego en las que tú, en principio sabemos que todo va muy rápido, pero perder un balón en el cual no tienes oposición, es donde te complica todo. Es lo que me quejo, que fuera de casa, en un campo como Anoeta, que lo metan dos goles de contra, es lo que te molesta más. Y creo que ahí es un punto que tenemos que bueno, no mejorar porque lo hemos hecho bien, pero sí que volverá a tenerlo.
4: L'Espanyol afronta la quarta jornada a la zona mitjana-baixa, amb 3 punts, després d'una victòria i 2 derrotes. Manolo González assegura que el primer objectiu és la permanència.
5: El objetivo primero es salvarte, cuanto antes. Si conseguimos tener los puntos pronto... pues intentar desde ahí mirar otras cosas. Pero no quiere decir que no miremos más arriba, ¿eh? Pero repito, lo más importante para el club es volver a estar en primera división y a partir de ahí seguir creciendo. Cuando quieres empezar objetivos y te saltas el primero para ir al tercero, es donde tienes los problemas.
4: Doncs pas a pas, el partit demà a les 9 el xiularà Miguel

0: Esma Espinosa amb Daniel Jesús Trujillo Suárez al bar.
1: Amb aquest possible debut de Brian Zaragoza amb la samarreta de l'Espanyol, crec que com a principal reclam per aquest partit important pel conjunt blanc i blau, perquè de moment el partit que han jugat a casa el van guanyar contra el Llevant, per tant podrien ser 6 de 12, que seria, jo crec que per l'Espanyol seria un bon inici de temporada, tenint en compte la situació de l'equip i el que va passar en el tram final de la temporada passada. 6 de 12 per l'Espanyol, havent jugat contra el Madrid i la Reial Societat, seria un inici, crec que l'hagués signat qualsevol aficionat de l'Espanyol abans de començar contra el Llevant, les victòries i contra el Sevilla, però veurem si demà l'Espanyol és capaç de partir de les 9 de la nit guanyar a l'equip andalús. Gràcies, Àlex.
0: Que vagi bé, bona nit.
1: Bona nit. I a segona divisió aquesta tarda a Gijón ha passat això.
2: Pilota llarga de Gazzaniga, Esprilla! Gol!
3: Gol!
2: Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Carles Pérez, que és a punt d'entrar a l'àrea, condueix la pilota, pot xutar des de la frontal, gol!
3: Ai, gol! Doncs sí que hi és.
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: Esprilla i Carles Pérez, l'últim fitxatge del Girona que avui ha debatut amb Victòria, de fet el sentíem al Superesports amb el Xavi Puig. Hola, Miquel Agut, Gijón, bona nit.
4: Bona nit, Gerard Ballera i Pineda.
1: Que s'acabi la Lliga ja, no, Agut? Leganés,
4: no?
1: Leganés primer, 8 punts, i Girona segon, 7 punts. Escolta, ja està.
4: No.
1: Ja tenim els dos equips que pugen directe.
4: On s'ha de signar?
1: On
4: s'ha de signar? Però vaja, realment el Girona ha fet 6 punts consecutius, havia començat amb un, jo crec que bon partit i mal resultat contra el Leganés, al camp del Còrdoba, el pitjor partit, i contra les Palmes va fer un partit brillant, i avui ha fet un partit més efectiu que una altra cosa, més pragmàtic, però mira, al final 7 punts de 12, i l'equip que dorm en segona posició, que està molt bé tenint en compte per on ha passat també en aquest mercat de fitxatges, etcètera, etcètera.
1: I, per exemple, hi ha un resultat d'aquesta nit, l'Aldenc 0, Mallorca 0, que ens va molt bé per posar en context la dificultat de jugar fora de casa a segona divisió, no? Un equip com el Mallorca ha fallat un penal, és veritat, i ha tingut més ocasions que l'Aldenc, però al cap i a la fi el Mallorca no ha guanyat el camp de l'Aldenc. I el Girona, en canvi, sí que ha estat capaç de sumar 3 punts en un camp complicat perquè ha hagut de baixar el fang, que jo no estava segur si aquest equip estava preparat a aquestes alçades de la temporada per baixar el fang, fins i tot per defensar-se, per ser un equip sòlid com ha estat avui, eh?
4: Sí, perquè de fet l'Sporting ha collat sobretot a la segona part, com deia en Puig quan marca Carles Pérez, que diu que el Girona no hi és, i llavors quan marca Carles Pérez al cap de 3 segons diu doncs sí que hi és, perquè clar, amb el gol el Girona es manifesta, però la segona part és de l'Sporting que amb un partit més de múscul doncs ha aconseguit curtcircuitar el Girona, que com aquell qui diu, no passava del mig del camp i que ho fiava tot al contraatac, i mira, així ha arribat al segon, però jo crec que hi ha una paraula que defineix aquests primers 4 partits dels qui han jugat, que és compromís, perquè fins i tot dels que no hi són, Arnau, que és a València, va mostrar un compromís inqüestionable jugant 2 partits abans de marxar a València. Sigankov és a l'Ajax i es va negar a jugar, per exemple. Vull dir que aquí, Àlex Moreno, els que, vaja, gairebé tots, perquè alguns han jugat, alguns no tant, i alguns venen de la temporada passada, va dir que Càrcel en el balanç del mercat aquesta setmana, que ningú no es volia quedar en el moment del descens i s'han quedat gairebé tots, menys Arnau, Sigankov i Unagi, si no me'n deixo cap així dels més destacats. Per tant, tens una plantilla de primera divisió a segona amb algun reforç puntual, i els qui estan jugant tots els partits, el d'avui i els que no han acabat tan bé, estan mostrant un compromís indubtable, i per mi aquesta és la paraula clau que marca aquestes 4 primeres jornades.
1: Què s'ha dit després del partit a la sala de premsa i a la zona mixta?
4: Doncs mira, a la sala de premsa, Quique Álvarez, en una roda de premsa breu, ha explicat que està satisfet i li hauria agradat tenir més punts, però que tenint en compte el context de l'arrencada de la temporada, està satisfet amb el 7 de 12.
5: El puntatge, doncs, bueno, no és el més important, però és veritat que per la moral de l'equip i bueno, després de lo que dic, d'una situació gaire fàcil de portar per tothom, pel club, pels jugadors, per mi, per l'staff, pues bueno, és important reforçar això i res, és, això és llarguíssim, però ens dona confiança.
4: El puntatge, que seria allò que diuen els argentins del puntaje.
1: Sí, doncs, sí, el puntaje.
4: En català,
1: sí, sí.
4: El puntatge. Sí, sí, no ho havia sentit jo mai, però vaja, si ho diu Quique Álvarez, escolta, endavant les atxes. Quique Álvarez, roda de premsa de 5 minuts, l'entrenador de l'Sporting, 30 minuts de roda de premsa, la prèvia 25, aquesta 30, Eder Sarabia és un aparent al costat de l'entrenador de l'Sporting, i mentre parlava ell, just al costat, separats per un vidre gruixut, Carles Pérez a la zona mixta, atès als superesports, com comentaves, i ha destacat que el Girona avui ha fet un cop de puny sobre la taula per si algú tenia dubtes per catalogar-lo com un dels candidats a pujar a primera divisió.
6: Tu, si no vens aquí, ja no només es tracta de tenir qualitat, si no s'apreta, si no guanyes els duelos, si no corres, si no treballes, aquí és complicat guanyar. Llavors crec que l'equip ho ha fet i com dic, és un cop sobre la taula.
4: Ha jugat la segona part Pixur, acompanyant Abel Ruiz a dalt. No ha jugat Benat, que sí que ha estat titular, perquè ha explicat Quique Álvarez que Benat ha notat molèsties i que ja les arrossegava durant la setmana, i el descans ha demanat el canvi. El Girona, com dic, 7 punts de 12, i el següent partit serà dissabte a 6:45 contra un altre equip que també té 7 punts, n'hi ha uns quants, com és el Castelló. Jugarà a Montilivi aquest Girona-Castelló, a veure si fa la tercera victòria consecutiva.
1: El Girona segon, Esprilla, Pichichi ara mateix de la Lliga amb 4 gols. Jo t'he de dir, Albert, que avui et llegia a les xarxes, jo sóc molt d'Esprilla, però 25 gols, jo crec que t'has passat un punt de frenada, no? 25 gols? O sigui, has agafat l'onada...
7: M'he vingut una mica... No? M'he vingut una mica amunt, però és cert que a mi em recorda una mica, m'ho ha posat després el company Javier Alfaro de Mundo Deportivo, que... La sensació és una mica la de Sergio Arribas la temporada passada amb l'Almeria, que és, tot i no ser un davanter centre, és tan superior que tindrà tantes oportunitats de poder marcar, i amb el xut que té, i que està més afinat, i que està...
1: La crec confiança, que, no? Ara amb aquests 4 gols ja tens una altra confiança.
7: El jugador anava cap estrella de la Premier quan el fitxa el Girona. Estem parlant d'un futbolista, en teoria, amb una projecció molt alta. I a la Hypermotion, igual 25 no, però de veritat penso que és un jugador que pot marcar 20 gols tranquil·lament, però sí. Tranquil·lament.
1: Sí, jo apostaria per 15, no diria ni 20 ni 25, jo apostaria per 15, per ser una mica prudent. Sí, ja ho sé, però...
4: Ja hem pujat, no, Gerard? Ja hem pujat, no? Ja hem pujat.
1: No, vull dir, 15 gols està bé.
7: No sé què pensa en Miquel, si pensa que també m'he...
1: Ara, si em fa 25, escolta, marxem a sopar a Gut, tu i jo, i l'Abel Fernández, ja pago jo, si voleu. Si fa 25 gols, pago jo.
4: Bueno, però estira't una mica, perquè et conec quan pagues, però escolta'm...
1: Que pagui a Gut? No, ja pagaré jo, no passa res.
4: No, escolta, però Esprilla superestrella, no?
3: Per tant, que pagui a Gut. Superestrella, tu.
4: Com diria el Francesc, Esprilla superestrella. Superesprilla.
1: Superesprilla, exacte. Gràcies, Agut, bon viatge de tornada.
4: Gràcies, una abraçada.
1: Que vagi bé. 7 minuts i la 1, deixarem aquí. Per cert, avui el Barça, conegut el calendari de la Champions femenina, debuta a casa contra el París Futbol Club a les 9 de la nit. Juga contra l'Arsenal a la quarta jornada, 6:45 de la tarda, 11 de novembre. Barça-Arsenal, el Barça està estudiant, i en principi, pel que fa als horaris i a la compaginació de... diguéssim, de partits amb l'equip masculí, no hi hauria de cap problema, està estudiant de traslladar aquest partit del Johan Cruyff al Camp Nou, i que hi hagi un partit de la fase de grups de la Champions a l'Spotify Camp Nou, insisteixo, tot quadra i no hi hauria de cap problema, el club està estudiant aquesta possibilitat. I l'última jornada és el camp del Bayern, el 16 de desembre a les 9. L'ordre, París Futbol Club, Roma, Kege, Arsenal, Servet i Bayern. Aquests són els 6 rivals i els 6 partits que tindrà el Barça a la fase Lliga. Avui que l'equip de Pere Romeu s'ha imposat 0-4 al camp del Sevilla. També s'ha jugat el duel català entre l'Espanyol i el Badalona amb victòria per 0-1 de les badalonines. Gràcies, Ferran Correas, gràcies, Albert Fernández, i gràcies, Francesc Latorre, per aguantar fins la 1, gairebé.
7: Gràcies a tu.
1: Que vagi bé, que passeu un bon diumenge. Una pausa, l'última... i de seguida rematem el Tu Diràs.
8: RAC 1.
9: Busca
8: necessites un vehicle híbrid?
9: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
8: Més eficient, és menys consum.
9: Més potent és més cavalls.
8: Tot a Romauto.
9: Barcelona.
8: Molins de Rei.
9: Mataró.
8: Blanes.
9: I Santa Coloma de Farners.
8: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
9: RomautoNissan.com.
8: Romauto. Aquest setembre vine a Robacrum a Magda i endut el teu Magda sense esperes. Arribar i moure.

0: Aquest setembre només a Romaguruma.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lean Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lean Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
4: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
5: Estrena cotxe amb les promocions d'obertura del nou concessionari Peugeot del grup Drivim a les Franqueses. La Peugeot que ja coneixes ara és Drivim. Venda, mecànica i carrosseria on sempre. T'esperem amb el millor servei a Llerona, carrer Catalunya 39 i molt aviat amb Fiat i Jeep.
6: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
7: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
8: Gran ambientazo, mano.
7: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chiqueado sobre la línea.
8: ¡Qué barbaridad!
7: Increíble, la asistencia ahora sí que es clave, ¿eh?
8: Buena venta.
7: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
8: Ven a por más.
7: ¡Venta! Ocasión Plus.
5: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda GQM Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
9: RAC 1. Tots som 1. Tu diràs, amb Gerard Ballera.
10: Dos minuts i la una de la matinada, hi ha una secció del Barça que no para de guanyar títols. De fet, no para de guanyar Champions i va recollint també durant la temporada d'altres títols, com és la secció del Barça d'handbol. Hola, Pau Bonastre, bona nit.
11: Hola, bona nit, Gerard.
10: Avui, segon títol de la temporada, la Supercopa Ibèrica.
11: Sí, són 5 títols de Supercopa Ibèrica guanyats en les 5 edicions que s'han disputat. Avui a Vigo el Barça ha derrotat l'Sporting de Portugal 39-34, més igualtat a la primera part. De fet, el descans, el marcador era de 19-18, més superior al Barça a la segona meitat. En parlava l'extrem Dani Fernández al Superesports de RAC1.
12: Sí, ha sigut un partit d'anar treballant acció a acció, defensa a defensa i trencar-lo doncs, quan s'havia de trencar. Crec que hem estat millors en els detalls i ens han permès agafar aquesta renda que al final doncs, ha sigut clau i ens ha permès doncs, jugar amb més tranquil·litat aquests últims moments.
11: Una altra final guanyada contra l'Sporting, com l'any passat, i competició amb domini absolut del Barça. És el segon títol del curs, després de la Supercopa de Catalunya, i ara l'equip d'Antonio Carlos Ortega ja pot pensar en el debut a la Champions dimecres al Palau Blaugrana contra l'Arjus Danés.
10: I a més, aquest diumenge, el Barça de Futbol Sala, una altra secció, també pot sumar el segon títol de la temporada, després del de la Copa Catalunya. A 6:45 de la tarda, al Palau Blaugrana, a casa, jugaran la final de la Supercopa d'Espanya contra el Pozo Múrcia. Ho faran després que aquesta tarda s'hagin imposat contra el Jaén a la tanda de penals, després d'acabar el temps reglamentari amb empat a 4. De tot plegat, n'ha parlat l'Albert Ferran amb el gran protagonista d'aquesta tarda al Palau, amb el porter Didac Plana, autor de 3 aturades decisives a la tanda de penals.
13: Doncs amb el millor jugador del partit, el Didac Plana, el porter del Barça, que ha acabat sent decisiu a la tanda de penals. Didac, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
13: Una altra vegada el Jaén us ha posat contra les cordes. Però potser, ja que els heu eliminat, potser la millor manera era a la tanda de penals. Així us traieu aquesta espineta que teníeu clavada la temporada passada en què dues vegades us van eliminar des del punt fatídic.
8: Bueno, la veritat és que al final guanyar és el que compta, passar a la final és el que compta. Evidentment, quan guanyes una tanda de penals, pues és algo bastant emocionant, no?, per dir-ho d'alguna manera. Però l'important és guanyar i haver passat, no?, a... Teníem ganes, sabem que cada partit és una història i que tot el que ha passat abans no compta per res, però al final doncs tens una mica el coco, tens aquestes dues tandes que ens havien guanyat, no? Jo crec que, bueno, segurament el fet d'estar aquí a casa també ens fa sentir doncs amb més confiança, i avui hem tingut doncs aquesta mentalitat guanyadora que s'ha de tenir en uns penals per estar concentrat, per no tirar la tovallola quan fallem el primer, i contents perquè demà tornem a estar a una final i a més aquí a casa, no? Que doncs sempre és especial.
13: Escolta, abans de la tanda, el Barça, una primera meitat fins al 3-1, et diria que de notable, notable alt. El Barça juga molt bé, per ser mes de setembre, ostres, ens ha sorprès el nivell, però la segona part ha perdut el control, hem vist un Barça una mica perdut i fins i tot el Jaén en algun moment ha merescut fins i tot classificar-se.
8: Sí, jo crec que hem tingut alguna desconnexió i al final ells... amb marcador curt, doncs estan sempre vius, no? I així ha sigut, no? Fins i tot hem hagut de defensar una inferioritat al final amb 40 segons que podríem haver perdut perfectament. Bueno, és que és el Jaén, té aquesta identitat, nosaltres tenim la nostra, que al final doncs ja sabem que cometem errors, però bueno, al final si comets 5-6 errors però xutes 45 vegades a porteria, pues lo normal és que guanyis, no? I el que hem de fer és seguir xutant 45 vegades cada partit a porteria, no? Llavors, bueno, contents per la victòria i demà doncs intentant millorar i minimitzar aquests errors que hem pogut tenir, no repetir-los i seguir millorant com a grup i com a equip.
13: Demà poder jugar una final al Palau no és habitual, de Lliga sí, evidentment, però de competició del CAU no és habitual, contra aquest Pozo, en què, tornem a recordar la dada, heu jugat 15 finals entre totes les competicions i les 15 finals les ha guanyat el Barça. Em diràs que demà això té poca importància, però és que la dada és espectacular.
8: S'ha de jugar sempre i aquí la pàgina anterior ja no compta, el que compta és la que s'escriu cada partit, no? La part positiva, juguem a casa i ja aprofito per fer una crida a tothom que ens escolti. Demà volem un Palau de gala. Jo crec que serà una final maca, un bon espectacle. A més estem tancant ja l'estiu, no? Per tant, doncs, què millor que venir al Palau a veure futbol sala, a donar-nos suport, sabent que serà molt difícil i molt complicada, però que si fem un bon partit i mostrem la nostra millor versió, tot i ser a les alçades que estem de temporada, penso que podem tenir moltes opcions de ser campions demà, que seria algo especial.
13: A descansar, Didac. No hi ha moltes horetes per descansar i demà aixecar el títol.
8: Molt bé, gràcies.
10: Doncs ja ho sabeu, si demà a la tarda no sabeu què fer, 6:45, Palau Blaugrana, Barça-Pozo, aquesta final que el Barça sempre ha guanyat. Una dada al·lucinant, per mi una de les dades més al·lucinants del món de l'esport, entre dos equips que són forts, que a priori lluiten per guanyar els títols de la competició estatal, doncs el Barça sempre ha acabat guanyant al Pozo, i a més en finals, amb tandes de penals, de totes les maneres, sempre el Barça acaba guanyant al Pozo, veurem si demà es compleix. Va, que passen 4 minuts de la una de la matinada, repassarem una mica la resta de l'actualitat poliesportiva. Per exemple, la Vuelta a Bonastre, la d'avui ha estat una etapa encara molt positiva per Enric Mas. Arriba a la última setmana amb totes les de guanyar, Pau.
11: Sí, avui ha ampliat la diferència amb Roglic, a 25 segons. Enric Mas i Fèlix Gal han arribat junts al final en pujada a la Sierra de la Pandera, 4 minuts i 12 segons del vencedor de l'etapa, que ha estat Marco Brenner, del Tudor, i a 4:37 ha entrat Roglic. Avui era una etapa clau de muntanya, més de 4.300 metres de desnivell. D'aquesta manera, Enric Mas, que referma el lideratge, ara a 2 minuts i 6 segons de Fèlix Gal, segon classificat, i a 2:10 de Roglic. Li han preguntat a Enric Mas per si aspira a guanyar alguna etapa més del que queda de Vuelta, i ha quedat clar quin objectiu té. Són declaracions a Eurosport.
14: La verdad es que tengo ganas de ganar la vuelta. Ahora tenemos que hablar un poco de los próximos días. Mañana es otro día clave donde va a hacer muchísimo calor, más que hoy, yo creo que incluso más que ayer. Y nada, después tendremos un día de descanso que creo que será importante para coger fuerzas y afrontar la última semana.
11: Pas endavant avui per aquest objectiu de guanyar la Vuelta, traient-li 25 segons més a Roglic, abans, recordem, de la crono de dijous, on l'eslové podria retallar distàncies amb Enric Mas. Abans, però, aquest diumenge, 15a etapa entre Palma del Río i Còrdoba, de mitjana muntanya i amb un recorregut escurçat. Ha passat de 190 km a 110 per la previsió d'altes temperatures. De fet, la sortida neutralitzada s'endarrereix fins quan faltin 10 minuts per les 3 de la tarda. Per cert que aquest dissabte hem sabut que Tadej Pogacar ha allargat el seu contracte amb l'UAE fins al 2032. Fins ara tenia signat un contracte fins al 2030. L'equip ha comunicat, però, que l'eslové ja no competirà aquest 2026. Recordem que està lesionat, per això va haver d'abandonar la Vuelta. Per tant, es confirma que no disputarà ni el Mundial ni tampoc el Giro de Llombardia, que eren dues de les proves que tenia marcades en el calendari en aquest tram final d'any.
10: Doncs esperarem fins al 2027 per tornar-lo a veure. Hi ha moltes ganes. El millor ciclista de l'actualitat, Tadej Pogacar. Gràcies, Pau.
11: Bona nit.
10: Han passat més coses també en el món dels esports. Avui, per exemple, Xavi Sabater, tenim gran premi d'Itàlia de Fórmula 1 a Monza.
15: Correcte, Gerard. Avui la pole position, de fet, avui l'ha fet Pierre Gasly contra tot pronòstic al circuit de Monza, com bé deies. El pilot d'Alpine sortirà des de la primera plaça, mentre que George Russell, que havia estat el més ràpid durant les anteriors sessions i arribava com a favorit, ho farà segon. Leclerc serà el tercer, Sainz 13è i Alonso 18è. La cursa, com bé deies, serà diumenge a partir de les 3 de la tarda.
10: I ja que parlem de motor, aquest diumenge també podem tenir un campió català sobre dues rodes?
15: Sí, seria Toni Bou, que avui ha firmat un nou doblet a la primera jornada de la competició de trial a Zelem, als Països Baixos, i aquest diumenge es pot proclamar campió mundial per 40a vegada. Pilot de Piera continua amb el ple de victòries durant la present temporada i ho té tot de cara per tornar a fer història.
10: Una bestiesa, també tenim un ull aquesta matinada a l'Open dels Estats Units. De fet, hi ha el partit del cap de sèrie número 1 programat per aquesta matinada.
15: En poc més d'una hora jugaran els darrers partits de setzens de final i Zverev jugarà el pas a la següent ronda. Diumenge, a les 8 de la tarda, serà el torn d'Alcaraz, que s'enfrontarà a Tommy Paul en els vuitens de final.
10: I qui també jugarà aquest diumenge, en aquest cas, en el món del bàsquet, és el Barça.
15: Ho farà davant el Morabanc Andorra, 2:15, en el que serà el seu primer i únic amistós de la pretemporada a la seva estada en camp Andorra. També jugarà el Joventut Badalona contra el Radiofarm Ulm, un club alemany, a la 1 del migdia al pavelló municipal de Sant Julià de Vilatorta. I a 6:45, al mateix pavelló, jugaran el Kitzanàs Manresa i l'Ilerna Lleida en el tercer amistós pels dos equips d'aquesta pretemporada.
10: Sí, segueixen els amistosos de pretemporada pel que fa als equips catalans de la Lliga CB. Gràcies, Xavi.
15: Bona nit, Gerard.
9: A RAC 1, tu diràs.
16: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el millor bo de benvinguda del mercat. A Winamax et reembolsem fins a un 150% les teves apostes perdedores amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
17: Winamax. El més important és guanyar. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
18: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
19: Yeah.
18: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
19: Yeah.
18: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
19: Yeah.
18: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
20: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
10: Passen 9 minuts de la 1 de la matinada, ho anirem deixant aquí. Demà tornem amb aquest partit del Barça, 4:45 a Mestalla, a València. A les 11 s'hi posarà al capdavant del Tu diràs, com cada diumenge, a l'Aleix Pariser. Fins demà, bona nit!
21: Tu diràs.
9: RAC 1 Notícies.
19: Bernat González.
21: Bona nit, passen 10 minuts de la una en un cap de setmana amb els termòmetres totalment disparats i una calor de ple estiu. Protecció Civil informa que en només 24 hores han mort 3 persones ofegades. L'última aquest dissabte a la tarda, un home francès de 69 anys a la platja de Colera, a l'Alt Empordà. Unes hores abans també ha mort un altre home francès de 78 anys a la platja de Lloret de Mar, a la Selva. La tercera víctima mortal va ser divendres a la tarda, quan un home de 40 anys, de nacionalitat britànica, va morir després de saltar d'un ferri turístic que cobria el trajecte entre Cambrils i Salou. El jove s'hauria llançat voluntàriament a l'aigua amb el seu germà per intentar arribar nedant a la platja, però no ho va aconseguir. Segons informa el Diari de Tarragona, tots dos havien begut. Amb aquestes tres víctimes ja són 26 les persones que han mort ofegades a les platges catalanes aquest estiu, la pitjor dada des del 2019, quan en van ser 29. Això en un cap de setmana, com dèiem, de molta calor. Aquest dissabte s'han registrat les temperatures més altes d'un mes de setembre a 64 de les 128 estacions del Meteocat, és a dir, en la meitat de les estacions. Temperatures excepcionals que s'han enfilat per sobre dels 40 graus a punts de ponent, com el Carràs, on s'ha arribat als 41,2 graus. A Barcelona, l'Observatori Fabra, han arribat aquest dissabte als 35,2 graus, el màxim absolut des que hi ha registres en aquest mes a la ciutat. Aquesta nit s'espera que torni a ser de molt mal dormir, sobretot a la costa i al prelitoral. Les temperatures de diumenge seran molt semblants a les de dissabte. En la majoria de casos, a l'interior del país, ens mourem amb màximes de 34 a 39 graus, però tornarem a arribar als 40 o 41, fins i tot 42, a Ponent, a la Vall de l'Ebre, al Priorat i de manera més puntual al Bages. A la costa, en la majoria de casos, no passarem dels 33 o 34. Més coses. A Rússia, fa poca estona que s'ha acabat la reunió entre el Kremlin i la Casa Blanca per parlar sobre la guerra d'Ucraïna. En la primera trobada entre tots els països, després de l'última, el 22 de gener, el president rus, Vladimir Putin, ha rebut els emissaris de Donald Trump en una trobada que ha durat més de 3 hores i que estava destinada a intentar reactivar unes negociacions de pau estancades des de fa mesos. De moment, no hi ha informació sobre com ha anat aquesta reunió ni quins punts del conflicte s'hi han tractat. Sigui com sigui, ara la comitiva nord-americana ja ha abandonat Moscou per dirigir-se a Kiev per parlar de tot plegat amb l'altra part implicada, Ucraïna. Mentre duren les negociacions, tots els països han acordat una treva de 3 dies que s'acabarà aquest dilluns. I un últim punt, perquè aquest diumenge se celebren unes eleccions clau a Alemanya. Estan cridats a les urnes els ciutadans d'una de les regions més petites del país, Saxònia-Anhalt. Allà tot fa pensar que l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya podria guanyar-les i, si aconseguís formar govern, arribaria per primera vegada al poder regional des del final de la Segona Guerra Mundial, ara fa 80 anys. La clau de tot, però, ja no és si el partit ultra guanyarà o no les eleccions, perquè totes les enquestes apunten en aquesta direcció, sinó que tota l'atenció en les pròximes hores se centrarà en si Alternativa per Alemanya aconsegueix o no la majoria absoluta. Actualment, les dades donen la victòria a aquest partit amb un 41% dels vots, gairebé el doble que el partit conservador del canceller Friedrich Merz, que obtindria un 23% dels suports. I ara els esports. Amb Xavi Sabater.
15: El Barça d'handbol s'ha proclamat campió de la Supercopa Ibèrica després de guanyar per 39 a 34 l'Sporting de Portugal. El conjunt de Carlos Ortega ha posat una marxa més a la segona part que l'ha servit per superar el conjunt portuguès. En futbol, el Deportivo de la Coruña ha guanyat el Villarreal en un partit ajustat per 2 a 3. El Rayo Vallecano també ha superat per 3 a 2 el Racing de Santander i victòria contundent de l'Atlètic Club sobre l'Atlètic de Madrid amb un 3 a 0 al marcador. El Barça de Hansi Flick jugarà aquest diumenge un quart de 5 a València i amb una victòria es col·locaria líder solitari de primera divisió. A segona, el Girona acumula dues victòries consecutives després d'imposar-se per 0-2 a l'Sporting de Gijón i es col·loca segon provisionalment. En plana poliesportiva, el Barça de futbol sala ha guanyat els penals al Jaén i aquest diumenge jugarà la final de la Supercopa d'Espanya a 6:45 davant el Pozo Murcia. I en motor, Toni Bou firma un doblet en la primera jornada de competició als Països Baixos i aquest diumenge pot ser campió mundial de trial per 40a vegada. El pilot de Piera només necessitarà participar i completar la primera cursa per ser matemàtic campió.
21: Això és tot de moment. Més informació al portal web de notícies de RAC1.cat i al punt de les 6 del matí.
22: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
23: a RAC1.cat.
22: El portal de RAC1.
24: Ara escoltareu
25: els millors moments
24: del Via Lliure.

0: tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, excepte els mesos d'estiu, perquè, clar, això també s'ha de tenir en compte. A vegades... Bé, o sigui, és una introducció una mica errònia, falsària, fins i tot.
1: Bueno, però perquè... la típica, de sempre. Bueno, no? Bueno, està, que... vas amb el pilot automàtic.
0: És que és el que s'ha de dir, el
2: de
0: que passa
2: any,
0: és que...
2: De cada any,
0: igual algú
2: any.
0: Li sorprendrà que digui de cada dissabte, cada dissabte, cada dissabte, quan els últims sis dissabtes no l'han sentida.
1: Bueno, però potser...
0: I no s'ha més
1: res.
2: No? Home, sí, no. La primera pedra
0: home,
2: no.
0: Home, com que no s'ha de res? Bueno, sí, sí, ah, hi havia coses d'antena. No, ah, no, perquè... no la tertúlia patat. Voleu callar?
3: Dues hores de primera pedra.
0: Voleu callar?
1: Clar. Ah, sí, dues hores?
0: Però us puc saludar...
1: Dues pedres.
3: Dues pedres? Dues primeres pedres, correcte. Però la primera i la segona, clar.
0: És veritat.
1: Dues pedres.
0: Clar. Per què no ens fan el think tank dels noms dels programes? S'hauria d'haver dit dues pedres.
1: Dues pedres.
0: La, la primera i la segona.
3: I la segona.
2: Clar, l'estiu, dues pedres.
0: No en tenies prou? Dues pedres. Aquest estiu, dues pedres. Espera, que el saludo, eh?
3: L'altre dia vaig anar a un restaurant que es deia Dues Pedres, que em va fer gràcia, perquè vaig pensar...
0: Que em vas veure un
3: restaurant? No, no, que em vaig veure un restaurant
0: vale, vale.
3: Que es deia Dues Pedres, també. Vaig pensar...
0: És un punt ofensiu, no?
3: Estrany, no?
0: Dues Pedres.
3: Dues Pedres, saps?
0: Joan Lluís García, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ben retornat.
3: Igualment.
0: Toni Muñoz, bon dia.
1: Bon dia.
0: Jordi Beltrán, ben retornat, també.
4: Bon dia.
0: Com estàs?
4: Jo?
0: Sí.
4: Els altres no els has preguntat.
0: Bueno, perquè els altres ja, ja hem començat a parlar.
4: Ui, no. És una qüestió d'edat.
3: Això vol dir que t'ha vist, saps?
4: Bé, bé, bé, molt, molt content, bé? Molt content. Crec que és el millor estiu de la meva vida.
0: Sí? Sí?
4: Vull felicitar des d'aquí a tots els amants de l'estiu.
0: Sí.
4: I a més, avançar-los-hi que fins al desembre aquest any podran gaudir d'aquell temps que els agrada.
0: De les temperatures.
4: Espero trobar-me'ls a tots i donar-los-hi la mà per Nadal.
3: Tant de bo. No t'escolti.
0: Una cosa, ja, vull, tot i que ja he començat a parlar, vull fer una salutació especial per una patatera que retorna a casa després de...
2: Tots tornem a casa sempre.
0: Bueno, sí, però deixa'm que et saludi.
1: Com el
0: parlar,
1: turró,
0: per
1: com favor. El turró.
0: Mireia Garolera, bon dia! Què, què?
2: Home, m'agrada la és nau una, espacial
0: és
2: de...
0: és una de les... No, no comencem amb el rotllo aquest que portem des del febrer dient que
2: sí,
0: és una nau espacial.
2: Però és una sensació diferent, no, Xavi,
0: això sí,
2: això de
0: sí.
2: Seure en un lloc diferent.
0: Això
2: clar.
0: Sí, això sí. Què has fet durant...
2: Mira, no sé,
3: no,
2: unes vacances llargues.
3: No ho sé.
0: No ho sé.
3: No ho sé.
0: No me'n recordo, no ho sé. Doncs, bueno, la Mireia Garolera, després del retorn també de la Nova Lloresta al nou set de RAC1, que torna el cap de setmana, i per tant la podrem seguir sentint a la tertúlia de patates. Per cert, em diuen una cosa per l'auricular, que però els oients ja envien missatges, ara? Què volen els oients? Bueno, hi ha un oient que ens ha enviat un missatge, una nota de veu. A veure, qui és? Podeu sentir?
5: Bon dia, patateros, com esteu?
0: Home!
5: Jo desperta.
0: Clara Molins!
5: Perquè és el primer cap de setmana que no faig via lliure, però el meu cos i el meu cap para amb la inèrcia després de tots aquests anys i m'he despertat duríssim de matinada i dic, bueno, doncs, saps què pots fer? Escoltes la tertúlia de patates i els dic més una nota de veu a aquesta gent que els trobaràs molt a faltar i és que us trobaré molt a faltar i que també, a veure, estic molt preocupada perquè... Sí, ara aquí li explicaré les meves misèries quotidianes. Què se'n farà d'aquella llista secreta de coses que et van passant el dia a dia? O sigui, què passarà? Ho tindré retingut dins meu allà, aguantant-ho. Estic desolada, no sé com ho faré, estic molt preocupada. I també, què se'n farà de les, totes aquelles cançons precioses per mi,
0: això,
5: però horroroses per vosaltres, que no em podreu tirar a terra. És un autèntic daltabaix. No, però fora bromes... Us escoltaré i m'ha agradat molt formar part d'aquesta petita secta encantadora. Una abraçada ben forta i visca la tertúlia de patates!
0: Visca! Visca
1: Clara Molins! Oh, llagrimeta, una mica.
0: Home,
2: quina cosa, no?
0: Quina emoció. Home, set anys fent també tertúlia de patates a Clara Molins,
1: Sí, sí, sí. Et trobarem molt a faltar, Clara.
0: Ho hem anat explicant també que la Clara Molins aquesta temporada no serà el Via Lliure perquè han pres noves... És que ja no sé si ho ha explicat o què va fer, llavors no vull explicar-ho jo, però...
2: Noves aventures.
0: Noves aventures professionals. I, per tant, li desitgem tota la sort del món, molt feliços per ella. Evidentment la trobarem a faltar, però mira, bona nota.
4: Ara vam convidar un cop al trimestre, que vingui aquí...
0: Si vols, si vols treure el cap.
2: Com a extra, no?
4: Sí.
3: I que avui del pap... No, a mi em preocupa el tema ukelele. És a dir...
0: Sí, clar, molt d'acord.
3: Algú haurà d'heretar aquesta figura,
0: sí,
3: no, suposo?
0: Sí, perquè són aquelles músiques que ja sabíem que només punxava Clara Molins, que deia són estupendes i era per tallar-se les venes totes, però bueno...
2: Ha seguit així, no?
0: Sí, ha adoptat aquest absolut rol, però bueno, en fi. Escolta, i d'això també en tenim, sí?
3: De què?
0: Xocolata!
1: Oh! Oh!
4: que bo.
0: Xolonga. El lot de xocolata Jolong, que s'ha estat tot l'estiu aquí.
4: Ah, sí?
2: No s'ha fos.
0: No, perquè és impecable.
4: Ja té aquella capeta gris, ja.
0: No, no. Bé, en tot cas, la xocolata Jolong i el tot el seu lot, que serà per algun dels oients el primer que s'estreni aquesta temporada, que se'ls vulgui endur cap a casa seva fent un... per innovar, fer un retuit al missatge que acabem de publicar a Twitter de la tertúlia.
2: Sí, és innovar, això,
3: barato,
2: sí, sí.
0: Aquí, no, és així. Fins que no el treguin, Twitter, pues l'haurem de fer servir.
3: Anem enriquint el senyor Mas,
0: exacte,
3: una miqueta, és aquest programa.
0: En aquest també li verem un lot de xocolata de Jolong. En aquest lot hi ha de tot, xocolata artesana amb ametlles, xocolata amb cacau al 70%, xocolata farcida de trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa i moltes altres. Retuit fins les 8 en punt del matí i us podeu endur el lot de xocolata Jolong.
6: Jolong!

0: Sabeu què? M'adono que us he trobat a faltar, eh? Ara, quan sonava el cinturó, he pensat... Sí, és veritat, els he trobat a faltar, aquesta gent.
1: Que maco,
0: que maco. Quan estava allà a la piscina no ho notava, però ara sí, ara sí. Bé, què és el que t'ha sorprès, no sé si aquesta setmana, aquest estiu, o el que vulguis, Joan Lluís García?
1: Mira, doncs és aquesta setmana.
0: Aquesta setmana.
1: És aquesta setmana. Ah, vaja, suposo que a tots us passa que veniu amb el, no, amb el, la llista de notes plenes d'històries per explicar.
0: No sé, eh?
1: No? Va, jo tinc moltes.
2: Jo no. Jo he desconnectat.
1: Jo només he viscut per la tertúlia de patates aquest estiu. I el que passa que aquesta història que us explicaré és d'aquesta mateixa setmana.
0: Sí.
1: I, ostres, i a més, clar, perquè les protagonistes són les patates. I ja vaig pensar, hòstia, és pertinent. És pertinent, perquè... Buah, és que em vaig emocionar molt. El tema és que estàvem fent una ruta en bicicleta amb el meu fill i vam parar un xiringuito.
0: Ahà, una guingueta.
1: Una guingueta, perdoneu, una guingueta. No de mar, sinó de, així com de, més de l'interior, diguéssim. Ah. Una ruta per de muntanya. Però
0: és un bar de carretera, jo, ja.
1: No, home, no és un bar, és una huescaria de carretera.
3: No,
1: una
3: huescaria
1: no. Era una mena de guingueta.
0: Sí, de muntanya.
1: També n'hi ha. I vam anar i li vam demanar al senyor... una bossa de patata. Va, vam demanar allò per fer un refresc, uns vermuts i això.
0: Unes chips.
1: Unes patates. I va dir, la gran o la petita? I vaig calibrar i vaig dir, hòstia, la gran és molt gran. No, la petita, fem la petita. Mm-hmm. Em va donar la petita i vaig pensar, ostres, una petita potser és massa petita, no? Dic, posa'm dues petites. I llavors va dir, un moment, tens aquestes dues petites, jo et recomano que facis la gran.
0: Prenen el mateix tipus?
1: Sí, la mateixa marca.
0: La mateixa marca i el mateix producte.
1: Marca,
0: eh?
1: El mateix producte, però em va agradar, perquè és aquestes recomanacions que et fan
0: ara,
1: els cambrers.
0: Ara,
3: perquè gastis
0: ara.
3: Menys.
1: Menys,
0: sí.
1: Perquè gastis menys.
0: Escolta, tu has pensat bé, això, que et...
1: dir...
0: hi ha 50
2: bé,
0: grams.
2: Amb... això denota confiança.
1: Molta, ara, i amistat.
2: I amistat,
1: de fet, em va dir hermano i tot, el que m'ha agradat. No, hermano, literalment. Però perquè m'ha dit, ostres, mira, et costaran les petites 4 euros i la gran et costarà 3 euros. I a la gran hi ha més. I dic, ostres...
0: O sigui, la petita val 2.
1: 2.
0: 2 per 2, 4.
1: 4.
0: I l'altra val 3.
1: Val 3. I clarament n'hi havia més a la gran que la...
3: que les dues petites juntes.
1: Aparentment, sí.
4: I vas mirar que no estiguin caducades.
0: Saps allò que...
1: hòstia, xiu molt ruïn.
0: Que això també pot passar. El cambrer que et vol col·locar una cosa que necessita...
1: ja, massa sortida. No? Massa alegria, no? No hi havia ningú allà. No, llavors, vam dir al meu fill... no teníem tanta gana, però vam dir, escolta...
0: endavant.
1: Ja que surt millor de preu,
0: barato,
1: llançem-nos cap a la 3. I vam comprar la 3 i vam anar a seure allà i sorpresa va ser la nostra.
0: Sí.
1: Quan agafem la bossa, obrim la bossa i les patates arribaven a dalt de tot.
3: No! Com pot ser això?
1: A dalt de tot?
0: No.
1: Increïble.
3: Pareu una marca
1: coneguda? Mira, pell de gallina.
0: Pues com veure un unicorn, això.
1: Increïble. Mira, estic pell de gallina. Al·lucinant els dos de dir...
0: Però si no n'hi ha d'aquestes.
1: Però si normalment obres i hi ha tres pams per trobar les patates.
0: Sí.
1: Us ho juro, fins a dalt de tot.
0: Què dius ara?
1: Era increïble. Un patatam allà.
0: Ens pots dir fora de micròfon la marca?
1: Sí, i tant, us la diré. És una marca que no havia vist a la meva vida.
3: Perquè
1: no va dir... crec que és una marca del País Valencià, pel que em va semblar veure, perquè estava pel sud del país, jo. I és una marca que, si puc, faré a còpio quan la vegi, perquè increïble.
4: Pataques.
1: Increïble. Pataques. No diré la marca, però va ser una sorpresa en majúscula.
0: Ostres.
1: Majúscula.
2: És que cada vegada estan més buides.
1: Però...
2: jo vull explicar... no, jo, mira, això és que jo fa temps que vaig aprendre aquest concepte.
0: Però aquest és el teu tema, ja?
2: No, però simplement faig un parèntesi, faig una píndola...
4: És un tema de patates.
2: Faig una píndola econòmica, això es diu reduflació.
1: Bé.
3: Reduflació.
2: Sí, que és un terme una mica de màrqueting que tu... consisteix en sempre vendre el mateix producte amb el mateix embolcall, però amb menys quantitat, no? Pel mateix preu, no? És a dir, la bossa de patates continua valent un euro i mig, però cada vegada te'n posen menys.
1: Menys.
2: I aleshores això, psicològicament, tu sembla que estiguis comprant les mateixes patates, però en el fons estàs comprant més car, perquè compres menys patates per un preu més alt. Aquest, d'això es diu... aquest fenomen...
0: Reduflació.
1: Bravo. Fala, Bernardo. Bé.
0: Però escolta, hi haurà algú que dirà que això de l'aire és pel teu bé, eh?
1: Perquè respiren.
0: Per la protecció de no sé què.
1: Les patates estaven boníssimes.
0: Bravo per les patates!
1: Bravo, que estaven boníssimes.
0: O sigui,
1: bon gènere, hi havia moltíssimes que no ens les vam acabar, perquè
3: clar,
1: estem acostumats a molt menys.
2: Escolta, i si fem una cosa? I si jo et pregunto des del meu Twitter personal...
0: ara,
2: i tu em respons des del teu Twitter personal quina és aquesta marca, seríem...
1: Això es podria fer.
0: Bueno, ja feu el que vulgueu a Twitter, ja us ho fareu.
2: No ho sé, és que jo crec que l'audiència es mereix.
1: Jo us la diré, una marca que no he vist en la meva vida.
0: Quins són els vostres usuaris de Twitter? Arroba...
2: Toni Muñoz.
0: Toni Muñoz.
1: Crec que J.L. García.
0: J.L. García. Allà, aquesta conversa que trobareu allà, suposo, si voleu.
5: J.L. o L.
1: Ella, que ara és molt complicat això, perquè moltes fotes que no... Sí, J.L. García. Doncs
0: pues allà teniu la derivació de la tertúlia.
1: Correcte.
0: Molt bé. Va, que li sorprès aquesta setmana o setmanes a la Mireia Garolera?
3: No, només volia dir-li en el Joan Lluís que si és tan difícil trobar-vos que no, els oients no ho trobaran.
0: Bueno, vés a saber. Sí, on era on estava situat
1: el... poble?
0: Sí.
5: Home, clar.
1: Bot.
2: Fantàstic poble,
1: Bot,
2: molt maco.
1: Amb alta, eh?
3: Terres de l'Ebre.
2: Això està al costat d'Horta de Sant Joan.
0: Ah, mira, la geografia en sabem.
1: La Terra Alta.
2: Terra alta.
1: És preciós, la Terra Alta, sí, la Ribera d'Ebre, tot aquell tros de país. És espectacular.
0: Cap a bon. Què dius, Garolera?
3: És un fenomen de les últimes setmanes, perquè ha coincidit que m'han convidat més d'una vegada a celebrar aniversaris en un restaurant. No? I no entenc perquè és un error. Jo crec, perquè si la persona que et convida diversa gent en un restaurant, que hi haurà més gent, que llavors no vingui amb la pantomima de quan hi ha el pastís i tota la història. Ai, no, que no em vegi tothom, que no sé què, i fent allà uns xocs. De dir, a veure, si estàs fent una cosa oficial, de convidar-nos, a més, allà, família,
0: passarà,
3: amics...
0: Passarà.
3: És que és evident,
0: passarà.
3: Tant si tu vols el pastís com que no, que apareixerà un pastís amb les espelmes i tal... Clar,
0: I,
3: si més a més...
0: I si tenen velocitat els del restaurant, posaran l'anys i anys... Els altaveus.
2: He de dir, també faré un petit parèntesi, que estic molt a favor que s'aturi tota l'activitat del restaurant i els cambrers siguin els incitadors de la cançó de
5: l'aniversari. I si pot ser, bengala, allò.
3: És horrible per al protagonisme, el protagonista que fa tot això, que dius, ho has d'assumir, i llavors, si et passa al revés, que tu estàs en una taula normal, dinant, i et trobes tot aquest xou de dir, ara què has de fer? Haig d'aplaudir
0: Clar. Perquè és una situació molt còmoda, la teva. Saps que allò durarà escassament 30 segons i vols ridiculitzar l'altre. Endavant.
5: Clar. Ei, i de vegades te'n trobes dos de simultani.
3: Sí,
5: els cambrers no donen l'abast.
3: Això és veritat. I de fet, és que em va passar amb l'últim.
0: Aita.
3: Un i l'altre. Sí.
5: No pot ser.
3: És que...
0: No es porta als restaurants, això, però bueno.
3: No, doncs ens va passar l'últim cop dues vegades. Apagant el llum una vegada i una segona, amb una taula gran, i una segona vegada de taula petita, tornant a apagar el llum i de dir, bueno, això ja no s'aguanta. I no era tan gran.
5: Això als restaurants t'ho haurien d'avisar.
3: Jo crec que sí.
5: Tindrem dos aniversaris.
0: Va, que t'ha sorprès aquests dies, Beltran.
5: Ningú passa a parlar de farmejar l'aura?
2: No.
5: Home.
2: No. Farmejar l'aura? No.
5: Sí, per tu, això s'ha convertit. Bé, perquè veig que ha quallat i la gent... Bueno, he vist articles del diari,
0: Això
5: no és una tendència, no sé. Llavors vaig pensar que a partir d'ara es podria ja fomentar coses com formatejar cervells.
0: Ah, és a dir, o formatejar aura, també.
5: Sí.
0: Perdó, que hi ha, si algú que s'està, no ha estat en aquest món...
2: Jo, explica-m'ho, perquè jo encara no ho he entès.
0: Bueno, jo més o menys, però formatejar aura són aquestes mena de competicions que fan al carrer entre, sobretot, adolescents, nanos, que és molt estrany d'entendre, entre un i un altre que van fent gestos i mobilitat per xulejar amb l'altre, i llavors estan... bueno, sí...
1: Una lluita de gall.
2: Això anava a dir, una batalla de gall.
0: De l'aura és aquesta mena de...
5: La impressió que dones...
0: El carisma
5: que dones a l'altra persona, encara que no et coneixis.
0: I llavors, farmejar, ve de conrear-ho.
5: Aquí està.
0: Estàs creant una...
5: Passem al formatejar, i aconsello als instituts i escoles, quan acabin la vaga, que a l'hora del pati obliguin a formatejar cervells. Clar que actualment és una mica inútil perquè ja hi ha la intel·ligència artificial, hi ha les xarxes socials, les tertúlies de ràdio, que ja formategen cervells.
0: Ja formategen o farmegen, també.
5: També podria ser. Per tant, pot ser una nova moda aquesta. Una altra cosa que volia comentar és una imatge insòlita, no l'havia vist mai, que era un noi relativament jove, uns 30 anys o alguna cosa així, que anava pel carrer amb el gat, amb el seu gat, darrere del coll.
1: No amb un gat.
0: Com si fos una...
5: Amb el gat. Amb el gat, amb el cap mirant...
0: I... Com?
5: Em vaig quedar...
0: Però
5: bastant...
0: com si fos una bufanda, diguem-ne.
5: Sí, com, saps com aquells coixins que portes per dormir?
0: Ara.
3: Sí, sí.
1: A ple agost, no fos cas que s'encostipés, no?
5: No ho sé, però...
3: I si estava
5: no,
3: era, el gat?
0: Era viu, era viu, el gat.
1: Home, coi,
0: no ho sé.
1: Un gat mort, un gat mort.
0: Pobre,
1: home.
0: No ho sé. Però és que s'estigui quiet pel carrer és estrany.
3: És que és raro.
0: I li vas preguntar alguna cosa?
5: No, què va? O sigui, jo no m'aturo davant d'un tio que porta un gat al coll, perquè ni conec el gat, ni conec el tio, i no se sap mai. O sigui, un gat no saps mai com pot reaccionar.
0: No, mai.
5: O ell el porta dopat i li dona alguna cosa per quan surt de casa, però ho vaig trobar raríssim.
0: I això és farmejaure, també?
5: No, això és... Està molt sol. Jo crec que és estar molt sol i molt acomplexat perquè tu no surts a passejar un gos.
0: Clar, clar, clar.
5: Que, per cert, crec que podríem començar a canviar ja la manera de relacionar-nos,
0: sí,
5: i que els gossos treguin a passejar els propietaris i que la gent, les persones, es relacionin per l'olfacte. És a dir, que
0: ja
5: vagin... Home, això seria ideal.
0: Hi ha gent ja que...
1: Hi ha gent que ja ho fa,
0: I s'olora el cul,
5: Sí, sí.
0: Metafòricament.
5: Això encara no ho he vist. Els polítics, són els polítics, ho fan.
1: Farmeja en aura, no?
0: Home, perdona, el Congrés dels Diputats i el Parlament de Catalunya es farmeja aura des de fa anys. Però què és el que t'ha sorprès, Toni Muñoz?
2: Doncs mira, aquesta setmana que molts hem tornat de les merescudes vacances, em m'ha sorprès molt...
0: El descans del guerrer.
2: M'ha sorprès molt les salutacions excessivament efusives d'alguna gent que saps que li importes un pito.
0: Ah,
2: saps?
0: Està bé.
2: Sí, home, és a dir, no, m'ha fet molta gràcia. No,
0: hombre!
2: Hombre, què passa? I jo després pensava... Però sí, tampoc no n'hem parlat mai. Però
1: això, companys, el que t'ha passat?
2: No, en general.
1: En general.
2: Jo parlo sempre en general. Parlo d'un amic. És a dir, no parlo de mi. Però jo què sé, l'altre dia, no? Un amic surt del lavabo i es creu amb un altre... Home, què passa?
0: Bons dies, com ara l'estiu?
2: Què tal? I serà allò que dius... Hòstia, ara fins a... Clar, és això.
0: Tampoc teniu aquesta relació.
2: No, és que mai li he preguntat ni... És que no sé ni com... Bueno, sé el nom de...
0: De rebot.
2: El sobrenom. No sé ni el nom.
1: El mal nom, no?
2: I és allò que dius, ostres, què tal, com estàs? Jo pensava, hòstia, fins on explico, no? Bé, molt bé l'estiu, i ja està, i me'n vaig. El meu amic se'n va. O... li explico, no, home, doncs mira, he anat aquí, he anat allà, no sé què...
1: Hi ha un punt de no retorn. És a dir, quan comences aquesta segona de mira, he anat a... Llavors ja has dit, bueno, ja he explicat tot el que he fet aquest estiu.
0: Sí, sí.
3: Però també és veritat que pots tenir com un missatge teatralitzat, de dir, si em trobo algú en aquest format que te'n trobes, de dir això i això.
0: A veure,
3: tres
0: sempre,
3: obvietats, tres obvietats.
0: Amb aquesta pregunta de com han anat les vacances, hi han d'haver-hi tres o quatre clixés que s'han de fer servir.
2: Que són?
0: Massa curtes... massa llargues...
2: No sé, ja ni me'n recordo.
0: Ja ni me'n recordo. He carregat piles...
5: I quan acabes li dius... Perdona, com et deies?
0: Va, tancarem amb la música. Començarem amb el Joan Lluís, va.
1: Vinga, va. Pues mira, la meva cançó és per tancar les vacances.
0: Veus?
1: Perquè té regust, tancament d'estiu, tancament de vacances, de temporada que acaba, temporada que comença. A més, també em lliga amb el que he fet bastant aquest estiu, que he estat bastant entregat al món de la màfia. Audiovisualment parlant. Audiovisualment parlant. He recuperat El Soprano, El Padrino...
3: Bé.
1: I una de les meves pel·lis preferides...
2: Has llegit la sèrie d'estiu Històries de la Màfia,
1: sí,
2: de La Vanguardia?
1: Sí, correcte. Per qui anava? Suposo que l'heu llegit tots.
5: Molt bona.
1: Suposo que l'heu llegit tots. Toni Muñoz.
0: Sí.
1: Per això estàs immers en el món de la Màfia. I també una de les meves pel·lis preferides, que és Un dels nostres.
0: Ah, home.
1: I tot això em porta al mateix lloc.

0: Estrella Beltrán. Martin Scorsese, eh? És a dir...
1: Ets d'un dels nostres, també, no?
2: Home, totalment.
0: Boníssima. I aquesta escena brutal que és... Bueno, comencen a descobrir tot de cadàvers al ritme d'aquesta cançó d'Eric Clapton, bueno, Eric Clapton, d'Eric and the Dominos,
2: sí, sí,
0: era, no?
2: Sí, sí.
0: I a banda és, ostres, aquella peli, i també és com la cançó de... Escolta, l'estiu ja ha acabat, això ja està... Anem cap avall,
3: tot,
0: anem tornant...
3: Tancament.
2: Tots els cadàvers.
0: Tots els cadàvers. Ens estem convertint tots en això, tu, que és el que comença ara.
1: Sant, Sant Tornem-hi.
0: Sí, senyor.
1: Doncs aquesta cançó... La cançó saps com es diu?
0: Leila.
2: Leila.
1: Ah, aquest és Leila.
3: Sí, sí. Hi ha la segona part.
2: És la segona part.
1: És la segona part de
2: Leila.
1: Només
2: va agafar la... Scorsese va dir, només la segona part de
1: Leila. La que no és coneguda.
0: Amb el riff de la guitarra, perquè... I a mitja cançó fa aquest canvi de piano, que no té res a veure amb...
3: Vull dir, està molt bé.
2: El piano, i després torna a entrar Clapton fent allà un solo virgueria.
1: Això vol dir que només he escoltat la primera part de la cançó.
0: Va quedar la meitat, eh?
2: O no has vist el final de...
1: No, és que jo no l'he vist.
0: Què?
1: Sí, per això.
2: Jo tampoc, eh? Bueno, perquè jo explico les màfies
1: de veritat.
2: No, de la ficció.
0: No, no, no, és història real.
1: Bueno, Toni Muñoz, quina és la teva, va?
2: Jo, per mi, jo crec que ha estat la cançó...
0: No, hi ha cançons de l'estiu, eh?
1: Sí, que fas el que vulgui.
3: A veure...
2: Bueno, per mi, jo crec que aquesta ha estat la cançó de l'estiu.

0: Però aquests són els mateixos de la Marina està morena?
1: No, aquest és Joan Dausà.
0: És el mateix.
1: Joan Dausà i Mamaduixa. Que, per cert, aquest estiu he descobert que si treus una mà és Maduixa. I aleshores m'ha fet molta gràcia descobrir que Mamaduixa és, en el fons, és Maduixa, no? Bé, fins aquí la dada. I ja està, aquesta...
2: Quina mà treus, la primera o la segona? Però és important. Sí,
1: sí. La dreta o l'esquerra?
0: O sigui, l'estiu que ve pot ser Antonio, deixa ja el tricornio.
1: Ah, exacte.
0: Qui la farà? Qui la farà?
3: Ja, bueno, Tejero ja el va deixar el tricornio.
0: Sí, Antonio, deixa ja el tricornio.
3: Hòstia, que és una cançó de la Trinca meravellosa. Eh? Volem recuperar la Trinca. Bueno, la cançó de la Carolera, vinga.
4: A veure, la cançó comença d'aquesta manera.
2: Home...
4: És que és la sensació, sí, jo crec, ara, que tenia. Tornes de vacances i estàs com emboirat, estàs així, sí. Comences a treballar, no et sents gaire bé, però arriba un moment, normalment passa amb el primer, segon dia o primera setmana, que fas un clic i dius, ja està, ja ho entenc, les vacances s'han acabat i ja està, la vida meva és aquesta.

0: Però no, eh? Vull dir, passes a la segona setmana i continues estant emboirat perquè dius, la meva vida és la de vacances o la de treballar, però vaja, ho acabarem de resoldre en algun moment. Al final estem treballant sempre, no?
1: Sí, senyora.
0: I les vacances són un somni. Talking Heads, em fa pensar molt aquesta cançó, un clàssic del 80, diria, Once in a Lifetime, i que no sé...
1: Un cop a la vida.
0: Cap a la vida, exacte.
2: Va, Beltran, la teva.
3: Per cert, David Byrne, com s'aguanta, el tio? Com s'aguanta i en forma, perquè fa uns concerts...
1: El vaig veure a Cruïlla? Espectacular, el tio. Espectacular.
3: I t'asseguro que jo l'havia vist en estats francament penosos.
1: Sí?
3: I el tio està aguantant molt bé. Cosa que m'alegra.
2: Fermeja aura.
1: Sí.
3: Jo crec que fermeja una altra cosa. Però, en fi, a veure, celebrar molt que un grup després de 12 anys de no fer... cap a 19, s'animi aquest any, publiqui el dia 18 d'aquest mes un disc que es diu La Pomes per en Isaac, que és com una ironia sobre Isaac Newton i la llei de la gravetat, i tingui cançons tan bones com aquesta.

0: Bé, aquests són Echo and the Bunnymen, possiblement per mi el millor grup de Liverpool després dels Beatles.
1: Per quants anys fa molts, no?
0: Sí, sí, però és que en feia 12 que no publicava, no res.
1: Ostres.
0: Sí, i aleshores editaran ara aquest disc i allà hi ha aquesta cançó que m'ha tocat molt perquè crec que és molt vigent. Està dedicat a Brussel·les i es diu Brussel·les està assajat o Brussel·les assajada i parla de, bueno, d'una visió que barreja una història romàntica d'una parella i també l'evolució d'Europa.

0: Més turisme, no? Sí, potser, sí, que en falta també, una mica també.
1: Sí, home,
0: un raconet trobarem.
2: Bé, fins aquí la primera tertúlia de patates de la temporada. Senyors, un plaer retrobar-vos. Gràcies, Jordi.
0: A vostè,
2: Valtran.
3: Tu què tal les vacances?
2: Bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé.
0: Pobre, mai li preguntem.
4: Va, tres clixés, ràpid.
2: Curtes. Ja no me'n recordo, però he carregat per aquí. Gràcies, Valtran, gràcies, Carolera, gràcies, Joan Lluís García, gràcies, Toni Muñoz. Adéu-siau!
5: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure.
2: Calmeu-vos, perquè ja veig que hi ha un punt de tensió, perquè, clar, vam acabar la temporada, que Òscar Broc... Hola, eh? Òscar.
6: Hola, què tal, com esteu?
2: Què tal,
6: com
2: anem? Què tal, Noemí?
7: Bé, estava bé, sí. Que...
0: Estava bé, estava bé.
2: Has tornat a tenir malsons aquesta nit, com dient, demà em toca, no?
6: Sí, vam acabar la temporada amb un Billie Jean.
2: Billie Jean?
6: Històric.
2: Sí, sí, històric.
6: Millor que el propi Michael Jackson.
2: Bueno, a veure...
7: S'ha de dir
2: Billie Jean?
7: Que
2: sí,
7: no va estar...
6: Billie Jean.
7: Sí, no va estar aquesta malament, el Billie Jean.
2: A veure, va ser literalment l'última cançó que es va cantar al karaoke d'estiu del Via Lliure.
6: Cert.
2: I el retorn de la temporada ha estat aquesta destrossa de Michael Jackson. Vull dir que tu mateix.
6: Escolta, què vols que digui? Jo només parlo del llegat.
0: Jo només puc parlar del llegat musical.
6: Si hem de separar la persona de l'artista, doncs tenim un debat.
0: Jo només recordo que vaig entrevistar Macaulay Culkin. El que vulgui saber més... No faré espolla.
2: Està al llibre,
0: clar.
2: No...
0: Home, i tant. Però una anècdota mítica de Michael Jackson amb Macaulay Culkin.
2: Pots explicar? Què et va dir de Michael? Escolta, compreu el Mata tus ídolos, però tinc el record que crec, a veure si no m'equivoco, Toni, que abans d'entrar et van dir ni una pregunta...
0: Jo, Michael Jackson, en teoria, la meva entrevista
6: no
0: amb Macaulay Culkin,
2: sí. Que
0: si no recordo malament, en l'hotel Kempinski, un hotel mític de Berlín, jo entrevistava... O sigui, era... Macaulay Culkin l'entrevistava jo sol.
2: Vale.
0: Però abans de començar l'entrevista va venir un altre periodista, sí. i la representant em va dir, escolta, de molesta que hi hagi un altre periodista? I vaig dir, home, si és només un, pues, la farem a quatre mans i no passa res. Diu, d'acord.
2: Perquè en aquestes circumstàncies feu una pregunta un i l'altre, o com va això?
0: No, normalment no. Si ets gentil ho pots fer, per exemple, si toca un periodista anglès l'has cagat, tu t'has d'imposar, m'entens o no?
2: Perquè són pitjors els anglesos.
0: Perquè són molt pitjors, i són austríacs o croats, ja ni t'explico, m'entens? No poden preguntar qualsevol barbaritat.
7: Ai, però
0: altres que són més gentils i tu pactes i fas una i una. Però vaja, a mi m'agrada més fer-la jo sol, però vaja. Aquest senyor va venir, no, llavors el representant va dir, d'acord, ara tindreu mitja horeta i tal. Això sí, cap pregunta sobre Michael Jackson, d'acord? I va marxar.
2: Escolta, puc saber l'any? Recordes que devia ser això?
0: Quina
2: pel·li podia ser?
0: No recordo una pel·lícula ja, després ho miraré si vols i t'ho dic, però no recordo.
2: Però era mort Michael Jackson?
0: Jo crec que sí.
2: 2009 va morir, eh?
6: Ostres.
0: No, però jo crec que segurament encara no era mort Michael Jackson. No recordo el nom de la pel·lícula, ja em miraré.
2: Mira, ara vaig a mirar-ho, ara. A veure si ho trobo.
0: I llavors...
2: Era per posar context, eh? Clar, si diuen no preguntis per Michael Jackson, deu ser que encara, clar, estava enmig d'algun merder.
0: Total, que quan se'n va la representant, el tio aquest, l'altre periodista, em diu, què diu aquesta de Michael Jackson? I jo dic, bueno, ja saps el tema de Michael Jackson. I diu, no sé quin tema.
7: Com?
0: I jo li dic, com que diuen que... Doncs que el Michael Jackson va abusar del
2: Macaulay
0: Culkin. I el tio es queda com blanc. I diu, com? I diu, Michael Jackson? I dic, sí, però què diuen? Dic, jo no sé si és veritat o no, però això és el que diuen, i per això diu que no preguntes. I el tio... Home,
6: trencat, no?
0: Entrem...
2: És que no pot anar bé, o sigui, no
0: pot anar
2: bé.
0: Com ho fa con Michael?
7: Ai.
0: Entrem, no? I el tio està amb una gorra negra, no? Calada fins a les celles.
2: Mm-hmm.
0: Fem l'entrevista molt correcta. Mm. I quan diu, entra la representant i diu última pregunta, i ell diu, és veritat?
2: No!
0: És veritat que va abusar de tu Michael Jackson?
2: Ostres!
7: No pot ser.
0: Fet, no, la pregunta no és... O sigui, ara estem en hora infantil, no faré la pregunta tal com la va fer ell.
2: Era més crua.
0: Era molt més crua.
2: Era més crua.
0: Era molt més crua.
7: Però,
2: Déu meu.
0: I llavors ell es treu la gorra, la tira, i diu, i a ti què collons s'ha dit això? I el periodista em senyala a mi, diu ell.
7: Oh!
0: De veritat. Perquè jo, i a més jo, estic com recollint els papers, escolto la pregunta i em quedo horroritzat, no m'atreveixo ni a aixecar la mirada, i veig el seu dit, el dit del periodista, que m'està senyalant a mi.
2: Ell.
0: Ostres. I la representant de Macaulay Culkin diu, perdona, pots esperar un moment que avui parlo?
2: A tu.
0: No, a mi.
2: A tu, a l'altre no.
0: A mi, a l'altre no, a mi. A mi, jo.
1: Déu meu.

0: El Kempinski és un lloc que té un ascensor, les escaleres i les escales, i després té com una rampa, no?, que va del pis nou, que és on estàvem, fins al final. I vaig començar a córrer per la rampa amb la senyora darrere dient: vine aquí, sé el teu nom, no faràs mai més cap entrevista, cap rebreta. Hi havia Xavi Torres Baquetes, si n'estàs escoltant, petons, el fotògraf amb el que ha anat a tots els festivals, que quan vaig arribar al nostre apartament a Berlín em diu: què et passa? I dic:
1: no, saps, no et creuràs.
0: No saps el que ha passat amb Macaulay Culkin. I em diu: sembla que t'hagi perseguit la màfia 10 carrers, perquè estava blanc.
1: I suat.
0: Vaig anar el dia següent al festival i vaig dir: algú m'estarà esperant. Ja donaran una pallissa al propi Macaulay Culkin.
2: Clar.
0: Que però s'havia posat el tio com...
2: En catxes.
3: Brutal, això.
1: Ostres, sí, Macaulay Culkin catxes.
3: No me l'imagino.
1: Ja, és estrany, jo tampoc.
0: Es va posar com...
1: Mazao.
0: Comparat
1: amb...
0: Mira, també és veritat.
2: Dels 2000 hi hauria la pel·lícula Party Monster. Era Party Monster?
0: Sí.
2: Ah, doncs era la primera pel·lícula des dels anys 90.
3: I 2003.
2: 2003, per tant, Michael Jackson era
0: viu. Party Monster.
2: Party Monster, era.
0: Aquesta, que era una pel·lícula sobre una pel·lícula horrible.
2: Horrible.
3: Ja té pinta,
0: Mare santa, de veritat. I recordo, no recordo ni si vaig arribar a publicar l'entrevista, perquè vaig estar dos dies acollonit. Vaig dir: aquesta tia, faré que treguin, i això hauria d'escoltar en anglès, faré que treguin l'acreditació, no sé què. I l'altre estava allà tan tranquil.
2: Que va, el de la pregunta.
0: El de la pregunta, tranquil. Sí, com si jo li hagués dit: pregunta tu. Sí, fem-ho així. Li preguntes tu del Michael Jackson.
2: Has tornat a trobar-te aquest periodista?
0: No l'he trobat mai més.
1: I a Macaulay Culkin?
2: I a Macaulay Culkin?
1: Potser ho coneixeria. Per cert, Macaulay Culkin, fa uns anys, va venir diverses vegades a una festa que es feia a l'Apolo.
3: Arrasmatats.
1: Crec recordar, no sé si Arrasmatats, Nastimon, d'ell, una cosa així.
3: Sí.
1: I hi havia fotos d'ell al backstage, era no habitual, però hi havia... Va anar diverses vegades.
3: Sí, va haver una temporada que sortia per
4: res. Només et cal Toni.
0: Aquest tio és austríac. El tio de l'entrevista era austríac.
1: Ah, pel Toni.
0: Jo tinc tres grans anècdotes amb periodistes austríacs. Un és el periodista, li va preguntar a Felix Simon Hoffman, a la mateixa taula que jo, a mi mateix, que per què no s'havia reunit amb Truman Capote per preparar el paper?
3: Sí, aquesta me'n recordo.
2: Increïble.
3: Una persona documentada.
2: Per què no es va reunir amb Truman Capote?
0: Exactament. I Felix Simon Hoffman...
2: Mort des de feia.
0: Felix Simon Hoffman li va dir... Perquè quan es va morir jo tenia 16 anys i encara no havia decidit acceptar el paper. I una altra, que aquesta no està explicada enlloc, i la puc explicar aquí si voleu ara, perquè és terrible, que és... Denzel Washington, un periodista austríac, i jo mateix...
2: És que ja és acudit, ja.
0: Jo li pregunto a Denzel Washington: és veritat que has comprat els drets per fer Antoine Fisher a Brooklyn, que és una obra de Broadway, sobre un nano, no, el primer negre acceptat de la Maria dels Estats Units i tal? I em diu: sí, he comprat els drets i faré una pel·lícula. I el periodista li diu... Però... diu: seran tots negres una altra vegada? Li pregunta a Denzel Washington. Jo em quedo blanc. I Denzel Washington li diu: seran persones. I el tio li diu: però persones negres. Aquestes són les meves tres experiències amb periodistes austríacs de cinema.
2: Però què els hi passa als austríacs?
3: Tenen una escola diferent.
1: Tenim la imatge de...
0: Denzel Washington em va dir: disculpa'm, sé que l'escolta teva, em va donar la mà i va marxar.
1: Però tenim la imatge de Denzel Washington a The Equalizer, a l'equalitzador, que es carrega la gent.
0: No, dona igual.
1: No sé com no li va trencar el coll.
0: Denzel Washington és un tio dels més intimidants que jo m'he trobat a la meva.
1: És
0: un tio que imposa moltíssim.
1: Les entrevistes acostuma...
0: És com hi ha dues persones que imposen molt, o que a mi em fa molta por. Un és Nicolas Cage, que et mira, que et mira com si volgués apunyalar-te els ulls.
3: És que aquest té pinta que no saps per on sortirà.
1: Però Denzel Washington és més... És més amenaça física,
0: no? Sí. El Nicolas Cage és ulls verds molt oberts.
3: Inquisitius.
0: I et mira molt fixament els ulls. I tu no saps si preguntar-li, demanar-li perdó per alguna cosa que encara no saps que fer malament.
1: Et passa alguna cosa, Nicolas?
0: I l'altre és... Hòstia, és el puto Denzel Washington. És un tio amb una presència i un carisma.
1: Imposa moltíssim.
0: A veure què li preguntes.
3: No necessita farmejar aura, aquest, eh?
1: No, que va, ni sobra.
0: Fins aquí aquesta intro...
2: Mare de Déu, senyor.
0: Si és periodista austríac qui ens està escoltant, no vol dir que sigui el teu cas, amic austríac.
2: Però
0: els teus col·legues que fan cine... I a més, hi ha una cosa, i és que en tots aquests, en molts d'aquests països, les publicacions tenen tanta por que els seus periodistes s'inventin les entrevistes, i això no és una broma, per exemple, els croats i els serbis, que obliguen el periodista a fer-se una foto amb la persona que estan entrevistant.
3: Què dius?
0: Ja els representants ja ho saben, llavors els hi deixen. Llavors pot ser una entrevista
3: clar,
0: terrible
3: potser...
0: i al final surt un tio així i a l'altre al costat una foto.
3: Però poden fer servir una foto d'abans i ja inventar-se.
0: No, no, perquè no, no, és com quan estàs segrestat i ensenyes una foto
3: una prova de vida.
0: Diari del dia.
2: Clar. Clar.
4: Doncs amb el diari.
2: Un minut i dos quarts.
0: Mata tus ídolos a les vostres llibreries.
1: La secció Les Bataguites d'Antònia, jo crec que podríem incloure-la.
2: Podríem fer-ho.
1: Sí o no?
3: Sí.
1: Jo ho veig, eh?
0: Les teves batallites és que són un dia que va sortir...
1: Dia lliure, les batallites d'Antònia.
2: A RAC 1.
5: Dia lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
2: 11 i 31 minuts.
1: Ei, amunt!
3: Som-hi!
1: Som-hi, Catalunya, amunt! A ballar!
2: Com tenim les ròtules?
3: Sí, oxidades!
1: Ròtula tocant la punta del nas, vinga, tots a la vegada!
2: Blai Morell, bon dia!
4: Bon dia, Xavi!
2: Òscar Broc, bon dia!
1: Bon dia!
2: Noé Piscribano, bon dia!
3: Bon dia!
2: Toni García, bon dia! Ui!
4: Mare meva!
0: Bon dia!
2: Bravo! No m'ha deixat ni saludar-ho.
0: No us ho mereixeu.
2: He dit Toni García molt... Ja estava callat.
4: Ja estava.
2: Però bueno... Que ho tenies guardat tot l'estiu, això?
0: No, home, però ja que és el primer programa, comencem-lo fort.
2: Primera i última vegada que ho fas, no?
0: Clar, no, jo ho faig.
2: Se t'ha vist desgastat,
0: escolta'm,
2: però bueno.
0: Us volia explicar una coseta molt, molt lleugera, i és que...
1: Una altra?
0: Calla un moment. Calla, no és una batalleta. Calla. Aquest estiu hem intentat canviar una mica la dinàmica de la fruita i les pastissos.
3: Ai.
2: Què vols dir que s'ha intentat?
0: Doncs que li hem demanat a Blai Cucurella Morell
2: no, però...
0: a veure si podia, no. Sisplau, parlar amb el Grevi de pastisseria.
2: Que jo,
0: perquè,
2: amb el Grevi.
3: Perquè
0: cada dos dissabtes, un dissabte hi hagués fruita...
2: Home,
0: i un...
2: això és un lío, eh?
0: El que tu vulguis.
2: Això és un lío.
0: Però vam demanar, sisplau, que has fet la gestió.
3: Clar.
0: Sisplau, saps què ens va dir el...
2: Què?
0: Lluís Figo Morell.
2: Què?
0: Saps què ens va dir?
2: Què va dir?
0: En el Grevi estan de vacances.
2: És brillant, eh?
0: És molt brillant,
2: és molt brillant, eh?
0: És molt brillant. És l'agost i estan de vacances.
2: És una capacitat de finta que té...
0: Per això la meva dona ha fet un pastís, un parapassic gallec, que he portat perquè ens el podem menjar.
2: Bravo per la dona de Toni García.
4: Molt bé.
0: Gremi de pastisseria, ara que ja no està de vacances, a veure si preneu nota.
1: Perdoneu, he de dir, en descàrrec del sergent Blai, com encara amic meu que és, que Blai ha portat dònuts de xocolata. I ningú li ha fet cas.
2: Ah.
1: És a dir, un aplaudiment pels dònuts de xocolata del Blai.
2: Bravo. Home, per favor, no dieu les coses.
1: Compte que el Toni ha tocat, eh?
2: Que s'està fent tard.
4: Gràcies, Òscar.
2: Anem amb les...
4: Vinga.
2: A veure, hi ha molta teca de l'estiu que també voldreu comentar, però de moment, el que és el cap de setmana, segurament, diguem-ne, que l'estrena més destacada, que se n'ha fet més soroll, se n'ha parlat més, i que, a més, és una producció catalana parlant d'una cosa molt important que va passar al país, és Cronos, aquesta pel·lícula, que... parla de l'atemptat jihadista que es va produir a Catalunya, a la Rambla de Barcelona i després a Cambrils, el dia 17 d'agost de l'any 2017. La pel·lícula es diu Cronos.
6: Necessitem reforços a les Rambles amb Bucaria.
7: Hem passat a les Rambles, 5 ambulàncies.
8: Aquí compta el 4-0, què ha passat a les Rambles?
7: Què collons està passant?
2: Val, pregunto, és Rambla exclusivament?
4: No, no.
2: O també, el que dèiem, Cambrils...
4: Cambrils, i després, bueno, tota la persecució...
2: Vull recordar que tot plegat comença...
4: També Ripoll, Xavi?
2: Ah, també Ripoll.
4: També Ripoll, sí. Sí, sí. El que explica són aquelles 120 i pico hores que van passar des de que comença que hi ha l'atemptat fins que, doncs, maten a l'últim, a un dels assassins, al Penedès, si no recordo
2: malament.
4: A veure, jo com a narració dels fets la compro. Jo crec que és una pel·li que està ben rodada, que les recreacions en lloc dels fets estan aconseguides, que el guió segueix de forma cronològica tots els fets. Hi ha una tasca d'investigació per part d'uns periodistes, em sembla que són el Nacho Carretero i l'Arturo Liezcano.
2: Ah, carai. Jo crec que
4: està aconseguida, però té un problema.
2: Oi. Té problema per tu.
4: Un.
2: O sigui, perdona, si ara ens centrem en la direcció, el fons, les imatges, la manera de rodar el guió...
4: Jo crec que és prou correcte.
0: Tota la part, jo diria que tota la part conceptual, fins i tot, és a dir, la part tècnica conceptual, està molt ben aconseguida. No tinc, jo...
2: Perquè, perdona, abans que em feu el però, el fet de que es digui Cronos, evidentment és aquesta mena de compte enrere o d'aquestes hores crítiques. La construcció comença on i acaba on? O sigui, és cronològica, eh?
4: Sí, comença amb... Bueno, no veus físicament sí, no, com la furgoneta no baixa per les Rambles, per dir-ho d'alguna manera.
0: Té una cosa positiva per mi, que no és groguenca.
4: No.
0: Que
4: no,
0: això era un perill que a mi em traia el son una mica.
4: És tot, tot passa fora de camp. Veus a la gent que va corrent, sobretot pels carrers que són adjacents, que van a petar a la Rambla, però no veus mai... sí que veus, hi ha un moment, que és ja quan ha passat tot. Però en aquell moment no el mostra. Fins que... maten els Mossos d'Esquadra, maten l'últim...
2: El Llunes avui a cop, no?
4: Exacte.
2: Que el va matar...
4: No recordo.
0: No
4: recordo.
0: Sí, no, el problema, sí, sí. Blai Morell.
1: Sí, és veritat, però anaves a fotre una hòstia i no l'has fotut.
2: Què passa?
4: Els actors.
2: Què dius?
1: Va fort, eh? Va fort.
2: Què dius? Per què?
4: Perquè no me'ls crec.
2: Què dius, ara?
4: No me'ls crec.
2: Perdona, però si la llista és fantàstica.
4: No, i no me'ls crec, però bàsicament perquè jo crec que no estan ben dirigits.
2: Perquè no... Bueno, no serà per talent, perquè són boníssims.
4: La Mònica López.
0: Sense que serveixi de precedent.
2: L'Auqué, el Derqui...
0: Sense que serveixi de precedent.
2: David Selva, són boníssims.
0: Estic totalment d'acord amb el Blai. I crec que el problema bàsic és que el director està tan ocupat, suposo d'una forma lícita, en no cagar-la, no?, amb un assumpte tan delicat com explicar el que va passar aquí en aquella data, que s'oblida de que ha de dirigir els actors. I que els actors han de tenir una direcció. I sembla que cada actor fa la seva pel·lícula. Que són pel·lícules diferents. A mi això em sembla... Per començar, a mi ja em va semblar... aquests projectes em van semblar molt perillosos perquè no sé si són rellevants o no. Poden ser lícits, però no sé si són rellevants...
2: El què?
0: El fet de fer una pel·lícula sobre això.
2: Jo crec que té tot el sentit del món.
0: Sí, sí, d'acord. El problema és si fas un thriller. Faig a fer un thriller sobre això. A mi això sempre... No. Són coses molt personals. Sempre penso, si això m'hagués tocat a mi, si això m'hagués tocat a mi, si jo hagués estat una de les víctimes, o hagués sigut pare, filla, germà, tiet, avi, d'algú que li hagués passat alguna cosa, m'agradaria veure una ficció sobre això. Perdona,
3: Això és una complicat,
0: És una discriminació moral que, sí. Que jo sempre em faig.
2: No, i
0: sempre,
2: que suposo que també la proximitat hi fa molt més que no pas...
0: Com quan veig una portada, recordo, fa molts anys, la portada del diari, d'un diari de Barcelona, quan hi havia el comando Barcelona que van matar un guàrdia urbano, un policia municipal, i la foto era el tio amb el cap, que li havien fet un tret al cap, sí. I era la foto sense pixelar ni res.
3: Ai.
0: I jo em vaig preguntar si allò era necessari.
2: Bueno, hi va haver aquest debat a la Rambla també, el 2017, sobre les fotos i l'explicitat.
0: Sí. Doncs precisament per això jo sempre em pregunto si això és molt lícit fer la pel·lícula el que vulguis, també podem parlar de la seva rellevància, si jo ho vull veure o no. Deixo aquest debat per un altre moment, perquè és un debat molt complicat.
2: De fet, és impossible.
0: És un debat impossible.
1: No, exactament. I depèn de com dramatitzis els fets, perquè pots fer-ho amb molt de gust.
0: Clar, sí, però encara que ho facis amb molt de gust, segueixes parlant d'un...
3: Tu veus una pel·li com United 93, que és un peliculot, però tu penses en els familiars de les persones que estan representades allà i penses...
1: Però aleshores no es podrien fer 500 pel·lícules sobre desgràcia i atemptats i Múnich i no sé què.
3: Potser amb distància, amb el temps, però aquesta pel·li, quants anys havien passat des de l'Ordre?
0: Perdona un moment, Broc. De Múnich, si parlem de Múnich, s'ha fet la pel·lícula on havien passat com 50 anys.
3: Clar.
2: Sí, home, no, però és igual.
1: Estem parlant del mateix. Els fills de les persones que van
2: triar... No entrem això, perquè és veritat.
0: No volia anar aquí. On volia anar és...
2: Que és perfectament lícit.
0: Que en aquesta pel·li, perfectament lícita, i molt content que l'hagin pogut fer, que no crec que sigui una mala pel·li, ni molt menys, però crec que hi ha una carència absoluta de mentalitat actoral, és a dir, no s'ha agafat els actors i se'ls ha dit, escolteu, aquesta pel·lícula anirà per aquí. I hi ha gent cridant, hi ha gent dient, vés aquí, vés allà, però tot sembla absolutament caòtic. I entenc que tu vols reflectir que hi havia un caos, però home, però en la teva ficció aquest caos ha de ser ordenat. I això no es produeix en aquesta pel·li. I és el que em molesta més de la pel·li. Que facis una pel·li que sigui respectuosa, que no sigui groguenca, que estigui ben dirigida, ben documentada, que tingui un bon guió, i de sobte t'oblides que els actors, el tio, els ha de dirigir algú. Els actors poden ser collonidíssims, però t'ho dirà qualsevol gran actor. Sempre necessiten guia, tio, algú que els hi digui, mira, jo vull que vagis des d'aquí, des d'aquest punt, fins aquí. I això t'ho dirà Hopkins, Pacino, Robert De Niro...
2: No, clar, perquè si tu em diguessis que tothom brilla i hi ha algú que balla, doncs és evident que hi ha hagut algun problema.
0: És un problema endèmic de la pel·li que passa amb cada personatge. Estem parlant d'actorassos, no parlem de gent que comença a fer la seva primera pel·li.
2: D'això. Vaja, llavors, és clar, és que és complicat això. És una molt bona pel·li, i a la vegada tu, a vosaltres dos heu coincidit que us ha passat això.
0: Sí. A mi, jo dic, no és una pel·li... O sigui, jo no és una pel·li que recomanaria, per mi, perquè és un tema que encara, a mi, té, pues això, em posa una mica la pell de gallina. Si t'agraden els thrillers i tal, i aquest tema, i no tens cap tipus de disquisició moral, i dius, bueno, a mi m'és igual, jo vaig veure una pel·li, no? No tinc per què pensar que això és una cosa que va passar realment o el que sigui, és una pel·li que et pot agradar. Però, insisteixo, els actors estan mal dirigits.
2: Deixa'm dir-ho.